0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Tens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
7: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
8: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.net.
9: Doncs fins aquí la competència. Ens veiem demà, feu bon dat.
10: La competència.
11: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
12: Hola, i a Gorilla.
10: Un programa basat en fets reals.
13: Mala farina.
10: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Argentina, va con Messi, va. Messi.
1: Más ¡ah! Le pega Messi al arco. ¡Ah!
0: Argentina, campeón del mundo.
2: Nos preparamos para el último viaje, la última estación.
3: El 10 diu adéu.
4: Voy a terminar de esta manera acá en lo que siempre soñé.
3: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol i RAC1 en serà testimoni. La matinada de dimarts a dimecres viurem en directe l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste, amb Roger Saperes com a enviat especial a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
5: Leo, el 10 infinit!
3: La nit de dimarts a dimecres, a la 1, just després del Tu diràs, Argentina venint, l'últim ball de Messi amb la seva selecció en directe a RAC1. RAC1. Tots som un milió. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.

0: primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, per favor, i amb el Joel Fortuny, l'Esther Romagosa, què tal estàs?
2: Ja, molt bé.
1: Avui el David Valverde, des de l'estudi, que és el nostre realitzador d'avui, l'Ernest Ferrer, ha hagut d'anar, es veu que li ha pujat la pressió. Què li ha pujat?
2: La tensió.
1: Li ha pujat la tensió. És increïble que li hagi pujat la tensió amb ell i no a nosaltres. És una cosa.
2: Una abraçada, Ernest.
1: Una abraçada, Ernest. Estem amb tu.
2: Bé.
1: Ens pensàvem que cauríem abans nosaltres, però bueno, no. Es veu que li ha pujat també la tensió. La tensió hauria hagut de pujar a mi per treballar amb ell. Aquest programa l'estem fent, com dèiem, des del Centre Fotografia KBR a Barcelona de la Fundació Mafre, i a més no el fem sols, no?
2: Ens acompanya el Cesc Mújica, el Dani Manzaner, el Xavi Cupido, la Isabel Vinaixa, el Marc Simón, i l'estudiant en pràctiques Daniel López.
1: Alça, mira que bé. Bueno, i escolta'm una cosa, nosaltres hem avisat a totes les persones, clar, estava, hi havia molta gent de públic convocada i ho teníem ple de gom a gom, però hem enviat el Joel Fortuny, que és un productor que té

0: Segons ell, 30 anys, és increïble, 30 anys d'experiència en la producció de ràdio i televisió, va començar als 4, clarament. Segons ell, això ens ho va dir un dia, perdona, Esther, això ens ho va dir el tu i a mi un dia, que ens va dir, jo tinc 30 anys, escolta, feu el favor de fer-me cas, perquè tinc 30 anys d'experiència en producció de ràdio i tele. Diem, pues, bueno, guapa, pues vas començar el parvulari, la tia. Bueno, doncs, ha trucat a totes les persones que havien de venir de públic, perquè, esclar, no volíem que s'ofegués ningú, perquè ens han anat les alertes, nosaltres això ens ho prenem molt seriosament, igual que els recomanem que ho facin vostès. El que passa, que tu, carinya, Georgina, què t'ha passat?
1: Hola, doncs que jo li he sentit quan venia cap aquí amb el bus.
0: Clar, d'on venies? Tu vens d'Horta, no m'has explicat?
1: He agafat l'UB21 i ja està, directe.
0: Directe? Clar, no
1: m'he mullat, vull dir-te, dins del bus.
0: Clar, i tant, i tant. I a més, no t'anaves a tirar en marxa de l'autobús.
1: Exacte, jo dic, jo provo.
0: Tu ets super aficionada a la fotografia, eh?
1: Sí, m'agrada molt.
0: Els teus amics no poden més de tu perquè estàs tot el rato amb el mòbil fotent fotos i una passada integral.
1: Sempre tot arreu.
0: Per culpa teva, no? Sí. Ai, Ferran, que vaig a fer la foto d'això, la foto d'allò, no?
1: Sí.
0: Et deia la Maria, que és la directora d'aquí del Caverra, que t'apuntis a un curs als Ateneus i...
2: Un curs dels centres cívics de Barcelona, que n'hi ha uns quants que fan cursos de fotografia fantàstics.
0: Fantàstics. Bueno, i després, ens pensàvem que només tindríem a tu de públic, però no, resulta que ha arribat, company, digue'ns el teu nom.
3: Hola, em dic Víctor.
0: Però Víctor, tu ja havies vingut alguna altra vegada.
3: Sí,
0: així, sí.
3: Havia
0: vingut a l'estudi. Resulta que tu bueno, has arribat, estàs una mica preocupat perquè tu què et dediques?
3: De repartidor.
0: Tu repartidor d'uns grans, grans supermercats, que no direm ara el nom, comencen amb M i acaben amb Ona, amb Dona, acaben, no? I clar, tu avui no reparteixes perquè estàs de vacances.
3: Estic de vacances i havia quedat amb la meva mare, que és jubilada, i llavors no he vist el missatge de que no es podia vindre.
0: Clar, i a més, com que ets un mascle, sí, jo tiro cap endavant
3: i amb la moto, venga.
0: I amb la moto, bé, que no? Vas amb pantalons i tal, bueno. Sí. Menys mal que tenim aquí a un senyor repartidor que té moto i tal, perquè nosaltres en qualsevol moment necessitem algú que ens rescati, i nosaltres som feministes, però fins a cert punt, no? Estem molt, molt, molt, molt pel rescate.
4: I pel repartiment, que ens reparteixin.
0: I perquè ens reparteixin, que ens reparteixin, sí. Ja teníem fitxat, perquè no s'ha de cosificar, però és bastant mono aquest, el repartidor aquest. Senyora, felicitats, vostè és la mare de la criatura.
1: Sí, sí, sí.
0: T'has jubilada, filla, però si és molt jove, no? T'han prejubilat o què has passat?
1: Prejubilat.
0: Prejubilada, què feies tu?
1: Jo era, bueno, de docent, psicopedagoga, d'UNEAP.
0: D'UNEAP, UNEAP què és?
1: Un equip d'assessorament psicopedagògic.
0: I no podies més, diguéssim.
1: Es podria dir que sí, però bueno, ja tenia els anys i he aprofitat per fer-ho abans.
0: I com és que heu vingut justament aquí al Caverra avui? Perquè el teu fill ara estava de garribat ell, digués, què fa la mare?
1: Em va convidar ell i diu, he donat les teves dades perquè sé que avui tens un dia una mica més tranquil i m'acompanyes.
0: Molt bé, molt bé. Carai, carai. Porteu bé, no? Tu ets més fill?
1: Sí, sí. No, és fill únic.
0: És fill únic, el fill únic, clar, esteu per la mare, eh? Tens pare o no?
3: Sí, però no.
0: I estan junts?
3: No, estan separats, però viu fora de Catalunya.
0: Ah, viu fora de Catalunya. Mira, és això, o mates el pare o el pare se'n va fora de Catalunya. Des del punt de vista freudià, doncs mira, esteu la mar de bé. Bueno, tenim aquestes tres persones de públic. Nosaltres, avui és dilluns, i això no s'ho salta un torero, ni KBR, ni pluges, ni eleccions, ni la festa de democràcia, ni hòsties. Avui és dilluns, i per tant, començarem amb la repassada esportiva Mireia Giró.
4: Bravo.
0: Bravo.
4: Doncs el Barça va golejar el Madrid 7-0 al Camp Nou.
0: Que es fotin.
4: I... femení, Marc? Femení. El Barça femení,
0: Pues que es fotin també el Madrid, no? Va golejar el Madrid? No, però ja està, home.
4: Ja està.
0: No són populistes, pues que es noti.
4: I va 7-0, és molt. I a les 7 també es va endarrerir el partit, que havia de ser a les 5 a causa del temporal.
0: Clar.
4: Llavors, clar, també és tant de bo les conseqüències del temporal només fossin això, que s'endarrereix un clàssic, encara que sigui un clàssic.
0: Ja, i tant.
4: Perquè, bueno, ja hem vist els desastres d'unes pluges d'una intensitat i amb una velocitat mai vista, causades en part per la orografia, els vents, la humitat, les condicions atmosfèriques, però també causades pel canvi climàtic.
0: Ara.
4: Perquè el mar Mediterrani es veu que continua calent per les altes temperatures de l'estiu i també de la tardor, i que acabant aquest aire es troba les masses fredes de les capes més altes de l'atmosfera, doncs s'embolica tot i es creen uns núvols que flipes, val? Sí, aquesta és la meva explicació.
0: Molt bé.
4: Però clar, això s'ha de tenir en compte, que no només és pel tema atmosfèric, sinó pel canvi climàtic també. I llavors, clar, jo estic una mica de por, a mi ja m'ha entrat.
0: Per què?
4: Home, perquè és que això és apocalíptic.
1: Total,
4: ja es veu que seran freqüents aquesta tardor, o sigui que ens tornarà a passar més d'una vegada. I bé, igual que França o el Regne Unit estan menys preparats que nosaltres per la calor intensa d'aquest estiu, doncs nosaltres ara també ens hem d'adaptar i canviar la nostra manera de viure, tenint en compte que això serà freqüent. Jo crec que hem de construir diferent, revisar les zones inundables, canviar els sistemes de drenatge, perquè és que no s'ho en passen, els que tenim no s'ho en passen.
0: Més i tant.
4: I en definitiva, doncs, que és...
0: Ja ningú s'en passa res, filla meva. Això jo ho noto moltíssim.
4: Doncs aquí hi haurà uns fenòmens meteorològics extrems que no només endarreriran un clàssic de Barça-Madrid, sinó que afectarà de forma profunda les nostres vides. I som aquí ja. Som aquí i no hi ha volta enrere.
0: Doncs que genial. Doncs mira, perdona, jo, com que ja estem en campanya, això també s'ha de dir als programes, no? Els programes aquests electorals. Vostè està a favor o en contra del canvi climàtic? No, en contra, doncs el votarà la seva tia Maria, m'entén? Probablement, a més a més. Però nosaltres votarem cosetes que estiguin gent que digui, bueno, és que tot el canvi climàtic ens ho parlem seriosament i no volem morir ofegades, no volem morir ofegades, perquè clar, totes aquestes que no estan... Totes aquestes d'ultradreta, anem-ho a dir clar ja, i totes aquestes fatxes que estan en contra del canvi climàtic, doncs a la millor que volen que morim ofegades. Volen que morim ofegades i, a més, molt probablement, perquè com que no tindràs casa guapa, perquè això ja ho estem veient, que no voten perquè tinguem casa, doncs les... Bueno, jo no, perdonin, jo ho dic per vostè, perquè vostès saben que jo, la meva família és rica des dels Reis Godos i com per vostès, mira jo, que no és habitual, això, però vull dir-te que et moriràs ofegada, jo t'ho dic a tu perquè ho sàpigues. Bueno, no, una altra, l'Espanyol encara juga, l'Espanyol femení, més ni un mal, digues.
4: L'Espanyol femení guanya contra l'Alavés a l'últim minut, al minut 100.
0: Hòstia.
4: Fenicia Brown va ser qui va tenir prou sang freda per marcar. I això és com el gol de Sergio Roberto al minut 95 que va fer remuntar el Barça i passar a quarts de final de la Champions el 2017 contra el PSG.
0: Ah, sí?
4: Te'n recordes perfectament?
0: Perfectament.
4: I jo crec que això... Per què ho dic? Perquè és una metàfora de l'esperança, no? L'esperança revertir allò que sembla que va pel pedregar, que no té remei. I jo sóc sempre optimista i us dic, tingueu esperança, a veure qui fa el gol... Al minut 100.
0: Ara.
4: A veure si la cosa no està tan clara.
0: Ara.
4: I això s'aplica a tot, a les eleccions, al canvi climàtic, a tot.
0: Sobretot. Exacte.
4: Paciència, esperança i revolta popular.
0: Bueno, esperança, jo hi tornaré. Esperança i vagin a votar i votin vostès segons els seus propis interessos. Llegiu una mica els programes electorals i miraràs tu, a veure, no? Dic jo, no?
4: I també revolta popular, que això és el que
0: ara.
4: Els gurús de la pseudopsicologia no diuen. Val? Perquè és com molt esperança i tal, però
0: sí.
4: També una mica...
0: Esperança.
4: Una mica sortir al carrer.
0: Esperança no. I pancartes, molt
4: i
0: bé.
4: I pancartes.
0: Kylian Mbappé.
4: Sí, Kylian Mbappé va penjar un vídeo anant en bicicleta per Suïssa.
0: Alça.
4: Rient. Pues... Ell mateix ho va penjar, eh? Mentre sonava una cançó d'un francès que diu qui és el gentil, qui és el dolent. Llavors, per què és com una broma tot això de la bicicleta? Perquè el paio està lesionat del genoll.
0: Però la millor li han dit és de la rehabilitació o alguna cosa, no?
4: Segur. Està apartat de la selecció per aquest motiu. I ja si ningú s'ho creia que estava lesionat, doncs ara encara menys.
0: De la selecció d'on?
4: De la selecció de França.
0: Vale.
4: I a més, fa poc Mourinho va dir en un podcast que es diu Bet It Drives que està prohibit que els seus jugadors vagin en bicicleta. És que és genial el tio. Llavors el tio es grava i surt en una història d'Instagram.
0: El Mbappé dit, sí? Doncs mira, bicicleta.
4: I també fa gràcia tot plegat perquè el tio està a Suïssa rascant-se la pera amb l'Ester Espósito en lloc d'estar rehabilitant-se a Valdebeba.
0: Es rascaran la pela o la pela i la pera a una a l'altra.
4: Segurament.
0: Home, jo si estigués amb Ester Espósito... Mira com et diré que si jo estigués amb Ester Espósito també m'estaria rascant la pera. I si estigués amb Mbappé ni t'ho explico el que em rascaria. Jo a ell i ell a mi.
4: Però a Suïssa, no?
0: M'és igual. Podria fer una aquella cantonada allà. No t'ho digo más.
4: Llavors, és un jugador que passa del futbol més que jo.
0: Ara.
4: Llavors, aquest home va estar caient cada dia millor.
0: Ara,
4: em queia malament,
0: Mbappé.
4: Llavors, diran que el Real Madrid li dona permís, però tots sabem que és que no saben com collar-lo.
0: Molt
4: aquesta
0: bé.
4: Persona...
0: És perquè... el que els hi passa amb nosaltres a RAC1, amb aquest programa, que no saben com collar-nos, hòstia, i estem al galope tendido.
4: Exacte, doncs el mateix. Llavors, el morro que té Mbappé, jo crec que és una inspiració pels treballadors i treballadores
0: a Ronda
4: general.
0: World, clar.
4: Perquè la gent, i per tota aquesta gent que aguanta, perquè té por de perdre la feina, perquè ell no té por, i d'acord que és ric,
0: sí,
4: que
0: sí,
4: més
0: clar.
4: És
0: això ajuda molt, ajuda molt.
4: Això fa molt, però és que igualment ell té com un valor, creu en el seu valor,
0: ens inspira.
4: I llavors el respecte a la gent, bueno, és que no, ningú li diu res, no sé.
0: Clar. Bueno, clar.
4: Llavors, jo crec que quan comprens el teu valor, la cosa tira, et respecta a tothom més, i a més és que sí que som imprescindibles, perquè sense peons no hi ha partida d'escacs.
0: Exacte.
4: Això ho hem de tenir clar. I entre Mbappé, que li rellisca tot, i Vinícius Júnior, que ara té una cara diferent...
0: Ah, sí?
4: Doncs pues el Barça té la Lliga guanyada.
0: Vaig perquè... a buscar-lo, Vinícius Júnior, perquè no sé ni de qui és.
4: Pues home, si Vinícius Júnior tenia una cara, ja l'hem canviat, i hi ha gent que diu que Vinícius han vingut Junior... uns extraterrestres i l'han canviat. Llavors, això, el Vinícius, aquesta cara... Mira-li, abans i el després li has de mirar, eh? Perquè és bastant...
0: Però Vinícius Júnior, per què em posa...
5: S'ha operat.
4: Exacte.
0: A veure, llavors, què li passa, sí?
4: Perquè això nosaltres fa temps que ja estem acostumades, perquè hem vist moltes actrius i socialites presentadores que les veus i has de llegir els crèdits de la pel·lícula o els peus de foto per saber qui són, perquè té una cara diferent de la nit al dia.
0: Ja.
4: Però amb els futbolistes no ens havia passat gaire encara, sí que es fan més vells i més grossos, però el canviar de cara no ens havia passat. Llavors es veu que Vinícius no l'han canviat al reptilians, sinó que en realitat a l'estiu es va fer una operació d'harmonització de mentó.
0: Què?
4: Que jo no vull fer body shaming,
1: és allò que es trenca la mandíbula.
0: Li feia falta.
4: Perquè estava molt desharmonitzat la barbeta, la veritat.
0: Ah, sí?
1: Perquè no... Sí. Ui, sí, mira, quin canvi.
4: Mira.
1: Però això és que trenquen tant de trencar la mandíbula, fa un mal de collons, això. Et trenquen la
0: bossa enrere.
4: No, és que s'ha de veure de perfil.
0: De perfil?
4: Se li ha de veure, t'ho trenquen i t'ho posen cap endarrere.
0: I per què?
4: Una mentoplàstia. Pues perquè ja veuràs, perquè estava bastant desharmonitzat.
0: Però i què? No el veig tan desharmonitzat.
4: No.
0: El veia...
1: Això són les modes aquestes de les xarxes. Els nanos adolescents estan igual amb la cosa aquesta de tenir mandíbules.
0: De debò? Per favor.
4: No, sí. Però ho tenia
0: bastant malament. Això ho va explicar la Begoña Gómez d'Urzaida, sí, em sembla. Sí. És que nosaltres, quan Vinícius torna, nosaltres ja... No, quan nosaltres...
1: I va, quan Vinícius va...
0: Nosaltres ja tornem, perquè tenim la Begoña d'Urzaida i tenim gent que ens ho explica tot això.
4: En fi, que menys jugava el futbol, els jugadors del Real Madrid ho estan fent tot. I m'agrada molt, és com un col·labrot.
0: Com un col·labrot. Una cosa et vaig a dir, tens molt poc temps, però sí que m'agradaria que resumissis molt bé i de com tu saps fer el punt número 4, Shakira.
4: Shakira, que clar, segueixo parlant d'esports, Shakira.
0: Clar.
4: Que és el que m'interessa més de la vida, els esports. Perquè segons Laura Fa, les mamarazzis...
0: Laura Fa i la
4: Lorena. La Lorena ja no se lo pasa rico soltera.
0: Ah, no?
4: Perquè té un nòvio... que és esportista d'elit.
0: Què?
5: Altra?
4: Sí, Shakira, un altre esportista d'elit? O sigui, per l'amor de Déu, és que no aprèn, la tia no aprèn, és com si jo em tornés a liar amb un músic.
0: No!
4: Jo crec que hauria de fer un curs de patrón
0: redactor. No, com si jo em tornés a liar amb un de Fraga.
4: Exacte. S'ha de fer un curs de patrons relacionals, aquesta noia, perquè, clar, que un curs de patrons no és garantia que et serveixi per trencar patrons, però almenys no tornes a caure les històries de sempre, o si tornes a caure les històries de sempre, ho pots fer en plena consciència.
0: Clar, ja dius, mira.
4: I les teves amigues no t'han d'avisar, perquè dius, mira, m'hi torno a ficar.
0: Clar, molt
4: ho
0: bé.
4: Sé com em tornarà a passar el mateix. I, bueno, aquestes ties estan tot el dia així, no? Llavors, per altra banda, per solidaritat, no m'heu sentit queixar-me del moment en què Shakira, als seus concerts, abans de cantar soltera, fa un al·legat de la lluita de les mares solteres com ella.
0: Com ella?
4: Com ella. I dels beneficis d'estar soltera, de reconnectar amb tu mateixa i totes aquestes modes que diuen les ties que no han estat solteres ni un puto minut de la seva vida.
0: Ara.
4: Perquè empalmen constantment relacions, perquè si no es moren. I a més, ni de broma s'han trobat elles mateixes, perquè és que no estan soles ni dos segons.
0: Ara.
4: Ni sigui pels managers, pels nòvios, per tal. Llavors, jo no he dit res d'això, però ara ja ho deixaré anar.
0: La solidaritat, eh? Però ara ja la solidaritat...
4: La solidaritat me la passo.
0: Me la passo pel...
4: Perquè això, la solidaritat, quin engany, també. Perquè la tia...
0: Perquè vaya panda de cabrones, ja, por ahí, també suelta, diguem-ho clar, ja. Mira Margaret Thatcher i Isabel Díaz de Ayuso i alguna altra. I Cleopatra, també, que vaya caràcter.
4: No, el problema és el sistema, no la solidaritat.
0: Vale, també, ara, vinga.
4: Llavors, ja n'hi ha prou de divas del pop fotent-nos la tabarra sobre què hem de ser independents sentimentalment. Que hem de deixar plorar, només facturar, mentre elles cauen una vegada i una altra en relacions de dependència absoluta.
0: Ara.
4: I de claus, que treuen una altra clau i fiquen un clau...
0: I a més, dependents molt de l'entorn, també, perquè Shakira no agafa un got ella sola, eh? O sigui, necessita una que li porti el got, l'altra que li faci no sé quantos, l'altra que li ha de fer el riso, l'altra que... O sigui, no, una que li porta la porta cap aquí, la porta cap... Agafa el metro, Shakira, agafa el metro, filla. Avui no, perquè està tot inundat, però avui no sortiu, per favor, de casa, Shakira.
1: No sortiu, les dues no.
4: A partir de les dues. I tot el rotllo de la mare soltera. Sí, per favor, Shakira, ets una diva, estic amb tu i tal, però calla, sí, per dignitat, perquè tu no ets mare soltera i no només perquè ja tinguis nòvio, presumptament, sinó perquè el teu ex paga la manutenció dels teus fills.
6: Els teus fills tenen un pare.
4: Exacte. Ets milionària, tia.
6: Clar, home.
4: Sí, tia, la teva fan endavant la teva família, és que no té cap mèrit. No té cap mèrit, tio. Bueno, potser quan era petita que no l'agafaven als càstings, però ja està, això ja fa molts anys.
0: Tampoc la va agafar OT a la Rosalía i mira on està. És que al final jo que no t'agafin.
4: I a sobre, a mi el que em molesta més és que el fet que les verdaderes mares solteres, que no els lloguen pisos perquè són mares solteres, que no arriben a final de mes, que no tenen una llei de famílies que les empari, que encapçalen les enquestes de l'INE sobre risc de pobresa i exclusió social, que ploren i no facturen, se senten interpel·lades pels discursos de Shakira i fins i tot s'emocionen. O sigui, un dia fins i tot vaig emocionar, vaig parar, hòstia, para la llàgrima, perquè aquesta tia què està dient?
0: Estàs emocionant tu, no?
4: M'estava emocionant jo. Vaja. I això demostra la perversitat de la indústria de la música comercial, que converteix l'art i el dolor en billetets.
0: En billetets. Doncs sort que t'he dit que resumissis l'últim punt. Però bé, està molt interessant. Bravo. Amb tots vostès, senyores i senyors, la increïble responsable, directora i coordinadora del Centre de Fotografia KBR de Barcelona, la senyora Maria Paf. Bravo. Ai, filla, estem tan bé aquí, mira, perquè a més ara jo tinc la il·lusió de que segueixi plovent una miqueta tard a Barcelona per quedar-nos a viure aquí un rato, saps? No hem pogut sortir, portem aquí 15 anys, perquè estaríem la mar de bé. Bueno, a veure, estimada, què tal estàs?
2: Estic molt bé, aquí rodejada, com tu deies, d'un retaule d'imatges precioses de la Dana Lisenberg.
0: Exacte, hi ha aquesta exposició que la teniu fins al 17 de gener, jo diria que imprescindible, d'aquesta fotògrafa que es diu Dana Lisenberg. Nosaltres que som unes catetes increïbles, no sabem de l'existència d'aquesta senyora. És que també ser cateta, a vegades, té el bo de ser cateta és que pot sortir tant, saps? I llavors t'il·lusiones amb coses que no coneixies.
2: No, però està bé, perquè al final intentem portar exposicions de clàssics de la fotografia, però també de fotògrafs i fotògrafes contemporànies, com és el cas. Per tant, tampoc és tan estrany que no conegui molta gent a Dana Lisenberg, per això la tenim aquí per...
0: També és veritat que aquesta senyora ho tenia a les 62 anys, o sigui, una tia jove.
2: Sí, Dana Lisenberg neix a Amsterdam l'any 64.
0: No, perdona, volia dir que a la millor la coneixem perquè l'hem vista a alguna revista o tal, perquè treballa...
2: Ah, coneixeu imatges icòniques d'ella sense ser-ne conscients.
0: Exacte, és que la inconsciència a vegades, eh? Sí. Llavors, perdona, ens pots fer una mica el retrat de qui és aquesta senyora d'on ve i què fa?
2: Dana Lisenberg és una fotògrafa holandesa, nascuda l'any 64, però que desenvolupa pràcticament la totalitat de la seva carrera als Estats Units. I el que ens ofereix aquesta exposició, que és una exposició retrospectiva...
0: La primera retrospectiva...
2: La primera gran retrospectiva, que es fa de l'obra de Dana Lisenberg.
0: Ens ha xiflat, eh?
4: Ens ha encantat.
0: Ens ha xiflat.
2: És una expo que ens porta pràcticament 3 dècades de feina d'ella, 120 i pico fotografies, 300 polaroids, 2 videoprojeccions, a una exposició que el que ens ensenya és aquest retrat que fa ella de la societat nord-americana. Ella, com a estrangera, quan arriba a aquell país, se n'adona que hi ha una sèrie de contraposicions al que tots entenem com el somni o el mite americà, no? Llavors ella, d'aquesta fascinació primera de quan arriba, després passa a unes realitats i uns retrats una mica més matisats, no? On emergeixen desigualtats socials, violència racial, però també és una part de l'exposició, alguns treballs que fa ella per encàrrec de grans celebrities del món de la cultura i de l'espectacle, però que és molt maco de veure a qui pugui venir a visitar l'exposició. Veiem que Dana Lisenberg iguala a totes les persones quan les retrata i totes són tractades amb la mateixa atenció i dignitat.
0: I dignitat. Ella ha estat aquí preparant l'exposició. Clar, quan el fotògraf està mort, doncs és una cosa, seria difícil, no? No sé que tingueu un mèdium aquí, els de la Mafra. Bueno, com que tinguin els seguros, de vegades, no, els de la Mafra, tota una bona mèdium, no?, que et porta. Però no és el cas. Aquesta està viva i ha vingut completíssimament.
2: Sí, exacte.
0: Molt exigent, no?, amb la llum.
2: Dana Lisenberg, exacte, ha estat aquí. Bueno, portem anys treballant amb ella en l'exposició, juntament amb la comissària i el comissari, en aquest cas hi ha 2 comissaris, en aquesta exposició, i efectivament és un procés en el qual hi ha, és un diàleg constant, i els dies de muntatge sobretot, els artistes venen aquí i s'ajusten infinits detalls des de disposició d'obra fins a disseny expositiu, que també és una dimensió de les expos que normalment no en parlem, però hi ha gent dedicada
0: a... Tu deies, m'agradaria que l'Abram, perquè clar, nosaltres quan entres a l'exposició hi ha unes fotografies de gran format, no diríem, de persones afrodescendents. Abram, tu, com a persona també afro, clarament afrodescendent, que tu ets de Cuba, la realitat a la millor és una mica distinta a la dels Estats Units, però m'agradaria que ens fes una mica la crònica del que has vist, perquè tu realment t'has emocionat.
6: Sí, me pasó un poco, te contaba al principio que en agosto fui a Atlanta y tuve la misma sensación que he tenido aquí ahora viendo esa fotografía, ¿no? Fui a Atlanta a un evento donde solo había negros y reconecté un poco con mi identidad, ¿no?
0: Porque... Bueno, de hecho, te digo, vas a Atlanta porque van a donar un premio al periodismo.
6: Sí, ¿no? Un premio a la Asociación de Periodistas Negros de Estados Unidos.
0: Ajá.
6: Me dio un premio.
0: Que es una asociación poderosísima e importantísima.
6: Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, fue súper impresionante porque, claro, yo desde hace mucho tiempo no veía tantos negros reunidos y constatar el empoderamiento que tienen, cómo visten, cómo hablan, bueno, ellos le llaman la revolución, ¿no? A todo el proceso de emancipación de los negros hoy. Y es un poco lo que se ve aquí, ¿no? Hay detalles que quizás a la vista de la gente no nota, pero que son hermosos, como por ejemplo la mayoría de los calzoncillos por encima de los pantalones, esos globos colgados en las puertas de las ventanas de los cumpleaños. Detalles que conectan conmigo y que yo vivo, nací en una isla del Caribe, pero que soy eso también, ¿no? Y es como muy bonito el cuidado de todos esos detalles y cómo habla de esa... De esa realidad, pero sobre todo al principio cuando llegamos aquí le preguntaba a María, porque claro, yo venía subjetivo, ¿no? Cuando tú me contaste de que ir a la exposición y siempre yo vengo con el hacha en la mano, ¿no? Es como, ¿qué blanco ahora vino a contar la historia de los negros, ¿no? Y claro, y fue súper gratificante para mí como María me contó cómo ella trabajó durante 30 años con todas estas personas, siguió atendiendo la vida a estas personas, siguió conectando con todos ellos.
0: María, exactament, perquè vosaltres, ja, tu deia, parlaves que moltes vegades...
6: Bueno, és lo que pasa siempre, ¿no?
0: Exacte, moltes vegades, lo que pasa siempre es això que dius tu, ¿cómo expliqueu?
6: Bueno, es como una lógica extractivista, voy, me robo todo el material simbólico e incluso práctico de la vida de los otros, ya sean africanos, latinos, lo que sea, el objeto del momento, y me retiro, y luego me hago millonario, me hago famoso todo, y esas personas se quedan ahí tiradas, y no hay ninguna que salga de esos escenarios.
0: Ellos segueixen a la misèria o a l'arrabal, i el fotògraf, doncs...
4: Guanyen premis,
6: no hay diferencia entre eso y ir y montar una empresa que extraiga petróleo en África. Sí, és lo mismo.
0: És aquest concepte del capital simbòlic, que és fonamental, no? Però aquesta fotògrafa, precisament...
2: Sí, justament aquesta lògica o extractivista o el mite del Salvador Blanc
0: són uns conceptes
2: que estan bastant allunyats de l'enfoc i la manera de treballar d'ella, que arriba després de que fossin absolts uns policies blancs per l'assassinat d'un taxista negre, Rodney King. Ella arriba per documentar els disturbis que estan tenint lloc després com a reacció de la comunitat. Uh-huh. I el primer que ella constata és que hi ha una diferència molt gran entre la realitat que ella veu en aquell barri i la construcció per part de diferents mitjans d'una visió estereotipada sobre la violència i les bandes, no?
0: Això, a mi em sembla, això que acabes de dir ara, perdona, que abans ho estàvem parlant, quan estàvem preparant, quan ens hem, uh-huh, hem arribat d'hora per la pluja de més, i hem pogut veure l'exposició amb moltíssima calma. La calma, que important és per tot.
2: I tant.
0: Que important és per tot,
2: bueno,
0: la calma.
2: Bueno, i per Vandal Isenberg, ara t'explicaré.
0: Doncs això que estàs dient ara em sembla important en el moment concret. Parlàvem abans de Ceuta, parlem de l'aproximació que moltes vegades té sobre la imatge que es fa de les persones migrants, de les persones, etcètera, o de les persones que són exactament blanques i catalaníssimes o espanyolíssimes o tal. Això em sembla important, per favor.
2: Ella...
0: Et vull posar pressió a sobre perquè ho diguis superbé, Maria.
2: No, perdona. És que parlaves del ritme, no? I el ritme en ella és una qüestió clau, perquè ella treballa amb una càmera de 4x5 polzades, una càmera que requereix un procés lent, un procés que imposa un determinat tempo i que, per tant, imposa una determinada relació entre la fotògrafa i el retratat, no? A slow dance, un ball lent. Ella, mm-hmm, defineix aquest procés de fotografiar les persones com un ball lent, no? Llavors, quan ella vol començar a fotografiar la gent d'aquest complex de vivenda social que es diu Imperial Courts, que és el projecte central de l'exposició...
0: On està exactament l'Imperial Courts?
2: Al sud de Los Angeles, al barri de Bats.
0: Sí.
2: Llavors, ella necessita, entra de la mà del líder d'una banda que es diu Tony Bogart, de la banda Crips, i la primera pregunta que li fa al líder de la banda és: i nosaltres què guanyem? Uh-huh. I ella li diu, doncs no ho sé. vista en perspectiva, 30 anys després, que ella ha desenvolupat una relació de proximitat i amb totes les persones d'aquesta comunitat, vista en perspectiva, el que sí que es constata és que l'impacte emocional del retrat en aquestes persones ha sigut molt gran, perquè al final Dana Lisenberg, estem aquí i ho podem veure, retrata les persones destacant la seva humanitat, desproveint de context, és a dir, centrant-se...
0: De prejudicis, no?
2: Centrant-se en la persona, trencant prejudicis, i al final els retrata pues, com a persones sense etiquetes, sense simplificacions, sense estigma, i per tant el retorn emocional, no, d'aquesta feina, que és una memòria visual, és un retrat d'una comunitat al llarg del temps, és un retrat de la seva memòria.
0: Retorna a la comunitat, no és el que deia l'arbre que hi va, fa les fotos i se l'aspira, sinó...
2: Ella retorna i té històries.
6: No, jo crec que lo més important és això, no? Porque si tú quieres conocer a las personas, si tú quieres relatar de verdad cómo viven, quiénes son, pasa, ¿no? En Ceuta pasa con todos los movimientos migratorios, pasa con todo, con estos periodistas corresponsales que van y quieren contar en una semana cómo vive un país.
0: Pues
6: es imposible.
2: Claro.
6: Tienes que pasar tiempo con ellos, claro. Tienes que vivir como ellos para poder retratar y contar y relatar luego cómo es la vida de estas personas, quiénes son estas personas. Y eso hoy no existe. Nadie trabaja, bueno, muy poca gente lo hace de esa manera.
0: Bueno, el propio sistema fa que hagi de tenir molta pressa, que hagi d'enviar la crònica molt ràpid, perquè a més xavos, i vull dir que... Perdona, deies aquesta qüestió de la dignitat o de la humanitat, diguéssim, dels retrats. Sí. Jo, de sobte, veus aquests retrats. Tenim els de l'Imperial Court, però també hi ha una comunitat, per exemple, afectada pel canvi climàtic.
2: Exacte, d'una comunitat d'Inupiaq, d'Alaska, que ells enfrenten els reptes climàtics, han demanat ser reubicats com a poble, perquè la vida on estan ells és pràcticament impossible.
0: El canvi climàtic.
2: Exacte, i també té un altre projecte...
0: Diguem que això ja està passant, que hi ha gent que ha de desplaçar-se, va passar tota la vida, però vull dir que al llarg de la història, però hi ha gent que s'està desplaçant ja o que no poden viure això de la terra, la meva terra, el que era la seva terra, no poden viure-hi literalment per qüestions del canvi climàtic. Bueno, avui està plovent...
2: La justícia té moltes dimensions i la climàtica és una d'elles.
0: Exacte, sí. No, però deia que de sobte tu veus aquests retrats i és Velázquez.
2: Sí, clar.
0: O sigui, dins de cada persona hi ha com un emperador, diguéssim.
2: L'exposició té una presència molt gran d'aquest gènere, del gènere del retrat, que efectivament té una genealogia històrica, com tu bé deies.
0: I després és important, jo veig també que la mirada dels retratats, ella fins que no aconsegueix, això es veu a cada fotografia, això que des de la calma, el temps que es pren per establir aquesta relació amb la persona que li està entregant la seva mirada...
2: Clar, has de crear un clima d'intimitat i de confiança, i de fet ella dispara de vegades en el moment en què el retratat menys espera que disparin, no? En el cas de les persones anònimes que tenim aquí a l'exposició, és més difícil de valorar si no les coneixem personalment, però en el cas de tots aquests retrats que ella ha fet per la revista Vibe o per altres mitjans, persones que tots coneixem moltíssim, doncs veiem una Whitney Houston en un moment
0: ha
2: baixat la guarda, sí. No? O Iggy Pop, o molts personatges, o Tupac, no? El Tupac Shakur.
6: Sí, no, hay una cosa que yo creo que es lo que, al menos a mí, lo que más me ha impresionado, y creo que es lo más bonito, en mi opinión, que es esa misma idea de cómo, bueno, justamente mejor que ahora, cómo pueden convivir, porque la vida no es en blanco y negro, que hay fotografías a color y en blanco y negro, y pues hay personas negras y hay personas blancas, hay personas anónimas y celebrities, ¿no? Y eso yo no lo puedo desligar de lo que es mi vida en este país, en esta ciudad, y de lo que es la vida hoy, ¿no? Porque es muy triste que esto no se pueda encontrar en esta ciudad, es muy triste que esto no se pueda encontrar en este país, ¿no? Un retrato, digamos, temporal de lo que es la vida in situ, aquí, ¿no? Porque siempre somos nosotros y ustedes, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso es como muy bonito, que traiga, es como, claro, un poco lo que hablábamos ahorita, que Estados Unidos tiene esa cosa, esa dicotomía que es, tiene grandes cosas, es un gran país, pero a la vez es un país donde convive mucho racismo, donde, sí, pero los negros están súper empoderados, como mismo los matan y los asfixian, hay negros que han llegado a ser presidente, que son grandes presentadores de televisión, grandes artistas, entonces, claro, eso solo sucede en ese país o en muy pocos otros países, ¿no? Y claro, y es inevitable coger eso y mirar en el reflejo de aquí, de Barcelona, de España, de Cataluña.
0: Bueno, el que descobrim amb aquesta exposició és que això, bueno, el poder igualatori del naixement, de la mort, i ara sí, gràcies a aquesta fotògrafa i també una cosa que intuíem de Dana Lixenberg, el poder igualatori de la fotografia, diguéssim, que tots davant de la càmera de Dana Lixenberg, sigui quina sigui la teva circumstància, quin sigui el teu futur, quin hagi el teu passat i el teu present, doncs t'iguala els teus...
2: Tots som iguals. Efectivament, que és una fotògrafa gran... que demostra aquesta idea i aquesta visió humana, i com deia Abraham ara, al final està molt bé que les exposicions serveixin útilment per debats que hem de tenir a la nostra societat, i de vegades són exposicions històriques que ressonen en el present, i en aquest cas una exposició del present que ens parla del present, i trobo que són debats molt interessants.
0: Molt interessants. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Maria, un cop més. Val la pena veure els muntatges audiovisuals de totes les polaroids, amb música aquella mateixa que la pròpia autora ha escollit. És una exposició per estar-s'hi estona, i això que dius, que genera una bona conversa, com crec que hem tingut. Escolta, moltíssimes gràcies, Maria Paf. Això, escolta, nosaltres estem aquí tan contents d'estar un cop més, que ja és tradicional, o sigui, està el Nadal.
2: Tradició.
0: Està el Nadal, i després ja estem nosaltres, aquest bolo que fem nosaltres al Centre del Futur Fotografia Càvera de Barcelona, de la Fundació Mafre, veient avui fins al 17 de gener, però no ens pensem veure d'aquí fins al 17 de gener nosaltres, a la Dana Lixenberg.
2: I aquesta... si m'ho permets, Marc, sí? També l'exposició, que cada any és un termòmetre del que fan els joves fotògrafs i fotògrafes de Barcelona, que ve Reflama 26.
0: Per favor, però escolta'm.
2: Amb quatre artistes molt joves. Megan Matthews, Sara Bravo, Luca Gaetano i... Helena Bolet.
0: Helena Bolet. M'encantaria dir-me Bolet a mi. Bolet. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies. Ara una mica de publicitat i de capitalisme. M'encanta. I després tornem per contrastar un senyor que ve del més absolut comunisme. O sigui, per tant, vosaltres... Saps? Sí. És que tenim de tot. És increïble aquest programa. Endavant.
7: RAC1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
0: Escolta'm, aquests tres de públic que han vingut no m'aplaudiu gens, filla. Mira, aquestes enrotllades ja. Senyores, que estem en directe, per favor. Us heu fet amiguetes, no? Ja veig.
8: Ah, una miqueta.
0: Una mica, no? Clar, perquè sí. Estem aquí tan aixoplugadets, no?
8: Sí, Georgina, sí, què tal? Estem xerrant del tema. Sí.
0: Molt bé. Mira, tu treballes aquesta famosa de repartidor d'això de repartidor d'aquest famós MKG, no? Sí. I aquesta senyora havia treballat a un mercat, no?
8: Sí, Mercat d'Horta.
0: El Mercat d'Horta. Està jubilada, no?
8: Sí, separada, jubilada i està tranquil·la ara.
0: I tranquil·la, i tu estàs passant bomba, no?
8: Hombre, i tant.
0: Tu tenies un mini súper, com un mini súper.
8: Com un mini súper dins del mercat, sí.
0: I t'anava bé o no? Sí.
8: Sí, sí,
4: sí. O...
0: Ui, això és una...
4: Ah, menys mal. Sí.
0: No, sí. Diu que no diguis els quartos. No, però quan tu tens una parada, pagues un tant, cada tres mesos hi ha una perquè la parada és de l'Ajuntament.
8: És de l'Ajuntament. Sí, sí.
0: No et penses que després el traspàs és tant, eh? La gent es pensa, ui, aquesta senyora és com un taxi que te'l dones, que, saps, et desprens de la parada perquè et jubiles i tal, i tu dius, ostres, doncs mira, passaré uns anys, bueno, podré, jo que sé, estar bé. Són quatre xavos, m'he quedat una mica impressionat amb això tota la vida. Bueno, mira, escolta una cosa. Amb tots vostès, ja l'hem escoltat, Abraham Jiménez de Noa. Nena, som tres de públic, però sona això com si estiguéssim... Com si fos un concert de Shakira, eh? Molt bé.
6: Pues nada, al final, sin querer, va encajar a la perfección mi sesión, Marc.
0: Claro, todo encaja.
6: Sí.
0: Todo encaja.
6: Bueno, la Merced, fui a la Merced con mi hija.
0: Sí.
6: Y bueno, todo el apogeo, no se podía caminar, calor, el sol me matillaba la cabeza. Y en un momento le dije, mira, tenemos que irnos de aquí porque nos va a dar una cosa, ¿no? Sí. Pero se lo dije y la miré y la veía casi ya desfallecida, ¿no? Y de pronto yo siento que una persona... Sí, yo se lo dije a mi hija. Y siento desde al lado mío que me dice, yo soy de aquí. Fa 80 años que vinc a esta plaza. Y yo me viro y le digo, señora, pero primero que todo, yo no estoy hablando con usted, ¿no? Yo se lo he dicho a mi hija, y no obstante a eso, yo también soy de aquí, ¿no? Y sobre todo mi hija, ¿no? Que también, sin más que yo, es de aquí. Bueno, a partir de ahí, yo vi como esa señora le dio como una especie, se lo subió un muerto, porque no podía entender, supongo yo, todo esto es interpretación mía, que yo con mi acento fuera de aquí, además con nuestros colores, ¿no? eso, siguió a posterior a todo eso un diálogo donde ella explicaba que, bueno, que un poco yo intuía que a través de su explicación, que bueno, como ella llevaba 80 años aquí, ella tenía como
9: derecho, ¿no?
6: Derecho de catalanidad a estar unas baldosas por delante de mí, supongo, en la plaza.
0: Bueno, derecho de catalanidad y derecho de estar.
6: Exacta, exacta. Ahí en la plaza San Jaume, ¿no? Entonces, ese ejemplo un poco que viene a cotación a un poco lo que estamos hablando, también como demuestra que a veces la violencia y el racismo y la xenofobia no viene de un piñazo, no viene de un empujón, no viene de una frase agresiva. A veces solo con estar y con una buena manera y con un jersey de punto y con un buen peinado y con siendo adulto, también se puede ser violento y te pueden demostrar que es nuestro día a día, mío y de mi familia, de que todo el rato es súper molesto, ¿no? Porque uno se quiere inmiscuir, uno aprende el idioma, uno va a las cosas, entra en todo el mundo cultural y bueno, y uno tiene la sensación de que todo el rato te expulsas, ¿no? Como es como, no.
0: Y luego hay una altra cosa també, que a veus alguns quins comentaris, que jo també me flipo, estan amb la teva filla que té 6 anys, si no m'equivoco, i que a vegades diem una sèrie de coses violentes davant de les criatures, molt malament amb els
6: fulls. Ara voy a eso, porque esto fue el día de la mesa. Al día siguiente, como si fuera una película, estaban en la casa, vienen unas amiguitas a la casa y empiezan a jugar 5 de la tarde, un viernes, 5 de la tarde. Por supuesto son niños, hay gritos, hay saltos, hay lo que sea. Y como ya ha pasado otras veces, sentimos desde el piso de abajo, pum, pum, unos golpes, que supongo que sea una escoba o algo, no sé cómo pueden dar en el techo. Un rato más tarde, porque las niñas eran a las 5 de la tarde de un viernes, vuelve golpe abajo. Las niñas siguen jugando, por supuesto, ¿no? Un rato más tarde, tocan el timbre, el de la puerta de afuera, de abajo. Siguen jugando las niñas, vuelven a tocar el timbre. Todo esto con plano, como deja ver si reaccionan, ¿no? 2 minutos después, vuelven a tocar el timbre.
0: Y 3 minutos después. Las niñas tienen 6 años, ¿eh?
6: Exacta. Y 3 minutos después sonó esto. Mi vecina bajó a la calle y clavó en el timbre una astilla de madera. No. Con sus manos. ¿Hay algo más violento que eso?
0: Para que el timbre,
6: para que el timbre se quedara de esta manera.
0: A ver, ¿va a escucharlo para que escuchen?
6: Sí, yo conté la grabación y eso siguió. Eso siguió hasta el día siguiente porque obviamente se rompió el timbre y cada vez que alguien tocaba, se quedaba así tocado y había que bajar a sacar el timbre, ¿no? Claro, en un momento de la tarde, ahí viene la violencia que uno tiene que llevar con los niños, mi hija me pregunta, ¿pero cómo esta señora? ¿Por qué hizo esto? Y claro, ahí uno tiene la elección. Uno no tiene la elección de decirle, vamos a quemar el mundo, o tiene la elección de decirle, no voy a dejar que esto me rompa, y decirle, mira, esto no es todo el mundo, hay personas que son malvadas, hay personas que son racistas, hay personas que son xenófobas, porque abro paréntesis, de casualidad esta señora solo ha tenido problemas en el edificio con una familia filipina, con una familia ucraniana, qué casualidad, ¿no? Y con los cubanos, qué casualidad. Entonces, nosotros elegimos, porque al final, Barcelona, Cataluña, España, mi hija llegó aquí con 1 año y medio, tiene 6 años, ya tiene más tiempo que en Cuba, habla perfecto el catalán, toda su idea cultural y política y social es de Barcelona. Mi hija es catalana. Entonces yo no puedo derrumbarle ese sueño. Entonces le dijimos, yo y su mamá, que bueno, que habían personas que eran así, que en el mundo existe la maldad y que no todo el mundo, una vez que uno abra la puerta, allá afuera se va a encontrar. Porque nosotros, al final, estamos aquí por exilio, por elección. No por elección, sino porque llegamos aquí, porque soy un exiliado político, porque es donde podíamos llegar aquí. Pero además, yo tengo una conexión directa con esta ciudad, que es que mis ancestros, por ejemplo, en mi caso personal, eran africanos, los trajeron de Nigeria, los tiraron allí, y bueno, hay una relación directa entre el esclavismo de Barcelona con el de Cuba. Entonces, incluso si nos vamos ahí, a mí me pertenece también un pedacito de la herencia de cualquier tipo, política, social, simbólica de esta ciudad. Si vamos a ponerlo un poco extremo.
0: Tiquismiquis, ¿no?
6: Exacto. Claro. Entonces, pero nosotros elegimos el amor y elegimos, pese a que todo cada vez se pone más feo y más oscuro, decirle a mi hija que bueno, que todo el mundo no es así y que podemos hacer un mundo mejor.
0: Escolta una cosa, i aquestes conversacions, això és, que sembla, no tots els pares han de tenir amb els seus fills converses d'aquesta alçada, però en el teu cas sí que les has dit, tu la teva criatura i ara ja has hagut d'explicar en quin tipus de
6: Hace dos días te contaba, ¿no? Cuando llegamos y vimos esta, es lo bueno de la exposición, ¿no? Cómo te conecta. Rápido, te le dije a Marc, fue la semana pasada, yo tuve que sentar a mi hija por la mañana porque estaba triste, porque se sentía rara en su escuela, porque no hay casi personas racializadas, porque ella es trans, bueno, todas las capas, y se sentía, bueno, que discriminada, porque han sucedido discriminaciones explícitas, pero ella también tiene una sensación de esa discriminación. Y la senté sin que viniera a cuenta y le dije, mira, esta es la familia Obama, mira, este es Whitney Houston, mira, esta es la actriz de Wicked, mira, este es Spike Lee, porque es director de cine y tu mamá está cine. Y así, y ella se quedó así como diciendo, ah, claro, hay negros en la vida que hacen cosas buenas, ¿no? Pero claro, eso, nadie tiene que pasar por eso. Un blanco no sienta a nadie, porque entre la televisión, todos los personajes de las películas, todos los presentadores de televisión, todos la gente guay, los artistas, todos son blancos. Y en la mayoría de las escuelas, la gente guay son blanca, los profesores son blancos. Entonces...
0: Bueno, y si me has hecho va paralela acá... La mayoría de la gente guay es blanca y la
6: que la gente guay, es no, que el mundo
4: está exacto.
0: No, però que vull dir que a més a més que diguéssim ja la imatge positiva de la blanquitud és evident, però després que a més hi ha una insistència total. I torno a dir que aquests dies amb la qüestió de Ceuta, bueno, aquests dies aquesta de Ceuta i portem aquí des del segle XII abans de Crist, diguéssim, però amb que ho parlàvem ara arran de l'exposició, és a dir que hi ha aquesta voluntat de crear imatges
6: total.
0: Amb les persones migrants i amb negres o racialitzades, etc., tenen són conflictives, hi ha la imatge aquesta de crear conflicte, l'estigma
4: i perpetuar-ho,
0: i això és una cosa que és de construcció, que és
6: clar, que es construeix.
0: En aquesta exposició d'avui estem veient claríssimament com això es pot revertir, diguéssim.
6: Ara però fíjate com funciona el racisme, que esta senyora me clava esa estilla i jo digo... Claro, yo no te puedo pensar, decir todo lo que me pasó por mi cabeza de yo devolverle a ella.
4: Claro, claro, claro.
6: Tuve que hablar con varios amigos y me dijeron, no vayas a ocurrirte, no vayas a hacer nada de eso, porque claro, vas a cumplir todo lo que...
0: Las expectativas de la exacta.
4: De todas maneras,
6: pero fíjate cómo funciona el racismo. Entonces yo me tengo que quedar con mi timbre roto por esta señora. Siente con la libertad de clavar... Sí, fíjate la violencia que implica... Bajar la escalera cuatro veces y a la cuarta coger, no sé cómo lo había hecho porque no lo vi, y clavar una estilla.
0: Sí, sí.
6: Es que yo me he sentido violentado.
0: Bueno, es que es una agresión, claramente, ¿no?
6: A mí me han pasado cosas heavy de racismo desde los 4 años y medio que llevo aquí, pero esta es la más heavy. Porque tiene una carga metafórica y simbólica que a mí me parece una barbaridad, de verdad.
0: Bueno, doncs, Abraham, estem al teu costat absolutíssimament. I, a més, nosaltres... Des de
6: ojalá que m'estàs escuchando.
4: No, això, senyora. Esperem que ens escolti i que faci el favor de revisar el seu racisme.
0: Sí. Sí. Després, una altra cosa, també revisarem els codis penals, diguéssim, en el sentit de que també. Jo ja he posat per homofòbia una demanda a un individu i jo crec que a nosaltres ens això està tipificat, diguéssim, que hi ha coses que estan tipificades i que la gent molt allà lleugera doncs va timbrejant els altres. Això és una agressió, clarament. Llavors nosaltres aboguem un cop més per l'antiracisme. Un aplaudiment per Abraham Jiménez de Nova, per favor. I publicitat, per favor. Escolta, efectivament, som aquí al Càrrer de Barcelona, a la Fundació Mapfre, que hi ha aquesta exposició impressionant, que us recomanem moltíssim, American Images Americanes, de la Dana Linsenberg. Ho dic bé?
2: Perfectament.
0: És que ho dic perfecte, és que estic disparada. Esther, hi ha una cosa important que ens has de dir, per favor?
4: Sí, ATO. Saps què vol dir ATO?
0: Que tots els catalans estem on estem gràcies a ATO, perquè ens hem fotut ATO, amb vena, venga d'ATO.
4: Ah, exacte, fer-te gran, és buscar nouretes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com ATO, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran.
0: Parlant de catalanes, avui tenim, que no ha pogut venir, però ens ha enviat un missatge, una oyenta, que ens estimem moltíssim.
4: Molt top.
0: top, molt top, una oyenta que és una fan nostra i nosaltres d'ella, que és la Jacqueline. Jacqueline, moltíssima felicitat.
4: Bravo!
0: Una abraçada forta.
4: El seu aniversari.
0: És el seu aniversari. Que vagi molt bé. Escolta'm una cosa, ara una mica de positivitat i després ens acomiadem de tots vostès com vostès es mereixen, que es mereixen molt, es mereixen tot. Ah, no, no ens acomiadem? Doncs escolta'm, Núria Travessa, ja estàs connectada? Núria? Bueno, la Núria suposo que els informarà si no se les han dut, la riada. Ah, a punt, eh? Vale. Escolta, companya, doncs endavant amb l'informatiu.
7: RAC 1.
9: Argentina va con Messi, va. Messi!
10: Masso.
11: Le pega Messi al arco!
9: Argentina, campeón del mundo! Nos preparamos para el último viaje, la última estación.
7: El 10 diu adéu.
12: Voy a terminar de esta manera acá en lo que siempre soñé.
7: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol i RAC1 en serà testimoni. La matinada de dimarts a dimecres viurem en directe l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste, amb Roger Saperes com a enviat especial a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
13: Leo, el 10, el 10 infinit!
7: La nit de dimarts a dimecres, a la una, just després del Tu diràs, Argentina venint, l'últim ball de Messi amb la seva selecció en directe a RAC 1. RAC 1. Tots som un milió.
14: La secció no és de motor, eh? No. És del Rocco que explica...
15: Bueno, explico que ja, com hi ha eleccions el 29, doncs les teles ja s'han posat les piles, sí. I ja comença el tema demanat, Televisió Espanyola ha demanat 5 debats.
14: 5? 5?
15: 5, per fer 5 debats. Mediaset també ha dit
14: que... Hi ha tanta gent per fer 5 debats?
15: Sí, sí. Bueno, per candidats,
14: no, ja, cara per això, a cara... Sí, sí,
15: en fi...
14: Los segundos, los terceros...
15: Ara la nada, la tornada...
14: Això no va així, eh? El cinquè no són els cinquè. Cinquens, eh?
15: Ah,
14: no va així, això.
16: Pensava que anaven passant tots.
14: No, no van passant tots. Hi ha gent, però no va així.
15: Em consta que 3Media ha demanat, Mediaset oficialment ho ha fet saber als diferents partits polítics, a Televisió Espanyola també, i em consta que 3Media, no he vist cap nota de premsa de 3Media, però suposo que també la Sexta, evidentment, que Ferreres farà, voldrà fer el seu. Ho aniríem seguint, perquè sí que és veritat que serà d'aquí el dia de les eleccions, el d'entreteniment.
14: Senyor Marcelí, què està mirant a Telecinco?
16: Què
14: passa ara a Telecinco?
16: És que hi ha una noia que diu que li va demanar a la seva pareja...
15: Hombre, al seu marit.
16: Al seu home, marit, sí. De compartir cama con otro hombre.
17: Bueno, no, con una mujer.
16: Ah, con una mujer?
17: Con una mujer.
16: Havia llegit con otro hombre.
18: Pues sí, porque...
17: No, no, con otra mujer.
18: Ah, o así...
19: ¿Algún familiar sabe que eres lesbiana?
18: Se lo conté a mi hermana, bueno, yo me llevo bien con todos mis hermanos.
19: ¿Y qué te dijo?
18: Pues ella dice que es mentira, ella piensa que es como yo siempre estoy bromeando.
19: Ah, que dice que es mentira.
18: Entonces me dice, ay, se tan porque es que hay muchos memes.
17: ¿Estaba un hombre? ¿Cómo esperé? Y va a demanar que vingués a casa a dormir una altra dona.
15: I la que està insonoritzada aquí és?
14: Deu ser la dona. Ah, és la germana?
17: Que no sap que és lesbiana.
15: A parlar per parlar.
14: Aquest programa, Rocco, com els hi va?
15: A Catalunya un desastre.
14: Un desastre.
15: A Catalunya un desastre.
14: S'ho mira el senyor Marcelí, perquè mira quin titular tan interessant, eh?
17: És una de la família la que està amagada en una sala que no sent el que està explicant i després li dirà
15: soy lesbiana.
17: I coi, que soy con hombres y mujeres, como la Colau.
14: Sí, doncs vostè continua sentint...
16: Sí.
14: Quan entri, la convidada ens avisa. Ens avisa. Bueno, no sé. Què més?
15: Bé, altres coses. Televisió Espanyola ha tancat amb Amazon Prime tota una sèrie d'acords perquè molts continguts de Televisió Espanyola es puguin veure a Prime. Això és una estratègia, jo crec que molt intel·ligent, d'incloure tot un catàleg de produccions i de continguts que té Televisió Espanyola perquè la gent que té Amazon Prime la pugui veure també i visualitzar i donar a conèixer tots els productes de Televisió Espanyola. Podria estar una bona estona explicant tot el que tenen, eh? Però entre documentals, sèries... Hi ha una sèrie, per exemple, Santa Teresa de Jesús, avi. Ai,
14: Santa Teresa de Jesús.
16: Això és molt antic, això.
15: Això és molt antic. Fortunata i Jacinta.
14: Hòstia, ja havien col·locat un paquet de...
15: Per això porto que s'ha notícia, perquè...
14: No, ara m'interessa, què més hi ha?
16: Carretons.
15: Cinco Lobitos.
14: Que maravilla.
15: Pel·lícules com El Carràs, La Llamada...
14: Mira, La Llamada dels Xavis.
15: Cerdita.
4: Lobitos és la pel·lícula, no?
15: Sí, Cerdita. Cerrar los ojos... Cinco Lobitos i moltes més.
14: Ara passa molt.
15: De sèries, sí? La Moderna, El Ministeri del Tiempo, que va tenir molt bona crítica.
14: Sí, però es va acabar com el Roser d'Aurora.
15: Sí, perquè que... no va acabar
14: si
15: bé.
14: No va acabar bé,
10: no va acabar el temps.
4: No he vist el final.
14: Bé, total, no, jo tampoc, però... Vaja,
15: més de 500
14: no
15: capítols de sèries i 34 pel·lícules, totes a partir d'allà per veure a l'Amazon. Després dir-te que a partir del 5 de novembre la 2...
14: Un moment, abans que canviïs a la 2, ara això de les plataformes, no sé si ho heu vist, que es passa un contingut, hi ha contingut de Filmin a Netflix.
15: Sí, per acords que ja arriben.
14: Sí, sí, de cop i volta estava fent una miqueta de zapping a Netflix i vaig veure...
15: Un apartat que...
14: De Filmin, sí, sí, es veu que es passen pel·lícules.
10: Vols dir que
14: pel·lícules.
10: No donen l'abast de fer pel·lícules
14: és
10: i sèries?
14: És possible, i no hi caben, no hi caben. Yeah. No hi caben i les han d'anar repartint als llocs.
15: Sí. També et dic una cosa.
14: Ai.
15: No, els números no surten, eh?
14: Home, però a veure... Home,
15: Sky Showtime ho està passant molt malament. Que bé, i a lo millor podríem tenir la notícia al llarg del 2027 que possiblement tanquin.
14: Carai.
15: Te'n recordes aquella oferta que van fer de 5 euros per tota la vida?
14: Jo també.
4: I tu mira,
14: aquí som dos.
4: Jo no hi entro mai.
15: Doncs escolta'm, tenen sèries
14: sí, no,
15: que estan molt bé.
14: Tenen coses, mira, no me'n facis dir una, però
15: tenen totes les sagues de Jurassic Park, tenen totes d'Indiana Jones, crec recordar, i a banda de sèries noves, eh? Doncs no els estan gens bé, no surten els números.
14: Però ens ha fet il·lusió que era un preu per tota la vida.
4: El 50%.
14: Sí, quan ens morim, això, algú ha de donar de baixa.
15: Doncs potser no hi ha una
4: calla.
10: Perdoneu un segon, això de Sky Sofàs o no, on s'agrada?
14: No, Sky Showtime. Escolti'm, que entra l'altra.
17: La germana.
14: La germana. Sí,
17: sí. Su hermana no s'imagina lo que le espera esta tarde. Sí. Cree que ha venido de público.
4: Però encara estem així, li has dit que és lesbiana. I què ha dit ella?
17: Són unes negres que es veu que...
14: Bueno, va.
17: Una que és lesbiana.
10: Són negres.
17: Són negres. No diré que són...
4: Encara estem així destacant si són negres i són lesbianes.
14: Què dius?
17: Calla.
20: ¿Conoces a alguien?
21: Sí, ella.
20: ¿Ella quién es?
21: Mi hermana.
20: ¿Tu hermana?
15: Es la hermana.
21: Pues claro.
20: Mira, está mi compañero, porque si no te importa te vamos a colocar el micrófono.
14: Això Rocco no ho feien abans de...
15: Això et recordes que ho feia el diari de Patricia.
14: Exacte, el diari de Patricia. No és el mateix.
15: És el mateix.
14: I ara què se suposa que li he de dir?
17: Ara la germana que està aquí invitada...
10: Però aquesta no és la que ja ho sap.
15: No, no ho sap res, no li comunica.
14: Calleu.
20: No te preocupes, que arrobes a entender. No te preocupes, gracias. Ven, siéntate, que te hemos preparado una silla para que caiga.
14: No sé. Per a que no te caigues. Ell ja veu a venir que la notícia la deixarà descol·locada.
21: Que jo no estoy embarazada.
20: No, tranquila, tranquila. ¿Estás bien?
21: Sí.
14: Uy.
20: Ponte así.
14: Uy, servicios médicos.
15: No sap lo que li passa.
20: Tranquila, respira.
15: No està bé, aquesta noia.
14: Bé.
21: Què diu? Pues nada, primero me ha gustado, muchísimo gusto verte, después de tanto tiempo de no vernos.
14: Ara bé,
21: Y pues...
15: Ay, ay.
21: Te quería contar lo que le conté hace mucho tiempo a Yulay, pero que ella no me cree.
4: Cali.
21: Pues que de hace tiempo yo he tenido curiosidades pues, por las mujeres, bueno, desde Colombia, pero siempre estuvo pues como en stand-by.
15: Colombia.
17: Colombiana. Pues,
14: l'altra no s'ho creu, eh? La cara és d'estupefacció total.
21: Como que esa curiosidad se está despertando cada vez más y pues que ahora me inclino más por las mujeres que por los hombres.
17: Como el Colau.
14: A veure, la reacció.
21: Anda.
4: Ja se l'ha mirat de la baix, eh?
21: Sí. Bueno, anda. Lo veía venir. ¿Por qué?
20: ¿Cómo?
4: Que lo veía venir.
21: Ya como que me lo sospechaba. ¿Por qué? Pues porque cuando éramos más niñas, o sea, yo veía que tú mirabas mucho a una amiga y yo decía, pues... O sea, pensaba que yo era la que iba a inclinarme más por el gusto de las mujeres, pero... Que, wow.
15: Me siento extraña, ¿eh?
14: En directe, ¿eh?
21: Pues nada.
15: Pues ya, ya está.
4: Bueno, ya está,
21: yo respeto sepas. Tu... Si a ti te gusta la mujer, pues yo respeto eso y...
4: Doncs ja està.
14: Però, Rocco, aquí no hi ha tema, eh? Vull dir, s'ha acabat la història, ja, no? Clara, ella hauria d'haver-se escandalitzat, caure per terra desmaiada...
10: No te quiero ver nunca más.
15: No l'han preparat gaire bé.
14: No, la veritat és que...
15: Si l'haguessin donat 4 gin tònics, potser millor hagués reaccionat.
14: Però això els programes no es fa, no?
15: Perdona, jo conec una escriptora que li deia... Però Joan, és que ja tiene miedo. Demanava quan entrava, demanava un whisky. I dèiem que sí. Ja estava prohibit, eh?
20: Va caer muy mal esta información.
21: Bueno, es que en nuestro país son muy, como muy cerrados de... De mente, ¿me entiendes?
20: Bueno, no todo el mundo.
17: Aquí somos los verdes.
10: Aquí esto es campista.
21: ¿Cómo te explico? Bueno, más que nada mi hermano mayor. Sí, eso. Entonces...
14: Bueno, la família, doncs, ja ho encaixarà.
15: Sí, sí, sí. Han de ser de la zona de... Han de ser de la zona de Cartagena d'Índies, aquella zona de dalt.
16: No ho sé.
14: No ho sabem.
3: No conoces Colòmbia de palmo a palmo.
15: La zona d'allà és... Bé, tinc més coses.
14: Sí.
15: Del cap de setmana...
16: Sí. A veure si clarim alguna cosa.
15: Sí. Ostres, ara que parlem de relacions, el llapis de memòria de la SER, SER Catalunya,
14: sí,
15: va estar l'altre dia convidat al Xavi Coral.
14: Ah, molt bé.
3: Ah, de Terrassa.
15: Ah, mira, sí. I el Xavi Coral va explicar una cosa que em vaig quedar, que dius, ostres, a vegades van sortir a caçar noies.
3: Què me diu?
14: No era això el que vaig escoltar. Era una altra cosa.
15: Home, si ara escoltareu el moment, però la idea, Àlex, oi que sí, és anar a caçar noies, i van trobar.
14: Però per què poses l'Àlex?
15: Perquè l'Àlex haurà escoltat el tall abans, que els prepara. Ah, no, has escoltat...
14: Diu que just aquest no. Tots els del programa sí, però aquest justament no.
15: Doncs explica... que eren una colla d'amics i que es reunien de tant en tant i un dia un d'ells va dir això.
14: Un dia estàvem fent una festa, no? I només un tenia nòvia. La nòvia va dir, ostres, és molt avorrida aquesta festa, no hi ha noies, però estic fart de fer festes que sempre sou tot nois i jo... La qüestió que vam dir, va, ens fem una cosa, sortim tots d'aquí i al cap d'una hora tornem tots amb una noia. I, per tant, sortim, no tots estàvem a les afores de Terrassa, sortim, anem cap a Terrassa, tothom es distribueix i tothom torna a aquella festa amb una noia. Els cinc i dos germans que també formen part de la colla i un tercer que no hi era, vale? Anem mantenint això. Els cinc tornem amb una noia. Sí. Un que ja la tenia i els altres quatre tornem amb una noia. Els dos germans tornen sense noia.
5: Desqualificats.
14: I el que no hi era, i després en parlarem. La qüestió que al cap dels anys aquelles cinc noies es van casar amb els cinc nois. O sigui, aquella... I no vam començar a sortir

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: I els matins de RAC1.
3: Però això fa més segles, aquesta notícia.
1: Bueno, però hi ha un interès en saber-ho,
4: va dir que no.
1: I va dir que no, trobo que va ser molt honest, perquè va dir que no, que creia que no estava preparat per fer-ho.
3: Sí, sí.
1: És a dir, que no s'hi veia capaç, que era una cosa que no anava amb ell.
3: Sí, ho va explicar.
1: I que diu que RAC1, sí, se l'ha trucat, per venir aquí a fer els matins.
3: No sabia res.
1: Sí,
3: ja fa uns anys.
1: No sabia res. Bueno, ho va explicar, això és el que vaig sentir.
5: Primera notícia.
3: Perdó?
5: Primera notícia.
3: Bé, escolta'm, aquest cap de setmana que era tot...
1: Com és que necessita ja dues cadires per seure?
5: Pues tinc més...
4: Una pels braços i una per les cames.
3: Exacte. Aquest cap de setmana m'he posat a DX perquè veient una mica el panorama dels canals tradicionals i amb la pluja que caia dissabte, m'haig posat a veure un programa que es diu El curioso caso de... Llavors, cada setmana, cada capítol és un cas concret.
5: Està bé.
3: Atenció.
1: Ha captat la nostra atenció, aquest programa.
3: Sí?
1: Sí.
3: Bé, el fet és que un familiar se li va morir, dos familiars molt propers. Sí. I
1: no... Serà alegre el cas de...
5: Jesús.
3: I va dir que no estava d'acord de posar-los, d'enterrar-los.
1: Que no, a veure un moment, que no els volia enterrar?
3: No. Què va fer amb ells? Atenció.
6: Ah, bo, com jo.
7: Su piel aún estaba intacta.
8: She had makeup.
7: Llevaba maquillaje... Y seguía con el vestido con el que la habían velado.
6: Como la mamá.
7: Jean hablaba con total naturalidad de Jimmy, de que se le estaban empezando a desprender las orejas. Pero recuerdo perfectamente aquella tarde sentados a su mesa, tomando té. Esta era nuestra querida tía Jean. Y era un poco peculiar.
9: ¿Cómo puede alguien tolerar algo así?
10: Oh, it's my old...
9: Es la tía Jean, es un poco excéntrica. ¿Excéntrica? ¿En serio? Si hubiera uno o dos cadáveres en una casa cerca de mí, ¿no me sentaría tranquilamente a tomar un té? Esto no es normal. Tienes cuerpos en descomposición a tu alrededor. No creo que esto colara en mi ciudad.
1: Bueno, perdoneu, però gairebé basat en fets reals, Recordeu el que vam explicar la setmana passada.
3: No, són fets reals, eh?
1: No, vull dir que...
3: Són fets reals.
1: Recordeu que vam explicar aquest cas, que hi havia aquesta mare i aquesta filla que...
5: Tenien l'home
1: a casa seva durant dos anys.
5: Dos anys.
1: El van tenir,
5: sí.
1: I
5: jo recordo... El sofà,
3: I jo recordo un senyor que va sortir a Callejeros...
4: No sabem on.
3: Fa molts anys,
1: sí, el sofà.
6: Amb una habitació per ell, clar, lo normal, com la meva mama.
1: Bueno, lo normal no.
3: I jo recordo a Callejeros que van treure un senyor que tenia el gos amb el congelador mort.
6: Clar.
3: I el treia de tant en tant per ensenyar i deia, mira, currito, aquí
6: claro.
3: Està.
1: Vostè ho veu totalment normal,
6: sí.
1: La mare, el gos...
6: No passa res.
3: A veure, a la Renaixença, que és aquest programa que fan pel Canal 33, també, del Peyu, que jo me'l miro a les de 11:15, més o menys.
1: Que ara el Joel, no, crec?
3: Sí.
4: Sí.
3: Escolta'm, han fet un top, una llista dels més odiats a Catalunya.
1: Crec que una vegada en aquest programa vam preguntar qui és la persona que et cau pitjor.
5: O et feia més ràbia.
1: O que et fa més ràbia. Això la Xènia...
5: No sé.
1: Ho trobarà. No sé, ara igual és difícil trobar una enquesta que vam fer fa molt de temps, Però crec que vam fer una pregunta al voltant d'aquest tema,
3: Sí, jo recordo
1: el que et cau pitjor o el que et fa més ràbia...
3: Però aquí és els més odiats. Qui diríeu que està en el número 1?
1: Ui, ara quin compromís...
3: No.
1: De Catalunya,
3: No, Montserrat.
4: Un home o una dona?
3: Una dona.
4: Ep.
5: Una dona?
6: Una dona.
5: La Colau?
3: No.
4: Política?
3: Fem el llistat, perquè es van col·locant, són els sis primers, es van col·locant un al 5, un al 4, un al 3, i ells van decidint on els col·loquen. Aquí hi ha hagut gent que s'ha enfadat,
4: Però és una actriu, una política, una cantant?
3: És del món de la política.
11: No serà Pilar Rahola?
3: Pilar Rahola està a la llista.
4: Vinga, ja en tenim una.
3: Ja tenim una. Voleu fer la llista vosaltres? A veure si hem de mirar.
1: Home, ens poses un compromís, perquè clar, aquí quedem pensant gent que...
3: Vols que posi el document?
4: Quants homes hi ha i quantes dones?
1: No, a veure, m'agrada jugar una mica. Quin has dit, Montse? És que no
4: Pilar Rahola.
1: Perquè la Xènia m'ha passat la... Ara em passarà
4: quants homes hi ha,
1: la nostra enquesta.
3: Ja crec recordar que hi ha dos...
4: Dos homes i tres dones?
5: Dos homes?
3: És que ara
4: no se'n recorda.
3: Ara me'n recordo, perquè són sis. Home,

0: una escriptora,
1: ah, tres homes i
0: hi ha una
1: dones.
0: Escriptora, hi ha una escriptora molt important.
1: Escriptora?
2: Pilar Rahola?
0: No.
1: No, ja no,
3: aquesta ja l'hem dit.
0: Ah, perdó.
1: Pilar Eire, no sé.
0: Tenim una dibuixant.
1: Ep.
2: No, home, no, una dibuixant.
1: Home, la Pilarín
2: no pot ser.
0: No pot ser.
2: No pot ser.
0: No pot ser. Una dibuixant.
2: No, home, no. Ja tinc la nostra enquesta, ara l'explico. Vam preguntar, ah, sí? De quin famós català n'estàs més tip.
1: I si quin vas...
2: ara ho explicarem. Posa pos la teva.
4: És un joc que jo aniré traient personatges. Tenim uns números, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i tu me'ls has d'ordenar segons els que et facin més ràbia, diguéssim. La gràcia és que tu no saps qui surt. Llavors, cuidado on posiciones cada personatge. Miquel Valls. El de sota, el 2. Vale, vale.
3: El nulo.
4: Felip VI, en la posició de segon, sí, més odiat. Per
3: i l'altre, el tercer.
4: I el tercer.
2: Ara hi ha quatre més.
4: M'estava espantant. Pilar Rahola.
3: Ara...
5: Fota la sobre de Manuel.
3: Però clar...
4: Jo ho posaria al 4.
3: Sí, va.
4: Ara tenim Sílvia Orriols.
3: A l'1.
4: A l'1, eh? Ara ja hem perdut...
3: tota l'oportunitat.
4: Ja no, anava a dir l'audiència del programa.
2: 10.000 oients pel cap baix se n'han anat a topar pel cul. No passa res. I tot. El recuperarem.
4: Quants? No passa res, ja els havíem perdut. Des que vam fitxar en Joan, que els hem perdut. Pilarín Vallès.
3: Home.
2: Home.
3: Que l'al 6.
4: Mentir. El 6, eh? Jordi Pujol.
3: Oh!
4: En cinquena posició. Oh! No t'ha quedat malament, eh? No.
2: T'ha quedat una cosa apanyada.
4: T'ha quedat, sí, un quadro... Sí. El vols pel quarto de casa?
0: Però per què la Pilarín?
2: No ho entenc. No, per què la posen en aquesta llista? No,
6: i tant.
2: No,
6: clar, Riols, per què la posen?
0: Però si és molt estimada.
2: A més, clar, no ho tria. O sigui, li posen. Ah, ho has de col·locar, sí, sí, tu. A veure, Montserrat, sí, sí, que, com
1: jo si sí, ho he fet bé, seria, en primer lloc, Sílvia Orriols, sí, en el segon, Felip VI, sí, tercer, Miquel Valls, quart, Pilar Rahola, cinquè, Jordi Pujol, i la Pilarín.
0: El 6.
2: I el molt injust.
0: Però per què?
2: No, però et faig la pregunta, tu, eh?
1: No sé.
2: De quin famós català n'estàs més tip? Això ho devíem preguntar un dia que no hi havia el Clapés, segurament.
0: Sí, no, no ho hagués comprat, això, no?
2: Rosalia, Gerard Piqué, Carles Puigdemont o Jota A. Bayona. Això va ser el 22 de març del 2024. De quin... això és, la pregunta és què creieu que va votar la gent, eh? Rosalia, Gerard Piqué, Carles Puigdemont o Bayona?
0: Jo crec que van votar Gerard Piqué.
1: Jo també.
2: Sí?
6: No, la Rosalia.
7: No, no, no.
0: Sí, potser
7: no.
0: Sí.
6: No, el Bayona.
8: El Bayona. No. Ah, no. Perquè va fer lo de la nieve.
2: Quin famós català n'estàs més tip? Amb gairebé rècord, eh? 3.150 vots. Carles Puigdemont.
8: Oh, oh, què? Oh, oh. Però quina merda és aquesta? Oh, oh. Sou realment un programa odiós que ja...
0: No, però... Oh. Però, no però escolti, que així vostè l'audiència, que és la que
8: no,
0: va votar.
8: No, això està manipulat.
2: Mira,
8: això,
2: el Piqué va rebre un 35,2% dels vots, i Puigdemont un 35,7%.
1: Oh, oh. Veus? Ho veus com estava la cosa?
2: Sí, sí, sí, molt ajustada.
8: Quin fàstic que feu.
0: Em queda temps per alguna coseta més?
2: Una coseta més.
1: Sí, dos doncs, minuts.
2: Vinga, va.
0: Dos minuts. Deixa'm passar un momentet per en companyia,
2: sí,
0: perquè és aquest programa que fa el Ramon García, el Ramon García, el de les campanades, sí, el de la capa, perquè la gent el seixui.
1: Sí.
0: Té un programa... Bueno, hi ha gent que no, eh? Ramon García... A vegades...
2: Ramon García surt en un documental del que parlarem aquesta setmana,
0: sí,
2: d'un documental sobre el judici de Chiquito,
0: sí,
2: contra Pepe Navarro i Flo per la paròdia que feien del seu personatge.
0: Ja sabia jo que faries el
2: I
0: tema.
2: I surt allà el Ramon García.
0: L'has vist, el documental?
2: L'he vist, m'ha agradat molt. Molt recomanable. Molt bé, molt bé.
1: On has vist?
2: Movistar. Còpia o paròdia o còpia, està molt bé.
0: Bé, doncs, en companyia va aparèixer, atenció, Maria del Mar Bonet, perquè van parlar d'ella. I van, el DJ de seguida, el motor musical, de seguida va trobar una peça. Quina peça diríeu que era?
6: La Liga Negra.
0: Hombre!
9: No hi ha nadie que se llama Maria del Mar?
10: Bonet.
9: Cantante?
10: Sí.
9: Bonet?
10: Sí.
9: I què cantava?
10: Canciones.
9: No te acuerdas.
10: Sí, María del Mar Bonet. ¿A que sí, Benji?
9: ¿Qué va a decir Benji? Bonet.
0: El montador.
9: A Benji si le dice Mari Carmen...
10: Está buscando ahí alguna canción de María del Mar Bonet.
11: ¿Cómo me conoces, eh?
10: Sí, hombre. Mira.
8: Preciós.
10: Catalana.
6: Catalana. Hola, cançó és francesa.
0: No, però no és catalana.
9: ¿Y entre nosotros?
10: Pues es una buena pregunta.
2: Oy, oy, oy.
9: Es un artista que desconocía.
0: Mira, la copresentadora,
10: Sigue con nosotros.
9: Tendrá ya una edad, María del Mar.
10: Sí,
11: pues 79 años.
10: Bueno, 79, sí, sí.
9: Bueno, pues invitamos a María del Mar Bonet,
2: sí, tan.
9: En este descubrimiento musical que hemos hecho yo, quiero decir, porque Ramón ya la conoce, pues por
2: descubrimiento musical, ¿eh?
9: Y...
6: Bueno, ¿eh?
2: Jove promès, eh?
1: Sí. Perdona, Maria del Mar Bonet, aquest estiu actuava a Menorca, eh?
2: Sí.
7: No, si escolta...
0: És que, però, no, no, i, la, i jo crec, avi, que la cançó aquesta de l'Àguila Negra és més maca, la versió
1: maca.
0: Que ha fet la Maria del Mar Bonet, que l'original.
6: És més maca. Sí,
0: l'original no té res a veure amb la versió doncs que va aquest, fer, que va, la va encertar.
2: Aquest és el nivell. Rocco, moltíssimes gràcies.
0: Demà,
2: ara tornem amb el temps afegit, que senyor Marcelí xucarem pa a les coses del Madrid, eh?
6: M'acaso.
12: RAC 1.
13: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
14: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
13: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
14: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
13: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
14: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
15: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
13: Va, Cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
14: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
15: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
16: Bueno, escolta, què?
13: Escolta, mos aixequem o què? Va!
16: Posa la ràdio!
13: Vinga, va, espavila!
17: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
18: Per cert, nois, us he dit una cosa?
19: Sí, que es pare!
18: No, no, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
13: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
18: Sí, sí, durant el programa.
16: Així surt el programa.
13: Oh, mare que el va parir.
17: RAC 1. Tots som un milió.
18: En tot cas, ara en parlarem amb un expert totalment en la matèria, perquè gràcies a Belcaral, com dèiem, hem viscut una gran borrasca que hauria pogut convertir-se, alguns diuen, en un mini-huracà mediterrani, i tal com s'ha explicat aquest cap de setmana. O, d'altres, davant d'un nou fenomen meteorològic que, en aquest cas, faltaria definir. Tot això li preguntarem al Daniel Sempere, que és catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada. Senyor Sempere, bona tarda.
20: Hola, bona tarda, què tal?
18: I gràcies per acompanyar-nos. Permeti'ns que recuperem les declaracions del Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, d'aquest mateix dissabte.
21: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu. Aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs a ser això, un mini-huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
18: Unes hores més tard, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va tornar a alertar sobre el perill d'aquest fenomen.
22: Ve un mini-huracà mediterrani a Catalunya.
23: No és una broma.
22: Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral, i si fem el que hem de fer, si ens prenem seriosament les mesures que decretarem des dels serveis d'emergència civil, doncs, en fi, no ha de passar res, però no és broma. És dir, alerta amb el que ve, no?
18: Li pregunto, coincidint amb 4:45 de la tarda, si Catalunya hem estat a punt de viure un mini-huracà mediterrani o estem parlant d'un altre fenomen meteorològic que a hores d'ara hauríem de començar a buscar com definir-lo.
20: Bueno, tal com deia el Santi, el que hem tingut és un sistema convectiu de mesoscala. Les idees de medicans, mediterranean, huracans o mini-huracans és perquè ens agrada posar-li un nom conegut a una cosa que en el fons no arriba ni de lluny a ser un huracà tal com els coneixem, no? Els huracans estan caracteritzats essencialment per unes velocitats de vent que no hem tingut ni de lluny i no només per la intensitat de la pluja. Llavors, bueno, el que passa és que estem davant d'uns fenòmens que estan sobrepassant tot el que teníem com a història i, bueno, hi ha una possibilitat de buscar-li nous noms o simplement no canviar-li el nom, sinó ser conscients de que el que estem veient és els fenòmens característics del Mediterrani, que, com sabeu, el fet de ploure intensament és algo que està lligat a la nostra cultura i a la nostra història, només que davant del canvi climàtic i davant de fenòmens extraordinaris com ha estat la calor d'aquest estiu, que és el més càlid de tots els temps, i a més amb un període amb màximes de 30 graus a tota Catalunya de molts dies seguits, pràcticament hem estat 2 mesos i mig amb temperatures de més de 30 graus i hem vist 40 graus per primer cop a la història a Barcelona, això ha fet que la temperatura del mar sigui excepcionalment alta, anòmalament alta, i tot això fa que les intensitats dels fenòmens meteorològics s'incrementen. I això és el que estem veient. Però, com deia el Santi, el que hem vist és un sistema convectiu de mesoscala.
18: El que hem viscut aquí, li pregunto, té alguna cosa a veure amb un cicló tropical? Perquè l'expert en ciclons de l'Agència Espanyola de Meteorologia, Juan José González Alemán, ha fet la següent reflexió a la xarxa X. Diu, l'episodi extrem és consistent amb un procés de ciclogènesi tropical, és a dir, amb el veritable intent de formació d'un cicló tropical a partir d'un grup de tempestes molt fortes. I està d'acord vostè amb aquest diagnòstic?
20: No. No, perquè normalment el que anomenem ciclons tropicals només reservem aquest nom pels ciclons que es produeixen a la franja intertropical, entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn, i sobretot al voltant de l'Equador. En aquelles zones les temperatures són consistentment molt altes durant, sobretot, els períodes càlids o els períodes de pluja, amb vents permanents sostinguts, com són els alisis, que soplen sempre en la mateixa direcció i de manera permanent, i caracteritzen uns fenòmens convectius molt forts per un seguit de condicions. Normalment en meteorologia, a les tormentes que estan fora dels tròpics, els anomenem tormentes o borrasques, i el fenomen de ciclogenes és el que dona lloc a aquests, diguem-ne, ciclons fora dels tròpics, que són els nostres. Llavors, bueno, el que sí que estem veient és, de nou, la magnificació de les intensitats de tots els fenòmens degut a que tenim una acumulació de calor, que recordeu que el calor és energia, tenim una acumulació d'energia com si tinguéssim una bateria gegant, que hem acumulat molta energia, que és la temperatura molt alta de la superfície del mar, que ha arribat aquest any a ser màxim, el màxim del record històric que tenim, en el que podríem ser el Mediterrani entre Catalunya i Balears. Llavors tenim la bateria supercarregada i això permet que les intensitats siguin molt fortes. A partir d'aquí, dir que són fenòmens tropicals, bueno, normalment reservem això a la zona intertropical, a la zona de convecció intertropical, que està caracteritzada perquè durant el període de pluges plou cada tarda. Plou cada tarda amb intensitats molt fortes. I aquí pues ja ha sortit el sol, per dir-ho així. No estarem 20 dies plovent, sinó que en un moment donat un sistema de mesoscala convectiu, és a dir, un sistema que permet que la convecció es desenvolupi de forma organitzada durant moltes hores i cobrint una àrea important de l'espai, no és només una tormenta aïllada com podem tenir al llarg de l'estiu, es vegi afavorida per una injecció d'humitat del mar, perquè el mar està molt calent, i arribi a uns nivells molt importants, com hem tingut aquests dies, no? Llavors jo crec que no és un problema dir-li que és una tormenta que comença a ser quasi com les tormentes tropicals. Bueno, podem dir això, però hem de ser conscients que és una llevantada de tota la vida. El que passa és que amb unes intensitats i una magnitud en tots els termes molt més grossa. Per què? Perquè hem tingut un estiu excepcional. No s'havia vist abans. Llavors, després d'un estiu excepcional, tota l'energia s'ha acumulat en el mar, que fa de bateria per generar convecció, i el que veiem són fenòmens convectius excepcionals que no havíem vist abans. Bueno, això és on estem. I hem de ser conscients de que això no és només aquest any. És la nova normalitat a la que ens haurem d'enfrontar.
18: Professor, estem parlant amb Daniel Sempere, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre de Recerca de Hidrometeorologia Aplicada. Protecció Civil parla d'un sistema convectiu de mesoescala. Què vol dir això?
20: Això el que vol dir és que normalment, quan tenim fenòmens convectius, el que tenim és una cel·la convectiva. Què consisteix? Vol dir que l'aire de l'atmosfera s'escalfa per sota, com si poséssim una olla a hervir, a bullir a casa, no? I posem el foc, Llavors el que veiem quan l'aigua es posa molt calent és una mena de bombolles que van del fons de l'olla, que és la que s'està escalfant, cap a la superfície. Això genera una sèrie de cel·les convectives dintre de la nostra aigua que estem escalfant a casa. El mateix passa a l'atmosfera, l'escalfor, per dir-ho així, entra per la superfície, escalfa l'aire que està en contacte amb el mar o amb terra, i aquest aire més lleuger perquè s'ha escalfat puja i el seu lloc és agafat per aire més fred i dens que estava en capes superiors. Això permet aquest cicle convectiu de pujar, i el que tenim que recordar és que cada vegada que l'aire puja a l'atmosfera es produeix un mecanisme que és el de la condensació, la formació de núvols, i si això té prou força per seguir pujant durant molts de metres, acabarem generant molta precipitació. Aquesta condensació, inicialment en forma de núvol, passa a ser aigua líquida, i es van fent gotes cada vegada més grosses, i en el cas de pujar molt i arribar a per sobre de la línia de 0 graus, el que farem és congelar aquesta aigua i poder tenir els fenòmens de pedra que són habituals en aquest període de l'any o al mes d'agost, com el que vam tenir, no? Per fer tot això possible, el que necessitem és una força ascensional, un mecanisme de convecció pues, molt fort. Això pot ser una cel·la, una única cel·la que ens generi una tempesta convectiva a sobre d'una localitat i caigui molt fort allà i no caigui al voltant. Quan tenim un sistema organitzat de cel·les convectives, el que tenim és que una alimenta la següent, el fredor i la humitat que està caient en una cel·la convectiva en forma de pluja o de pedra, alimenta la que ve darrere. I, per tant, regenera una nova cel·la convectiva en forma de línia de tormentes, línies de turbonada, línies de tormenta, o, en el cas de ser més gran a nivell d'abast espacial, parlem de sistema convectiu organitzat i li diem de mesoscala perquè és com en meteorologia es parla d'escala regional. Ja no és que passi a sobre de Granollers, sinó que el que tenim és un fenomen que ha començat el divendres a les cases d'Alcanar, dissabte a Barcelona, diumenge a Granollers i avui pues, una altra vegada a Granollers o cap al Gironí, no? Hem tingut un sistema que s'ha organitzat convectiu de forma d'abast regional a escala de Catalunya, i això és un sistema convectiu de mesoscala.
18: El que sorprèn és que són precipitacions que es poden preveure en molt poques hores, no? Perquè va passar divendres que no es va poder fer o no es va veure aquestes precipitacions per dissabte i que es detectessin el mateix dissabte al matí o com aquest matí, no? Que no hi havia una previsió d'aquests aiguats novament a Granollers i Barcelona. Sembla que potser el sistema tradicional de fer aquest tipus de previsions s'haurà de corregir d'alguna manera.
20: Bueno, tingueu en compte dues coses. Estem davant de dues dificultats importants aquests dies. El primer és que tots els models meteorològics tenen moltes dificultats per reproduir els sistemes convectius. Un sistema convectiu és un sistema on entren en joc una sèrie de fenòmens com la turbulència, que és les forces no fàcil de preveure's que fan la barreja a escales molt baixes que fan la interacció entre l'atmosfera i el terreny, on l'orografia juga un lloc molt important, on la humitat del mar juga un lloc molt important, on l'intercanvi tèrmic mar-atmosfera o terra-atmosfera juguen un paper molt important. Aquests fenòmens estan molt simplificats en els models meteorològics perquè són molt difícils. I tenim una mà de mesures que no tenim. Tenim un radiosondatge a Barcelona, però per l'estat de Catalunya, per exemple, no tenim radiosondatge. Tenim una escassetat de dades per poder definir bé molt a microescala aquests fenòmens. Per tant, els models ja, quan comencem a parlar de sistemes convectius, tenen dificultat. I l'altra dificultat és que els models estan entrenats en un passat i el que estem dient és que estem en una realitat que ja no és com el passat. Hem passat pàgina, per dir-ho així, no? Ara estem en una pantalla diferent hem tingut un estiu absolutament anòmal i absolutament extraordinari, de dies i dies de calor sostinguda, no l'havíem vist mai. Per tant, la convecció que arriba al mes d'octubre després d'aquest estiu amb les temperatures amb màxims històrics del mar, no l'havíem vist mai. És molt difícil tenir un model entrenat que pugui reproduir el que ens està passant, no? Per tant, hem de ser conscients que hi ha una dificultat deguda als processos que estem enfrontant en el marc del canvi climàtic, que ja està aquí, que està fent aquestes coses com les temperatures màximes d'aquest estiu, i que ens porten a tenir uns sistemes convectius molt més forts dels que estàvem acostumats. No arriba a ser una cosa excepcional, perquè no estem parlant de les quantitats de la Dana de València, Estem parlant de quantitats que en algun cop s'havien vist a Catalunya en els episodis clàssics d'inundacions, però que són molt poc freqüents. El problema és que han estat 3 dies seguits.
18: Abel Caral.
3: Sí, senyor Sant Pere, bona tarda. Sí, més enllà de... Evidentment no és un sistema tropical, perquè l'origen no és a una zona tropical, però degut a aquestes característiques que vostè mateix explica d'aquest mar sobreescalfat amb unes temperatures que ens poden recordar el mar del Carib o la zona del Golf de Mèxic, no? Degut a aquestes característiques de les quals partim, que, com vostè explica, no són les habituals i, per tant, els models parteixen d'unes variables que no són les habituals. Malgrat, evidentment, no puguem parlar d'un fenomen tropical per la nostra latitud, sí que les característiques que ha tingut aquest episodi podrien parlar que són característiques tropicals o subtropicals, perquè, al final, l'origen és una situació d'un mar tancat, com és el Mediterrani, sobreescalfat, i que, per tant, es dona unes... Ja el que deia vostè, no? Que hi ha més energia, perquè la calor és energia i la bateria està més carregada. Hi ha més injecció de combustible a les nuvolades i la formació, si mires les imatges de radar, de Meteosat, aquest sistema convectiu mesoscalar, la rotació té unes similituds amb aquests sistemes tropicals, encara que no siguin, evidentment, d'origen tropical, sinó que es formin aquí, a les nostres latituds.
20: Bueno, si ens agrada utilitzar aquest terme per referir-nos a l'increment de l'intensitat dels fenòmens, el podem fer, no hi ha cap problema. El tema és que poder no és bo portar la gent a pensar de que, bueno, ens estem tropicalitzant, perquè en el fons, més enllà de l'augment de les temperatures, que jo crec que és evident i que ens portarà cap aquí, hi ha tot un seguit d'altres circumstàncies o altres variables meteorològiques que no segueixen les magnituds dels ciclons tropicals, no? Estem parlant de ciclons o de tifons o d'huracans en d'altres magnituds. Però, bueno, pot ser un símil que ens ajudi a adonar-nos que el problema de l'escalfament té conseqüències, no? I si és així, doncs, benvingut sigui. Però no crec que l'important sigui això. Jo crec que el missatge important aquests dies, jo crec que ha d'anar més en la línia de dir què fem, no? Cap a on anem. I llavors és dir, bueno, això ha vingut per quedar-se, crec que és molt important passar aquest missatge, això no és excepcional, això el tornarem a veure, si tornem a tenir un estiu tan calent l'any vinent el tornarem a veure, possiblement d'aquí a finals de novembre tornarem a tenir algun altre dia com aquest cap de setmana, i això és el que hem de començar a donar-nos. Per què? Perquè això ens permet preparar-nos d'alguna manera, no? O respondre millor. És terrible que puguin haver-hi morts perquè algú baixa al garatge i es queda atrapat, o com va passar uns dies, algú és atrapat anant en el cotxe intentant creuar una riera. Jo crec que aquí és on hem de posar l'accent. Això sempre ha passat a Catalunya, podem recordar, i sempre recordarem morts en aiguats, essencialment està lligat al mal ús del cotxe o intentar passar, no? Doncs, bueno, posem l'accent aquí, perquè aquí és el tema. Com passarà més freqüent? per tot l'escalfament global que estem vivint, i aquesta és la conseqüència que s'ha nostra, parem atenció. Evidentment hem de ser conscients de que el Servei Meteorològic de Catalunya té unes eines, intenta posar-les en marxa, però els models actuals es troben amb aquestes dificultats que hem comentat. Convecció és molt difícil, encara no estem en el coneixement per poder una previsió a 24 hores correcta o molt correcta, i a sobre el que tenim és que estem davant de fenòmens que abans no havien passat, per tant, no els podem entrenar encara, no? Hem d'esperar uns anys per poder-los entrenar i poder capturar. I que podem fer una millor previsió quan tinguem observació, en aquest cas els radars, no? Els radars és una eina superimportant per poder afinar el pronòstic i guanyar-li unes hores al sistema convectiu, no? Un parell d'hores es poden guanyar una vegada comences a veure l'evolucionar. I hem d'assumir entre tots que les previsions no poden ser perfectes i que algun dia tocarà un avís que no és correspon a la realitat i que algun cop doncs, l'avís ens arribarà tard, com vosaltres comentàveu, que ha estat aquest matí. Això, si el podem entendre i entre tots ens corresponsabilitzem per fer una resposta més efectiva, jo crec que aquest és el missatge. És tropical o no? Bueno, és part de l'atractiu, no? Del missatge, poder-li dir, bé, està bé. Però jo crec que la incidència o el punt més important és comprendre que això ha arribat per quedar. Això és el fenomen de sempre de casa nostra, exacerbat, multiplicat pel fet de que estem davant d'un canvi que essencialment és tèrmic. I aquest canvi tèrmic té una incidència en la magnitud de la convecció i de les precipitacions.
18: Daniel Sempere, moltíssimes gràcies per ser tan didàctic i per explicar-nos què està passant i què és el que pot passar en un futur proper. Que tingui molt bona tarda.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
18: Gràcies. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Centre de Recerca en Hidrometeorologia Aplicada.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 5 d'octubre del 2026. Comença l'última setmana d'aquesta mega aturada FIFA que hem tingut de 20 dies. Entre avui i demà es juguen els darrers partits de seleccions i a partir de dimecres tots els jugadors ja tornaran a la disciplina dels seus clubs per reprendre la competició aquest pròxim cap de setmana. I a RAC1 hem decidit que la millor manera de tancar aquesta aturada de seleccions és compartir amb tots vosaltres l'últim partit de Messi amb la selecció argentina.
2: RAC1.
3: Argentina va con Messi, va! Messi!
4: Ah!
5: Y le pega Messi al arco!
3: Argentina, campeón del mundo!
6: Nos preparamos para el último viaje, la última estación.
0: El 10 diu adéu.
7: Voy a terminar de esta manera acá, en lo que siempre soñé.
0: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol i RAC1 en serà testimoni. La matinada de dimarts a dimecres viurem en directe l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste, amb Roger Saperes com a enviat especial a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
8: Leo, el 10! El 10 infinit!
0: La nit de dimarts a dimecres, a la una, just després del Tu diràs, Argentina Benín, l'últim ball de Messi amb la seva selecció en directe a RAC1.
9: RAC1. Tots som un milió.
1: Demà serà un superdimarts a RAC1. A quarts d'onze, com és habitual, farem el Tu diràs. Pendents del Croàcia-Espanya, demà, que és a quarts de nou del vespre, amb el Damià López a Split. Ara connectem també amb l'altre enviat especial que tenim en aquesta jornada de seleccions. I després començarem a escalfar motors per aquest Argentina-Benín. El partit serà el de menys. El més important serà viure en directe al Monumental de Buenos Aires amb el Roger Saperes, que ja és allà, aquest últim tango de Messi amb la selecció argentina. A partir de quarts d'una de la matinada demà, al tram final del Tu diràs, ja començarem a viure tots els prolegòmens, tots els actes previs d'aquest últim partit de Messi amb l'Albiceleste, amb el Sape dins del Monumental i amb un munt de gent i col·laboradors aquí a l'estudi de RAC1 per viure una matinada diferent amb aquest partit històric de comiat de la seva selecció del millor futbolista del món. De fet, ja tenim el Sape a la capital argentina. Saperes, què tal? Bona nit aquí a Catalunya, bona tarda per tu a Buenos Aires.
10: Què tal, Pariser? Bona nit. Bona i, efectivament, nit. Bona tarda, perquè aquí són 5:45 a Buenos Aires.
1: 5 hores menys, eh? Com ha anat el viatge, que és llarg, són 13 hores d'avió?
10: Sí, 13 hores i mitja, però vaja, tenint en compte que el vol, com explicàvem ahir, sortia a 1:45 de la matinada entre llibres, pel·lícules, àpats i dormir estones, diria que ha passat prou bé, i si no he dormit més, segurament és fruit de l'excitació d'imaginar el que ens espera demà al Monumental.
1: Parlant d'excitació, tot allò que a Buenos Aires, a l'Argentina en general, no sé si has pogut veure ja en aquestes primeres hores a l'Argentina una mica el que s'està preparant i si la ciutat està engalanada d'alguna manera.
10: Sí, fa pinta que serà una hipèrbola futbolística, com tot el que fa referència a Leo Messi aquí a l'Argentina. Deia tu, Buenos Aires ja escalfa motors pensant en que demà sigui una festa sense precedents per acomiadar com Déu mana l'etapa de Leo Messi a l'Albiceleste. Et diria que pel que he pogut percebre hi ha moltes ganes entre la gent de fer-li arribar el crac argentí el seu afecte i ningú dubta aquí, parlis amb qui parlis, des del taxista quan he arribat, amb periodistes quan esperava per recollir l'acreditació, que demà serà una nit d'emocions a flor de pell. De moment també és cert que l'AFA no va de boca amb els detalls del que es viurà Monumental i tot es porta amb una extremada discreció, buscant que hi hagi, suposo, aquest efecte sorpresa del que li espera a Leo Messi. Se sap que no hi ha entrades a la venda, tot el paper es va exaurir en pràcticament 2 hores, que el Monumental estarà ple amb 85.000 espectadors, que els jugadors lluiran una equipació especial amb la marca Adidas i Leo Messi, que hi haurà actuacions en una fan zone des de les 12 del migdia a les 12 de la nit i pantalla gegant per veure el partit, i també una cobertura mediàtica, com et deia, impressionant, que ha fet que avui es formessin cues de fins a 5 hores per recollir aquestes preuades acreditacions. Fins i tot a 300 quilòmetres d'aquí, de Buenos Aires, el seu Rosario Natal, avui s'ha desplegat una marreta gegant al Monumento de la Bandera, que en lloc de posar el cognom de Messi a l'esquena, doncs hi duia escrit gràcies. Aquesta és una mica la fotografia de Buenos Aires i del país a 24 hores d'un partit a l'eix que jo crec paralitzarà l'Argentina i que viurem en directe, com deies, a la sintonia de RAC1 a partir de la 1 de la matinada.
1: Molt bé, aquests són els primers detalls. Ara tornem, a partir de les 11, en temps de tertúlia, i ens expliques alguna coseta més del que s'ha de viure en les pròximes hores aquí a l'Argentina, a Buenos Aires. Fins ara, Sape.
10: Una abraçada, fins ara.
1: Fins ara, de seguida tornem a l'Argentina. També serem, com dèiem, a Split, amb el Damià López, per sentir Luis de la Fuente i Dani Olmo, que avui ha estat l'encarregat de fer la prèvia d'aquest Croàcia-Espanya de demà a 8:45 del vespre, que també tanca la participació de la selecció espanyola en aquesta mega aturada de seleccions. Per cert, el Dami ha pogut xerrar avui a Split amb Goran Vucevic. Segur que el recordeu. Va ser jugador del Barça B als anys 90 i que va acabar marxant una mica per la porta del darrere per desavinences amb Johan Cruyff. Després sentim aquesta conversa d'un quart d'hora entre el Damià López i Goran Vucevic avui cara a cara a Split. I hem de repassar l'actualitat del Barça perquè Flick comença a recuperar ja internacionals. L'última hora d'Mbappé i del Real Madrid. Avui Mbappé s'ha entrenat en solitari a Valdebebas i va de polèmica en polèmica a Madrid. A veure com el reben aquest dissabte en el Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu després de tot el que ha passat en aquesta aturada de seleccions. I avui també hi ha hagut sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei amb 7 equips catalans, que podrien ser 8 si el Prat s'hi classifica. Ho té tot de cara, perquè va guanyar una 5 a l'anada en la ronda prèvia. I també s'ha fet el sorteig de la tercera ronda de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans, també. Encara no hi entren al Barça en aquestes rondes de Copa ni de Copa de la Reina. Com sempre, hi serem fins a la 1 de la matinada i per començar, com fem normalment els dilluns, obrirem sessió amb el nostre consell.
9: El consell del Tu diràs.
1: Ja tenim per aquí el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo. Hola, Santi, bona nit.
2: Bona nit, Aleix. Bona nit, Toni.
1: Bona nit al Toni, que sí, l'estem a punt de connectar, Santi. És que, clar, avui, amb tot això de les tempestes, he pensat, ja sé que està a la baixa i que s'han aixecat les restriccions, però dic, escolta, no us mogueu per si de cas, i fem el consell a distància. Ja tenim per aquí l'Antoni. Hola, Antoni, també.
4: Hola, bona nit. Bona nit, Aleix. Bona nit, Santi.
1: Què tal? Bona nit. Bé, com heu viscut aquests dies, Antoni, com has viscut aquests dies amb tanta pluja i tant en renou?
4: Sense danys materials ni personals i comprovant que algunes coses del país funcionen i es comencen a adaptar a la nova climatologia, que cada vegada és més agressiva, i després veient fins a quin punt els mitjans de comunicació hem d'afinar més en la comunicació de crisi. De manera que no parlem gaire, diguem el que la gent li interessa sentir, i sobretot transmetem-ho d'una manera que no faci que augmenti l'angoixa.
1: Mm. I tu, Santi, tot tranquil?
2: Sí, a veure, diumenge aïllat a Sant Feliu de Guíxols perquè no es podia accedir al que era la C-65 ni tampoc a l'autovia i per Santa Cristina, i no podies tampoc per Platja d'Aro ni per Palamós, perquè estaven les carreteres que no hi havia condicions. La gent treballava molt per la Guàrdia Urbana, la policia. Bueno, jo crec que van fer els bombers un treball excel·lent. A les 9 vas poder, finalment, a les 9 de la nit, vas poder que quan es va aixecar, diguéssim, d'alguna manera, les restriccions del Baix i a l'Alt Empordà, vas poder tornar a Barcelona.
1: Bueno, per sort tot ha anat bé. Bé, malauradament hi ha hagut dues víctimes mortals, això sí, com explicàvem ahir. Per la resta, doncs mira, les pluges que han fet molts danys materials i veurem com va evolucionant tot això, perquè també s'esperen pluges a les pròximes hores. Ja n'anirem informant, com deia l'Antoni Bassas. A veure, de la part esportiva, ara ho dèiem, demà fem en directe de 1 a 3 de la matinada l'últim tango de Messi. N'estareu pendents o és una cosa que us queda una mica lluny, Santi?
2: Home, sí, estarem pendents. No. Messi, jo crec que no queda lluny mai. El que crec que l'AFA aquí no ha triat la millor selecció pel comiat, no? Diguéssim, han mirat, l'AFA, tinc la sensació que ha mirat d'agafar una selecció que sortís bé de preu per poder tenir una entrada sensacional i fer més recaptació, però que no és un partit per recaptació, no? O sigui, tinc la sensació que és un partit per acomiadar bé a Messi. I tot està bé menys, diguéssim, el que és el rival. També diré que és una deu de selecció, una deu molt diferent, per exemple, el de Cristiano, amb el que darrerament amb els últims temps ha estat competint, però entenc que no és fàcil dir adéu. I a la selecció no és fàcil dir adéu, fins que grans cracs, Maradona, te recordes, va tenir tot el lío aquell del dopatge, sí, Cruyff va tenir no va poder anar a Argentina, al Mundial d'Argentina, en la selecció per acomiadar-se. Gerd Müller tampoc va acomiadar bé de la selecció després de guanyar el Mundial. La federació que no va convidar les dones a la festa i va dir, pues no torno. A veure, no és fàcil tampoc els comiats. En aquest cas, el de Messi, jo crec que serà un comiat sentit i merescut i ben fet. Només m'hagués agradat un altre rival.
1: Sí, potser això permetrà que llueixi Messi, no, Antoni? Foti aquí un hat-trick o quatre gols i marxi per la porta gran. Sí que és veritat que Benin no té un gran cartell. Però com deia el Santi, per contrast, és que és molt bèstia el que hem viscut aquests dies, entre Messi i Cristiano Ronaldo, no?
4: Sí, home, quan Cristiano Ronaldo es converteix en una mena d'afer personal que només defensen quatre amics seus a Madrid, diguéssim, doncs penses que difícil que és marxar i com en aquest cas la deu de Messi arriba de la manera més natural possible. Té bastant mèrit en el sentit que, si tirem una miqueta enrere, Messi va perdre unes quantes finals amb Argentina i els aficionats d'allà li deien pecho frío. I ell va arribar un moment que va dir, jo no continuo més amb la selecció. Després les coses es van encarrilar, i es van encarrilar tant que va acabar sent campió del món. De manera que, finalment, és un final feliç. Messi en el cor dels aficionats argentins i la selecció en el seu cor. I ara, diguéssim, per fer les paus amb el passat com a futbolista, doncs ja només li quedarà solucionar la seva situació amb el Barça.
1: Sí, això anava a dir. Antoni, ho veurem algun dia aquí?
4: Sí, n'estic segur, perquè Messi s'estima el Barça i els barcelonistes s'estimen Messi. I jo crec que a vegades a la vida cal esperar el lloc oportú, el moment oportú. Sí, jo n'estic segur que ho veurem, perquè pel que ell ha dit, no perquè tingui una informació diferent de la que pugueu tenir vosaltres, però ell sempre ha dit que vol tornar a Barcelona, que vol tornar a Castelldefels, que aquí és on van néixer els seus fills, és on té casa seva, i el Barça és el club de la seva vida. Això el porta tatuat, fins i tot, no?, l'escut. O sigui que sí, ho veurem, però no ara, i d'altra banda, doncs ara mateix no és la qüestió més urgent.
1: Sí, i
2: potser més que Castelldefels a Cornellà. Però, a veure, d'alguna manera ha comprat també dos clubs, l'LDLC a segona divisió i el Cornellà, la qual cosa indica que tornarà a Espanya segur. Sí. I si ha de tornar a Espanya, tornarà a Barcelona segur. I la sensació és que voldrà iniciar una carrera amb aquests dos clubs. Apunteu el partit el d'Elche Andorra, que serà un bon enfrontament.
1: Sí,
4: perquè un Messi Piqué.
2: Sí. No estarà malament. Sí, jo crec que ha tornat. Jo el que sí que crec que és necessari és un partit d'homenatge. Sí, jo crec que és, independentment de tot l'altre.
1: Però amb l'estadi acabat, no? Santi, amb l'estadi acabat.
2: Sí,
1: no?
2: Quan l'estadi acabat, el primer partit que el Barça juga amb l'estadi acabat, hauria de ser un homenatge a Messi, dir-li adéu, i com cal i com mereix, i ell també, acomiadar-se de la afició que durant més de 15 anys ha gaudit i hem gaudit. No? Aleshores, jo crec que això sí que és necessari. Jo crec que això, a més, el Barça ho farà. O sigui, segur, no tinc cap dubte.
1: Seria una gran manera d'inaugurar un estadi o potser el volen inaugurar només amb clau Barça i després al cap d'unes setmanes fer l'homenatge a Messi. És igual la manera o la fórmula. Però a més podria coincidir en el temps, vull dir, 2028, que Messi s'acabi retirant, si aguanta un anyet més a l'Inter de Miami, podria coincidir en el temps, no? que això pogués anar. Sí, sí. Això estaria molt bé.
4: Sí, però això estaria molt bé, de tota manera, jo ho dono bastant per descomptat, és a dir, què menys, no?, que un partit d'homenatge i que una estàtua a l'esplanada del Camp Nou al costat de les de Kubala i Cruyff, no? A mi m'agradaria pensar en alguna cosa més. És a dir, hem de veure quins plans de vida té Messi pel dia que retiri del futbol. Per això és molt personal i ja ens ho dirà. Però m'agradaria pensar que en els seus plans en el futur doncs hi hauria una vinculació més estreta amb el Barça, perquè és una de les associacions més grans de tots els temps. Per desgràcia, no es va poder retirar com a jugador d'un sol club, però quan preguntes a algú Messi a quin equip jugava, doncs no et dirà ni el PSG ni l'Inter de Miami, et dirà el Barça. I per tant, aquesta associació que tots tenim a la memòria hem de procurar que la tinguem en el futur.
1: Tant de bo. Bé, si demà no teniu son, de 1 a 3 de la matinada a RAC1 ho farem amb el nostre estil particular i amb els saperes al Monumental, la transmissió d'aquest Argentina venint per viure els últims minuts de Messi com a jugador de la selecció argentina. Més enllà d'això, què us està semblant aquesta mega aturada de seleccions, Santi? T'ha agradat al final o no aquests 4 partits en 20 dies?
2: Molt llarga. Jo trobo que és massa llarg, 4 partits. Et diré una cosa, em sento malament perquè són aquelles qüestions que et veus criticant que hi hagin tantes aturades i quan redueixen una et veus criticant que hi hagi una tan llarga, no? Aleshores, clar, t'ha la sensació de que estàs qüestionant sempre tot, però no és la fórmula. Jo crec que la fórmula de 4 partits és esgotadora.
1: 3 i 3 t'aniria bé? 3 ara a setembre, octubre i 3 al novembre?
2: No sé, jo li donaria ben bé una volta, perquè potser 2 i 2, bueno, potser tornar a l'altra fórmula, però 4 jo ho trobo absolutament excessiu, molt carregat per tothom, per els jugadors, per la selecció, per els mitjans, per la societat en general, que suportar 3 setmanes, 3 caps de setmana sense futbol de club, crec que pot afectar psicològicament i s'hauria d'estudiar això amb estudis clínics, perquè crec que és fatal el que desapareixi, diguéssim, durant... I la fórmula que sempre diem, però que, bueno, que ni ens fan cas, ni ens faran mai cas, ni mai es farà, de fer-ho o abans de que comenci la competició durant un mes totes les seleccions quan hi hagi Eurocopa Mundial, o després, un mes sencer, al juny, quan acabi la competició, si no hi ha Eurocopa Mundial. Sí. Això seria perfecte perquè d'alguna manera quan estiguin en el club estaran en el club i quan estiguin a la selecció estaran a la selecció. Aquí, cada 2 setmanes, cada setmana, cada tal, van canviant, fixa't que hi ha molts lesionats, el virus s'extén per tot arreu, hi ha virus i viritus, no? Diguéssim, hi ha virus més a l'Mbappé, Rafinha, hi ha virus reals de lesions potents i altres de compromisos i de que, bueno, pues, també els clubs incòmodos, la selecció també, pues, que torni, pues, anem-hi a pressionar i això és un lío.
1: Antoni?
4: No, comparteixo 100% tot el que ha dit el Santi. Crec també que aquesta mena de nostàlgia per una lliga que s'ha aturat d'una manera, en fi, llarguíssima, va per barris. Vull dir que segurament a Barcelona l'hem trobat a faltar bastant més que a Madrid. Perquè és curiós, jo que ja sabeu el que penso del futbol de seleccions i a més, doncs, com que no juga la meva, m'interessa poc, però en aquest cas, i ara vull creuar els dits i estic per dir ara no la caguem demà, no? Però aparentment és de les poques vegades que he vist que, amb independència d'això de l'aturada i de també com anava el Barça i que ens ho van estroncar, és de les vegades que veus, per exemple, créixer jugadors del Barça i aparentment tornen més grans del que van marxar, que ja van marxar molt grans, no?
1: Per exemple?
4: Penso en... Home, Lamin, em sembla indiscutible. O sigui, els números de Lamin en aquests partits, en aquests 3 partits fins ara, en gols i en assistències, però sobretot en aura, no? Ara que es parla tant de farmejar aura, vull dir, com s'ha posat a la butxaca tothom, ja només els més recalcitrants li poden negar la condició de millor jugador del món. però penso també en Cubarsí, o penso en Fermín quan ha tingut minuts, o penso en Gordon a la selecció anglesa. O sigui, de moment insisteixo, ara que demà no sigui jo ara un au de mal averany, però francament, veus com el futbol mundial s'ha rendit a la figura de Lamin, si és que ja no ho estava. I bueno, posats a buscar-hi alguna cosa positiva de l'aturada, aquesta en seria una.
1: No, la veritat és que Santi ha exhibit una millora, no? Amb el Barça ja ha anat de menys a més i continua ascendent, no? Lamin, que demà no passi res i que arribi en plenes condicions i amb aquest estat de forma pel que ha de venir ara en clau Barça. PSG, Galatasaray, el Clàssic, vull dir, que ara ve un mes d'octubre molt xulo, eh?
2: Sí, sobretot perquè si ens fixem una mica està passant coses semblants a Messi, no? Esquerrans per la dreta, comença la banda, es van cada vegada tirant més cap al centre i hi ha un moment en què decideixen això del futbol són gols, no? I jo tinc la sensació de que Lamin, que tot ho fa molt aviat, ha decidit també això ja. No? I ara el veig amb una mena de voracitat golejadora més potent que potser abans, no? O sigui, segurament abans tenia la sensació que li agradava més o que buscava més el superar, no? el rival, i ara vol el gol i va de cara al gol, i fixa't que en els tres partits ha marcat tres gols al minut 1, al minut 2 i al minut 5. O sigui, abans de 5 minuts ha ficat els primers gols de la selecció, i crec que això és molt bo per ell i pel Barça i també per la selecció, evidentment.
1: Sí, demà ens deia el Dami que també apunta a titular, però que podria fer de la Fuente el que ha fet en els últims partits, que és canviar-lo, no? Que donar-li els minuts d'entrada per sentar-se al partit i canviar-lo. A veure què passa. Queden avui, és 5 d'octubre, queden 20 dies pel clàssic masculí Barça-Madrid. 20 dies, que això passa volant. I parlant de clàssics, i amb això tancarem aquest consell, ahir li va fotre una pallissa al Barça femení, al Madrid femení, increïble, 7-0, amb més de 40.000 persones a l'estadi, rècord de recaptació, el Barça va guanyar 1,3 milions d'euros, obrint ahir l'Spotify Camp Nou per aquest clàssic femení, i no sé si n'heu estat pendents, si no us ho explico, molt interessant la lectura avui que es fa a Madrid d'aquesta nova golejada, perquè fins i tot hi ha articles i veus que demanen que es tanqui la secció femenina del Real Madrid, quan això, Antoni, havia de ser otra dimensió per al futbol femení, no? Te'n recordes?
4: Sí, home, me'n recordo perfectament, però realment ho està sent una altra dimensió, perquè el Barça no havia guanyat mai 7-0 al Madrid, o sigui que cada dimensions noves en continuem tenint. No, i quan va acabar el partit, vaig passar un moment per Real Madrid Televisió, perquè hi ha moments en els que em sembla interessant informar-me per les fonts més directes, i estaven fent una pel·lícula d'arts marcials. Estaven fent una pel·li... No sé exactament qui sortia, però com si fos de Bruce Lee, una cosa així, no? I no vaig veure molt interès en connectar en directe amb el Camp Nou i fer una mica de postpartit, no? I després veig ara el web del Mundo Deportivo que dieu que és general, és a dir, que l'equip femení del Madrid ha desaparegut de Real Madrid Televisió. Bueno, aviam, la realitat no la pots ignorar, no? Jo no sé si han de tancar o no, però si continuen així, doncs continuaran fent el ridícul cada vegada del Barça.
1: Sí que és veritat, Santi, que a la segona notícia de mundodeportivo.com és el Real Madrid femenino desaparece de Real Madrid Televisión, perquè avui en cap dels informatius que fan han parlat de l'equip femení, han parlat de bàsquet, del planter, de la fàbrica, del primer equip, d'Mbappé, tot i que d'Mbappé tampoc...
4: D'Mbappé? Han parlat d'Mbappé, també?
1: Sí, però no, que s'ha entrenat en solitari. Només informació pura i dura.
2: No, sobretot han parlat de Negreira.
1: I del la Mugrienta,
2: sí. Sí, però no han donat ni el resultat.
1: No.
2: O sigui, jo entenc que no s'estenguin un 7-0, tampoc és per fer una festa a Madrid Televisió, jo això també ho entenc, però el resultat, hi haurà gent aficionats del Madrid que potser no ho saben i segueixen i tal, el resultat és una obligació. A mal informatiu, perquè fan un informatiu a les 14:30 i en l'informatiu no han donat ni el resultat, que pot passar, donar el resultat i ja està, i tampoc no és necessari estendre's massa, no l'han donat, això no han donat tampoc les rialles de Mbappé a la bicicleta, ni tampoc el malpartit de Vinícius a Brasil. Però, bueno, aquesta no és una televisió corrent, és un mitjà oficial en mans de gent que tenia raó Castanyo, manipulant la informació.
1: Molt bé. Escolta, gràcies avui per connectar a distància i ens retrobem aquí a l'estudi d'aquí a dos dilluns, perquè és que dilluns vinent és el Pilar, és festiu, per tant us donaré festa, però el dia 19 ja aquí ben asseguts perquè entrarem en la setmana del Clàssic i del Paris Saint-Germain, vull dir, serà una setmana ja de les potents d'aquesta temporada.
2: Que tinc... El 19 a tope.
1: El 19 a tope, sí senyor. Gràcies Antoni, Santi, una abraçada.
11: Una abraçada, bona nit.
1: Adéu, adéu. 4 i les 11, de seguida canviem la taula i obrim tertúlia amb Fernando Polo, David Bernabéu i Marc Guillén amb els Saperes a l'Argentina i amb el Damià López a Croàcia. RAC
12: 1. Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'm va endur la nevera de Port Espan, sí. El cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
13: Fixa't.
12: Mira, calla.
13: Què?
12: Ara n'he rebut un.
13: Què diu?
12: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i per l'important no. Fins luego.
14: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
13: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
12: Ja seria hora.
13: I bona.
12: Walkers.
14: RAC1. Tots som u. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Les 11 de la nit. Estigueu atents durant el programa d'avui perquè sortejarem entrades per anar a veure Iniesta Experience, el joc interior. Avui s'ha estrenat aquesta exposició que repassa la vida d'Andrés Iniesta, l'esportiva i la personal. Durant el Tu diràs, avui en sortejarem entrades. Estigueu atents. I ara us recordo, si us agrada el motor, que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA, de la Federació Internacional d'Automobilisme, arriba al circuit de Barcelona-Catalunya del 16 al 18 d'octubre. D'aquí a 10 dies, vés a veure els pilots i els cotxes de les 24 hores de Le Mans en aquest Campionat Mundial de Resistència al circuit de Barcelona-Catalunya. Ja pots comprar les teves entrades del FIA WEC 6 hores de resistència al web circuitcat.com. Des de només 30 euros a circuitcat.com. Ja tenim per aquí el Marc Guillén, analista del Barça Jugarracú. Hola, Marc.
1: Hola, què tal?
0: Què tal? Benvinguts.
1: Bé, passant dies, comptant ja... Comencem a comptar, queden menys ja.
0: Sí, queden menys. Queda lluny, això, analista del Barça.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Sí que ha estat una aturada de 4 partits pels europeus, per exemple. Rafinha han estat un i mig, tot i que només eren 3 amistosos. Vull dir que algunes seleccions han jugat 3, l'altres 4. Jo tinc la sensació que no hi ha hagut un gran desgast. Potser Lamine és el jugador que ha acumulat més minuts i que pot arribar més desgastat, però arriba en plena forma, no? També la resta...
2: Toca fusta, que encara queden alguns partits.
3: Fins que no els vegis a tots entrenant-se amb el grup...
2: Però pinta bé, de moment, sí, la veritat. Estan bé. És veritat que també... home, mira, per buscar-hi una mica el punt positiu a tot plegat, perquè crec que aquesta temporada se'ns està fent tots llarga. Fins i tot avui De La Fuente, no?, també ho deia.
1: Ara sentirem que ha criticat això dels 4 partits, no?
2: Sí, però dic, per posar-hi un punt positiu, fins i tot els seleccionadors han fet certes rotacions, perquè, clar, ser 4 partits, sí. No, quan en tenien 2, potser cremaven la mateixa alineació el que fes falta. Ara, clar, és que amb 4 partits ja es veuen una mica obligats a que algun jugador, doncs, en algun moment o altre descansi.
3: També és una mica una situació nova per ells en aturades FIFA, certament, o sigui, és una altra manera de gestionar.
1: No, és que excepte Eurocopes i Mundials mai hi havia hagut tants partits seguits.
3: Per això, que per ells és un escenari nou, també.
1: S'obre un debat molt interessant, que és dir, escolta'm, escurcem 5 dies aquesta mega aturada que han fet ara, juntant setembre i octubre, que a mi em sembla bé que les hagin ajuntat, però escurcem aquestes 5 dies i ampliem-ne 3 o 4 al novembre i que es juguin 3 partits ara i 3 partits al novembre, i que estigui una mica més equilibrats, perquè és que ara han estat 4 partits i l'altre seran 2 només, no?
2: Yeah.
1: No sé, crec que hem de trobar l'encaix, perquè és que partits de seleccions n'hi hauran, però hem de trobar l'encaix perquè no tallin tant el rotllo, no?
2: A veure, l'encaix que seria ideal, però no sé, suposo que és molt difícil, perquè si no tirem per aquí, seria realment que es fes tot lo dels clubs de cop i després a l'estiu, quan fan Eurocopa i quan no, que facin doncs, la Nations League o les classificacions, o que a l'estiu sempre hi hagi un mes, doncs que mira, que facin seleccions.
1: Això és més complicat.
3: Com de llarg s'està fent això?
4: No, una mica llarg. Però per primera vegada estem d'acord els que reivindiquem els clubs moltes vegades. Aviam, a mi m'agrada el futbol de selecció, sempre ho he dit, però és veritat que és un patiment pels clubs. I els que reivindiquem que els clubs no haurien de patir tant perquè són els que paguen els jugadors, per primera vegada estem d'acord amb alguns seleccionadors, com per exemple Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, de les primeres coses que va dir en les primeres rodes de premsa abans del primer partit, és que li semblava excessiu 4 partits en 10 dies. Mm. Per què? Perquè ells també tenen dificultats per gestionar això. Perquè estem al començament de la temporada, perquè vulguis o no, encara que ells busquen resoldre les situacions en funció dels seus beneficis, perquè són seleccionadors, volen guanyar, i per tant, per guanyar han de posar els millors, també són conscients que estan gestionant incendis amb els clubs, saps? I per això, per exemple, l'altre dia la selecció de la segona part baixa tant.
1: Bueno, és que fa un 11 que només hi havia un mundialista. No,
4: però, sí, però és que a més
1: Laporte,
4: és que substitueix amb 2-0, substitueix Lamine Yamal, que segurament el cos no li demanaria mai substituir-lo, encara que vagis guanyant 2-0, i el deixa fora al descans, i també a Baena, i després només comença la segona part treu a Rodri i a Pedri, del camp també, i al final, vulguis o no, això nota la selecció, i és veritat que és un petit ensurt, es posen 2-1, i com que ets tan superior acabes fent el tercer i no passa res, no? Però que segurament ell com seleccionador no hagués volgut passar per aquest tràngol, però has de passar-hi perquè has de descarregar els futbolistes, és que no te'n queda un altre. Jo seria partidari de la fórmula que t'has proposat.
1: 3-3, sí.
4: Sí, perquè que... a més tu pots jugar perfectament en 15 dies, tu pots jugar un partit dijous, un partit diumenge i un partit dimecres. I ja tornes.
1: Mira, ara han fet en 12 dies 4 partits. Això vol dir que és partit, 3 dies, partit, 3 dies, partit. Si tu en aquests 12 dies només en jugues 3, és 4 dies partit, 4 dies partit i 4 dies partit. Hi ha una mica més de descans, no? I això ho podríem fer-ho ara, en aquesta aturada de setembre-octubre, i en l'aturada de novembre, si l'allargues 2 o 3 dies l'aturada de novembre, pots fer aquesta fórmula.
4: Perquè tu en 3 partits... Per exemple, ara, si ja Espanya hagués jugat els 3 partits, no tingués un quart partit, ja per Luis de la Fuente ja hauria acabat, i és molt més senzill. Però si ara tens un quart partit per prendre decisions encara. Per exemple, clar, què has de fer? Tu vols fer el ple? Demà jugues al camp dels croats, que dius, d'acord, venen de perdre 7-0 contra Anglaterra, però vindran cremadets, no? O sigui, vindran amb ganes de competir i de deixar una altra imatge. Pots Luis de la Fuente i és que poses a la min. Sí. I si pots el treus a la segona part, però clar, si pots, si el resultat t'ho dona. Jo, en fi, hem vist la que ha fet Klopp, dues convocatòries de 22 tios, saps? Vull dir, jo crec que és un problema pels seleccionadors i també un problema pels clubs que estan patint molt més, molts més dies que abans.
1: Ara anirem a Split amb el Damià López perquè ens faci tota la prèvia. Avui ha parlat Olmo, de la Fuente, ha entrevistat Goran Vucevic. Hola, Fernando Polo. Què tal? Bona nit. Subdirector del Món Deportivo. Goran Vucevic, el recordes?
5: I tant.
1: Home, sí, sí.
5: I tant.
1: Va anar al filial als anys 90 del Barça i no va pujar al primer equip perquè se les va tenir amb Johan. Eh?
5: Era bo, però...
1: Sí, era bo.
5: I va mancar.
1: El va penalitzar allò dels tres estrangers. El va penalitzar una mica.
5: Sí, sí. Però bueno, era una d'aquelles apostes que fas, això no es feia tant abans, per un jugador no massa conegut, una promesa, i no va acabar de sortir, però... Tenia qualitat.
1: Després
5: jo vinc, empipat ja de forma preventiva.
2: Ja vens empipat,
5: sí? Sí, perquè què és això, què és això de que ja sembla que Lamine demà serà titular, un altre cop.
4: No, serà titular segur.
5: Ja, però escolta, 4 de 4? Escolta, tu, no ha portat més gent? No té encarrilada Espanya, sí, la classificació.
3: Però vols dir que no té a veure també amb el que vol Lamine?
5: Bueno, doncs per això vinc empipat. Perquè és possible que no sigui tant del seleccionador com d'ell o dels dos.
2: Però quan, juga, que... quan juga amb el Barça, els juga tots també.
4: Sí, clar.
5: Bueno, però el Barça li paga.
4: Ah. Sí, bueno, però això vol dir que el de la Fuente ha de decidir no, si jugar jo... a la mina en funció
5: veure,
4: de que...
5: Però quina competició és aquesta? Que és una camama, home.
4: Bueno, però
5: la Nacional
3: League. Però Lamine no l'ha guanyat i diu que li fa il·lusió ja, guanyar-la.
5: Però és que aquest és el problema, Marta. Si el problema és que és... o sigui, és el buc insígnia del Barça. És el jugador més determinant.
3: Sí, sí, sí.
5: Ara ve una tralla de partits brutals. Espanya té tot encarrilat. Juguen contra una selecció que va perdre 0-7. Segurament aniran forts perquè volen canviar la imatge, però la qualitat que tenen ara mateix Croàcia és la que és, si no, no li foten 7. Home, que no hi ha algun jugador que pugui deixar a la mina a la banqueta i que surti potser a la segona part, si cal, quan estiguin més estovats. I ell que no ho pot veure, que ja té uns galons, perquè és la mina ja mal. Perquè encara que tingui 19 anys, és el jugador referent d'aquell equip, perquè és l'estrella. Home, no sé, són 4 partits internacionals, altres entrenadors han portat molts jugadors, no et dic que s'emporti 40, però sí que crec que hi ha una sensibilitat que s'ha de tenir, sobretot quan vens de ser campió del món, si ja ho has aconseguit, si ja tens la segona estrella, si ja t'han renovat fins 2054...
1: 32, 32.
5: Bueno, pues 54 no, però 32.
4: El discurs val per Rafinha, també.
5: Bueno, però Rafinha ha tornat, David.
1: Però va frenar temps.
4: Home, Rafinha
1: no,
4: però no
1: hagués tornat, si és la segona vegada que es lesiona.
5: Bueno,
1: va frenar temps.
5: Però com a mínim ha pres. Jo el que dic és que, Lamine, ara li ve al Barça un tute molt bèstia. Ara li ve al Barça un tute molt bèstia. Començant per Getafe, que el Getafe no és que sigui l'equip més tou del món. Però bueno, i després ve Champions, i després ve Clàssico.
1: El Betis.
5: Clar, o sigui, jo el que dic és, escolta, amb 3 de 4 de titular, està prou bé. Tots els jugadors... insígnia dels seus clubs han jugat 4 de 4 sí, titulars?
1: Mbappé, no?
5: I compta un quant més, però si és normal.
4: Escolta'm una cosa, Fernando, jo t'entenc perfectament el teu discurs.
5: Ja parteix d'aquesta base. Jo
4: t'entenc perfectament
5: el teu discurs. O el jugador, o el seleccionador, o els dos que ho tinguin en compte.
4: Però
5: a més, la votació de la pilota d'or s'ha acabat?
1: Sí.
5: S'ha acabat, ja està.
1: Vale, escolta, però,
5: amb la camama aquesta.
1: No m'obriu aquest meló, que avui aniré després amb el Damià López.
5: Però dic que abans, el primer partit, que clar, encara és algú, un rezagado que... encara pot votar, ara ja està, ja l'ha enviat la papa.
3: Que no hi ha rezagados. Que
4: expliquem-li la veritat a la gent. Els primers que volen anar amb les seves seleccions són
1: els jugadors. Clar.
4: Segon, el primer que vol jugar la major part de minuts a la selecció és Lamine Yamal.
5: Perfecte.
4: I ho veieu normal.
3: Perquè
4: encara que evidentment ha acabat anant a la selecció gràcies al seu rendiment amb el Barça, escolta'm una cosa, les actuacions que està fent li produeixen una repercussió a nivell mundial i a nivell internacional brutals. És a dir,
5: ja
4: la grandesa de Lamine...
3: I el retroalimenten, també, a nivell de...
4: La grandesa de Lamine Yamal, a part del seu futbol i de la seva qualitat demostrada al Barça, que és el que el catapulta cap a la selecció, és que amb 19 anys ha guanyat una Eurocopa i un Mundial,
5: Ja ho té.
4: No, no.
5: Però ja ho té.
4: Sí, ja ho té.
5: La National League no li computarà massa.
4: Però ho té, però vol seguir marcant les diferències cada partit.
5: Vale.
4: Llavors, jo, és un risc pel Barça. Sí, però si és el que estic dient, és que, clar, has d'estar amb l'espelma.
5: Vale, però tu creus que Flick està content amb cada major i titular?
1: I per què el Marc, tu per què ho entens?
5: Una mica de casa, Flick.
2: Però entenc per què la bèstia...
4: Partits oficials, Ella està jugant partits oficials, eh?
1: Sí, un moment.
5: De quina competició?
4: Rafinha n'ha de jugar molts.
5: De quina competició?
1: La Nations. Marc, tu per què
2: l'entens? Jo crec que...
5: La Camamali.
2: L'entenc perquè ell és així, perquè ell és així, perquè la bèstia és d'aquesta manera. Bueno, que aquesta és la gràcia, i la desgràcia, si vols, però ho vol tot. Aquesta fam és el que et donarà que aquest jugador jugui tants i tants anys, i ho explicava recentment en aquesta entrevista amb el Dano. Ell vol més i més i no s'atura. I gràcies a Déu que no s'aturi, perquè... és innecessari, estic d'acord, Fernando, però és que... Però, sí, però com és innecessari aquest, si seguim aquesta lògica, potser seria innecessari el Getafe, o el dia que jugui contra l'Elx,
5: no, perquè... El Getafe no s'ha guanyat,
2: no,
5: res.
2: Bueno, no, però queda també és un partit, però si són els últims, si ja no cal, si ja els van guanyar 6-0, ara per què he de jugar un altre cop contra l'Elx? No, ja els van guanyar. No, i ara em posaré a caminar, i ara potser aquest d'estona no cal, i llavors aquest jugador, doncs va un jugador d'aquests i es perd. És innecessari.
5: Jo crec que amb 19 anys algú li hauria de fer veure, o ell hauria de veure, o algú amb una mica de... Com et diria?
2: Doncs aquest és el mal, és el mal del futbol modern, no. que tots miren les estadístiques i miren quals gols han marcat i necessiten trobar els rècords i aquest és... Bueno, doncs aquest és el mal que vivim, i amb el Barça voldrà marcar gols i no el podrà substituir mai, perquè jugarà titular sempre, però és que a més no jugarà només titular, si és que no ha de jugar els 90 minuts, perquè quan el treus als 70, home, ara que el partit estava trencat ja ara podia sumar gols.
5: Correcte.
2: I és però aquest mal menor... Un cercle...
5: Però aquest mal menor amb el Barça...
2: Ah, és mal menor amb el... Però això...
5: Mal menor en el sentit de dir...
2: Fas una mica de trampa.
5: No, però amb 4-0 jo el trauria, perquè no et prengui mal. Quantes vegades
4: rotava Messi? Quantes vegades rotava Messi amb Argentina? Quan anava amb Argentina? No. Fernando, és així.
5: Però en quina edat va esclatar Messi? Però en quina edat va esclatar Messi?
1: Gran assistència.
5: En quina edat va esclatar Messi?
1: Gran assistència, perquè tenim els Saperes a Buenos Aires. Hola, Saperes.
2: Què dius?
1: Què tal?
6: Què tal, Pariser? Bona nit.
1: Bona nit, Saperes.
6: Coses importants. No l'aturada, va.
1: Anem a parlar de coses importants.
2: Però aquí has enredat, tu, per anar-te'n a Buenos Aires.
5: Escolta,
2: Saper,
5: m'han dit que demà roten a Messi. Que no trauran fins al 65 de partit.
7: No li diguis això.
5: No sé què coi has anat a fer allà.
1: Surt el 90 a saludar, no?
6: Dubtes, hi ha molta especulació sobre si juga demà o no Messi.
5: Exacte.
6: Aquest partit.
5: Sí, sí.
2: Però això, de veritat, està a Buenos Aires o està aquí fora?
1: Està a Buenos Aires, perquè demà fem en directe de 1 a 3 de la matinada a l'Argentina Benin amb els Saperes al Monumental de Buenos Aires.
2: Mare sí, Déu,
5: es confirma que Saperes, després d'aquesta cobertura, ja no tornarà a fer mai més res? És a dir, no el tornarem a veure, RAC1,
1: ell es queda a
5: RAC1
1: Buenos Aires.
5: Home, Saper, jo després d'això, què has de fer? Home, et faltarà l'homenatge al Barça d'aquí 25 anys.
6: A nivell periodístic, si veig això i demà aconsegueixo que Leo Messi respongui alguna pregunta a RAC1, ja no torno. M'hi quedo. Quedo aquí al Monumental, ja està tot fet i...
2: Penges la samarreta.
6: Està bé. Demà es pot acabar la meva carrera.
5: Si algú havia d'anar era el Roger.
1: Era el Saperes, clar que sí. Doncs això, demà fem el Tu diràs, normal, de 10:30 a 12:30, 12:40, i a partir de les 12:40 ja ens posarem ja en moda argentina, brutal. Monumental, Prolegòmens... I d'una a tres de la matinada farem l'Argentina venint. El partit és el de menys. O sigui, només anem a veure l'ambient, anem a veure els gols de Messi, home, anem a xerrar... Sí, sí, sí.
5: Que va, home, complexa.
4: Amb tres cosetes de venint, Messi li pot fotre un nus ràpid.
1: Clar. I després ens quedarem a partir de les 6 de la matinada per sentir-lo. Jo entenc que val la pena, ja que ens hem enredat a fer això, per sentir-lo.
2: Home, el coneix.
5: Parlarà, no?
1: Sí. No, jo he dit a Sàpiga Pinganillo. O sigui, l'objectiu és saludar-lo.
7: 200 periodistes que hi haurà a la zona mixta, Pinganillo.
5: Tu què, Picassat, no? Home, ja que ha anat fins allà.
7: Vols que Sape sigui Superman, no?
1: Sí. No, doncs això. Mira, vaig anunciar. Demà ve el Carlos Martínez, que és comentarista també aquí a RAC1, col·laborador els dies de Champions, ve l'Albert Blaya en directe, de 1 a 3 de la matinada, ve l'Edu Mutante, per posar una mica d'humor amb alguns personatges, sí. Hem d'anar connectant amb diversos personatges de l'actualitat també durant el partit, més que res per si el futbol no dona massa en Benin, com a mínim tenir algun punt d'humor també. I hi haurà companys de la redacció d'esports, aquí a la taula...
2: Gran nit.
1: Una mica, el guió és una mica, escolta, cap on ens porti l'Argentina venint i cap on ens porti la nit. Vull dir, si la gent està desperta i ens vol fer enviar algun missatge...
2: Amb Saperes allà al mig hi haurà
1: que ens fot enviar algun missatge. Si hi ha algun bar obert a Barcelona d'argentins veient el partit, que per cert el fa Movistar, doncs que ens truquin i aquí tindrem línies obertes per fer passar una bona estona a tots els amants de Messi i als seguidors de l'Argentina.
6: Marc, no pateixis, que l'Aleix es pensa que farà molta tertúlia, però narrarem els 90 minuts.
2: Ho tinc clar.
6: No deixaré ni un espai per les opinions.
2: Hi haurà plors, hi haurà crits, hi haurà...
1: No, saps què és el millor? No se sap res, Saperes, no? Vull dir, ni a l'Argentina, avui que has preguntat als periodistes allà quan has aterrat, no saben res.
6: No. Hi ha molt secretisme al voltant de tot el que es farà, perquè també fa dies que pregunto a gent de l'AFA, gent de premsa, per si hi ha algun programa d'actes previ al partit, després del partit, si se sap si hi haurà roda de premsa, si parlarà Leo Messi a la sala de premsa, si sortirà a la zona mixta, i no diuen absolutament res. També pensava que perquè era d'un mitjà de Barcelona i potser doncs, no tenia accés a aquesta informació, però avui parlant amb periodistes d'aquí també em deien el mateix, que no saben absolutament res i que tot el que va comunicant l'AFA és que bàsicament hi haurà aquesta fanfest al voltant, aquí a prop del Monumental, que començarà a les 12 del migdia i acabarà a les 12 de la nit, amb actuacions i amb una pantalla gegant per seguir el partit, i més enllà d'alguns detalls, com que vindran els campions del món del 2022 amb algunes absències, avui em deien que no hi serien ni Foyth, ni Dybala, ni Molina, perquè la Roma no els ha autoritzat a viatjar, ja sigui en aquest partit, ni Armani, el porter, ni el Papu Gómez, que també està desaparegut des del Qatar 2022 amb la selecció
1: argentina. No van acabar massa bé, doncs, el Papu Gómez amb aquella selecció.
6: No va acabar massa bé la seva història, i tampoc està molt clar el per què no va acabar tan bé. Però aquests jugadors no hi seran, i més enllà d'aquests detalls no se sap gran cosa, que hi haurà alguna actuació, però a nivell de què se li farà a Leo Messi, aquí continuen sense bada boca.
2: Tant de bo que sí, que mantenen el secret. El que sospito, coneixent una mica el país, és que simplement...
8: lo que quiera Leo, ¿no?
2: Un desordre i no, una poca organització que
8: lo
2: és...
8: Lo que quiera Leo, ¿no?
2: Lo que surt.
1: Bueno, mira, parlant d'això, Roger, quanta estona has estat a la seu de la Lliga Argentina per recollir l'acreditació pel Monumental?
6: Avui hem estat 5 hores i mitja.
4: Què dius?
1: Dret fent cua.
4: Molta gent que hi havia.
1: Centenars de periodistes drets fent cua durant més de 5 hores perquè hi havia una persona repartint acreditacions?
4: Va.
6: Sí, havies de... Res, era la seu de la Lliga Argentina, hi havia una cua a fora d'aquest edifici, i un cop tenies l'accés, pujaves a la primera planta i allà hi havia un despatx on et rebia una persona acompanyada d'una altra, que és qui anava, una apuntava qui era la persona i l'altra et donava l'acreditació, la posava en un sobre, i així ho han anat fent un per un. Però clar, és que hi havia centenars de periodistes avui a la porta. Va. I vaja, hem estat això, 5 hores i mitja per aconseguir aquesta acreditació.
5: Va, s'hi ha agafat per sorpresa que aniria gent
4: al pensament de cobrir-ho.
2: No, és que no m'estranya, jo... L'any passat vaig estar fent això de Forlán, el documental, vam passar per l'Argentina, vam haver de treballar amb algunes coses amb Argentina.
1: Sí, el toco de Forlán.
2: Mare de Déu, o sigui, costa molt tot. Vull dir, no m'estranya aquesta bestiesa que ens
5: però
2: està explicant.
5: Però la tens, reforçar la gent per aquest partit. Tots no, però potser aquest.
1: Ja,
4: han fet un pas, no era el passadís aquell que es va trobar Minguella quan va anar per Maradona, que l'estaven esperant al fons de tot amb una pistola, amb una llum tènua. No?
1: Estàs bona. Bueno.
5: Ja, però si en lloc d'una poses 4, va 4 cops més ràpid.
1: Haguessis avançat. No? Sí. Tenim acreditació. RAC1 serà el Monumental, eh?
6: RAC1 serà el Monumental, sí. Tinc l'acreditació i, de fet, ara mateix soc també aquí davant del Monumental ja, per veure que estigui tot a lloc, tot en ordre, i serem, sí. Ja la tinc, la porto a sobre.
4: No te la treguis del coll, eh?
1: No,
7: la perdis, eh?
4: O sigui, és que si te la treus del coll ets home mort, eh?
6: A mi em diuen la bossa o la vida, i evidentment regalo la vida, però la bossa no.
5: L'ha de signar més, aquesta acreditació.
1: Clar. Temperatura a Buenos Aires, a 5 d'octubre, quina és?
6: Estem entre 15 i 20 graus. Aquí, és a dir, fresqueta, però temperatura molt suportable, molt bé, gens de calor. Temperatura, allò que es diu, fantàstica pràctica del futbol, doncs...
1: I el Monumental, bé, està engalanat. Hi ha alguna cosa aquí fora que estiguis veient ara?
6: No, així especial per l'ocasió, cap referència a Leo Messi, no. També t'he de dir que no he vist, no he donat la volta a tot l'estadi, sóc just al davant del museu de River, però no he vist cap detall. Sí que tinc gent per aquí, podem fer allò de provar sort.
1: Vinga, va, prova, sí.
6: Directe,
1: va,
6: veure, i veure... Perdona, ¿qué tal? Buenas tardes. En directo para una radio en Barcelona. Nada, estamos aquí cubriendo el partido de mañana. No sé qué es lo que nos tenemos que esperar, la gente que venimos de Barcelona, de esta despedida de Leo Messi de la selección.
9: Sí, pues yo soy de Colombia, para mí también, yo vine a ver la despedida. Para más de una persona es triste la despedida de Messi, por lo que generó en el mundo del deporte, más que todo en el fútbol, y es el claro ejemplo del que el que nunca desiste siempre alcanza los sueños.
1: Ya te lanzas que trobe un colombiano.
6: Con entrada. consiguió entrada, porque eso también complicado. ¿Cómo lo hizo para conseguir esa entrada?
9: Pues a mí me gustan todos los eventos, eso en el Mundial también, y tengo un amigo que me ayuda a conseguirla, y lastimosamente en preventa casi nadie alcanzó y tocó con revendedores.
10: Oye.
9: Y un poco costosa, pero pues lo vale.
10: Se va a complicar el coche, sobre todo el coche.
6: Bueno, sí. O sea, mañana gozarlo, ¿con cuánta gente vas?
9: No, viene solo.
10: Sí, solo, ya no le queda nada.
5: No le queda aquí,
6: por pasión, por la figura de Messi.
9: Sí, además que todo porque nunca lo había podido ver y es como la última oportunidad que uno tiene de verlo, más que todo por eso.
6: Claro que sí, pues a disfrutarlo mucho. Muchas gracias.
9: Gracias, muy amable.
6: Fuig, pues mira, queda aficionat.
10: Ja tenassos que amb els milers d'argentins que hi ha trobi un colombià.
6: Sí,
10: que...
6: sí. Mirolla, Colombia,
10: ja, Mirolla, sí, a la prebenda, diuen.
6: Però vaja, hem trobat algú que va aconseguir una entrada, es van esgotar en dues hores, les entrades per aquest partit. Mira, ara entraré una mica a la botiga de River, veig que hi ha algú que també s'està comprant samarretes.
10: A veure si trobes algun argentí, algun més, vinga.
6: A veure. ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón que le moleste. Somos de Barcelona, de una radio de Barcelona. ¿Ustedes son de aquí, de argentinos?
11: Sí, somos ¿sí? argentinos. De
6: Barcelona. Bueno, le vi con la camiseta porque venimos a cubrir el partido de mañana. ¿Qué tenemos que esperarnos la gente de Barcelona de lo que vamos a ver mañana aquí en el Monumental?
11: Vas a ver una fiesta, lo que es River, vas a ver el mundo River y después vas a ver al mejor jugador del mundo. Lejos, despedirse de la selección, es el mejor jugador de la historia. Lo tenemos, gracias a Dios, nosotros. Y se va a despedir de la selección.
6: ¿Qué supone para los argentinos que se vaya una figura como la de Messi de la selección?
11: Es un antes y un después, va a haber después. Va a cambiar totalmente la ecuación de la selección. Se va a esperar otra cosa, no va a tener lo mismo. Messi es le ha dado todo a la selección, gracias a Dios.
6: ¿Tenemos que prepararnos para llorar mañana o no?
11: Siempre, con Messi, siempre llanto de felicidad, pero siempre te genera un llanto.
6: Muy bien, muchísimas gracias. No sé si preguntarle también a usted. ¿No? ¿No? Molt bé.
11: Gràcies
6: a usted. Doncs la seva dona, que no volia parlar, però vaja, ja hem tingut també la impressió d'algú autòcton d'aquí de Buenos Aires també sobre aquest partit de demà de Leo Messi.
2: Perquè veig, Roger, que no sé si és que no t'atreveixes o no està en el tema la pregunta Messi o Maradona aquesta pregunta no,
10: això ens omple el Twitter.
2: Encara és delicada, no? Sí, sí. O
6: perdona,
2: què?
6: Perdona, Marc, no et sent.
10: S'ha tallat una mica, sí, sí. Molt bé, Sant Peres.
6: No sento bé.
10: Si hi ha alguna novetat en aquesta hora i mitja que ens queda de programa i trobes algú que valgui la pena, escolta'm, aquí al Monumental ens avises. Qualsevol novetat que tinguis, ens avises.
6: Perfecte, us ho faig arribar. Una abraçada a tots.
10: Gràcies.
2: Adéu.
10: Adiós.
7: Una abraçada.
10: Boludo, el Saperes, si el tenim per allà.
2: Home, va ser molt bèstia. Va ser molt bèstia. Jo l'he passat això, vaig estar a Buenos Aires i res, no passava res amb la selecció, però és que tota la ciutat està plena de murals i d'imatges, però per tot arreu, de Maradona i de Messi, de tots dos. Però la veritat és que ja és impactant, perquè no és normal en qualsevol lloc que vegis tantes imatges de futbol i d'aquests dos.
10: És un fenomen bastant inexplicable i únic que dos argentins esquerrans davanters hagin sortit al mateix lloc i hagin triomfat en el món dels mundials i dels clubs, no? És bastant inexplicable tot el que han viscut allà. Bé,
12: i els dos van jugar al Barça.
10: I els dos van jugar al Barça, sí, una més sort que l'altra, això sí. Marta, hem de fer una pausa, i ara ja anem cap a Split, però de les seleccions, avui ha jugat Koundé només del Barça?
7: Sí, estàvem pendents de Koundé, que estava jugant al França-Bèlgica. França s'ha imposat 4-1, ha començat perdent la selecció francesa, però al final s'ha imposat amb aquest contundent marcador, i Koundé ha sigut titular, ha jugat els 90 minuts amb França. Luke Bacchio s'ha avançat pels belgues a la primera part, a la segona Doué ha empatat el partit, Cherki ha fet el 2-1 i s'ha tancat el marcador amb doblet d'Olise.
10: Déu-n'hi-do també l'aturada que ha fet Olise, el del Bayern, bons gols.
4: Jugar-los a bons tots gols. Els partits.
10: Sí. França líder, 10 punts, Itàlia segona amb 7, Bèlgica tercera amb 6. Entre aquestes tres Turquia té 0 punts. Entre aquestes tres seleccions, al novembre es decidiran les dues places que donen accés als quarts de final. Molt bé, fem una pausa i ara sí ens centrarem en la prèvia del Croàcia-Espanya amb línies obertes en Buenos Aires per si el Saperes té algun protagonista. Ara tornem.
13: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament 11:45 de la nit. Aquí seguim amb el Fernando Polo, el David Bernabéu, el Marc Guillén, també amb la Marta Ramon. Ara repassarem també l'actualitat del Barça, perquè comença a recuperar alguns internacionals Hansi Flick. I ara anirem cap a Split, amb el Damià López, que està seguint durant tota aquesta mega aturada la selecció espanyola. Va ser a Wembley, va ser al Pizjuán, va ser a Oviedo, al Tartiere, i el tenim també a Split fent aquesta prèvia del Croàcia-Espanya. Demà és l'últim partit ja de la selecció espanyola, amb la Minya Mal. Ara en fèiem un tastet a la tertúlia del fenomen de la Minya Mal i dels minuts que està jugant. Ara en seguirem parlant, sens dubte. Però del cap de setmana volia fer només un comentari amb vosaltres. Hi ha entrat el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: És del 7-0 del Barça femení d'ahir al Real Madrid. Només un comentari, perquè avui he al·lucinat amb el que s'ha escrit i s'ha dit en les últimes hores a Madrid sobre la pallissa d'ahir al Camp Nou, perquè el canvi de discurs és brutal, no? Només pel marcador, no simplement pel marcador. Tothom s'està mirant, no, Quim?
1: Sí, de fet, dic ben tip, perquè porto tota la tarda socant i pas, però que tingueu els llonguets a punt. Una de les reaccions més contundents és l'article de Manuel Merinero a l'edició digital de l'ABC, titulat "I ja van 21-1, y diu coses com: esta vez la humillación ha llegado con un resultado de récord, 7-0, y esto después de que el club de Chamartín se haya gastado cerca de 4 millones de euros en fichajes en el último año. Lejos de recortar distancias, la brecha ya se ha convertido en un precipicio insalvable. Y suma y sigue, porque el Real Madrid B es colista en Primera Federación, això no ho sabia, y en las dos últimas temporadas, juveniles y cadetes pierden ante el Atlético de Madrid. Vamos, que al primer equipo le humilla al Barça y a la cantera la gana el Atleti. Y acaba. Y ya no valen excusas baratas. Esto va en serio. Están desperdiciando talento, descalabrando una sección femenina. Dirigir un club de fútbol con esta historia y este calado no es como organizar el despacho de una farmacia. Lolo Merinero, usted ha dicho que es exdirectivo del Real Madrid femení y va a ser un de los fundadores del Club Deportivo Tacón.
0: Sí, y escribo a la ABC, del cual se ha donat de baixa Florentino Pérez. Déu-n'hi-do, ¿eh?
2: Llavors tranquil.
0: Déu-n'hi-do.
2: No li arribarà.
0: Què més, Quim?
1: Mira, al Marca li dedica un raconet de la portada del partit d'ahir amb el titular: el Barça vuelve a arrasar al Madrid, i a la crònica de David Menayo hi podem llegir: nueva temporada, misma dinámica de siempre, 7 goles que pudieron ser más, un potente disparo desde fuera del área de Schertenleib echó sala una herida a la blanca que será difícil de cerrar. A l'AS llegim "el baño interminable", també en un raconet de la portada, i a la crònica d'Aimara Gil: "el Barça sigue estando a años luz del Real Madrid". A la crònica del País, Diego Fonseca destaca que el primer clàssico sin la icònica Alexia Putellas, el Barcelona arrasó al Madrid como tantas veces lo había hecho antes que la de Mollet se marchara. Juan Vallauri escriu al debate.com: "gabinete de crisis en el Real Madrid femenino, el proyecto se hunde tras otra goleada del Barça". I a OK Diario, dins d'una secció que hi ha a la seva web que es diu Diario Madridista, parlen de "el clàssico bochorno". Sentirem també, Aleix, un parell de fragments d'aquest matí a la tertúlia de Radio Marca. Roberto Gómez és un dels històrics del periodisme esportiu a Madrid.
3: Historia apabullante del Fútbol Club Barcelona frente al Real Madrid. Me parece una vergüenza. Esto, desde luego, desmotiva a los aficionados, desmotiva a los jugadores. Es cierto que lo normal es que el Barcelona es un equipo superior, pero esta humillación puede tener dos salidas. Una, que Florentino Pérez se harte de la sección y corte indudablemente la trayectoria, que por otra parte está siendo en los últimos tiempos bastante correcta del equipo de mujeres del conjunto madridista, o que siga en esta misma línea. Yo creo que más allá de la actitud deportiva, de la superioridad del Barça, que es probablemente el mejor equipo del mundo y el equipo de la historia, hay un poco de venganza, hay un poco de pique y hay un poco bastante de mala leche. Y esto es muy malo para la competición. Lo estamos viendo en las quinielas, indudablemente con la situación que está viviendo en este momento el fútbol practicado por mujeres, hay una desmotivación muy grande de cara a las apuestas.
1: I Miguel Serrano, Látigo Serrano, com es fa dir ell mateix, un dels referents del madridisme del Morro Fort.
4: Creo que habría que tomar una decisión valiente, que es cerrarla y a correr, ¿sabes? Creo que el Madrid no se puede permitir el lujo que a ninguna sección le estén pintando sistemáticamente la cara. Yo sé por qué nació la sección, fue por la insistencia de Luis Rubiales y en este caso de todas las vinculaciones que tenía precisamente con el Partido Socialista, con un poco la presión a Florentino de no puede ser, fíjate, la igualdad de la mujer, no sé qué, no cuánto. Y claro, pero pues tener un equipo femenino para que el Barça te mete 7. Pero es que te meta 7 y en el siguiente te meterá 5 o a lo mejor te mete 8, porque el Madrid suele tener una capacidad para ir empeorando el equipo, empeorando los entrenadores o las entrenadoras, que no sé quién dirigirá el Madrid. Me preocupa cero porque entiendo que para el club es el chocolate del loro. No me interesa mucho y por lo tanto no me preocupa nada.
1: Per cert, Real Madrid Televisión avui ha obviat completament el partit del seu primer equip femení, els seus informatius, tant al migdia com al vespre, ni una sola paraula, ni una sola imatge del partit del Camp Nou. Entre tots dos informatius sumen 3 hores de programació. Res.
0: El ni el resultat.
1: Ni el resultat.
0: Però han parlat del primer equip masculí, han parlat del planter, han parlat del bàsquet, s'han parlat de tot, no?
1: Sobretot,
2: han fet un especial Negreira.
1: Sí, sí, sobretot el cas Negreira.
0: I del cas Negreira.
1: Hores i hores del cas Negreira. I el web del Club Blanc, realmadrid.com, sí que publica una breu crònica del partit amb el titular Derrota en Barcelona. I el subtítol, Nuestro equipo perdió el primer clàssico de la temporada en la sexta jornada de la Liga F.
0: Informativament va ser així.
1: Allà sí que hi surt el resultat.
0: Sí. No, jo només una cosa sobre això, que és... Hòstia, no entenc aquesta lectura de... Evidentment, ja cau pel seu propi pes el que diu el Látigo Serrano. Diu, no m'interessa, però que lo cierren. Vull dir, home, com a mínim interessa tant una mica, perquè és que la lectura hauria de ser... Com ho podem fer millor? Vull dir, ja que hem arribat fins aquí, ja que està creixent el futbol femení,
5: si no,
0: ja que
5: creuen.
0: Això és un avenç en la societat...
5: El problema, el problema és que, d'entrada, genuïnament, no hi creuen.
0: No, el problema és que només creuen en guanyar, que els hi passa a l'equip masculí. Llavors, el que no creuen és en el procés.
2: Ara has tocat la tecla.
0: Clar!
2: Ara has tocat la tecla, que és el que jo he dit.
0: El debat hauria de ser com ho fem per fer millor planter femení, com ho fem per fitxar jugadors...
2: Jo crec que la gran diferència entre el Barça i el Madrid... Perquè el Madrid, per exemple, ve d'empatar amb el Manchester City i empatar amb el PSG, per exemple, que són equips. No, no dic que hagin de ser campions d'Europa, però són equips que estan bastant a dalt dins del futbol europeu femení, no? Almenys les últimes temporades. Aleshores, clar, sempre sembla que donen un passet endavant i el Barça les destrossa, no? Quan juguen, però per mi la gran diferència és que és el mètode. És el mètode, és a dir, el Barça, per exemple, el procés que ha fet no és un procés de 2, 3, 4 anys.
5: No.
2: Ara sembla que, com que l'equip porta pràcticament, crec que són 7 finals consecutives de la Champions, si no m'equivoco, i n'ha guanyat 4 de títols, sembla que el Barça hagi estat etern, que el Barça ha estat sempre el gran dominador del futbol espanyol. Però, per exemple, vull recordar que fa una dècada l'Atlètic de Madrid guanyava lligues, per exemple. El Barça no guanyava tot.
0: L'Atlètic de Bilbao guanyava lligues, també.
2: És a dir...
0: No, el Barça a la Champions el 2012 a terra. Fa 14 anys que a terra i és potent a la Champions. O juga el seu primer partit a Europa.
2: Sí, sí, sí.
0: 14 anys.
2: No, però vull dir que ara tenim la sensació que el Barça és, clar, és el gran dominador perquè porta moltes temporades jugant la final de la Champions o arribant a semifinals. És a dir, ja porta molts anys a l'elit. Però que si te'n vas una dècada o 15 anys enrere o així, doncs l'Atlètic de Madrid i hi havia altres equips que d'alguna manera competien. Hi ha hagut un procés. Però per què hi ha hagut un procés? Perquè tens una idea. I tens un estil que has traslladat del futbol masculí al futbol femení. Que juguen exactament igual. M'entens? És a dir, ahir és un domini aplastant.
0: Amb la pilota.
2: És gairebé
0: amb la
2: un 80% de possessió de pilota. Mm-hmm. És, elles ni t'arriben. Ni t'arriben. I tu en fas 7, n'haguessis pogut fer 14. Llavors, davant d'això, el Madrid no té resposta. Ni té resposta, ni té. Ni creuen, com deia la Marta, però no hi creuen perquè, com que no hi ha procés, com que no hi ha estil, com que no hi ha mètode, com que no hi ha capacitat de formació...
5: Però és que d'origen...
2: Doncs els hi és igual. Per què? Perquè fins i tot el masculí, perdona, Marta, ells et parlen de guanyar. Quan no guanyen, no els hi queda res.
6: Sí, però
2: llavors, que trasllades? Què trasllades cap a les futbolistes? Què trasllades cap al femení de tot això? No pots traslladar res. És trobar algun dia la Kroos, la Modric de torn i que, mira, amb una gran xarxa de futbolistes tinguin sort per poder competir.
5: D'origen, el femení del Madrid no neix com un projecte real en el que s'hi cregui d'una manera decidida, amb la mirada llarga. No, és una reacció, és una decisió reactiva.
2: Reactiva i de pressió social, perquè
5: sí,
2: t'estan dient...
5: Reactiva
2: és
5: com, bueno, clar, però sí. I pensen que a cop de talonari i posant-hi una mica de calés, sense tampoc tenir una estructura gaire pensada ni treballada, allò, si total, des d'un punt de vista, per mi, masclista, des d'un punt de vista masclista, amb 4 diners i total són 4 jugadoretes, això, amb una mica de diners, som al Madrid, això, de seguida sí, triomfarem si total el Barça...
2: La famosa
5: i es menysté tota la feina que fa anys que fa el Barça,
2: clar,
5: per desenvolupar una idea i un projecte en el que sí que s'ha cregut, primer amb la directiva de Bartomeu i després amb la directiva de Laporta. Allà això no ha passat. És a dir, ha sigut una cosa reactiva en la que no creien i que la feien d'aquella manera. Posem aquí quatre diners, a veure si...
2: Quan Bartomeu fa el pas de professionalitzar la secció, vull dir, això de professionalitzar una secció, no. És a dir, no és una cosa etèria que diguis, vaig a professionalitzar això. I de cop i volta guanyes. No, hi ha un estudi. Fa un estudi, com ho has de fer per créixer, com has de fer per fer créixer aquest primer equip de futbol femení, què farem amb la Masia, amb les noies, com creixeran, com jugaran, quants equips formalitzarem del futbol base femení, no? Com executarem que les noies doncs, vagin creixent, vagin canviant de lletra, vagin guanyant categories. És a dir, hi ha tot un procés, i per això doncs, has trigat uns anys en dominar el concert internacional. Clar, això el Madrid, aquest plantejament no l'ha fet mai ni en el futbol masculí. Ells et parlen de guanyar, no els importa com. Mm. No, aquí el Madrid gana, les finals les gana. Sí, fins ara les ha guanyat, però jo sempre dic el mateix, tu per guanyar i tenir continuïtat per guanyar, més enllà de alguns, o sigui, aquests 6-7 anys que has guanyat les Champions i tal, perquè has tingut grans jugadors, tu has de tenir alguna cosa que et sustenti, perquè quan deixes de guanyar, què els hi passarà? Que passa en el futbol masculí. No hi ha cap preferència. No t'ho saben explicar, no saben per què guanyen, no saben
5: per què perden. Perquè és una cosa artificial.
2: Llavors, clar, el futbol femení és la gran diferència. O sigui, el Barça ha pogut fer aquest procés perquè hi ha una base en la que hi creus, hi ha una fórmula, hi ha una manera de jugar.
0: I de fet,
2: Madrid no la té, i com que no guanya, per això el plantejament de dir... a cerrar-la i a correr.
0: De fet, marxa Alexia i segueix funcionant una mica el model,
6: sí,
0: no?
6: Sí, sí, marxa
0: Alexia. No hi ha Aitana i segueix funcionant una mica el procés.
6: No, i això és el més xulo, perquè la veritat és que...
2: Serra Jordi.
6: Fins i tot els que estem aquí i el seguim, però no el seguim en profunditat o no coneixem el futbol base en profunditat, quan hi han hagut aquestes marxes d'aquestes jugadores com Alexia, Mapi, etc, penses, aviam si tindrà continuïtat. I també senties, bé, saps que s'ha hagut de baixar el pressupost. Per tant, dius, home, doncs potser sí que tindrem un problema. Les lligues de fora són més potents i hi ha una atracció cap a les jugadores que vagin cap allà. Però veus que no, que hi ha un relleu, que hi ha un futbol base, i això és el que més et reconforta, no? Que d'alguna manera hi hagi aquesta continuïtat. Per això que deien que hi ha una idea i s'hi creu. I per sort, però per sort de tot això, per sort s'hi aposta. Perquè jo crec que el Madrid és que no hi aposten, no els interessa.
0: Has al·lucinat amb, amb algunes dicles.
6: Sí, home, eren molt grosses, perquè eren realment d'aquest... Bueno, és que ja ho reconeixer, és que no m'importa... No sé
5: ni
6: qui
5: és l'entrenador.
6: És que m'és igual.
0: El desacredita tothom.
5: Però quina vergonya.
6: Al final aquests són dos opinadors, que mira, que al final són... Bé, si són ells així, doncs que ho siguin. El problema és que el club... tens la sensació que deu passar el mateix. Perquè realment a Florentino aquesta secció li fa
5: nosa.
6: Ells només volen el futbol i el bàsquet perquè, mira, perquè ve de molts anys i tal, i ho tenen allà com a tradició. Però no volen entrar en res més.
2: Sí, però és que et diran ells, Marc, que s'han gastat 4 quilos.
7: Des de punt i hora cal...
6: Sí, però per fer el ridícul la tancaran. Però i que la tanquin és un problema, eh? Perquè vagi bé el futbol femení en general aquí, perquè es pugui fer aquesta pedagogia, estaria bé que hi hagués una lliga una mica potent. I si no s'hi fica el Madrid, s'hi podrien ficar altres clubs, sens dubte, però malauradament aquest país baixa.
0: Li dona més empaque.
7: Per millorar s'han d'admetre errades. Des de punt i hora que l'entrenador i les jugadores no parlen. A la prèvia van parlar Real Madrid Televisió. Bueno, van dir quatre tòpics i tal.
0: Però... Que la Champions les obliguen i sí que parla només l'entrenador, però sí, no parlen.
7: Sí, però tu t'has de sotmetre a preguntes i per què l'equip encaixa gols i per què no juga, per què no arriba...
6: Però i per què no parlen?
7: Falta...
6: Per què no parlen?
2: No, perquè estan brellats amb...
7: No volen sortir.
0: Perquè no volen sortir. Només parlen de la Champions perquè els obliguen. Sí, bueno, sí. A la Lliga Espanyola masculina també passa això. Que no paren els jugadors.
2: No parlen els jugadors perquè estan brellats amb la Lliga.
0: No fan el flash.
2: Ni a prèvies de partit.
7: Però Mourinho dona rodes de premsa.
0: Això sí, és l'únic que
7: fa. Però l'entrenador no, que és el responsable d'allò.
0: Sí, sí, sí.
7: O sigui, tu has de fer autocrítica, però si no la verbalitzes, si no dius res, aquell problema el tapes. I després, jo crec que s'equivoquen, perquè és que, a veure, sí que hi ha molta distància, eh? Però jo recordo un partit a Montjuïc que va guanyar el Madrid.
0: Sí, amb cert atracament arbitral.
7: Amb polèmica, arbitral, tal. Però bueno, van competir.
0: Una a tres van guanyar.
7: Tu vas veure el partit i van competir, que va ploure.
0: Va ploure molt, sí,
7: va
0: recordo.
7: Va caure pedra.
0: El camp final,
7: sí, però bueno, va ser un partit complicat per tothom, però aquell partit, crec que era Toril,
0: sí,
7: van competir.
0: Sí, sí, sí.
7: Després perden referents, la portera, Missa,
0: a la Sabreixa.
7: Carmona, que és la jugadora que fa el gol a la final del Mundial, també la perden.
2: Però perquè se'n van...
7: Bueno, perquè veuen que allà no hi ha futur.
0: No, perquè no clar.
7: Però el que em sorprèn és que després inverteixen, perquè veus jugadores bones, que fitxa la davantera que tenien ahir, és una bona jugadora.
2: És que és el que dic, que han invertit.
7: La davantera que juga per banda com es diu la...
5: Ara no em vindrà,
0: Caicedo? No.
7: Sí, Linda Caicedo. Ah, Caicedo. Linda Caicedo, sí. És molt bona. És molt bona, sí, és molt bona. Sí. Ara, potser li han d'arribar pilotes. És possible. Crec que Dabris es diu, una jugadora migcampista que va sortir ahir també a Esquerrana, jo crec que tenen bon peu. O sigui, el que passa que tu t'ho has de creure des del futbol base, perquè la gran... el gran ser del Barça és que el futbol base del Barça dona jugadores per substituir les bones que se'n van...
2: Com el futbol masculí.
7: I surten, mira...
5: Ahir va sortir, tens els recursos a casa.
7: És clar, és que va sortir Queroli, que han pagat una pasta. A mi em van agradar més la Julià i la Rosalía, que van jugar després. I li vaig veure... És veritat que l'altre acaba d'arribar i tal, i s'ha d'adaptar. Però aquelles nenes van sortir que venen de jugar al sub-20, campiones...
0: Campiones del món, sí.
7: I no van desentonar. Han fitxat a la central holandesa, Van Asten.
0: Bon element, eh?
7: Déu-n'hi-do, aquesta jugadora, perquè la Paredes ahir no va tenir el millor partit. No sé si és que... És veritat que... Bueno, és normal, ja té una edat, també, i no té a la Mapi, que és la gran parella de centrals. Però aquesta holandesa ho treia tot. I vaig flipar amb una cosa que ningú destaca, però jo m'hi vaig fixar. O sigui, ahir no li van xutar, pràcticament.
0: A la Catacoll?
7: Sí. Uh-huh. Però amb el peu, totes les pressions que va haver del Madrid...
2: Per sortir.
7: Les va treure totes.
2: Clar.
7: I a vegades, amb una precisió que dius, te l'estàs jugant perquè l'estàs tirant entre dues jugadores del Madrid, que com no et vagi bé, te la roben a la frontal. No va fallar ningú.
0: Ha millorat molt en això i ho ha treballat molt, Catacoll. Sí, sí.
7: Abans es confiava, la perd... Ahir va ser impecable.
2: També us dic una cosa, és un problema endèmic també de la Lliga F. És a dir, que el Barça li fa això a qualsevol equip de la Lliga
0: sí,
2: F.
0: Sí, però...
2: I això ha portat molts anys, que és veritat que no es culpa del Barça, el Barça és el seu camí, però la diferència és tan abismal que fa que aquesta Lliga ara mateix no sigui gens competitiva.
0: No, no.
2: I, de fet, jo em quedo amb unes declaracions que fa ahir la Gran Hansen, després del partit, que diu, al final, em quedo el Barça per dies com avui, no? Per jugar al Camp Nou davant de tantes persones, que és una cosa que, és a dir, jugar en un temple continental com aquest, és una cosa que no hi ha cap club al món ara mateix que t'ho pugui oferir. Clar, es queda, és amb això, amb
0: Champions,
2: les cales d'enlluernar
0: Champions,
2: i aquest tipus de situacions es produeixen només amb un club com el Barça, perquè, clar, si s'han de quedar per competir de veritat en una lliga com la Lliga F, és que és impossible.
0: Ara venen dues setmanes d'aturada al futbol femení, amb amistosos també de la selecció espanyola que se'n va cap als Estats Units, i el cap de setmana del 18 d'octubre torna la Lliga, per la Lliga F en aquest cas, després del 7-0 d'ahir. Res, volia fer un comentari.
7: He parlat de moltes, però la Clàudia Pina...
0: No, home, que un poc...
2: Em sembla dels jugadors més infravalorades del món.
0: No, ha fet un salt endavant.
2: Ara no. Perquè ara hi ha una quantitat brutal.
5: Però
2: a mi em semblava que era una jugada que feia coses increïbles i mai se la destacava.
0: Però ara sí que té el paper de dir ara serà referent i titular, no?, amb tot el que ha marxat. Vull dir que ho està aprofitant molt bé. Sí. 3:15, perdoneu. Fem una pausa i ara sí, anem a Split per parlar amb el Damià López i quan tornem de la publicitat sortejarem entrades per anar a veure Iniesta Experience al Joc Interior.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Segur que tots recordeu els grans moments d'Andrés Iniesta com a futbolista, no? N'hi ha uns quants. Però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Ara podreu descobrir la seva història personal des de dins, els records, les emocions i els moments que va marcar l'Andrés darrere del futbolista. A on? Doncs a Iniesta Experience, al Joc Interior, a l'IMAX, al Port Vell de Barcelona, en una exposició brutal que ja podeu accedir-hi a partir d'avui. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com. La pàgina web es diu així, eh? iniestaexperience.com. I els dos primers correus electrònics a tudiras@racu.net tenen premi. tudiras@racu.net. Els dos primers emails que ens arribin ara mateix, per ordre d'hora d'entrada, s'emporten una entrada doble cadascun per anar a Iniesta Experience al Joc Interior.
7: El gol de Stamford Bridge.
0: Sí, pots com xutar des de...
7: Intentar-ho, com a mínim.
0: Des de la distància que va xutar ell, tu pots xutar i hi ha una porteria i hi ha com una cosa il·luminada que és aquí ha d'anar la pilota, aquí és on va anar. L'has de posar allà dalt.
7: T'imagines que entra?
2: No sé com serà.
0: Jo la celebraria com ell. Amb la samarreta anava al córner.
2: No sé com serà, aviam si un dia ho puc veure, però, per exemple, jo vaig a fer el Messi Experience i era guapo, eh? Era guapo.
0: Et va agradar això?
2: Faltes en directe, havies de tirar canyos de lluny, és a dir, aviam, tu passaves bé.
0: No, no, no.
2: Aquest tipus de coses tu passaves bé.
7: Jo crec que vaig anar, també, és veritat.
2: Mm. Sí, no, no.
7: Sí, sí, és veritat. Que sí, també sí. Xutava a porta, oi?
2: I que xutava a porta, curter, tenies no? una falta, havies de fotre el primer pal, després el segon pal, sí, rematava sí, de cap... Sí. Sí, un canyo des de lluny amb una... Hi havia com una espècie de cartró amb les cames sí, obertes sí, sí. i a certa distància...
5: Li jo vaig anar a la Van Gogh Experience.
0: Val, aquesta és molt diferent.
5: Seria un altre estil. Seria un altre estil.
0: Aquí...
7: Nosaltres... Quan podem anar a la Van Gogh Experience.
0: Van Gogh Experience, aquest també seria un altre estil.
2: No, però nosaltres, Marta, toquem...
7: Aquesta seria...
2: Tu és molt malo. Nosaltres toquem Marta, de veritat.
5: Perdó.
0: Ell no era a Stamford Bridge, però ell sí era a Sud-àfrica veient el gol d'Iniesta que li va donar el primer mundial a Espanya. Hola, Damià López. Hola. Què tal? Bona nit.
9: Què tal, Aleix? Molt ben lligat. Sí. Molt ben lligat i també vaig ser a Nova York veient el gol de Ferran Torres. No sé amb quin us quedaríeu, però...
2: No sé, però qualsevol dels dos...
0: Clarament, clarament el d'Iniesta.
5: Una cosa, el d'Iniesta.
2: Jo conec qualsevol dels dos als teus peus, la fots als núvols. O sigui, que millor que estiguessin Torres i Iniesta.
0: No, home,
9: sens dubte.
2: Sens dubte.
0: Aquella de fa 16 anys, va ser...
2: Ja porter, traient les pressions com la catacoll.
0: Que és animal. Dami, què tal per Split? Quina temperatura tens?
9: Fantàstic, fantàstic.
0: Sí?
9: Ara mateix hem sortit de sopar, estàvem fent un passeig per la ciutat nadi mediterrània, però una ciutat adriàtica.
0: Adriàtica, sí.
9: Amb molta oferta de restauració, fa un bon clima, la veritat que pots anar gairebé en mania curta, i ciutat però paralitzada, absolutament paralitzada pel partit de demà. Hi ha molta bogeria, però et diria en sentit més aviat negatiu. Doncs tot el que envolta la selecció està absolutament incendiat després del 0-7 contra Anglaterra. Les autoritats estan lògicament preocupades, està tot acordonat. Hi ha temor a la reacció que pugui tenir el públic. Han avisat també a tots els aficionats espanyols que han vingut, que són una cinquantena, que sobretot no es posin samarretes de la selecció espanyola, per com pugui reaccionar doncs, la coneguda torcida, que són els aficionats ultras del Hajduk Split, que són dels més coneguts i dels més temuts de l'Europa a l'est, on hi ha molta cultura d'afició ultra, i a banda de acudir als partits del Hajduk Split, doncs, quan ve la selecció aquí també venen, i doncs, han organitzat escàndols més d'una vegada. Per tant, amb tot aquest caldo de cultiu, a nivell ambiental s'espera que demà pugui ser un partit bastant mogut.
0: Jo he estat un parell de cops a Split, una ciutat preciosa, fàcil de veure, ràpid, allà al costat del mar, hi ha molts ferris que ja et porten a les illes que hi ha allà davant, que són xulíssimes. Si no heu anat mai a Croàcia, val molt la pena visitar les illes i anar saltant d'illa en illa. I a mi em va cridar molt l'atenció que tenen pistes de waterpolo al mar, Dami. L'has vist o no, això, passejant per allà pel passeig aquell enorme que té Split, arran de mar?
9: Sí, sí, sí, alguna cosa he vist, que per cert té un passeig que a mi, jo d'alguna altra vegada que havia estat Split també, té un passeig que a mi em recorda, és l'única vegada que m'he trobat amb això, em recorda molt el de Badalona, sincerament. O sigui, té una rambla que a mi em recorda moltíssim a la rambla de Badalona. És pràcticament idèntica amb el mateix terra de Badalona. A l'esquerra, quan vas passejant, doncs tens els bars, els comerços, i a la dreta, doncs, en aquest cas, l'Adriàtic, no? Però ja et dic, és una ciutat doncs, que recorda molt a qualsevol ciutat, qualsevol poble, qualsevol vila del Maresme, del barcelonès, de la selva, no? De la Costa Brava, etc. Una ciutat, i a més la gent doncs, també molt, molt similar amb el caràcter, no? Amb tots els matisos que puguin haver-hi. Una ciutat molt acollidora i sobretot també molt esportiva, no? Amb tot el passat que té aquí amb el bàsquet, amb la jugoplàstica de la qual no en queda res, però tu pots venir aquí, pots esperar a trobar molts símbols de la jugoplàstica. És una ciutat doncs, que per la seva nomenclatura, no? Per allò de jugo que implica Jugoslàvia, ja no queda absolutament res. Ara jugar al CAC Zadar, que és un equip doncs, bastant residual a nivell europeu, i tot el que et trobes, no? Tots els símbols en totes les parets se l'emporta el Hajduk Split, però no només el Hajduk, sinó, insisteixo, la torcida que domina, no sé si ho recordes això a l'eix, o sigui, la torcida dels ultras han pres absolutament el club i gairebé que el governen amb mà de ferro.
0: Avui a la prèvia ha parlat Dani Olmo, evidentment, no? Jo crec que està molt ben trobat perquè va jugar al Dinamo de Zagreb molts anys, no? I a més,
2: un croat increïble.
0: Parla croat, no, Dami? O sigui, ha fotut una exhibició a la sala de premsa espectacular.
9: Sí, ho havia fet més d'una vegada, però avui, doncs, lògicament, ha tornat a fer-ho. Bé, la Federació Espanyola ha encertat traient Dani Olmo, encara que era d'aquestes vegades que era bastant de manual, no?, treure Olmo aquí, Olmo que ha parlat en espanyol, en català i en croat, i si li haguessin demanat parlar en anglès, doncs també ho hauria fet. Olmo, que ha vingut a Split, tot i que la seva casa va ser Zagreb, com tothom sap, ell va anar a Zagreb quan tenia edat de juvenil, tot i que amb la promesa d'anar al primer equip, i ha sortit ovacionat, realment, fent una autèntica exhibició, doncs, de l'idioma que va aprendre quan va estar 5-6 anys a Croàcia, efectivament.
0: Anem a sentir què ha dit el més destacat del futbolista del Barça, que a priori demà també ha de ser titular, no? Entenc?
9: Sí, demà serà titular Dani Olmo, ara comentarem, però de la Fuente demà no es guardarà massa cosa, vol assegurar la primera posició del grup, doncs, que obtindria amb un empat, serà un partit dur, tot i el 0-7 de Croàcia contra Anglaterra, aquí ningú es refia, i li hem preguntat a Olmo per les seves sensacions i les emocions que té en aquests moments en produir-se aquest retorn al país croat.
10: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país, doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona.
9: Bé, doncs les paraules de Dani Olmo a la prèvia, lògicament explicant les emocions que sent en tornar a Croàcia, tot i que, insistim, ell aquí, de jove, quan va arribar al primer equip, va viure duels acarnissats contra el Hajduk Split, i és que entre el Dinamo de Zagreb i el Hajduk hi ha autèntic odi, hi ha enfrontaments tradicionals, i també en l'actualitat que són bèsties, realment. Hi ha en clau més relacionada amb el Barça, li hem preguntat, tot i que en alguna entrevista, doncs, també s'ha explayat en aquest assumpte, sobre les diferències entre el que li demana Hansi Flick i el que li demana aquí Luis de la Fuente. Ve a dir, doncs, que en el Barça el seu joc ve a ser més posicional i que amb la selecció espanyola de la Fuente li dona certa llibertat extra.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden, pues, cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas.
0: Petites diferències entre Espanya i el Barça per Dani Olmo, que també ha parlat de Lamine Yamal, igual que de la Fuente. Ara sentim Olmo i de la Fuente parlant de Lamine Yamal.
8: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: 2:12. Vinga, ja tornem a seguir després de la publicitat. Ens havíem quedat a mitges d'ami sentint Dani Olmo parlant una mica d'aquesta relació de la Fuente-Flick, i ara ha opinat sobre Lamine Yamal, no?, que és el gran nom propi d'aquesta aturada en clau espanyola.
9: Sí, jo crec que en clau espanyola i en clau mundial, Aleix, perquè està tothom meravellat amb Lamine Yamal i amb aquest nou, jo crec, reimpacte que ha tingut, perquè tothom coneixia Lamine, però ha entrat amb una força i amb una energia en aquest nou cicle seleccions, si vols dir-li, marcant i sobretot obrint els partits, perquè és que sembla impensable que demà no sigui titular per De La Fuente, que ho serà més, demà ja et dic que jugarà entre 65 i 70 minuts, a més, pel que ha explicat avui De La Fuente, ara quan escoltem De La Fuente en donarem més detall, però sí, ha parlat de l'impuls que té Lamine Yamal, de l'energia i les ganes que té sempre de jugar.
10: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio, pues, nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo, y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección.
9: Com et deia, Espanya necessita un empat per assegurar-se la classificació. Si guanya, tampoc s'asseguraria la primera posició. Sembla que, tal com va el grup, s'haurà d'esperar l'última jornada, la sisena, al Metropolitano contra Anglaterra, que va forta. Li han preguntat a Olmo per aquest partit, igual que de la Fuente també. Ningú se'n refia, tot i el 0-7 d'Anglaterra, perquè estem parlant d'una gran selecció, amb Luka Modric, però també altres grans jugadors. Està Livakovic, que poc se n'ha parlat, però l'home era titular el dia d'Anglaterra, es van dur 7 gols, però si els mires, la veritat és que era força dantesc veure els croats com ni defensaven, i la majoria de vegades Livakovic estava venut. Diu Olmo que no se'n refia de la selecció croata.
10: Una Croacia incluso más peligrosa de la que estamos acostumbrados. Hemos jugado ya muchos partidos contra ellos, los conocemos a la perfección. No ha sido un partido, no vienen de un partido fácil para ellos, pero aquí jugando en su casa con su gente no va a ser un partido fácil y nosotros estamos preparados pues para ello y vamos a luchar por ganar.
9: Doncs això diu Dani Olmo, com et dic, a l'eix demà un dels titulars. Pau Cubarsí demà torna després de rebre descans a Oviedo, Lamine continuarà, Rodri veurem, en principi hauria de ser, tot i que ahir, bé, manteníem el dubte, però sembla pels entrenaments i per l'evolució que repetirà, o si tens 4 de 6. Pedri, jo t'hagués dit, jo et continuo dient que no, però la baixa de Fabián ja confirmada, deixa aquí un forat obert per Fermín, per Miquel Merino o per ell, veurem. Miquel Merino, que l'altre dia ja d'alguna manera es reivindicava, podria entrar a l'11. Per tant, jo et diria aquests 4, Fermín segur que no. Hi ha una cosa interessant. Avui De La Fuente, quan li han preguntat per les rotacions, ha dit que com a màxim els seus jugadors acumularan, és a dir, cadascun dels seus jugadors acumularà com a màxim 270 minuts en aquesta data FIFA, és a dir, 3 de 4 partits, si comptes a cada partit, encara que al cap i a la fi amb l'acumulació dels descomptes jugues més de 90 minuts, però contem que són 90, no?, si jugues un partit complet. Per exemple, en el cas de Lamine Yamal, va jugar els 90 a Wembley en el primer partit, va jugar-ne 67 el segon dia a Sevilla contra Croàcia i el va canviar al descans a Oviedo. Això dona un total de 202 minuts. Si demà juga 67-68 minuts, que és un minut bastant de canvi, no?, a l'equador de la segona part, doncs donaria aquests 270 minuts. Si ens creiem a De La Fuente, doncs demà la Mina és titular i el canvia avançada a la segona part. També t'he de dir que jo particularment, si el partit demà no està decidit, no me la, em costa de creure. Després, per exemple, tens el cas de Cubarsí, que va jugar
0: els dos
9: titular
0: primers, no? Els dos primers.
9: Sí, i a Oviedo no juga, demà titular de manual. I així pots anar cas a cas, no? Però bé, més o menys els comptes surten, però en el cas de Lamine, jo insisteixo, si demà el partit no està sentenciat, és possible que l'allargui una miqueta més. Si vols, escoltem De La Fuente com ho explica i després comenteu.
11: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3, Laporte ha jugado 2 partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto bajo, han jugado de 3, 2 partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos.
0: No et tranquil·litza tampoc, Fernando, no?, que hagi fet aquests càlculs i que et doni 270 minuts com a màxim dels 360. Bueno, com a mínim ho tenen pensat, com a mínim ho tenen pensat.
2: No, però és veritat, perquè si en juga 70... ara em porta 203.
0: Sí, ha dit el tàmbit 202-203.
2: Si en juga 70, doncs està...
0: Si en juga, si juga 60 i pico... Si
2: 60-70 estan els números.
6: Estan els números. Però això és fer trampes, home.
1: Per què és fer trampa?
6: Perquè sí, perquè el que ha de fer és que descansi un partit sencer, però que va a trossos i tal.
0: Clar.
6: Home, però sí, però ja està. No, però que no es vengui el pollino.
2: I 3 minuts.
5: Està perquè ell considera que s'està portant bé.
6: Que es ven la burra.
5: Ell considera que està bé perquè l'està dosificant.
6: L'està dosificant, clar. Però escolta'm una cosa.
2: És que
6: a partir de demà és complicat. Hi haurà lenyazos i tal, que aquesta gent va calenta, no? Escolta, ja ha fet la seva feina, la Lamine Yamal. Però si jo us compro que el primer que ho vol fer és ell. Però el que jo espero és que algú en tot l'engranatge del Barça, de la selecció, de la família, dels amics, de qui sigui tot l'univers, la milla mal, algú li digui, nano, baixa el pistó...
2: Perquè si juga 25 perquè... minuts al segon part, se't pot lesionar al segon part, també.
6: Home, sí, però l'equip rival està més cansat, no? També hi ha jugadors de refresc, no? Però vull dir...
2: Se't pot lesionar muscularment,
6: és un escenari, potser ja que estan més tous, no, si es pot lesionar baixant de l'autobús o sortint de la dutxa, si això ja ho sé. Clar, si això...
2: No,
6: el perill està on està el cos, però el que dic és que ja ha fet una gran aportació en aquesta aturada.
2: Tu què vols, que demà a la mitja no jugui cap minut?
6: Bueno, o que esperin a veure com va el partit i si cal que el treguin, que no el treguin.
2: Si no deixes la mina Croàcia sense jugar un minut. És impossible, home.
0: No, però no et farà... No, Fernando, David, no et farà un Cristiano.
2: Jo t'entenc.
0: En cap cas et farà un Cristiano.
2: Però hi firmo també que no jugui cap minut.
6: Però dic, hi ha jugadors que aniran amb la selecció i jugaran un partit o dos partits...
0: Sí.
6: O dos partits
0: sí.
6: I mig.
0: Sí, perquè no compten, clar. Sí,
6: no, pues... no és que no comptin, o que els dosifiquen,
0: que no són, no.
6: O que ells demanen que els dosifiquin, no. Que els jugadors parlen amb els entrenadors, i amb els seleccionadors,
2: sí, però no és el mateix,
6: i diuen, escolta, tio...
2: Però que no és el mateix,
0: tu creus que Pedri voldria més minuts o no, amb la selecció espanyola?
6: Igual sí, voldria més minuts perquè ve de no ser titular en el Mundial. Però no és el cas de Lamine Yamal. Jo el que dic és que la seva plaça és fixa.
0: Que ja complen en aquesta aturada, 10
6: anys, aquella plaça, o 12... ningú li traurà. Jo el que dic que ja ha complert de sobres
2: sí,
6: i que no ell... de cara al seu club, que té uns compromisos importants en les properes 3 setmanes, però crec que només el descans que hi ha és entre el Madrid
7: i sí, el següent partit.
0: Que hi ha la Copa, hi ha jornada de Copa.
7: Sí. Vale, però que no juga al Barça.
0: La setmana de la pilota d'or. No hi ha descans.
5: Hi ha un gap, sí, la setmana de la pilota d'or.
7: Hi ha un.
0: Ell serà dilluns a la pilota d'or i tindrà dimarts, dimecres i dijous
2: per descansar. No anirà a Croàcia per no jugar cap minut. No anirà a Croàcia per no jugar cap minut. M'entens? I a part, et dic una cosa, encara que tu creguis que és...
7: Que sembla,
2: no sé quin nom
7: sembla...
2: fotut a la competició, la Kamama League.
7: La Kamama League.
2: Bueno, però és Nations League, que és una competició oficial, no és una amistat. Sí, home,
7: però, David,
2: no.
7: Però, David,
2: a mi em sembla més greu...
7: Però això és el que va fer la UEFA, que va enganyar tothom. Saps el que va fer la UEFA enganyant a tothom? Que abans semblava més amistosos, que eren amistosos en molts casos... trinquetiles, ¿vale? Perquè...
0: I eren potents,
7: clar,
0: també.
7: Clar, tu deies, home, per un amistós no te l'emportis o no el facis jugar. Ara és oficial.
2: No, però perdona.
7: Amb l'igual, com que és oficial,
2: passat,
7: no pot deixar de jugar cap partit.
2: Però escolta, Fernando, siguem justos. La Mil l'any passat va deixar d'anar a moltes finestres amb la selecció espanyola. Perquè estava lesionat. Sí, home, perquè estava lesionat.
7: Primer,
2: perquè... No, lesionat, primer, estava lesionat. Estava
7: perquè tenia una pubalgia. I segon, perquè a la primera experiència, us en recordeu, el van punxar i van mentir dient que no l'havien punxat. I va haver una tanga.
2: Va equivocar ell,
7: eh?
2: I fins i tot estan recuperant-se, van a fotre un anunci al camp de l'Europa.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Però al final
3: i s'ha esborrat molt bé. Un petit cop i s'ha esborrat.
4: Si s'arriba a fer mal de veritat, aviam que estaríeu dient.
1: Patiríem.
5: Bueno, però el cas és que no s'ha fet mal de veritat i que quan ha sentit la més mínima molèstia, ha arribat aquí a l'acord amb el seu seleccionador i tota la pesca de dir jo m'entorno a la meitat del parí.
1: Marc, què em penses?
6: Jo em sembla que demaneu molt. Em sembla que demaneu moltíssim.
1: Per què?
6: No, home, perquè clar, perquè els jugadors, o sigui, al final entenem que volen competir, que volen estar en els dos llocs i que, doncs, si hi ha Nations League, en Nations League, si hi ha Eurocopa, Eurocopa, si hi ha amistosos, hi ha amistosos. Però al final és la selecció i ells, doncs, hi volen anar. I escolta'm, que un s'hagi perdut la meitat dels minuts, Rafinha, i que la Minyamal doncs, descansi un de quatre, és que amb el Barça no descansa tant. Jo crec que més no podem demanar. Jo crec que...
2: Jo crec que sí.
6: Bueno, jo crec que està prou bé la gestió que ha fet el seleccionador espanyol, en aquest cas, altres vegades no, sí, però... i que ha tingut sensibilitat.
2: Demà el canviarà. Entenc que el jugador vulgui jugar. I entenc que el seleccionador, quan el té, el vulgui posar.
6: Si és el millor jugador del món, doncs clar que el volen posar.
2: Ara està sota les seves ordres, això és veritat. Això és impepinable i ell vol guanyar el partit i ho vol liquidar. Perfecte. Si ho vol liquidar i ho liquida ja en aquesta finestra, el que espero és que la propera no el porti.
6: No. Com que no el portarà? Clar que el portarà perquè és la millor. Però que tu el portes tot arreu, amb el Barça el portes a tot arreu.
2: Però és que és qui paga. És que quan es lesioni, el contracte li pagarà el Barça, no la selecció espanyola. És que és el que dic, sí, que els jugadors tenen clar...
6: Em sap molt greu fer molta ràbia, però hi ha dues competicions, ells es presenten a les dues competicions, es deuen a les dues competicions,
2: quan guanyi
6: li pagui
2: un
6: o li pagui l'altre.
2: O la pilota d'or...
6: Per cert, a la selecció espanyola també li paguen, eh?
2: Molt menys.
1: Bueno,
2: i si
1: es lesiona, paga la FIFA.
6: Sí, i part dels patrocinis que té venen de la selecció espanyola.
2: Sí, però que quan guanyi la pilota d'or i la Champions, tant de bo guanyi tot aquest any... A quina porta picada?
6: Per la pilota d'or, per què la guanyarà? Per el club o per la selecció espanyola?
2: Més per la selecció.
6: Una altra cosa que guanyarà per la selecció espanyola. Oh, doncs, potser sí que té ganes de jugar a la selecció espanyola.
2: Clar, però és que ja ha acabat la pilota d'or.
1: Però ell diu que el Mundial sí, que la Nations no tant. Tu dius que el Mundial que jugui i la Nations que es dosifiqui.
2: Però la Nations League no. I el que dic és que quan guanyi tot això, picarà la porta de Joan Laporta, valgui la redundància.
1: Per demanar un augment, no?
2: Clar. Però si es lesiona, el que el deixarà de tenir, sobretot, serà el Barça. I seguirà pagant.
4: Aviam, tard o d'hora.
2: Per què? Doncs perquè jo el que dic és que, per molt que tinguis 19 anys, has de començar a entendre que el teu cos té un límit. I ja ho va patir la temporada passada. Ell ja sap el que és això. Però... I no vull que es repeteixi això. I si torna a repetir-se...
5: Però a nivell físic...
2: Doncs mala
5: sort. A nivell físic...
2: No estàvem avisats.
5: A nivell físic... i a nivell de coco, Lamine Yamal ha fet un pas endavant aquesta temporada i ha entès molt el que ha de fer a nivell d'entrenaments, a nivell de conèixer el seu propi cos.
2: Sí,
5: o sigui, el que li va passar la temporada passada a Lamine Yamal ha tingut unes conseqüències en ell perquè ha vist que amb el talent no n'hi ha prou i que ha de pencar cada dia perquè la seva eina de treball és el seu cos.
2: Però és el que ha de fer. És que si es vol mantenir, parlem de Messi. És que si vol arribar a ser semblant a Messi...
1: Serien 20 anys
2: més,
1: i
2: el cos de Cristiano, que està com un llum, però és treballar, i treballar, perquè les condicions de qualitat les té innates. Ara, si les millora amb treball i dedicant-s'hi, si es queda a xutar 50 faltes cada dia, doncs potser tira millor les faltes a partir d'ara. Això és treball, perquè la qualitat la té.
4: Sí, però Fernando, sempre hi ha un any que et lesiones. Sempre hi ha un any que et lesiones. És a dir, no, home, Messi es lesionava molt al començament,
2: sí, vosaltres
4: es va
2: voleu
4: començar
2: dir,
4: a cuidar,
2: vale,
4: va deixar de lesionar-se, ho jugava tot, i l'any del Tata, per exemple, va tenir problemes, sí, que se'n va anar a l'Argentina per cuidar-se.
2: El que em volia dir és que una persona amb 19 anys ja no hi ha capacitat de fer-ho entendre... Que ha de pensar amb el seu club més que amb la selecció espanyola.
4: Jo et dic, jo crec que ell pensa tant amb el Barça com amb la selecció espanyola.
2: Perfecte.
4: Jo crec que la Lamine Yamal...
2: Mal negoci pel Barça, eh?
4: No, és que jo crec que la Lamine Yamal, amb 19 anys, malgrat tingui només 19 anys, ja és difícil fer-la entendre segons quines coses. Ha guanyat amb 16 anys
5: l'Eurocopa. A mi m'agradaria el que diu el Fernando. O sigui, a mi m'agradaria... Sí, que Lamine tingués aquest punt més prudent.
2: És raro que sigui possible.

0: Crec, i crec que des del club, començant pel seu entrenador, començant per Hansi Flick, sí que s'ha remat en aquesta direcció una mica, i després també s'ha remat en aquesta direcció en les relacions Barça-Federació-Seleccionador, i per això Luis de la Fuente segurament parla d'aquests minutatges i d'aquesta manera d'organitzar els partits i de com repartir el protagonisme de Lamine Yamal. Jo crec que és molt difícil trobar un punt en el que tothom quedi 100% satisfet, sobretot començant per la fam i la voracitat de Lamine Yamal. O sigui,
1: però que quedi clar que
0: és que depèn, és que en el fons estem tots en mans del que vulgui Lamine.
1: Sí, però el que diu el Fernando és que en competicions com la Nations i en segons quins partits i després d'haver fet tres grans actuacions,
2: si t'entenc, jo
3: una cosa, una classificació per una fase final d'un mundial és que no pots dir res. Perquè bades i et veus en una repesca.
0: Idealment hauria de ser així. Però si ell a les entrevistes, el mateix Lamine, et diu me hace mucha ilusión la Nations League porque me falta este título con la selección, doncs...
3: Jo espero que algú li digui, mira, nano, et fa molta il·lusió, però ja tens el Mundial, tens l'Eurocopa, i això és el xocolate del loro. Pensa en el teu club, que ara tens la tira de partits importants, i allà sí que hauries de jugar-los tots. Aquest sí que els hauria de jugar tots.
4: Malauradament,
3: tots són importants.
4: Té 19 anys i ens agradaria que tingués molt menys poder del que té, perquè anirà alterant l'ordre de les coses, i sabem que això al final és un problema per un vestidor, però és que vens de fa 4 dies és que el club l'ha anomenat com a guanyador de pilota d'or, quan té un jugador dins, que és veritat que acaba d'arribar, però és un jugador que té bastants més anys i que té bastanta més trajectòria que Rodri. I no, que aquest no guanya la pilota d'or, que guanya l'altre. Que s'hagi posicionat... No, perfecte, no, perquè s'hagi posicionat de manera tan dràstica cap a Lamine Yamal, et demostra el poder que té.
5: També és veritat que la temporada Lamine l'ha fet amb el Barça.
4: Rodri, no.
0: I amb aquesta quartada pot sortir airós al Barça, però l'aposta està clara.
4: Si haguessis fitxat a un Neymar de la vida, no t'haguessis atrevit a dir-li que la guanya Lamine, que no la guanyes tu.
5: Entenc perfectament el teu comentari.
3: Perdona, un incís.
1: Tot
3: això que diu el Marc és cert, i té molt poder. La Champions no l'ha guanyat amb el Barça encara, eh?
1: No, i la té entre cella i cella, ja ho ha dit
3: el comentari. Però el que dic és que el que li donaria i li conferiria encara més poder és haver guanyat la Champions amb el Barça. I no l'ha guanyat.
1: I tu vols que es cuidi per això?
3: No, el que dic és que m'estranya que se li ja tingui tant poder quan encara no ha guanyat el gran objectiu del Barça, que és guanyar la Champions. I no dic que no l'hagin guanyat per culpa seva.
1: No, al contrari.
3: Tampoc era per culpa de Rafinha, que es va lesionar. Què més hagués volgut Rafinha que jugar als partits de la Champions?
0: El club li dona tot aquest poder ja en el moment que li fa la superrenovació.
3: Crec que aquesta reflexió fent la meva volta no està de més.
0: Com
3: guanyi dos Champions...
5: Com que ha guanyat...
3: No dic res més, què passarà?
5: Com que ha guanyat un Mundial i una Eurocopa...
3: Però amb més edat.
5: Sí.
3: Amb més edat.
5: Ja, però escolta'm una cosa, no guanya la Champions, clar, però és que com que ha guanyat un Mundial i una Eurocopa en 16 i 19 anys, respectivament... Escolta'm, que té 19 anys, és que li queden molts anys per guanyar la Champions, també. Que la guanyi el més bé possible, però vull dir que amb 19 anys la Champions encara no l'ha guanyat.
3: Però no ha guanyat un Mundial com Maradona el 86.
5: Aviam, jo crec que el que fa amb 16 anys a l'Eurocopa és brutal.
3: Posem-ho tot a la seva mida.
5: El que fa amb 16 anys a l'Eurocopa és brutal.
3: Sobretot aquella
5: semi.
3: L'Eurocopa sí.
5: Fan 16 anys, no és normal.
3: L'Eurocopa sí.
5: És més normal que amb 19 anys no hagi guanyat la Champions amb el Barça que hagi guanyat ja amb 16 i 19 anys un Mundial i una Eurocopa. Estem d'acord o no?
1: És més bèstia, sí.
3: És bèstia, però són...
5: Però que sí, que el que tu defenses, ho defensem tots.
3: Jo crec que amb segons quines edats no s'ha de normalitzar que tu estiguis amb una finestra de 4 partits de selecció sense ser per mi la gran competició. Ja et dic, una classificació per un Mundial, evidentment, si a més a tothom li agrada guanyar un Mundial, o fins i tot per l'Eurocopa. I és senzill, classificar-te per l'Eurocopa, crec que van... Quantes van ja? 48?
1: Crec que no hi ha tants països. El Mundial, 48.
3: Vale. I l'Eurocopa, 32. 30. Que no té tants països a Europa. Però
1: 36,
3: bueno.
1: No hi ha. No,
3: no sé, va tothom.
6: 24.
3: Però,
0: 24,
3: ho està dient. Vale. Però vull dir, aquesta competició d'ara, insisteixo, que té partits molt xulos, que té duels brutals, i a mi m'està agradant molt.
1: Ha quedat clar.
3: Però escolta't...
1: A veure què fa demà de la Fuente. Anem a acabar de sentir el seleccionador, Dami, que vull sentir també la conversa...
3: Si el Barça li guanya al Madrid, es fota 9 punts. Sí. A veure, si tot acaba... Sí. Si arribes a mantenir diferència... al clàssico, eh? O sigui, si tu arribes mantenint diferència...
5: Quan es seleccioni demà la Minya Mal...
6: No,
7: y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio, que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición, él está ansioso también porque llegue la competición.
6: I l'escoltem finalment parlant de la dificultat que preveu demà en el partit contra els croats.
7: Está con una motivación que entenderéis que es especial, porque está aquí en, también lo que ha sido su casa, y además es un jugador muy querido aquí en Croacia, muy querido, como lo hemos estado comprobando ahora al llegar, y es un valor seguro porque cuando salga lo va a hacer bien seguro también.
6: Doncs Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. Ens queda per escoltar un tall de Modric, no sé si el tenim preparat.
1: Sí.
6: Sí, Luka Modric, el capità de Croàcia, que avui ha sortit a donar explicacions. Quan va acabar el partit que va jugar Croàcia a Rijeka, a porta tancada, contra Anglaterra, ja va sortir a dir que, doncs bé, que havia estat una vergonya. Modric, per alguns, ja ha qüestionat, no a nivell Cristiano Ronaldo, però sí que doncs, certa part de l'afició i també de la premsa de Croàcia considera que als seus 41 anys doncs, la seva etapa amb Croàcia ja hauria d'estar acabada, però sembla que de moment aquest cicle Nations League el farà. Veurem si arriba a l'Eurocopa 2028. Sembla que si inicies un cicle, no, ara per jugar a la Nations, doncs hauries d'acabar l'Eurocopa. De moment no ho ha revelat Luka Modric què farà. I avui ha respost Modric a la pregunta de què significa aquest partit. Diu que després del 0-7 doncs, pot suposar un punt d'inflexió per ells.
8: Mañana es muy buena oportunidad para reivindicarse y hacer gran partido y intentar ganar, pero sobre todo mostrar otra imagen nuestra que hemos mostrado últimos dos partidos.
1: Demà 3:15, eh? Aquest Croàcia-Espanya, veurem si amb Lamin o no, i a veure què passa demà. Esperem que no passi res cap dels internacionals del Barça. Esperem que no.
6: No passarà res, serà un partidàs. Futbol de seleccions, Croàcia-Espanya. Del millor que es pot veure a l'univers.
1: Endavant.
0: Gran, però bueno,
6: alguns esperen un Getafe, ells, que van. No hi ha punt de comparació.
1: Escolta'm, com ha anat avui
3: no diguis que no estàs content. Quina ratxa portes, eh?
1: Com ha anat la xerrada avui amb Goran Vucevic? A veure, te l'has trobat esplit o com ha anat això?
6: No, vam quedar amb Goran Vucevic, que és un fenomen. A més, va treballar al Barça de secretari tècnic. Bé, més que de secretari tècnic, a la secretaria tècnica amb Pep Segura, va estar de scouter a Croàcia, i bé, doncs, segur que el recordeu. Va ser fitxat l'any 92, després de guanyar la Copa Europa, per Johan Cruyff, i la seva història, bàsicament, és que en aquella època, doncs, en què només podien jugar tres estrangers, sempre va estar a l'ombra, doncs, d'aquí, de Laudrup, de Koeman, de Stoikov, després de Romario, després de Figo, de Hagi, ho va tenir molt difícil, va jugar només un parell de partits, era un talent, va ser escollit millor jugador de la Lliga Iugoslava amb el Hajduk Split, és una llegenda aquí al Hajduk. Ell és nascut a Split, és criat a Split, viu a Split, va jugar al Hajduk, i després doncs al Barça també hi ha la famosa anècdota que comentem en l'entrevista en què Cruyff Laparta el fa baixar d'autocar perquè ell es negava a jugar amb el B, de Quique Costas, no va quallar, és un cas claríssim, no?, i habitual de jugador doncs que ve al Barça amb talent i no triomfa, se'n va al Mérida, es retira i després doncs tota la vida dedicat i vinculat al món del futbol. Ens ha rebut, ens ha acollit, hem fet una volta per Split, hem anat a fer un parell de cafès, un anfitrió fantàstic, Goran Vucevic, i hem tingut una conversa recordant anècdotes i vells temps amb ell.
1: Mini de vintage avui, Goran Vucevic cara a cara a Split amb el Damià López. Dami, demà tu diràs, connectem des de l'estadi on es juga aquest Croàcia Espanya i en parlem, i ara ens quedem amb aquesta conversa amb Goran Vucevic. Gràcies.
6: Molt bé, bona nit a tots.
1: Adéu-siau, bona nit.
6: Doncs sí, som aquí a Split, al costat de Goran Vucevic, una llegenda del Barça i del Hajduk Split. Hola, Goran, bon dia.
9: Bon dia.
6: i gràcies per acompanyar-nos i per rebre'ns a la teva ciutat, per acollir-nos aquí. A Split, tu aquí ets una llegenda, no? Goran, tu aquí t'has criat, aquí t'has desenvolupat i aquí has jugat a l'equip de la ciutat molts anys.
9: És un placer estar con vosotros aquí. Pues bien, leyenda igual no es una palabra perfecta. Aquí en Split gente vive por el deporte, sobre todo por el Hajduk, ¿no? Como el club favorito. Es una cultura aquí un poco diferente. Gente que ya ama mucho a los deportistas, pero aquí puedes vivir muy tranquilo en esta ciudad. Nadie te va a molestar, nadie va a gritar por ti. Pero me siento orgulloso de ser exjugador del Hajduk. Estuve como entrenador, director de la academia, después como director deportivo. Y este club está en mi corazón seguro como el mejor club de mi vida, donde yo prácticamente nací.
6: Per qui s'ho pregunti, per tota la gent que ens està escoltant, què fa Goran Vucevic a la seva vida actualment?
9: Bien, ahora después de último año, cuando estuve el director deportivo del Hajduk, ahora estoy un poco libre. Hace muchos años que no tenía vacaciones. Es por primera vez que puedo disfrutar un poco en el verano. Esta zona de Dalmacia, de Split, es una zona para disfrutar en la vida. Yo siempre digo que trabajo importantísimo, esto seguro, pero hay cosas seguro que son igual muy importantes como vivir.
6: Estem parlant amb el primer jugador croat a la història del Barça. Com es va gestar aquest fitxatge? Com recordes el moment, la primera vegada que t'assabentes que el Barça et vol y al momento de la arribada a Barcelona? ¿Cómo recuerdas toda aquella época?
9: Sí, fue como un sueño. Fichar por Barça fue algo que no se puede explicar, sobre todo cuando Barça gana el Champions League. Con los extranjeros que tenía en esta época, a mí me acuerdo, podían jugar solo 3 extranjeros. Yo como el cuarto llegando al Barça, no hay más. Es algo increíble.
6: Se't recorda com un jugador que no vas acabar de quallar, de triomfar al Barça. Va jugar 2 partits de Lliga, però no vas acabar d'explotar el primer equip. Quin va ser el motiu? Lesions, competència amb els estrangers, et va faltar la confiança de Cruyff. Per què no vas acabar d'explotar al Barça?
9: Varias situaciones. Yo creo que primero hay que mirar en sí mismo. Yo creo que yo tenía que ser mejor lo que ha hecho al final, pero muchas circunstancias, ¿no? Dificultad más fuerte fue la regla de poder jugar solo 3 extranjeros. Jugar adelante de Koeman, Laudrup, Stoichkov, prácticamente imposible. Luego ficharon a Romario, a Ronaldo, y era muy difícil. La lesión que tenía después de primer año de romperme ligamentos cruzados te frenan otra vez por un año prácticamente, y esto es algo que no está nada bien por no solo mí, por nadie. Jugador si no juega pierde todo, y así fue como fue. A mí me acuerdo que después de primer año yo intenté salir de Barça. Olympique Marseille quería ficharme a mí, pero ellos han dicho que no. La guerra que fue en Croacia en este momento fue algo muy difícil igual. A mí me acuerdo que Barça me ha ofrecido de tener como la doble nacionalidad, de tener un pasaporte como español, pero en este tiempo tampoco era fácil de tomar una decisión de tener la doble nacionalidad sobre la guerra. La respuesta mía fue negativa. Y esto es algo, si lo pones todo en conjunto, ves que era difícil.
6: Clar, quan anaves a entrenar i veies allà Romario, que va arribar després, no? Però Koeman, Stoichkov, Laudrup, tu tens molta confiança en tu mateix, però veies que si estaven sans era molt difícil entrar, no? Havia de ser frustrant.
9: Muy, muy difícil, ¿no? Hay muchos partidos siempre y siempre piensas, mira, si algún jugador extranjero en este tiempo se lesiona, yo qué sé, siempre piensas, mira, nunca sabes si algún jugador sale del club, se va a un otro equipo, igual se abre un sitio, ¿no? Pero esperando y nunca viene algo así, complica todo.
6: ¿Y Johan? ¿Qué deia Johan? ¿Com era la relació amb Johan Cruyff?
9: Johan era, para mí, Johan estuvo adelante de todos los entrenadores. Él para mí siempre fue un genio, era un entrenador que en este tiempo entrenaba con nosotros. Él siempre, cada entrenamiento, jugaba fútbol. Luego, cuando no juegas y quieres salir y no eres joven, eres bastante verde y estás así un poco negativo por jugar o salir, mejor decir, a un otro equipo y pedir siempre que quieres jugar, igual molestas a alguien. Y esto son cosas normales. Y Johan no tenía mucha paciencia conmigo al final. Lo dijo, mira, no puedo contigo más. Tú tienes que concentrarse en lo que te digo yo. Y no era fácil. Pero Johan para mí siempre era más que un entrenador. Lo respetaba mucho. Todavía tengo una amistad con su hijo, con Jordi. Somos muy amigos, tengo contacto con él y esta familia en general está en mi corazón seguro.
6: Hi ha coses de joventut, no, Goran, que passen quan un és jove i és enèrgic, però hi ha un punt en el que, almenys és el que va transcendir, que et negues a seguir jugant amb el Barça B i Johan t'aparta. Han pasado los años. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente en aquella situación?
9: Es algo normal que está pasando, ¿no? Yo, frustrado por entrenar con primer equipo y cada sábado ir con B equipo, no es lo que yo esperaba, ¿no? Y Johan pensaba como entrenador que es normal de que yo tengo que escuchar y estar callado y hacer lo que él dice. Yo no era así, yo era un poco igual cabezón y a veces cuando pasa algo así y cuando no estás jugando, entrenador lo hace lo que debe que hacerlo y viene algo de que se rompe el corriente, pero nunca fue nada así de duro, igual a veces la prensa lo pone como difícil, pero no fue así.
6: Sí, ¿Modric es un error o entens que el Barça no fichés porque ya tenía Busquets, Xavi, Iniesta, etcétera?
9: No fue un error. Yo no estuve en Barça, pero yo cuando llamé al club que hay un jugador aquí que es muy interesante, que hay que verlo, a mí me acuerdo, estuve con la gente de Barça en Londres en el partido de Inglaterra-Croacia. Nos hemos hablado con Luca, había un interés, pero la gente del club de Barça, hablando muy abiertamente con Luca, dijeron que hay un Xavi, que hay gente importante, que es difícil de hacerlo, que hay que ver cómo va a pasar en el futuro, pero que es un jugador que encaja muy bien por primer equipo, y así fue. Pero luego Luca se ha ido a Tottenham, ¿no?, por mucho dinero. Yo creo que Barça, conociendo y sabiendo que es un jugador que puede encajar perfectamente, pero es no solo venir y mira, ¿quieres venir? Vamos a fichar a Luca. No, yo creo que...
6: O sea, que el Barça no va a volver a entrar.
9: No, se construye todo esto a los años y un día o viene o no viene.
6: Mira, quan vas estar tu del 2017 al 2020, algun jugador, alguna història, alguna anècdota, algun jugador que diguessis m'hagués agradat fitxar-lo i no va poder ser?
9: Pues sí, bien, ahora hablar no es correcto porque la secretaria técnica lo dice todo, que no hablar tanto, trabajar, ¿no? Y hacer un scouting perfecto que tenía Barça, conociendo prácticamente a todos los jugadores de todo el mundo. En Croacia el jugador más interesante fue Guardiola, que está en el Manchester City. él era joven, ¿no? Cuando yo estuve en Barça, pero era muy interesante y era jugador que hemos controlado bastante, pero nadie puede saber que un jugador con 15 años puede ser un jugador así de esta altura, ¿no? Barça lo hace un scouting perfecto y todos los jugadores no pueden venir a Barça.
6: Molt bé, Goran. Per últim, demà hi ha un Croàcia-Espanya aquí a Split. Croàcia que ve de rebre un 0-7 contra Anglaterra. Sembla que, bé, pot haver-hi un cert procés d'envelliment a la selecció croata. La gent està lògicament nerviosa i descontenta. Quin és el teu anàlisi i el teu diagnòstic del que li passa a la selecció de Croàcia?
9: Sí, todo el mundo sabe que Croacia en los últimos 20 años está arriba, tiene jugadores importantísimos, los conoce todo el mundo, ¿no? Hablando solo de Luka Modric, no es correcto, es que hay más jugadores tipo Perisic, Kovacic, podemos hablar de unos 10-15, ¿no? Yo creo que es un fenómeno y difícil de explicar cómo es posible que Croacia tiene tantos talentos. Hay gente que dice Brasil en Europa, ¿no? Y tiene, es verdad, ahora siempre viene una pequeña crisis o algo. Hemos perdido dos partidos contra España e Inglaterra. Este último partido contra Inglaterra duele bastante. 0-7 es un resultado muy fuerte. Tenemos un nuevo seleccionador, es un seleccionador con mucha calidad. Yo estoy seguro que lo va a salvar todo para arriba, porque los jugadores son iguales, prácticamente son jugadores con mucha experiencia, como Luka, que está en los años que prácticamente no es normal que juega más fútbol, pero lo que está haciendo es increíble. Pero hay jugadores jóvenes, hay jugadores que lo van a venir, y esta selección tiene futuro seguro. Espero en los próximos partidos que se arregla un poco todo lo que ha pasado en los últimos 10 días, que es duro, pero futuro está allí.
6: Molt bé, doncs Goran Vucevic, t'agraeixo molt aquests minuts, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos tractat tan bé i per aquest passeig que estem fent per Split, que crec que és una ciutat molt recomanable, no? Per qui no hagi estat a Split, realment té una gran visita.
9: Sí, bueno, sois bienvenidos siempre. Split es una ciudad maravillosa. Yo creo que mucha gente cuando viene a Split vuelve y esto dice todo.
6: Molt bé, gràcies, Goran.
9: Gràcies a vosaltres.

0: 12:37, seguim en directe al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, després d'aquesta gran conversa del Damià López amb Goran Vucevic. Quins records, eh? Quines històries que ha explicat d'aquella època amb Johan Cruyff, de tot l'enrenou que va haver-hi. És el moment de parlar-vos d'Autovivo.es. Aquest octubre, a Autovivo.es liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant, amb grans descompte. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Sí, ho heu sentit bé, eh? Vas a Autovivo.es, t'emportes el cotxe amb descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes aquestes oportunitats a autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafella, Sant Boi del Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es. Abans de fer passar el David Broc, per fer una altra pentinada a algun jugador il·lustre del Barça...
1: Pentinadeta.
0: Pel Broc Gros.
2: El d'avui és guai. Bueno, sempre és guai, no?
0: Te l'ha filtrat, ella? És que,
2: sí, sí.
0: És que aquest Broc...
1: Bueno, la Marta...
0: El Barça, Marta, ja ha tornat avui a la feina, encara amb pocs efectius, però bueno, a poc a poc, no? Hem recuperat.
2: Sí, recordem, després de 9 dies de festa, avui retorna als entrenaments, ja pensant en dissabte, ja s'acosta aquest retorn, en tenim tots moltes ganes, abans ho dèiem. Eric s'ha entrenat amb el grup i, per tant, si no hi ha cap contratemps, com ja havíem explicat, jugarà dissabte segur. Ha treballat amb Tec Chesney, amb Gavi, amb Gerard Martín, Gabriel Jesús, amb Brian Farinyes i també amb Valde. També hem de destacar que De Jong s'ha exercitat a la gespa abans que comencés l'entrenament, ho ha fet en solitari, ha fet treball individualitzat, igual com també Rafinha i Joan Garcia. De Jong té com a objectiu aspirar a rebre l'alta mèdica a finals de mes. Recordem que l'últim partit del mes d'octubre és la nit de la Castanyada, en què el Barça rebrà l'Alavés. Al novembre, De Jong compta en poder anar tenint minuts i també anar convocat en Països Baixos, on l'espera Xavi. Aquest és una mica l'objectiu de Frenkie. Sé que hi ha gent a aquesta taula que el troba a faltar més uns que altres. I ja dèiem, i per cert, no s'ha entrenat encara perquè té permís del club per fer algun dia més de vacances.
0: Molt bé. Demà aprofitarem una mica més en l'univers de Frenkie de Jong, ara que ha tornat a fer treball a la gespa. No. Anem molt tard.
2: Clar, és que has gastat massa temps amb la
3: ment.
0: Demà aprofundirem.
4: Desitjant que torni.
0: Sí.
2: Desitjant
4: home,
2: que torni.
4: Amb la salut dels jugadors no es juga.
0: No es juga, tens tota la roba del món, ja ha quedat clar. Sí. Avui ha sortit la llista dels 25 nominats al Golden Boy i Pau Cubarsí és el gran favorit per endur-se'l.
2: Sí, és el trofeu individual que distingeix el futbolista de l'any, menor de 21 anys a nivell internacional, que lliura Tuttosport des del 2003. Ho dic per situar-nos, perquè hi ha tants premis que al final un perd una mica l'oremus. A la llista també hi ha Marc Bernal i Xavi Espart, però Pau Cubarsí sí és el que està cridat a endur-se'l.
0: I en clau Barça, va, l'última. Anem a sentir el que ha dit Andrés Iniesta avui en la presentació d'Iniesta Experience al joc interior. Abans n'hem regalat entrades a través del correu electrònic. Avui ha parlat el Barça de Flick després d'aquest inici fulgurant de temporada.
2: Sí, i Iniesta diu que s'ho passa bé veient aquest Barça.
5: Al final lo importante de este Barça es lo que transmite, ¿no? Yo como espectador y aficionado me da totalmente garantía o tranquilidad cuando me pongo a ver este Barça, porque sé que va a ser un juego que me gusta, porque me voy a divertir viendo el partido, porque sé que van a competir por todo.
2: Sí, sí que es diverteix Iniesta i ha estat molt contundent quan li han preguntat pel cas Negreira després que la setmana passada la UEFA confirmés que havia rebut l'informe del Real Madrid.
5: Lo único que sé que en ese periodo pues conseguimos todo de una manera deportiva y en el campo, y a partir de ahí pues lo que pueda generarse fuera o con esas situaciones pues son cosas que se tendrán que solucionar en otro sitio, en el campo. Lo que pasó fue lo que pasó.
0: Patapum.
2: També ha elogiat Rodri i també ha expressat el seu desig que la pilota d'or la guanyi un jugador espanyol. No s'ha mullat gaire.
0: Bé, és una bona sortida, clar que sí. Molt bé, doncs això és el que ha fet Andrés Iniesta en la presentació avui d'aquesta exposició que repassa la seva vida i que, insisteixo, ja podeu visitar iniestaexperience.com. Allà trobareu les entrades i tota la informació d'aquesta exposició, en què hi ha jocs interactius i repassar una mica la vida del futbolista i de la persona.
4: No, diuen que està molt bé, eh?
0: El Port IMAX, no? A IMAX, sí, Port, sí. El Port Vell de Barcelona.
4: Sí,
0: no?
4: Sí.
0: Està allà a la sala aquella. Va, ja hi anirem, ja hi anirem.
4: I tant,
0: i tant que sí. I seguirem...
4: Tinguin nens, i tal, hòstia, és una
0: val la pena, clar. Sí. Ara, mira, ara ve un pont, no?, pel Pilar, dilluns vinent, és festiu. Clar. Aquí us espero, nosaltres farem programa, dilluns vinent.
4: Ah, sí?
2: jo vaig a Istanbul.
4: Jo he sentit que no, perdona.
0: Sí.
4: Jo he sentit que donaves festa.
0: No,
4: he sentit que desconvocaves el Consell.
0: No, perquè el Consell, perquè arrenquem a les 11 el programa, per això no hi ha Consell.
4: Vale.
0: És que aquell dia hi ha un Tenerife-Girona, a l'Heliodoro.
4: Jo sento el programa i no, perquè aquell dia...
0: De 9 a 11, dilluns que ve, fem el Tenerife-Girona i a les 11 arrenquem tertúlia amb la prèvia del Galatasaray-Barça.
1: Si ens toca currar tots perquè estem en la prèvia.
4: El dilluns ha de treballar, que hi ha una prèvia.
0: Heu de venir, que és un dia important.
1: Sí, el lamentable és el calendari, que ens ha jugat un 12 d'octubre en la prèvia del Galatasaray-Barça, que és el problema.
0: Et quedes un moment pel David Brock?
2: Sí,
0: o et deixo anar descansant?
2: No, és que és divertit.
0: És que més saps qui és. Passa, David, vinga, som-hi.
1: Ah, vinga.

0: the low rider.
1: Pel broc gros.
0: The low rider.
2: Home, David Broc, què tal?
3: Bona nit.
2: Què tal? Bona nit, benvingut.
3: Sí. Està agradant el meu equip, que estic formant?
2: Sí, sí, sí, sí. Venim de Figo,
3: no?
2: Figo Petit,
3: Arda
2: Turan i Artur.
3: Artur.
2: Ostres.
3: Avui anem amb una habilitat personal.
2: Sí, una perla de les teves.
3: Kevin Prince Boateng. Habilitat personal perquè futbolísticament no ha portat res al Barça, però extrafutbolísticament sí que és un senyor que ha portat moltes declaracions, polèmiques...
2: Et donarà joc avui, ja.
3: Música, fins i tot.
2: Ja ho veig, sí, sí, sí.
3: Donarà molt de joc. Sí, sí. I és un paio que recordem, arriba a la temporada 2018-2019, però al mercat d'hivern, és a dir, al gener del 2019.
2: Amb Valverde a la banqueta.
3: Valverde a la banqueta.
2: Sí, sí, sí.
3: Que arriba cedit del Sassuolo, perquè no estava fent res i aleshores el volien trobar al damunt. I ell, quan li surt l'oportunitat al Barça, evidentment, diu que sí.
2: Perdona, és l'any d'Anfield.
3: Efectivament, sí. I sí,
2: Kevin
3: sí, sí.
2: Prince Boateng forma part de la plantilla aquells 6 mesos del desastre d'Anfield.
3: I tant, i tant. De fet, ella explica una anècdota amb el tema de Liverpool. No, ho dic ara ja perquè és interessant. Que el dia de l'anada, ella està mirant a Messi al vestidor, abans de començar...
2: S'ha guanyat 3-0 amb aquell golaç de falta de Messi.
3: I es veu que Messi està mirant el mòbil... O sigui, abans d'un partit contra el Liverpool de Champions...
2: De semi, sí.
3: Mirant el mòbil, fent un FaceTime, passant per complet del que està dient Valverde i companyia, i ella explica que està flipant veient a Messi en aquell context de... I que surt i fa aquell partidàs memorable que després no va servir per res, no? Mm. I aleshores ell juga 4 partits.
2: O sigui, en 6 mesos, 4 partits.
3: Aquesta és l'aportació de Boateng al Barça. 300 minuts, 0 gols, lògicament. Però, dada important, campió de Lliga. Campió de Lliga 2018-2019.
2: Li compta el palmarès, clar.
3: No, perquè jo tinc una llista de jugadors, que és els jugadors que menys partits han jugat i han guanyat títol. No és el jugador que té el rècord,
2: Amb 4 partits campió de Lliga no té el rècord?
3: No té el rècord, i el jugador que té el rècord serà el de la setmana vinent.
2: Val, deixa-ho aquí, deixa-ho aquí. Sí, sí,
3: segurament molta gent ja sabrà qui és, però ho deixo aquí per... No?
2: O sigui, hi ha un tio que ha jugat menys de 4 partits i té un títol a la Barça.
3: Hi ha un tio que és 10, que serà el protagonista de la setmana vinent, que té el rècord de participació igual a campionat.
2: Val.
3: Però Kevin Prince-Boateng, ens centrem en Boateng, que és un tio que venia... És que els antecedents són molt interessants de Boateng, perquè ell, quan surt de Berlín, que és on comença a jugar, se'n va al Tottenham, pagant un traspàs important.
2: Ah, no ho sabia, això no ho recordava.
3: Sí, i ell al Tottenham ja explica que se sentia molt sol, cosa que ja t'indica per on aniran una mica les històries, que se sentia molt sol a la ciutat, que no tenia la família i que es va dedicar a sortir cada dia fins a les 6 del matí.
2: Per animar-se.
3: Per animar-se una mica, per buscar una mica el caliu, l'escalf que li faltava de Berlín. I ell explica que arriba a pesar 95 quilos en aquella època del Tottenham, que evidentment farà casa, perquè l'entrenador diu que no el vol, que és un tio que no es cuida, que està fent una vida totalment dissoluta i que evidentment no és el jugador que buscava.
2: Un Balotelli de segona, però...
3: Un Balotelli molt de segona.
2: Estil Balotelli, sí, sí.
3: Tot i que té algun partit interessant i fa gols, no és el jugador que en teoria el Tottenham havia fitxat o que tenia al cap. No? I aleshores ell acaba jugant, atenció, al Milan.
2: Sí, aquí el recordo bé.
3: Sí, és la seva millor etapa de la història, la que ell recorda millor, i sobretot perquè...
2: Aquí
3: està la clau de tot. Mm-hmm. En aquella època, ell està amb una model que es diu Melissa Sata, que explica, perquè ell té una sèrie de lesions en aquelles primeres temporades al Milan, i la nòvia va explicar, amb una declaració absolutament mítica, que la raó per la qual sempre està lesionat és perquè tenim sexe entre 7 i 10 vegades a la setmana.
4: Ah,
2: campió.
3: Ella diu, odio els preliminars, vull anar directament al gra, la meva posició preferida és estar dalt per poder tenir el control. Això ho explica ella en una entrevista.
2: Ah, sí,
3: això et diu una mica per on va...
2: Perquè sempre acabem aquí.
3: Perquè ell no va desmentir en cap moment. Evidentment no va desmentir aquesta història, però és cert que es lesionava bastant al Milan, tot i que va tenir bones temporades. I al Milan, ell té un moment mitiquíssim, que podem escoltar perquè no l'escoltem amb ell, perquè ell no canta, però ell imita Michael Jackson. I això, anem a sentir una mica de fons a Michael Jackson, perquè és a la celebració de la Lliga del Milan... El Milan guanya la Lliga,
2: aquell. Sí, recordo aquesta imatge.
3: 2010-2011.
2: Sí.
3: I ell havia promès que si el Milan guanyava la Lliga ballaria com Michael Jackson. I el tio surt a la celebració, a San Siro, disfressat de Michael Jackson. I això, si busqueu a YouTube Kevin Prince Boateng, Michael Jackson, us surt. És espectacular, el tio balla.
2: Se fa el moviment aquell
3: balla
2: de peu.
3: Balla molt bé, fa el moonwalk.
2: Sí.
3: I penses que el paio ha assajat i que realment té un talent que potser futbolísticament no tenia, però que té fent de Michael Jackson. I és el seu gran moment al Milan,
2: O sigui, ja t'ho diu tot,
3: Sí, sí, sí. I aleshores, poc després d'això, quan ja ha sortit del Milan, ha tingut una sèrie de sessions i tal...
2: Bueno, perdona, va a Las Palmas...
3: Ell va a Las Palmas.
2: A Las Palmas, que juga prou bé aquelles temporades.
3: Sí, sí, sí.
2: I l'entrena Quique Setién a Las Palmas. A Las Palmas.
3: Que casualment és el mateix representant, el mateix representant.
2: Pues mira, potser ve d'allà.
3: El representant de Boateng era el mateix representant d'aquí que Setién, que és una unió estranya, que mai haguéssim visualitzat, però que va passar de veritat. I aleshores, ell abans de venir al Barça ja demostra que té uns interessos diferents del futbol. I aleshores comença a debutar com a rapper. Escoltem, a veure com sona. I live my life like a king, live it with no
2: pressure. Això és Kevin Prince Boateng.
3: Aquest tio és Kevin Prince Boateng.
4: Boníssim.
3: No sona malament.
2: No, ho fa bé.
3: He de dir que hi ha coses molt pitjors que sonen i que fan moltes més descàrregues i històries. I ell debuta amb aquesta cançó que es diu King. És Kevin Prince, però ell ja és el King, saps? Ha passat de ser Prince a King. Just abans, o l'estiu abans d'arribar al Barça. Perquè ja el Barça arriba al 2019, com hem dit abans, al gener. I a la presentació del... la presentació del Barça. Perquè és en posar en context que ell, quan està a Las Palmas, li pregunten quin és el seu jugador preferit. I ell diu que el Cristiano Ronaldo.
2: Val.
3: Que ell és del Madrid, o que el seu equip és del Madrid, i que el seu jugador preferit és Cristiano Ronaldo. Però clar, arriba al Barça...
2: Ha de recular una mica.
3: I el dia de la presentació, no recordo quin periodista és, que sabia allò de Las Palmas, li diu... Escolta, això de Messi i tal... I aleshores contesta això.
5: Soy un jugador de Barcelona, el mejor jugador en el mundo es Messi, en todo el mundo. Qué sonríe, es la verdad. Es el mejor jugador en este mundo, en todos los mundos. Lo demuestra en los últimos 10 años. Con todo lo que gana. Gracias, hasta luego.
3: Però, no, fixa't, ja és periodista. Bueno, sabia també, perfectament, no, i ell també, i de fet, al vídeo... Ell posa cara de dir, hòstia, som uns cabrons, perquè ara m'esteu obligant aquí a dir que Messi és el millor, quan no, que per mi és Cristiano Ronaldo.
2: El concepte de todos los mundos, com dient. Sí, Cristiano és d'un...
3: Però tu fixa't una mica el perfil del personatge. O sigui, és el Penques per...
2: Va haver una època aquella que vam...
3: Època fosca.
2: Braithwaite, no? Amb Bartomeu a la presidència, Braithwaite, un mercat d'hivern, Boateng, hòstia...
3: Però és una època que ens donarà moltes nits de
2: roi a la secció.
3: Segurament és la millor època pel que fa a la secció del programa. Clar, després de jugar al Barça, després d'acabar la temporada i tota la història, ell reconeix que en això de Messi el van obligar.
6: Were you a Real Madrid fan growing up?
7: Yes, big time Real Madrid fan.
6: Really?
7: Yeah, I always said I always wanted to play for Real Madrid.
6: Did people know that before you signed?
7: Yes, 100%.
6: Did that affect anything?
7: Yes. I had to lie on the press conference. Because prior to that, 2 years before when I played in Las Palmas, they asked me who's the best player in the world, and I said Cristiano Ronaldo. And I said my favorite team is Real Madrid. Signing for Barcelona... They said to me, your favorite player...
3: Aquí està explicant això, no? Està explicant...
2: Bueno, queda claríssim.
3: I diu a la Madrid...
2: Vaig haver de mentir, diu, a la roda de premsa al Barça.
3: I perquè va dir... I a més diu, si tu venies al Barça, no podies dir, de cap de les maneres, que Messi no era el millor jugador del món, no? És a dir, algú de la directiva, quan el va agafar, li va dir, escolta, aquí no pots sortir a dir que ets el mar. Clar, és que a veure un moment. El tio ja ho havia dit, no és allò que dius a posteriori, que dius, no, és que a posteriori reconec que soc del... Ja ho havia dit, però dona igual. Això demostra que els jugadors, en fi, hi ha molts que són mercenaris i que, evidentment, si han de mentir, ho faran.
2: Tenia un currículum ja perillós i, a més, sí, futbolísticament no tenia massa criteri.
3: I aquí és on vaig jo, perquè futbolísticament... El tio a mi m'agrada molt perquè és molt sincer. Eh? I aleshores, a les entrevistes que ha fet a posteriori, ha reconegut moltes coses. I una és que ell els rondos amb el Barça ho passava una mica malament.
8: Barcelona Rondo must have been off.
9: Barcelona Rondo was different. Like, if you're inside, you're not coming out. You're not coming out. And they used to do 20 touches.
2: Entraves a un rondo i no sorties.
9: 20 means you get slapped by the whole team.
3: Aleshores, diu que quan fallaves 3, l'equip et donava, no?, els clatellots típics de... Sí. I que ell, evidentment, constantment estava...
2: En rabia.
3: Vull dir que en comptes de dir, no, el rondos... No, ell diu que mai va sortir dels rondos perquè, evidentment, no tenia la qualitat com per formar part de... I, per acabar ja, per una mica completar el cercle de Boateng al Barça... Quin és el gran moment que deixa Boateng al Barça? No és futbolístic, no és al camp, no és una declaració, no és una jugada, no és res d'això.
2: No el recordo, no?
3: Molta gent no el recordarà, perquè això ho va penjar un titi a les seves xarxes socials. Ai. Estava un titi, a l'equip, encara.
2: Sí.
3: I és, després d'un partit...
2: Un titi ve de guanyar el Mundial en França a l'estiu del 18.
3: Efectivament.
2: I aquesta temporada
3: següent. Complicada, sí. I... Us en recordeu quan el Milan, ell, celebra una lliga imitant a Michael Jackson?
2: Sí, que ho deies abans.
3: Repeteix la història. You're not alone.
2: És el vestidor del Barça.
3: És el vestidor del Barça.
2: És cantant, Boateng, està cantant.
3: Està cantant Michael Jackson.
4: Va, o sigui, els hi va donar joc més que...
3: Imagina't aquí el vestidor.
4: El vestidor, clar.
3: Artur Melo. Que venim de... Venim de crec que hi era Malcolm, també, en aquella temporada,
4: sí,
3: si no recordo malament,
4: sí.
3: I ell era molt amic d'Artur Melo.
4: Clar.
3: Jo crec que amb això...
4: Ja queda tot dit.
3: Venim la setmana passada.
4: Recupereu el podcast la setmana passada sí, pel Rock Gros amb Artur Melo, sí.
3: Bueno, us els aneu posant com fascicles, i aleshores aneu descobrint, no?, la història... La millor història del Barça és aquesta. Perdoneu, eh? No és Messi, ni és Iniesta, ni és Xavi.
4: Aquesta història soterrada.
3: Són aquests penques. O sigui, són els que van venir aquí a robar. Hòstia. Com el cas de Boateng.
4: Ja, la història dels èxits i la història dels fracassos. I aquesta és la millor.
3: Efectivament.
4: I per això fem pel
3: Rock Gros. Aquest em sembla desmint.
4: Ah, dilluns, val.
3: Però compte la setmana vinent, que la setmana vinent vindrem amb un ídol.
4: Està per sobre de Boateng, l'ídol de la setmana que ve?
3: Depèn. Perquè m'han arribat inputs de diferents periodistes i... que era un tiracanyes important, no?
4: Ah!
3: I això sempre dona joc.
4: Ah, val.
3: Però el que m'agrada és que és un tiracanyes fracassat, fallit.
4: O sigui, si va jugar menys de 4 partits, ho és molt.
3: Era un perdedor. Era un perdedor i... Però té una lliga.
4: També, eh?
3: Ho dic perquè, a veure, això... La gent ja sabrà qui és, segurament.
4: Molt bé. Avui el cromo de Kevin Prince Boateng, una persona que va estar 6 mesos al Barça i que la recordem més pels seus balls al Michael Jackson.
3: Ah, efectivament.
4: I per les seves declaracions sobre Cristiano que per altres coses.
3: Sí, senyor.
4: Endavant. Boníssim. Broc, gràcies.
3: Vinga, que vagi bé.
4: Dilluns que ve més, tot i que sigui al Pilar, festiu...
3: No fem festa,
4: no? No fem festa. I menys per aquest tipus de...
3: Efectivament.
4: Gràcies, Broc. Adéu. Tremenda la història del David Broc un dia més. No sé, m'ha deixat intrigat de la setmana que ve. Menys de 4 partits i d'una lliga.
10: Jo ja el tinc.
4: Tu el tens?
10: Sí, però no faré spoilers.
4: Val.
11: No. El tens perquè el saps.
10: Perquè ha donat una informació clau.
4: No el dic.
10: Ha donat una pista clau.
4: Broc, no diguis res. Sí. No diguis res, Broc.
11: Jo me l'imagino.
12: Pinta bé.
4: Però estranger?
11: Sí.
4: Estranger, eh?
11: Sí.
4: Val. De Kevin Prince, alguna cosa molt ràpida o no?
11: Pot entrar perfectament al top 5 dels últims 15 anys de desastres.
4: De desastres, fitxatges, desastres.
13: Jo diria que va venir en Murillo, que és aquell central colombià.
4: Oh, Boateng amb Jason Murillo.
13: Que si va jugar poc Kevin Prince, jo diria que Murillo va jugar...
4: Del Celta
13: menys.
4: Venia? Del
10: Jason
4: Celta
10: Murillo.
4: Venia? Del Celta, potser, sí.
13: Hosti, quines diria èpoques. Diria que va posar Valverde en un partit de Copa
10: i
13: va navegar.
4: Època,
10: mai més.
4: Sí, però es guanyaven lligues. Aquell any va guanyar la lliga, Kevin Prince, Boateng i...
11: Dos fitxatges de Ramon Planes.
4: Et dic una cosa, aquell any, si no hi ha el desastre d'Anfield, tota aquesta gent tindria una Champions. Perquè aquella final va ser Tottenham
11: ja. I el Barça. No, la final l'haguessin guanyat.
4: Sí. Clar, vull dir, que aquell any, si no hi ha el desastre d'Anfield, aquesta colla...
10: Un petit detall, com el desastre d'Anfield.
12: Sí, però aquests desastres arriben quan les coses ja no van tot alineat.
4: Per un tio canta Michael Jackson.
13: Sí, quina pena, perquè si hagués guanyat el Barça la Champions, Kevin Prince hagués ballat. Home,
10: t'imagines.
4: Amics, gràcies, una abraçada. Dilluns que ve més. Vinga, va, descanseu. Gràcies, Marta. Gràcies, Fernando, David i Marc Guillem. Una pausa molt ràpida i fem el repàs del sorteig de Copa, que no hem dit massa cosa i molts catalans ja tenen rival per la primera ronda.
14: RAC 1.
15: Argentina va con Messi, va. Messi!
16: Masso.
17: Y le pega Messi al arco.
15: Argentina, campeón del mundo. Nos preparamos para el último viaje. La última estación.
14: El 10 diu adéu.
18: Voy a terminar de esta manera acá, en lo que siempre soñé.
14: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina de futbol i RAC1 en serà testimoni. La matinada de dimarts a dimecres viurem en directe l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste, amb Roger Saperes com a enviat especial a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
19: Leo, el 10 infinit!
14: La nit de dimarts a dimecres, a la 1, just després del Tu diràs, Argentina Benín, l'últim ball de Messi amb la seva selecció en directe a RAC1. RAC1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Dos minuts i la una de la matinada. Ara tancarem el Tobiràs d'avui, però abans, com dèiem, una altra de les notícies esportives del dia és el sorteig de la primera ronda de Copa del Rei de futbol. Encara sense el Barça, sense el Madrid, sense l'Atlético i sense la Reial Societat, que són els quatre equips que jugaran la Supercopa d'Espanya al febrer. Aquest any a Istanbul es fa. Al febrer a Istanbul. Aquests quatre equips no entren fins a mitjans de desembre, en la tercera ronda. Avui s'ha sortejat la primera, s'haurà de fer un altre sorteig per la segona ronda, en què tampoc hi serà el Barça, i després sí, a la tercera ronda hi entrarà el Barça. Però en aquesta primera ronda, i esperem que en la segona, hi ha 8 equips catalans, Pau Bonastre. Hola, bona
1: sí,
0: nit.
1: Hola, bona nit.
0: Són 7 i un asterisc, però sí, 8, no? Diguem.
1: Sí, confirmem. Esperem, vaja, que sí, puguem 8. Confirmar que seran 8. Ara ho explicarem. El cas és que aquesta primera ronda jugarà l'última setmana d'octubre, del dimarts 27 al dijous 29, encara amb horaris per definir. Destaca el partit que l'Espanyol disputarà al camp del Sestao, de la segona federació. L'equip basc s'enfronta a un conjunt de primera perquè ha accedit a la Copa del Rei a través de la disputa de la Copa Federació. Els dos catalans de segona jugaran a Saragossa. D'una banda, el Girona, que s'enfrontarà al quarter de tercera, mentre que el Sabadell jugarà a Utebo de segona ref. De primera federació hi ha dos representants de casa nostra, un dels quals tindrà un duel català, Manresa de segona federació, Sant Andreu de primera. Per altra banda, l'Europa es desplaçarà a Terol per visitar el Calamotxa de segona ref, també de la mateixa categoria. És el Reus Redis que rebrà un equip d'una categoria superior al Baracaldo. I finalment, el Prat de Lliga Elite està pendent de resoldre l'eliminatòria prèvia a aquest asterisc que ara deies, Aleix. Ahir havia de jugar la tornada contra el Sant Rafel d'Eivissa, però els eivissencs no van poder viatjar pel temporal i ara falta saber quan es jugarà l'eliminatòria, el partit de tornada. Vaja, si els pretencs certifiquen l'accés a la primera ronda, atenció, que rebran l'Atlètic Club, insistim, a finals d'octubre aquesta eliminatòria a partit únic.
0: Per tant, Espanyol, Girona, Sabadell, Manresa, Sant Andreu, que s'enfronten entre ells, Europa, Reus, Redis i, evidentment, el Prat, que té un peu i mig en aquesta primera eliminatòria amb l'Atlètic Club, eh? Prat, Atlètic Club de Bilbao, déu-n'hi-do. Si
1: va guanyar per golejada el partit d'anada amb 4 gols de diferència i, per tant, ho té molt de cara per accedir a la Copa del Rei.
0: Va guanyar unes 5 i ara s'ha de jugar aquesta setmana, com a molt la vinent, no? Tenen marge fins a finals d'octubre que es juga aquesta primera eliminatòria per resoldre el Prat aquest amb una 5 de l'anada, simplement ha de fer el tràmit de la tornada i després rebre l'Atlètic Club de Bilbao al municipal Sagnier. Seria històric aquest partit Prat Atlètic Club de Bilbao. Molt bé, això són eliminatoris a partit únic. Insistim, encara sense horaris d'aquests 7 més l'asterisc del Prat, 8 equips catalans. I avui també s'ha sortejat, Oriol Jové, la Copa de la Reina. En aquest cas ja és la tercera ronda.
2: Sí, tercera ronda que juguen 16 equips. Els 8 que passin ja jugaran els 8ens de final, que serà quan els 8 primers classificats de la temporada passada de la Lliga F s'incorporaran a la competició. Entre ells no cal dir-ho el Barça, però abans aquesta tercera ronda en què hi ha tres catalans, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa, l'Espanyol i el Badalona de la Lliga F, l'Europa de segona federació, que és en aquesta ronda després d'haver superat dues eliminatòries prèvies i, per tant, amb molt de mèrit. L'Espanyol visitarà el camp del Celta de Vigo, de segona federació, dues categories per sota. El Badalona jugarà al camp de l'Sporting de Huelva, desplaçament llarguíssim per jugar contra el que havia estat un clàssic de primera, que ara també ha caigut fins a la segona federació. I l'Europa, de la seva banda, ha quedat emparellat, en aquest cas jugant com a local, contra el Deportivo de la Coruña, el Depor de primera, que visitarà el Nou Sardenya. Altres emparellaments, llevant Eibar, Osasuna, Logroño, Cacereño, Alavés, Argual, Madrid, Club de Futbol Femenino i Samper, València. L'eliminatòria jugarà el 3, 4 o 5 de novembre, per tant, una setmana més tard que la primera de la Copa del Rei.
0: També a partit únic, no? I com deies, qui passi ja va a 8ens de final. Molt bé, sort, aquests tres equips catalans també a la Copa de la Reina femenina. Ja ens queda l'últim minut, Jové.
2: Per explicar que s'ha tancat la jornada 8 de segona divisió amb el Córdoba 3, Tenerife 2, jornada que es tanca, per tant, deixant el Girona quart amb 14 punts i el Sabadell 7è amb 13 a un sol punt de la zona de play-off. I de cara a aquest dimarts, més enllà dels partits de la selecció espanyola contra Croàcia i de l'Argentina Benin, a la Nations League hi ha una Anglaterra-República Txeca amb Gordon, el conjunt anglès, això serà a 3:15. A la mateixa hora jugarà Eslovènia amb el blanquiblau d'Erkusic contra Escòcia i del preeuropeu sub-21 tenim tres blaugranes en dansa, Bernal i Xavi Espanyol part, amb Espanya jugant contra Romania a partir de les 7 i Visibo amb Bèlgica contra Dinamarca a 6:45. I al marge del futbol en bàsquet, l'agenda passa pel debut europeu del Joventut i del Girona. La penya s'estrena a la Champions, a l'Olímpic contra el Bnei Herzliya Israelia a 8:45 i abans a 7:45. El bàsquet Girona debutarà a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontajau. A banda, en vol el Freaking Granollers té partit de la segona competició europea contra el Buzau romanès. Això serà a 8:45 a casa. I en tenis, Carlos Alcaraz jugarà de bon matí la final de l'ATP 500 de Tòquio contra el Txec Lehecka.
0: Sí, i de Minyaur Djokovic és la de... també és al Japó. Ara no recordo on. Tòquio, o a Pequín, és a Pequín, no? Sí, una és a Tòquio i l'altra és a Pequín. A Pequín. Sí, allà a l'Àsia estan jugant també un ATP 500, que avui han desqualificat Medvedev de la semifinal contra Djokovic perquè, sense voler, en un moment d'emprenyada, Medvedev ha fotut una pilotada i la pilotada, amb tanta mala sort, que la pilota ha anat a parar a l'ull d'un espectador. I l'han desqualificat. O sigui, era un Djokovic-Medvedev a semifinals d'aquest torneig a Pequín i han desqualificat Medvedev per aquesta acció antiesportiva. Ell no volia, però li ha fotut mal a l'espectador. I, per tant, Djokovic ha passat a la final i jugarà contra Dimitrov a aquestes dues finals d'aquesta setmana de l'ATP 500. Un és a Pequín i l'altre a Tòquio, amb l'Alcaraz contra l'Ejeca. Molt bé, Jové.
2: Bona nit.
0: Ja veus tu.
2: Sí, sí.
0: De tot. És que ho he vist a una pàgina web i m'ha fet gràcia.
2: No, no.
0: Medvedev tant, sempre tant. Està involucrat en aquest tipus de coses.
2: Sí.
0: No, pobret, aquest
2: jugador. Totalment.
0: Sí, sí.
2: Apa.
0: Molts inputs o no de la història de Lleida d'ahir?
2: Sí, jo crec que sí.
0: És xulo.
2: Sí, sí, sí. Ha donat bastantes voltes la història que... Home, té el seu punt. És allò de, que ahir ho comentàvem, no? Que jo crec que d'aquí molts anys recordarem el redebut del Lleida Quarta Catalana.
0: He vist la foto que has penjat a les seves xarxes socials de l'11, eh?
2: Sí?
0: Amb el camp de sorra de fons, de terra de fons, no? Sí, i aquest 11 històric d'aquest Lleida redebutant a Quarta Catalana.
2: Amb molta gent presenciant-ho des del municipi de Sunyer.
0: Gran història que vam explicar ahir i l'entrevista al seu entrenador. Molt bé, Jové, a descansar.
2: Apa!

0: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem en un gran dimarts de ràdio esportiva. Demà farem el Tu diràs, al seu horari habitual, a partir de 11:15, pendent del Croàcia-Espanya, amb el Damià López Split, pendent de la resta de l'actualitat esportiva i amb un ull posat a Buenos Aires, perquè quan arrenqui el Tu diràs quedaran menys de 3 hores perquè Messi comenci a dir adeu a la selecció argentina. I ho viurem intensament amb el Roger Saperes des del Monumental de Buenos Aires. I quan acabem el Tu diràs demà, programació especial. Continuarem els Esports de RAC1 fent ràdio en directe a partir de la 1 de la matinada per narrar l'Argentina venint amb l'estil de RAC1, amb els honors que es mereix Leo Messi. Demà us explicarem l'últim tango del millor futbolista del món amb la seva selecció. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
1: Tu diràs.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
1: a RAC1.cat,
2: el portal de RAC1.
3: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 6 d'octubre de 2026. Comencem el dia amb boires a moltes comarques, algunes plogims cap al Montsià. Al matí esperem pluges a les comarques del sud, que a partir del migdia s'estendran cap a tot Catalunya. Localment poden ser intenses i anar acompanyades de tempesta. Les temperatures seran, si fa o no fa, com les d'ahir. I com ahir, ens llevem pendents de les conseqüències dels aiguats. A aquesta hora hi ha afectacions a pràcticament totes les línies de Rodalies. De fet, només la R2 Sud funciona de dalt a baix. De seguida traurem el cap per l'estació de Sants de Barcelona i a les 8 entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, per parlar d'això i d'altres temes, perquè les pluges d'ahir també deixen diverses carreteres tallades, la C31 a Sant Adrià del Besòs, l'accés a la Ronda Litoral, i la C32 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, entre d'altres. Pel que fa a les escoles, aquest matí n'hi ha 3 de tancades, una a Granollers, una altra a Ripollet i una última a Sant Adrià. I segons Endesa, ara mateix hi ha més de 10.000 clients sense llum. 10.000. Dels canvis meteorològics en parlem amb Mariano Barrientos, paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis mediambientals. Seran temps de tertúlia amb Ot Bou, Natàlia Rodríguez, Toni Aire, Joan López Alegre i Laura Rossell, que trepitjarà l'ull de poll. Amb ells també comentarem que a Madrid els partits escalfen motor després que Pedro Sánchez hagi avançat les eleccions confiant que la crisi pels descrèdits de l'habitatge activi el vot a les esquerres. De moment, la crisi ha mobilitzat milers de manifestants a Barcelona que han reclamat una vaga general. Comissions Obreres i la UGT hi donen suport. La manifestació multitudinària ha acabat amb aldarulls, càrregues policials, contenidors cremats i tanques i mobiliari urbà barrant el Passeig de Gràcia. Més enllà de l'habitatge, el que marcarà les eleccions del 29 de novembre serà el retorn del president Puigdemont. Avui el Tribunal Constitucional avalarà la fi per randa la llei d'amnistia i exigirà al Suprem que l'apliqui immediatament. Això aplanarà el camí per acabar amb l'exili del líder de Junts. I encara els tribunals, un jutge absol, els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i l'excúpula de Salut pel retard en la vacunació de Covid de la policia espanyola i de guàrdies civils. Dos sindicats policials van acusar-los de prevaricació, però l'Audiència Nacional diu que no hi ha cap prova. I atenció, perquè un estudi alerta que cada vegada hi ha més fotos d'abusos sexuals fetes amb intel·ligència artificial on apareixen nenes de 7 a 13 anys. De gener a juny se'n van trobar més de 6.000 a xarxes socials. Són 2.000 més que en tot l'any passat. I ja sabem quins són els caps de cartell. Ho vam conèixer a les 11 de la Primavera Sound, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., Massive Attack, The Chemical Brothers, Robin o Bad Gear. El festival es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona. I als esports, l'Argentina acomiada Leo Messi de la selecció. L'ex blaugrana juga aquesta pròxima matinada a la 1 el seu últim partit amb l'Albiceleste. Serà contra Benin i en directe aquí a RAC1. En directe avui, Argentina-Benin, l'últim partit de Leo Messi aquí a la 1 de la matinada. Abans, a 3:15, Croàcia-Espanya. I a partir de les 11 parlarem amb el cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes, sobre la gira d'acomiad del grup, i després Jaume Ripoll ens farà un recull, aprofitant que comença el Festival de Sitges, de les millors pel·lícules de por, però del segle XX. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Estació, en principi, obre, veurem. I per l'altra banda, el pont del Besòs es troba en condicions de seguretat perquè l'R1 hi pugui tornar a circular. Ara bé, al contrari del que estava previst, l'R1 avui havia d'oferir servei parcialment, però aquesta matinada ja han anunciat que això no es complirà i que la línia no funcionarà bé. Els tècnics d'ADIF continuen treballant per recuperar i identificar punts crítics. De moment nosaltres desconeixem quins són aquests punts. A diferència de l'altra vegada, al febrer, aquest cop no han informat quins són exactament els punts que estan afectats pels forts aiguats. Per tant, des de diumenge a les 8 del vespre i fins ara, la xarxa de Rodalies que funciona amb pentes i rodolons.
1: Gràcies, Josep. Tornem més tard i el temporal també deixa aquesta hora diverses carreteres tallades.
3: Sí, per exemple, la C31 a Sant Adrià de Besòs, en sentit Mataró, està tallat l'accés a la ronda litoral per inundacions. Tallada també la C352, justament entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, al costat de Granollers, el municipi més afectat per aquest últim temporal. Ara mateix tallat el túnel de les Franqueses. També està inundada una part de la G682 a l'altura de Blanes, a la comarca de la Selva, i està tancada la C1415C a la Roca del Vallès, en els dos sentits de la marxa per perill de desplaçament. Pel que fa a les escoles, aquest matí n'hi ha 3 de tancades, una a Granollers, una altra a Ripollet i una última a Sant Adrià de Besòs, i segons Endesa, per cert, ara mateix hi ha més de 10.000 clients sense electricitat.
1: Bueno, i mentre zones com el Vallès o el Maresme intenten recuperar-se els aiguats, els radars en pronostiquen de nous, Mònica.
4: Sí, de moment pinta que les pluges avui tornen. Ara mateix cauen gotes cap a les Terres de l'Ebre, cap al Montsià, però a mesura que avanci el dia aniran a més. Ara al matí, sobretot, afectaran les comarques de Tarragona i també punts del Pla de Lleida, i a partir del migdia les pluges tornen a guanyar terreny i s'estendran per tot el país, i fins la matinada es mantindran a moltes comarques. Hi ha avisos, una altra vegada, del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ara al matí, sobretot, a les comarques del sud, comarques de Tarragona, també cap al Pla de Lleida, i després a la tarda pràcticament a tot el país, amb el perill més alt cap a les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Baix Camp, i també de cara al vespre cap a la zona del Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Maresme. Per tant, un dia més hem d'estar pendents d'aquest radar meteorològic, de veure com aquestes pluges van avançant i de veure si algunes d'aquestes pluges es queden estancades i ens poden portar alguns problemes. Però, de moment, avisos, sobretot, a partir del migdia, pràcticament tot el país. I aquesta situació...
1: Però com...
4: Clar.
1: Ja ho sé, aquesta és la pregunta, ja ho sé.
4: No, no, i a més, ahir, al final, la situació més complicada es va viure a Granollers, amb aquell aiguat que hi va haver, va ser una cosa molt puntual, tot i això va anar plovent a moltes més comarques, però els problemes es van generar allà, i és veritat que el dia abans els avisos que teníem eren semblants als que tindrem aquesta tarda. No, no d'extensió, però sí que de grau de perill, no? Aleshores, ja us dic, tenim el mar amb una temperatura tan alta que qualsevol tipus de situació ens pot portar algun aiguat de manera molt puntual. De moment tenim aquests avisos a perill moderat i alt, segons la zona, i si veiéssim que hi ha alguna situació, doncs, que més estacionària, de pluges que no paren en un cert punt, podria pujar de nivell. Però de moment tenim una situació de pluges generals aquesta tarda, però sense un risc màxim, sense un perill màxim.
1: Ja.
4: I no fa net encara, eh? Demà, no. Dijous i divendres continuen aquestes pluges. Demà a la tarda a tot arreu, al matí més aviat cap a Ponent i al sud, i després dijous i divendres sobretot cap a les comarques de Girona i de Barcelona. I de moment sembla que el cap de setmana el passaríem sense pluja.
1: Sense pluja.
4: Sí.
1: I la setmana que ve veus alguna cosa?
4: A veure...
1: És cap de setmana llarg.
4: Baixen les temperatures al cap de setmana, coincidint amb aquesta treva, i de moment la setmana que ve, dilluns és 12 o és dimarts?
1: 12.
4: Fins als 14 o 15 no tornaria el temps més mogut.
1: Val. I la temperatura, direm, que es normalitzaria?
4: Baixen les temperatures fins i tot per sota del que tocaria a mitjans d'octubre, i, per exemple, avui tindrem màximes encara de 24 a 28 graus, però de cara al cap de setmana, més aviat, entre els 19 i els 23 graus, per tant, més fresqueta. Sí.
1: Home, allà podrem posar molts llocs, ja podrem posar el tercer, ja.
4: Sí, sí.
1: Tercerieta, almenys. Sí, sí. Mentrestant, aquesta nit a Barcelona, la manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb 13 detinguts i una trentena de Mossos ferits.
3: Sí, ha estat una batalla campal entre la policia i els manifestants que ha acabat passada la mitjanit. Els Mossos han hagut de carregar contra gairebé un centenar de persones que han començat a fer barricades al centre de la ciutat, incendiant contenidors i llançant pedres i tota mena de material d'obra que hi ha a la Rambla. Els antiavalots han hagut d'intervenir, fins i tot disparant bales de foam, i finalment han arrestat 12 homes majors d'edat i una noia menor. Segons els agents que han participat en el dispositiu, han hagut de desmuntar 28 barricades.

0: i els bombers han extingit 22 incendis. Tot plegat ha estat després de la protesta inicial a favor del dret a l'habitatge, que ha estat multitudinària, 120.000 assistents, segons els sindicats, només 20.000 segons la Guàrdia Urbana.
1: Això també no pots anar per la vida o col·locant uns uns o traient uns uns. Una cosa és dir 20.000, 40.000, que mira, és el doble, però de 120.000 a 20.000, tia, és que no té cap sentit. En fi, que aprofitant l'embranzida de les protestes i ja en campanya electoral, Comissions Obreres i l'UGT han confirmat que donaran suport a una vaga general.
0: Sí, una aturada de 24 hores que serà aquesta tardor, encara sense data. Els dos sindicats majoritaris asseguren que l'objectiu serà reivindicar sous que permetin accedir a un habitatge digne. N'ha parlat el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez.
2: Nosotros llevamos tiempo trabajando con las organizaciones en ese proyecto de día de lucha, de jornada de lucha, que lo hemos dicho también, que puede incluir, y de hecho seguramente que va a incluir, jornadas de paro general en el país.
0: La data de la vaga general es consensuarà amb el sindicat de llogateres i la resta d'organitzacions socials.
1: En fi, que ja comença la campanya electoral i alguns els partits es preparen per afrontar les eleccions del 29 de novembre, que han agafat algunes formacions a contrapeu.
0: Sí, el PSOE Pedro Sánchez serà candidat sense primàries. L'única manera que es forcin és si un 30% de la militància ho demana, però això seria una sorpresa majúscula. Tot apunta que Sumar i Podem aniran per separat, Sumar amb la seva nova marca, Front Ampli, que decidirà el candidat el proper 17 d'octubre. A Catalunya, Esquerra aposta públicament per mantenir Gabriel Rufián, però ell, en canvi, no descarta encapçalar una altra llista. El seu entorn admet que està estudiant opcions. Míriam Nogueras es manté com l'aposta de Junts i la cara visible del PSC serà Jordi Hereu. En canvi, Aliança Catalana ha confirmat que no es presentaran i la CUP i alhora encara ho han de decidir.
1: Al·lucino amb diverses coses. Primera, que comença la campanya, però la precampanya, digue-li com vulguis, la campanya, ja amb la vaga general que anuncien UGT i Comissions Obreres es posicionen, com ahir, evidentment, es van posicionar el PP i Vox. Però atenció, ja comença a haver-hi aquella cosa que dius, hosti, si tens proves, ho demostres, i si no, te'n vas als tribunals. Que és que el PP i Vox ja insinuen que hi pot haver tupinada electoral.
0: Sí, i qui no se'n refia ni un pèl és Isabel Díaz Ayuso, que demana als votants del PP que no votin per correu perquè tem que el PSOE faci trampes.
3: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
1: Per sort, Feijóo aquí no ha volgut dir res. No ha volgut dir res, però és que li surt el tam-tam de la tribu al darrere, perquè després va aparèixer el que faltava pel duro.
0: Sí, José María Aznar, que diu que si Pedro Sánchez aconsegueix formar govern, s'acabarà la monarquia.
4: Si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
5: ¿Para usted iríamos a una república?
4: Absolutamente. Yo creo que es que eso no se oculta, sino que se dice abiertamente.
1: Bueno, como se ha dicho abiertamente, que José María Aznar encapsulaba una idea d'una república de dretes. Això s'ha comentat 50.000 vegades, auspiciada per determinats periodistes de Madrid. Això és una cosa que no és nova de fa molt de temps, això, eh? En fi, avui, que quan són les 6 i 13 minuts, avui alguns mitjans revelen com va ser les hores clau en què Pedro Sánchez va decidir convocar aquestes eleccions.
0: Sí, el diari Oponés, Ignacio Escolar, escriu que el president del govern espanyol va començar a plantejar-s'ho la nit de dijous, després que Junts per Catalunya revelés que faria caure els dos decrets d'habitatge, i Sánchez ho va acabar de confirmar dissabte a la nit, després de reunir-se amb el seu nucli dur. L'endemà va trucar el rei Felip VI per comunicar-li la notícia, i aquesta és una versió que coincideix amb la del País, que especifica que les manifestacions multitudinàries de dissabte a ciutats com Madrid, a favor del dret de l'habitatge, van acabar de convèncer el president del govern d'Espanya.
1: I coincidint amb l'arrencada del període electoral, avui el Tribunal Constitucional avalarà de dalt a baix la llei d'amnistia i exigirà al Tribunal Suprem que apliqui la llei immediatament.
0: Sí, serà un pas decisiu perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya després de 9 anys d'exili. La decisió d'avui deixarà sense excuses al Suprem, que ha fet tot el possible per impedir el retorn del líder de Junts. Avui el ple del Constitucional resoldrà els primers recursos, els de Jordi Turull i Dolors Bassa. Les ponències que s'hi votaran defensen que el Suprem va vulnerar els seus drets negant-los l'amnistia, i a partir d'aquí la gran pregunta és quants dies trigarà el jutge del Suprem, Pablo Llarena, per aixecar l'ordre de detenció contra Puigdemont. Hauria de ser aviat, però de moment no hi ha cap data prevista.
1: Més coses, i això ho hauríem de dir tots amb la boca grossa, perquè en vam parlar molt molt, i evidentment no ocuparà ni espai ni temps en la rectificació, més que en la rectificació, amb la sentència. Perquè Alba Vergés i Josep Maria Argimon han quedat absolts pel retard en la vacunació de policies durant la pandèmia del coronavirus.
0: Tal com us avançava IRAC1, l'Audiència de Barcelona conclou que el Departament de Salut no va discriminar els policies espanyols ni els guàrdies civils. Dos sindicats policials els acusaven, a Argimon i a Vergés, de prevaricació i de perjudicar-los per motius ideològics, però els jutges ho descarten. De fet, avalen la feina de la Generalitat, que va fer la vacunació seguint estrictament, segons el jutge, criteris sanitaris.
1: I a tot això, un estudi alerta que les fotos d'abusos sexuals fetes amb intel·ligència artificial que més creixen són les que hi apareixen nenes d'entre 7 i 13 anys.
0: Només en els primers 6 mesos d'aquest any es van detectar un 40% més d'imatges d'abusos sexuals a menors fetes amb via que en tot el 2025. Però el més preocupant és el que deies, que les que més augmenten són les fotos sexuals de nenes de 7 a 13 anys. Ho alerta una investigació de la Internet Watch Foundation que investiga que avisa que de gener a juny van trobar més de 6.300 imatges d'aquesta mena fetes en via a les xarxes. Són gairebé 2.000 més que en tot l'any passat, recordem, en només 6 mesos.
1: I això és una altra barbaritat. I atenció, perquè en salut a Rússia hi ha 200 persones confinades per un possible brot de pesta pulmonar.
0: Sí, de moment hi ha 5 hospitals en quarantena a la ciutat d'Irkutsk, a Sibèria. Les alarmes s'han disparat després que divendres passat morís una investigadora un cop havia manipulat mostres de pesta pulmonar. Oficialment, el Kremlin nega que n'hi hagi un brot, però parlen d'una mena de pneumònia d'origen desconegut. Els Estats Units i la Unió Europea ho estan seguint de prop, ja que la pesta pulmonar és la més mortífera i contagiosa de totes.
1: I els Estats Units, Donald Trump, admet que van entrar a Venezuela per aconseguir les reserves del petroli del país.
0: Sí, ho ha dit aquesta matinada en un acte que ha estat un autèntic bany de masses poques setmanes abans de les eleccions de mig mandat.
6: Vam estar a l'Afganistan molts anys. A tot arreu hi estàvem anys, anys, anys i anys, amb milers, milers, milers i milers de morts. Però nosaltres hem estat a Venezuela 1 hora i 48 minuts i, sense comptar la nostra, ens vam endur la reserva de petroli més gran del món. Oil supply
0: outside of our own in the world. Trump també ha dit que l'augment del preu dels combustibles és un mal menor perquè, segons ell, si els Estats Units no haguessin atacat l'Iran, la Guàrdia Revolucionària podria haver destruït ciutats senceres com Los Angeles o San Diego.
1: Són les 6 i 17 minuts. Per cert, t'ha agradat el cartell de la primera?
0: Jo he de dir que no massa.
1: Què ha passat?
0: No sé, esperava que els grans noms que hi ha fossin com les segones espases. Esperava un nom, es deia, no? Rosalia, Madonna, sí, es deia però... la Charlie, es deia...
1: Yeah.
0: I em faltava un nom, em falta un nom d'aquests, vaja. Yeah. L'entrada la tinc, ja la tinc.
1: Ah, sí, ja la
0: tinc? Sí. L'any passat.
1: Ja em canta que perquè hi ha un grup que... Tampoc ho vull dir gaire, perquè si no hi haurà allò... Hi ha el Buenijo. M'encanten, els del Buenijo, m'encanten. Saps qui són? Són els madrilenys.
0: No.
1: Són els madrilenys. Van venir al programa a Madrid. Quan vam fer el programa a Madrid, van venir al programa. Són els que es van encarregar... Bueno, no es van encarregar. Els van agafar els Javis per posar cançons a Paquita Salas, per exemple. Però tenen cançons que estan molt bé. I actuen al Primavera. No, sí, estarà... Però és clar, és que els caps de cartell seran... És molt Primavera, el cartell, també t'ho he de dir. Perquè si, clar, penses Madonna, no és gaire Primavera. Mm. I la Rosalia, perquè és la Rosalia, però tampoc.
0: Mm.
1: Saps?
0: Sí, sí.
1: Bueno, Charlexia sí, però és que venint tants anys seguits, però venen Massive Attack. Phoebe Bridgers. Fontaine's DC. I wanna

0: pel parc del Fòrum entre el 2 i el 6 de juny seran Lola Young, Bad Gyal, Skrillex o Mishima. I els fans d'Oques Grasses, que ja al vespre havien d'anar al primer concert de comiat de la banda, finalment hi podran anar dijous. Però les pluges que van obligar a saltar el concert de dilluns a dijous. Clar, jo ja no sé què preguntar-te. És dimecres, dijous i dissabte, ara.
1: Clar, dimecres tornarà a ploure, dijous també, i dissabte no. Clar, ahir, aquella hora, no plovia, i durant la tarda, no va ploure, però sí que és veritat que al matí no van poder tampoc fer les proves ni res. Sí que jo et diria que demà i dijous són els dos dies que torna a perillar pel risc de pluja.
0: En fi, són les 6:20. Avui, per cert, que s'estrena a Filmin, la que diuen que és una de les sèries de l'any, que es diu El peso de la justícia.
2: Es veu que és una sèrie d'advocats que s'ha convertit en tot un fenomen a Suècia, però jo, com a mínim, no n'havia sentit a parlar.
0: I els esports? Com ho diem, això? Que vols que digui?
3: El que tu vulguis.
0: Vols que digui així, en plan...
3: No.
0: En plan Capilla Sixtina, com ho dius tu?
3: No. Però que hi ha molta expectació,
0: a Buenos Aires. Perquè Buenos Aires es prepara pel gran comiat de Leo Messi, de la selecció argentina. A la 1 de la matinada, hora d'aquí, en un amistós contra Benin, al Monumental de River Plate. A RAC1 hi serem. Bueno, jo no. Hi serà el Roger Saperes, per explicar-vos en directe.
3: Sí, des de fa dies ja no hi ha entrades per veure el partit. Avui a la 1 de la matinada, just després del Tu diràs, Messi posarà el punt final a més de 20 anys de trajectòria a l'estadi de River Plate, que estarà ple a vessar amb 85.000 persones. L'exdavanter del Barça se n'anirà per la Porta Gran amb un Mundial, dues Copes Amèriques i una pila de rècords individuals amb l'Argentina. L'opinió sobre Messi és unànime entre els afortunats que han aconseguit entrada per veure el partit en directe.
4: Ojalá que sea una fiesta porque Messi se lo merece. Para mí va a ser una emoción grandísima verlo jugar en el último partido.
5: Esperemos que los que vienen de ahora sigan el mismo camino porque mostró cuál es el camino.
6: Es el mejor del mundo.
5: No habrá otro en 100 años.
7: Quien tenga la suerte de poder estar en la cancha a la hora que lo va a disfrutar muchísimo. Yo creo que sí, que va a ser una fiesta realmente.
3: La ciutat de Buenos Aires preveu que hi pugui haver aglomeracions a l'entrada i a la sortida de l'estadi, per això el metro de la capital argentina ha ampliat l'horari de la línia més propera a l'estadi fins a 1:45 de la matinada, i a 300 quilòmetres de Buenos Aires, a Rosario, on va néixer Messi, la ciutat ha instal·lat una samarreta gegant amb el dorsal 10 i la paraula gràcies davant del monument de la bandera.
0: Abans de l'adéu de Leo Messi, a 9:45 del vespre, la selecció espanyola juga el seu últim partit contra Croàcia a Split.
3: L'equip de Luis de la Fuente busca el 4-4 en aquesta aturada per assegurar-se la classificació pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Fins i tot en té prou, amb un empat davant un equip croat en crisi que ha encaixat 11 gols en dos partits. Lamine Yamal serà titular i està previst que jugui, si fa o no fa, una hora.
0: I alguna cosa més?
3: Sí, a Cal Espanyol jugarà al camp del Sestao River, de segona federació, la primera ronda de la Copa del Rei, que es disputarà a finals de mes. D'altra banda, el Girona visitarà el Quarte, el Sabadell l'Utebo, l'Europa el Calamotxa, mentre que el Manresa rebrà el Sant Andreu, el Reus Redis el Baracaldo i el Prat l'Atlètic de Bilbao en cas de confirmar la classificació contra el Sant Rafael de les Illes Balears. Recordem que el Barça i els altres equips de la Supercopa encara no entren en aquesta primera ronda. Ahir també es va sortejar la tercera ronda de la Copa de la Reina. Hi haurà un Celta espanyol, un Europa Deportivo i un Sporting de Huelva a Badalona. I atenció en motor, perquè el portal especialitzat Soy Motor ha assegurat que Fernando Alonso correrà el Dakar el mes de gener, és a dir, un cop hagi acabat la temporada de Fórmula 1, que ho fa al desembre. Doncs bé, el mateix portal explica que Fernando Alonso tindrà el català Marc Coma de copilot.
0: Sí. Estrany, no? Tan estrany com la notícia que he llegit avui. Santinolla publica una cosa, diu una cosa al director del Mundo Deportivo que ha fascinat. Jo no... De bo, jo no m'agrada ficar-me amb els companys, ni per favor, només faltaria, perquè prou feina tinc jo perquè tingui jo el meu estable controlat. Però es veu que Real Madrid Televisió ahir no va dir ni el resultat del Madrid femení. Home... Jo no dic jo que busquin vídeos de jugades dels àrbitres que fossin polèmiques al 7-0. Però, home, el resultat, no? És dir, un vídeo.
3: Sí. Sí.
0: I si cal una crítica, tampoc... Crítica, o no, o una lloança, no cal crítica, una lloança, no? Però, noi, no...
3: Sí, sí. Val a dir que ahir llegia mitjans a Madrid els més crítics que fins i tot ja demanaven la dissolució de l'equip femení del Real Madrid. Els més crítics, eh?
0: La dissolució?
3: La dissolució, sí, sí, alguns columnistes.
0: Perquè com que costa molts diners, no?
3: Bueno, i perquè no, diguéssim que no redueix distàncies amb el Barça després de tants anys.
0: Bueno, però perquè si no inverteixes... Sí. És que el problema és que si no inverteixes, tu ara agafes aquí, el Madrid podria agafar i dir, doncs vaig a fitxar dos, tres, quatre jugadores de nivell.
3: Sí.
0: Però és que no li interessa. No li interessa. És que jo crec que Florentino, si pogués, es carregaria tot el que no fos el futbol. Que no dic jo que a la porta també alguns dies digués, escolta'm, això del bàsquet ja... Tampoc ara diria jo el que penso del bàsquet, perquè em tancaria la ràdio tots, però... Que no cal,
3: però... No cal. No cal.
0: Escolta, he vist tota la meva vida en partits de bàsquet, jo.
3: Absolutament, sí.
0: Ara, clar, jo sóc d'aquests que, com deia aquell, el Carles Casas, el president del TDK, que ha repetit 50.000 vegades la frase. Mira, aquest va jugant i al final l'ACB em diu com hem quedat. En quin lloc hem quedat. Perquè, esclar, van jugant partits i tal. Ui, que és tard.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Volando voy, volando vengo, en Joan Ferrer, bon dia.
8: Bon dia. Mira, ahir em van xivar un tall, un molt bon tall, dels millors talls que m'han passat últimament. No penso dir qui va ser, tranquils. El Tot Costa, de Catalunya Ràdio, entre Sony Oleart, que repassa els números de Clàudia Pina, jugadora de futbol del Barça.
9: Clàudia Pina va ser l'estrella del partit d'ahir i he estat mirant una mica els números des de que va començar, per dir-ho d'alguna manera. Ha jugat, atenció, 225 partits oficials en totes les competicions amb el Barça i amb el d'ahir ha marcat 110 gols, cosa que suposa una mitjana de 2 gols per partit, concretament són 2,04 gols per partit. A partir de la temporada 21-22, que és quan agafa...
10: Sònia, crec que és el 110 gols en 225 partits, vindria a ser mig gol per partit, que està molt bé, eh? Però per fer 2 gols per partit n'hauria d'haver fet 500.
11: Sí, Pitágoras no menteix.
9: Sí? Bé, jo les matemàtiques no són el meu.
12: Felicidades, campeona.
8: Doncs, efectivament, Tot Costa, sí. Sobretot les matemàtiques. Sí?
0: Gràcies, Xavi. Són les 6:27 minuts. Va, que fa 30 anys d'ahir la vinaixa d'aquesta pel·lícula. Per favor, mireu-la. Buah, amb Tom Hanks de director de la pel·lícula i guionista. I quina banda sonora.

0: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
2: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb. Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MSC amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el
4: 4391-04391.
3: Sèrie
4: 21021.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: RAC 1. Tots som 1.
6: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que els estralls provocats pels aiguats dels últims dies fan que un matí més hi hagi afectacions a gairebé totes les línies de Rodalies. Última hora des de l'estació de Sants a Barcelona. Josep Moragas, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la xarxa de Rodalies encara recupera molt i molt i molt a poc dels aiguats de dissabte i dels d'ahir. Hi ha 13 línies afectades. 9 funcionen parcialment i 4 no funcionen directament.
0: Avui també hi ha 3 escoles tancades pels aiguats, a Granollers, a Ripollet i a Sant Adrià de Besòs, i hi ha 10.000 famílies sense llum. I recuperar la normalitat no serà bufar i fer ampolles, perquè avui s'esperen noves pluges a bona part del país. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora s'escapa algun primer ruixat ja cap al Montsià, i ara al matí aquestes pluges s'esperen sobretot al sud de Catalunya, comarques de Tarragona, també cap al Pla de Lleida. I a partir del migdia les pluges tornen a guanyar protagonisme i s'estendran per tot el país i fins i tot poden ser localment intenses.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sapigueu també que la manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls greus al centre de Barcelona.
4: Hi ha almenys 13 detinguts per cremar contenidors i llançar pedres als Mossos d'Esquadra i una trentena de policies ferits ha passat després de la protesta, que va ser pacífica.
0: Els partits posen la directa per triar els candidats de cara a les eleccions del 29 de novembre.
4: Avui comença el període electoral, es dissolen les Corts i s'activa el compte enrere. PSOE, PP i Vox ja tenen candidat, però el nou Front Ampli, fins ara a Sumar, o Esquerra, encara no.
0: Això vull que el Constitucional avalarà l'amnistia, apropant més que mai el retorn de Carles Puigdemont.
4: El TC resoldrà els recursos de Dolors Bassa i de Jordi Turull i ordenarà al Suprem que els apliqui ja l'amnistia, beneficiant també a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Lluís Puig i Toni Comín.
0: I la justícia conclou que la Generalitat no va discriminar els policies espanyols i guàrdies civils durant la vacunació contra el Covid.
4: Com va avançar RAC1, l'Audiència de Barcelona absol Alba Vergés, Josep Maria Argimon i 3 alts càrrecs de salut. Els acusaven de prevaricació.
0: Els esports, Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina al Monumental de Buenos Aires i a RAC1.
5: Serà avui a la 1 de la matinada, just després del Tu diràs. Messi posarà el punt final a més de 20 anys de trajectòria a l'estadi de River Plate, que estarà ple a vessar amb 85.000 persones des de fa dies. No hi ha entrades per veure el partit.
0: Abans de l'adeu de Leo Messi, a 3:15 del vespre, la selecció espanyola juga el seu últim partit contra Croàcia a Split.
5: L'equip de Luis de la Fuente en té prou, amb un empat per classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Està previst que Lamine Yamal sigui titular i que jugui, si fa o no fa, una hora.
0: Pel que fa al trànsit, el temporal també deixa diverses carreteres tallades. Per exemple, la C31 a Sant Adrià de Besòs, en sentit Mataró, està tallat l'accés a la ronda litoral per inundacions, tallada també la C352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, tallat per tant el túnel de les Franqueses, i està tancada la C1415C a la Roca del Vallès en els dos sentits de la marxa per perill de despreniments. Ara passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 6 d'octubre del 2026.

0: El món a RAC1.
1: Ara són 6:45. Les conseqüències dels aiguats dels últims dies deixen un matí més afectacions a pràcticament totes les línies de Rodalies.

0: Avui havia de ser el dia en què, teòricament, Catalunya recuperés la normalitat després de la ressaca d'un temporal que s'ha carnissat amb la costa i el prelitoral central, sobretot, però ahir els ruixats es van reactivar per sorpresa perquè les previsions no calculaven que les pluges acabessin fent tant de mal a les zones com Granollers, on hi han caigut gairebé 350 litres per metre quadrat en només dos dies. Les últimes hores, doncs, han estat passades per aigua i avui encara se'n ressent especialment el servei de Rodalies, perquè pràcticament tota la xarxa ferroviària té incidències. Només hi ha una línia, l'R2 Sud, que funciona amb normalitat. Anem cap a l'estació de Sants per saber l'última hora d'aquestes afectacions. Josep Moragues, bon dia.
1: Bon dia. Sí, la línia R1, que és la que ressegueix la costa litoral, ha recuperat el tren, però només a mitges. Rodalies ha confirmat que circulen trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, és a dir, com ahir, abans de les 11, quan va caure la línia, i passen per Barcelona, des d'Arenys cap al nord, fins a Tordera i a Bus. Aquí a Sants, els trens d'aquesta línia, la R1, passen molt a comptagotes, amb demores d'entre 20 i 40 minuts. De fet, avui hi ha prou feines i usuaris. Aquí, a l'estació de Sants, la majoria van directament cap a l'aeroport, on sí que és possible arribar-hi des d'aquesta estació. La imatge general continua sent molt preocupant. Com deies, de les 13 línies afectades per les aiguats, 9 funcionen parcialment i 4 directament no tenen servei. Les més afectades són les del Vallès Oriental i el Maresme, les que van a la Universitat Autònoma i també les que estan al Vallès Occidental, que continuen sense servei. Això passa després que aquesta matinada de Rodalies no pogués garantir encara el normal funcionament de les seves línies.
0: El temporal també deixa aquesta hora diverses carreteres tallades, per exemple la C31 a Sant Adrià de Besòs, en sentit Mataró, està tallat l'accés a la Ronda Litoral per inundacions, està tancada la C1415C a la Roca del Vallès, en els dos sentits, per perill de despreniments, i a més hi ha un grapat de carreteres de la Selva i del Maresme on es dona pas alternatiu o hi ha algun carril tallat per inundacions o esllavissades. D'altra banda, pel que fa a les escoles, aquest matí hi haurà 3 centres tancats, un a Granollers, un altre a Ripollet i un últim a Sant Adrià de Besòs, i segons Endesa, per cert, ara mateix hi ha més de 10.000 clients sense electricitat. Més de 6.000 viuen en pisos de la ciutat de Barcelona i la resta en comarques més afectades, que són el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Maresme i el Baix Llobregat. El cas, però, és que mentre Catalunya intenta recuperar-se dels últims aiguats, els mapes en pronostiquen de nous, però tot i que avui ha de descarregar novament a bona part del país, Mònica, no s'espera que l'aigua faci tant de mal com en aquests últims 3 dies, tot i que ho hem de dir una mica amb la boca petita.
2: No? Exacte, ens esperarem a veure què passa, però de moment ara al matí els primers ruixats ja poden afectar les comarques del sud. De fet, cauen gotes ja cap al Montsià i es poden estendre ara al matí cap a les comarques de les Terres de l'Ebre, també Camp de Tarragona o Pla de Lleida, i a partir del migdia és quan les pluges tornen a guanyar terreny i s'estendran per tot el país i s'allargaran fins la propera matinada. Hi ha avisos del Meteocat de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ara al matí comarques de Tarragona i Pla de Lleida i després a tarda pràcticament a tot el país, amb el perill més alt cap a les comarques del sud.
0: 6:41 a Barcelona. La manifestació a favor d'un habitatge digne ha acabat de matinada amb una batalla campal entre els Mossos d'Esquadra i un centenar de manifestants. La policia ha detingut 13 persones i ha una trentena d'agents ferits lleus. Els Mossos han hagut de carregar contra gairebé un centenar de manifestants que han començat a fer barricades al mig de diversos carrers del centre de la ciutat, incendiant contenidors i llançant pedres i tota mena de material d'obra de la Rambla. Els antiavalots han hagut d'intervenir, fins i tot disparant bales de foam, i finalment han arrestat 12 homes majors d'edat i una noia menor. Segons els agents que han participat al dispositiu, han hagut de desmuntar 28 barricades i els bombers han extingit 22 incendis. Ara bé, tots aquests incidents han passat un cop s'ha desconvocat la protesta inicial, la manifestació per la crisi de l'habitatge, que va col·lapsar al centre de Barcelona durant unes hores sota el lema cap a la vaga general. Això tot just comença. Milers i milers de persones, 120.000 segons els sindicats, només 20.000 segons la Guàrdia Urbana, van manifestar-se en massa. De fet, Comissions Obreres i la UGT han anunciat que donaran suport a aquesta aturada de 24 hores, aquesta vaga general que reclamen encara sense data, i ha estat, o va ser, una mobilització que va estar marcada especialment per l'avançament electoral anunciat ahir per Pedro Sánchez i també pels decrets d'habitatge que s'aprovaran presumiblement avui. Va seguir la manifestació l'Alba Carnicer.
3: Milers de manifestants van omplir de gom a gom la plaça Urquinaona, Passeig de Sant Joan, fins a arribar a la Gran Via amb Passeig de Gràcia. Durant la protesta, els sindicats van carregar a tort i a dret contra tots els colors polítics i van deixar clar que ni un avançament electoral ni l'aprovació dels dos decrets els farà moure de lloc. En parla la portavoz del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: El que veiem és que ara ha començat la legislatura de l'habitatge, que no ens marcarà el pas un calendari electoral, sinó que el calendari el tenim nosaltres claríssim. Aquest mes de novembre anem cap a la vaga general.
3: Una manifestació que va acabar amb càrregues policials, activistes encaputxats, detencions i crema de contenidors.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Els partits polítics es preparen per afrontar un calendari electoral que ningú esperava que arribés tan aviat. L'avançament de les eleccions, que per si algú que encara no ha aterrat del tot seran el 29 de novembre, ha estat l'última carta que li quedava a Pedro Sánchez per intentar mantenir-se al capdavant del govern espanyol. Tot i que hi havia moltes veus que apuntaven a un avançament electoral, la notícia ha enxampat per sorpresa diversos grups polítics que han hagut d'activar la maquinària ràpidament per fer les seves llistes. La votació arriba en plena lluita oberta entre la dreta i l'esquerra, el conjunt de l'Estat, amb tot de polèmiques que envolten el Partit Socialista, la gestió de la crisi humanitària a Ceuta, presumptes trames de corrupció, la crisi de l'habitatge, entre moltes altres, en fi, tot de conflictes que serveixen com a combustible, sobretot per als partits de dretes. Avui, mitjans com El País o El Diario.es revelen com van ser les hores clau en què Sánchez va decidir convocar eleccions. A El Diario, Ignacio Escolar escriu que el president del govern espanyol va començar a plantejar-s'ho la nit de dijous, després que Junts per Catalunya revelés que faria caure els dos decrets d'habitatge, i Sánchez ho va acabar de confirmar dissabte a la nit, després de reunir-se amb el seu nucli dur. L'endemà, diumenge, va trucar el rei d'Espanya, Felip VI, per comunicar-li la notícia, una versió que coincideix amb la del País, que especifica que les manifestacions multitudinàries de dissabte a ciutats com Madrid, a favor del dret a l'habitatge, van acabar de convèncer el president del govern d'Espanya. Sigui com sigui, Sánchez va per feina. Ahir a la tarda ja va reunir l'executiva del PSOE, serà candidat sense primàries. L'única manera que es forcin és si un 30% de la militància ho demana, però el seu partit no hi ha cap veu que el critiqui com a candidat a dia d'avui. Però, com dèiem, les eleccions agafen a contrapeu molts altres partits que no tenen candidats, començant per tota l'esquerra del PSOE. Tot apunta que Sumar i Podem aniran per separat, Sumar amb nova marca, Front Ampli, que decidirà el candidat el proper 17 d'octubre. Els partits de la dreta espanyola, en canvi, es freguen les mans. El PP, amb Alberto Núñez Feijóo com a candidat, assenyalen que Sánchez convoca les eleccions per por, abans que els casos de corrupció empitjorin els seus pronòstics electorals, però la primera veu del PP a reaccionar a aquesta convocatòria electoral va ser la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va alimentar la hipòtesi d'una tupinada electoral i va recomanar no votar per correu.
5: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
0: I hores més tard, qui també la deia de l'alçada d'un campanar era l'expresident espanyol, José María Aznar, que ha dit que si Pedro Sánchez torna a governar, a Espanya s'instaurarà una república.
6: Si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
7: ¿Para usted iríamos a una república?
6: Absolutamente. Yo creo que, eso no se oculta, sino que se dice abiertamente.
0: A Catalunya, l'avançament electoral també ha agafat Esquerra Republicana sense un candidat clar, tot i que el partit aposta públicament per mantenir Gabriel Rufián. El líder republicà a Madrid manté el pols i no descarta encapçalar una altra llista. I, en canvi, qui ja ho té tot de cara és el PSC. Jordi Hereu, el ministre d'Indústria, serà el candidat dels socialistes. I mentre els partits treballen per organitzar-se, avui entrem de ple en període electoral. Per tant, els que vulgueu votar per correu ja podeu demanar el vostre vot, però avui també es dissolen el Congrés dels Diputats i el Senat. Això vol dir que totes les lleis que s'hi tramitaven se n'aniran en orris. Això afecta projectes com la regulació de les xarxes socials per als menors d'edat, la regulació de la intel·ligència artificial i el nou finançament autonòmic. Ara passen 2 minuts de 3:15 del matí, coincidint amb l'arrencada del període electoral. Avui el Tribunal Constitucional farà un pas decisiu perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya després de 9 anys d'exili. Si no hi ha un gir de guió d'última hora, el TC avalarà de dalt a baix l'amnistia i exigirà al Tribunal Suprem que apliqui immediatament la llei també als casos de malversació, Pol.
8: Avui el ple del Constitucional resoldrà els primers recursos de Jordi Turull i de Dolors Bassa i les ponències que s'hi votaran defensen que el Suprem va vulnerar els seus drets negant-los l'amnistia. El TC, doncs, fixarà doctrina i això pot desencadenar un efecte dominó que beneficiaria l'expresident, però també Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig i Raül Romeva. Ara el gran interrogant és quants dies trigarà Pablo Llarena, jutge del Suprem, a aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Ho hauria de fer aviat, però no hi ha una data prevista.
0: Mentrestant, l'Audiència de Barcelona conclou que el Departament de Salut no va discriminar els policies espanyols i els guàrdies civils durant la vacunació contra el Covid. Tal com us avançava i RAC1, el tribunal ha absolt els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i tres als càrrecs més del departament.
8: També Marc Ramentol, Adrià Comella i Xavier Rodríguez, dos sindicats policials, els acusaven a tots ells de prevaricació i de perjudicar-los per motius ideològics, però els jutges ho descarten de totes. De fet, avalen la feina de la Generalitat, que va fer la vacunació seguint estrictament criteris sanitaris.
0: 6:48, les imatges d'abusos sexuals a menors fetes amb intel·ligència artificial s'han disparat a les xarxes, tal com llegim a La Vanguardia. Els primers 6 mesos de l'any, d'aquest any, n'hi va haver un 40% més que en tot l'any passat.
8: Ho alerta una investigació de la Internet Watch Foundation. Les que més augmenten són les fotos sexuals fetes amb IA de nenes de 7 a 13 anys. Avisen que de gener a juny van trobar més de 6.300 imatges d'aquesta mena, gairebé 2.000 més que en tot l'any passat. L'entitat reclama a les administracions que cuidin a regular el sector i demanen posar barreres a les grans tecnològiques.
0: I obrim ara la plana cultural, perquè en música ja sabem quins seran els caps de cartell del Primavera Sound. Ahir us els vam avançar aquí al Món RAC1. D'una banda, Massive Attack, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C. o Robin seran alguns dels caps de cartell que passaran pel fòrum, pel Parc del Fòrum de Barcelona, entre el 2 i el 6 de juny. I també altres noms hi seran Lola Young, Bad Gyal, Skrillex o Mishima. I els fans d'Oques Grasses, que ahir al vespre havien d'anar al primer concert de comiat de la banda, finalment hi hauran d'anar dijous, perquè les pluges van obligar a ajornar la primera actuació. Encara en música, els fans de l'Oreja de Van Gogh, atenció, perquè les cançons d'aquest grup faran el salt al cinema. El director Fernando González Molina està treballant en un musical romàntic que es dirà Puedes contar conmigo, amb les cançons de l'Oreja de Van Gogh com a fil conductor de la pel·lícula. I a les plataformes avui s'estrena a Filmin la que diuen que és una de les sèries de l'any, El peso de la justícia, una sèrie d'advocats que s'ha convertit en tot un fenomen a Suècia. Deu minuts i les 7.
9: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, la Federació Argentina de Futbol ho té tot preparat per acomiadar amb honors Leo Messi de la selecció. Aquesta propera matinada, a la 1, hora catalana, l'exdavanter del Barça jugarà el seu últim partit amb el seu país i a RAC1, Pedrol, hi serem per explicar-vos-ho en directe des del Monumental de Buenos Aires.
10: Sí, més de 80.000 persones aniran a l'estadi de River Plate per acomiadar Leo Messi, que se'n va de la selecció albiceleste per la Porta Gran. Ha guanyat un Mundial, dues Copes Amèriques, i per si això no fos prou, també ha aconseguit una pila de rècords individuals.
0: Enviat especial de RAC1 a Buenos Aires, Roger Saveres, bon dia.
11: Bon dia. L'Argentina es prepara per quedar paralitzada a partir de les 8 del vespre, una de la matinada, hora catalana, moment en què està previst que comenci el partit entre l'albiceleste i Benin, que servirà per acomiadar Leo Messi de la selecció. La gent està absolutament volcada i amb moltes ganes de fer-li arribar al deu tot el seu agraïment per aquests 21 anys al capdavant de l'equip.
12: Ojalá que sea una fiesta porque Messi se lo merece. Para mí va a ser una emoción grandísima verlo jugar en el último partido.
13: Esperemos que los que vienen de ahora sigan el mismo camino porque mostró cuál es el camino.
14: Es el mejor del mundo.
13: No habrá otro en 100 años.
15: Quien tenga la suerte de poder estar en la cancha a la hora que lo va a disfrutar muchísimo. Jo crec que sí, que va ser una fiesta realment.
11: No cal dir-ho, el Monumental de Buenos Aires estarà ple com un ou amb 85.000 espectadors i hi haurà una fanzone en capacitat per uns 20.000 més on es podrà seguir el partit a través d'una pantalla gegant. De moment l'AFA guarda silenci sobre tot el que té preparat per homenatjar el més gran de tots els temps. Ho seguirem amb tot detall en directe des de quarts d'una a la sintonia de RAC1.
0: I abans de l'adeu de Leo Messi, a 3:45 del vespre, la selecció espanyola juga el seu últim partit de l'aturada a Split, a Croàcia.
10: Sí, l'equip de Luis de la Fuente busca el 4-4 en aquesta primera finestra de seleccions i assegurar-se d'aquesta manera la classificació pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Fins i tot en té prou amb un empat contra Croàcia, que està en crisi després d'encaixar 11 gols en dos partits. Està previst que Lamine Yamal sigui titular i que jugui al voltant d'una hora. Ahir es va disputar un França 4, Bèlgica 1. L'equip de Zinedine Zidane perdia el minut 77, 0-1, però va remuntar amb 4 gols gràcies a una gran actuació de Michael Olise, el davanter del Bayern de Múnich.
0: Encara encara en futbol, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River de Segona Federació la primera ronda de la Copa del Rei, que es disputarà a finals de mes.
10: D'altra banda, el Girona visitarà el Quarte, el Sabadell l'Utebo, l'Europa el Calamotxa, mentre que el Manresa rebrà la Unió Esportiva Sant Andreu, el Reus Redis al Baracaldo i el Prat l'Atlètic de Bilbao, en cas de confirmar la classificació contra el Sant Rafael de les Illes Balears. El Barça i els altres equips de la Supercopa d'Espanya que juguen encara no entren en aquesta primera ronda. Ahir també es va sortejar la tercera ronda de la Copa de la Reina. Hi haurà un Celta espanyol, un Europa Deportivo i un Sporting de Huelva a Badalona. I finalment, en motor, el portal especialitzat Soy Motor assegura que Fernando Alonso correrà el Dakar el mes de gener, és a dir, un cop acabi la temporada de Fórmula 1. El mateix portal explica que tindrà el català Marc Coma de copilot.
14: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 6 minuts i mig i les 7.
16: RAC 1.
17: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
19: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
20: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc. Tot a punt per obrir.
21: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
22: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
23: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulten les condicions.
24: Una meravella és poder viajar.
25: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
26: 4 de setembre del 1977.
25: I el número de la sort, el
26: 1.
25: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
16: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart amb el Lu Martín.
27: El que em té fart són els xupitos de licor d'herbes. Collons, que et convidin a Patxaran, o a Ratafia, o algú decent.
0: I a aquesta hora escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
28: Si has perdut la fe en que una altra manera de fer política és possible i necessites una mica d'optimisme, el documental Primera Ministra pot ser que te la torni. Així de bo és el retrat de Jacinta Ardern, la que va ser primera ministra de Nova Zelanda durant 6 anys. Va acceptar ser cap de cartell en 37, embarassada i ja només 7 setmanes de les eleccions. Ardern va canviar la perspectiva de com ha de ser una líder. Empàtica, va defensar la generositat i va mostrar les seves emocions mentre va gestionar amb mà ferma el pitjor atemptat terrorista del país o la crisi del Covid. En el seu propi testimoni, en imatges inèdites gravades per la seva parella, un home que no temia per la seva masculinitat i es va encarregar de la cura de la filla de tots dos, el documental Primera Ministra resulta fascinant i està disponible a Movistar Plus i a Filmin.
0: I a 3 minuts per les 7... Ara, un dia més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, la conjectura de Pioncaré.
1: El 1904, el matemàtic francès Henri Poincaré havia plantejat un problema que durant gairebé un segle ningú havia aconseguit resoldre, la conjectura de Poincaré. L'any 2000, l'Institut Clay la va incloure entre els 7 problemes del mil·lenni i va oferir $1 milió a qui aconseguís demostrar-la. Grigori Perelman, nascut el 1966, va treballar-hi durant anys i entre el 2002 i el 2003 va publicar a internet els seus estudis amb la demostració. Després de diversos anys de comprovacions per part d'altres matemàtics, el 2006 es va considerar demostrada. Aquell mateix any li van concedir la medalla Fields, un dels màxims reconeixements de les matemàtiques, però Perelman la va rebutjar. I el 2010 va rebre $1 milió i també el va rebutjar. Avui, Perelman continua viu, apartat de la vida pública i, segons les informacions més recents, cuidant la seva mare.
0: I el diàleg.
2: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Ja hi som, Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell.
0: Ai.
3: Com t'agrada dir les hores de diferents maneres, nois? Sí, sí.
0: 11 minuts i... Perdó.
4: Què passa?
0: 6 i 49.
4: Y dicen que no es lo mismo...
2: M Automoción. Us ofereixen aquest espai.
0: 11 minuts i les 7, si ja ho deien bé.
5: Confía en la magia de tu corazón.
3: I vigileu aquests dies, que la Mònica Usar avisa que pot ploure mentre celebrem aniversaris.
6: Es mantenen els avisos per intensitat de pluja en aquestes zones que comentàvem que plouria durant la tarda.
7: Han tret el pastís.
6: Durant la tarda i tarda.
7: Que demani un desig.
6: També avisos de més de 40 litres per metre quadrat.
8: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
9: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
29: RAC RAC 1. Tots som 1.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
30: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 6 d'octubre del 2026 tornen les pluges a pràcticament tot Catalunya. Ara al matí s'esperen a les comarques del sud, però a partir del migdia s'estendran a tot arreu. El temps inestable es mantindrà fins divendres. Pendents del cel i de rodalies, que continuen pentanegada, tota la xarxa de línies menys una, la R2 Sud, arrosseguen talls totals o parcials. A les carreteres també es multipliquen les afectacions, sobretot a la C31 a Sant Adrià de Besòs, a l'accés a la Ronda Litoral, o a la C32 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Les inundacions també mantenen 3 escoles tancades i més de 10.000 abonats a aquesta hora sense llum. Els bombers encara busquen 2 desapareguts al cap de setmana, un home a Tordera i una criatura de 12 anys a Granollers. Avui, en temps de tertúlia, preguntarem al paleoclimatòleg Mariano Barrientos si ens hem d'acostumar a aquesta mena de fenòmens. Amb ell, Ot Bou, Natàlia Rodríguez, Joan López Alegre, Toni Aira, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Abans, a les 8, parlem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, dels aldarulls que hi van deixar al centre de Barcelona cap per avall, amb càrregues policials, contenidors cremats i tanques immobiliari urbà barrant el Passeig de Gràcia. Es van produir al final de la manifestació per l'habitatge, que va concentrar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 120.000. Segons l'organització, les crides més recurrents eren a la vaga general i que ben aviat tindrà data perquè ja l'han aprovat Comissions Obreres i la UGT. La vaga per l'habitatge podria condicionar la campanya electoral del 29N, tot i que, de moment, els que escalfen motor són la dreta i l'ultradreta. Ahir tant Isabel Díaz Ayuso com Santiago Abascal van alertar del risc de tupinada en el vot per correu. I José María Aznar va exclamar que si torna a guanyar Pedro Sánchez, liquidarà la monarquia. De tot plegat, li farem un truc també a l'adjunt, al director de La Vanguardia, Enric Juliana. Encara a Madrid, avui el Tribunal Constitucional avalarà la llei d'amnistia i exigirà al Suprem que l'apliqui. Serà el pas definitiu perquè Carles Puigdemont i la resta d'exiliats puguin tornar. I a Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia va absoldre ahir els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i l'excúpula de Salut pel retard en la vacunació de Covid dels policies espanyols i dels guàrdies civils. Els esports, l'Argentina acomiada Leo Messi de la selecció avui contra Benín. A RAC1 seguirem el partit des del Monumental de Buenos Aires a la 1 de la matinada, hora de catalana, amb l'enviat especial de RAC1, Roger Saperes. Abans, a 8:45, Croàcia-Espanya, Mandia amb Damià López Split. Amb música ja sabem els caps de cartell del Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona. Entre els grans noms en destaquen Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., Massive Attack, The Chemical Brothers o Bad Gyal. Avui, que a partir de les 11, parlarem amb el cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes, per parlar de la gira de comiat del grup català. I després cinema amb el Jaume Ripoll, que repassarà, aprofitant que aquest cap de setmana hi ha el Festival de Cinema de Sitges, les millors pel·lícules de por del segle XX. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com puja la matinada?

0: Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que encara arrosseguem les conseqüències de les pluges d'ahir, sobretot en la mobilitat. Si heu d'agafar un tren a aquesta hora, atents, perquè només funciona de cap a peus la línia R2 Sud. De fet, hi ha 13 línies afectades, 10 parcialment i 3 que no ofereixen servei. I els trens, a més, els que circulen, acumulen retards d'entre 10 i 50 minuts.
0: Anem cap a l'estació de Sants per comprovar com funciona el servei. Informa des d'allà Josep Moragues. Bon dia.
3: Bon dia. Si tenim alguna novetat, per exemple, s'ha recuperat parcialment l'R4, que, per tant, ja surten trens a Terrassa. Ahir no en va sortir cap. Surten trens a Terrassa cap a Sant Andreu, cap a Barcelona, no arriben fins a Sants, però hi ha una mica de millora al Vallès Occidental, perquè fins fa no res era impossible arribar a Barcelona en tren des d'aquesta comarca. Això sí, des del Vallès Oriental a Barcelona, en canvi, continua sent impossible. L'R2 Nord només funciona des de Sant Andreu cap al sud, a l'aeroport, i entre Granollers i Sant Celoni hi ha servei de bus. Si voleu anar a la Universitat Autònoma de Barcelona, tampoc és possible. L'R7 i l'R8 estan sense tren en tot el recorregut. Hi ha busos alternatius en alguns trams. Alguns oients sí que ens explicaven que, per exemple, el primer bus de

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: A Franqueses del Vallès, on continua tallat aquest túnel que mencionaves per inundacions. Per aquest mateix motiu, també per inundacions a Sant Adrià de Besòs, doncs la C31 està tallada en l'enllaç amb la ronda litoral amb la B10 en sentit nord, en direcció Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara, tenim tres accidents actius. El primer és d'ahir a la tarda, que encara talla un carril a la C25 a Santa Coloma de Farners, en direcció Girona. El segon ha estat fa uns instants a la AP7, que encara deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni, en direcció Barcelona. I el darrer també deixa els vehicles al voral de la Ronda Litoral, a l'Hospitalet de Llobregat, també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pel que fa a les escoles, aquest matí n'hi ha, de moment, 3 de tancades.
6: Sí, una a Granollers, una altra a Ripollet i una última a Sant Adrià de Besòs. I segons Endesa, per cert, ara mateix hi ha més de 5.000 clients sense llum, la majoria a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Premià de Mar. Hi treballen, però, mig miler d'operaris. I la pitjor part dels aiguats dels últims dies, els Mossos demanen ajuda per trobar el Rami, un nen de 12 anys desaparegut a Granollers pel temporal. Té autisme i la nit de dissabte a diumenge va sortir de casa espantat per la tempesta.
5: Doncs aquí sí que toca ajudar tots plegats per ir als Mossos per intentar trobar aquest nano i esperem que s'hagi estalvit. Avui tampoc us en refieu perquè no acabem de fer net.
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
5: Mònica, perquè els radars ens pronostiquen més pluja, eh?
8: A veure, sí, de moment els mapes del temps ens porten un dia mogut, també avui una altra vegada, amb pluges que seran més extenses, sobretot a la tarda. Ara al matí s'esperen alguns ruixats cap a les comarques de Tarragona i també Pla de Lleida. De fet, fa una estona que hi ha quatre gotes cap al Montsià i a partir del migdia les pluges tornen a guanyar terreny i s'estendran per tot el país i s'allargaran també fins la matinada. S'han activat de nou avisos del Meteocat, més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluges que poden ser localment torrencials, ara al matí a les comarques de Tarragona i Pla de Lleida i després a la tarda pràcticament en tot el país, amb el perill més alt durant la tarda a les comarques del sud i de cara al vespre també cap al Baix Empordà, el Gironès, la Selva i el Maresme. Per tant, molta precaució, anar seguint la situació i per veure si hi ha algun d'aquests aiguats, doncs, com aquests últims dies, que ens pugui portar més problemes. I els propers dies tampoc fa net, ni demà, ni dijous, ni divendres. Demà a mig matí, primers ruixats a Ponent i al sud, després a la tarda s'estenen de nou per tot arreu. Dijous, sobretot comarques de Girona, Barcelona i també Pirineu, i divendres en punts de la costa i del prelitoral central. I ara per ara pinta que el cap de setmana seria més tranquil, però amb temperatures més baixes i amb un ambient més fresc.
5: Hi ha una pregunta aquí, perdó, Dani. Hi ha una pregunta aquí, Mònica, que és... hi ha més de 200.000 persones pendents de quatre concerts de d'Oques Grasses. Compte que els quatre concerts són, si no m'equivoco, dimecres,
6: dijous,
5: divendres i dissabte. Quatre concerts, sí.
8: Sí. No...
5: Ui.
8: Doncs, de moment, patirem, jo crec, per demà, per dijous, i fins i tot podríem patir una mica per divendres, perquè aquests tres dies que venen encara es mantenen les pluges i just enganxa la ciutat de Barcelona. No vol dir que alhora el concert estigui plovent ni que ho faci tot el dia, però sí que, igual que va passar ahir, podríem tenir algun moment de pluja més intensa, i després els de dissabte sí que, de moment, es salven perquè pinta tranquil.
5: O sigui que tenim pluja aquí i temperatures que baixen.
8: Sí, ho anirem seguint a veure. Sí, baixen sobretot a partir de divendres, les temperatures. Sí.
5: O sigui, els tres dies de festa pot ser que els tinguem, diguem-ho, tranquils?
8: Sí, sí. De moment sembla que sí.
5: La millor notícia.
9: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
10: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
9: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
5: I més coses, milers de persones s'han manifestat aquesta nit pels carrers de Barcelona per reclamar mesures per resoldre la crisi de l'habitatge.
6: Segons el sindicat de llogateres, 120.000 persones han participat en aquesta protesta, 20.000 segons l'Ajuntament. Tots ells han reclamat una vaga general per pressionar la classe política...

0: Van d'aquesta crisi de l'habitatge, una aturada que els sindicats Comissions Obreres i la UGT ja han acordat convocar abans de les eleccions del 29 de novembre. Però un cop s'ha desconvocat aquesta manifestació, hi ha hagut moments de tensió entre manifestants i Mossos d'Esquadra que han acabat carregant. S'han llançat objectes i la policia ha repartit cops de coporra. També s'han cremat contenidors al centre de la ciutat. Tot plegat ha acabat amb 13 detinguts i una trentena d'agents ferits.
1: Tot plegat el mateix dia que el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, anunciava que avançava les eleccions pel 29 de novembre.
0: Sí, el PSOE Sánchez serà candidat sense primàries. L'única manera que es forcin és si un 30% de la militància ho demana, però això seria una sorpresa majúscula. Tot apunta que Sumar i Podem aniran per separat. Sumar, amb la seva nova marca, Front Ampli, que decidirà el candidat el proper 17 d'octubre. A Catalunya, Esquerra aposta públicament per mantenir Gabriel Rufián, però ell, en canvi, no descarta encapçalar una altra llista. El seu entorn admet que està estudiant opcions. Míriam Nogueras es manté com l'aposta de Junts i la cara visible del PSC serà Jordi Hereu. En canvi, Aliança Catalana ha confirmat que no es presentarà i la CUP i alhora encara ho han de decidir.
1: I qui ja ha entrat en campanya és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
0: Sí, no s'ha fet esperar massa. La líder madrilenya ha advertit sobre el risc de tupinades als comicis del 29 de novembre. De manera particular, s'ha referit al vot per correu i demana als votants del PP que no els passi pel cap utilitzar aquesta via.
2: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
0: De fet, Ayuso ha pronosticat que aquesta serà la campanya més bruta i desmesurada que s'hagi viscut mai. Però qui ha posat encara més llenya al foc és José María Aznar. L'expresident espanyol pronostica que si Sánchez repeteix un govern com l'actual, la monarquia caurà i Espanya es trencarà.
3: Si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
4: ¿Para usted iríamos a una república?
3: Absolutamente. Yo creo que, eso no se oculta, sino que se dice abiertamente.
0: Evidentment, els candidats del PP i de Vox seran Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
1: Sí, començarà la campanya electoral. I enmig d'aquesta crisi de l'habitatge i de la tempesta electoral hi apareix l'aplicació final de la llei d'amnistia.
0: Sí, perquè avui mateix el ple del Constitucional s'ha de pronunciar sobre els dos primers recursos d'empara dels dirigents de l'1 d'octubre. Tres anys més tard que la llei entrés en vigor, encara no s'han tret la malversació del damunt. Si el Constitucional avala la llei d'amnistia com és previst, el Suprem l'hauria d'aplicar definitivament per a aquells que encara són a l'exili o bé que tenen una inhabilitació. Serà un pas decisiu i clau perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya després de 9 anys d'exili.
1: I encara els tribunals... És bestial com quan en vam parlar i que en poc en parlarem ara. I alguns hi en parlen.
0: Sí,
1: però és molt... És el soroll que hi va haver, el soroll que hi va haver, que és allò que ens haurien de posar tots davant d'un mirall. Quan Alba Vergés, Josep Maria Argimon i tota la cúpula del Departament de Salut a l'època de la pandèmia del coronavirus, quan vam parlar del retard en la vacunació de la Policia Nacional Espanyola durant la pandèmia. Doncs bé, un jutge els absol. Suposo que això passarà ara, allò, amb un breu i avall que fa baixada.
0: Sí, ahir us avançava a RAC1, l'Audiència de Barcelona conclou que no hi ha cap prova que demostri que el Departament de Salut va discriminar els policies espanyols i els guàrdies civils. Dos sindicats policials els acusaven de prevaricació i de perjudicar-los per motius ideològics, però els jutges ho descarten de dalt a baix. De fet, avalen la feina de la Generalitat, que va fer la vacunació seguint estrictament criteris sanitaris.
1: I avui ens ha cridat l'atenció un estudi fet que alerta que cada vegada hi ha més imatges d'abusos sexuals fetes amb intel·ligència artificial a xarxes.
0: I el més greu de tot plegat és que en molts casos les protagonistes són nenes d'entre 7 i 13 anys. Ho alerta una investigació de la Internet Watch Foundation que avisa, a més, que de gener a juny van trobar més de 6.300 imatges d'aquesta mena fetes en via a les xarxes. Són gairebé 2.000 més que en tot l'any passat.
1: És molt bèstia. Molt bèstia. I en salut, atenció, a Rússia hi ha 200 persones confinades per un possible brot de pesta pulmonar.
0: De moment hi ha 5 hospitals en quarantena a la ciutat d'Irkutsk, a Sibèria, i les alarmes s'han disparat després que divendres passat morís una investigadora un cop havia manipulat mostres de pesta pulmonar. Oficialment el Kremlin nega que hi hagi un brot, però parlen d'una mena de pneumonia d'origen desconegut. Els Estats Units i la Unió Europea ho estan seguint de prop, ja que la pesta pulmonar és la més mortífera i contagiosa de totes.
1: I els Estats Units, Donald Trump, admet que van entrar a Venezuela per aconseguir les reserves de petroli del país.
0: Ho ha dit aquesta matinada en un acte que ha estat un autèntic bany de masses poques setmanes abans, recordeu, de les eleccions de mig mandat.
5: Vam estar a l'Afganistan molts anys. A tot arreu hi estàvem anys, anys, anys i anys, amb milers, milers, milers i milers de morts. Però nosaltres hem estat a Venezuela 1 hora i 48 minuts i, sense comptar la nostra, ens vam endur la reserva de petroli més gran del món.
6: Oil supply outside of our own in the world.
0: Trump també ha dit que l'augment del preu dels combustibles és un mal menor, perquè, segons ell, si els Estats Units no haguessin atacat l'Iran, la Guàrdia Revolucionària podria haver destruït ciutats senceres com Los Angeles o San Diego.
1: Que, per cert, continua dient Trump que pagarà $5.000 a cada votant del Partit Republicà de les midterms, si guanya. O sigui, això, no, és a dir, comprar el vot.
0: Comprar el vot directament.
1: Bueno, no passa res. I la música, ja sabem quins seran els caps de cartell del Primavera Sound. Els explicàvem i els avançàvem ahir aquí al món a RAC1 a les 11. Massive Attack. Phoebe Bridgers. O Robin.
7: La llista és inacabable.
1: Inacabable. També passaran pel parc del Fòrum entre el 2 i el 6 de juny Lola Young, Bad Gia, Skrillex, Mishima i atenció als fans de Mr. Bean. Mira, em passa amb Mr. Bean, em passa com amb les tresines, que cada vegada que les veig em foto riure, i els he vist 50.000 vegades.
0: Sí.
1: 50.000 vegades. Recomano molt a la gent que li agraï Mr. Bean que, si no ho ha vist, que se'n vagi al YouTube i busqui la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Londres del 2012 amb Mr. Bean tocant el piano amb a l'Estadi Olímpic de Londres.
0: I l'episodi de Nadal?
1: Sí. Bueno,
0: espectacular.
1: Bueno, doncs atenció, perquè els fans de Mr. Bean que sàpiguen que l'actor britànic que el representa, que és Rowan Atkinson, tornarà l'any que ve als teatres del West End de Londres amb el seu primer espectacle de comèdia en solitari en 40 anys.
0: Sí, el còmic de 71 anys pujarà a l'escenari del Teatre Gillian Line de la capital britànica entre el 8 de febrer i el 13 de març de l'any que ve amb Rowan Life. Farà 30 funcions i les entrades ja han sortit a la venda. Surten demà, perdó. I podeu accedir, això sí, a partir d'avui a la prevenda.
1: Ah, sí?
0: Sí. Vols que ho mirem? Ara ho miro.
1: Sí. Em faria molta il·lusió, perquè més diu que farà gags de Mr. Bean.
0: Sí, sí, sí. Repassa tota la seva trajectòria, però hi ha molts gags de Mr. Bean.
1: I els esports, la federació... Parlant de Mr. Bean. Albert Pedrol, la Federació Argentina de Futbol té tot el enllestit per acomiadar Leo Messi, que aquesta matinada, a la 1, hora d'aquí, jugarà el seu partit amb la selecció argentina. A RAC1 farem el partit... I ja hi som, per explicar-vos-ho en directe des del Monumental de Buenos Aires. De fet, ja hi ha qui millor pot representar RAC1 en aquest partit, que és el president del club de fans no oficial de Leo Messi, Roger Saperes.
8: Sí, estarà acompanyat Roger Saperes de 85.000 persones que aniran a l'estadi de River Plate per acomiadar Leo Messi, que se'n va de la selecció albiceleste per la Porta Gran. Ha guanyat un Mundial, dues Copes Amèriques i, per si no n'hi hagués prou, també ha aconseguit una pila de rècords individuals. Des de fa dies no hi ha entrades per veure el partit i les que hi ha són de revenda i tenen preus absolutament desorbitats. L'opinió sobre Messi és unànime entre els aficionats i entre els afortunats que han aconseguit entrada per veure aquest partit en directe.
9: Ojalá que sea una fiesta porque Messi se lo merece. Para mí va a ser una emoción grandísima verlo jugar en el último partido.
10: Esperemos que los que vienen de ahora sigan el mismo camino porque mostró cuál es el camino.
11: Es el mejor del mundo.
10: No habrá otro en 100 años.
12: Quien tenga la suerte de poder estar en la cancha a la hora que lo va a disfrutar muchísimo.
11: Yo creo que sí, que va a ser una fiesta realmente.
8: La ciutat de Buenos Aires preveu que hi pugui haver aglomeracions a l'entrada i la sortida de l'estadi, per això el metro de la capital argentina ha ampliat l'horari de la línia més propera al Monumental fins a 2:15 de la matinada. També hi haurà una fan zone amb capacitat per a 20.000 persones oberta de 12 del migdia a 12 de la mitjanit, a més d'una pantalla gegant al costat de l'estadi per a tothom qui no hagi aconseguit entrada.
1: I abans de l'adéu de Messi, a 8:45 del vespre, recordem que Espanya juga el seu últim partit de l'aturada Sprint, que li val amb un empat per classificar-se pels quarts de final. I veurem si Lamine Yamal serà titular. Ahir va haver algun partit, no? També?
8: Sí, a França 4, Bèlgica 1. L'equip de Zinedine Zidane perdia 0-1 al minut 77.
1: Hosti.
8: Sí, però va remuntar amb 4 gols en un quart d'hora, gràcies a una gran actuació de Michael Olise. En tennis, Carlos Alcaraz juga avui a les 11 del matí la final del torneig de Tòquio contra Jiří Lehečka i dues hores més tard Novak Djokovic disputarà la final de Pequín contra Àlex de Minaur. El serbi de 39 anys s'hi ha classificat després que el seu rival a les semifinals, Daniil Medvedev, acabés desqualificat per donar un cop de pilota a un aficionat en una rebequeria. Djokovic, això sí, ja guanyava per 7-5 i 5-3. I en motor, el portal especialitzat Soy Motor assegura que Fernando Alonso correrà el Dakar el mes de gener, sí, un cop acabi la temporada de la Fórmula 1. De fet, el mateix portal explica que tindrà de copilot el català Marc Coma.
1: Vaja.
12: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 7:21. Hola, senyor Dialin, com estàs?
13: Bon dia, molt
1: bon
13: bé.
1: Bon dia, Joan.
13: Vinga, que ja coneixem el cartell del Primavera Sound, un festival que ha crescut moltíssim en els últims anys. Recordem que no fa pas gaire hi anaven 4 gats.
14: També hi actuaran els lleidatans Reinaldo i Clara o el productor Alice. En total, des d'avui fins dissabte, passaran pel parc del fòrum més de 200 persones. Passaran pel parc del fòrum més de 200 persones.
15: Menuda sorpresa i menudo fracàs.
14: Més de 200 propostes.
16: Amiga.
13: Una abraçada al Xavi Sala,
1: oh,
13: que ens vam trobar l'altre dia a la presentació del llibre de la Mònica.
1: Un grande, un grande. Una abraçada molt forta pel Xavi Sala i pel Gonzalo, evidentment. 7:22.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 3 minuts i 2 quarts de 8.
0: Cada dia una idea.
1: La del Xavi Puig.
2: Què pensaria el mestre Parera de la bola negra? Ell era més de la blanca, la groga i la vermella.
1: I la proposta d'avui dimarts del Pep Prieto.
3: Semblava una temeritat tornar a adaptar una obra tan icònica com L'est de l'Edèn, de John Steinbeck, però la nova versió en forma de minissèrie sap modernitzar el text i reflecteix el nostre present. Continua sent la radiografia de dos germans radicalment oposats al llarg d'un període fonamental de la història d'Amèrica. També és una mirada molt dura a les conseqüències de construir un futur a partir de la violència. No deixa de ser curiós que la minissèrie estigui firmada per Zoe Kazan, la neta del director que va portar el llibre al cinema amb James Dean de protagonista. Aquí és la grandíssima Florence Pugh la que acaba donant tot el sentit a aquesta nova adaptació. Trobareu A l'est de l'Edèn a Netflix.
1: I a 2:02 del matí, un dels protagonistes d'avui al món a RAC1, el Santi Balmes, amb qui parlem a partir de les 11 del matí, com sempre, amb el Santify. Bon dia.
4: Molt bon dia, Catalunya. L'emperador bizantí Basili II va fer segar a milers de presoners búlgars i els va enviar de tornada al seu rei. La llegenda diu que, en veure'ls, el rei rival va patir un atac de cor i va morir poc després. El Santify d'avui és The Mercy Seat, del Nick Cave and the Bad Seeds.

0: Són 8:15 del matí. Bon dia a Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que per segon dia consecutiu a Rodalies només hi ha una línia que funciona amb normalitat. Anem cap a l'estació de Sants de Barcelona. Josep Moragas.
1: Sí, 13 línies afectades, 10 parcialment i 3 que directament no funcionen. Hi ha sens desconcert entre els pocs usuaris que hi ha, mentre que, a més, les màquines per comprar bitllets no funcionen.
0: I el temporal també deixa diverses carreteres amb afectacions.
2: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, destacant aquestes afectacions, com deien, que queden actives pels aiguats. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obre desviaments senyalitzats en els dos sentits de la marxa. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C-31, està tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim 3 accidents actius. El primer d'ahir a la tarda, que encara talla un carril a la C-25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon accident ha estat fa uns instants a la AP-7, que deixa un carril tallat a l'altura de Sant Celoni, també en direcció Girona, i el tercer ha estat a la B-10 a la Ronda Litoral, que deixa els vehicles al voral cap a la capital catalana, a l'Hospitalet de Llobregat. Més enllà d'aquestes incidències, també ja tenim ben formades les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, també a la AP-7 en sentit sud, entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Busques un vehicle híbrid?
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
4: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent, és més cavalls.
4: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
4: Molins de Rei.
5: Mataró.
4: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
4: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
4: Romauto.
0: Per cert que... els que esteu mirant el cel, que sapigueu que avui també esperem que plogui a gairebé tot Catalunya.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: El temps, Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. De moment comencem la jornada amb boira i algun plogim cap al Montsià, però durant el matí les pluges aniran a més i afectaran sobretot comarques de Tarragona i Pla de Lleida, i a partir del migdia les pluges tornaran a guanyar protagonisme a bona part del país i s'estendran fins la matinada. Hi ha avisos del Meteocat de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot durant la tarda.
7: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
7: Ja?
8: Ja.
7: Sí?
8: És així.
7: De debò?
8: I tant, de debò.
9: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
10: Bon dia.
11: Bon dia, que la manifestació pel dret a l'habitatge ha acabat amb aldarulls greus al centre de Barcelona. Hi ha almenys 13 detinguts per cremar contenidors i llançar pedres als Mossos i una trentena de policies ferits.
12: Avui comença el període electoral de les eleccions del 29 de novembre. El PP ja fa córrer la brama de tupinada electoral. Isabel Díaz Ayuso anima els seus votants a no votar per correu.
11: Avui que el Constitucional avalarà l'amnistia, resoldrà els recursos de Dolors Bassa i Jordi Turull i ordenarà al Suprem que apliqui la llei tan aviat com pugui.
13: Als esports, Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina al Monumental de Buenos Aires i a RAC1, serà avui a la 1 de la matinada, just després del Tu diràs, a l'estadi de River Plate, que estarà ple a vessar amb 85.000 persones. I abans, a 3:15 del vespre, la selecció espanyola juga contra Croàcia. Split, l'equip de Luis de la Fuente, en té prou amb un empat per classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
0: I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs avui la qualitat continua bona i en part gràcies a aquestes pluges, amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts, com cada matí, obrim el diari del món a RAC1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
10: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
16: Bon dia.
0: Marc Suí, bon dia.
17: Bon dia.
0: La convocatòria de les eleccions ocupa avui totes les portades dels diaris, òbviament, i desenes i desenes d'articles d'opinió a les pàgines interiors. Arrenquem a Madrid. Tots els mitjans de la capital d'Espanya festegen l'avançament electoral, però per motius ben diferents.
10: Sí, per exemple, La Razón, a l'editorial, exclama: els espanyols han recuperat els seus drets sobirans. Francisco Maruenda es fa seu el lema del PP i escriu: per fi, es dedica a recordar tots els escàndols i fracassos que han dut el PSOE a les urnes i avisa: la campanya electoral serà molt bruta i veurem a Pedro Sánchez trampós i mentider.
16: L'ABC està eufòric perquè s'acabi una legislatura que mai no hauria hagut de començar i que hauria hagut d'acabar molt abans, però festeja en qualsevol cas les urnes, les urnes, com més aviat millor. I alerta, Sánchez té a la seva naturalesa el frau i l'autoritarisme, tot un avís del que ens espera fins al 29 de novembre.
17: El Mundo publica en portada una foto de Pedro Sánchez i titula: última jugada per sobreviure. A l'editorial aplaudeix anar a les urnes, però ho veu com un gest populista i desesperat de Sánchez. I posa deures al PP, diu: han de demostrar que poden tornar a Espanya a la normalitat política amb un govern viable i amb una majoria estable i operativa que reforci les institucions.
10: El País en portada resumeix així la convocatòria: un 29N d'alta tensió. L'editorial afirma que l'avançament electoral és el mecanisme idoni per desfer la paràlisi i minoria que vivia la legislatura, i posa el focus en l'esquerra i afirma que la socialdemocràcia té l'oportunitat de mostrar que les seves receptes encara són vàlides i treure pit dels avenços socials o d'haver pacificat Catalunya. I alerta: no s'ha de banalitzar el perill que per primera vegada des de Franco l'extrema dreta governi a Espanya.
16: I al diari Oponesa, Esther Palomera apunta que Sánchez crida a les urnes amb les enquestes en contra, però segur de controlar el relat. I veu Feijó celebrant la convocatòria amb la boca petita perquè sap que és l'última bala, que no entusiasma l'electorat, que el seu futur està inexorablement lligat al d'Abascal i que el seu partit no li concedirà una nova oportunitat.
0: Òbviament, a Catalunya també és el gran tema del dia. Els diaris creuen que Pedro Sánchez se juga tota una carta i tenen dubtes de si li sortirà bé el moviment. Això sí, tots avisen que ens espera una campanya electoral molt dura.
17: A La Vanguardia, Jordi Juan escriu: cordeu-vos els cinturons i prepareu-vos per al pitjor. Creu que Sánchez ha trobat en l'habitatge una bona excusa per avançar les eleccions i plantejar una batalla a fons contra el PP. Ara bé, ja l'avisa que sembla impossible que pugui complir amb el seu objectiu i reeditar l'últim acord d'investidura.
10: L'editorial del Periódico es titula "Eleccions necessàries" i creuen que ja és hora que Espanya tingui una majoria parlamentària operativa. I al mateix diari, Pilar Rahola apunta que Sánchez ha trobat en la crisi de l'habitatge un flotador, però té dubtes sobre si això li permetrà sortir viu del naufragi. Finalment, també alerta que el pitjor és la campanya que ens espera. Diu: estarà marcada per la demagògia, el populisme i el frontisme.
16: A l'editorial del diari Ara asseguren que Sánchez se la juga a un tot o res i afegeixen que el panorama és desolador. I escriuen: no cal dir que el govern de PP i Vox a l'horitzó és especialment inquietant per Catalunya, però la campanya hauria d'anar més enllà de tirar la por.
17: I al Punt Avui, Joan Vallclara explica que és d'esquerres, però que està fart de tots els partits que l'haurien de representar. Tot i això, com a català, no es planteja no anar a votar. Diu: no podem fer-ho mentre ens tinguin collats com fins ara. I hem d'anar, encara que sigui amb el nas tapat, i votant la força que faci menys pudor.
0: Són les 7 i 38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
18: Hola, bon dia. Si ets fan de la xocolata, això t'interessa, perquè Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show, on gaudiràs... Sí, senyor, Shop and Show, on gaudiràs d'una experiència immersiva a 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, doncs, l'experiència és gratuïta per a tots els particulars. Així que vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. No els trobes als supermercats. Així que reserva la teva plaça a xocolatestorres.com/visita-nos.
0: 7:39.
19: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: A bon preu i esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a bon preu i esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bon preu i esclat.
1: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
22: Al, ja t'has menjat nou panetones?
23: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
22: I ja l'has trobat?
23: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
22: Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
22: Més info a aldi.es.
24: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
25: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
26: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
25: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
28: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
29: Doncs tant com vulgui bussejar.
28: Genial. I quant d'oxigen queda?
29: El que vulgui, també.
28: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
29: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
28: I quants de cetacis?
29: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
30: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
33: I pot ser tot això sent professional.
32: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
15: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: 8 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. A qui se li interessarà aquest matí el xuxu?
10: Aquest matí a tots aquells que demanen menjar a domicili quan plou si llegeixen l'article de Sara Muñoz a la contraportada del Punt Avui. Els maleeix els ossos i els exhibre. Obriu una punyetera llauna de tonyina si teniu la nevera xuta. Però no només els critiqui ells, sinó que també a les empreses de repartiment que diu es pixen en les alertes dels plujats, de les pluges. I conclou, l'estupidesa humana ha superat tant els límits de la immoralitat que ja no entra ni el volum de la història de les situacions més vergonyoses.
0: Donald Trump es continua enfonsant a les enquestes.
34: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
35: L'aprovació de la gestió del president dels Estats Units ha tocat un nou mínim quan falta només un mes per les eleccions de mig mandat. Una enquesta de l'agència Reuters mostra que només el validen el 32% dels enquestats. Trump continua perdent el suport dels llatins i de votants independents que el van votar fa 2 anys. Una altra enquesta de la cadena NBC també revela que el suport dels llatins a Trump es redueix al 24%. A més, gairebé 6 de cada 4 d'aquests votants prefereixen ara un congrés controlat pel Partit Demòcrata. Això és el doble que fa 2 anys, ho destaca The Guardian.
36: Carinyo, 5 per 5?
37: 25.
36: I per 3?
37: 75.
36: Ara ets de números.
37: No, no, de mi BP.
38: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/promoahorroextra.
0: Martí Esteban, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
1: Que el vot per correu és un frau. És el que han insinuat Isabel Díaz Ayuso i Santiago Abascal arran de la convocatòria electoral a Espanya, però és fals. Aquesta teoria de la conspiració que parla de possibles tupinades en el vot per correu és habitual en líders d'arreu del món com Donald Trump o Javier Milei, però almenys a Espanya no hi ha cap prova que ho demostri. Ho explica Verificat.
0: Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Troben un nou mètode per buscar vida extraterrestre.
2: Sí, fa dècades que busquem vida fora de la Terra amb telescopis i naus especials, però ara un equip de la Universitat d'Osaka ha proposat un mètode radicalment diferent. Aquest nou sistema consisteix a buscar no consisteix en buscar organismes ni una gran quantitat d'una molècula, sinó en escoltar el senyal elèctric que una sola molècula transmet i després analitzar-la. Ho llegim a l'ABC.
0: Noruega estudia prohibir les ulleres intel·ligents.
3: Les ulleres Meta amb càmera ja estan restringides al Regne Unit i als Estats Units per por a gravacions encobertes. Ara el país nòrdic estudia copiar els seus homòlegs, almenys temporalment, i fer-ho en parcs, platges, museus, escoles, hospitals, gimnasos i qualsevol altre espai públic. L'objectiu és protegir els seus ciutadans. Ho llegim a The Guardian.
0: Les dones pateixen més dolor que els homes.
1: Això és el que ha conclòs un estudi que ha analitzat dades de més de 6 milions de persones de 118 països. Segons la investigació, les dones tenen més dolor que els homes en tots els punts anatòmics i en totes les etapes de la vida i conviuen amb malalties molt més doloroses com ara la migranya menstrual o l'endometriosi. N'informa La Razón.
0: I aviam, Marc, quina és la beguda dels vesprejos?
10: El té pone.
0: Sí,
10: el té pone, un té que conté un 5% d'alcohol, no té gas ni sucres afegits i és apte per celíacs i vegans. L'han creat tres joves emprenedors i ja el distribueixen en unes 400 botigues de Barcelona. Han produït 100.000 llaunes i l'objectiu ara és fer el salt aviat als grans supermercats. Ho llegim al periòdico.
0: Martí, qui és el millor, James Bond?
1: Sean Connery.
0: Home, i tant.
1: Sí, això segons el criteri de The Independent, que ha fet un rànquing de tots els actors que han encarnat el mític espia. Per al diari, el pitjor de la història és George Lazenby, que només va fer de Bond en una pel·lícula. Després hi posen Roger Moore i Pierce Brosnan. El tercer lloc és per Timothy Dalton i en segona posició trien Daniel Craig, el Bond més recent.
0: I per cert, qui és en Mochi?
3: Un gat de 5 anys que va arribar a un refugi després que morís el seu responsable. Una família el va adoptar i durant setmanes no volia sortir de la caixa de transport. Okay. El cridaven i no feia ni cas. Estaven desesperats fins que van descobrir un detallet que ho va canviar tot. El Mochi era sord.
0: Oh.
3: Ara ja juga, pren el sol i fins i tot té Instagram. @mochi_thedefcat. N'informa de tot plegat l'estampa.
0: Un 20% dels joves no ha aconseguit estalviar mai ni un euro aquest any.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: 2 de cada 10 joves d'entre 16 i 35 anys no han aconseguit omplir la guardiola entre el gener i el juny d'aquest any, ho diu l'enquesta Funcas 2026 sobre la cultura i les conductes financeres. Però això no és tot. La meitat dels preguntats admeten que no han estalviat més de 400 euros en la primera meitat de l'any. A més, l'estudi apunta que els nois són més estalviadors que les noies. Ho llegim al Mundo.
6: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
7: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
8: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I anem a les xarxes.
9: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Hola, Guillem Terrés, bon dia.
11: Bon dia. Fa unes setmanes va viralitzar un vídeo on una àvia es broncava al seu net per fer contingut en castellà. Aquest és el comentari que li va etzibar mentre Miki Fonde, que és creador de contingut, es gravava parlant amb la seva audiència.
12: Estoy hablando con una audiencia masiva.
13: Sí, doncs mira.
12: ¿Lo sabías?
13: No ho sabia. Pero en català, putón.
11: És una història trista amb un final mitjanament esperançador. És d'entrada trista pel contrast entre una àvia que defensa la llengua i un net que decideix prescindir-ne i parlar en castellà. I és esperançadora per la quantitat de gent que ha comentat aplaudint el comentari de l'àvia.
13: Pero en català, putón.
11: Aprofitant la tirada del vídeo, Miki Fonde ha decidit estirar el xiclet i començar a gravar vídeos amb la seva àvia, aquesta vegada parlant en català. Comença a ser tendència aquest moviment estratègic dels creadors que habitualment fan contingut en castellà i que de sobte descobreixen el català just quan veuen que funciona. Però mira, benvinguts siguin. Ara estaria bé començar a premiar amb la mateixa efusivitat els creadors que mai no s'han passat al català perquè mai no l'han deixat de parlar.
9: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata.
0: Els esports, Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia.
38: Autovivo, amb més de 300 cotxes de gerència i quilòmetre zero amb grans descomptes, patrocina aquest espai.
0: El creador d'Oliver i Benji visita el Barça i converteix la Lamine Yamal en un dels seus dibuixos.
14: Sí, l'artista japonès Yoichi Takahashi va visitar ahir el museu i l'estadi i va aprofitar la vinentesa per fer un dibuix de la Lamine Yamal. Takahashi és el creador de la mítica sèrie Oliver i Benji i té una relació especial, de fet, amb el Barça. Prova d'això és que en la sèrie, Oliver Atom va acabar jugant en un equip català inspirat en el Barça. A més, el dibuixant va regalar al club blaugrana una samarreta del Nankatsu, l'equip de la sèrie que ell mateix va convertir en un club de futbol real i que ara juga a la cinquena divisió del Japó.
0: I qui ha dimitit del Real Madrid femení?
14: La televisió del Club Blanc, Real Madrid Television, que en l'informatiu d'ahir no va dir res de res de la golejada 7-0 del Barça al conjunt blanc. Se'n fa ressò avui Santi Nolla, Mundo Deportivo, on escriu que el més lògic és que en un mitjà dirigit als aficionats del Real Madrid, com a mínim s'informés del resultat.
0: Doncs sí.
14: I conclou, segurament hi hauria alguna notícia interessant de Negreira, i és normal. Tampoc és qüestió d'anar deprimint el personal enmig de 3 setmanes sense futbol ni dosis contínues de Mourinho.
0: Ximbum.
16: Autovivo. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat.
0: Autovivo.es. I la notícia freak.
17: Edificar.com refresquem els preus i ara us oferim aquest espai.
18: Bon dia. La policia de Carolina del Nord, als Estats Units, ha aturat dos homes que conduïen un sofà.
0: Com?
18: Els dos individus havien de traslladar aquest moble, no tenien un vehicle apte i van decidir lligar el sofà a dos patinets elèctrics. I així circulaven quan els va aturar la policia. Els agents diuen que és la primera vegada que es troben amb un cas així i han aprofitat per recordar a tothom que cal que deixin la creativitat a banda a l'hora de circular amb seguretat.
0: On hi ha salmó aquest matí?
18: A la premsa britànica, on llegim que el príncep Andreu ha decidit presentar càrrecs contra la policia britànica també, que va escorcollar la seva residència buscant proves d'una possible relació amb el pedòfil Jeffrey Epstein i després se'l van endur detingut. El germà del rei Carles III ha demanat al Tribunal Superior que revisi si van ser legals els escorcolls de les seves propietats.
0: I avui que Sant Bru és l'aniversari de...
18: L'actor Oriol Vila, al cor de la ciutat, nit i dia, que fa 48
0: anys.
18: L'actriu Lola Dueñas, La Bola Negra, Volver, 55 anys, i el publicista Lluís Bassat fa 85 anys.
0: Per molts anys.
19: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: I en quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
1: La de La Vanguardia, que entrevista el politòleg Pablo Simón. Divendres, el Financial Times citava aquest professor de la Universitat Carlos III que ja avançava la convocatòria electoral d'ahir. Avui Simón analitza aquests comicis. Creu que el Front Ampli fa tard, que Feijó plantejarà un plebiscit sobre corrupció i que Vox se centrarà en la immigració, tot i que no pugui complir les seves promeses. Pel que fa al president del govern espanyol, diu: Sánchez tria oposició digna abans que govern desesperat.
21: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
22: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
23: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 7 i les 8.
24: Vagis on vagis. Ja pots subscriure't al Passe Via per viatjar amb trens Avant entre octubre i desembre. I ara a renfe.com trobaràs una nova calculadora que t'ajuda a comparar opcions i descobrir quan pots estalviar. Més de 2 milions de viatgers ja saben que amb el Passe Via, com més viatges, menys pagues. És gratis i obtens descomptes de fins al 90%. Passe Via. A Renfe.
25: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
26: Segur que no n'hi ha per tant.
27: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: 3 vertical, caminada per la natura.
3: Trekking?
2: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
3: Excursions gratis amb Costa.
2: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
4: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
5: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
6: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
7: Skoda.
10: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a Rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a Rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Al, ja t'has menjat nou panetones?
26: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
15: I ja l'has trobat?
26: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
15: Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
15: Més info a Aldi.es.
28: Amb el tas d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
29: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
30: Entrades a auditori.cat.
31: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc, la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc. Un món de rutes per descobrir.
32: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
33: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
34: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
35: 4 minuts i les 8.
36: El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
0: Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
37: De suadora en comptes de sudadera. N'hi ha per suar i de valent quan algú enmig d'un sopar a l'aire lliure demana, sense cap mena de mania, que algú pot deixar una sudadera que tingui una mica de fred. Si ets d'aquests insensats, has de saber que cada cop que esculls aquesta forma en comptes de suadora, molta gent sentim la teva gèlida puntada de peu al diccionari com un vent del nord que ens petrifica. A més, és curiós perquè en català sembla que la paraula descriu una peça de roba per absorbir la suor i treure-la de la nostra pell, seguint la idea del terme anglès sweater, mentre que en castellà fa l'efecte que aquella peça serveixi per generar quantitats ingents de suor al seu interior. Va, refresca una mica el teu català, que sempre hi ha un primer cop per canviar sudadera per dessuadora.
39: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: I a 2 minuts per les 8...
40: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Amb la Vinaixa.
41: El mal temps, bona cara, i mai millor dit. Estem patint alertes, estem patint mobilitzacions, estem patint de tant patir. A Catalunya ja les passem prou magres, i ara, per més inri, el 29 de novembre tornarem a les urnes. Quan el present no troba sortida, sempre ens ofereix la nova papereta. Haurem de tornar a decidir. A temps incert, un pèl d'ironia, amb Tears for Fears i la memorable Everybody Wants to Rule the World.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Matlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: A Matlleu Origen, el gust és nostre. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure'l. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: La campanya electoral ja ha començat. La de debò, la que no espera el calendari oficial, ni els cartells, ni les 15 nits reglamentàries per demanar-nos el vot. Ahir ja vam tenir amenaces, sospites, advertències apocalíptiques i una vaga general en preparació. Tot el repertori, i només era el primer dia. El panorama té una curiosa distribució meteorològica. El PP, a la seva dreta, té una tempesta que cada dia es fa més grossa. El PSOE, a la seva esquerra, té un plogim. Feijóo mira Vox i veu com s'acosten els llamps. Sánchez mira l'espai que té a l'esquerra i encara pot sortir sense paraigua. Sánchez ho té magre, molt magre, però conserva una esperança: que el PP i Vox cometin errades greus, que quan tinguin el camí ben encarat, algú decideixi posar-hi una barricada. I ahir ja van començar, perquè quan Aznar i Ayuso parlen el mateix dia, avancem també els pastorets. Encara no hem menjat castanyes i ja tenim els dimonis damunt de l'escenari. Díaz Ayuso va demanar als ciutadans que ni se'ls acudís votar per correu, aixecant sospites sobre el procés electoral. Ja hi som, tupinada. Aznar va advertir que si Sánchez torna a governar, s'acabarà la monarquia que hem conegut. Ja hi som. Abans de començar a discutir què farà cadascun amb els lloguers, els salaris o les llistes d'espera, ja ens han anunciat que perilla tot. A Feijóo no li convenen aquestes frases. Si vol arribar a la Moncloa, transmetent confiança, cada intervenció d'aquestes li complica la feina. Perquè una cosa és presentar-se com l'alternativa a un govern esgotat i una altra, ben diferent, és demanar el vot envoltat de gent que anuncia una catàstrofe si els ciutadans voten malament. Malament segons ells, és clar. I Sánchez ho sap. Cada cop que apareixen els dimonis, té una oportunitat de deixar de parlar de la seva gestió i tornar a parlar de la por. De convertir unes eleccions sobre què ha fet en unes eleccions sobre qui podria venir. Però a l'altre costat també hi ha moviment. La UGT i Comissions Obreres han acordat impulsar una vaga general per la crisi de l'habitatge. Reclamen salaris que permetin pagar una casa i asseguren que la protesta interpel·la totes les administracions i també els empresaris. El problema de l'habitatge justifica una mobilització enorme. Quan treballar no et permet pagar un sostre, hi ha motius de sobres per sortir al carrer. S'entén que els sindicats de llogateres reclamin una vaga. Fa temps que empenyen, que denuncien i que posen noms i cares a aquesta desesperació. Ara bé, quan els sindicats de sempre s'hi afegeixen just el dia que es convoquen eleccions, és inevitable ensumar-hi alguna cosa més. Fa tuf de pancarta de Vota PSOE. És una lectura política del moment escollit i els dos sindicats majoritaris hauran de demostrar amb les seves exigències a qui volen pressionar. José María Álvarez, Pepe Álvarez, diu que la vaga no coincidirà amb la campanya electoral oficial, però la campanya política ja ha començat i quedar fora de les 15 jornades reglamentàries no et deixa fora de la campanya. Per això caldrà escoltar molt bé contra qui es protesta i què es reclama, perquè també governa qui porta anys a la Moncloa i també ha de donar explicacions qui ha tingut temps, pressupostos i responsabilitats per actuar. Aquest és el gran risc dels dies que venen, que l'habitatge acabi servint per mobilitzar vots, mentre la gent continua sense poder mobilitzar prou diners per pagar el lloguer. La campanya electoral ja ha començat, uns trauran els dimonis, els altres ens demanaran que els votem per espantar-los i nosaltres haurem de continuar preguntant què pensen fer dilluns al matí quan s'hagin acabat els pastorets i encara s'hagi de pagar el pis. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, feu la terra, que és dimarts. Dimarts 6 d'octubre del 2026.
2: I avui tornen les pluges. Ara al matí afectaran les comarques del sud i després a la tarda s'estendran per tot arreu i no es descarta algun aiguat.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, recordem que continuen la C14-15C tallada a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments a causa dels aiguats d'aquests dies. També està tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. També per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C31, continua tancat també l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B10, en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, comptem a hores ara amb dos accidents actius. Un d'ahir a la tarda, entre Brunyola i Santa Coloma de Farners, a la C25 en direcció Girona, que talla un carril de circulació, i el segon, a la B10, a la Ronda Litoral, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, que en direcció Barcelona doncs deixa els vehicles al voral.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Un matí més continuem pendents del cel, des que dissabte van descobrir el que era un sistema convectiu de mesoscala. Cada setmana aprenem una terminologia nova en meteorologia. Aquest sistema convectiu de mesoscala. Les trombes d'aigua no paren d'inundar comarques senceres dia sí dia també. Si durant el cap de setmana els va tocar el rebre a ciutats com l'Hospitalet, Cornellà, Barcelona, un grapat de municipis del Maresme o de la Selva. Ahir la ciutat més malparada va ser Granollers, la capital del Vallès Oriental. Ara repassarem les destrosses que va provocar la pluja i enumerarem el reguitzell de maldecaps que encara arrossega mitja Catalunya per culpa de les inundacions, sobretot a Rodalies i a les carreteres, però abans hem d'actualitzar la previsió del temps perquè avui ningú pot descartar més aiguats. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
4: I Budol, de Kern Pharma.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: 3.000 persones que pateixen per si dimecres, dijous, divendres i dissabte podran assistir al concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i s'hi poden respirar tranquil·les.
3: De moment, els que vagin dimecres, que pensin que durant la tarda sí que s'esperen xàfecs, però al vespre no. Dijous és més probable que plogui durant el matí migdia i durant la tarda i el vespre ja no s'espera pluja. I divendres i dissabte pinta bé. De moment, divendres i dissabte no s'espera pluja.
2: Val, perfecte. Clar, és un cap de setmana llarg, perquè dilluns és festiu.
3: Sí.
2: La gent que vulgui marxar pot estar tranquil·la, també?
3: De moment, sí. Em sembla que divendres al matí encara es podria escapar algun xàfec a la costa i al prelitoral de Barcelona, però després, a mesura que avanci el divendres, el temps ja s'estabilitza i el cap de setmana pinta tranquil, però amb temperatures més baixes. Baixen fins i tot per sota del que tocaria aquesta època de l'any. Si ahir i avui parlem de temperatures de 24 a 28 graus, el cap de setmana més aviat entre els 19 i els 23. Per tant, refresca.
4: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
5: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
5: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
2: Ahir havia ser el dia que Catalunya recuperava la normalitat per res més lluny de la realitat. El temporal que es va tornar a carnissar amb la costa i el prelitoral central ha agreujat encara més els estralls que ja havien provocat les pluges torrencials del cap de setmana. Com de costum, la xarxa més ressentida, Rodalies. Ho farem com ahir. En lloc de detallar totes les línies que acumulen incidències, acabarem abans, si us avancem, quina és l'única que funciona amb normalitat. La R2 Sud, el corredor del Garraf. A la resta, els talls, totals o parcials, són el denominador comú. Anem a posar ordre al caos des del gran nus ferroviari català, l'estació de Sants de Barcelona, allà pendent de les pantalles, i tenim el Josep Moraga. Josep.
6: Sí, tot just es compleixen 60 hores amb trens funcionant amb pentes i rodolons, dos dies i mig, i anem a dibuixar el mapa i començarem, però, per les bones notícies. Ja surten trens de Granollers a Barcelona, l'R2 funciona ara en tot el seu recorregut, igual que l'R2 Sud, això després que ahir l'Aiguat va deixar un tren atrapat en aquella estació i va haver-se de desallotjar. L'R2 Nord només circula entre Granollers Centre i l'aeroport. També s'ha recuperat l'estació de Plaça Catalunya, que fins ahir a la tarda continuava amb el túnel inundat. L'R4 torna a arribar a Sants després de dos dies, però acaba aquí, en aquesta estació. No va fins a Terrassa ni a Manresa. L'R1 també, aquesta matinada, ha recuperat el tren entre Hospitalet i Arenys de Mar, i la resta, com ahir, aquest és el sudoku que tenim avui, eh? RG1, l'R3, R14, R17 i RT12 funcionen a mitges. R7, R8 i R11 ni estan ni se'ls espera. Un total de 11 línies afectades. Els tècnics d'ADIF continuen treballant per identificar els punts crítics i anar arreglant vies. I hores ara, però, no sabem quan es recuperarà la normalitat de Rodalies. A Sants, també nou matí de desconcert entre els usuaris. A més, les màquines per comprar bitllets no funcionen des de fa hores i hores.
2: El temporal també continua obligant a tallar diverses carreteres i, per tant, complica encara més la vida als conductors en plena hora punta. Anem al RAC a comptar cotxes. Allà ens espera el Ferran Aràndiga.
7: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant algunes afectacions. Com deies, a hores d'ara hi ha dues carreteres tallades. Una és la C14-15C, a la Roca del Vallès, per risc d'esfondraments. També queda tallada la C352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel, en aquest cas, per inundacions. Per aquest mateix motiu també hi ha un tall a la Sant Adrià de Besòs, a la C31. Aquest enllaç està tancat amb la Ronda Litoral, en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim dos accidents actius. El primer d'ahir a la tarda, que continua tallant un carril de circulació a la C25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon accident ha estat a la C32 fa tot just uns minuts a Cornellà del Llobregat, que en sentit sud doncs talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, doncs també tenim retencions habituals molt intenses arreu del Vallès, sobretot per la C58 des de Terrassa o també a la mateixa AP7, que rep retencions en sentit sud entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Bon dia. El que també estan fent els nassos de les pluges són els més de 5.000 abonats que continuen sense llum a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Premià de Mar, al Maresme. En canvi, ja han reobert la majoria de la desena d'escoles i instituts que hi estaven negats d'aigua. Ara només queden 3 centres tancats, una a Granollers, precisament, un altre a Ripollet i un últim a Sant Adrià. Aquest matí, els bombers i la resta de serveis d'emergències han reprès la recerca dels dos desapareguts que van deixar els aiguats del cap de setmana. Són

0: Un home de Tordera i una criatura de 12 anys de Granollers. Ahir els equips de rescat també es van haver de multiplicar per salvar almenys una quarantena de persones que havien quedat atrapades als cotxes en plena inundació. A l'epicentre del temporal, Granollers, l'aigua va deixar carrers i carreteres impracticables, baixos i soterranis inundats, alguna esllavissada i fins i tot un esvoranc a l'asfalt. Ho va seguir des de Granollers, la Montse Martí.
1: Primer es va prioritzar els rescats de gent aquí. L'aiguat els va enxampar a la carretera. Es van inundar la ronda sud, carrers, túnels i places. L'inspector Eduard Martínez va confirmar que van haver de fer una quinzena de rescats.
2: Han efectuat de l'ordre d'uns 15 salvaments que comportaven risc a les persones. Vull dir, ja s'han dut a terme, han finalitzat tots ells bé. El Vallès Oriental ha registrat de l'ordre de 229 alarmes, fonamentalment concentrades a la ciutat de Granollers.
1: Renfe va desallotjar amb autobusos l'estació de trens de Granollers Centre, on al matí s'havien quedat atrapats centenars de passatgers. També aquí l'aiguat i Les Alert, ordenant el confinament, els va agafar a meitat de trajecte. L'Hospital de Granollers fa 2 dies que treu aigua de les plantes baixes, on hi ha els despatxos i material, però l'Ajuntament assegura que es continuen atenent els pacients que ho requereixen. I els bombers també treballen en un esvoranc a la ciutat que s'ha obert en un carrer, s'han revisat els edificis de l'entorn i no hi ha, de moment, desallotjats.
0: Al Maresme també hi va ploure sobre mullat just quan els equips de manteniment feinejaven per intentar reparar les destrosses del temporal del cap de setmana. Les noves trombes d'aigua van inundar carrers, cases i equipaments públics com centres mèdics o escoles. La corresponsal de RAC1 al Maresme és la Cristina Salat.
3: Ahir no van poder obrir amb normalitat diverses escoles del Maresme. A Òrrius, la pluja va deixar intransitable el camí d'arribada a l'escola i el municipi va optar per no obrir-ne les portes ahir al matí. També a Tordera, la situació dels camins que porten a l'escola Orsavinyà va impedir que aquesta pogués funcionar. I pel que fa a Santa Susana, l'escola de turisme eqüestre ha patit greus desperfectes que tampoc l'han deixat mantenir les classes habituals. El d'ahir dilluns va ser, de fet, un dia difícil. A bona part del territori va ploure sobre mullat i va complicar molt les tasques de neteja i inventari de desperfectes. Voluntaris i operaris de la brigada van estar treballant per retornar la normalitat a cases i carrers a cada municipi. Pràcticament tothom havia recuperat ahir la connexió elèctrica, però en alguns punts, com Òrrius, continuaven sense aigua als domicilis.
0: El temporal també va tornar a arribar ahir a l'Empordà. Un dels rius que preocupaven, el riu Daura, es va desbordar i l'aigua va negar carrers baixos i soterranis a ciutats com Platja d'Aro. Anem cap a Girona, ens espera en Joel Penya.
4: Platja d'Aro era ahir a la tarda una ciutat plena de tolls i en alguns trams enfangada a la zona per on passa el riu Daura. La feina per tornar a la normalitat continua avui, perquè fins a última hora del dia hi havia ahir finques negades d'aigua amb diversos tècnics que miraven de bombar-la. A més, hi ha clavegueram embossat. Una imatge, la del desbordament del riu, que l'Ajuntament vol evitar i mira de reactivar una obra pensada l'any 2009 que consisteix en treure els pilars que hi ha al riu i ampliar-ne la llera, ho explica l'alcalde Mauricio Jiménez.
5: Però, òbviament, el que demanem avui i el que ens cal posar sobre la taula és que puguem actuar i fer aquesta intervenció el més ràpid possible, perquè es demostra, malauradament, amb una ploguda com aquesta, que teòricament ha de passar cada 100 anys, però a dia d'avui tots plegats veiem doncs, que passa cada vegada més sovint, que necessitem tenir les millors infraestructures per poder respondre millor a aquestes situacions.
4: A més, li consta que el govern ja està redactant el projecte per mirar-lo d'accelerar.
0: En canvi, a Barcelona, la ciutat recupera la normalitat. Ahir, tant el metro com el tram i els autobusos ja funcionen després de 2 dies a mig gas. Però com que les pluges continuaran descarregant avui, el govern de Catalunya demana extremar la prudència. En una compareixença ahir al vespre, després de la reunió del Comitè d'Emergències, el president Salvador Illa va reconèixer que els pronòstics no sempre poden afinar l'abast de les precipitacions.
6: Això ens porta també a fer una petició de molta prudència, de... En fi, les activitats no estan restringides al lloc de Catalunya en aquest moment, però actuar amb màxima precaució, amb sentit comú, i molt pendents dels avisos que puguin haver-hi en funció de com evolucioni la situació.
0: El president Illa també va anunciar una línia d'ajuts de fins a 75 milions d'euros per ajudar els ajuntaments, empreses i particulars a refer-se. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Cullell.
7: Hem de desaprendre el que sabíem i aprendre de nou com bufa el vent. Abans miràvem els núvols i podies predir quan era a punt de caure un xàfec. Ara no saps si caurà una tempesta, un huracà, 4 gotes, el diluvi universal o si tot plegat passarà de llarg. Cada parell d'hores sonarà l'alarma del mòbil, ja sigui per dir que et preparis o que ja et pots relaxar. Com que el percentatge d'encert, com sol ser habitual en les prediccions, no és perfecte, tant si es queda curt com si es queda llarg, els annex per metre quadrat augmenten. Fem-nos la idea que el món ha canviat. Ara que hem après a no deixar el cotxe a la riera, ara l'aigua s'emporta ponts, vorals, camins i tot allò que abans era suficient. El canvi climàtic és això. No és només que morim de calor a l'estiu o que la primavera i la tardor hagin desaparegut. Hem d'assumir que el benigne clima mediterrani ja només serà un record. Ens hi hem de posar. Calen estructures sòlides, clavegueres que engolin tota l'aigua que cau, transports que no fallin i serveis bàsics garantits. No és conjuntural, no és la nevada del 62. És el que hi ha i el que hi haurà cada any. I és urgent afrontar-ho.
0: Precisament per saber si ens hem d'acostumar a aquesta mena de fenòmens meteorològics, avui cap a les 10 parlarem amb el paleoclimatòleg Mariano Barriendo. Serà en temps de tertúlia amb Ot Bou, Natàlia Rodríguez, Joan López Alegre, Toni Aire i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. El temporal del cap de setmana també va obligar a ajornar fins ahir al vespre la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. El canvi de data inquietava l'organització, però finalment van aconseguir congregar desenes de milers de persones. Ara bé, com sempre, no ens hem estalviat el ridícul ball de xifres. Els sindicats calculen que es van sumar a la marxa més de 120.000 manifestants, 120.000, però la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra fins als 20.000. La concentració va transcorrer amb tranquil·litat fins que, una vegada dissolta, grups incontrolats van sembrar el caos al centre de la ciutat, van muntar barricades amb el mobiliari urbà, van cremar contenidors i fins i tot van aprofitar el material de les obres de la Rambla per armar-se i enfrontar-se als antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Perquè us feu una idea de la violència dels enfrontaments, només cal donar una ullada al balanç. Els aldarulls han acabat amb 13 detinguts, un d'ells menor, una trentena d'agents ferits i 22 incendis extingits pels bombers. Les destrosses d'aquest grupuscle radical han enterbolit l'èxit d'una manifestació que va superar les expectatives. Els sindicats que l'organitzaven ho tenen molt clar. Cal aprofitar la mobilització popular per convocar una gran vaga general per l'habitatge. Alba Carnicer.
8: Una manifestació que va superar totes les expectatives. De fet, això va obligar a canviar el recorregut a última hora. Amb crits contra els rendistes i els grans tenidors, milers de manifestants van omplir de gom a gom la plaça Urquinaona, Passeig de Sant Joan, fins a arribar a la Gran Via amb Passeig de Gràcia. Durant la protesta, els sindicats van carregar a tort i a dret contra tots els colors polítics i van deixar clar que ni un avançament electoral ni l'aprovació dels dos decrets els farà moure de lloc. En parla la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
9: El que veiem és que ara ha començat la legislatura de l'habitatge. El que tenim claríssim ara mateix és que no ens marcarà el pas un calendari electoral, sinó que el calendari el tenim nosaltres claríssim. Aquest mes de novembre anem cap a la vaga general.
8: Una manifestació que va acabar amb càrregues policials, activistes encaputxats, detencions i crema de contenidors.
0: De fet, a les últimes hores, Comissions i la UGT han recollit el guant al Moviment per l'Habitatge i han anunciat una vaga general de 24 hores aquesta tardor. Com que legalment una aturada com aquesta ha de respondre a raons laborals, els grans sindicats reclamen sous dignes per garantir que tothom accedeixi a un habitatge. L'encarregat d'avançar-ho va ser el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez.
10: Nosotros llevamos tiempo trabajando con las organizaciones en ese proyecto de día de lucha, de jornada de lucha, que lo hemos dicho también, que puede incluir, y de hecho seguramente que va a incluir, jornadas de paro general en el país, y no nos vamos a mover de esa posición.
0: Ara falta concretar la data de la vaga general, que consensuaran amb el sindicat de llogateres i la resta d'organitzacions socials. Tenim temes que parlar amb la consellera d'Interior, perquè amb els contenidors del centre de Barcelona encara fumejant, saludem a aquesta hora la consellera Parlon. Consellera, bon dia, moltes gràcies.
11: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem del que ens espera avui meteorològicament parlant, com deia abans la Mònica Usar, però abans, ara parlàvem dels aldarulls que aquesta nit i matinada han deixat al centre de Barcelona cap per avall. No sé si els han sorprès.
11: Si els hem sorprès, en quin sentit?
0: Si els ha sorprès veure Barcelona cap per avall amb aquesta manifestació.
11: A nosaltres, la manifestació ha congregat més de 20.000 persones i la majoria de persones han tingut un comportament cívic. Com bé sap, doncs sempre són uns quants els que es dediquen a pervertir les mobilitzacions des del punt de vista de fer actes vandàlics, com hem pogut observar en les darreres hores. Mossos d'Esquadra sempre el que fa és garantir el dret de protesta pacífica. Dret de protesta pacífica. I ho intenta conciliar amb altres drets que poden confluir, com és doncs, el dret a la mobilitat o el dret a que les persones que no es manifestin doncs, no els hi caigui una llamborda a sobre del cap. Davant d'això hem de dir que l'organització i les 20.000 persones que van assistir reclamant el dret a l'habitatge van tenir un comportament cívic i pacífic. Per tant, la manifestació és un èxit des d'aquest punt de vista, un fracàs aquells que utilitzen les manifestacions doncs, per fer desordres públics i per atacar a la policia, que el que fa és fer una feina de, insisteixo, garantir el dret a la manifestació i a la protesta pacífica i protegir les persones. Realment les imatges doncs, que ens han quedat amb les 13 detencions i 30 Mossos ferits lleus doncs no és una bona notícia.
0: És probable que quan hi ha manifestacions d'aquest tipus, consellera, no ara, sinó això és històric, sigui quin sigui el tipus de manifestacions, moltes vegades, sovint, acaben d'aquesta manera. Per tant, hem de parlar de que eren manifestants o eren persones infiltrades dins de la manifestació que només van a buscar el caos?
11: Són persones, independentment que siguin infiltrades o no, no puc arribar a aquesta conclusió, a aquests indicis, això seria més un anàlisi dels professionals policials i no és la meva feina, però sí que són persones que habitualment acostumen, independentment que siguin infiltrats o no, això jo no li puc assegurar, fer malbé la importància d'una mobilització per al dret a l'habitatge, que és el principal problema que ens deixen veure la majoria d'enquestes que s'estan fent a Catalunya, sense anar més lluny. L'enquesta de La Vanguardia ens posava aquest cap de setmana que el principal problema pel conjunt de la ciutadania és l'habitatge i, per tant, la manifestació, doncs la gent té dret a protestar pacíficament i expressar que li preocupa aquesta qüestió. Quin és el problema en aquest cas? Hi ha molts altres que no són manifestacions per l'habitatge, la manifestació a favor del poble de Palestina, la manifestació per qualsevol altra qüestió, per qualsevol altre dret que la gent es mobilitza, doncs que sempre hi ha uns quants que la seva finalitat és ser notícia. És a dir, que no sigui notícia la manifestació, sinó ser notícia ells amb els seus aldarulls i fent malbé el mobiliari urbà, que és de tots i de totes. Per tant, davant d'això, a part d'agredir a la policia i trencar la línia policial.
0: Última pregunta sobre aquest tema. Descarteu més detencions a les pròximes hores i, evidentment, com estan la trentena d'agents dels Mossos ferits, si tots estan bé?
11: Són ferits lleus, no tenim cap que estigui més greu o menys greu, perquè d'acord amb farem servir la classificació que acostuma a fer el SEM, però, òbviament, veure les imatges d'un munt de contenidors cremant, veure els bombers de Barcelona havent d'apagar els contenidors protegits per la policia i veure com mobiliari urbà o veure com salten taules als aires contra la línia policial, jambordes i altres objectes, doncs, òbviament, aquestes persones, sota el meu punt de vista, no tenen cap mena de principi de civilitat. I crec que això fa malbé la bondat d'una mobilització que, per sort, vivim en un estat democràtic que garanteix el dret a protesta, el dret a manifestació, dret a protesta, dret a manifestació pacífica. Es pot entendre que algú doncs, cridi més, que algú faci doncs, bueno, alguna performance així per demostrar que ell li posa més intensitat, vale, fins un determinat moment. El que no es pot permetre és el que va passar ahir, un cop la manifestació ja havia finalitzat.
0: I sobre... Descarteu més detencions?
11: Bueno, ara veurem policialment si podem tirar del fil i fer alguna més.
0: Molt bé.
11: Dels que van fer desordres. Nosaltres tenim gravada tota la intervenció pel que fa a aquests darrers aldarulls i veurem si hi ha alguna persona més que hagi estat directament implicada i que es pugui detenir.
0: Molt bé. Abans en parlàvem, l'altre gran mal de cap que ens persegueix aquests dies és el temporal. Ahir el president Illa va reconèixer que no s'esperaven les trombes que van inundar Granollers. La pregunta és òbvia, si és que avui podria passar el mateix, consellera.
11: En principi, no. D'acord amb la predicció meteorològica que ens va fer ahir al vespre al Meteocat, abans de la compareixença del president Illa, en principi no. En principi, durant el matí, ja estem veient que, i nosaltres ara ja ens hem aficionat a aixecar-nos i mirar el radar, i a cada hora mirar el radar, ara mateix no és probable que es pugui produir un segon o un tercer sistema de convecció de mesoscala, que és el que provoca aquestes tempestes tan torrencials i en tan poc temps. Això no. Sí que és cert que de cara a la tarda sí que podem tenir un fenomen atlàntic que ja no té aquestes característiques, que ja no ve del mar cap a terra, sinó que té un comportament més propi de les tempestes de tardor. És a dir, el problema és que plou perquè potser plou aquesta tarda, una quantitat important de litros també, encara que no sigui amb aquesta intensitat. El problema d'això és que, com diu la dita, plou sobre mullat i, per tant, hem d'estar molt atents a quina pot ser l'evolució de les tempestes que podem tenir aquesta tarda. Ara tindrem l'actualització de mapes que ens fa el Meteocat cada dia. Ells tenen un servei de vigilància continuada, que és el que ahir ens va permetre determinar que la situació amb la qual ens trobàvem entre dos quarts de set del matí i les vuit no era pas la que tots els models, perquè a més Jordi és que és tal qual, eren tots els models preveien, no tenia res a veure amb el que ens estava passant, doncs quan ens passa això no ens queda més remei que reaccionar el millor possible, mobilitzar els serveis d'atenció a l'emergència. Pensa que ahir, en mitja hora, van caure 78 litres a Granollers. Això és una autèntica barbaritat, una autèntica barbaritat. És a dir, no estava previst en cap model i el que es va fer automàticament és reaccionar el més ràpid possible, que és el que ens toca fer des de l'àmbit de la protecció civil, mobilitzant els recursos dels serveis d'emergències, de bombers, per atendre la situació, especialment que Granollers tenia unes derivades molt complexes, i donar la millor resposta. Uh-huh. Ens hem d'acostumar a aquests escenaris, malauradament. Això no és una flor de primavera. Això, com bé ens recordava la Mònica Usart i el Santi Segalà en el llibre que han publicat recentment, no els hi faig publicitat, però és que és així, canvi de temps, el clima ni el temps el podrem triar. Uh-huh. Ens hem d'adaptar i hem de prendre les mesures adequades per protegir la població, per organitzar-nos el millor possible, quan la predicció no deixa veure determinats fenòmens meteorològics de molta intensitat.
0: Una última pregunta, i em sembla molt... A veure si tenim bones notícies. Sabeu res dels dos desapareguts que es busquen des de diumenge? Aquest home de Tordera que crec que és el que es va llançar a l'aigua i que amb una riera i que es va perdre. No sé si fins i tot algú va denunciar la seva desaparició, i sobretot també aquest nen de 12 anys de Granollers.
11: Tenim dos testimonis en relació a la persona de Pineda, dos testimonis que coincideixen, és a dir, dos testimonis diferenciats, no que siguin dos persones amigues que diuen, dos testimonis diferents que donen veracitat a les circumstàncies. Però no tenim ara mateix cap denúncia de cap familiar ni de cap persona vinculada a aquesta persona que ha desaparegut. Per tant, continuem amb la recerca. I pel que fa al nen de Granollers, a la persona de Granollers, aquí sí que no ha desaparegut fruit de l'impacte del temporal. Aquest nano havia desaparegut altres vegades també per circumstàncies personals i estem continuem amb la recerca. Ens l'hem repartit. En aquest cas, doncs, bombers s'estan carregant de totes les zones més ruralitzades, més camins, i Mossos estan fent tot el que seria la part més urbana. Esperem trobar-lo aviat.
0: Esperem que sí.
11: Trobar-los aviat, vaja.
0: Esperem que sí. Consellera, sí. Moltes gràcies i ànims.
11: Gràcies.
0: Força, que vagi bé. Núria Parlon, gràcies, que vagi bé. Pràcticament dos quarts de nou del matí. La consellera d'Interior, el Mona RAC1, però encara queden més coses per explicar. Per exemple, que ahir, a aquesta hora, faltava mitja hora per saber si convocava o no eleccions i el president del govern d'Espanya. Doncs sí. I aquesta ha estat l'espurna de les protestes i escampades per exigir un habitatge digne, que la que han acabat desencadenant ni més ni menys que unes noves eleccions. Pedro Sánchez volia estirar el xiclet de la legislatura fins al final, l'estiu de l'any que ve, però el malestar social i el veto del Congrés als decrets d'habitatge l'han obligat a moure peça abans del que havia previst. Ahir, en una compareixença extraordinària des de la Moncloa, el president espanyol va convocar les eleccions pel 29 de novembre, d'aquí 54 dies exactes. Sánchez intenta aprofitar que hem deixat de parlar de Ceuta, de la immigració o de la corrupció, que l'enfanguen per fer girar la campanya al voltant de l'eix social, un terreny molt més còmode tant pel PSOE com pels seus aliats parlamentaris d'esquerres. Aquest matí, mitjans com El País o El Diario revelen què va passar a la Moncloa durant les 48 hores que Sánchez va dedicar a meditar si precipitava o no el final de legislatura. Va començar el procés de reflexió divendres, després del fracàs dels drets de l'habitatge al Congrés, i el va tancar diumenge al vespre. Però la decisió la mastegava ja des de dijous a la mitjanit, quan Junts per Catalunya va anunciar que votarien no al paquet de mesures del Consell de Ministres. Sánchez es va decidir dissabte a última hora, després d'un dia intens de reunions amb el seu senedrí. Les converses li van servir per constatar que l'equip que l'envolta ho veia igual. Havia d'aprofitar el moment per convocar eleccions o corria el risc que no aparegués cap altra oportunitat propícia per mobilitzar els votants. De fet, l'èxit de les manifestacions per l'habitatge de dissabte al vespre el van acabar de convèncer. Amb la decisió presa, diumenge al matí va trucar al rei d'Espanya per comunicar-li. Però les eleccions agafen a contrapeu els seus aliats, l'amalgama de partits que orbita a l'esquerra del PSOE. Tot apunta que Sumar i Podem seran incapaços de posar-se d'acord i es presentaran per separat. Irene Montero estén la mà als seus antics aliats per convocar unes primàries obertes que serveixin per definir un candidat comú, però a Sumar, que es rebatejarà com a Front Ampli, tenen altres plans. Des de Madrid té les dades en Jordi Armenteres.
12: Sí, Podem té candidata formal, que és Irene Montero, que hi plantejava una coalició amb Sumar, però amb primàries.
13: No hay tiempo que perder. Ofrezco unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social.
12: Resposta d'Ernest Urtasun, que no ho descarta, però renyant-la perquè les coses, diu, no es fan així.
14: Que nosotros no vamos a hacer un debate sobre esta cuestión a través de los medios de comunicación. Quien tenga una propuesta tiene una silla disponible en lo que es el Frente Amplio con las demás fuerzas políticas para venir a proponer lo que corresponda. Pero desde luego nosotros estamos trabajando para constituir un frente amplio lo más fuerte posible.
12: No hi ha res que apunti a una entesa entre Sumar o el nou Front Ampli en Podem. Caps de llista, Mònica García s'ha postulat, disposada tot, deia ahir. El mateix Urtasun ha sonat durant setmanes i Ada Colau també s'ha autoproposat. El que és segur és que la sorpresa de les eleccions andaluses, Endavant Andalusia, descarta presentar-se en Front Ampli i Compromís al País Valencià i posa moltes condicions.
0: En canvi, els partits de la dreta espanyola es freguen les mans amb l'avançament electoral. El PP acusa Sánchez de dissoldre la legislatura correcuita per por que els casos de corrupció que l'envolten empitjorin els seus pronòstics a les enquestes. En una compareixença ahir al matí, Alberto Núñez Feijóo dibuixava aquestes eleccions com un plebiscit entre decadència o canvi.
15: Los retos de la siguiente legislatura solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años. La verdad, también a reconocer quién ha creado los problemas está incapacitado para resolverlos. Si 8 años no han sido suficientes, ¿para qué quieren 4 años más?
0: Això deia Núñez Feijóo al matí, però, com sempre, hi ha una veu dins del PP que es desvia del guió. Isabel Díaz Ayuso, en parlava abans al davantal. Ahir la presidenta de la Comunitat de Madrid va alimentar la hipòtesi d'una tupinada i va recomanar a tothom que en cap cas voti per correu. L'acusació, que no va acompanyar de cap prova, va incomodar fins i tot l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que va contradir la seva companya.
16: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
17: Recomiendo votar. Votar de cualquier forma que legalmente se pueda hacer, porque nos jugamos muchísimo el 29 de noviembre, y por tanto yo recomiendo votar, ir a votar. Votar, sin lugar a dudas, por el cambio en España.
0: Només l'extrema dreta comparteix les insinuacions de Díaz Ayuso. En una entrevista a Antena 3, el líder de Vox, Santiago Abascal, va parlar obertament de tupinada i manipulació.
18: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: José María Aznar ha evitat sembrar dubtes sobre la integritat del procés, però ahir, en la seva primera reacció després que Sánchez comparegués, tampoc es va quedar curt. Aznar creu que som davant d'una cita històrica i alerta que si el PSOE torna a guanyar, ja ens podem oblidar de la monarquia.
19: Si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
20: Si Sánchez puede conformar de nuevo mayoría, para usted iríamos a una república.
19: Absolutamente. Yo creo que es que eso no se oculta, sino que se dice abiertamente.
0: La precampanya també està encenent els ànims a les xarxes. A les últimes hores hem assistit a un episodi lamentable, però molt lamentable, que ho demostra. L'espurna l'ha encès el ministre de Transports, Òscar Puente, amb un tuit ahir al matí, i escrivia «Se huele el miedo». I adjuntava dues imatges molt poc afavoridores de Núñez Feijóo. Però és que la resposta del PP des del seu canal de Twitter oficial ho empitjora. Ha penjat un vídeo de l'any 2023, és a dir, de fa tres anys, en què es veia Òscar Puente a terra, mort de dolor després de trencar-se el quàdriceps de la cama en una caiguda fortuïta.
21: S'ha resbalat.
0: Són els crits d'Òscar Puente. Doncs el PP acompanyava el vídeo amb el missatge «Por li tenies tu a les 15». Puente no s'ha dignat a contestar aquesta estracanada, però sí que ho ha fet la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, que tilla la piulada del PP de miserable. Mínguez conclou la seva piulada així. Riure's del dolor alié no és humor, no és política i no és cristià. La derrota moral ja la teniu i l'electoral serà només la conseqüència. Més enllà d'aquest soroll pre-pre-preelectoral a Madrid, a Catalunya, l'avançament ha agafat Esquerra Republicana a contrapeu, sense un candidat clar, tot i que el partit aposta públicament per mantenir Gabriel Rufián, el líder republicà a Madrid, un dels més valorats a les enquestes, manté el pols i no descarta encapçalar una altra llista. El seu entorn admet que està estudiant opcions, però no pot dedicar massa temps a desfullar la margarida perquè Esquerra ja ha activat el compte enrere per definir la llista electoral abans del pròxim dia 17 d'octubre. Informa Sa Giró.
2: El front comú de Rufián va esquerdar fa mesos la relació amb la direcció del partit. Des d'aleshores s'ha anat enverinant fins a la desautorització pública Junqueras sobre els decrets d'habitatge.
21: Nosaltres votarem a favor de totes aquestes mesures, sí.
22: Contradicis de Junqueras.
23: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
2: De cara en fora, la secretària general Elisenda Alemany hi treu ferro.
24: El vot va ser el que Oriol Junqueras considerava i que el partit creu que era el sentit comú.
2: I assegura que Rufián és l'aposta.
24: Pensem que és el millor candidat. Alhora, avui a l'executiva nacional comença el nostre procés intern. Fa temps que la maquinària ja està greixada.
2: Però internament ningú dona per fet que serà el cap de llista i a veus fins i tot que ho posen en dubte, l'entorn de Rufián és el que es mostra més ambigu, explicant que està reflexionant i escoltant opcions, insisteixen amb el front d'Esquerres i no descarten encapçalar un altre projecte. Segons el reglament d'Esquerra, té fins diumenge per postular-se. Si és l'únic, tindrà via lliure. Si hi ha algú altre, s'hauran de fer primàries. Un escenari molt diferent al del 2023, quan Junqueras el va entronar directament poques hores després que Sánchez convoqués eleccions.
0: En canvi, Junts sí que té la candidatura ben definida, amb Míriam Nogueras al capdavant. El seu no als decrets han precipitat la fi de la legislatura, però Junts s'espolsen la responsabilitat i acusen Pedro Sánchez de fer servir l'habitatge com a coartada. Adrià Santasusagna.
25: La cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, creu que Pedro Sánchez convoca eleccions perquè li convé i perquè ha aconseguit convertir l'habitatge en el seu argument principal de campanya.
26: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
25: I per tot plegat defensa haver tombat els decrets d'habitatge, no haver-se plegat, diu, als interessos de dreta i esquerra, i fa una crida a plantejar la campanya electoral en termes exclusivament catalans.
0: El PSC també té definit el seu candidat. Serà qui va ser alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, que és l'actual ministre d'Indústria del govern espanyol. Encara a Catalunya, la CUP decidirà dissabte en una reunió si es presenta a les eleccions. En canvi, Aliança Catalana ja ha tornat a dir que no. Els de Sílvia Oriols creuen que no té cap sentit entrar al Parlament d'un país que volen abandonar i es presenten com un partit d'obediència exclusivament catalana. Amb la dissolució del Congrés i del Senat, que accelera la cursa electoral, es produeix un fenomen paral·lel. Un bon grapat de lleis que s'estaven tramitant se n'aniran a fer punyetes. Parlem del nou finançament autonòmic, la condonació del deute del FLA, la regulació de la intel·ligència artificial, el veto de les xarxes socials als menors de 16 anys, la baixada de ràtios a les aules, l'estatut del becari, la regulació dels lobbies, la llei del cinema o la prohibició de fumar a les terrasses. En total, embarrancaran més d'un centenar de projectes legislatius i quatre comissions d'investigació. Més detalls també des de Madrid amb l'Adrià de les Heres.
27: A més d'enviar a la paperera les lleis que s'estaven tramitant, la dissolució de les Corts espanyoles també afecta les comissions d'investigació. Per exemple, la dels atemptats del 17 d'agost i la de l'Operació Catalunya deixen d'existir. Pel que fa al calendari, avui ja hem entrat en període electoral. Això vol dir que cap institució pública pot fer inauguracions, balanços o actes que se saltin al principi de neutralitat política. La campanya electoral començarà el 13 de novembre, i aquell mateix dia Sánchez tindrà agenda europea. Hi ha una trobada informal de primers ministres europeus. L'últim dia de campanya serà el divendres abans de les eleccions, el 27, i també coincidirà amb un Consell Europeu especial que tractarà precisament la crisi de l'habitatge. Algunes dates més. Si heu de votar per correu, ho podeu demanar avui mateix i fins al 19 de novembre. I la nova legislatura començarà el 23 de desembre, just a les portes de Nadal.
0: Però, paradoxalment, hi ha un decret llei que podria ser una realitat abans de les eleccions. El primer que el Consell de Ministres va aprovar ara fa 7 dies per fer front a la crisi de l'habitatge. Amb l'avançament electoral s'ha obert una nova finestra d'oportunitat de tirar-lo endavant perquè ara, com que el Congrés queda dissolt, l'encarregat de donar-hi llum verda és la Diputació Permanent, una espècie de ple de la cambra baixa en format reduït. En teoria hauria de reflectir les mateixes majories, però Sánchez ha tingut un cop de sort. A la Diputació Permanent no depèn dels vots de Junts i, per tant, pot recuperar almenys un dels decrets que divendres van propiciar la fi de la legislatura, Armen.
12: I a la Permanent hi ha un canvi significatiu. No són 350 diputats, sinó que en són 69. PP, Vox i Junts, 34. PSOE i Sumar amb Esquerra, Bildu, PNB i Mixt en sumen un més, 35. El vot del Mixt és per Podem, no de la UPN, que podria vetar. I, per tant, tot dependrà de si el PNB manté el sí al primer decret i el no al segon, com havien dit la setmana passada. La jugada és inèdita, però el reglament ho permet. I Félix Bolaños, com a ministre de Justícia, en defensa la legalitat.
1: Todo el mundo sabe que cuando se disuelven las cámaras queda la Diputación Permanente para las decisiones relevantes que tenga que tomar el Congreso. Así ha sido durante toda la democracia y, por supuesto, pues así va a ser también en esta legislatura, como en todas las legislaturas anteriores.
12: El PNB posa condicions, però no suposa la convalidació. D'aquesta manera, el decret de l'habitatge, el primer, el que prorroga lloguers i atura desnonaments, tornarà a ser vigent aquesta mateixa setmana i després s'haurà de tornar a votar al Congrés.
0: Avui la convocatòria electoral omple les portades de tots els diaris. Tots coincideixen que ja no es podia estirar més de la corda i que calia liquidar la legislatura. Però l'escenari que s'obre ara desperta suspicàcies. Si els diaris més conservadors de Madrid confien que sigui el final de Pedro Sánchez, els progressistes avisen dels perills d'un govern amb l'extrema dreta. Marina Arbós.
3: La Razón, a l'editorial, exclama: els espanyols han recuperat els seus drets sobirans, i Francisco Maruendas fa seu el lema del PP i escriu: per fi. Es dediquen a recordar tots els escàndols i fracassos que han dut el PSOE a les urnes i creuen que durant la campanya veurem el Sánchez més trampós i mentider. L'ABC també està eufòric perquè s'acabi una legislatura que diuen mai no hauria d'haver començat, i a més hauria hagut d'acabar molt abans. El Mundo titula: última jugada per sobreviure. A l'editorial aplaudeixen a les urnes, però ho veuen com un gest populista i desesperat de Sánchez. I posen deures al PP, diuen, han de demostrar que poden tornar a Espanya a la normalitat política amb una majoria estable i operativa. El País veu les eleccions com una via per desllorigar la paràlisi actual i posa el focus en l'esquerra. Creuen que tenen l'oportunitat de mostrar que les seves receptes encara són vàlides i acaben dient no s'ha de banalitzar el perill que pot suposar que per primera vegada des de Franco l'extrema dreta torni a governar Espanya. A La Vanguardia, Jordi Juan escriu: cordeu-vos els cinturons i prepareu-vos pel pitjor. I creu que Sánchez ho té impossible per complir amb el seu objectiu i reeditar l'últim acord d'investidura. A l'editorial de l'Ara asseguren que el panorama és desolador i afegeixen: no cal dir que un govern del PP i Vox a l'horitzó és especialment inquietant per Catalunya, però demanen que la campanya vagi més enllà d'atiar la por. I al Punt Avui, Joan Vallclara escriu: no podem no anar a votar mentre ens tinguin collats com fins ara, i hem d'anar encara que sigui amb el nas tapat i votant la força que faci menys pudor.
0: Per cert que de començar la campanya electoral, però avui hi ha una roda de premsa del president del govern d'Espanya, que no hi estan gaire acostumats. El president del govern, Pedro Sánchez, compareixerà avui en una roda de premsa a 1:15 del migdia, després de la celebració del Consell de Ministres. Per tant, atenció a la notícia, roda de premsa del president del govern d'Espanya a 1:15 del migdia a la Moncloa. De tot plegat, escoltem els comentaris que signen dos col·laboradores del Món RQ, el primer de la periodista Anna Gómez.
4: Pedro Sánchez és un gran estratega i ho torna a demostrar. Ni tenir gent de la seva màxima confiança, del partit i personal, condemnada a la presó o a punt d'anar a judici, li fa tremolar el pols. Tampoc la crisi migratòria de Ceuta ni l'aïllament internacional enfront als deliris de Trump. Estava decidit a seguir fins que els vents li fossin favorables i ha trobat en els decrets de l'habitatge una escletxa per mantenir l'esperança de seguir a la Moncloa, o almenys de no quedar aniquilat del panorama polític i del PSOE, on un bon grapat de barons, amb Felipe González al capdavant, esperen la seva derrota. Fins aquí crec que estaríem tots d'acord. El problema ve ara, en què haurem de decidir a qui votar. Un dilema que en el cas dels catalans es complica, perquè a més de triar en quines mans deixem el futur de l'habitatge, la immigració, l'educació, la sanitat, la igualtat, el canvi climàtic, Rodalies i els miserables sous, hem de pensar qui pot representar millor els nostres anhels polítics, que van des de la independència a la simple millora del finançament, que posa fi al greuge inversor que patim a Catalunya, on paguem més impostos que ningú a canvi de ben poca cosa. Vostès decideixen, només pensin que perquè els vents bufin a casa nostra a favor, primer hem de saber en quin port ens dirigim i què triem de companys de viatge.
0: I el segon, de la periodista Esther Jaén.
5: La sorpresa ha estat que Pedro Sánchez no ha sorprès ningú i ha decidit dissoldre les Corts i avançar les eleccions generals. El 29 de novembre toquen a votar, amb uns pronòstics que apunten un possible govern PP-Vox i un PSOE que, tot i malferit per escàndols de corrupció i amb l'episodi de Ceuta sobre el Clatell, aguanta, segons les enquestes, al voltant dels 100 escons. De fet, Pedro Sánchez està convençut que pot millorar els resultats que no ha deixat de consultar aquest cap de setmana. És per això que ha decidit avançar les eleccions, diuen els seus, perquè l'esquerra s'ha mobilitzat després del desnonament de Mari Carmen i perquè espera seguir mobilitzant-la amb la bandera de l'habitatge com a taló de fons. Però l'esquerra del PSOE segueixen perdent vots i barallant-se. Els decrets Mari Carmen tornaran al Congrés aquest cop per ser aprovats a la Diputació Permanent. En aquest òrgan no està Junts i la majoria és ajustada, però hi és. L'oposició parla de frau de llei, però no és el pitjor. Vox i la presidenta madrilenya Ayuso ja s'han apuntat a la teoria sense proves conegudes que Sánchez prepara una gran tupinada.
0: Tres quarts tocats de nou. Avui, coincidint amb l'arrencada de la precampanya electoral, el Tribunal Constitucional té agendada una altra cita clau. Els magistrats progressistes faran valer la seva majoria per avalar la llei d'amnistia i exigir als jutges del Suprem que l'apliquin de manera immediata a tots els acusats, també els que encara perseguia per malversació. Això inclou exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. Ara bé, avui el Constitucional no es pronunciarà directament sobre el seu cas. Els magistrats tenen damunt la taula els recursos de dos antics presos polítics, Jordi Turull i Dolors Bassa. És un matís que cal subratllar, però la sentència no deixa de ser important perquè serà un precedent útil i aplicable a tota la resta de líders independentistes perseguits pel procés. Un cop el Constitucional hi digui la seva, la pilota tornarà a la taulada del Suprem, que haurà de decidir quan es dona per vençut i aplica l'amnistia a tothom, Puigdemont inclòs. El magistrat que haurà de passar per l'adreçador, Pablo Llarena, ja va reconèixer informalment a un cercle de periodistes que no s'hi entretindrà massa i acatarà la sentència abans d'acabar el mes. Llavors, quan arribi aquest moment, Puigdemont haurà de decidir quan i com torna. Adrià de las Heras des de Madrid.
27: El Constitucional no decidirà avui específicament sobre Puigdemont. El ple resoldrà els recursos de Turull i Bassa i la decisió sí que condicionarà el futur de l'expresident. Si el TC avala l'amnistia per malversació, el Suprem podrà aplicar aquest mateix criteri a altres casos sense haver d'esperar que el Constitucional resolgui un per un els recursos que han presentat els líders del procés. Un dels textos que es debatrà avui defensa que el Suprem ha d'aplicar correctament l'amnistia a Bassa si no vol vulnerar els drets de l'exconsellera i l'altre diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de la llei quan va negar l'amnistia a Turull. Però en el cas de Puigdemont, l'última paraula la tindrà una altra vegada el jutge Pablo Llarena. Fins ara havia rebutjat aixecar l'ordre de detenció contra l'expresident, però això ha canviat. Fonts del tribunal van explicar a RAC1 que el jutge del Suprem ja ha decidit llançar la tovallola i amnistiar-lo, però un cop el Constitucional hi digui la seva. Tot es podria precipitar. Llarena podria deixar-ho enllestit quan el Constitucional notifiqui la decisió d'avui al Suprem, però també podria esperar uns dies més o fins i tot algunes setmanes fins que la resolució es publiqui al BOE.
0: D'aquesta cita d'avui al Constitucional, escoltem el comentari que signa el cap de política de l'ACN i col·laborador del món a RAC1, Rafa Garrido.
6: La decisió que molt previsiblement prendrà avui el Constitucional serà viscuda des de l'independentisme amb sabor de victòria, de batalla guanyada. Però si s'analitza la situació, no deixa de ser un alt tribunal dient-li a un seguit de jutges que han d'aplicar una llei vigent i constitucional a una gent a qui se li ha vetat la seva aplicació. Malgrat això, ningú a la judicatura o a la cúpula judicial ho veurà com una derrota o com una reprimenda. De fet, durant molt temps han estat fent enginyeria jurídica per evitar aplicar una llei en vigor sense més motiu que aquell el que pueda hacer que haga. I això sí ho van viure aquells magistrats com una victòria. Ara, en canvi, que el màxim òrgan constitucional digui que uns jutges han estat vulnerant drets tindrà una conseqüència mínima. El que crida l'atenció, més que com impactarà això en els afectats, és el poc impacte que tindrà a la judicatura. Que ningú surti cridant que això malmet la seva credibilitat i imparcialitat i, sobretot, que no hi hagi la més mínima intenció per reformar un sistema que permet aquesta arbitrarietat. No hi haurà cap conseqüència. Passaran pàgina i gestos.
0: Ahir l'Audiència de Barcelona va dictar una altra sentència molt important. Va absoldre els exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i l'antiga cúpula de Salut. Dos sindicats de la policia espanyola els acusaven d'haver discriminat intencionadament per motius ideològics els agents de la Guàrdia Civil i de la policia durant el procés de vacunació de la Covid. Però ara els jutges de l'Audiència de Barcelona ho descarten de dalt a baix i avala la feina de l'antiga plana major de la Conselleria de Salut. Va seguir tot el judici en Benet Iñigo.
7: Els sindicats de policia i Guàrdia Civil demanaven presó a Vergés, Argimon i tres als càrrecs de salut, perquè el percentatge dels seus agents vacunats era inferior al de Mossos. Però els jutges no només neguen discriminació ideològica, responen que si anaven més tard és perquè van demanar un sistema de vacunació propi i més complicat.
8: Pidieron centros de vacunación propios, listados de personas a vacunar con datos limitados y citas a través del propio cuerpo y no mediante el sistema a través del cual fuimos vacunados todos los ciudadanos en general, un aspecto que explica esa diferencia de porcentajes.
7: Els magistrats tampoc veuen discriminació quan més tard Salut va decidir vacunar primer la gent gran amb les dosis d'AstraZeneca. De fet, segons la sentència, tenia tot el sentit.
8: Si se trataba de evitar la propagación y si los colectivos con más riesgo por la pandemia eran los mayores de 60 años, no puede estimarse injusta la priorización por razones de edad.
7: Per tot això, absolen els 5 acusats que durant 6 anys han estat penjant d'un fil i pendents d'un procés judicial que, segons la sentència, no tenia ni cap ni peus.
0: Deixeu-me dir que hi ha notícies que a tots plegats ens fan respirar, i aquesta n'és una. L'audiència absol no només Alba Vergés i Josep Maria Argimon, sinó gent que van formar part de les nostres vides durant la Covid, com Marc Ramentol, com Adrià Comella o Xavier Rodríguez. Eren responsables de salut durant l'època de la pandèmia. Ens l'alleguem per ells i per les famílies, perquè darrere dels cognoms que apareixen en una sentència hi ha persones. Persones que, mentre nosaltres comptàvem els dies de confinament, havien de prendre decisions en un país que estàvem tots espantats, els hospitals amb una pressió enorme i una incertesa que avui costa recordar en el que és tota la seva dimensió. Fiscalitzar aquella gestió era necessari, evidentment. Preguntar, discutir prioritats, exigir explicacions, però entre exigir responsabilitats i donar per fet un delicte hi ha una distància que massa vegades es recorre a massa velocitat, sobretot quan hi ha una càmera al davant. Ara arriba la solució, com ara explicava el Benet Iñigo, però qui els tornarà les hores de neguit? Qui repararà doncs les converses familiars condicionades per aquesta causa, la por d'una condemna, el cansament d'haver d'explicar una vegada i una altra que no havien comès cap delicte, l'assenyalament... De fet, avui toca dir els seus noms en claredat. Alba Vergés, Josep Maria Argimon, Marc Ramentol, Adrià Comella, Xavier Rodríguez, absolts. Absolts. I ens toca recordar que intentàvem fer mentre nosaltres teníem por, que és ajudar-nos a sortir d'aquell malson, d'aquell pou, també com fos possible. I ens alegrem, i molt. Ara falta que aquesta absolució arribi a tots els llocs on va arribar l'acusació. 7 minuts i les 9, i de seguida l'adeu a la selecció argentina de Leo Messi.
9: Obre bé els ulls perquè torna el dia més salvatge de l'any. Aquest 8 d'octubre arriba la Jungle Night de Viladecans de Style Outlets. De 13 a 22 hores, gaudeix de fins a un 50% extra de descompte sobre el preu outlet a marques com Adidas, Mango, Puma, Reebok i molt més. Que no t'ho expliquin. Vine el 8 d'octubre i viu la Jungle Night a Viladecans de Style Outlets.
10: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata... O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
14: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026... Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
16: Al, ja t'has menjat nou panetones?
17: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
16: I ja l'has trobat?
17: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
16: Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
16: Més info a aldi.es.
18: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
19: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'Anima Automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem!
20: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
21: Doncs tant com vulgui bussejar.
20: Genial. I quant d'oxigen queda?
21: El que vulgui, també.
20: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
21: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
20: I quants de cetacis?
21: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
22: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
30: I des de 16.400 euros.
29: Què?
31: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: 3 minuts i les 9 en esports. La Federació Argentina de Futbol ho té tot preparat per acomiadar amb tots els honors Leo Messi aquesta pròxima matinada a la 1 per jugar el seu últim partit amb la selecció. L'escenari és d'alçada, el Monumental de Buenos Aires, però el rival no tant, Benín.
32: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: No queden entrades des de fa dies i les que hi són de revenda a preus desorbitats. Leo Messi posarà el punt final a més de 20 anys de trajectòria amb la selecció argentina i ningú no s'ho vol perdre. Al llarg de la seva trajectòria amb la selecció ha patit alts i baixos, com la vegada que va dir que plegava el 2018 després del Mundial de Rússia, però Messi acabarà marxant com un heroi, com una llegenda i per la porta gran, amb un Mundial, dues Copes Amèrica i una pila de rècords individuals. Ho seguirem en directe a RAC1. De fet, farem el partit en directe a partir de la 1 de la matinada hora catalana amb l'enviat especial de RAC1 a Buenos Aires, Roger Saperes.
33: L'Argentina es prepara per quedar paralitzada a partir de les 8 del vespre, 1 de la matinada hora catalana, moment en què està previst que comenci el partit entre l'albiceleste i Benín, que servirà per acomiadar Leo Messi de la selecció. La gent està absolutament volcada aquí i amb moltes ganes de fer-li arribar al Déu tot el seu agraïment per aquests 21 anys al capdavant de l'equip.
34: Ojalá que sea una fiesta porque Messi se lo merece. Para mí va a ser una emoción grandísima verlo jugar en el último partido.
35: Esperemos que los que vienen de ahora sigan el mismo camino porque mostró cuál es el camino. Es el mejor del mundo. No habrá otro en 100 años.
36: Quien tenga la suerte de poder estar en la cancha a la hora que lo va a disfrutar muchísimo. Jo crec que sí, que va ser una fiesta realment.
33: No cal dir-ho, a Monumental de Buenos Aires estarà ple com un ou amb 85.000 espectadors i hi haurà una fan zone amb capacitat per uns 20.000 més on es podrà seguir el partit a través d'una pantalla gegant. De moment, l'AFA guarda silenci sobre tot el que té preparat per homenatjar la figura del més gran de tots els temps. Ho seguirem amb tot detall en directe des de quarts d'una a la sintonia de RAC1.
0: Efectivament, la ciutat de Buenos Aires preveu aglomeracions a l'entrada i sortida del Monumental i ha ampliat l'horari del metro més proper a l'estadi fins a quarts de dues de la matinada. A 300 quilòmetres de Buenos Aires, a Rosario, la ciutat on va néixer Leo Messi, s'ha desplegat una samarreta gegant amb el dorsal 10 i la paraula gràcies al davant del monument de la bandera. Com dèiem, a la 1 de la matinada, hora catalana, ens hi posarem a 2:15 amb el Roger Saperes des de Buenos Aires, des del Monumental, l'Aleix Pariser i un grapat de convidats a l'estudi de RAC1. Per anar fent boca del que vindrà, abans de 3:15 ja seguirem el duel d'Espanya contra Croàcia Split. És l'últim maig de l'aturada per seleccions, per fi, abans que els internacionals de l'equip espanyol tornin als seus equips. La selecció de Luis de la Fuente en té prou amb un empat per classificar-se i està previst que Lamine Yamal torni a ser titular. Enviat especial de RAC1 Split, Damià López.
1: Sí, Espanya ha viatjat a Split amb Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, i el 6 del Barça, que hi ha a la convocatòria. Cubarsí, Rodri, Pedri, Fermín, Lamin Yamal i Dani Olmo apunten a la titularitat. Cubarsí, Lamin i Olmo. Aquest últim han passat al Dinamo de Zagreb. Olmo sent moltes emocions pel fet de tornar a Croàcia.
2: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist... que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona.
1: Espanya en té prou amb un empat aquesta nit per assegurar el pas als quarts de final de la Nations League.
0: Hem de dir que encara en futbol l'Espanyol jugarà al camp del Sestao de segona federació la primera ronda de la Copa, que es disputarà a finals d'aquest mes. La resta de catalans són el Girona i el Sabadell, que visitaran el Quarte i l'Utebo de l'Aragó. L'Europa, que s'enfrontarà al Calamotxa, el Manresa, que rebrà el Sant Andreu, el Reus, que se les veurà amb el Baracaldo, i el Prat, que veurà com l'Atlètic de Bilbao el visita si abans l'equip del Baix Llobregat confirma la classificació davant del Sant Rafael d'Eivissa, que ho té tot de cara després de guanyar l'anada 1-5. Ahir també es va sortejar la tercera ronda de la Copa de la Reina, Celta Espanyol, Europa Deportivo i Sporting de Huelva, Badalona. I fora del futbol ens ha cridat molt atenció una notícia que publica el mitjà especialitzat en motor Soy Motor. Assegura que Fernando Alonso correrà al Dakar al gener un cop acabi la temporada de Fórmula 1. El mateix portal explica que el català Marc Coma serà el copilot, igual que fa 7 anys. La diferència entre llavors i ara és que tots dos competiran en la categoria reina de cotxes.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: En plana de salut, avui ens devem molt pendents de la psicosi a Rússia per un possible brot de pesta pulmonar. La mort d'una investigadora d'un laboratori que treballava amb mostres d'aquesta malaltia ha fet saltar totes les alarmes a la ciutat d'Irkutsk, a Sibèria. De moment, les autoritats han posat sota vigilància unes 200 persones i han confinat 5 hospitals de la zona. Els Estats Units i la Unió Europea ho estan seguint de prop perquè la variant pulmonar és la més mortífera i contagiosa de la pesta. I en successos hem de parlar d'aquells casos que fan bullir la sang. A Tarragona, els Mossos han detingut una cuidadora de 55 anys acusada de robar-li més de 25.000 euros a un home gran. La dona li va prendre la targeta de crèdit aprofitant que la víctima tenia una malaltia neurodegenerativa i li va buidar el compte corrent en pocs mesos per comprar-se roba i cosmètics. I a Terrassa han enviat a presó provisional sense fiança els tres homes que dijous van disparar a dos guàrdies civils. Tots tres tenien antecedents per robatoris. El jutge els acusa d'intent d'homicidi, de lesions i d'atemptat contra els agents de l'autoritat. I als Estats Units, recordeu la promesa de Donald Trump de donar $5.000 a tots els adults si els republicans guanyen les eleccions legislatives del novembre? Doncs aquesta matinada hi ha tornat.
5: Generaré aquests $5.000 i serà fàcil. Podríem dir-ne el dividend Trump, per exemple. Són uns diners per la gent del nostre país que ha hagut de suportar aquests imbècils durant 4 anys horribles. Heu hagut d'aguantar 4 anys d'estupidesa i d'horror.
0: Els estirabots de Trump intenten dissimular una realitat que l'incomoda. La popularitat s'està enfonsant com mai a les enquestes. Un sondeig de Reuters revela que només un de cada tres nord-americans aproven la seva gestió. Un molt mal auguri de cara a les eleccions de mig mandat del 3 de novembre. En pantalles, agafeu paper i boli i apunteu aquesta sèrie que avui s'estrena a Filmin, que es titula El peso de la justicia. És la història d'un grup d'advocats que ja s'ha convertit en tot un fenomen a Suècia. Es basa en els llibres de Jans Lapidus, que era advocat penalista. I en cinema Deadline ha avançat que Sicario tindrà tercera part. És una nova entrega de la franquícia que va començar fa uns anys, Denis Villeneuve, i que explica la guerra policial nord-americana contra el narcotràfic a Mèxic. La tercera part recuperarà el repartiment original amb Emily Blunt, Benicio del Toro i Josh Brolin. I encara en cinema, ara que hem entrat de ple en el mes més terrorífic de l'any, començant perquè aquest cap de setmana hi ha el Festival de Cinema de Sitges, el que els nord-americans conclouen celebrant Halloween, aprofitarem per parlar avui d'algunes de les millors pel·lícules de terror que s'han fet mai. Avui, a partir de 2:15, el fundador de Filmin i col·laborador del món RQ, Jaume Ripoll, ens presentarà el seu rànquing de millors pel·lícules de terror, però del segle XX. I ja us avancem que hi apareixeran autèntiques obres mestres com Tauró, però també aquesta, Psicosi, o aquesta altra, L'exorcista. I del cinema passem al teatre i del terror passem a l'humor, perquè torna als escenaris un dels homes més graciosos de la televisió britànica.
6: Yeah, couple of those, I think.
0: Si sou fans de Mr. Bean o de l'Escurçó Negre, molt atents, perquè demà podreu treure entrades per veure com tornen a la vida aquests personatges. Rowan Atkinson, l'actor que els interpreta, tornarà l'any que ve als teatres del West End de Londres amb el seu primer espectacle de comèdia en solitari en 40 anys, on repassarà gags de Mr. Bean, de l'Escurçó Negre. Serà entre el 8 de febrer i el 13 de març amb 30 funcions de Rowan Live al Teatre Gillian Lynn. I tornem al trànsit.
19: La Fira Expro Reus de Vehicles Nous del 9 al 12 d'octubre patrocina aquest espai.
0: Encara en aquest dia tan empantanegat pels efectes de les inundacions, des del RAC anem a comptar cotxes. Ferran Aràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs continuem destacant aquestes afectacions que queden actives a hores d'ara pels aiguats, tant d'ahir com d'aquest cap.

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Conductors, perquè a Carolina del Nord la policia va aturar fa poc dos homes que circulaven per la carretera amb un sofà. Segur que molts us ha vingut al cap la imatge de Mr. Bean, el sostre del seu mini assegut en un sofà que s'havia acabat de comprar, però no li cabia el maleter. Doncs aquests dos genis de Carolina del Nord els devia passar el mateix. Tenien un sofà, l'havien de traslladar i no tenien vehicle. Així que van pensar que era una bona idea lligar-lo dos patinets elèctrics. Els agents de policia que els van aturar no s'acabaven de creure el que veien. De fet, asseguren que és la primera vegada que veien algú circulant amb un sofà i han aprofitat per demanar als conductors que, per seguretat vial, deixin de banda la creativitat. Perquè, del contrari, pot passar com aquests dos individus que han passat de seure en un sofà al banc dels acusats.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté. No, no.
5: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí, on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
6: Arriba el canvi d'estació, i per poder seguir el ritme, és important cuidar el teu sistema immunitari. Actimel, el teu aliat diari en probiòtics i vitamines, t'ofereix el perquè de tot plegat.
7: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira, Natàlia Rodríguez i Ot Bou. A l'ull de poll, Laura Rossell.
2: Comencem saludant a la directora del Diari de Tarragona, Natàlia Rodríguez. Bon dia, Natàlia.
8: Molt bon dia.
2: Ot Bou, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé.
2: Hola, Joan López Alegre, com estàs?
10: Què tal?
2: I Toni Aira, bon dia, Toni.
11: Bon dia.
2: I també Laura Rossell.
12: Hola, bon dia.
2: Per trepitjar l'ull de poll. Bon dia. Deixa'm començar parlant de la campanya electoral, que ja va començar ahir. Un, discurs de Pedro Sánchez, campanya electoral. Dos, pel cantó esquerre, UGT, Comissions Obreres, campanya electoral. Oi, oi. I per la part dreta, Isabel Díaz Ayuso ja parlant de tupinada electoral, alentada i aplaudida per Santiago Abascal. Dos, José María Aznar parlant de que si torna a guanyar Pedro Sánchez, la monarquia espanyola se'n va fer punyetes. Obro parèntesi, jo recordo que hi havia un rum-rum fa molts anys a Madrid que parlava que qui es volia carregar precisament la monarquia la era primera... una república de dretes amb José María Aznar al capdavant. Tanco parèntesi, sí. I la tercera que hem vist aquesta matinada, que ens ha semblat molt desagradable, però molt desagradable, que és que el PP va penjar un vídeo, aviam com va anar exactament, perquè no vull equivocar-me. El PP va penjar un vídeo, és a dir, tot comença quan Òscar Puente fa un tuit on es veu dues imatges, dues fotografies. Òscar Puente, recordem que té el dit molt fràgil a l'hora de fer tuits. Óscar Puente va fer un tuit on es veia dues cares d'Alberto Núñez Feijóo de la roda de premsa d'ell que diu «Se huele el miedo». Però és que el PP ha doblat, triplicat i quadriplicat l'aposta i ha penjat un vídeo de fa uns anys quan, en precampanya electoral, Óscar Puente va tenir un trencament del tendó del quàdriceps a la cama dreta, no un esquinç, va estar 5 mesos de baixa, i el vídeo se sent uns xisclets, es veu la imatge d'Òscar Puente per terra, però uns xisclets de dolor, perquè trencant-se, com diria el Joan Capri, trencar-se, el Capri parlava del coll del fèmur, però trencar-se el tendó del quàdriceps de la cama dreta ha de ser molt, molt, molt dolorós. I el vídeo que ha penjat el PP és aquest.
13: Està resbalant.

0: I el PP ha penjat un tuit, vaja, aquesta nit, on diu «Miedo le tenías tú a un esguince», que no és un esquins, que efectivament no és un esquins. En fi, que Déu-n'hi-do. I a tot això, què ha passat ara, doncs? Que tot això, a dos quarts d'una, quan no estem acostumats a rodes de premsa del president del govern d'Espanya, avui n'ha convocat una des de la Moncloa. Abans de parlar amb vosaltres de tot plegat, deixeu-me posar seny. Més dels del que poseu vosaltres, que ja és molt. Enric Juliana, bon dia, moltes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Ja ha començat això, eh?
1: Sí, i tant. Bueno, ja estava, ja anava venint, però sí, ara ja ha començat.
0: Doncs és, i a més, molt desagradable. Això serà molt desagradable. No es farà llarg, serà desagradable i dur.
1: Dur, segur. Descosit, ja ho estem veient, eh? Tot va molt descosit. Políticament interessant, eh? Jo crec que aquestes són una de les eleccions més vibrants que haurà tingut aquest país en molt de temps. Totes són importants, sense dubte, perquè cada cop que es voten unes eleccions generals, pues es decideix el rumb del país d'una manera important. Aquestes són importants i crec que hi haurà una tensió contínua per part de la gent. Per una banda, sensació de rebuig, perquè les formes de la política s'estan espatllant molt, per tant, i segueix havent-hi en la societat un rebuig majoritari a això, ens agradaria encara una política diferent. I a la vegada aquesta tensió es combinarà amb l'interès, perquè tothom sap que aquestes eleccions són molt importants.
0: Quan parlem d'aquestes eleccions, totes les enquestes ja auguren una victòria folgada de la suma de PP i Vox, que és més per l'extrema dreta de Vox que no l'augment que pugui tenir el PP, que en pot tenir, però que serà molt, segons aquestes enquestes, l'èxit de la dreta serà gràcies a l'extrema dreta de Vox. Tu creus que Sánchez té opcions encara de capgirar tots aquests pronòstics? O en té prou amb una derrota digna?
1: Mira, crec que les enquestes són sempre la fotografia d'un moment. I les enquestes que coneixem fins ara són enquestes que s'han fet sempre en moments en els quals la gent sabia que no hi havia eleccions pel davant. És a dir, escolti, vostè com veu les coses? Per mi les veig així. I aquestes enquestes, bàsicament, el que reflexen és un neguit social, un cert càstig al govern. Jo crec que en aquests moments això és nota general a tots els països. Vull dir, les coses, la gent té la sensació de viure una època inquietant. Per tant, aquí aplaudiments als governs no n'hi ha, però en el qual encara el toc de dir, bueno, escolta, però es votarà d'aquí 15 dies o d'aquí 20 dies, vostè què pensa fer? Aquest toc encara no l'hem vist. El veurem a les enquestes que es publicaran en els propers dies. La meva impressió és la següent. Efectivament, les distàncies entre el bloc de la dreta i el bloc de l'esquerra, la centre-esquerra, són molt grosses i les possibilitats d'invertir això no dic que no existeixin, però són difícils. Ara bé, la meva impressió és que veurem el PSOE créixer a les properes enquestes a mesura que ens anem apropant el 29 de novembre. Jo no descartaria que el Partit Socialista, el PSOE, acabi sent el partit més votat en les eleccions del 29 de novembre, és a dir, el que vagi al davant en número de vots, però que no tingui prou suports parlamentaris per fer una majoria. I alhora veurem una relació PP-Vox, probablement amb un Vox que ja l'estem veient ara, fort. En aquests moments està molt fort. Per una raó, perquè aquesta onda de malestar, el partit que parla més dur, el partit que parla més fort, és el que s'ho endú, no? I aleshores, si fem cas als últims, els ultimíssims sondejos, Vox podria estar a prop dels 80 diputats, atenció. Jo dubto que arribi a aquestes xifres, perquè això també es anirà modulant. Però bé, la campanya electoral després posa a prova, i penso que aquest és un dels punts importants, de les properes setmanes, sempre posa a prova els materials humans. És a dir, els lideratges, la capacitat dels líders d'interpretar el moment, de saber-lo explicar, de saber-se explicar, de saber travessar una situació d'alta tensió política, com és una campanya electoral, i aleshores aquí veurem quin és el rendiment de cadascun d'ells. Auguro una feinada per Alberto Núñez Feijóo, el qual no vol dir que li hagi de sortir malament. Però té una feinada escènica pel davant important, per una raó, perquè en aquests moments apareix com el possible nou president del govern, i el que s'ha de veure si en aquestes properes setmanes sap vestir aquest paper.
0: Aquí hi ha un tema, Enric Juliana, que em sembla que també... O sigui, està passant una cosa al món, que la notícia que avui és grossa, demà és minúscula i demà passat és inexistent. Allò que parlem de l'efecte Maduro, és a dir, ningú se'n recorda que Nicolás Maduro... Bueno, ara, perquè aquesta matinada Trump ha parlat de que, efectivament, va entrar a Venezuela pel petroli, però ningú se'n recorda pràcticament de Maduro el mes de gener. I els temes van pujant, baixant...
1: Van i venen. Sí,
0: efectivament, sí, sí. És un efecte Maduro. Llavors, aquí hi ha un dubte, que és... Avui hi ha una reunió no gens menor del Tribunal Constitucional que farà que, probablement, Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya doncs, a final de mes, a final de mitjans de novembre, abans de les eleccions. Clar, això juga molt a favor la tornada de Puigdemont de la dreta i de l'ultradreta.
1: Pues, no sé què dir-te. En principi sí... però no veuràs molts escarafalls avui sobre això. És a dir, el procés de l'amnistia ha sigut intensíssim des del punt de vista polític. Sens dubte, jo crec que ha determinat el timbre, el to de la legislatura, tant en el seu inici com en el seu final. Fixa't, això és alfa i omega. És a dir, abans que Sánchez obtingués la investidura, que va ser el mes de novembre del 23, si no recordo malament, ja hi havia hagut manifestacions a Madrid contra l'amnistia. O sigui, encara no l'havien pactat, no s'havia pactat, ja hi havia manifestacions. Ho recordo bé, vaig a plaça de Felipe II, mes de setembre del 2023. Era com una manifestació ja preventiva, I aleshores hi van haver-hi, durant uns mesos, jo vaig comptar, 6 manifestacions consecutives a Madrid. Molt grans, la veritat. Més allò que es va ser anomenat com el Novembre Nacional, que això ho va moure Vox, que consistia durant el mes de novembre en manifestacions diàries, cada dia, davant la seu del PSOE. Sens dubte, l'amnistia marca aquesta legislatura. I marca... també al final, perquè en definitiva l'amnistiat és el que provoca la caiguda del govern. O sigui, quan divendres passat Junts decideix no votar els decrets, i sobretot el primer decret, el que semblava que podia ser aprovat, deixa Sánchez sense carretera. Les eleccions, la convocatòria d'eleccions, és conseqüència directa de la votació de divendres passat. Per què fa això Junts per Catalunya? Per diversos motius, dels quals hem estat parlant aquests dies, però un d'ells és, en definitiva, jo crec que és que Carles Puigdemont no vol tornar a Catalunya durant la sensació de que ell ha salvat Sánchez a l'últim moment. O sigui, ell no vol que aquesta sigui la imatge del seu retorn a Catalunya. Per tant, el deixa a l'estacada el divendres passat i, per tant, l'altre, en lloc de quedar-se amb els braços creuats, decideix convocar eleccions. I en aquests moments, per tant, la dreta espanyola organitzarà avui un gran aquelarre, convocarà manifestacions, què sé jo... protestes per la decisió final del president del Tribunal Constitucional? Crec que no, sincerament.
0: I l'última pregunta que ens has de deixar, Enric. Ara el panorama de la fotografia que ens queda en aquests moments és una curiosa distribució meteorològica, perquè el PP, a la seva dreta, té una tempesta que cada dia es fa més grossa, sí. I, en canvi, el PSOE, a la seva esquerra, té un xirimiri, té un plugim. Té un plugim. Clar, i aquí el dubte és... li convé al PSOE o hi ha Pedro Sánchez que l'esquerra, a la seva esquerra, s'organitzi, tot i que allò és un guirigall de difícil lligam? I creus que la Mònica García pot ser la resposta? Bé, molta gent parla de Pablo Bustinduy, uns altres parlen de que també pot aparèixer per aquí a l'Ernest Urtasun, i un altre que a l'Ada Colau, i evidentment també es parlarà molt de la Mònica García. Tot això, que recorda molt el Frente de Popular de Judea, el Frente de la Unió de Popular de Judea de la vida de Brian, això no sé si beneficia o perjudica a Pedro Sánchez.
1: Mira, el PSOE ha decidit tirar pel dret, això està clar. Totes aquestes cavil·lacions, crec que fa temps que s'estan fent, ells saben des de fa temps. Hi ha un moment que el lideratge, si és que en algun moment podem parlar en propietat de lideratge de Yolanda Díaz, comença a quedar clar que és fluix. Yolanda Díaz ha estat, al meu entendre, una bona ministra de Treball, sobretot en l'anterior legislatura, a la qual el mateix, jo crec, el PSOE va intervenir aquí, de cop i volta, és enlairada com a alternativa a Podem, no? És a dir, era la versió amable, I en l'anterior legislatura el PSOE va creure que això li convenia, va ajudar a que Yolanda Díaz desplacés l'antic grup dirigent de Podem. Això va provocar una escissió. Les decisions són duríssimes en política i les decisions a l'esquerra encara ho són més i sobretot són molt tòxiques. El problema és que la senyora Yolanda Díaz no va saber omplir el buit que ella mateixa havia generat, no? I aleshores és un lideratge que no ha acabat de quallar mai. Els seus al final ho van acabar veient, que això no quallava. I aleshores es va començar ja a plantejar la qüestió de que s'havia d'anar a buscar algú més. El que passa és que aquest buscar algú més encara no l'han resolt. Arribats a aquest punt, jo penso que en aquests moments el PSOE ha tirat pel dret en el sentit de dir, escolti, nosaltres el que ens interessa és arribar el més lluny possible en aquestes eleccions, ja veurem si podem fer majoria o no, però vull dir, un PSOE per damunt dels 130 diputats, aquest és l'objectiu del Partit Socialista. I per tant, en aquests moments, que són moments d'emergència pel PSOE, pues, escolti, no crec que estiguin en condicions avui de fer obres de caritat a la seva esquerra. Vull dir, és el problema dels altres si tenen o no tenen lideratge. Hi ha una qüestió a tenir en compte. És a dir, estem parlant dels esquemes que fins ara han regit la política espanyola. Tenim el PP, Vox per una banda, PSOE, Sumar, Podemos per l'altra, més els partits independentistes, nacionalistes, regionalistes, etc. En aquests moments comença a haver-hi una certa atenció i inclús preocupació per un fet. Estan sorgint pulsions de la societat dures i antipolítiques. La protesta, això està passant a Madrid. A Madrid es veu clar, amb la campada de sol, les protestes. Sí, hi ha un trasfons de duresa important, de crítica al poder polític en un sentit genèric, no només el PP o només el PSOE, de crítica al poder polític dur. Ahir a Barcelona també va haver-hi moments de tensió. Els sindicats acaben de convocar una vaga general per les properes setmanes, abans de que comenci formalment la campanya electoral. Per què els sindicats convoquen ara una vaga general? Que volen vincular la qüestió de la vivenda amb els salaris. Vincle que existeix, efectivament, perquè si els salaris no arriben és més difícil poder pagar el lloguer, no? Bé, per dos motius. Un, que des de l'acampada de Madrid ja s'ha llançat la consigna de vaga general. És a dir, ells el que no volen és que els hi convoqui una vaga un altre subjecte, que no siguin ells. El sindicat de llogateres, per exemple, no? I després, perquè ells volen situar la qüestió dels salaris en la discussió, no? I després penso que també perquè volen enviar un missatge ja de cara a la propera legislatura. El terreny social s'endurirà. Ja tenim les senyals, ja les tenim, les senyals. I la qüestió és si el quadre polític actual, amb les forces polítiques que existeixen avui, amb els lideratges que existeixen avui, quina capacitat de representació de la dinàmica de la societat té. Això també es posarà a prova durant la campanya electoral i en les eleccions.
0: En fi, Enric Juliana, t'ho agraeixo. Encara me'n recordo el dia que vam parlar aquí, en aquest estudi, del tema d'allò que va escriure Zarzalejos, te'n recordes, eh? Del tema de la denúncia per traïció.
1: Alta traïció.
0: I que es van anar fent
1: bueno,
0: gran.
1: És...
0: Sí, i, però és que ara, atenció, perquè ara es farà una altra cosa gran, que és el que ell va dir Díaz Ayuso, que és la tupinada electoral. Això també és el nou grans èxits, eh?
1: Però fixa't, l'alta traïció ho va escriure Zarzalejos, ho ha agafat el Vox, la bandera Vox, i el Zarzalejos no ha tornat a repetir.
0: En fi, Enric Juliana.
1: A vegades passa.
0: Una abraçada forta. Fins aviat. Que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu. Hem fet l'anàlisi amb l'Enric Juliana, allò que en diu un fi analista, de la situació actual. Aviam, on et mou?
2: A veure, és que hem dit moltes coses.
0: Ui, sí, efectivament. Efectivament. Sí, bueno, podem començar perquè la campanya electoral ja ha començat.
2: Primera, jo crec que, no vull repetir coses, però a mi em sembla un encert estratègic de Pedro Sánchez d'haver convocat aquestes eleccions des del punt de vista del seu propi interès, exclusivament pel fet que no tenia cap perspectiva de tenir un moment, no millor, perquè aquest moment no és bo, però menys dolent.
0: Molt bé, per un moment aquí. Sí o no, té raó el que diu, sí o no només, eh? Joan López Alegre?
3: No és tan clar.
0: No tan clar, molt bé. Toni Aire?
4: Sí, jo crec que és una estratega de primera.
0: Natàlia Rodríguez?
5: Un sí enorme.
0: Enorme. Laura?
6: Sí.
0: Val, segueix Ot.
2: Llavors, a mi em sembla que evidentment, una part d'aquest encert estratègic és perquè ha sabut llegir l'ambient del carrer, i l'ambient del carrer, per més que insistim en que hi ha elements que intenten instrumentalitzar-lo, cooptar-lo, teledirigir-lo, que sempre passa amb tots els esclats de mobilització, hi ha una base real, hi ha una base d'indignació pels sous, per la pèrdua de poder adquisitiu, pel cost de l'habitatge, pel cost de la vida, per el desgast de l'estat del benestar, perquè hi ha un problema amb la construcció d'aspiracions i de projectes, hi ha un moment de, com dèiem la setmana passada, de ruptura del contracte social. I això, evidentment, doncs, s'està intentant canalitzar en favor dels interessos de determinats partits per part d'aquests partits, però aquest esclat de mobilització té una base real i ell l'ha sabut identificar. I llavors jo crec que això intuïtivament ens porta a un escenari en què la dicotomia és diferent que fa unes setmanes. Fa unes setmanes semblava que estiguéssim parlant d'un escenari tan nefast amb el que estava passant a Ceuta que la cosa era si el PP i Vox estaven en condicions d'obtenir la majoria absoluta o si estaven en condicions d'obtenir 3/5 parts del Congrés espanyol i per tant amb capacitat i amb disposició de poder alterar substancialment l'ordenament jurídic espanyol. Crec que ara ja no estem aquí. Crec que és molt, molt, molt, molt, molt complicat que es repeteixi l'aritmètica de les últimes eleccions, però que no està tot el peix venut. Això, per una banda. I per l'altra banda, jo crec que amb bona part de la campanya es disputa, amb els errors no forçats del Partit Popular, que els ha comès de manera sistemàtica, no només en l'última campanya electoral, sinó durant tota la legislatura, i segona, i la més important per mi, en la mesura que crec que realment hi ha un final de la pacificació social en aquest país. Crec que l'esquerra del Partit Socialista, no només el món de Sumar, sinó els partits sobiranistes, la gent sense interessos partidistes que aquests dies s'està manifestant, el moviment per l'habitatge, altres sindicats, doncs jo crec que si aquest espai polític al carrer, aquest espai popular, és capaç de engegar un cicle de mobilitzacions que no sigui cooptat pel Partit Socialista, que té posat entre cella i cella d'aconseguir cooptar aquest clima de mobilització, aquí es jugarà molt bona part de la batalla. Perquè si el que s'acaba percebent és que l'esclat que sens dubte hi haurà al carrer ha estat tot un invent, que jo crec, insisteixo, que no ho ha estat, doncs això no ajuda, no ajuda.
0: Joan.
7: Bueno, jo, el primer que vull dir és que jo tinc la sensació de que el PP arriba a aquestes eleccions amb un trauma no superat. que és el trauma de les eleccions del 23, a la que van donar la victòria electoral per descomptada. Van donar la victòria electoral tan per descomptada que, si ho recordeu, Núñez Feijóo no va anar al segon debat electoral, el qual és un error majúscul de primer d'estudiant del grau de polítiques. I aquest trauma el PP no l'ha superat. I això que ara diu Olot dels errors forçats i de què pot passar durant la campanya és una cosa que jo crec que lastra en el PP, que ells mateixos estan plantejant què és el que farem malament perquè ens torni a passar el mateix. I això és un problema, això és un problema que té el PP. Dit això, jo deia, ull que no està tan clar, perquè hem de recordar que les mobilitzacions al carrer no es tradueixen sempre en vots. Els catalans ho sabem bé, hem tingut manifestacions de desenes de milers de persones al carrer, Ciutadans ha guanyat unes eleccions a Catalunya, el que va passar durant la guerra d'Iraq i el no a la guerra amb un gran resultat electoral del PP, el 15M que porta després a una victòria electoral de majoria absoluta de Rajoy del nivell de les de Felipe González, per tant, ull que una cosa és el carrer i l'altra cosa són les urnes. I després us diré només una cosa. Mireu, l'Espanya del 23 no és l'Espanya del 27. A l'any 23, quan Sánchez guanya les eleccions perquè Feijóo no va al segon debat, perquè el PP l'última setmana se'n va de vacances, com ara se'n va Sánchez de la Mareta, i passa olímpicament de la campanya, li regala el resultat electoral a Sánchez, des d'aleshores fins ara ha passat de tot. Ábalos, Cerdán, Zapatero, Ceuta, el germà, la dona, tot el que ha arribat a passar en aquest país. O sigui, l'Espanya del 23 no és l'Espanya del 27, el Sánchez del 23 no és el Sánchez del 27, i la gent que tenia molta por a Vox el 23 no és la gent del 27. Vox porta, aquí ens sembla, perquè estem a Barcelona molt lluny, Vox porta anys governant a grans ajuntaments espanyols, Vox està a comunitats autònomes, és l'opció política preferida per la gent jove d'aquest país. Hi ha enquestes del CEO que apunten que a Catalunya Vox pot arribar a ser o està lluitant per ser segona força política a les generals, a les eleccions a Catalunya. Per tant, el nostre país avui no és el país, no és el país de fa 4 anys enrere. Jo crec que el PP guanyarà, però el PP, només perquè ho situeu, el que li passarà serà que deixarà de tractar Vox de tu per tractar-lo de vostè. Aviam. Perquè no és el mateix pactar amb un Vox o amb un Sumar amb 30 escons que amb un Vox amb 60 diputats.
0: Natàlia.
5: Bé, estic força d'acord, també amb el que acaba de dir ara el Joan. També penso que un dels problemes que té ara en aquests moments el PP segurament és la figura de Núñez Feijóo, amb la qual els errors no forçats poden ser una cadència durant la campanya, ja sabem què en comet. Ell no és Giorgia Meloni, per posar-ho d'alguna manera, és a dir, quan tu tens un govern de dreta i extrema dreta dins de la Unió Europea, hi ha tantíssimes coses de les que promets que no pots fer o que estàs limitadíssim per les directives europees, però la Giorgia Meloni té un carisma i una capacitat amb aquella veu que té ella quan parla, que té una veu molt profunda i així, si un italià com a molt respost, molt directe, d'aguantar-ho tot. Jo crec que el problema de la dreta espanyola és que els hi falta segurament una figura que sigui capaç d'agafar tota aquesta olla, tots aquests ingredients que hem posat ara. Evidentment no tenim res a veure amb el 2023, tots els casos de corrupció s'han anat acumulant. També és cert que hi ha tants casos, tants àtics, vull dir, una invasió a Ceuta, que jo crec que la gent també, el desconcert és tremendo. I fer-se una fotografia única ara costa moltíssim. Però la referència amb un líder, diguem-ne, fort, en el del qual te'n puguis, diguem-ne, deixar portar, crec que ara és molt complicada. I per aquí és on torna a entrar el Pedro Sánchez, que és capaç de capitalitzar, diguem-ne, part d'aquest desconcert i mobilitzar el que no tenia mobilitzat, que eren la seva gent. O sigui, jo crec que la seva gent estava disposada a tirar la tovallola, a dir, escolta, patada la bicicleta, que sigui el que Déu vulgui, que governin 4 anys. I crec que en aquesta, ara, fent aquest pas, segurament ha aconseguit donar-los un toc d'alerta i recuperar una mica l'energia l'energia que li permeti continuar dalt de la bicicleta, perquè és que jo crec que aquella bicicleta que ell duia ja no... O sigui, havia perdut un pedal, per entendre'ns, no? Per tant, jo crec que en aquests moviments manca d'un lideratge molt evident dins de la dreta i un Pedro Sánchez que recupera una mica d'oxigen, perquè el carrer no són les urnes, però el carrer també és un moment, és un momentum, eh? O sigui, dona combustible amb alguna alternativa. I crec que aquí és on som.
4: A veure, sí, començo sobre això de la mobilització, perquè és veritat, ja hem dit que el Pedro Sánchez és un gran estrateg i ha trobat un moment, una conjuntura, on podia trobar allò que els cursis en diuen una finestra d'oportunitat per millorar les seves minces opcions. Una altra cosa és que li surti bé, que sigui prou la conjuntura per remuntar amb tot el plom a les ales que té, i si no se'l jutjarà com a part de culpable de la circumstància que molta gent la té ara mobilitzada al carrer, per exemple. Però la mobilització és evident que sempre en les campanyes és un element bàsic, és a dir, si aconsegueixes mobilitzar la teva base. Era obvi que fins ara l'esquerra i a l'esquerra del PSOE no la tenien mobilitzada. I aquí només un apunt previ sobre el que deia el Joan, no per mobilitzar, però per polemitzar. Però la qüestió és que el 2017 guanya Ciutadans, després de mobilitzacions massives al carrer, entre altres coses, per la polarització. Rivera va dir, nosotros nacimos para unas elecciones como estas. I es menja un PSC que acaba amb 15 diputats. El que passa, a més, és que acaba governant l'independentisme perquè l'independentisme, malgrat fragmentat, suma. I, per tant, les mobilitzacions sí que van a cap aquí. Jo compro més mobilitzacions com la dels indignats, que després de tot el que va passar, el PP va guanyar a Espanya les eleccions municipals claríssimament, i a Catalunya Convergència i Unió, en el seu dia que existia, amb tries, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona. Dit això, i no em vull posar Ada Colau, però jo, per allò d'interpretar la realitat a través del meu filtre personal, jo ahir m'haig posat molt content, perquè el cas és que jo des de petit, i això és una
7: tara... Tu també et passava tot.
4: Sí, tot em passava abans a mi. No. Era a mi de petit, jo em posava ja des de petit content quan hi havia eleccions. És una tara com la que tenim tots, no? I a mi ahir em vaig posar content. No tan content com els alcaldes del PSC, que encara estaven més contents que jo. És a dir, ahir qui va sortir va celebrar amb el Cava va ser molts candidats, alcaldes i alcaldables del PSC, que van dir, per fi, aquest home s'estamparà abans que nosaltres, perquè la gran por que existia als quartets del PSC era que ells posessin la cara als primers. Ell ja s'hi havia compromès que no, però faltava que ho complís, perquè, com tantes altres coses, el senyor Pedro Sánchez deia que tot és canviant, no? És un canvi d'opinió, no és mentir. Ara, és cert que no estic tan content en els últims temps, perquè fins i tot jo tinc un punt de fatiga, i per tant imagino com pot estar la resta de la gent. Fatiga per una campanya permanent, i una campanya, per dir-ho, diguéssim, periodísticament, és molt crispada, per dir-ho popularment, és molt marrana i més que ho serà, molt bruta. I aquí els dos casos que tu posaves d'Òscar Puente, que a Òscar Puente hi ha la reacció del PP. Un, Òscar Puente és un ministre, però fa de senglar. Que aquesta era una tipologia de polític que existia i ha existit sempre. El diputat, porc senglar, és a dir, que és el que envesteix, bàsicament, el tellado, per entendre'ns. Però un ministre no era propi d'això. Alfonso Guerra era una altra cosa, fins i tot quan era vicepresident i vicesecretari general. Però no era tan bèstia. És a dir, han passat unes quantes pantalles d'allò. I el que ell va fer al tuit ahir va ser impropi. Per part del PP, hi ha una mostra també d'aquesta brutícia i d'aquesta crispació, que és que un PP que trenca el primer dia ja la seva coherència de campanya, malament. Perquè com van rebre l'anunci de Pedro Sánchez? Amb l'himne de l'alegria, no? Por fin, i posaven l'himne de l'alegria. Tu, si vols ser guanyador per fi i no quedar-te només en lo dolent, has d'aspirar a il·lusionar, a projectar un missatge en positiu. I era una bona idea, això de l'himne de l'alegria i el por fin i tot positiu. Però, clar, al minut 1, ho esquerdes fotent un tuit d'un paio morint-se de dolor a terra. Per tant, alerta, perquè ara que es va estrenar fa poc la pel·lícula del Coyote i el Correcaminos, que vaig sentir que el Pàmies la reivindicava, el PP té una tendència a Coyote amb les eleccions. I, concretament, Núñez Feijó. Es dona un fenomen que és que la major part de partits, quan venen eleccions, pugen. El PP no, de Feijó. I té una tendència a esgarrar-la a última hora. Per tant, jo crec que no comencin en aquesta línia, perquè en teoria ells van a una campanya guanyadora. Però això s'ha de notar, no és obvi. I aleshores, per últim, sobre els sindicats, és una altra mostra d'aquest embrutiment de tot plegat i aquesta cosa tan explícita i tan grollera. Tot és obvi que són uns sindicats teledirigits, tant UGT com Comissions Obreres, quan fan el
0: que fan
4: ara...
0: Jo crec que li fan un mal molt gran al sindicat de llogateres, per exemple.
4: Bueno, sí, però ells mateixos també es retraten, i per mi és part de la brutícia que vivim constantment, que ara arribarà a un punt àlgid, perquè en la campanya tot ho extrema, i per tant que pot aportar un plus de cansament.
0: Ara en continuem parlant, anirem a la publicitat ara. És que no oblides una cosa mai, Toni Aira, mai. El Correcaminos Era un imbècil i un cretí.
6: Totalment.
8: RAC 1. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
9: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
11: Bon Preu i Esclat.
8: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
9: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
8: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
9: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
8: Entrades a salonnautico.com.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques, com Lacoste, Under Armour i Zadig & Voltaire, per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
14: Coneixes Open Room de Prepsol? És on trobo les respostes a tots els temes relacionats amb l'energia de la mà d'experts.
15: Més de 50.000 persones comparteixen coneixement a Open Room, una comunitat oberta a tothom que ofereix cursos, esdeveniments i informació des de diferents àmbits. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de compartir.
16: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: l'aerotèrmia escalfa tota la casa? L'energia de les plaques solars és gratis? Quines finestres van més bé, d'alumini o de PVC? I nosaltres respondríem que tenim tot el que cal per fer que a casa teva no gasti tant i estalviï més energia. Atentament, Leroy Merlin.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: increïble.
17: Platòric.
18: Kiwi.
17: Eh?
18: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
17: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
20: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
21: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
22: El perquè de tot plegat.
0: D'aquí a una estona, d'aquí a poca estona, parlarem amb una persona que... primer amb la Mònica Usart, perquè ara parlem del temporal, però sobretot parlem amb una persona que a les 2 de la matinada del dissabte passat, en el programa especial que vam fer, on hi havia la Natàlia Rodríguez precisament, ens van lluernar tots, que és el Mariano Barrientos.
23: Uf, sí.
0: Paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals, i és cap on anem. Cap on anem. I em sembla molt interessant. Ell diu, jo no sóc meteoròleg, però sí que sóc climatòleg, i per tant amb ell parlarem, i... aprofitant la vinentesa i que parlarem dels temporals, tenim dos contenidors d'Agafa't Fort.
24: Alert.
0: I després, per cert, és molt probable que d'aquí a una hora i mitja aproximadament parlem amb un dels millors jugadors de la història del futbol, que es diu Andrés Iniesta, sí, que més ahir va obrir hi ha una exposició que es diu Iniesta Experience, que es fa a l'antic IMAX de Barcelona i que val molt la pena veure'l. I després parlem amb el líder de Love of Lesbian, el Santi Balmes, per aviam com acabarà la gira, recordem que de moment frenen, i després amb el Jaume Ripoll, el fundador de Filmin, cofundador de Filmin, parlarem de, ara aprofitant que ve el Festival de Sitges, les millors pel·lícules de terror del segle XX. Tema que li ha passat al Toni Aire.
4: Molt.
0: Que ha passat al Toni Aire i que és el tema del terror i del segle XX. Bé, dit això, acabava el comentari l'amic Toni Aire parlant de els sindicats i la vaga general convocada. Es podrien haver esperat unes hores. No calia fer-ho el mateix dia de la convocatòria electoral, perquè hi ha dues sensacions. Una, que són de part...
4: Una sensacionassa.
0: Què?
4: Una sensacionassa, més que una sensació, no?
0: Que són de part, una, i la segona, que jo crec que el que fan també és eclipsar la figura del sindicat de llogateres, tant de Madrid com de Barcelona. Aviam, on vau?
1: A veure, jo sóc el primer de tenir molts retrets per la direcció de Comissions Obreres i d'UGT. Per començar, pel paperot que van fer durant el procés, en moments en què el clima de tensió social i l'urgència de país també era molt gran, des del 9-N fins al 1 d'octubre, fins a les protestes contra la sentència. I llavors hi pot haver tota una discussió estratègica sobre la conveniència d'anunciar la vaga general ahir, o d'anunciar-la d'aquí una setmana, o de... el fet que sigui en campanya electoral o que no sigui en campanya electoral. Però compta en estendre la crítica o el retret del paper que tinguin Comissions Obreres i UGT en aquest clima de mobilitzacions i l'organització de la vaga general amb una crítica estructural. Per què ho dic? Perquè ahir l'ambient a la mobilització, a la manifestació de la Ronda Sant Pere, que va haver de canviar el recorregut perquè va desbordar les expectatives, no hi havia un teatre electoral. I no hi ha hagut un teatre electoral en les mobilitzacions que jo he vist els últims dies. Com no hi era un teatre electoral en les mobilitzacions dels mestres dels últims mesos, ni en les dels pagesos, ni en les dels metges.
0: Però la vaga general no és pels pagesos i pels metges i per l'ensenyament.
1: La vaga general ja veurem en quins termes es produeix. En tot cas, com a mínim, el que jo vull dir és que hi ha motius perquè s'hi sumin tots aquests col·lectius. És a dir...
0: Que s'hi sumin.
1: Que no... Bueno, que s'hi sumin o que ho coorganitzin, no ho sé. Jo m'ho miro, diguem-ne, des de la distància analítica d'aquesta tertúlia. Jo crec que hi ha motius perquè s'hi sumin, perquè els problemes socials que tots aquests col·lectius han anat expressant els últims mesos en les seves mobilitzacions, tots tenen vasos comunicants amb el que està passant aquests dies. I jo crec que, insisteixo en la idea que deia abans, que estem començant a veure el final d'una operació de la qual han participat, de fet, el Partit Socialista Obrer Espanyol i el Partit dels Socialistes de Catalunya, sobretot el Partit dels Socialistes de Catalunya a Catalunya, que és una maniobra de pacificació de la societat i d'estabilització dels conflictes i d'intentar fer veure que cap dels gots de cada conflicte social estava ple. I ara estem començant a veure que estaven tots plens i que estan començant a vessar. Llavors, només dic que està molt bé intentar analitzar com hi ha segons qui que ho instrumentalitza per interessos propis, però que compta, o sigui, em semblaria una lectura equivocada del moment ambiental i del moment històric pensar que la ràbia que estem començant a veure aquests dies és una cosa construïda políticament.
0: Aviam, Joan.
7: No, jo crec que en els darrers anys hem vist com la política institucional entrava en crisi. Va aparèixer Podem en el seu dia, va aparèixer Ciutadans, va aparèixer Vox, ara ha aparegut Aliança, només cal veure l'enquesta del diumenge de La Vanguardia, i això ha fet entrar en crisi els partits polítics establerts. Ha desaparegut Convergència, el PP... N'estem parlant ara, el Partit Socialista, si treu més de 100 diputats, quan va arribar a tenir 202 ja estaria content. I amb els sindicats ha passat, si us hi fixeu, exactament el mateix. Han aparegut sindicats a la pagesia, sindicats al transport, cada vegada hi ha més sindicats sectorials que tenen més força i més representativitat. Ho hem vist en el tema més important que hi ha hagut, segurament a Catalunya, des d'un punt de vista social, els darrers temps, que és la crisi de l'ensenyament. El protagonisme és d'USTEC, i USTEC es queixa de que el govern signa un acord amb gent que no representa pràcticament a ningú en el sector de l'ensenyament, com són Comissions i UGT. Per tant, hi ha una crisi de la política i hi ha una crisi de la representació dels sindicats vinculats al món de la política, perquè la gent ja no s'hi sent representada. I això que han fet de no fer ni una sola vaga durant els 8 anys de Sánchez, de convertir-se en una estora, de les polítiques del govern de Sánchez, de no queixar-se per l'increment del cost de la vida, de no queixar-se del problema de l'habitatge, de no queixar-se de tot el que ha passat amb els serveis públics, que és que hem tingut morts a damunt. És que ahir es tardava 2 hores en anar del Maresme a Barcelona perquè no hi havia trens. Però quan no és la pluja és una altra cosa. I tota aquesta gent no ha dit res. I quasi un arriba a pensar, clar, és que quan hi havia Rajoy tenien subvencions per 8 milions d'euros i a dia d'avui tenen subvencions per 32 milions d'euros. Bueno, quin és el preu d'aquest silenci? I ara, el que aquí ha passat és molt clar. Moncloa ha despenjat el telèfon i ha dit, jo tinc 2 primers moviments de campanya, per cert, des del punt de vista de polaritzar, molt ben jugats. O primer, la bestiesa de colar a través de la Diputació Permanent els decrets de l'habitatge, i el segon, dir-li a Unai Sorda i a Pepe Álvarez, munteu-me una vaga general, perquè, clar, un país en el que un munta vagues generals no contra el govern, sinó contra l'oposició, que encara ni siquiera governa, és el colmo.
4: Jo crec que el que passa és que amb els sindicats passa com amb la resta d'agents socials, institucionals, que viuen les conseqüències d'un trencament i d'una ruptura que vam viure... Doncs amb una crisi econòmica i financera molt grossa, de la qual encara en patim les conseqüències, i que va derivar una crisi de confiança també d'institucions. Recordem que allò va portar un papa a marxar, un papa de Roma, va portar un rei a abdicar a Espanya, va portar els partits grans a caure, alguns a desaparèixer, a que neixessin de nous, i era, com no, els sindicats, que eren part d'aquest, ho volguessin o no, d'aquest establishment, que en rebessin les conseqüències. Hi ha una baixa de les afiliacions, claríssimament, està havent-hi una emergència de nous sindicats o de nous fronts que s'obren en clau de defensa de sectors que no se senten defensats o prou representats pels sindicats clàssics, i per tant, sí, és obvi, no només viuen les conseqüències de tot plegat, les pateixen, sinó que molts s'han descobert que són criticables també, evidentment són criticables. Això no vol dir, com deia en Bou, una crítica estructural. Jo no la faig, per exemple, jo difereixo amb una cosa que apuntava precisament ell a propòsit del paper del procés que van tenir. Ja ens hagués agradat que el paper dels sindicats a Catalunya hagués sigut mínimament seguit per alguns partits d'obediència espanyola que tenen representació també a Catalunya i que van fer el que van fer i que finalment s'han adherit a una amnistia
1: per
4: un conjunt
1: d'altres
4: sindicats. No, però el paper de Pepe Álvarez, per exemple, va ser molt discutit al món del PSOE perquè ell estava a favor del dret a decidir, per exemple. Per tant, crec que aquest és una crítica que se'ls hi pot fer, però no és, jo no faig una crítica ad hominem. Sí que és veritat que, home, posar una vaga general en plena campanya té una voluntat d'incidència, evident, que no se li escapa a ningú, i per tant pot sonar groller. Ara vivim un moment tan polaritzant, tant de blancs o negres, on pots dir, com deia el Joan López Alegre ara, que els sindicats fan d'estora de l'esquerra, però també pots dir que la patronal fa d'estora de la dreta, i no havia estat sempre així exactament a l'estat espanyol. És a dir, hi havia uns certs pactes d'estat a propòsit de les pensions, a propòsit de reformes laborals, van existir, fins i tot van existir amb la senyora Yolanda Díaz de membre del govern. Què ha passat pel mig? Doncs que tot ha degradat moltíssim amb una situació de xoc dels teus als meus, a mi o contra mi, i tu ets trumpista, o tu ets del Lula, o tu ets... I clar, i pel mig, què queda? Doncs un espai central que el que passa és que la major part de gent que està allà, potser la major part del temps es queda a casa.
1: Natàlia.
2: Bé, a mi em va sobtar molt ahir al vespre quan vaig escoltar unes declaracions del Camil Ros que deia, textual, més o menys, és que hem vist que hi ha molta gent jove al carrer. O sigui, és com una... reconèixer que realment el pols del carrer els sindicats l'han perdut per tot això que esteu dient, que ens dic força d'acord, aquesta desmembració, diguem-ne, del que és de la representació de la reivindicació que té a veure més amb reivindicació laboral, que també té a veure amb la teva qualitat de vida, els teus salaris, etc, i una mica del seu propi desconcert de veure ara com aprofito aquesta situació, que de pas jo tampoc no estic massa segura que en el PSOE li vagi bé, perquè crec que el PSOE, d'alguna manera, el Pedro Sánchez, si vol tenir una mica d'oxigen, ha de continuar representant una estabilitat, perquè davant d'aquest món on hi ha sistemes de tempesta continus que es diuen Bolsonaros per aquí, Trumps per allà, etc, Espanya, que estava posada com una mena de d'aldea gala, no? Enmig de tot una Europa, diguem-ne, on l'extrema dreta és majoritària, necessita continuar representant un ordre. Continuen, necessita, i dient, jo estic mano, jo tinc les maneres de fer de reconduir-ho tot això. Si comença a deixar que altres actors intervinguin per aquí, i la vaga general, jo crec que en el context espanyol una vaga general sempre té unes reminiscències de desordre, no pas d'ordre, d'una reivindicació, etc. No? Per tant, jo no estic segura que això li vagi bé, però sí que em va sobtar aquella candidesa de dir, hem vist gent jove, no? Com dient, és que fa tant de temps que no en veiem ni un en els sindicats, no? Hem vist gent jove, doncs allí ens hi posem. I després, en allò que dèiem dels diferents conflictes que hi han, jo crec que es retroalimenten els uns als altres. És impossible avui en dia encapsular el conflicte que té a veure amb la mobilitat, rodalies, etc, etc, que francament no estic aquí amb vosaltres perquè venia a Barcelona, doncs és més fàcil remuntar a l'Amazones. No sé com dir-vos-ho, no? Vull dir, ja està, si no, estaria aquí amb vosaltres. Però, vull dir, mobilitat, educació, sanitat i, per suposat, la vivenda. Perquè la vivenda és com l'aigua. O sigui, no ens podem permetre el luxe de no tenir aigua. I, francament, hem assumit una societat on la gent podia no tenir capacitat de tenir vivenda amb les diferents formes possibles, lloguer, compra, etc, etc. I crec que això ara és el que està explotant. I aquestes tempestes continuaran arribant. Per tant, penso que davant d'això, una vaga general, jo no sé si afegeix més soroll amb un soroll que ja és molt difícil...
4: No creus... Perdona, Natàlia, és que m'insinuava molt una cosa que deies sobre que, clar, tu parles molt racionalment, no? És a dir, d'una qüestió de blocs, que és així, del mar mentals, no? De si ens movem i parlem d'això. Però no sé si Pedro Sánchez, en la línia del que tu dius, es mou més com a identificador d'estats d'ànim o generador d'estats d'ànim. És a dir, ell ara, sobretot, el que vol és que identificar la gent que protesta amb ell, que són del meu equip, en el món aquest, els que tenen por al que vindrà, que és un clàssic del PSOE. És allò, ara s'han fet 30 anys del Doberman, del mític vídeo, del videoclip del Doberman, que era aquell que va treure el PSOE contra el PP d'Aznar, quan estava a punt de governar també, en el que et venien a dir que si guanyava la dreta, això era com un Doberman que atacava, que mossegava, i que hi hauria retrocés...
0: I aquella campanya, si tu no hi vas, ells tornen.
4: Exacte. I ell crec que tiren cap a aquest frame més sentimental, més emocional, de dir, alerta, que jo per mi sol doncs no seré un festival, o no seré per tirar coets, o no m'estimareu molt, o potser n'he fet de moltes, però el que ve és pitjor. El meu dubte, com tu deies molt bé, és si li serà prou aquest enfocament clàssic que els socialistes i li ha donat un bon resultat, o si ja està gastat i ell molt cremat.
0: Hem d'anar acabant el tema, però abans et vau breu, Joan López Alegre, breu, sisplau, si haurà de dir alguna cosa.
1: Breu, no, jo estic d'acord amb dues coses que s'han dit. Primera, hi ha una recomposició, com explicava el Joan, del món sindical, que en bona mesura es deu a que hi ha grans sindicats que s'han dedicat les últimes dècades a pacificar conflictes i a ser una crossa del sistema de poder polític. Això em sembla indubtable. Segona, no s'ha fet prou els últims 8 anys i no hi ha hagut prou mobilització. També, atenció, posem-ho en quarantena del grau de repressió que hi ha hagut en aquest país i d'intent coordinat de desmobilització que hi ha hagut en aquest país. Però, en tot cas, és així. O sigui, no s'ha fet prou aquests últims 8 anys. Per això, jo crec que, per això deia abans, que qualsevol moviment d'organització popular o de resistència contra una possible victòria del PP i Vox ha de tenir clar que el Partit Socialista Obrer Espanyol forma part del problema. No només forma part del problema perquè ara els seus interessos siguin espuris o perquè sigui oportunista o perquè tot ho passa pel filtre electoral, sinó perquè forma materialment part del problema. No ha derogat la llei Mordassa, les seves polítiques amb habitatge, quan no han fracassat, ha estat en primera instància per culpa seva, perquè, per exemple, la decisió de no incloure en la regulació el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions és una petició del PSOE. No ha modificat pel que ens interessa a nosaltres respecte de la llengua, la funció del Ministeri d'Educació Espanyol com una autoritat que pot intervenir sobre la immersió, ha espiat dirigents independentistes. Vull dir, evidentment, el PSOE forma part del problema perquè la seva missió històrica és preservar uns determinats interessos econòmics i d'unitat de l'Estat. Llavors, jo crec que el que estem veient aquests dies va molt més enllà de la dicotomia electoral, perquè crec que hi ha molta gent en aquest país que pensa que aturar la victòria del PP i Vox no és un interès ni de partit, ni sindical, ni de grups d'interès. Ara, la clau estarà en si la gent que no creu això és capaç d'organitzar una batalla les pròximes setmanes també en contra del Partit
0: Socialista.
3: Sí, no, jo és que crec que aquesta és la clau. Per primer cop en democràcia, o sigui, per primer cop en 50 anys, l'extrema dreta té opcions reals de governar. I aquest és un fet en el que molta gent, com ara apuntava Lot, més enllà de qüestions estrictament partidistes, connecta. I, per tant, crec i espero que sigui un factor que faci que molta gent vagi a votar, per contradir també una frase, en part, que ha pronunciat el Joan, que ha dit que Vox és l'opció preferida dels joves avui en dia. D'una part dels joves. D'una part. És cert que d'una part important. D'una part. Però hi ha una altra part que està molt mobilitzada i una altra part que ahir estava al carrer a Barcelona protestant per l'habitatge i que està, per sort, connectant amb aquesta sensibilitat. Vox, que és un partit que té una retòrica, que té un discurs clarament xenòfob, que té connexions amb moviments racistes internacionals i que té un programa electoral que ja anirem a llegir quan es publiqui, però que inclou molts punts que són clarament anticonstitucionals. Per tant, jo crec que per mi el principal risc d'aquestes eleccions és aquest accés de l'extrema dreta a les institucions de l'Estat per
4: ja existia a les anteriors.
0: No diré res. Ja està, perquè escaparem aquí. Per favor.
4: No? Bueno, li va sortir bé, això.
7: Doncs no diré res.
0: Què vols dir? Si són 30 segons, Joan.
7: 30 segons. El Toni ha dit una cosa sobre estat d'ànim. Estic d'acord amb una cosa. Jo crec que això va de l'estat d'ànim de la gent que té por del que vindrà contra la gent que té por de que tot segueixi empitjorant tal com està fins ara. Amb això estic absolutament d'acord. I no hem dit res, i tu has tocat el tema de lo de Puigdemont. Jo crec que Puigdemont li fan una mala jugada convocant eleccions quan ell torna, perquè passarà absolutament desapercebut.
0: Ja ho veurem. Per cert, que com que tot té una continuïtat i això no té final, Òscar Puente ja ha respost.
7: Ahir va posar 23 tuits.
0: Avui ha contestat amb una cuixa.
4: Com?
0: La seva. Quan el va ser operat, que realment fa esgarrifar, perquè és una cuixa que deu tenir una vintena de punts de sutura. Sí, la veus o no? Que diu que esto iba a acabar sirviéndole a este partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado. Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía. Evidentment, parado de l'alcaldia de Valladolid.
4: Un tuit literalment gore.
7: Això ho fa des del despatx del Ministeri.
0: És gore. 10:04, un instant, sisplau, que de seguida arriba el seny. I poca rauxa. Mònica Usart i Mariano Barrientos, un segon.

0: Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aire, Natàlia Rodríguez i Ot Bou. A l'ull de poll, Laura Rossell.
1: Mira, són les de 19, d'aquí 3 mesos és Reis.
2: Sí. I Jabolín.
1: I 3 mesos que estàvem parlant de les tristeses o no tristeses. I que d'aquí, i efectivament d'aquí a...
3: 2 mesos, no 3, 2.
1: 3, Reis.
4: 3.
3: El novembre falta un mes i el desembre...
1: No, falta i l'octubre estem ara, no? Novembre, desembre, gener.
3: Ah, no, clar, gener, sí.
5: Hi haurà molts regalets abans, eh?
1: Sí, i també et dic una cosa que tinguis molt clar, també, que falten 24 o 25 dies perquè es descongelin a la Maria Garey. Són les 10 i 10.
5: Que ara, concretament, serà descongelada per Jordi Basté.
1: No.
5: En uns apunts imprescindibles, com si ho veiéssim ara.
1: Hola, què tal, Mònica Usart?
6: Hola, bé.
1: Ara que parlem de descongelar. El verb, el fred i les pluges. Quin fred?
6: No fa fred.
1: Ara vindrà.
6: Ah, sí?
1: Ja arriba. Això. Dit això, Mònica, avui, de moment, com està el dia?
6: Està plovent a la Terra Alta i al Baix Ebre, ara. Plou.
1: Està plovent...
6: intensitat feble, vull dir que res, va fent. I ara al matí ha d'anar plovent a les comarques de Tarragona, sobretot cap a l'Ebre i també cap al Pla de Lleida. I després a la tarda es tornen a estendre les pluges per tot arreu.
1: A partir de quina hora s'estrena? Van entrar, no?
6: Migdia, durant el migdia i la tarda. I aniran fent fins la matinada.
1: És bestial perquè ahir, per exemple, perdoneu, però és que parlo de la ciutat de Barcelona, que entera. La ciutat de Barcelona va caure una aiguat de cal Déu i surts de dinar i et trobes que fot un sol que fa sol a les pedres.
6: Sí.
1: I és una cosa terrible.
6: Perquè veieu la complexitat també del temps.
1: O sigui, no, i la meteorologia s'ha tornat encara més complicada, no?
6: Sí, clar, amb aquests últims episodis doncs hem vist que hi ha coses que mai la tens controlada, la meteo, però és veritat que potser en altres ocasions, quan miràvem els models meteorològics i fèiem un pronòstic, estàvem més tranquils i ara estem veient que cada vegada ens passa més, que potser fem uns avisos de moderats i després hem d'acabar pujant a perill molt alt perquè hi ha algun aiguat, com el d'ahir a Granollers, doncs que se'ns descontrola i no ho teníem previst. I això, aquest any ja vèiem a venir que seria una tardor complicada per l'aigua del mar. Encara tenim la temperatura 2 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any. El mar està a uns 26 graus i és un motor, és benzina, això, pels núvols.
1: Si ha estat 2 graus per sobre, vol dir que si ara, per exemple, torna a venir el fred... No sé si té alguna cosa de causa-efecte, eh? És a dir, si ve el fred, baixa la temperatura de l'aigua.
6: Sí, la temperatura de l'aigua del mar aquest estiu ha pujat tant perquè hem tingut una situació de calor molt sostinguda i molt extrema durant tot l'estiu i ha fet pujar la temperatura de l'aigua del mar.
1: Si fa fred, per entendre'ns, pot haver-hi pluges més normals...
6: Clar, per això la tardor és el moment més complicat, perquè és quan el mar encara està calent i encara no s'ha refredat amb el refredament atmosfèric. I llavors, quan passa la tardor, és menys probable que hi hagi aquest tipus de pluges.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit aquest matí que tranquils, ha vingut a dir, no ha dit tranquils, però ha dit que el Metrocat diu que avui plourà, però res a veure amb allò d'ahir ni allò del cap de setmana.
6: Clar, és que seria molt estrany que es tornés a repetir una situació tan extrema. Pensa que divendres passat no vèiem a venir el que passaria dissabte. Jo recordo amb l'Abel Caral, que estàvem parlant amb els companys de cap de setmana a veure com veiem el cap de setmana, i sí, s'esperaven pluges, però no allò que dissabte al matí de sobte vam començar a veure que passaria. I ahir al matí, a les 6 del matí, no esperàvem que passés el que va passar a Granollers. Llavors, en principi, els mapes que tenim ara i els avisos que tenim ara no són de situacions com la d'ahir o com la de dissabte.
1: Saps què passa? Que també, quan acostuma a arribar en dies com aquests, la pluja i aquestes temperatures que comencen ara sortosament a baixar, però quan cauen 4 gotes ja tenim merder a la mobilitat.
6: Sí.
1: I Rodalies és un dels temes habituals. Clar, si plou molt ja i veus, com ahir a Granollers, les vies del tren absolutament tapades per la pluja, doncs clar, el merder es multiplica. I és exponencial. I per tant, avui torna a haver-hi, només hi ha una línia que funciona bé.

0: És allò que dius, noi. Què?
1: Desastre.
2: Terrible. És que quan abans parlàvem del paper dels sindicats, quants mesos fa que hi ha milers de treballadores i de treballadors que no poden arribar als seus llocs de feina o que tenen grans dificultats per arribar-hi per culpa del que se suposa que és un servei públic del transport com és Rodalies?
0: Quants
2: mesos fa? I quants anys que s'arrossega?
0: I això dius, bueno, plou, doncs pues, ja plou. Ja t'imagines que això passarà?
3: Si no plou és una altra cosa.
0: Aviam, com està la situació a l'estació de Sants de Barcelona? Allà tenim el Josep Moragues. Bon dia, Josep.
4: Bon dia, sí, la línia de Rodalies que encara no aixeca cap, eh? Estan passant diverses coses. La primera, hi ha un tren de R1, que és la línia del Maresme, que avui està realment magullada. Aquest tren R1 s'ha parat Arc de Triomf, ha estat uns 40 minuts parat perquè s'ha avariat aquest tren. Els viatgers han baixat a l'estació, han pujat a la següent circulació, però això deixa demores de 40-50 minuts en tota la línia del Maresme. Aquí a Sants avui hi ha més tràfic de gent. Si ahir arribaven 4 línies, avui en són 6 línies de les 9, però igualment tot queda molt lluny de la normalitat. La R4, per exemple, que és una de les principals línies ferroviàries, per fer-nos a la idea, va de Sant Vicenç de Calders, passa per Barcelona i acaba a Manresa. Doncs aquesta línia mor a Barcelona-Sants, no arriba ni a Terrassa ni a Manresa, molta gent que es queda aquí els deixen pel plantats i no saben ben bé cap on s'han de dirigir. L'estació de Granollers, però, està recuperada, que seria la part bona, després de l'aiguat d'ahir, però la resta de línies, com dèiem, que van a empentes i rodolons. Molts usuaris aquí a Sants que estaven desconcertats i enfadats ho deien a RAC1.
5: Jo he pujat al Papiol i no me n'he adonat que els digueia que s'acabava aquí a Sants. No, el tren, ara van dir que havíem de baixar. Ara he d'anar a Glòries i no s'han d'agafar la línia 1 o no sé.
6: La línia que tengo que coger está cortada, entonces no sé qué voy a hacer.
7: Jo estic molt descontent al funcionament de Rodalies des de fa molt de temps. Agafo el tren cada dia per anar a treballar i això és una aventura diària. Si no és la pluja, el robatori de cable, cada dia hi ha una cosa, no sé.
4: Els tècnics d'Adif continuen treballant per veure quines són les afectacions. No sabem ben bé què està passant a les línies que estan afectades. No sabem si ha caigut una catenària, si hi ha roques a les vies. No sabem quin és l'estat, com està malmesa aquesta línia. Tampoc ens saben dir quan recuperarem la normalitat de Rodalies. Ja portem 62 hores amb la línia de Rodalies que funciona a mig gas. La bona notícia, per posar una notícia, una nota dolça, no, al final, que les màquines per comprar bitllets ja funcionen. Des de quarts de nou, aquí a Sants, portaven sense funcionament hores i hores. Ara, després que ho hem explicat aquest matí, ara sí funcionen i la gent, amb moltes ganes, pot comprar els bitllets per fer el seu recorregut.
0: En fi, Josep, cuida't. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Només un petit comentari. Durant molt de temps, Renfe va tenir un director de comunicació i un portaveu que era una delícia. Donava la cara,
2: sí,
0: i aguantava el que fes falta. O sigui, no he vist ningú que defensi tant una empresa com Antonio Carmona. Antonio Carmona ja no hi és i es nota perquè no hi ha un portaveu que surti i expliqui, digui, mira, això passa per aquí, passa per allà, continua això, en el segle de la comunicació no pot ser.
2: I algú que demani disculpes.
0: Sí,
2: perquè ell ho feia,
8: sí,
2: sempre,
8: sí.
2: El primer
8: cosa
2: que feia,
8: que feia, sí,
2: i s'hi posava, sí, sempre, sí. El truquessis a l'hora que truquessis, des del mitjà que fos, i encara que portés 5 entrevistes seguides, s'hi, sí, posava, i el primer que feia era demanar disculpes i empatitzar amb els usuaris.
0: També et diré una cosa, Laura, que com a mínim Renfe ho feia, i encara ho fa a DIF, encara
2: ni se l'espera,
0: efectivament, ni està ni se l'espera. Un instant, perquè abans de continuar parlant de la pluja, i obro un parèntesi perquè m'agradaria anar un moment a Madrid, perquè des de fa un quart d'hora ha començat la reunió del Tribunal Constitucional que hauria de tirar endavant la llei de l'amnistia per part del sector progressista. Potser algú... sembla que tot està atibeneït, però sempre hem de deixar un interrogant que aviam si tenim un ensurt. Adrià de les Heres, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què?
9: Doncs mira, sí, ja ha començat la reunió del ple del Constitucional i finalment avui només s'hi debatrà una ponència sobre l'amnistia i la malversació. S'ha retirat un dels textos previstos, per tant només s'hi tractarà la ponència que ha preparat el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre els recursos que va presentar l'exconsellera Dolors Bassa. Això és una maniobra que... de tota manera, no tindrà cap conseqüència a la pràctica, perquè al cap i a la fi la decisió d'avui servirà per fixar el criteri del Constitucional sobre l'amnistia i la malversació, i aquest criteri es podrà aplicar a la resta de casos de líders del procés, evidentment també a Carles Puigdemont. La ponència que es debatrà avui anima el Suprem a aplicar l'amnistia en els casos de malversació i diu de manera preferent i urgent, i critica que el Tribunal va fer una interpretació retorçada de la norma. Per tant, serà un text molt clar que fixarà doctrina i deixarà molt poc marge d'interpretació als jutges Manuel Marchena i Pablo Llarena, que són els que tenen l'última paraula. Quan tindrà efectes aquesta decisió per Carles Puigdemont i els condemnats i exiliats? Doncs podria tenir efectes immediats, perquè el Constitucional podria notificar la decisió als jutges del Suprem avui mateix, però bé, la incògnita és quan mouran fitxa definitivament Llarena i Marchena, que ja han deixat clar que arrosseguen els peus sempre a l'hora d'aplicar l'amnistia. Per tant, no sabem quan aixecaran l'ordre de detenció contra Puigdemont i els exconsellers Puig i Comín, i tampoc quan deixaran sense efecte la inhabilitació de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva.
1: I molt important això que diu l'Adrià sobre la semàntica de la que en surti, perquè no seria la primera vegada que se n'espera una cosa i no ho sé. Allà veurem si la sentència avui es pot aplicar a tothom. I vaja, que és un clàssic, d'aquests estaments, és a dir, faran allò de fer sense fer, però al final no és tot, quedarà l'expectativa d'una interpretació, d'una altra decisió, d'una altra tal. Tant de bo avui resolgués, però també podria ser que no,
3: Sí. A veure, comparteixo la reserva del Toni, però de tota manera sembla bastant encarrilat, entre altres coses, perquè si els jutges del Suprem, que són els qui en darrera instància hauran de prendre la decisió final, sembla que s'han obert a amnistiar finalment el president Puigdemont i la resta d'exiliats i inhabilitats, però sobretot el president Puigdemont, que era la presa de Casa Major, és perquè ara hi ha una presa de Casa Major encara més gran, que és el senyor Pedro Sánchez.
0: Crec
3: que en la clau que això perjudica, i més en un moment electoral, el senyor Pedro Sánchez, doncs està...
1: Però fixa't que aquests es mobilitzaran un cop parli un Tribunal Constitucional amb un Conde Pompido, línia directa de Pedro Sánchez. Per tant, Pedro Sánchez també encara pot jugar, i aquesta setmana no està molt content amb Puigdemont.
0: Són les 10:20. Dissabte a la matinada, cap a 3:15, quan Catalunya s'inundava, vam parlar amb una persona que sempre que hi ha circumstàncies com aquesta, la Mònica Usar, diu: hem de trucar al Mariano Barrientos, és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Ens va explicar com ha canviat el país i com ens hem d'adaptar al canvi. Després del balanç dels aiguats ja hem pogut extraure algunes lliçons, avui el podem tornar a saludar. Professor Barrientos, bon dia, moltes gràcies.
8: Hola, molt bon dia.
0: El seu missatge aquella matinada era molt clar. Ja ens podem calçar perquè d'episodis com aquest n'anirem patint. S'atreviria a dir cada quant temps?
8: Bé, per l'experiència que tenim en els episodis climàtics del passat, hi havia uns comportaments que duraven uns 40 o 50 anys, però que tenien una forma oscil·lant. Eren com una onada. S'arribava a un pic màxim i després declinaven. El que passa és que actualment portem ja uns 40-50 anys d'anomalia, però hi ha una tendència, o sigui, no recuperen, no tenen un comportament natural i sembla que això va en progressió. Això vol dir que ens haurem d'habituar a que la freqüència d'aquests fenòmens extrems o extraordinaris doncs sigui molt alta i de forma sostinguda en els propers decennis. Doncs freqüències que en èpoques climàtiques més tranquil·les, com el segle XX, eren una presència d'aquests episodis cada 20, 30, 40 anys, probablement ara serà cada 2, 3, 4 anys.
0: Algunes veus ja parlen de tropicalització del Mediterrani. Està d'acord?
8: Bé, cap als tròpics no hi anirem, perquè això és un tema, una limitació geogràfica, però sí que el clima mediterrani començarà a manifestar les seves components més extremes. I això, posat així de forma simplificada en un quadre sinòptic, doncs dona la sensació que de tant en tant tenim una mena de clima tropical o un clima monsònic. El problema és que el clima mediterrani per ell mateix és prou irregular per definició com per pretendre que ara tindrem un clima tropical o equatorial. No, què va, tindrem un clima mediterrani alterat. I això vol dir agafar-s'hi fort i dia per dia els pobres professionals que facin predicció meteorològica doncs ho passaran pitjor, perquè podrem tenir una successió d'irregularitats que fins i tot no tindran cap relació amb l'ordre de les estacions de l'any que teníem abans. Mm. Bueno, és més feina i bueno, doncs ens hi posarem, no? Mm. Si ens ha tocat en aquesta generació, doncs què hi farem?
0: Vostè diu que hem d'acceptar que el canvi climàtic ja és aquí i que ens hi hem d'adaptar. Com exactament? Quines mesures hauríem d'adoptar immediatament com a país?
8: Bé, aviam, jo només puc parlar amb les referències que tinc del passat. Fer predicció climàtica, si la predicció meteorològica ja és compromesa, fer predicció climàtica ja és gairebé, bueno, no fer volar coloms, però és fer forçar molt les màquines, els superordinadors i els models físics per veure cap on estem anant. Però l'experiència del passat el que ens dona és, sobretot, coneixement de lo que és el vessant natural en els seus extrems, en episodis veritablement greus, perquè el que estem ara vivint encara no té ni de lluny s'apropa aquests llindars d'episodis excepcionals, realment d'usos, encara no. Encara no estem tenint, per exemple, un escenari com l'any del diluvi, de novembre de 1617, però també aquests testimonis històrics ens donen idea de com la societat entoma, accepta i desenvolupa estratègies davant d'aquestes situacions de transició climàtica. I això és potser el que sí que podem mínimament pautar estratègies o actituds de cara al futur. Què podria jo proposar? Pues una mena de recepta màgica, ja posats, estem fent gairebé futurologia, una recepta interessant seria aprofitar tots els recursos tecnològics que té la societat actual, que precisament el desenvolupament científic i tecnològic va ser la resposta que es va donar a una situació climàtica molt severa, la petita edat del gel, es va desenvolupar el Renaixement i la Il·lustració. La gent va voler respondre i conèixer com funcionava la natura i què fer davant de les seves adversitats. Va ser aquesta reacció la que ens ara permet tenir un arsenal de recursos tecnològics amb els que ja començar a fer front als problemes que estem patint. Mm. Llavors, per un cantó, resposta tecnològica i per un altre, un canvi d'actituds. Tenir una actitud decidida davant d'aquestes situacions. Si ens quedem dubtant, ai, no sé què fer, reunim-nos, fem cimeres, tornem de les cimeres, hem de debatre, No, anirà passant el temps, el clima està en tendència progressiva, nosaltres no ens podem quedar donant-li voltes i no, hem de prendre ja decisions i decisions molt concretes. Si es busquen els referents del passat, jo tindria algunes idees, clar, són molt bàsiques i de pura lògica, perquè, evidentment, amb els referents del passat no estarem inventant la sopa d'all. Davant d'aquestes crisis climàtiques sempre s'han intentat fer en els contextos socials i tecnològics de cada època, s'han intentat prendre totes les mesures de resposta, perquè l'instint de supervivència el tenim. Llavors, no sé, si us sembla, puc oferir alguna d'aquestes idees.
0: Sí, endavant, home, no s'agradaria, i tant.
8: Primer de tot, per exemple, davant de crisis que són tan generals o d'abast global, una estratègia que es prenia era replanificar el territori, pensar en opcions de com el territori pot encaixar millor a la societat o una quantitat creixent de població de forma més coherent. Això de viure en nuclis urbans és molt còmode. L'imperi romà ho tenia, però quan van tenir un deteriorament climàtic al segle V-VI, doncs la gent es va ruralitzar. Cap problema. Ara ja es comença a defensar aquest argument, per exemple, amb el del menjar o productes de proximitat. Això no vol dir que tinguem les escarxofes i els enciams just al peu de l'escala d'allà, del carrer, del barri, sinó que som nosaltres que ens hem de moure cap al territori. No el tenim abandonat, coi, doncs repoblem-lo, dispersem una mica a la població i això ens farà més resilients i menys vulnerables a aquestes situacions extremes. Després, renaturalitzar. Doncs sí, està molt bé que alguns territoris, en lloc d'esforçar-nos en tenir un model turístic o de lleure per determinades funcions en zones, per exemple, del litoral, on hi ha d'haver forçosament un passeig marítim perquè interessa per l'oci i pel gaudi de la població, doncs acceptar que potser hi ha d'haver-hi unes maresmes que són més resilients de cara als temporals marítims i a la mobilització de sediments i fins i tot és molt més econòmic que no haver d'estar refent cada 3-4 mesos un passeig marítim, renaturalitzar. Però per un altre cantó, ja que tenim tecnologia, una altra via de solució seria, no de solució, d'adaptació a aquest escenari nou, perquè si ho plantegem com un problema ens agafaran atacs d'angoixa. Seria reforçar les infraestructures en general, les infraestructures de subministraments, subministraments de tot tipus, ja que tenim tanta disponibilitat tecnològica, com a mínim, que sigui capaç d'entomar, de poder conviure amb aquestes situacions atmosfèriques més severes, per exemple, l'electricitat, el gas, l'aigua, que tot estigués ben protegit, ben endurit, adaptat a aquestes condicions noves, però això s'ha de fer, evidentment, de forma paulatina. I especialment dintre d'aquest tema, les xarxes de drenatge. Reforçar les xarxes de drenatge, dimensionar-les a aquesta nova torrencialitat que estem experimentant i no pretendre que amb un disseny que va ser correcte en el seu moment del segle XX, podem ara entrar en un escenari de pluges torrencials que està trencant, aquest matí mateix es comentava, si està caient precipitacions com la de Granollers, de 2 o 2.5 mil·límetres per minut, i tens una xarxa dimensionada per 0.5 mil·límetre o 1 mil·límetre al minut en situacions ja extraordinàries, doncs aquest desencaix l'hem de combatre. Tenim tecnologia i recursos per fer-ho. Doncs vinga, les zones que decidim que siguin urbanes molt denses han de tenir un drenatge adequat a aquestes noves pluges. I, en definitiva, l'últim, perquè es tracta d'assegurar el menjar i el beure, em sembla, en això no crec que hi hagi gaire discussió, sobretot assegurar el recurs hídric. Si tenim un clima mediterrani que per ell mateix és prou irregular en el tema de les precipitacions, hem de tenir un model de territori que asseguri el recurs hídric, que ens asseguri les necessitats que tenim d'aigua durant tot l'any, aigua de boca, aigua per ús industrial, per l'agricultura, una aigua d'una qualitat raonable durant tot l'any i que també pugui gestionar aquests excessos hídrics, tant els dèficits com els excessos. Ens haurem d'acostumar a conviure amb situacions de sequera i de grans aiguats, a vegades simultàniament. Bueno, com va passar amb l'oscil·lació Maldà a finals del segle XVIII.
0: Per tant, no hi ha marxa enrere, gent...
8: Fer una mica de marxa enrere, i però també alhora estirar amb la tecnologia i anar cap endavant. O sigui, utilitzar receptes del passat i aprofitar recursos, arsenal de recursos per tirar cap al futur. I amb tot això, amb aquest bagatge, la meva il·lusió seria que es pogués arribar a una acceptació i normalització d'aquestes condicions noves, un canvi d'actitud complet, i fer, per exemple, que tot el sistema que ara tenim d'alert, d'avisos a la població, arribi a un punt en el que no siguin necessaris. No perquè tinguem un clima benigne una altra vegada, perquè de moment fa pinta que les properes generacions no el tindran. No, sinó perquè la gent tindrà prou autoconeixement d'aquestes situacions i un territori i unes infraestructures prou adaptades o reforçades com per fer que aquestes situacions ja siguin normals i no calgui estar pendents, angoixats i patint impactes que fins i tot malauradament provoquen víctimes humanes endavant d'aquestes situacions. Com que arribi el moment que no calgui activar un alert, voldrà dir que hem triomfat.
0: Com serà el clima de Catalunya a mitjans de segle?
8: Bé, doncs, el que quan jo estava a la facultat, amb alguns bons professors de climatologia, ens deien que això succeiria cap a l'any 2300, amb els models que hi havia en aquella època. Es calculava pel 2300, després això s'ha anat escurçant, i ara ja veig que m'agafa gairebé que no m'hauré ni jubilat, que ja m'haurà agafat aquests escenaris. Doncs bé, seran escenaris d'un clima molt sincopat, molt irregular, que gairebé arriben a posar-se en fase i conflueixen les condicions climàtiques irregulars amb les condicions meteorològiques irregulars. Gairebé ja no hi ha ni un ordre ni unes estacions de l'any. Anirem d'onades de fred a sequeres, d'onades de calor a pluges torrencials.
0: L'altre dia estàvem parlant, professor, i me recordo que vam comentar que em va sorprendre molt veure fa un temps raïm.
8: Els ceps,
0: a la Cerdanya, que ja s'estaven plantant. I això vol dir que hi ha un producte de vi, de cava, que es començarà a fabricar a llocs on fa 50 anys era impossible de pensar, i que fins i tot hi hagi a zones del Penedès, per posar un exemple, o del Priorat, on sigui més difícil la plantació per aquest canvi climàtic, no?
8: Sí, totalment, i és lògic, i ha anat passant en diferents èpoques. No és que sigui impossible, perquè la vinya és una planta ubiqua, però produir-la perquè tingui un producte comercialitzable i de qualitat, doncs això no serà tan fàcil en zones baixes i amb aquests climes tan irregulars. I, en canvi, doncs, tal com passava durant l'episodi càlid medieval, hi haurà zones d'alta muntanya on es pugui plantar vinya, doncs com en època carolíngia, a l'alta edat mitjana, es produïa vi on ara hi ha les estacions d'esquí. Cap problema. Mentre tinguem territori, i és un territori tan ric i complex com el nostre, podem anar movent les activitats, aprofitant aquesta, precisament aquesta diversitat geogràfica. Per què no? Jo estic fart d'estudiar l'explotació de vinya en alta muntanya. Doncs ara hi torna a haver. A Andorra hi ha, em sembla, 7 o 8 bodegues que produeixen ja vi, però directament un vi negre amb força cos i un grau alcohòlic considerable. No són experiments agosarats d'un aventurer. No, no, no. Estan produint vi amb tota normalitat. I ara jo mateix, des de la finestra, doncs estic veient a les muntanyes de davant unes vinyes sota l'estació d'esquí de Llessui, ja abandonada, per cert, on estan produint un vi ben bo.
0: No sé si m'està dient...
8: No necessito
0: amb això,
8: baixar amb això, la Rioja.
0: Amb això que en deia de Llessui, estació d'esquí abandonada, vol dir que amb alguns anys, amb algunes dècades, hauran de ser abandonades moltes estacions d'esquí perquè no s'haurà acabat d'esquiar?
8: Bueno, no cal posar-nos en escenaris catastrofistes. El que cal és que l'economia ampliï la seva varietat de recursos i d'estratègies i, per exemple, diversifiquin activitats. Llavors, si en lloc de 4 o 5 mesos d'esquí, com hi havia abans, ara només s'hi pot fer 2 o 3 setmanes d'esquí, bueno, doncs que s'aprofitin aquelles setmanes, que hi hagi neu, esquiable, cap problema, i la resta de temps, doncs fer altres activitats, passejos a cavall, excursions de naturalisme, anar a veure la fauna singular que pugui tenir aquella vall... Hi ha un munt d'activitats que es poden fer, fins i tot esports d'aventura, això de baixar amb rafting per un riu amb una xixonera i una lanxa inflable. Bueno, diversificar, perquè així hi haurà per tots els gustos i en totes les èpoques de l'any. I no estarem esclavitzats a un calendari que ens deia que de desembre a abril havíem d'estar esquiant del pont de la Constitució. A Setmana Santa hem d'esquiar. Bueno, doncs ho sento, en el segle XXI les coses es faran quan es pugui, quan vagi bé fer-les.
0: Ja. I què es farà a les zones on ara es fa vi? Què es podrà fer allà?
8: Doncs altres conreus. Evidentment que es podrà mantenir la vinya i es podrà produir un vi amb altres varietats, amb altres procediments, uns vins diferents. Si augmenta la diversitat, el que ens farà és un país més fort, perquè així tindrem més possibilitats de mercat, de diversificar producte. Es poden fer uns blats, uns ordis especialitzats en aquestes zones per produir, doncs, no sé, tota una varietat de cerveses. Hi ha moltes vies i estratègies diferents que és en el que les autoritats i els polítics haurien d'estar treballant, en estudiar tot això, en explicar-ho, en ajudar a proposar-ho als professionals, que són els que han de posar els diners i les hores de feina, però se'ls ha d'orientar mínimament. Si no tens orientació i et quedes dubtant davant d'una situació així, passa el temps, no tens opcions, les vas perdent i ja no tens possibilitat de refer o d'afrontar les dificultats.
0: Mm. Mare meva. Clar, aquí hi haurà coses que... A vostè l'ha trucat algun polític alguna vegada per dissenyar com ha de ser el futur climatològic del país?
8: No, cap polític, i per sort tampoc ningú d'Hisenda. No. Soc d'una transparència i d'una insignificància radical.
0: Sí. Olde, sembla que volies fer-li una pregunta al professor.
3: Sí, perquè m'ha semblat molt, molt interessant la part en què parlava de les possibles solucions en el curt termini i el mitjà termini, però voldria anar una mica enrere amb la qüestió del diagnòstic, també per no repetir errors. Quan hi va haver la gota freda al País Valencià, vaig parlar amb un professor de Geografia de la Universitat de València, el José Vicente Sánchez, que explicava molt bé com la manera com s'havia urbanitzat tota l'horta valenciana havia destruït tots els antics sistemes de drenatge, de sèquies, de canalització de l'aigua, i com, no només en l'horta, sinó més enllà, sobretot en el litoral d'aquest país, la manera com hem urbanitzat bàsicament ha destruït la capacitat de resiliència del nostre territori. Sí, m'agradaria saber si comparteix aquest diagnòstic i si li sembla que en la manera com ara es continua planificant territorialment, en la mesura que deia que la solució és la planificació urbanística ben feta, s'ha posat esmena a això.
8: Mare meva, Aquí tindríem per 8 o 10 tertúlies.
2: Wow.
8: Ah, aquest, això no és una pregunta, això no és una pregunta, no, això és una signatura sencera. Ja. Evidentment que tot el que sigui la presa de decisions que hem tingut durant el segle XX, ara en aquest context nou, es poden considerar errònies o fins i tot malintencionades. Aviam, ja no es tracta ni de ser catastrofista ni de criminalitzar a ningú. El que es va fer al segle XX era ajustat a les necessitats, perquè hi havia molt de creixement demogràfic del segle XX i a un clima vulnerable que els hi donava un gran episodi d'aquest tipus doncs cada 20, 30 o 40 anys. Llavors era raonable assumir els riscos i modificar el territori en relació a les necessitats que hi havia en aquell moment. Construir molt per la població, un país que estava creixent econòmicament i socialment, doncs es va fer això. Hem d'estar criminalitzant o recordant amb rancúnia allò que vam fer? No. Ara, evidentment, per aquest escenari del segle XXI, jo em temo que aquest urbanisme i aquestes decisions que es van prendre, ara avui en dia ja no corresponen i caldria fer un esforç, primer de tot, d'autoreconeixement de la situació, entre tots, a nivell social, i de volcat de recursos en qualsevol cosa que es pugui fer en el territori que sigui ja sempre pensant en aquests escenaris nous. Mm. Evidentment que la situació urbanística del litoral mediterrani no és la millor per aquests episodis.
0: No, esclar, aquest és el problema.
8: I la prova és que quan algun dels episodis greus de debò que hem estudiat i reconstruït, si projectem mínimament que poguessin repetir a l'actualitat, ens en fem creus. Jo he arribat a agafar pànic d'aquesta situació i he emigrat a dalt d'una muntanya, perquè viure al litoral pot ser problemàtic. Només que repetís l'episodi de novembre de 1617, jo no sé com quedaria Catalunya, per exemple.
0: Què va passar el novembre de 1617? Ho pots recordar? Què va passar?
2: L'any del diluvi.
8: L'any del diluvi.
0: Sí.
8: Va ser un episodi que, en fi, el reguitzell de defectes i de descripció d'impacte seria llarguíssim, però bàsicament va ser tot un mes d'octubre plujós, tot sencer. Recordo un correu del virrei, un senyor que després ho va publicar, tot això ho va explicar en un opuscle a Sevilla, deia, i llovió 32 dies, hora manso, hora recio. Penses, bé, ja està, amb aquest episodi d'un mes plujós i ja haurà acabat tot. No. Llavors va haver una setmana de novembre en què hi va haver pluges torrencials sostingudes durant 4 o 5 dies. I tots els sistemes fluvials van desbordar amb efectes catastròfics.
0: Bé, esclar, en un país que tenim tantes zones inundables, coi, hi ha llocs on hauríem de començar a pensar en tirar cases directament a terra.
8: Sí, renaturalitzar.
0: Clar,
8: sí, per què no?
0: Clar.
8: Però no vol dir tirar-les a terra i deixar la gent al carrer. No, primer urbanitzem en zones tranquil·les i segures
0: i després
8: hi anem. Fem les coses amb ordre. Quan a Barcelona els comtes reis van voler desenvolupar la ciutat, primer de tot, què van fer? Començar a obrir promocions urbanístiques al voltant de la ciutat? No. Primer de tot van assegurar el recurs hídric. Van fer el rec comtal perquè la ciutat tingués prou aigua per tenir els molins, per les seves indústries, per tenir aigua de boca. Un cop van tenir el rec comtal, van expandir l'urbanisme de la ciutat. Fem les coses amb una mica d'ordre i de seny. La història ens ensenya i tenim tecnologia per fer-ho. Llavors, tot el que tenim ara en el litoral mediterrani com a escenari urbanístic és problemàtic i caldria anar fent unes mínimes correccions, però molt decidides, fer-les ja, anar corregint aquests punts o focus en els que hi pot haver més problema. Però, clar, hi ha moltíssima població, no és fàcil. Vol tot un compromís de tot el conjunt de forces polítiques, d'administracions i de població.
0: Natàlia.
10: Sí, jo li volia fer una pregunta perquè em sobta que tenint ara tots aquests sistemes d'intel·ligència artificial que són capaços de destruir la humanitat i predir, en fi, tot un plegat de coses, no sé fins a quin punt aquestes eines s'estan posant a disposició dels climatòlegs i dels meteoròlegs per poder afinar el màxim possible, o bé el comportament d'aquests sistemes és tan impredictible com el de les partícules quàntiques, vull dir, que sempre estarem limitats davant d'aquest tipus de situacions. No. Si m'agradaria saber si aquesta nova tecnologia no ens pot ajudar encara més que res per no trobar-nos en situacions com la del dissabte, no? de denunciar a les 19:27 que Catalunya es quedava sense transport públic i que l'alerta començava a les 20 hores amb una pila de gent a les estacions. Bueno, vam viure-ho aquella nit i la veritat és que jo vaig quedar molt tranquil·la després de la seva intervenció i poder dormir una mica. Però francament, vull dir, jo no sé si l'estem utilitzant, potser sí, o potser ni la pròpia intel·ligència artificial serà capaç mai d'integrar, diguem-ne, la variabilitat de possibilitats que tenen el comportament del clima i el comportament molt localitzat.
8: Sí, entenc la pregunta. Ja que tenim la intel·ligència artificial, és plantejar-se si serà un bon recurs o no perquè ens ajudi en aquest recorregut que deia el secretari general de la ONU, que anem a territori inexplorat, si la IA ens podrà ajudar en aquest recorregut o en aquest viatge. El meu punt de vista és que la intel·ligència artificial és molt potent en tot allò que ja està dintre de les webs i dintre de les bases de dades. Tot allò que està disponible en el món d'internet, la IA ho pot utilitzar, analitzar, treure'n productes, però quina limitació tenim en climatologia? Primer de tot, si estem davant de situacions noves en les que cal introduir les dades perquè la IA les pugui fer servir, doncs mentrestant aquestes dades no estan disponibles, la IA, aquests fenòmens o aquestes situacions tan específiques, difícilment les pot avaluar perquè no les té internet. De la mateixa manera, pels episodis més greus que han ocorregut fora del període instrumental, es tracta de materials que estan als arxius històrics, que estan en manuscrits. Aquesta és la feina que és molt tediosa i molt, molt pesadota de fer, però és la feina que fem. Ho recuperem dels manuscrits i ho introduïm en els sistemes d'internet. És la nostra feina. Llavors, mentrestant la IA no té aquesta informació dintre de tot el sistema online d'internet, per ella, per exemple, l'any del diluvi no existeix. Ostres. Pràcticament no té idea dels detalls. I, en canvi, nosaltres aquí estem esgarrifats perquè tenim tot de fitxes i casos i testimonis. Un cop els introduïm a internet, tot aquest material sí que la IA el podrà fer servir i podrà connectar les dades actuals, les dades del passat i fer-nos unes projeccions, ni que sigui a nivell meteorològic o escenaris climàtics, molt més robustes i molt més fiables. En definitiva, més profitoses per nosaltres. Però primer necessita que l'alimentem. I molt del material està fora. Sí, sí. Primer, situacions noves que estan succeint dia per dia. Cal recollir aquelles dades, els serveis meteorològics, és la feina que fan, introduir-ho a les bases de dades. I la feina nostra és anar als arxius, recuperar els testimonis, compondre bé cadascun, reconstruir-lo de forma forense, amb tots els detalls, i allò també introduir-ho a internet. Un cop això estigui, o vagi engruixint-se i fent-se una quantitat més considerable de material, la IA podrà treballar més i millor.
0: Hi ha una... Quan els pares, quan de vegades aixecàvem la veu, hi havia la mare que ens deia: quan els grans parlen, els petits callen. Això passa també no només amb l'edat, sinó també amb la sabidoria. Moltes gràcies, professor Barrientos. Ha estat un plaer una vegada més.
8: Gràcies a vosaltres. A disposar.
0: Bon dia, bon dia.
8: Bona tarda.
1: Hauria de ser així i l'haurien de trucar.
0: El més sorprenent de tot és que no l'hagi trucat ningú.
1: És que jo celebro que Hisenda...
0: Perquè, per exemple, la Mònica, segur que teniu reunions amb el Meteocat, segur que parleu, segur que debateu amb aquest grup de WhatsApp que
2: la comunitat isobàrica.
0: Efectivament, que va dir l'altre dia l'Abel Caral.
2: Cada cop som més i va molt bé, perquè en situacions com la que hem viscut aquest cap de setmana, més que també tenim dubtes nosaltres, òbviament, en una situació com la que vam tenir dissabte, que no sabíem ben bé com definir quin era el fenomen que ho estava generant, i allà es plantegen, jo crec, molts
0: dilemes.
2: Però aquest
0: senyor, algú l'ha de trucar i dir: escolta, una cosa, cap on anem? És a dir, perquè a més hi ha una cosa que sí que m'agrada, que no és catastrofista. És a dir, està dient...
2: Al contrari, està dient, sí.
0: Farem ceps, farem via a la Cerdanya, però el Priorat i el Penedès es reinventarà amb una altra cosa que l'atur ho permetrà.
2: El que demana és inversió per aconseguir saber quines són les varietats que sobreviuran al nou escenari que tindrem de temperatura,
0: i no cal
2: de
0: tirar les cases abans de no fabricar, de no construir-ne unes altres, perquè la gent que hi pugui anar...
11: Un canvi radical de la llei de costes.
1: Sí. Bueno, però és que fixa't que aquí posa el dit a la nafra. Segurament els governs i els polítics parlen amb molta gent i científics i tal, però aquí tenim un cas d'algú que coneix el territori, que té un recorregut, que té un pes. I, escolta, fantàstic que no el truquin als Hisenda, perquè sempre és un mal dia quan reps una notificació d'aquesta gent, però els polítics han dit això que, més d'una vegada, que hi ha com apuntant de les cases a terra, de llocs on no es podrà construir el president, i ja el vaig escoltar l'última crisi que vam tenir. Ho han dit, però no ho han fet. Llavors, quan tenen algú que des de la ciència et recorda el que hauries de fer, potser això, doncs, pesa.
0: Tres quarts d'onze. Un segon, sisplau, perquè després fem un contenidor i ens en anem ja, perquè de les 11:10, Andrés Iniesta, al món a RAC1.
11: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
12: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
14: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
15: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
16: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: increïble.
17: Platòric.
18: Kiwi.
17: Eh?
18: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
17: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
20: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
21: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
17: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
18: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
17: I ja l'has trobat?
18: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
17: Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
17: Més info a aldi.es.
23: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
24: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
25: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
26: RAC1, emissora oficial.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
4: Concentrats i forts, i gens amunt!
3: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1 encapçalats per Benet Iñigo.
5: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
3: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
6: Carregat!
3: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
8: Vídeos i històries exclusives.
7: Notícies.
8: Entrevistes.
7: Reportatges.
8: Descobriu com és la ràdio per dins.
7: Twitter. RAC 1.
3: Instagram i TikTok.
8: RAC 1 oficial.
3: RAC 1.
8: Seguiu-nos.
3: Tots som 1.
2: El per què de tot plegat.
0: Anirem acabant aquesta tertúlia, però abans d'acabar, déu-n'hi-do aquest contenidor parlant d'aiguats. Saludarem una veïna de Badalona. Fa fàstic, aquest contenidor. Una veïna de Badalona que viu un infern cada cop que plou d'aquesta manera, bots i barrals. Recordeu que el tenim al contenidor del món a RAC1, ja sabeu, missatge de nota de veu, breu al WhatsApp del programa, 6910-1010, i ja us trucarem. I si us voleu estendre una mica més, a través del mail, almona@racu.net. A veure, Gisela, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Dèiem que ets de Badalona, oi? On vius?
9: Bon dia, Jordi. Sí, soc de Badalona. La quarta generació, ja.
0: Perfecte. Aquesta casa on vius és teva o llogada?
9: La va llogar el meu besavi, però la vam comprar el meu germà, la meva família, en el 93, sí. Ara és propietari.
0: Propietari.
9: Sí.
0: I dèiem que la teva problemàtica està relacionada amb els aiguats, oi?
9: Jo la meva casa fa cantonada, és Mare de l'Orde, cantonada amb la Pau.
0: Val.
9: Aleshores ja fa 5 anys que jo estic notant unes humitats espectaculars a casa meva i m'he posat en contacte amb l'Ajuntament. Sempre m'ha dit l'Ajuntament que tot està bé, però dona casualitat que ara el mes de maig han canviat a clavegaran del carrer Mare de l'Orde. Però ara resulta que en el carrer de la Pau, des del dia 9... m'entren aigües fecals. O sigui, pels desaigües del jardí, del vàter que tinc a baix, m'entren aigües fecals, i tinc un refugi de la guerra que va fer el meu besavi, i clar, se'm va ficar l'aigua fecal dintre, que en allà, clar, ja no tinc desaigua, i vam tindre que treure més de 20 galledes d'aigües fecals.
0: Ai. Quan parlem d'aigües fecals...
9: Sí.
0: Parlem d'aigües fecals.
9: Doncs aigües fecals, és compreses, papers del vàter, els trossos dels motxos, així d'aquests de roba, cagallons, de merda, de tot. Aleshores, quan deixa de ploure, se'n va completament... O sigui, se'n va com si haguessis obert el desaigua, se'n va l'aigua. Però, clar... Tot el que és fecal me queda en el pati, en el jardí.
0: Déu meu, però i això qui ho frega?
9: Pues ho tinc que fregar jo i, bueno, jo sola. Però, bueno, ha vingut el meu germà a ajudar-me, perquè, clar, vaig tenir que apartar armaris de l'habitació, treure l'aigua de dintre del refugi,
0: ja.
9: I, bueno, va vindre el meu germà també a ajudar-me.
0: I aquestes...
9: Però jo me vaig tirar la primera vegada, van ser 2 dies, netejant unes 12 hores, perquè, clar, tot això s'ho frego, desinfecto, ho torno a llegir...
0: Ja.
9: I la segona vegada, que va ser l'espectacular, que se m'ava omplir a uns 20 centímetres... I, bueno, jo tenim que passar per entrar enmig de les aigües, clar, evidentment.
0: Quin fàstic. D'on surten aquestes aigües? Pel desguàs?
9: Sí, aquestes aigües, a veure, m'estan... Clar, com el carrer de l'Orde l'han arreglat, no sé... Tota l'aigua es deu acumular en la Pau i llavors me surt per carrer de la Pau, perquè el meu clavegaram de les cases van pels patis i surt al carrer de la Pau. I llavors ara me surten del carrer de la Pau. Me surten.
0: Tu.
9: I el clavegaram meu el vam arreglar en l'any 2003, o sigui que relativament són nous, i no havia passat mai, mai. I ha sigut coincidència del dia 9 i ja van 4 vegades.
0: Un moment, però llavors com saps que venen de les canonades del carrer de la Pau?
9: A veure, una perquè, bueno, per més o menys per lògica, perquè el veí d'enfront meu també li surt. El que passa que ell té, el nivell és una mica més alt i llavors, clar, l'aigua pues, té predomini a casa meva. Però, i com jo tinc més desaigües, té més força per sortir. Però el veí d'enfront també li surt. Se li va omplir la banyera, un petit ja. Patí que té i bon. Tot.
0: I has trucat, entenc que t'has posat en contacte amb l'Ajuntament, no?
9: Ah, bo. A l'Ajuntament vaig trucar al regidor el primer dia. Me deia que em portaria un contenidor l'endemà. Jo em vaig enfadar i li vaig dir que no podia quedar-me amb això al pati. Total, al final va vindre i va veure com estava el pati de... abans me va dir que m'enviaria algú de l'Ajuntament. Van vindre dos senyors, un aixecava la tapa i l'altre amb un pal mirava i ja està, és l'únic que van fer. I a la segona vegada, que ja estava molt empipada, ja està plorava i tot d'impotència... van dir que estava en contacte amb Via Pública i enviant missatges a Instagram al Biol, em va contestar-me, però em va dir que havia parlat amb Daniel Aguilera, que és el regidor, i que estan en Via Pública, i així n'estic des del dia 21, ja no sé res més de l'Ajuntament.
0: Pues et dic una cosa, com això ho estic escoltant al Biol ara, li agafarà una emprenyada amb el regidor de Tor, ja t'ho dic ara, perquè, és clar. Suposo que has posat alguna instància, també.
9: Instàncies n'he posat. Vaig posar una junt amb el meu veí, portant fotografies tant de la seva vivenda com de la meva, i després vaig fer una particular, però ja dirigida a jurídic. Ja. A jurídic m'han contestat, me van enviar un e-mail, però no l'acabo d'entendre bé si és que jo tinc que fer gestions o són ells que hi fan. Total, que vaig escriure... si vaig contestar amb un e-mail que estan a la carta i cada vegada que envio l'e-mail me la retorna, diu que no entra. Aleshores, ara he tornat a aquesta carta, li he fet una instància genèrica que avui aniré a entregar-la perquè no sé quina via poder-lo entregar. Vam rebre ma cosí, el Jordi García Valero, també està tramitant, o sigui, fent les seves gestions també per veure si pot. I ell va enviar una carta i es veu que la noia es va equivocar i li va retornar a ell i en la carta posava, noies, no feu cas de què, aparqueu-lo. Posava.
0: Això o sigui que ens...
9: Sí, sí, això és, bueno, tinc la fotografia de l'email aquest que posava i una tal Montse. I posava això, no feu cas i aparqueu-lo.
0: Tens asseguradora o no? Clar, aquesta és una altra.
9: Sí, tinc Santa Llúcia...
0: Em però... treu la vista, sí.
9: Sí, tinc Santa Llúcia i ara avui aniré perquè també el dia 21 va vindre el Pèric, però no sé res d'ell. Ja vull anar a les oficines a veure que me diguin quina gestió se tenen que realitzar. Sí, vaig trucar a l'asseguradora, la vaig trucar el primer dia, el dia 9.
0: El dia 9. Estem parlant que des del dia 9 de setembre li passa
9: això. Des del
0: això.
9: Dia 9 ja porto 4. L'únic que, per ser sincer, aquesta última... O sigui, el dissabte, que me vaig estar fins a les 5 de la matinada pendenta del pati, perquè, clar, si tapo el forat, se m'omple de l'aigua de la pluja. Llavors, tinc que anar a baixar el pati, destapar, que se'm baixi l'aigua de la pluja i tornar-lo a posar. I, llavors, una de les vegades que vaig destapar, a més de sortir l'aigua, o sigui, d'anar-se'n, sortia l'aigua. I me s'ha de tornar a omplir el lavabo i una habitació... però eren aigües eren més netes. Clar, deuen estar les canyeries netes.
2: És igual.
0: Bueno, segur que algú de l'Ajuntament li farà arribar al Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, perquè vinguin el més aviat possible a arreglar-te aquest problema. Perquè si torna a ploure, imagina't, una altra vegada amb un llevall les aigües fecals.
9: Jo ara estic molt, molt angoixada. Ahir mateix vaig anar... jo me vaig donar compte perquè per casualitat vaig veure una furgoneta de les aigües. I me va donar per preguntar-li. Llavors aquest noi tenia que mirar el carrer Lorda, dir, però si el carrer Lorda l'han fet nou. I llavors, de molt insistir, el noi me va mirar el carrer de la Pau. Però ell tenia ordre, que després, entre cometes, m'ho va dir, tenia ordre que no me podia dir res ni que jo poguessi fer fotografies. I aleshores, en el terra va marcar dos punts verds. Suposo que és on deuen estar els defectes, no ho sé.
0: Truca.
9: I ahir vaig anar a la companyia de l'aigua per si me podien passar l'informe i m'han dit que no, que ja no s'hi costa cap informe, no s'hi costava cap informe. I ara avui vull anar també a contractar jo una càmera, perquè és que és l'única manera. Bueno, m'ho paga ma germà, perquè jo no... Tinc incapacitat permanent absoluta i la meva pensió no m'arriba.
0: Bona meva. Escolta, fem una cosa.
9: Ma germà m'apagarà la càmera.
0: Val, escolta'm una cosa. Aviam si algú de l'Ajuntament de Badalona està escoltant. I coneixent García Albiol amb aquestes coses, no m'estranyaria que vingués ell amb l'escombra i amb el motxo.
9: No ho crec, perquè això no li dona vots.
0: Bueno,
9: ell normalment fa coses que li puguin donar vots.
0: Això és probable, però també dic que com se sàpiga això, ja veuràs que s'hi posarà. Ja
1: s'està sabent.
9: Esperem que sí. Ja, vosaltres heu sigut ja l'última carta que hi tira, perquè és que ja no sé què fer.
0: Molt bé, Gisela.
9: Perquè ja porto més de 5 anys, ja, entre una cosa i l'altra.
0: Ja, però el problema és ara. Ara és el problema. Però... Un mes amb aigües fecals.
9: El problema aquest és molt més gran.
0: Clar. En fi, moltes gràcies. Una abraçada molt forta, Gisela. Aviam si ho arreglem el problema.
9: Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, que vagi bé. Són les 11 i 3 minuts. Deixa'm 2 minuts i anem acabant i anem recollint. Un segon, sisplau, perquè vaig a veure aigua. Un segon.
6: RAC 1.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
3: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Autovivo Cures.
7: Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a Autovivo
8: Cures. Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
9: Increïble.
8: Platòric.
9: Kiwi.
8: Eh?
9: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
8: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
11: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: Recordes el teu primer Corsa?
15: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
16: El perquè de tot plegat.
17: 2:05, Laura Rossell.
18: Quantes coses, eh?
17: Oh, sí.
19: Tertúlia no havia sigut un festival, però al final ha sigut...
17: Ostres, el gran festival amb les aigües fecals ja...
19: Una mica de merda, sí.
17: Palante.
18: Vinga, som-hi. Aquesta tertúlia l'hem començat amb l'Enric Juliana, que és l'única persona capaç de parlar d'eleccions i de fer-nos vibrar amb la seva anàlisi política, això sí, parlant a 2 km/h, arrossegant totes les síl·labes i totes les vocals, totes les consonants, tant com Rafael quan canta i li treus la música, doncs igual arrossega l'Enric Juliana, però aconsegueix fer-se escoltar i fer-nos vibrar. Lot Bou, que ha repetit 3 vegades la paraula cooptar i que té una frase escrita a la mà.
20: Jo?
18: Com si fos una xuleta.
20: Què diu?
18: Es pot
20: certificat digital, fàbrica de moneda.
18: Que t'has de renovar el certificat digital.
20: Hòstia, sort. És d'aquelles coses
21: tant,
20: que no es poden aguantar.
18: Saps que el mòbil hi ha una funció que pots apuntar
20: que
18: som, un recordatori?
20: Ja que surt el tema, és increïble la decrepitud del sistema digital de l'administració pública d'aquest país.
19: Un contenidor.
20: O sigui, és realment una cosa humiliant com a ciutadà i com a usuari.
21: Bueno, és el que li ha passat amb aquesta senyora, no?
19: Sí, home, exacte.
21: Que diu, he rebut una notificació però no l'entenc. Doncs, a mi em passa igual.
17: Sí, sí, efectivament. Imagina't si et passa a tu.
21: Imagina't per això.
18: El Joan López Alegre, que no sé per què t'has situat tota l'estona en el 27. Anaves dient, la situació del 23 no té res a veure amb la del 27. Els polítics del 23 no tenen res a veure amb el 27. Però si són el 26, les eleccions.
22: Sí, és veritat, perquè tenia el cap que seria el 27. Ho va dir tantes vegades el Sánchez, que votarem en el 27.
20: Te l'havies cregut per primera vegada a la vida.

0: Rodríguez, Otbou, Joan López Alegretón i Aia, la setmana que ve, més...
1: Deixa'm dir que et queden 2 minuts encara per marxar, que has dit que marxaves ahir 10 o ahir 11.
0: No, que no,
1: que marxàvem nosaltres, perdona. Sí. Que quin gran servei públic vau fer dissabte amb el programa especial que
0: gràcies,
1: va començar
0: Laura,
1: el Gundó
0: i que vas seguir tu
1: després agafant el relleu. Quin gran servei públic, perquè era una tarda per estar enganxats a la ràdio, perquè a la tele malauradament no t'hi podies enganxar perquè no hi havia on enganxar-se. I llavors vau fer molta companyia, vau informar molt bé i vau donar molta tranquil·litat i molta informació, que és el que feia.
0: Deixa'm dir que ara diria tant típic de l'equip i tal, no sé quantos, però... Evidentment, l'equip. Però deixa'm dir una cosa, que és que això és culpa de la Mònica Usar, com a cap de meteorologia de RAC1, que té uns meteoròlegs, tenim uns meteoròlegs en aquesta casa, didàctics. O sigui, l'exhibició que va fer l'Abel Caral l'altre dia,
2: tremendo,
0: i que va fer un jovenzell que ha entrat fa poc en aquesta ràdio i que va haver de passar una masterclass el dissabte de matinada, que és el Nil Ferrés, que de debò que dona gust.
3: Doncs dona gust. Per tots ells.
0: Sí, efectivament.
1: Sí, molt bé, molt bé.
0: Doncs això, moltes gràcies, Laura, i a tots plegats. La setmana que ve, més, i veurem ser millor. Pere, tu, moment, que et dono algun... Natàlia, digues.
4: Comença a ploure bots i barrals a Tarragona.
0: Hòstia,
4: ja us aviso.
0: El que no va ploure el cap de setmana, us ve ara.
2: Exacte, ara fa bona pinta, sí.
0: Fins ara, Natàlia, que vagi bé. Gràcies a tots.
2: Gràcies a tots.
3: Bona setmana.
2: Adéu.
5: I recorda, amb el canvi d'estació no abaixis la guàrdia. Actimel, el teu aliat diari sense sucres afegits ni edulcorants per ajudar el teu sistema immunitari, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
6: El perquè de tot plegat.
7: RAC 1.
8: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
11: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
12: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
14: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
13: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
16: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
16: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
16: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
7: RAC1.
16: L'única solució possible a la crisi de l'habitatge és el que s'ha fet tota la vida.
3: autoconstrucció. Omplir els seus dissenys de totxos, anar a la muntanya com Portland, on no hi hagi gaire policia, ni veïns, ni guàrdia urbana, i pico i pala. Els dissabtes són per aixecar parets. Així ho han fet els pares de família tota la vida. Calafell, Cubella, Reginar, Cabrils... Tot fet...

0: totxo, a totxo i després consolidado.
1: Si no hi ha papers, no hi ha...
0: Ja se faran los papers.
1: Los papers ja se faran.
0: El paper pa fumar. Vaya.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: Pràcticament un quart de 12.
4: Barcelonins i barcelonines! És un dels últims concerts que farem a la nostra estimada ciutat. Res de tristesa. Avui a Cap Polo, a la seva una celebració. Celebrem la música! Celebrem la vida! Celebrem Barcelona!
3: No fa ni 10 dies que Love of Lesbian omplia la platja del Bogatell de Barcelona de gom a gom en un concert multitudinari que tenia... Allò del regust acomiat era l'últim gran concert que feien a la ciutat, i és que després de 25 anys de carrera, els de Santi Balmes s'acomiaden indefinidament dels escenaris. Després d'aquell concert històric que va plegar unes 60.000 persones, la banda va anunciar concert a Madrid, a la Sala de la Riviera, que va esgotar les entrades en un parell d'hores. I divendres va publicar les últimes dates de la seva història, i cap era Catalunya, i... un grup de gent va estar a punt de trucar al meu amic Carles Domènech o a l'Adri, la seva dona, per dir-li, escolta'm una cosa, escolta, sabeu alguna cosa d'això, Love of Lesbian, que no passin per Catalunya per acomiadar-se? No riguis, Santi Balmes, bon dia.
5: Bon dia, és que estava pensant que el Carles Domènech és com el nostre comissari Villarejo.
3: Efectivament, efectivament. Ha vist més concerts de Love of Lesbian que tu.
5: Probablement. No, com jo, és impossible, però bastants.
3: Bueno, com tu, és algun dia que estiguessis de baixa. Escolta, ahir penjàveu un vídeo resum del concert del Bogatell amb el missatge «Potser encara ens queda una conversa pendent». Aviam, què vol dir això?
5: Sí, jugant amb una cançó que es diu així, sí. Mira, hem decidit que realment, doncs, davant de tota la petició popular que hi havia com dient-nos, però Barcelona què, nanos? Doncs hem fet quatre versos, com que la gira es diu l'últim verso, doncs els últims quatre versos els farem a Barcelona. Volem fer una cosa petitona, que sigui quelcom com capicua en relació als nostres inicis, no? Llavors farem el 2 de desembre, farem la Sala Salamandra, que ens fa molta il·lusió estar-hi, sí, perquè fa 30 anys, està d'aniversari, i ens fa molta il·lusió, i és que a part vull tenir una molt bona relació amb ells, ens han recolzat sempre, hem estat a la seva història, d'alguna manera o d'altra, i després del Salamandra també tenim, atenció, 28, 29 i 30 de desembre a l'Apolo.
3: 28, 29 i 30 de desembre?
5: Sí, exactament.
3: Val.
5: Exactament.
3: Molt important.
5: I ja està, ja s'acabó.
3: Segur, eh?
5: Segur, sí, no? Perquè ja ve el 2027, bàsicament.
3: Val, perfecte.
5: O sigui, ja no.
3: Sempre podeu fer el cap d'any, però bueno. Ja... O sigui, ui. Sala Salamandra de l'Hospitalet.
5: 2 de desembre.
3: 2 de desembre i 28, 29 i 30 de desembre, Sala Apolo de Barcelona.
5: Exactament.
3: Val. Sí.
5: I les entrades surten demà
3: ara,
5: a la venda.
3: Això.
5: A les 12 del migdia.
3: O sigui, demà a les 12 del migdia, entrades a la venda a la web de Love of Lesbian?
5: Exactament, estigueu atents, perquè bé, les previsions diu com del temps que volaran.
3: Sí, home, esclar. Clar, ja no hi ha més dates, a més.
5: No. I sabem que doncs, algú dirà per què no heu fet una cosa gran, però és que hem de pensar que hem fet el Moll de la Fusta, hem fet dos concerts grandiosos també al Festival Cruïlla, seguits, i consideràvem que era una manera com una miqueta més maca de marxar, una cosa més íntima, i fent homenatge a les sales, aquestes sales que ens van recolzar des dels nostres inicis.
3: Perquè això és el capicua, no? Per entendre'ns, és a dir...
5: Això és el capicua.
3: És l'agraïment a la Salamandra i l'agraïment a l'Apolo.
5: Això mateix. I així marxem per la porta petita, però per nosaltres per la porta gran, en realitat.
3: Mm-hmm. Santi, és... queda pues això, avui deien que falten 3 mesos per Reis, per tant falten 2 mesos i 3 setmanes per Cap d'Any, i per tant perquè acabeu i pareu indefinidament. Com et sents?
5: Són sensacions molt, molt contraposades, perquè en realitat el teu físic et diu uau, un altre concert, o sigui, estic, ara per exemple estic molt, molt afònic i molt cascat, i tens una certa part de tu que diu vull acabar, però després hi ha una altra que diu ostres, a l'1 de gener, no, a l'1 encara no, perquè estarem tots a ressaca, però el 2 de gener què serà de la meva vida, no? I segurament serà qüestió d'anar inventant i reinventar-nos i anar bé, creant futur, no?, d'alguna manera, però sí que fa un cert vertigen i, sobretot, doncs, trobar a faltar a la gent que estimo, com diria Oques, no?
3: Ets conscient, però, que plegueu? Sou conscients, tots, que plegueu?
5: No. Hi ha una sensació, hi ha una espècie de conjura per part nostra, de gaudir moltíssim aquests concerts, perquè sí que quan poses una data límit a les coses, realment llavors sí que te n'adones del que hi ha i saps perfectament que si no gaudeixes d'aquests concerts, doncs després et quedaràs com un imbècil a casa pensant, ostres, podia haver anat, no sé, podia haver estat visquent al 100% i al final estava pensant, tu a saber. Però sí que no ho estem mirant de front, tampoc. Saps? Vull dir, ens fa tant de vertigen que és, bé, vale, sí, no volem caure amb el parany de començar emocionants a gaire, perquè és que si no començarem a plorar a un concert i no pararem des de la primera cançó fins a l'última. Mm. Perquè és que, a part, hi ha uns quants de la nostra banda, entre els quals m'incloc, que som molt, molt lloriques, eh? Molt, molt ploraners.
3: Llavors aguantaràs el dia 30?
5: Manam?
3: Aguantaràs el dia 30?
5: El dia 30 serà molt difícil que no se'n trenqui la veu unes quantes cançons. O sigui, serà... Però és que tampoc volem que sigui una cosa dramàtica. Em vinc a referir, vull dir, hem de lluitar i que sigui una celebració i que la gent digui, hosti, quina manera més bonica, saps? Vull dir, és com enterrar algú amb You Always Look at the Bright Side of Your Life dels Monty Python, amb la cançó. Doncs hauria de ser una mica això.
3: Ja. Per cert, que em diuen que la data del Salamandra és el 12 de desembre.
5: Doncs el 12, mira, tu has dit.
3: Val. 12 de desembre.
5: Jo no sé per què ho tinc apuntat aquí, espera't. Sí? Doncs 12, correcte, sí. Perdó.
3: 12 de desembre a la Salamandra d'Hospitalet i Salapolo 28, 29 i 30. Que demà a les 12 del migdia es posen les entrades ja a la venda i això durarà 5 minuts. Clar, però encara no acabeu aquí perquè heu d'anar a Mèxic, no?
5: Sí, hem d'anar a Mèxic, hem d'anar a fer doncs, tres concerts que, dels quals tenim moltíssima il·lusió, un que és un festival a Puebla i després al Metropolitan, que és una altra sala que ens ha acompanyat tota la vida també des que vam començar, i després a l'Auditorio Nacional, que ja és com el totxo, que podríem dir que, o sigui, t'has d'imaginar com una espècie de Palau de la Música, però multiplicat per 5. O sigui, quan diem auditorio, doncs les referències les tenim com un auditori europeu i allò és de les dimensions bé, descomunals.
3: Tens ganes de... O sigui, no d'acabar, però ja de pensar en el que vindrà?
5: Sí, jo sempre dic que jo no sé estar quiet, és impossible per mi. Hi ha una frase que deia Fraga Iribar, que deia és que si la bicicleta se para, me caigo, no? I certament passa això, no? Que vull dir que quan a vegades penses, o sigui, pares de pensar, si vens d'una activitat molt frenètica, pot ser que de cop i volta acabis amb una depressió, amb el que sigui, llavors... Jo sempre vaig amb la velocitat mental bé, bastant, bastant accelerada, però fins que el cos no en digui prou, disfruto, perquè realment doncs, m'encanta la meva feina, estic estimuladíssim sempre. No?
3: Dues coses per acabar. La primera, ja tens clar què faràs l'any que ve?
5: Sí, bueno, estaré composant en català i preparant doncs, algun disquet en català, que em fa moltíssima il·lusió. Després els altres, doncs, no ho sé, suposo que el Juli doncs, també traurà un disc en solitari. Hi ha gent que, com l'Oriol, doncs, que està preparant un projecte culinari, el Jordi té un restaurant i algun, doncs, no sé, algú suposo que també està preparant, no sé, atracar un banc, no sé, vull dir, també és un bon any.
3: Clar, la pregunta que us farà tothom, no teniu previst tornar o no teniu data de tornada, digueu com vulguis, quin és el millor dir? Que no teniu provat, no teniu previst tornar o no, que no teniu data de tornada?
5: Cap de les dues. Nosaltres tenim una data a l'horitzó, però no la podem dir.
3: Ah,
5: i aquesta
3: tornar,
5: és la resposta més honesta que puc dir. Sí.
3: O sigui, tornareu.
5: O sigui, Nosaltres tornarem, sí, perquè és que vull dir, no és un trencament, s'obre un parèntesi per tal d'agafar aire, per descansar, perquè portem 25 anys molt frenètics, amb els quals doncs, hem estat, mentre tocàvem, veient com els nostres fills creixien i que no estaves amb el seu aniversari perquè estaves a Xile, i ens ve de gust parar, ens ve de gust doncs, viure a la nostra terra, diguem, Rodamón i tornar al Born, però sí que tenim previst tornar perquè és un projecte que li hem dedicat tant d'amor que és impossible que al cop i volta ara doncs, siguem tan cretins com per dir fins aquí. No, tornarem, però amb unes... revaluarem les nostres energies, la nostra veu, ara estava pensant amb l'afonia que tinc, i conforme la nostra edat reinventarem la banda. Penso que és el millor que es pot fer.
3: Reinventar, eh?
5: Reinventar, sí. No pensar que pots fer coses amb l'energia de quan tenies 25 anys, sinó amb la nostra edat, què ens veiem en cor de fer? Què podem assumir? I llavors, a partir d'aquí, ho fem perquè ens estimem moltíssim. I estimem a la gent.
3: Quin exercici d'honestetat. Modèstia.
5: Clar. Home, no, però és que el que no pots ser, és ser ridícul. I com deia Panero, la vida pot ser qualque cosa menys un conyazo. I nosaltres hem intentat... marxar abans que diguin joder, con otro disco d'estos, no? Que se'ns trobi faltar una miqueta també és bonic.
3: Això està, és maco, sí, això és veritat, sí. Demà a les 12 del migdia, els quatre últims concerts de Love of Lesbian a l'Hospitalet i Barcelona, a la sala Salamandra i a la sala Polo, allà em va començar tot, dels Love of Lesbian. Demà ho recordarem i ens veiem. Santi Balones, una abraçada molt forta i moltes felicitats. Ànims.
5: Una abraçada i perdoneu la veu.
3: No, home, no, a la mort de Déu, encara pitjor els hem tingut i encara hem fet 6 hores de ràdio, així que no et preocupis. Gràcies, Santi. Una abraçada molt forta.
5: A vosaltres.
3: 5 minuts i 11:45. Hola, Jaume Ripoll, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
3: Estàs bé?
6: Sí, bé, ara per fer una llista de polèmica. Una altra d'aquestes llistes polèmiques que segur que emprenyarà algú que altre.
3: Tu saps que a mi m'agrada molt el... Ara en diuen, això en diuen gènere, mai s'havia dit gènere.
6: El terror?
3: Sí.
6: És que, clar, però el terror és molt variat. Et posaré pel·lícules que potser a la gent no li semblen de terror per se, perquè la gent associa el terror als sustos, a passar-ho malament, a no poder-les veure sol, i altres tipus de terror.
3: Ah, sí?
6: Sí.
3: Perdó, per què es diu gènere?
6: És una manera de categoritzar pel·lícules i que et permet a tu, d'alguna manera, identificar-les. I la clau, avui en dia, no són els gèneres, sinó són els subgèneres. Un ja pensa, no penses en thriller, pensa en thriller psicològic, o en terror psicològic, ara en folk horror, no? Aquesta idea de terror en rural, en terror psicològic, amb el slasher, i amb el gore. Vull dir, el terror ja té tantes varietats, on podríem fer top 15 de subgèneres del terror, fins i tot.
3: T'he de dir que avui li hem demanat, dic als oients del món RQ, que li hem demanat amb el Jaume Ripoll que fes una llista de les millors pel·lícules per ell, del segle XX.
6: Exacte. És molt difícil, eh?
3: És molt difícil. No perquè no n'hi hagi, sinó perquè n'hi ha moltes.
6: N'hi ha moltes i que també t'ha de posar en la perspectiva, en la pell, de l'espectador que les va veure en el seu moment. Clar, és molt fàcil dir, el 2026, recordar una pel·lícula dels anys 20 o 30. Però potser aquesta pel·lícula vista l'any 20 o 30 del segle XX causava molt més terror.
3: Efectivament. Però jo ja diré pel·lícules que he vist, perquè la meva mare era una aficionada al terror i això ha anat de generació en generació, perquè a mi et dic que també m'agrada molt i a les meves generacions posteriors també els agrada, bueno, a una li agrada això de la por. Més que del terror, terror és una paraula molt... molt... Que, clar, és que terror hi havia terror de monstres i terror de no monstres, el que dius tu, i gore, i susto, i ensurs...
6: M'ha passat amb una pel·lícula de les que tinc a la llista que vaig intentar tornar a reviure aquesta setmana i la vaig parar als 40 minuts de lo malament que ho estava passant.
3: Ah.
6: Ja et diré quin és després.
3: Ui, un segon, sisplau, un segon. 11:28.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Doncs qui no li agradi el terror, la por o s'angoixi, no és aquest el seu programa ara. Aviam. Hem entrat ja de ple en el mes que es considera més terrorífic de l'any, no només per Halloween i aquestes coses el dia 31 d'octubre, sinó bàsicament perquè aquest cap de setmana hi ha el Festival de Cinema, el Festival Internacional de Cinema de Sitges, i per això l'hem demanat amb el Jaume Ripoll, el cofundador de Filmin i col·laborador del món RAC1, que ens faci el seu particular rànquing de les millors pel·lícules de terror del segle XX. A veure, Jaume, què ens has preparat avui?
2: Això dic que poques han guanyat el Festival de Sitges, que el Festival de Sitges ha premiat molt tipus de cinema fantàstic, però poc de terror per se. Així que ens anem al segle XX, serà una llista polèmica, ja ho dic, segur que...
1: Per què gent... polèmica?
2: Perquè tota llista és polèmica i tota llista és una selecció, és com qui fa l'11 d'un equip de futbol, no? Sempre hi ha algú que posaria un altre. Doncs el mateix aquí, que cada un escolleixi les pel·lícules que potser falten i que les posaria. Et diré una que no he posat i que jo crec que posaria, ara que parlàvem del tema que el terror pot tenir moltes cares, que seria la pel·lícula número 16, per tant no està aquí a la llista per se, que és Saló, els 120 dies de Sodoma. La pel·lícula Pasolini, que és una pel·lícula de terror, que parla dels
1: comportaments
2: terrorífics del ser humà. En aquest cas recordem que parla de la República de Saló, quan Mussolini va fuig d'Itàlia i acaben refugiats a la República de Saló, i de les bogeries i atrocitats que fan a un grup de soldats joves. És una pel·lícula terrorífica, de fet va estar prohibida a molts països del món, i que val la pena recuperar perquè és una obra molt, molt actual.
1: I molt bèstia. Bueno, anem de la quinzena a l'1, eh?
2: Vinga, comencem pel final, que és una pel·lícula que aquí ha aparegut molts cops en aquest programa. I algú ja podria dir, 15, tan al final està. Jo crec que sí, Tauró, estem parlant de Tauró, la pel·lícula de Steven Spielberg, 1975, es va celebrar el 50è aniversari l'any passat, es va reestrenar en cinema, va tenir molt èxit. Tauró és una pel·lícula clau pel que fa, no pel que ensenya, ja sabem que el Tauró mecànic no funcionava i, per tant, el que van fer era suggerir la por suggerida, això és un èxit de Spielberg. És una pel·lícula que també val la pena recuperar l'anterior, que és el Diablo sobre ruedes, que sí, també, en certa manera, anticipa part de les coses que fa que funcioni tan bé Tauró. I t'haig de dir que el meu cosí va veure la pel·lícula al cine del meu pare a l'Aró fa, quan tenia 6 o 7 anys, i va estar 3 estius sense anar a nedar a Mallorca. Per tant, Tauró funcionava molt bé.
1: Això ens va passar moltes generacions, que l'anava a veure al cinema Borràs, on hi el teatre a la plaça Urquinaona, i que recordo la pel·lícula com una... La vaig anar a veure al juny, em sembla, i no volia fotre els peus a l'aigua. O sigui,
2: jo crec que Tauró té una cosa meravellosa, no només és la part de terror, sinó és la part de relació al vaixell entre Roger Schneider i Dreyfus, que és extraordinari, gairebé recorda les novel·les de Herman Melville, aquests moments de calma, de diàleg filosòfic de Moby Dick, i que crec que això el que fa que elevi Tauró per sobre d'altres companyes de generació.
1: Ja dic que jo no sé, la llista que has fet, jo vaig escoltant i em vas dient, eh? Aviam, 14.
2: La pel·lícula més antiga de la secció, de la selecció, és Nosferatu, del Murnau. No, 1922, és una pel·lícula... Te recordem que Nosferatu, en teoria, és una adaptació de Dràcula, sense tenir els permisos per adaptar Dràcula. La vídua de Bram Stoker es va enterar que estava fent una pel·lícula sobre la novel·la del seu difunt marit i va posar totes les denúncies possibles perquè no s'estrenés, però la pel·lícula ja s'havia estrenat a Alemanya, per tant, no va poder parar. No es diu Dràcula, es diu El Conde Orlac. És una d'aquestes obres claus, capitals, que entenen, i de fet, avui en dia el cinema de terror no s'entén sense aquest Nosferatu, el Dràcula de Coppola no s'entén sense aquest Nosferatu, i de fet es va estrenar una nova versió de Nosferatu dirigida per Robert Eggers fa poc. Del Murnau és, hi ha coses curioses, la història de la seva mort, que és, bueno, sense més lluny, única la història del cinema, va morir fent-li una fel·lació al seu xòfer a Los Angeles, i el cap del Murnau el van treure de la seva tomba fa 10 anys i encara no ha aparegut. Això és un fet real, és una història. El Kenneth Anger contava al seu llibre Hollywood Babilonia, bàsicament, Murnau mort d'un accident de tràfic, el xòfer, que era un actor filipí que sortia una de les seves pel·lícules, crec que a menor d'edat, doncs l'actor va sobreviure i va quedar el cap disseccionat del Murnau a l'entrecuixa del conductor. I bueno, aquest cap es va enterrar i el van treure de la seva tomba
1: no
2: a Alemanya
1: i
2: no sap molt bé on està el cap del Murnau. Que també això donaria per una altra pel·lícula.
1: Ara. Anem a la 13. The night of the senior prom.
2: The Bates High School gym is alive with excitement. La imatge del Festival de Sitges d'aquest any, estem parlant de Carrie, la pel·lícula del Brian De Palma. Estava avui, abans de venir a la ràdio, escoltava un poc la gènesi de Carrie. Carrie és la primera adaptació de Stephen King al cinema. De fet, es diu Carrie, no Carrie, però bé, aquí sempre li hem dit Carrie.
3: Sí.
2: La pel·lícula amb C.C. Spacek, amb Amy Irving, William Catt i John Travolta. I no sé si sabies que l'Amy Irving i el William Catt, que la gent recordarà per el gran heroi americà, quan van fer Carrie, havien fet el càsting per una altra pel·lícula. Quina era? Star Wars.
3: Hosti.
2: El William Catt havia de fer de Luke Skywalker i l'Amy Irving havia de fer de Princesa Leia. Van perdre el paper pel Mark Hamill i la Carrie Fisher. En el cas de Carrie, crec que és molt important la feina que fa Brian De Palma, com analitza el bullying a les escoles. Estem parlant de l'any 76, per tant, celebra el 50è aniversari de Carrie, i que és una pel·lícula que, quan Stephen King escriu la novel·la, comença a escriure-la i l'esborrany, el borrador, el tira a la brossa de casa seva perquè creu que ell no entén l'univers femení. I la seva dona recull l'esborrany, el llegeix i diu: no, has de seguir, jo vull saber com acaba aquesta novel·la. Acaba escrivint King la novel·la és un fracàs al principi, i quan es publica en paper, diguem, la versió barata de la novel·la, és un èxit, ven 1 milió d'exemplars, està 40 setmanes en les més venudes del New York Times, i acaba sent l'adaptació del Brian De Palma, que és una obra increïble, on hi ha, per destacar, la banda sonora de Pino Donaggio, que és un dels músics italians més meravellosos que hi ha. Recomano a la gent que recuperi la banda sonora de Carrie, també al final. I, per cert, ara s'ha adaptat una sèrie de televisió creada pel Mike Flanagan, que estrena a Amazon, i que té una pinta espantosa.
3: Ja. Es pot veure aquesta pel·lícula, es pot veure Prime Video en aquests moments, Carrie, i que, bueno, té una... la imatge aquella de la festa de la Carrie...
2: Amb la sang de porc.
3: Sí, sang de porc. I al final, que és, jo crec que eleva la pel·lícula al final, ja està.
2: No contem el final, sí que no. Diré que és diferent del final del llibre.
3: D'acord. Anem al número 12. Quina por!
2: Una de les coses que succeeix molt al cinema de terror són els remakes. No hem parlat ara que de Carrie s'han fet un remake en sèrie, també s'han fet diferents remakes en el passat. Això és un remake, La Cosa, és la pel·lícula de John Carpenter.
3: Quina por!
2: El remake de L'Enigma d'un altre món, que va dirigir Howard Hawks en els anys 40. Això és una obra mestra i va ser un dels grans fracassos de la història del cinema de John Carpenter. Quan es va estrenar, ningú la va entendre, la crítica la va destrossar, el públic li va donar l'esquena. Estem parlant d'una obra que parla d'un alien, d'una persona que té un alien al seu interior, no saps molt bé qui és, què està passant, on acaba aquest alien. És una pel·lícula que parla de la paranoia, de la Guerra Freda, també als anys 80, com ho era als anys 40, post-Segona Guerra Mundial, i és una de les obres capitals del cinema de terror dels 80, protagonitzada per Kurt Russell.
3: Es pot veure a Sky Showtime, aquesta pel·lícula. Número 11. Hombre! Carai! És que, com una banda sonora...
2: Recordem que això és Psicosi, però si encara algú no l'ha vista, si algú no l'ha vista, farem un pot de spoiler, per tant, que pari la ràdio durant 30 segons, que explicarem el que feia el Hitchcock. Hitchcock prohibia que la gent entrés al cinema un cop havia començat la pel·lícula, perquè ningú contés el que estava succeint. Estem parlant d'una pel·lícula on la protagonista mor al final del primer acte, on la protagonista era una de les grans estrelles del cinema d'aquell moment, Janet Leigh, i és una pel·lícula que té un retrat psicològic del seu coprotagonista, del dolent, Norman Bates, protagonitat per Anthony Perkins, que és capital. En aquest cas, recordem també que l'ús de la música és puntual, només en algun moment Bernard Herrmann, en aquest moment de la dutxa que hem escoltat fins ara, que la pel·lícula es va rodar en blanc i negre. Hitchcock venia de rodar con la muerte de los talones, per tant, rodava en vista color, amb un color espectacular, per la sang. Recordem que al cinema li va costar molt representar la sang de forma fidedigna, i en el cas de Psicosi, que de sang n'hi ha molta, van decidir rodar-la en blanc i negre. Recomanaria també recuperar la segona i la tercera part de Psicosi, que són molt millors del que la història del cinema recorda. Sí, sí. En aquest cas, pensem que Anthony Perkins, com altres personatges que han interpretat cinema de terror, van estar atrapats en el seu personatge, i li va costar molt sortir d'allà. Anthony Perkins, la carrera, era millor actor que el que la seva carrera pot donar a entendre, i es va quedar obsessionat en aquest personatge atormentat del Norman Bates. I també recomano a la gent escoltar els dos discos que va gravar com a cantant Anthony Perkins, que són meravellosos, i que pels dies de tardor són fantàstics. Us acompanyaran els caps de setmana a casa Anthony Perkins cantant.
3: Ni idea. Per cert, que Psicosi es pot trobar de lloguer o de compra a Apple TV.
2: Sí, a Filmin la recuperarem al Nadal.
3: Ah, sí?
2: Tot el Hitchcock, i això és tot d'alanto, en 4K, remasteritzades amb ultra...
3: Quants Hitchcock?
2: Tot el Vértigo, La finestra indiscreta, La soga, Però qui va matar Harry, Crimen perfecto, totes amb ultra alta definició.
3: Hosti.
2: El color es veurà meravellós, en el cas de Psicosis veurà el blanc i negre molt ben contrastat.
3: Repeteixo, això serà, mira...
2: Regal de Nadal, 20 de desembre.
3: Val. Top 10.
4: Hello. Sorry to disturb you, I'm staying next door.
3: Molt angoixant.
2: Aquesta és la pel·lícula que cap de setmana no vaig poder tornar a acabar de veure.
3: Estem
2: aquesta. Parlant de Funny Games.
3: Uah.
2: Michael
3: Haneke,
2: 1997, l'obra que explica la perversió del cinema contemporani de terror. És una pel·lícula del que s'anomena Home Invasion, bàsicament un matrimoni burguès arriba a la seva segona vivenda, segona residència, i entren dos nois, que semblen són dos nois blancs, també de classe mitja-alta alemanya, i comencen a fer destrosses amb ells, amb la família i en la casa. És una de les pel·lícules més pertorbadores de la història del cinema, com ho era Saló. És una pel·lícula que juga amb l'espectador, amb les expectatives de que aquella pel·lícula pugui acabar bé. De fet, hi ha un moment amb una cinta de VHS que canvia el concepte de narració, que entra el cinema de terror a la postmodernitat, i això ho fa Haneke, com a cosa anecdòtica...
3: Estàs parlant no de la versió americana, eh?
2: No, hi ha una versió americana que es va rodar més tard en Naomi Watts i Michael Pitt, una versió també dirigida per Haneke, que possiblement sigui la pitjor pel·lícula de Haneke, i l'exemple que hi ha històries que no cal tocar de nou, no cal fer un remake. Mm. En el cas de Funny Games, com a anècdota, dir que el matrimoni protagonista, protagonitzat per Ulrich Mühe i Susanna Lothar, era matrimoni a la vida real, i van morir els dos molt joves. Van morir molt poc després de Funny Games, i també un dels dolents, dels dos nois protagonistes, va morir poc després de rodar aquest Funny Games, que, per tant, és una pel·lícula un poc maleïda, que, sens dubte, animo la gent a veure, si no l'ha vista, perquè entendrà el cinema de terror rodat els darrers 26 anys.
3: Movistar Plus, qui la vulgui veure. Entrem, anem al nou.
5: Welcome to a night... of total terror.
3: Això, clàssic, això, eh?
2: George Romero, una pel·lícula rodada amb el que costen 3 ampolles d'aigua avui en dia al Raval. Bàsicament, és una pel·lícula amb molt baix pressupost. És un altre dels exemples del cinema de terror en aquest final dels 60, principi dels 70, que amb pocs recursos té grans idees. De nou, que torna a la modernitat al cinema. Els zombis no comencen realment amb aquesta pel·lícula. Bela Lugosi havia fet de zombi als anys 30 i 40 per l'Universal, però sí que el que entenem nosaltres per morts vivents, la mitologia dels morts vivents, la comença a parir a construir Romero amb aquesta pel·lícula. Sense aquesta no tindríem The Last of Us i no tindríem totes les pel·lis de zombis que coneixem avui en dia. Haig de dir que he posat aquesta, però la meva preferida és la segona part, Amanecer de los Muertos, on hi ha una crítica al capitalisme ferotge per part de Romero, i que penso és superior a La nit dels morts vivents, però, sens dubte, sense La nit dels morts vivents no hi hauria segona part.
3: Val, t'he de dir que la podeu veure a Filmin. Aquesta, La nit dels morts vivents, està a Filmin, també a Prime i a Movistar.
2: Hi ha una cosa curiosa amb aquesta pel·lícula, que van perdre el copyright, els creadors, i es va quedar en domini públic durant 50 anys. Per tant, el Romero no va veure ni un euro de l'èxit que va tenir aquesta pel·lícula.
3: Anem a la número 8.
6: One,
3: ui!
2: Una nit al Festival de Sitges, Robert Englund, sí. Interpretant a Freddy Krueger. S'han fet 9 pel·lícules de Malson Elm Street. Malson Elm Street és molt important per molts motius. Un és la pel·lícula que parla del terror en els somnis, una de les primeres que ho fa. La
3: cançoneta dels pebrots.
2: Una pel·lícula que parla del metacinema. Recordem que hi va haver fins i tot Wes Craven, que és el director, el creador de la pel·lícula, apareix com a personatge a la cinquena de la saga. I sense Malson Elm Street no existiria Scream, per exemple, o tants slashers que hem vist posteriorment. A més, recordem que també va ser l'inici de la carrera d'un actor que ha fet poc terror després, que era Johnny Depp.
3: Efectivament. Espera't. Malson Elm Street està de lloguer, també, a Movistar Plus. Anem a la número 7.
7: The most bizarre and brutal series of crimes in America.
2: La matança de Texas, recordem, als Estats Units, anys 70, l'època fèrtil del cinema de terror, on es canvia tot el gènere. Una pel·lícula que es deia inspirada en fets reals. Recordem que en aquella, als Estats Units, és inspirada, per suposant, no hi ha un fet real tal per se, però venim d'una època on Ed Gein, Ted Bundy, eren assassins que van commocionar el país. Una de les coses que la gent no espera quan veu La matança de Texas per primera vegada és que hi ha molta menys sang del que es creu. És una pel·lícula violenta, com és Tiburón, pel que s'intueix, però no pel que es veu. En aquest cas, Leatherface té una aparició esporàdica al darrer acte, duríssima, però és una obra descomunal. I hem de recordar també que la carrera de Tobe Hooper, com la de Romero, diguem que no va confirmar l'èxit inicial. Tobe Hooper va fer Poltergeist, és una pel·lícula també on es va barallar bastant amb Steven Spielberg, i crec que la carrera de Hooper després de Poltergeist va ser, diguem, poc, bastant decebedora.
3: Anem al número 6. Ja està, no segueixis, ja és l'exorcista.
2: La gent potser la posaria més amunt, per mi és la 6 està bé. L'exorcista, la pel·lícula, l'adaptació de la novel·la de Peter Blatty, dirigida per William Friedkin, protagonitzada, entre altres, per Max von Sydow. Aquest estiu vaig recuperar una pel·lícula, recordaràs el moment de l'exorcista, que és aquest moment on ell es posa de quatre potes d'esquena.
3: Sí, sí, i comença a baixar les escales.
2: Doncs bé, la primera vegada que va aparèixer a la història del cinema no és l'exorcista, sinó una pel·lícula italiana que em va entusiasmar aquest estiu, que es titula El demonio, dirigida per un senyor que es diu Brunello Rondi, que segur que no coneixes,
3: no.
2: I que és el responsable de l'escena de la Dolce Vita de la Fontana di Trevi, perquè era el guionista del Fellini. Doncs bé, El demonio està protagonitzada per una dona que la gent al poble no sap si està... si té el dimoni dins, o si és una persona, diguem, que li agrada estar amb molts homes. D'això parla el demoni, i ella era ballarina, i va ser capaç de fer aquest moviment sense efectes especials.
3: Ah?
2: Sí, que si algú pot recuperar el demoni...
3: El
2: que no
3: problema
2: dura,
3: és que no està enlloc,
2: no
3: l'he vist ara, no està enlloc,
2: però,
3: és l'any 64.
2: Tant de bo la podem estrenar a filme. En qualsevol cas, això dic que anticipa l'exorcista, en qualsevol cas és una pel·lícula icònica a molts nivells, i que va ser un fenomen. També la segona part, dirigida per John Boorman, és una pel·lícula maleïda, va ser un dels grans fracassos de la història del cinema, i s'ha fet un documental explicant com Boorman va intentar allunyar-se de la mitologia de la primera i va fracassar estrepitosament.
3: Anem al 5.
2: Què és això? Una obra mestra absoluta, inqüestionable. La possessió d'Andrei Sulawski. Una pel·lícula ambientada a Alemanya, als anys 80, protagonitzada per Sam Neill, sí, el de Parc Juràssic, i Isabel Adjani. Una pel·lícula sense la qual La substància, per exemple, no existiria. És una pel·lícula que parla d'un matrimoni en crisi. El matrimoni, la crisi matrimonial és el punt de partida de moltíssimes pel·lícules de terror. Ara en veurem alguna altra. I La possessió és una d'aquestes d'un exemple de terror perquè no saps on et porta la pel·lícula. Aquí no he posat cap títol de David Cronenberg. David Cronenberg veu, sens dubte, de La possessió. És una obra on Isabel Adjani acaba de transformar-se en un monstre inoblidable i que recomano a la gent que la vegi.
3: No es pot trobar enlloc. Ens queden 5 minuts. Número 4.
2: Això és Alien. La possessió es pot veure a Filmin. Alien, estem parlant d'Alien.
3: Ah, sí, es pot veure La possessió en Filmin?
2: L'hem recuperada ara en tribut a la mort de Sam Neill.
3: Ah, coi, vale, aquí no hi és. Val, perfecte.
2: Alien, aquí parlem d'Alien, la primera, de Ridley Scott. Recordem que al final la segona és una pel·lícula d'aventures i acció, però la primera és realment
3: molta
2: bona
3: por.
2: I fa moltíssima por al personatge de John Hart. I algun dia hem de parlar en aquest programa d'una actitud i activitat cinematogràfica que detesto, que és la de ressuscitar els morts mitjançant els efectes especials. Un alien, el darrer alien, es va recuperar a John Hart en defecte especial, com si estigués viu, i és una cosa que em sembla abominable.
3: Està a Disney Plus, aquesta. Atenció, que entrem al podi. Número 3. I això ja pronostica...
2: La nana diabòlica de Christoph Komeda, el músic, estem parlant de Roman Polanski, any 67, Mia Farrow, John Cassavetes...
3: El que va traduir el títol s'hi va lluir, eh?
2: És el que hem dit sempre, no? Diguem-ho, el nen de Rosemary queda millor que la traducció al castellà, que és La semilla del diablo, un títol que directament et fa spoiler, o interpreta la pel·lícula a un nivell. Parla de crisi de parella, com parlarà la pel·lícula número 2.
3: Un moment que vull dir alguna cosa de la 3, eh? Puc dir una cosa?
2: El que vulguis, és el teu programa.
3: Recomano molt a la gent, als que som els profans en la matèria, que no sé qui em va explicar fa molts anys que aquesta pel·lícula l'havia de veure primer que està rodada a l'edifici...
2: Al
3: Dakota de Nova York. Està rodada en un dels pisos aquests que ja són terrorífics. Però que la càmera són els ulls de la Mia Farrow.
2: Totalment.
3: I que tu veus el que veu ella, i que és això el que la fa encara més terrorífica.
2: I que hi ha moments de planificació on hi ha un moment que ella està parlant per telèfon i tu no la veus ella realment. Només veus un part del cos. I com a espectador, contava sempre el Polanski, que els espectadors a la sala de cinema movien el cap com si creiessin que això fos tres dimensions i poguessin veure què estava succeint en aquell moment.
3: Està filmin, aviso, està filmin, que la vulgui veure. Fa És molt angoixant, fa molta por.
2: Jo crec que és la pel·lícula que realment, si algú no ha vist, aquests dies de pluja i de tardor...
3: És gran pel·lícula, gran pel·lícula. Número 2.
2: Per mi és la millor, una de les millors pel·lícules de la història del cinema, que he posat la número 2 perquè la primera és inqüestionable, és Amenaza en la sombra, Don't Look Now, de nou una parella en crisi, en aquest cas protagonitzada per Julie Christie i Donald Sutherland, es mor la seva filla i marxen a Venècia, diguem, a superar el dol. Venècia no ha estat mai tan terrorífica com en aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que a nivell de muntatge i de realització no ha superat ningú a la història del cinema.
3: Hosti.
2: Hi ha un moment icònic, que és una escena de sexe, que durant molt temps va dir si era real o no entre Donald Sutherland i Julie Christie. Dic aquí que sí, era real, que va rodar Nicolas Roeg, que és el director de la pel·lícula, i que també té una banda sonora extraordinària de Pino Donaggio, era el compositor de Kerry. És una pel·lícula que et sorprèn constantment, que t'estàs angoixant, que no saps qui és l'assassí, si està veient el futur o no. Si no l'has vista, el millor que pots fer avui és deixar-ho tot, anar a casa, tancar-te i veure Amenaza en la sombra.
3: Està filmint, per cert. Amenaza en la sombra.
2: Don't Look Now. Si vas, quan la veguis, no tornes a anar a Venècia de la mateixa manera. Et farà molta més por la Venècia que de turistes.
3: I aquesta que ara acabo de veure, que és la número 1, tu creus realment que és la millor pel·lícula del segle XX de terror, per tu?
2: Per mi seria Amenaza en la sombra, però crec que a nivell popular, a nivell d'impacte de llegat històric, sens dubte és la millor pel·lícula. Tricicle, l'habitació 237, la sang sortit de l'ascensor, el laberint, les bessones, el Jack Nicholson amb la destral, Shirley Duvall cridant...
3: Pitjor doblatge de la història del cinema.
2: Un doblatge que va estar supervisat pel Kubrick i el Vicente Molina Foix.
3: En sèrio?
2: Sí.
3: El doblatge, bàsicament, d'ella, de la Shirley Duvall, que la va fer la Verónica Forqué. Si la veieu doblada, gairebé és obligada a veure-la per lo mal doblada que està.
2: Doncs ara, el 20 d'octubre, Criterion, l'editorial del segell de DVD i Blu-ray als Estats Units, recuperarà la versió europea, una versió d'un muntatge europeu que jo no he vist mai, on canvien algunes de les escenes de la pel·lícula.
3: Per què?
2: Bueno, es recupera la versió original, també la versió remasteritzada, la versió clàssica, i es va remuntar per, sobretot, bàsicament, excés de durada. Hem de dir també, recordem que El resplendor és una pel·lícula que Stephen King odiava, Kerry, la pel·lícula Brian de Palma, li encantava Stephen King, la segona va ser El resplendor i és una pel·lícula que va odiar, i que, per cert, Mike Flanagan, que és qui ha adaptat en sèrie de televisió Kerry, va fer El doctor Sueño, que era la continuació del resplendor, una seqüela absolutament innecessària, protagonitzada per Ewan McGregor, com el fill de Jack Nicholson, que millor que no veiem. I que recordem que del resplendor es va fer una sèrie de televisió que sí li agradava a Stephen King i que és un absolut desastre.
3: Ah, sí?
2: I recuperarem una pel·lícula... És una sèrie, per tant, no l'hem posat en aquest top 10, top 15, però per mi tan terrorífica com El resplendor, que en aquesta casa agrada molt, que és El misteri de Salem's Lot, que és una obra absolutament icònica i que he intentat estrenar Filmin aquest Nadal i no podem estrenar perquè tenen un problema amb els drets de les músiques.
3: En sèrio?
2: Tal qual t'ho dic.
3: Bueno. Escolta, la pròxima vegada que vinguis, saps que hem de parlar i que la gent ens escrigui pel·lícules que no troba. I tu fas una llista, aviam si pots portar-les a Filmin.
2: Mira, aquest divendres recuperem dues pel·lícules que no es trobaven i que finalment, després de 7 anys, hem aconseguit.
3: Aviam.
2: Delitos y Faltas i Celic. Dues de les millors pel·lícules de Woody Allen.
3: Ah, molt bé, tu. Per cert, no has dit una que a mi em té el cor robat, perquè de petit vaig passar molta por. El resplendor està en Movistar Plus, per cert, que és una que es deia A Mia Farrow, Terror Ciego.
2: Fantàstica pel·lícula.
3: Que és Mia Farrow, cega, i el que el vola matar. Poll, ja tarda.
8: No, és que m'estic aterrant. Ja no m'he pensat, perquè la Mia Farrow, tan fràgil ella...
3: Sí, pues
8: fa... I a sobre cega.
2: Que Mia Farrow passava malament sempre.
3: Sí, i després una sèrie de pel·lícules que em van fer molta por de petit era Els Fumanchú.
2: Fumanchú? Et feia por?
3: Sí, clar.
2: És en Poruc.
3: Què?
8: Sí, no per
2: què. En Poruc, Jordi Basté. Vull dir, Fumanchú no feia por.
3: Bueno...
8: Va,
3: això no feia por. A quin nivell de por del jefe. Vinga, endavant.
8: Aquesta no et farà por, perquè hem vist Iniesta fer història. Doncs ara podem descobrir què hi havia darrere. Ara podreu descobrir la seva història des de dins, els records, les emocions i els moments que van marcar l'Andrés. Iniesta Experience, el joc interior, a partir d'avui, a Barcelona. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com.
3: Molt bé. Per cert, que he d'anar-ho a veure. Per cert, que està... Terror Ciego està a Amazon, diu la Maria Cusó. I, doncs això.
1: Hola, què tal?
9: Hola, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Joan Ferrer?
9: Molt bé.
1: 3 minuts pel diàling.
9: Vinga, doncs.
1: Aviam.
9: Aquest dilluns van tenir un sistema convectiu mesoscalar, un conjunt de tempestes que actuen com un únic sistema. Doncs el Ricard Ostrell va voler veure un huracà.
10: És una estructura que té característiques tropicals, clarament.
11: Clar, estàs escrivint un huracà, directament.
10: Estic descrivint un huracà sense ull. Llavors no sé quin nom tindrà.
11: És a dir, aquell que no es va acabar formant aquest cap de setmana, ara es podria haver format.
10: Podria arribar-se a formar, de moment no ho veiem, però sigui el que sigui, és una cosa que té semblances. Llavors s'ha d'analitzar què és el que va formar el cap de setmana i què és el que s'està formant ara.
11: No tenim nom, però seria el nom més atribuïble seria ara mateix mini-huracà, si s'acaba formant.
10: No, el nom més... Tècnicament, el nom que hauríem de dir-li és un sistema convectiu mesoscalar. Però sí que és veritat que té algunes semblances amb fenòmens tropicals.
11: Doncs gràcies, Eloi. Fins ara.
9: que sí, que era un huracà. Això va ser ahir. Doncs avui, conscient del que havia passat, li ha volgut repetir.
10: O vaja, durant el vespre, nit, matinada, es pugui arribar a formar un sistema d'aquests de tempestes més ben organitzats sobre el mar.
11: Mini huracà, també, o no? Un mini huracà o no?
10: Sistema convectiu mesoscalar, no?
11: Sí, això mateix.
10: Ho comencem a entendre tots ja.
9: Ahir a la majoria de mitjans catalans va sonar l'alarma en directe. Al Cafè d'Idees els va arribar una alerta diferent. Els van recomanar que no s'apropessin a l'Hormiguero.
12: És una alerta meteorològica.
13: Sí.
12: Pluges torrencials fins les dues d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu als rius, rieres, barranques.
14: Oye, Pablo.
12: No us acosteu als rius, rieres, barranques. Barrancs, perdó. Alerta de protecció del 112.
9: El Barça femení ho guanya tot, però tot, eh? Per sobre de les seves possibilitats.
15: Tots coincideixen que la golejada és històrica.
16: Sí, perquè el Barça ha guanyat 27 dels 8 clàssics. 27 dels 8 clàssics.
17: És infinitament complejo.
16: Contra el Real Madrid, però en canvi mai l'havia golejat per 7-0.
9: I a Ràdio Nacional d'Espanya diuen que Bolsonaro és com a molt petit.
18: Añaden que el senador del partido liderar e hijo del expresidente Jair Bolsonaro...
19: Es que no está fliquen, nano.
18: Jair Bolsonaro... Bolsonaro toma la ventaja.
1: Escolta'm, que estem a portar-nos a les 12, hora del butlletí i de la competència. Demà ens visitaran els de la ruïna, el Tomàs Buenfuentes i la Ignacieta Altavull. I demà també, a 11:45, un dels actors que segur que coneix el Jaume Ripoll i que està de visita aquí a Catalunya per presentar la seva pel·lícula Ceniza en la boca, Diego Luna.
2: Simpatiquíssim.
1: Sí? Doncs demà, amb una pel·lícula que surt l'Embudio, per cert. El Sergi Embudio, sí. Posa la veu. Vinga, fins demà, a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
20: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
21: Bon dia, ho acabem de saber. El Constitucional s'ha pronunciat ja sobre l'amnistia i ordena al Tribunal Suprem que amnistia els líders de l'1 d'octubre condemnats per malversació. Això aplana el camí, per tant, pel retorn de Carles Puigdemont, i és una decisió que també tindrà efectes per 5 exconsellers més i l'exvicepresident Oriol Junqueras. Anem en directe cap a Madrid, Adrià de les Heres.
22: Si el Constitucional ha avalat aplicar l'amnistia en els casos de malversació tot just fa uns minuts, el ple ha aprovat el text del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. La ponència retreu al Suprem que va fer una interpretació retorçada de la norma, negant l'amnistia, i remarca que s'ha d'aplicar de manera urgent i preferent. La decisió tindrà efecte per Puigdemont, Junqueras i 5 exconsellers més, condemnats o a l'exili. La incògnita, però, és quan els jutges del Suprem faran el pas definitiu per arxivar la carpeta, deixar sense efecte les inhabilitacions i aixecar les ordres de detenció contra l'expresident Comín i Puig.
21: I pendents també aquesta hora del Consell de Ministres, que tornarà a aprovar els decrets de l'habitatge que va tombar la dreta. Pedro Sánchez compareixerà d'aquí mitja hora per justificar la maniobra per rescatar-los i dur-los al Congrés per la porta del darrere. Des de Moncloa, ara, Jordi Armenteres.
23: Sí, una setmana després es torna a repetir el mateix guió. El Consell de Ministres aprova els decrets, no tenim el text encara, però el que diu Moncloa és que, en essència, són els mateixos de la setmana passada. Un que prohibeix desnonaments si no hi ha alternativa i prorroga també contractes de lloguer 2 anys més. Hi ha d'haver canvis sobre els textos de la setmana passada perquè no es poden aprovar els mateixos decrets un cop els ha tombat el Congrés dels Diputats, però ens parlen de retocs tècnics. Aquests decrets són els que convalidarà el Congrés, però no el ple, sinó la Diputació Permanent, i on Junts aquí no hi té poder de veto. Això enfronta dretes i esquerres. La portaveu parlamentària de Sumar diu que és legal, és Verónica Martínez Barbero. El PP, en boca d'Esther Muñoz, parla de trilerisme, una ràdio nacional, l'altra Telecinco.
0: La urgència i la necessitat constitucionals estan perfectament, digamos, justificades i amparades, i lo mismo les competències de la Diputació Permanent. Vamos, no les que para mayor duda.
4: És trilero y es un truco más de Pedro Sánchez. Es curioso porque hace 11 años Pedro Sánchez en la oposición decía que la Diputación Permanente no debía entrar a esos reales decretos.
23: I Pedro Sánchez compareix ara en roda de premsa d'aquí a mitja hora per presentar aquests decrets i, òbviament, també per l'amnistia validada pel Tribunal Constitucional i la convocatòria d'eleccions.
21: Més coses. Rodalies continua funcionant amb pentes i rodolons a conseqüència dels aiguats. Aquest matí hi ha una petita millora. L'R2 funciona sencera i se suma a l'R2 Sud, que continua funcionant. La resta de línies tenen talls a diversos trams que s'han de fer en bus i en d'altres directament doncs, estan totes fora de servei. Des de l'estació de Sants, Josep Moragues.
13: Bon dia, sí. Ara mateix la R1, que és una de les línies principals, té demores de 30, 40, 50 minuts perquè un tren s'ha aturat durant uns 40 minuts a Arc de Triomf i això fa que hi hagi aquests retards. Aquest matí també alguns maquinistes no eren a l'estació que els tocava i això ha provocat encara més endarreriments al llarg de la línia. L'R7 i l'R8, que van a l'Autònoma de Barcelona i passen per Terrassa i Manresa, continuen també aturades i l'R4 només arriba a Sants des de Sant Vicenç de Calders. Els tècnics de DIF continuen treballant per identificar els punts crítics i arreglar les vies.
21: De fet, aquesta tarda hi ha de tornar a haver xàfecs torrencials, però Protecció Civil descarta, de moment, enviar una alerta a la població. Asseguren que la situació és diferent a la d'ahir perquè les pluges no haurien de quedar estancades en un mateix punt. Ho acaben de dir ara en una roda de premsa des del Departament d'Interior. Anem cap allà, Eulàlia Carrascal.
14: Sí, demanen precaució, sobretot a la tarda vespre i també durant la nit al litoral català. Preveuen que els xàfecs afectin de nord a sud les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona. Ara mateix el perill per intensitat de pluja és de 4 sobre 6 i per això de moment descarten enviar un es alert. Ho deia fa pocs minuts el cap de l'àrea de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
24: No hem fet avís de color vermell, tot i que estava sobre la taula, perquè els models meteorològics ens indiquen que aquestes precipitacions es poden anar movent. Per tant, poden donar intensitats molt fortes, però no acumular grans quantitats d'aigües en un mateix lloc. I per altra banda, hi ha que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar.
14: Tot i això, des de Protecció Civil demanen a la població que vigili si ha de fer desplaçaments o activitats a l'aire lliure, també en cas que no rebin cap alerta. El CECAT es tornarà a reunir aquesta tarda a les 7 per determinar si cal enviar nous avisos.
21: A aquesta hora, de fet, ja plou en algunes comarques, Mònica Usart.
25: Sí, ara mateix està plovent al Tarragonès, a l'Alt i al Baix Camp, també cap a la Noguera, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, les Garrigues i el Segrià. Ara, a aquesta hora, doncs, sobretot afecta les comarques del sud i de Ponent, però a mesura que avanci la tarda, aquestes pluges s'estendran per tot arreu i poden ser localment intenses. De fet, hi ha aquests avisos del Meteocat de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores o més de 40 en 30 minuts. Per tant, molta precaució perquè no es descarta algun aiguat.
21: I us ho ha avançat. Recula Love Lesbian anuncia 4 concerts a Catalunya per tancar l'any i acomiadar-se indefinidament dels escenaris. Els de Sant Ibalmes actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a l'Apolo de Barcelona. 4 concerts de petit format que, com explicava Balmes al Monarracú, volen ser una picada d'ullet als inicis del grup.
26: Volem fer una cosa petitona que sigui quelcom com capicua en relació als nostres inicis, no? Mm. I consideràvem que era una manera com una miqueta més maca de marxar, una cosa més íntima, i fent homenatge a les sales, aquestes sales que ens van recolzar des dels nostres inicis.
21: Les entrades surten a la venda demà al migdia. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
27: Frenkie de Jong ha tornat a entrenar-se amb el Barça 3 mesos després. El migcampista va lesionar-se al Mundial amb els Països Baixos i aquest matí ha fet part de l'entrenament amb el grup. Ara bé, està previst que no rebi l'alta mèdica fins a finals de mes. També ha tornat Karim Adeyemi. En canvi, Rafinha continua treballant al marge per les molèsties que arrossega la cuixa dreta del segon amistós que va jugar amb el Brasil. Més coses. Carlos Alcaraz juga aquesta hora a la final del torneig de Tòquio. El seu rival és Jiří Lehečka i, de moment, tots dos jugadors empaten a 6 jocs. En la primera mànega, per tant, el primer set es decidirà el tie-break, que de moment va empat a 1. Més tard, a la 1 del migdia, Novak Djokovic, amb 39 anys, juga a la final de Pequín contra Àlex de Miñaur. En canvi, qui continuarà de baixa com a mínim fins a final d'any és el número 1 del món, Jannik Sinner. El tenista italià encara no ha fet net de la seva lesió al genoll i espera poder tornar a temps per l'Open d'Austràlia del mes de gener. En futbol, Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina al Monumental de Buenos Aires i a RAC1. Serà avui a la una de la matinada hora d'aquí, just després del Tu diràs, a l'estadi de River Plate, que estarà ple a vessar amb 85.000 persones. Abans, a 9:15 del vespre, la selecció espanyola juga contra Croàcia a Split. L'equip de Luis de la Fuente en té prou amb un empat per classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. I en motor, Aleix Espargaró tornarà a competir després de la pitjor caiguda de la seva carrera. Ara fa 6 mesos, el pilot de Granollers correrà aquest cap de setmana el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
3: Vine a la castanyada del Cabró Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els fets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial.
21: És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també el portal de notícies rac1.cat.
5: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
7: Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: Viladecans!
10: Sí!
8: Terrassa!
10: Sí!
8: Cardedeu!
10: Sí!
8: Sant Boi!
10: Sí!
8: Rubí!
10: Sí!
8: Sant de Rosanes!
10: Sí!
8: Martorell!
10: Sí!
8: Mataró!
10: Sí!
8: Granollers!
10: Sí!
8: Esplugues!
10: Sí!
8: Vinardó!
10: Sí!
8: Pol de Mar!
10: Sí!
8: Eixample!
10: Sí!
8: Just Desvers!
10: Sí!
8: Són
7: les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Heu de saber que ho hem sabut. Res, fa 5 minuts el Tribunal Constitucional Espanyol ha avalat l'amnistia i obliga el Suprem a aplicar-la immediatament.
7: Bravo!
11: Un moment.
7: Ojo,
11: acabem de saber ara...

0: Bueno, pues ja ho tenim, ja sabem que Puigdemont es podrà presentar a les eleccions, no?
1: Ah, sí? Bueno, encara
0: el 2054,
1: no.
2: El 2054, eh? Sí. A veure, no, la veritat és que hi ha aquesta ordre del TSC que els hi diu al Tribunal Suprem de això ho heu d'aplicar ja, però no serà ja, perquè precisament hi ha Marchena que ho ha de rebre al Tribunal Suprem i hi ha Llarena que hauria d'aixecar les ordres d'atenció.
3: Al final, aquesta llei d'amnistia, que és una llei per demanar perdó a l'amo, oh, no me piques en cabeça, que ha servit perquè tots els policies quedin, se'n puguin anar a casa i els hi han penjat medalles per venir a trencar el cap de votants, ha servit per... com es diu aquesta llei? Llei d'amnistia per la normalització institucional, política i social de Catalunya.
4: Hòstia, tu saps de memòria.
3: Sí, sí. Llei orgànica 1/2024 del 10 de juny. Clar que m'ho sé, perquè és el paper de la rendició. No volem l'amnistia, no volem el perdó, el que volem és la llibertat, sí o no?
5: Sí!
3: Déu-n'hi-do, m'he deixat una mica...
2: Venen d'or quina hora directament, aquesta gent.
3: Han esperat un segon, però han arrencat tot. Bueno, quan ho tinguem, ho tindrem. Gràcies i bon dia. Que vagi tot
0: bé. Bueno, a veure si tot torna a la normalitat, escolta'm. Sí, i ens podem tornar a centrar en el que importa a la gent, no? Perquè, escolta'm, tant parlar de la pluja i de les notícies i dels jutges i tot això... Sí. I escolta,
1: parlarem dels jutges, parlarem de l'amnistia, també parlarem del temps.
0: No interessa, això.
1: Aquest matí hem tingut una mica de treva en l'episodi de pluges, tempestes i aiguats generalitzats.
0: Però torna a la tarda.
1: Sí, però
0: escolta'm, i podem ja tornar-nos a centrar en el que importa a la gent?
1: Què?
0: El cas en dic, nenes.
1: No, home, sí, però...
0: Què, no se'n parla ara?
1: Bueno, no se'n parla perquè...
0: història no se'n parla?
1: Home, perquè...
0: Com si s'hagués arreglat tot.
1: Sí, home.
0: S'ha arreglat tot?
1: Però està sota instrucció, l'estan investigant,
0: igual,
1: no?
0: Però escolta'm, vull dir, s'ha de jutjar, també.
1: Sí,
0: segons
1: vostè... Un jurat
0: popular.
1: Val, segons vostè, no hem de parlar ni dels aiguats, ni de l'amnistia...
0: S'ha de parlar de lo que interessa a la gent. El cas en dic i les rebaixes de mitja temporada.
1: Molt bé, sí.
0: Nenes, que arriben ara,
1: Arriben ara. Quan duren les rebaixes de mitja temporada?
0: Pues fins a mitja temporada.
1: Sí, no, molt bé. Ara que parla de pluja, em sap greu, però sembla que aquesta tarda torna el temporal.
0: Bueno, ja prou. Escolta, ja hem entès que la tardor ha de ploure. Molt bé, doncs pues ja ha plogut. Ara podem tenir uns dies tranquils? Així qui ho porta, això? Que és culpa de l'Ajuntament?
1: No és culpa de ningú que plogui. Bueno,
0: perdona, tota la vida és culpa d'algú.
1: Què diu ara?
0: Per exemple, quan estàs casada, nenes...
1: Sí.
0: Hi ha casades aquí entre el públic? Sí,
1: hi ha casades, sí.
0: Quan estàs casada, tot és culpa del marit.
1: No, bueno.
0: És així, és així. És així.
1: Té 150 anys.
0: És així. Si penjo un reel a Instagram i no el veu gaire gent, doncs és culpa meva?
1: No.
0: És culpa d'Instagram.
1: Sí.
0: Que m'està fent algo l'algoritme de que m'està fent censura.
1: Shadowbanning.
0: Efectivament.
1: Sí,
0: no és que jo hagi penjat un cagarro de...
1: No,
0: res.
1: No.
0: Si després de passar-te tot un matí de diumenge fent un arrosset i al final l'arròs no surt bo, això és culpa de la marca d'arròs, que segur que li ha canviat el temps de cocció, tu segueixes el que posa al paquet i no surt bé.
1: Doncs
0: això és culpa del fabricant d'arròs.
1: Mai és culpa seva, les coses.
0: No, mai. Nenes, vosaltres què, arròs bomba? Arròs bomba del Delta, sí?
1: Sí.
0: O de Pals?
1: No només hi ha, exacte.
0: Arròs de Pals?
1: Sí.
0: Sí? No? Arròs basmati? Jo, a mi quan m'agrada... M'agrada viatjar, també. Jo quan cuino...
1: Pals li sembla massa prop, no?
0: I jo quan cuino, m'agrada... Bueno, a mi m'agraden els sabors, m'agraden les textures, jo sóc molt...
1: No sap el que està dient.
0: Llavors jo quan cuino m'agrada viatjar, no?
1: Viatjar.
0: El paladar. Transporta, no? Altres universos. Jo, llavors, tinc sempre un paquetet de basmati per aquells dies que dic... Avui tinc un punt exòtica. Saps? M'he aixecat i llavors me faig una amanida.
1: Sí.
0: Una amanida d'arròs.
1: Sí.
0: Que m'hi poso blat de moro.
1: També
0: blat
1: viatge,
0: de moro dolç, Blat de moro dolç, que bo que és,
1: Sí.
0: Blat de moro dolç.
2: Molt exòtic, també.
0: Sí. I m'hi poso 3 o 4 panses, també. I pinyons.
1: De moment tot és dolç, sí.
2: I no hi ha amanida.
1: I arròs.
0: És l'últim.
1: Que hi ha de verdura, aquesta amanida.
0: És l'últim. Però, bueno, escolta, jo, no sé si us passa a vosaltres, però jo és veure l'arròs basmati, i mentre l'estic cuinant, per posar-me en situació...
1: Sí.
0: em pinto una piga d'aquestes índies.
1: Sí, un bindi.
0: De color vermell entre les celles.
1: Sí, bueno, molt bé. Si voleu...
0: I allà ja estic, fent l'arròs basmati.
1: Sí, sentim-te
0: com a... Sembla talment que estigui a la Índia. Jo, per a mi...
1: A Calcuta,
0: sí.
1: A Bombay.
0: Sí, sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Si voleu...
0: Amb un dax m'ho faig. Sí. Els dax, que són amples.
1: Sí, són amples. I són oliosos. En fi, si voleu saber on ha de ploure avui i si ha de ploure molt, només cal que escolteu atentament la

0: cap de meteorologia de RAC1, que és la Mònica Usar. Ah. Bon dia.
1: Bon dia, Mònica.
2: Hola.
1: Hola, hola, com vas?
3: Primer pregunta a l'avi, avui.
1: La meva primera pregunta, per jo ja no sé si sobreviuré a la pregunta, bueno, i per tant, jo he de preguntar. Sí. Es pot saber en quin moment les criatures podran tornar a fer activitats extraescolars? Ja. Perquè aquests dies totes les extraescolars s'han convertit en natació.
2: Ja.
1: Això què?
2: Quan ens adaptem una mica a la nova situació.
1: Quan ens adaptem vol dir quan surti una membrana interdigital? Quan ens convertim tots en ànecs?
2: Sí,
3: perquè això va pitjor, eh?
1: Sí, bueno, va pitjor una cosa.
4: La pregunta podria ser, aquesta tarda què, per exemple?
2: Aquesta tarda plourà una altra vegada.
4: A tot arreu, eh?
2: Sí, a tot arreu.
3: Quan fa que estàs dient aquesta tarda plourà?
2: Ja.
3: Varios dies, eh? Varios dies, eh?
0: Però la gent que hagi de venir a veure'm a la Model, que tinc una presentació del llibre i tal a les 6...
2: Que vinguin amb paraigua.
0: Que vinguin amb paraigües i disposats a no sortir de la Model en 3 dies.
2: Exactament.
0: Ja va d'això a la Model.
1: Com tant altra gent, no?
2: Fins que no deixi de ploure.
4: Vols que repassem tota la teva agenda?
0: No.
4: Ho dic perquè d'aquí un mes tanques el teu espectacle amb ocells de colors llampants...
0: Sí, però no vull parlar de mi.
4: Al Casino de l'Aliança de Barcelona.
0: Sí, estan les entrades a la venda, però no vull parlar de mi.
4: Però aquell dia és sota cobert, vull dir que això està bé, vull dir que la gent si vol comprar entrades...
0: A 18 euros tirades, però no parlem de
3: mi. Jo ho diria més a prop de la data.
4: A prop. Ja ho direm, no pateixi.
3: A un mes vista...
4: La gent no. La gent fa plans.
5: Les oques grasses, la penya se va comprar les entrades fa 4 anys.
3: Sí.
5: I ara...
3: No, home, fa 4 anys tampoc, potser fa 4 mesos.
5: I ara van tots en crosses.
3: Ara estan tots pregant i mirant al cel, tots els que es van comprar entrades per oques grasses.
4: Perdona, Mònica, per exemple, el Jean-Paul tenia una pregunta sobre això.
5: La pregunta que ens preocupa a la gent més jove, què passa amb els concerts d'oques grasses de demà, de dijous, de divendres, de dissabte, i la segona pregunta, si ha d'haver-hi molta gent als concerts.
3: Hi haurà molta aigua, no sé si gent, però...
5: Si ha d'haver-hi molta aigua als concerts, perquè aleshores haurien de ser orques grasses.
2: Ai, clar, sí. Doncs mira, de moment...
3: Tot això era per fer aquest acudit.
4: Sí, fou llarg, no, eh?
5: Sí, m'ha costat com 12 minuts.
3: 12 minuts, eh?
5: I després picar-lo, però l'he pensat en 12 minuts.
3: Molt bé.
2: A veure, haurem de patir pel de demà i pel de dijous, perquè són els dos dies en què encara es manté aquest temps inestable. Demà a la tarda, amb xàfecs, al vespre ja no. Però és veritat que ahir els xàfecs van ser al matí i no es va fer el concert al vespre.
4: Perquè no es podien garantir les condicions de seguretat. Tot i que avui llegia algun article que hi va haver gent que no deu tenir telèfon, ni internet, ni amics, i es van presentar al concert picant a la porta de l'Estadi Olímpic.
5: Que hi ha Josep Montero.
3: Bueno, perdoneu, els taloners, aquí al RAC1, van entrevistar gent que havia vingut de Mallorca, de dir, bueno, clar, nosaltres ja teníem el bitllet, aquí ens hem plantat, a veure si s'ho repensen a última hora, però qui ens paga nosaltres el bitllet de tornada? I el d'anada, i a l'hotel que haurem de passar aquí perquè això s'ha cancel·lat. No, aquesta gent són dues persones, també. Jo crec que els oques gràcies han dormit avui tranquil·lament.
0: Home, això pot passar, són coses que poden passar en un concert a l'aire lliure, doncs que plogui, doncs aleshores, i això encara han pogut cancel·lar aquest concert d'ahir i el passen a dijous, si no m'equivoco.
2: Clar, dijous també hi ha risc de pluja.
0: Vale,
3: però ja poden anar cancel·lant també, no?
2: Sí, al vespre no, però sí que abans del concert sí que n'hi ha. Per tant, demà i demà passat veurem com evolucionen aquestes pluges i com acaben caient per saber què passa. I divendres i dissabte sí que més tranquil.
3: Estàs parlant de pluges, però no has dit en cap moment medicar.
2: No.
0: Medicar.
4: No. Ha de ploure, però no és això d'aquest cap de setmana passat?
2: De moment no. I no ha sigut un medicar al final.
3: No.
2: Hauríem hagut de tenir una pertorbació amb un ull molt ben marcat, estil huracà.
3: Té un ull, eh?
2: Té un forat.
4: Si ho mira des de dalt.
2: Sí.
3: Això li dieu ull per no dir-li anus, diguéssim. Home, si és un forat, un ull està tapat, a no ser que t'hagin buidat, però si és un forat, és un anus.
4: No, l'expressió seria estar al cul de l'huracà, que seria una expressió una mica estranya.
5: Un forat negre és un esclau. És un forat negre, o sigui, des del punt de vista de l'astrofísica, sabeu que és un forat negre, no?
3: Sí.
5: O sigui, que xucla tota...
3: Xucla matèria.
5: Xucla matèria, però fins i tot la llum, que és molt heavy de... Xucla tan fort que xucles la llum.
3: Sí.
5: Doncs allò és com si...
4: És una mica com el final del granissat de llimona, que tu estàs xuclant molt fort i ja no queda res. Hi ha antimatèria.
5: Però pel cul, o sigui...
3: Això és una lavativa, se'n diu.
5: Exacte, però és que hi havia un senyor que va ser Premi Nobel de literatura espanyol, que
4: Camilo José Cela,
5: que deia que era capaç d'absorbir fins a un litre i mig d'aigua, o sigui, una
1: ampolla de font vella de litre i mig pel cul.
3: Bé, de fet, li va un moment històric a la televisió espanyola, Mercedes Milà, un programa que presentava ella, va oferir de dir, si vostè em porta aquí un gibrell amb un litre i mig d'aigua, ha de ser tèbia. Bueno, de fet, jo crec que aquest tall deu córrer per l'ordinador de la ràdio.
0: I per això va guanyar el Premi Nobel.
1: És que fins aleshores ningú, no hi havia cap escriptor que digués, no, poseu-me un gibrell amb litre i mig i me'l fico pel cul. Amb gibrell i tot,
4: Qualsevol cosa per no donar-li el Nobel a una dona, Vull dir, que té tu l'únic senyor que és capaç...
1: O a un català, sempre la dona, estem d'acord, però li podíem haver donat a la Rodoreda, li podien haver donat a en Guimerà, li podien haver donat a Salvador Espriu, li podien haver donat a la Irene Solà, bueno, encara massa jove, però ja la trobarem.
3: Perdona.
1: O la Montserrat Roig.
3: Perdona.
1: O el Quim Monzó.
3: Però tota aquesta gent no xucla un litro i mig d'aigua pel cul com el Cela.
6: La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal.
7: ¿Cómo?
6: Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
7: Es decir, que coge una palangana
6: con
7: un litro y medio de agua, y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe.
6: Sí. Esto lo hace muy poca gente.
4: ¿Por qué será?
2: Pero es directa. Explica com un superpoder d'heroi,
0: Sí.
3: Ha desmuntat fins i tot a Mercedes Milà,
4: Llavors,
3: no s'ho esperava.
4: Que amb una palangana has de, no només de tenir absorció, sinó de succió, perquè...
2: Com descobreixes que saps fer això?
0: Bueno, és còlera al revés.
4: Hola, Mònica, com estàs?
2: Sí, tot venia
0: venia de l'ull de l'huracà, Mònica.
2: No, que al final no va ser un medicà, simplement era per dir-vos això.
1: Perdona una cosa, el que sí que és el que tenim aquí obert és un misteri.
3: És un misteri, professor, de debò, bon dia.
1: Bon dia, deixeu-me fer una reflexió.
3: Sí.
1: La sensació d'aquests dies és que és molt complicat ajustar la predicció d'on plourà més. Què està passant? Per què plou tant? Hem fet enfadar els déus? En quin capítol de l'Odissea sortia això?
3: No sé.
1: Sabíeu que si Ulisses hagués tornat a Ítaca en Rodalies encara hi seria? No s'hauria acabat. Homer s'hauria mort i falta el capítol final.
3: Ja no, però aquí vostè ha fet una reflexió interessant que jo crec que els meteoròlegs van de corcoll, perquè és veritat que cada cop és més complicat ajustar la predicció. Per això de Granollers, per exemple, que va passar ahir, no us ho esperàveu.
2: Clar, sí que ens donava màxims de pluja com el que hi va haver a Granollers, però més sobre el mar, i en canvi aquell dia que es van anul·lar escoles, recordeu, Barcelona-Tarragona, ens donava més sobre terra i va acabar passant al mar. Això penseu que són molts pocs quilòmetres a nivell científic, no? Que és molt difícil ser tan precís. I a més estem tenint una tardor molt complicada perquè l'aigua del mar està molt càlida.
3: Està calenta. Ja t'ho hagués pogut dir jo a l'estiu. A l'estiu vam anar a Tossa, escolta, l'aigua. L'aigua, bueno, és que semblava una piscina municipal.
0: Bueno, a tota la Mediterrània, realment, està com 2-3 graus molt per sobre del que hauria d'estar.
2: Sí, i ara encara està 2 graus per sobre de la mitjana, i això és com una mena de combustible per aquestes pluges que s'estan com convertint en pluges més estil tropical. Llavors, nosaltres pronostiquem una intensitat i per culpa d'això acaba passant a vegades alguna cosa més enllà d'això. Sí.
3: Escolta'm una cosa.
2: Quina por.
3: No, vull pujar un tema sobre la taula.
0: Posi-li, acabi amb això, perquè...
3: Fa dies que se sento aquest anava a dir, aquest mantra. Sí. De que no, és que tots els meteoròlegs igual plorant, no?
2: No plorem,
3: és molt difícil fer la predicció del temps, és molt difícil
0: d'encertar-lo,
3: perquè tal... Escolta'm, tinc una aplicació al mòbil que t'ho diu,
2: A veure, què et diu avui, l'aplicació?
3: Sí, escolta'm, on vols?
2: Aquí mateix.
3: Te diu fins i tot a Font de la Guatlla. És igual, tu li pots pujar a veure. El temps, vinga, vamos a ver.
0: Barcelona, 23 graus en núvol.
3: Cerca una ciutat a un aeroport. Això no sé qui m'ho deu haver tocat algú, perquè això ho tenia en castellà. I ara me surt aquí, bueno, en fi. Barcelona.
4: Sí.
3: Qui Barcelona. Poso? Barcelona.
0: Sí. Font de la Guatlla.
3: Barcelona. Barcelona, Espanya. Molt bé.
0: Ara sí.
3: Molt bé.
0: No t'he traduït, però...
3: Molt bé, iPhone, molt
0: però,
3: bé.
0: Però amb respecte...
3: 24 graus ennuvolat.
0: Sí.
3: Màxima 24, mínima 19. Avís de perill. S'esperen afectacions. Avís taronja per pluges a partir de les 18 hores. Cest.
0: A partir de les... O sigui, que la gent podrà venir a la meva presentació. Ja no m'interessa res del que puguis dir, Mònica.
3: I llavors vas mirant i hi ha núvols. Núvol.
0: Sí, núvol tota l'estona.
3: A les 16 hores, un núvol. Tu ja entens que estarà núvol.
0: A les 4 hi haurà
3: núvol. Ojo, El telèfon mòbil t'ho explica. No, és que hi ha una convecció d'isòbares... que la repressió i no sé, un medicament... No.
5: Això no sé què.
3: No, un núvol.
2: I el perill no te'l diu bé, a l'hora. És a partir de les dues, a Barcelona.
3: Vols dir-li tu, mòbil?
2: Oi que el mòbil no aneu i el aneu a buscar i us queixeu amb ell quan la falla?
0: A les persones sí, no?
2: Nosaltres sí,
4: Recordi que aquesta cosa de les aplicacions de mòbils treu Evil Usart, eh? Vull dir que treu el pitjor de la Mònica.
2: Perquè la gent ve amb l'aplicació i em diu que és veritat això que em diu. Claro, no me pregunta'm si quin temps farà i jo t'ho responc.
0: L'altre dia em va parar una senyora pel carrer, em va agafar del braç, em passa sovint, però en aquest cas va ser per culpa vostra. Tu que treballes a la tele i a la ràdio, com dient. I em va dir...
3: Tu ho sabràs.
0: Que no parlin més els homes del temps.
3: Que no parlin més.
0: Que no parlin més, perquè diuen una cosa, després... Estem que no sabem... La senyora realment anava...
8: Xopa. Pensava que anava a dir que no parlin més els homes. Estava molt d'acord.
3: Claro. No. Bueno, que parlin les dones del temps, escolta, més que tota l'estona és el Francesc Mauri.
0: Em va esbroncar, jo ja em vaig posar davant, jo vaig pagar amb el cos per vosaltres, no? Pel respecte per vosaltres.
2: Gràcies.
0: I la senyora se'n va anar emprenyada i jo li vaig dir amb la meva...
3: Jo ho traslladaré, no?
0: Jo ho traslladaré, no es preocupi, truco ara a la Mònica Usart i a Tomàs Molina, com si fóssiu dos d'això.
2: Però estava enfadada per això o per les alertes als mòbils? Perquè la gent els avisos al mòbil s'està posant molt nerviosa i jo no sóc qui premo el botó.
3: Ara sí que aquell dit Tomàs Molina no el truqueu, que aquest se'n va fer política a Brussel·les, que és independentista.
4: Ja li toca, no?
3: Ojo,
4: Ja li toca.
3: Ja li deu tocar, ara li deu tocar.
4: Havia de fer mitja legislatura, que deu estar al caure, això.
3: Tu no faràs política, Mònica?
2: Jo no tinc previst, jo em quedo amb la meteo.
4: No té previst.
3: No ha dit que no és un no rotund.
0: En fi, si hi hagués cap novetat, ens demanes tard. Gràcies, Mònica.
3: Gràcies. Va, que avui també estem pendents de la compareixença de premsa que ha de fer a 1:15 el president espanyol Pedro Sánchez d'aquí a 3 minuts. Ja sabeu, compareixença de premsa vol dir que no hi ha preguntes per part dels periodistes.
4: Sí, que hi ha preguntes.
3: Sí. Llavors és roda de premsa.
4: No, és que es diu compareixença de premsa. Roda de premsa, això ho explicava a la carrera. És igual, roda de premsa és quan tu estàs en un lloc i va passar
0: carrera,
4: periodistes.
0: Quina carrera, aquests van fer comunicació. Jo,
3: no sé, quina diferència hi ha, perdó?
4: Mira, la roda de premsa és allò que fan a vegades amb els actors quan fan una promoció, que estan en una habitació i els periodistes van entrant i
3: van rodant.
4: I en canvi, quan tu compareixes davant de la premsa i et poden fer preguntes, allò no és una roda de premsa, tot i que en diem roda de premsa, sinó que és una compareixença de premsa.
3: Fixa't tu.
4: Veus, és igual.
0: Molt interessant.
3: Que ens ho hagi hagut d'explicar un enginyer.
0: Bueno, un enginyer que ho va deixar primer de curs.
4: Sí, també.
3: Tots hem deixat carreres a primer de curs.
0: Menys en Bru.
9: No, jo també.
3: En Bru també, sí.
4: En tot cas, sí que hi ha aquesta compareixença de premsa prevista a 2:15, anirà puntual, m'ha dit el Jordi Armenteres, i anirà per... Anirà per llarg... No, que no és ara, això.
9: És una repetició.
4: Això és una cosa que
0: total,
4: està
0: posant a TV3. Escolta, què ha passat ara? Voleu dir que aquest senyor Pedro Sánchez no reclama massa atenció tota l'estona?
3: Vol dir?
0: Que em recorda molt en Genís, que és un company del centre de dia, que cada dia té alguna cosa.
3: Sí?
0: Quan no l'han d'operar del genoll, té artrosi. I quan no té artritis. I quan no, directament es mor.
3: Però ha mort el seu amic.
0: En l'últim mes, 3 vegades. O sigui, ho fa per cridar l'atenció. Pedro Sánchez, és a dir, tot ho fa per cridar l'atenció. I ara està fent una campanya electoral, un cop...
4: En Genís?
0: No, el Pedro Sánchez. Que, o sigui, serà... O sigui, va començar l'altre dia, quan va dir que ell plegava, que ho havia fet tot bé.
3: Té 6 o 7 setmanes, de...
0: Bueno, doncs ha començat abans de començar.
3: Ja.
0: Així que moltes gràcies i felicitats a tothom.
3: Molt bé, gràcies, avi.
4: Doncs, miri, avi, ara sortirà en Pedro Sánchez d'aquí 2 minuts, més o menys, i se'n recorda dels 2 decrets d'habitatge que la setmana passada va tombar el Congrés? Ho vam explicar en directe aquí.
0: Sí.
4: Doncs avui el Consell de Ministres els torna a aprovar.
3: Però què és aquesta enganyifa?
0: Bueno...
3: El Congrés de Diputats va votar que no.
4: Sí.
3: Però ara el Pedro Sánchez ho aprova...
0: Bueno...
3: ...por sus huevos morenos?
0: No es diu exactament això, així.
3: I sortirà a anunciar-ho? Això ha de ser il·legal, no?
4: A veure, no és il·legal perquè no són exactament els mateixos decrets llei.
3: Ah, no? Són els decrets llei aquells de la vivienda.
4: No, perquè no pots aprovar el mateix decret llei que hi hagi tombat al Congrés.
3: Però, aquí hi ha un però, no?
4: Però sí que pots fer 2 decrets nous, però canviant el text lleugerament.
3: Total, que el Pedro Sánchez ha agafat els 2 decrets llei d'habitatge que li van tombar, ha canviat d'allò 4 comes i 3 punts i seguit, i a l'EHOP. Ja són dos decrets llei diferents.
4: Sí. Sí,
3: bueno, ara esperem i confiem que el Congrés dels Diputats ho torni a tombar, no?
4: No sembla que hagi de ser així, perquè el Congrés dels Diputats s'ha dissolt.
3: Què em dius ara? Sí,
1: pobre gent.
3: Amb tanta pluja...
4: Sí. No, Madrid no ha plogut, ja ens ho deia el Jordi Armenteres.
3: Però com que s'ha dissolt?
4: No, sí. És a dir, han dissolt les Corts perquè hi ha una convocatòria electoral.
3: Però això s'ha de votar, ara, els nous decrets lleis aquests.
4: Sí, llavors queda el que se'n diu la Diputació Permanent, és a dir, només 69 diputats dels 350 que hi ha normalment, sí. I d'aquests 69, 35 donarien suport porta la iniciativa aquesta dels nous decrets del govern.
0: I 34
4: per...
0: no.
4: I 34 no. Per tant, hi ha una diferència només d'un diputat i aquests decret llei d'habitatge ara sí que s'aprovarien i tirarien endavant.
3: Però un moment, i els diputats de Junts no ho tombaran votant-hi en contra?
4: No poden votar perquè no són a la Diputació Permanent, els de
3: Com?
4: Junts. No, a la Diputació Permanent no hi ha diputats de Junts.
3: Però què? Què? Però quina puta... Això és de la democràcia, és una mica... Després em veniu a dir, no, Jep, és que...
0: Aquesta és la democràcia per la que va morir Franco.
3: Això, home, per favor, això és una pantomima.
0: Bueno, diguem que ha trobat el moment, la finestra d'Overton, que m'agrada dir a mi, i ha dit, doncs, o fem les eleccions ara...
3: O sigui, total, que al final lo important pel Pedro Sánchez era poder votar una cosa sense que Junts li toqués els collons. I s'ha inventat ara això, és la Diputació Permanent.
4: No s'ha inventat, ja. Existeix la Diputació Permanent.
3: I sense Junts. Doncs mira, força a favor d'eliminar els partits quan et molesten, eh?
1: Sí, home.
3: Això sabeu qui ho feia?
10: Sí, el PP i el PSOE al País Basc ho havien fet, i els diaris també tancaven diaris.
3: Anava a dir Francisco Franco, però...
10: No cal.
3: Ojo, Francisco Franco, el campió de 6 Champions consecutives i pilota d'or durant 40 anys, eh?
0: Bueno,
3: ojo aquí,
0: en tot cas tenim el Jordi Armenteres a la Moncloa, seguint aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez.
3: Encara no ha començat, eh?
4: No ha començat, però és a punt de començar, ja ho podrem...
3: Voleu dir que a l'Armenteres no li han posat un plegatín allà a la Moncloa?
0: Sí, podria ser.
3: Pobre noi, perquè, escolta, es passa el dia allà, jo crec que a la nit també, eh?
0: No, i al Congrés també ho toca una mica tot.
3: Fixa't tu amb les màquines aquelles del vending que tenen. Es veu que, bueno, m'ha arribat que l'Armenteres només menja Doritos. Has tirat el plegatín que li han posat allà enmig d'un passadís menjant Doritos.
5: Buah, és talment la meva vida, eh?
3: Sí. Doncs bé, en tot cas deixarem que l'Armenteres faci les preguntes pertinents al president espanyol.
1: Si li pot preguntar quin dia em donaran hora el dermatòleg del cap perquè em treguin una piga? Que això, fa 6 mesos que espero.
3: Això no li ha de preguntar a l'Armenteres, a Pedro Sánchez.
1: No?
3: Pregunti-ho vostè al cap.
1: Ja ho he preguntat. Si
3: no allà... es poden fer preguntes tan concretes, no es poden fer al president espanyol.
1: Doncs és una llàstima.
3: No. Avi! Avi!
1: Doncs no tinc la piga.
3: Avi! Va, home, va.
1: Sisplau,
3: que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguint la repassem.
11: Va, no cal moure's de recu per explicar la competència.
3: Va, que hem parlat de la pluja i, com és tradició, hem de parlar també de les incidències al servei ferroviari del país.
1: Sí, que tu li dius incidències al servei ferroviari i jo li dic un dimarts qualsevol.
3: Sí, de fet, quan diem servei ferroviari hem de concretar que ens referim a Rodalies Renfe.
1: Sí.
3: Normalment, ferrocarrils catalans no se'n diu res.
12: Sí, aquest matí hi ha hagut problemes, especialment perquè hi havia afectades 19 línies de tot el servei de Rodalies Renfe.
5: Uah, 19 línies, de quantes?
12: De 20.
5: Merda. Sí, una més i no hauríem de parlar de línia, sinó de bingo, no? Si han caigut 19 de 20, de dir, va,
3: sí.
5: Tombeu l'altre i feu la gràcia completa.
12: Ja t'han rigut l'acudit, no?
3: Ja està.
5: No,
3: si t'havia quedat bé, Jean-Paul.
5: Sempre vull més, perquè genero molta... Com es diu això que te dona plaer?
13: Dopamina.
5: Serotonina. Cocaïna, tot el que te...
3: Sí, sí.
5: Aleshores, clar, sempre en vol més. És com l'escroll, és com les xarxes, que si te fan un like...
3: No pots parar, eh?
5: No pots parar, i aleshores, bueno, els que ens dediquem una mica a l'humor i una mica...
3: Una mica a l'humor, eh?
5: Doncs també, o sigui, viure per mi la meva droga sou vosaltres.
3: Ja.
5: Gràcies.
3: Pots fer-ne algun altre acudit així?
5: Bueno, doncs per mi la Renfe és com el vaixell de Teseu, no?
3: Vaixell de Teseu, diguéssim que hi ha el referent.
5: Sí, és un mite grec, no? Com el mite de Sífilis. I al final, doncs...
3: Potser és Sísif, eh?
5: Potser, bueno, crec que és el seu germà. Sí? El vaixell de Teseu, doncs, és aquella paradoxa en què un vaixell va canviant totes les seves peces i arriba un moment en què ja no hi ha cap peça del vaixell original.
3: Sí?
5: Llavors el dubte és si encara es pot parlar del vaixell de Teseu, no? O no, o ja no és, no?
3: No sé què estem fent parlant d'això.
5: Bueno, però és que estic preparant acudit.
3: En un programa d'humor.
5: Jo estic plantant.
3: Però com acaba? Com remates això? Què vols dir amb això?
5: Bueno, el paral·lelisme és molt clar. Si hi ha un servei de Renfe que quan plou falla 19 de les 20 línies, el dubte és si encara hi ha el vaixell de Teseu, no? O sigui, si encara es pot parlar de servei. de servei.
4: Jo crec que el vaixell de Teseu arribaria més a l'hora que qualsevol tren de Rodalies. Sí.
5: Vale,
4: doncs
5: ja està. Moltes gràcies. I bàsicament era el que volia dir.
3: Deixa parlar el grup.
12: Sí, a banda dels retards a la majoria de línies i els talls de circulació i els maquinistes que no s'han presentat a la feina, a l'estació de Sants de Barcelona no funcionen les màquines expenedores.
13: No! Això sí que no!
0: Ara, què li passa?
13: Les màquines expenedores no, eh?
0: Sí.
13: Si toquen una màquina, ens toquen a totes, eh?
0: Però què diu?
13: Home, per la mort de Déu. Doritos.
0: Sí.
13: Donetes.
0: Sí, tot em diu.
13: Jo us he de confessar que...
0: Què?
13: De tant en tant peco. Pare, he pecat.
0: Per
13: vaig a confessar-me, dir, miri, vaig agafar la màquina espenedora uns filipinos.
0: Uns filipinos, eh? Tot el que tingui xocolata i etcètera, això...
13: Príncipe de Bequelar. De tant en tant.
0: Sí.
13: Aquests pecatets que en eren quatre, que dius, bueno... És un pecat, però venial, sí. Oi? Que només són quatre, vinga,
0: de
13: va.
0: De tota manera...
13: No... Després un altre pecatet? Bueno, va, un altre.
0: De tota manera, quan en Bru ha dit que les màquines espenedores no funcionen, no ens referim a les màquines espenedores de menjar, sinó...
13: Tu saps l'alegria que dona arribar cansada d'una andana de tren i veure que a l'altra banda del vestíbul hi ha una màquina amb KitKats? Mm. A 30 euros esperant-te.
0: Home, 30 euros... Què els fa Ferran Adrià, els KitKats?
13: No sé, les màquines espenedores són els oasis de les estacions de transport.
0: Sí.
13: Avui, a mi, per exemple, em diguessis un plaer. Sí. Anar a l'aeroport.
0: Anar a l'aeroport?
13: Només per anar a dinar, menjar de la màquina de vending.
0: Home, però què diu ara?
13: És un lujo.
0: Bueno, és un lujo. No, no és un lujo. Allà, collons, dos euros per una
13: bossa
0: de patates o el que sigui.
13: Dos euros.
0: No sé.
13: Que poc has anat a dinar de màquines espenedores de vending a l'aeroport.
0: No, ni a l'aeroport ni enlloc.
13: Home, per la mort de Déu. Tu saps el lujo que és comprar-te un entrepà de pernil d'Enrique Tomás
0: a la
13: màquina de vending de l'aeroport. Un pernil que ha estat tallat al moment?
0: Sí, un senyor darrere la màquina de vending.
13: No saps quin moment, però ha estat tallat.
0: Sí.
13: Que potser el pa està una miqueta tou,
0: una
13: mica xiclet, el pernil està sec...
0: Sí.
13: Tot el conjunt d'entrepà, pa i pernil està fred...
0: Home, s'ha de mantenir una certa temperatura.
13: Però és igual, perquè tu veus la resta de passatgers esperant el vol amb entrepans embolicats en paper de plata i els dits oliosos,
0: sí.
13: I tu amb el teu entrepà d'Enrique Tomàs te sents la reina Elisabel.
0: Bueno, no parlem de les màquines espenedores, dèiem, de menjar, sinó parlem de les màquines espenedores de bitllets.
13: Doncs no m'interessa.
0: Home, però no m'interessa. Molt bé, doncs ja està. És que ni això funciona.
13: Sí.
10: I per què hauríem de pagar un bitllet per un servei que no funciona?
13: Bueno.
10: Això també t'ho dic jo. Per què? Per què estem pagant per coses que no funcionen? Ja t'ho dic jo ara, perquè som un país ocupat. Més preguntes?
13: Va, doncs això, un dia més, dèiem, el transport públic del país, el transport ferroviari, està col·lapsadíssim.
14: Ei, què passa, Master Crackers?
13: Què passa? Bon dia, José.
14: Una cosa, t'he donat permís per dir el meu nom?
13: Bueno, no sabia que t'havia demanat permís.
14: És broma, caliquenyo, però no diguis José, digues...
13: Que sí. José López Vilademunt. Si és que José López Vilademunt no seria un bon nom per un DJ, no? Com gaire comercial. Sí. DJ José López Vilademunt.
14: No t'agrada? No t'agrada? Posa't i fulles!
13: Ho trobo llarg.
14: Va, què?
13: DJ Pastis?
14: Bueno.
13: DJ Pastis.
14: DJ Pastis, sí.
13: Sí.
14: Buenri.
13: També.
14: Nando Discontrol.
13: També.
14: Som-hi.
13: Nando Discontrol.
14: Discontrol.
13: X i amb una K.
14: Exacte,
13: però també. DJ José López Vilademunt.
14: No t'agrada?
13: No.
14: Doncs hi poses fulles, ja t'ho dic. Som-hi.
13: Calleu! Que està parlant que surt el Pedro Sánchez.
4: Breaking news, va, sisplau, va, vinga, va. Vinga, va.
13: Que guapo, eh? Porta el mateix traje que ahir, crec.
4: Ha dormit fora de casa.
13: Que fer una mica de catipen, eh?
15: Imágenes de su comparecencia.
0: Estem sentint quatre persones a l'hora. És un exercici que us estem posant com a oients, i és que entengueu alguna cosa.
16: Al Consejo de Ministros y de Ministras y también dar las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estén...
3: Ciudadanos, ciudadanes, ministros, ministres...
5: Jo crec que té allò de descripció per a persones invidents. Saps que de vegades se posa a la tele i no saps com treure-ho.
3: Ah, i diu, aquests subtítols.
4: S'obre la porta.
13: Hi ha subtítols per persones invidents?
5: No, hi ha.
13: No, que no poden veure?
4: És audiodescripció.
13: L'audiodescripció.
5: Sí, l'altre potser existeix, però ningú s'ha assabentat.
13: clar.
5: I aleshores l'audiodescripció va molt bé, per exemple, si estàs mirant la travessa...
13: Sí?
5: Si l'estàs mirant però no la veus, per un tema relacionat amb la invidència, doncs se sent de fons la travessa.
13: Sí.
5: La Neus està tremolant. ha tingut una moguda de la fred.
13: Uh-huh. S'ha obert una porta.
5: S'ha obert una porta, no, perquè van al mar, al capítol... Bueno, estic fent spoiler, però al capítol...
13: Vols callar un moment, que està parlant Pedro Sánchez, de veure què diu.
16: Llevamos haciendo más de 8 años, y es lo que hemos hecho hoy, de nuevo... en este Consejo de Ministros.
13: T'imagines que ara diu, oye, lo que dije, donde dije, digo Diego, allò de les eleccions, no he firmado ningún papel, això fins que no ho firmi ell, perquè és l'únic que pot convocar eleccions anticipades.
0: I el rei ho ha de sancionar, entenc, també, no? Sí. Com va això?
4: No, ha d'estar informat, però no, és allò que en diuen prerrogativa del...
13: Però llavors què surt a dir avui aquí?
4: Doncs teòricament moltes coses, perquè en deia el Jordi Armenteres que li han posat un teleprompter, per tant és possible que estigui aquí i més d'una hora xerrant i de
13: què dirà, això dels nous decrets aquests de l'habitatge, que els ha canviat les comes i els punts?
4: Bueno, si vol el sentim, i així ho sabem.
13: Està fotent el rotllo patatero fins que no digui el què. L'altre dia, antes de dir sí, hay elecciones, fotre 20 minuts,
0: bueno, va fer tota la propaganda
13: repàs de com va el país i nosotros lo que hemos hecho y tal y cual, no sé sí, què, que estàvem tots a casa dient, bueno, sí o no?
10: Sí. Va. No, però ja va aprofitar per dir, hemos hecho todo de puta madre, tu vota a mi,
13: bueno, ja va fer la campanya electoral.
10: L'extrema direcció, tota l'estona estan fent el mateix aquests del PSOE des de fa 150 anys.
13: Calleu!
16: Les medidas son el fruto de muchos meses de análisis técnico, vale, de diálogo...
13: Farem una aposta. Sí. Anem a publicitat,
4: sí. Sí.
13: I quan tornem dels anuncis, sí, aquest tio encara no haurà dit el què. No. Què us hi jugueu?
4: Són 3 minuts, però sí, podem fer-ho.
13: Ja ho veuràs.
4: Tornem de seguida.

0: divendres.
1: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
4: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
5: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Al, ja t'has menjat nou panetones?
9: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
8: I ja l'has trobat?
9: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
8: Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
8: Més info a aldi.es.
10: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo. Només a Multiòptiques.
11: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
12: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
11: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
12: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
16: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
16: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
16: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
20: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
21: RAC1 aposta per la competència.
22: Em demaneu la meva opinió?
23: No li hem de tenir por a la caca.
24: Això ho feu cada dia, no?
25: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
26: Això és RAC1, la ràdio en directe. Moltes coses vol dir una cosa substancial.
27: Sí, recordeu que el Jet deia no passarà res en aquests 3 minuts.
28: No
27: passarà
28: res.
27: No, passarà res.
28: Sí. Doncs no ha dit res a Pedro Sánchez, aviam, el pots sentir.
27: A veure, Pedro Sánchez el podem sentir, si vols.
29: ...euros per la construcció de vivienda industrialitzada.
28: No, res, no, la construcció de vivienda. Ara es fotrà, el que no ha fotut en 8 anys, sí, ho construirà ara en dos dies.
27: La notícia, el que ha passat ara mateix és que el Tribunal Suprem el jutge Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
28: No fotis! I això ja ho sap el jutge Llarena?
27: És ell mateix que ho ha fet, espero que ho sàpiga.
28: Però aquest tio, però això vol dir que Carles Puigdemont ara mateix deu estar fent la maleta i pot arribar a la una aquí?
27: Sí.
0: Sí. És més, fet... es pot presentar a les eleccions espanyoles.
28: Hòstia santa.
0: Hem passat de declarar la independència a anar a les eleccions dels espanyols i, si el voten molt, pot ser president d'Espanya. O sigui, ara mateix Puigdemont pot ser...
28: T'agradaria aquesta...
0: Bueno, no sé, arribats a aquest punt...
28: Hipòtesi,
0: si, no, bueno, si com a president d'Espanya dius, bueno, farem una cosa i és que aquests catalans els donarem el dret a l'autodeterminació, no ens hi posarem de cul, com a mínim. Uh-huh. Imagina't, això sí que és jugada mestra, eh?
28: Jugada mestra,
0: vols
28: sí,
0: dir
28: sí.
0: Que tot no ha estat... O sigui, això, o sigui... A tanto, eh?
27: Mireu, ara en dos minuts, o en un minut, connectarem amb l'Adrià de les Heres, amb el corresponsal de RAC1, sí. Que estava precisament esperant que sortís aquest paper per la impressora del Tribunal Constitucional. Però abans, que ja tenim aquí...
28: El més important
27: de tot
28: que és... La cursa, RAC1. Sí. Endavant.
1: Que és a Platja d'Aro, sí. Així que sumeu-vos. És l'onzena edició de la cursa. El diumenge 18 d'octubre són 5 quilòmetres.
28: S'apuntarà el Carles Puigdemont, eh?
27: Sí.
28: Doncs ja s'hi pot apuntar.
1: I passeu-vos un dia...
28: I el Llarena darrere, tu. Ja veuràs com corre.
1: D'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, la ràdio en directe, amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Tip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Gràcies.
27: Doncs el que dèiem, que teníem aquest matí a l'Adrià de les Heres pendent de la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, és a dir, que diguessin que sí, i resulta que la cosa ha fet rebota i tu tal, perquè del Tribunal Constitucional ha passat directament al Tribunal Suprem, que esperàvem que trigués uns dies a dir què em pensava d'això i si aixecava o no aquestes ordres de detenció per la gent que està a l'exili, al govern a l'exili.
28: Toca't els ous, una cosa que havien d'anar lent, sí. De dir, bueno, ara aquest paper pues oiga, usted me lo envía por burofax al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, de cop i volta, el burofax està desconnectat. No se sap què ha passat, però bueno, no hi ha wifi, no me lo puedes... Això és uns quants dies, marejant la perdiu, i ja resulta que no.
27: Doncs això ens ho explica l'Adrià de les Heres. Bon dia, Adrià.
2: Hola, bon dia, què tal? Doncs mira la reacció.
27: Sí, sí.
2: Què tal?
28: Com bé, bueno. bé, va una mica de retard, l'Adrià. Sí, no, la línia, no l'Adrià. No,
27: està molt lluny, està a Madrid... I
2: és que vinc de lluny.
27: Exacte. Digues, Adrià.
2: Doncs això, la reacció ha estat immediata, de Pablo Llarena. Ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Puigdemont i també les ordres que afectaven els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Ho acaba de fer ara i fins i tot abans que li hagi arribat formalment la decisió del Constitucional. És a dir, que ha estat una manera d'actuar abans que el Constitucional hagi ordenat a Llarena aixecar aquestes ordres de detenció. De moment no se'ls aplica l'amnistia formalment, però sí que les ordres de detenció s'aturen i, per tant, la policia espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra no podien detenir ni l'expresident ni els exconsellers en cas que tornessin a Catalunya.
28: Bueno, que això, la clau és que Llarena ho expliqueu tot, Adrià, tu sabràs. El Llarena està fins als ous, eh?
0: Home, per què diu ara?
28: Sí, home, sí, aquest home només vol marxar de fi de setmana, vol agafar el pont i que el deixin estar amb Puigdemont i Puigdemín.
27: Sí, sí, i una cosa que ha trigat, doncs això, 8 anys o no sé quan, doncs ara, en un moment, quan ningú s'ho esperava, i dius que a ell ni tan sols li ha arribat formalment la comunicació.
2: Clar, és que una de les hipòtesis era que la notificació formal al Suprem potser podria tardar alguns dies fins i tot arribar. I bé, doncs, Llarena ha tirat pel dret i ho ha fet fins i tot abans que li arribi. No tenia ganes d'allargar-ho.
28: Però escolta'm una cosa, Adrià. Espera que estic ara aquí a Last Minute,
27: sí?
28: A lastminute.com, que li estic buscant vols pel Puigdemont, de Brussel·les.
27: A quina hora podria sortir a partir d'ara a Puigdemont i arribar, doncs, a quina hora arribaria?
0: Ara ho veiem. Just per consell de cas, gràcies.
27: Bueno, i això... No, el tema d'aquí és que Llarena està, podríem dir, també contraprogramant aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez en la que està anunciant que ha tornat a aprovar els decrets que havien tombat la setmana passada
0: està fent
27: campanya electoral i enmig d'aquesta roda de premsa Pablo Llarena s'ha avançat i ara o li posen per missatge i li envien un missatge al mòbil a Pedro Sánchez o ell tirarà milles i amb això, o si no l'enganxarà amb alguna de les primeres preguntes que li puguin fer, entre d'altres el Jordi Armenteros que està allà per esperant per preguntar. Llavors,
28: l'anada que li agafo per avui, no?
0: Sí. Avui la tornada seria. L'anada ja l'ha fet.
28: Bueno, o sigui, és un vol només d'anada, de Brussel·les a Barcelona.
0: Sí, Brussel·les-Barcelona.
28: Anada 13, avui quin dia som? Avui 6.
0: Sobretot que no facis cal a Madrid, per si de cas. Vull dir que...
28: Ah, no trobo per fer.
0: Aquesta gent potser s'ho repensa i tal.
27: Miri, a Barcelona sortia un avió des de Brussel·les a les 12:25, però no ha arribat a temps, per tant...
0: Com que no ha arribat? Què vol dir? Que no ha arribat? Ha desaparegut
27: no, el triangle de les Bermudes? No, que no, a les 12:25 no sabíem encara que havien aixecat l'ordre d'atenció, per tant, això no... Què li passa?
28: S'estan cercant vols. Sí. A les 9:20 del vespre. Oh. No hi ha res més.
27: Jo en veig un... A les...
28: Arribaria a dos quarts de dotze de la nit, eh? Vull dir que antes que... 92 euros, tu.
0: Bueno, 92 euros.
28: Nou últimes places! En queden només 9! Truqueu-lo que s'afanyi, perquè ha de venir ell, el Comín, el Lluís Puig, el Boye. Però no vindràs tu i deixaràs la bugat allà a l'exili.
27: El Boye és a Madrid, diria jo, eh?
28: No, mare de Déu, senyor.
27: Bueno, doncs... Hi ha un vol també a quarts de 6, però...
28: No arribaran.
27: En tot cas, Adrià, això implica que Carles Puigdemont i la resta de consellers a l'exili podrien tornar, però també, per exemple, que Oriol Junqueras es podria presentar a les properes eleccions.
2: Sí, la decisió del Constitucional sí, però aquesta decisió que acaba de prendre Llarena només afecta les ordres de detenció. Després hauria de ser la sala del Suprem qui decideixi sobre les inhabilitacions dels condemnats.
28: Amigo!
0: Sempre hi ha una nota a peu de pàgina.
28: Vale. És a dir que sí. Moltes gràcies, Adrià. Nosaltres anem a publicitat.
27: Et sentim al butlletí.

0: Recordes el teu primer Corsa?
1: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot.
4: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: Increïble.
6: Platòric.
7: Kiwi.
6: Eh?
7: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
6: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
9: D'acord.
8: Quin és l'autèntic operador 100% català?
9: Vera.
8: I el més ben valorat pels usuaris?
9: Vera.
8: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
9: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
8: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
9: Vera.
8: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
10: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
13: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
12: Una maravilla és poder viajar.
14: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
15: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Perfecte, aquí el tens.
15: Ja?
16: Ja.
15: Sí?
16: És així?
15: De debò?
16: I tant, de debò.
17: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
19: Mm-hmm.
18: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
19: I des de 16.400 euros.
18: Què?
20: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
21: Citroën.
20: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën. Sí.
22: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a la competència. Feu bondes! Va, que ara arriba el butlletí farcit de notícies d'última hora i us recordo que després arriba Marc Giró i el vostè primer. Núria Travessa, les notícies, bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: I Xavi Rocamora, els esports, bon dia.
24: Bon dia.
23: Carles Puigdemont ja pot tornar a Catalunya. La reacció del Suprem ha estat immediata. Ni una hora ha tardat Pablo Llarena a aixecar l'ordre de detenció després que el Constitucional ha avalat l'amnistia pels líders independentistes per malversació. Però compte, perquè és una decisió vista al mateix Llarena, encara provisional. Detalls, Adrià de les Heres.
0: Pablo Llarena ha reaccionat immediatament. El jutge del Suprem ha aixecat de manera provisional les ordres de detenció contra Puigdemont i també les de Comín i Puig. Considera que la decisió que ha pres el Constitucional tot just fa una hora podria afectar l'expresident i els dos exconsellers a l'exili. I per això ha retirat les ordres de manera temporal i provisional mentre estudia en detall la ponència del Constitucional. Això vol dir que ara ni la policia espanyola, ni la Guàrdia Civil, ni Mossos d'Esquadra els podrien detenir. Llarena ha pres la decisió fins i tot abans que el Constitucional hagi notificat formalment la seva decisió d'avui a favor de l'amnistia, ho diu la interlocutòria.
1: Todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia, cuyo conocimiento resulta necesario para determinar su alcance respecto de los procesados. En todo caso, esta circunstancia sobrevenida justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia y resolver sobre sus consecuencias.
0: De moment, l'aplicació de l'amnistia no és efectiva, però sí que han quedat sense efecte les ordres de detenció.
23: Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda a les 6 des de Waterloo per valorar la decisió. Ara, aquesta hora ho ha de fer Oriol Junqueras, i estem pendents també que ho faci Pedro Sánchez, que aquesta hora també està compareixent al Palau de la Moncloa després del Consell de Ministres, tal com anuncia ahir el mateix Sánchez en comunicar l'avançament electoral. Moncloa ha tornat a aprovar els decrets antidesnonaments perquè ara els avali la Diputació Permanent del Congrés.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona, como es el mercado de la vivienda.
23: Doncs continuarem recollint totes les reaccions a aquest aval del Constitucional, a l'amnistia, als líders independentistes, la reacció de Llarena, aquesta compareixença de Sánchez, però també hem d'estar un dia més pendents del cel perquè avui Mònica Usar ha de tornar a ploure.
3: Sí, de fet, aquesta hora està plovent cap al Tarragonès, al Garraf, al Solsonès, al Pallars Jussà, la Noguera, l'Anoia, el Baix Ebre, el Baix Camp i també l'Alt Penedès, i aquestes pluges guanyaran protagonisme a mesura que avanci la tarda i acabaran afectant qualsevol punt del país. De fet, hi ha avisos del Meteocat, una tarda més, de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, durant la tarda a les comarques de Tarragona i també cap a la Noguera i al Pallars Jussà, i al vespre en punts de la costa i del prelitoral, sobretot la franja que va des de la Selva fins al Baix Penedès. I també avisos a pràcticament tot el país per pluges torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
23: De moment, Protecció Civil no té previst enviar un missatge d'alerta a la població, però continuarà analitzant la situació per si cal canviar de parer.
24: Doncs escolta, ara m'he quedat Cabró Rock, mira.
25: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
24: Ara els esports, t'ho juro, no salta un torero. Ahir vam estar destrossades. Ahir
26: va saltar un torero i tu, de fet, sí.
24: Però tu vas saltar tu, no? Va ser per culpa meva, perquè la gent ara es pensa, va dient por ahí, bueno, però la Mare Giró s'ha carregat els esports de RAC1, t'imagines? Però ni que jo fos Hèrcules. Jo no ho faria mai, perquè, vamos, que us he deixat al carrer vosaltres, a Mari Carmen, i després a vosaltres, al puto carrer. No, claro, home.
26: No és el mateix.
24: Per favor, jo no soc gran tenedor, no soc font de buitre, no soc buitre, jo.
26: No ho ets mai de la vida. Frenkie de Jong ja s'entrena amb el grup. El neerlandès ha fet avui part de la sessió amb la resta dels seus companys, 3 mesos després de lesionar-se al Mundial en Països Baixos. També ha tornat a Dejemi i, en canvi, Rafinha continua treballant al marge per les molèsties a la cuixa dreta que arrossega del segon amistós que va jugar amb el Brasil. Precisament avui, que juguen els últims partits de l'aturada de seleccions, destaca el Croàcia-Espanya amb 7 blaugranes, 6 amb Espanya i el croat Livakovic. El partit començarà a 8:45, però el més esperat és l'Argentina Benín, que suposarà el comiat de Leo Messi amb la selecció. Explicarem l'última hora amb el Roger Saperes, enviat especial a Buenos Aires. El partit començarà a 1:00 PM i el podreu seguir en directe a RAC1. I d'altra banda, en tenis, Carlos Alcaraz s'acaba de proclamar campió del torneig de Tòquio, després de guanyar en 2 sets.
24: Que lluny.
26: Sí, el txec Jiří Ležejka. És la primera victòria del murcià gairebé 8 mesos després.
24: Escolta, una cosa, moltíssimes gràcies, Núria Teresa, gràcies a la Reconomorra, gràcies a la Mònica Usart també, perquè tenim una feinada de por, sí. Aquí t'ho he de dir, no? Tu et lleves un dia pel matí, penses que la cosa està tranquil·la. Eleccions, tormentes, la Puigdemont, venga, venga, som-hi, som-hi, dale, dale, no te pares, dale, dale, no te... Va, sembla la ruta del bacalau de la informació, això. Bueno, doncs, Bueno, escolta, una cosa, ens retrobem immediatament. Moltíssimes gràcies. El 14-15, amb tots ells. El servei informatiu de RAC1 és un dels millors d'aquest país. No t'ho perdis, amiga.
4: Fins ara.
26: Fins ara.
5: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
24: Amb el Joel Fortú i l'Ernest Ferrer, que ja està recuperat. Esther Romagosa, què tal
6: bon
24: estàs?
6: Dia.
24: Estàs genial, eh? Miquel Missé, què tal?
6: Bien.
24: Escolta'm una cosa, t'has posat chetlins, et veig més modernet, de cabell.
6: Què és això?
24: Una mica cabell que va per darrere, això diu...
6: No, és que no sé el que estic fent, el meu cabell.
24: Però estàs guapo, eh?
6: No,
24: sí, ja t'ho dic que estàs guapet, eh? I t'estàs deixant aquí cabell com per...
6: Estic en mans de professionals.
24: Sempre ha passat una mica rapada i ara t'estàs deixant chetlins.
6: M'estic deixant llarg.
24: T'estàs deixant llarg?
6: En general.
24: En general, eh?
6: Sí.
24: Ara. Bueno, ens acompanya avui perquè s'està a punt de celebrar, si no s'ha inaugurat, ja que dia s'inaugura Astrid, digue-m'ho tu, l'inèdit.
7: El 29 d'octubre.
24: Em foteu més poc a la pera, perquè és un festival que a mi m'encanta, que és el Festival Inèdit, que són documentals sobre musicals. Veniu, dues persones, l'Astrid Rus, es pronuncia això,
7: perfecte,
24: i el Toni Carol, què tal estàs? Carneu, sou dos per un festival i mogollon de papers i coses que heu de llegir. No us ho sabeu, què collons passa? Els papers fora?
7: No, papers, hi ha molts convidats.
24: No, no, però no em faràs una llista de convidats, ara. És que és el típic tema, vaig dir, Esther, no vull llista de convidats.
7: És perquè em preguntes.
24: Però si portes sis papers, sinó que no ho trobaràs, ja t'ho dic jo, tu has de tenir tot al cap. Mare de Déu, bueno, escolta'm una cosa, amb tots vostès, Albert Elfa. Bravo.
7: Bravo.
8: El problema de usted es muy grave.
24: Escolta, una cosa, el problema d'usted és molt grave, que era això que ha saltat. Ha saltat algú, no? Ha saltat algú, no tenia res a veure amb nosaltres. A veure, tens l'ull a la virulé, Albert,
7: sí.
24: Què t'ha passat?
7: Fas una por, Albert.
9: Un vessament.
24: Nena, no, però no
7: fa li
24: diguis,
7: fa
24: quan no li diguis més.
9: Bueno, ja mirarem...
7: És que se te'n va la mirada cap a l'ull, ja aquest vermell.
9: M'has de mirar el bo.
24: T'has de mirar el bo, clar. O millor el paquet, jo li miro el paquet.
7: No li miro el paquet.
24: Ja mirar els ulls als homes, ni hablar, home.
9: I a sobre jo no em puc fer els... Com és allò? Els leggings o no sé què, el cabell que...
24: Els chetlings, no, perquè... Bueno, tu chetlings podries fer-te. Tu no tens pèl per davant, però per darrere sí.
9: Sí.
24: Sí, sí. Bueno, Albert, una cosa. Sort de tu, que tenim un heterosexual, que a més és periodista, i ara hora, i que ens pots posar una mica els punts sobre les is. Abans de parlar del documental NASA, que és aquest documental, els directors del qual, que són israelians, no poden entrar al seu país perquè estan amenaçats pel seu propi govern.
9: Ells, les seves famílies, cada dia manifestacions davant de cada seva, no s'atreveixen a tornar.
24: No s'atreveixen a tornar, esclar. Bueno, ara parlarem d'això, però clar, com que tenim aquí, t'exprimirem una mica. Hi ha una sèrie de temes d'actualitat que ens agradaria que des de la teva experiència com a periodista i des dels teus contactes, fons i perspectiva i bla, bla, bla, bla, doncs ens pots... etc. Llavors, primer tema, el retorn de Puigdemont.
9: Doncs ha estat una decisió del Tribunal Constitucional avui, sí. Per 7-5. Sí. El Tribunal Constitucional està dividit entre progressistes i demòcrates, 7 progressistes i conservadors, volia dir. 7 progressistes i 5 conservadors.
24: Això a mi sempre m'ha sorprès que la justícia pugui ser conservadora o...
9: Sí.
24: O... No?
9: És així. Com...

0: amb els seus preceptes i amb els seus...
1: Sí, sí, amb els seus teòrics votants, no?
0: Teòrics votants, exacte.
1: I
0: amb qui paga, bueno, qui paga mana, no?
1: I amb el terreny que els estava agafant Aliança Catalana,
0: ja.
1: Doncs amb això pot ser un pot ser aire per Junts, no?
0: El Puigdemont es pot tornar a presentar?
1: Clar.
0: Això també és una bona notícia.
1: Sí, sí, perquè l'està amnistiat...
0: Pel lío, a mi que m'agrada el lío, pel lío, la festa de la democràcia.
1: N'hi haurà de lío.
0: N'hi haurà de lío. Sí. Escolta, si tu m'ho permets, m'agradaria contactar amb la nostra companya estimadíssima, Laia Colomer. Què tal estàs? Ella està a Waterloo. Waterloo! Laia, hola.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, estimada. Mira, Ernest, ves-me posant Waterloo d'Ava, perquè com que som mariquites, fem una mica walk, tot plegat. Tu estàs davant de la porta de... Bueno, sí, davant de la porta, exactament. De la porta de Puigdemont. Has vist que s'obre alguna finestra, alguna porta? Ja corren les maletes, maletes rodes, maleta de bossa...
2: No.
0: No, res?
2: De moment... A Waterloo anirem d'aquí una estona, de moment encara som a Brussel·les. Sí que sabem que Carles Puigdemont ha convocat una compareixença institucional a les 6 de la tarda a Waterloo. D'aquí una estona, d'aquí poca estona anirem cap allà i a l'espera de saber què ens diu, perquè aquesta decisió de res de fa uns minuts del jutge Pablo Llarena d'aixecar-li l'ordre de detenció és totalment inesperada. A Junts per Catalunya, pel que ens diuen, no s'esperaven gens ni mica que fos avui. De fet, creien que seria un cop el Tribunal Constitucional públic és la sentència que avui han decidit. Per tant, jo crec que ara mateix, juntament amb el seu advocat, amb Gonzalo Boye, deuen estar mirant la lletra petita per decidir ben bé què és el que han de fer. Digues, Marc.
0: No, que han de fer de tornar o no tornar. T'imagines que ara diu que no torna? És que això seria genial. No, ara se la meten en el culo, la sentència.
2: No, entenc jo que el que han de mirar bé és com què és el que diu avui Pablo Llarena, perquè si us hi fixeu, a la resolució diu que la decisió d'avui és una decisió provisional a l'espera d'analitzar la sentència del Tribunal Constitucional quan s'hagi publicat. Per tant, veurem què és el que decideix fer Carles Puigdemont, si tornar ja pel fet que ja se li ha aixecat l'ordre de detenció o bé esperar uns dies més a veure si aquesta decisió es torna definitiva.
0: Perquè, perdona, Laia, tu vols dir que aquesta decisió podria ser que ara si es precipités i tornés cap aquí ja immediatament amb l'avió demà a la tarda ja estigués aquí, demà al matí el podien trincar perquè la lletra petita diu que no sé què, no sé quantos, o al cap de 15 dies... o sigui, que aquesta sentència que tenim ara sobre la taula o aquest aixecament de pena... No sé què estic dient, eh?
3: Aixecament d'ordre de detenció.
0: Això vull dir. Doncs que no sigui un NAM. Saps? No, per tenir-lo a territori espanyol, després el trincant. M'estic muntant la pel·lícula.
2: No crec que passi això, perquè pel que diu el jutge Llarena, l'aixeca a l'espera d'analitzar una sentència que ja sabem, perquè fa unes setmanes es va filtrar la ponència, que és molt clara pel fet que li ordena aixecar aquesta ordre de detenció. Per tant, entenc que és un formalisme dir que és provisional a l'espera de conèixer la sentència. Però
0: vosaltres, Laia, perdona, els que esteu aquí a Brussel·les, amb qui parleu exactament? Teniu connexió directa amb l'entorn més immediat de Puigdemont?
2: Exacte, sí, tenim connexió amb el seu entorn, però ells també estan molt sorpresos i, per tant, encara no coneixen ben bé, s'han quedat sorpresos una mica com tots nosaltres. Entenc que ara és hora de parlar, de contactar amb Carles Puigdemont. Ells estan a Barcelona, ell està aquí a Bèlgica, per tant, entenc que quan ho han sabut, res, és que ha sigut una decisió de fa encara no mitja hora, deuen estar parlant entre ells de veure què és el que han de fer i què és el que ha de dir aquesta tarda Carles Puigdemont, perquè quan ens han convocat aquesta compareixença institucional no se sabia que Pablo Llarena aixecava la seva ordre de detenció. Se sabia que el Tribunal Constitucional havia dictat, no?, havia decidit que s'havia d'aplicar l'amnistia, però desconeixien que avui mateix, insisteixo, avui mateix, al cap de pocs minuts de que el Tribunal Constitucional digués que se li havia d'aplicar l'amnistia, Pablo Llarena ja aixequés l'ordre de detenció per veure, per tant, que hem d'esperar a veure què és el que decideixen fer. El que sabem és que en els últims mesos, de fet en els últims anys, Carles Puigdemont ha anat en peus de plom, no ha volgut fer un pas fins a tenir la certesa, sempre ens comentaven, no?, que no faria un pas fins tenir la certesa que la decisió era ferma. Per tant, hem de veure que és com entomen, no?, la decisió avui de Pablo Llarena, si amb la decisió d'avui ja decideix tornar cap a Catalunya, perquè ara mateix ho podria fer sense el risc de ser detingut, o bé, si esperen res, uns dies més, poques setmanes, a que la sentència sigui
0: també
2: completament ferma.
0: Ara, imagina't, també tornarà a precipitar. Has d'empacatar, t'has d'acomiadar dels veïns, sabia que sé, acaba de pagar... A lo millor t'he pagat el mes fins a final de mes, ja ho aprofites...
1: El que trobo que és la rapera és que el Tribunal Constitucional hagi decidit això, que és el màxim òrgan on ja no hi pot haver cap mena de recusació, etc. Hi hagi uns jutges que encara es facin els xulos dient que han d'esperar una mica a veure que llegir-se la lletra petita del que diu el Tribunal Constitucional, però de què van?
0: Sí, sí, és increïble. Escolta una cosa, Laia, has menjat bocata de... Què mengen? A Brussel·les es menja una cosa raríssima.
3: Sí, musclos amb patates.

0: patates. Es menja musclos amb patates.
1: N'has menjat ja o no?
0: No, encara no.
1: Però ho has fet,
0: ha sigut tot molt precipitat, també, avui, per nosaltres.
1: Perquè et fas un dinar, et metes una paperina d'aquesta de musclos amb patates i no cal que sopis, ja, perquè allò és una bomba calòrica.
2: Exacte, tenen les crevets, també, no sé si les has provat.
1: Ah, les crevets les has provat?
0: No, no.
1: Ah, no, no, doncs Laia, filla, és que estàs...
0: Avui per sopar ja ho aniré a provar.
2: És molt curiós perquè són com unes gambetes minúscules, molt petites, que les pesquen a les costes de Bèlgica. Però com que és molt difícil de treure'ls i la closca, les porten al Marroc, on la mà d'obra barata les pela i les tornen a Bèlgica.
1: És que
2: allò
1: de Brussel·les, és que allò dels belgues, com que són colonialistes, són colonialistes dels europeus, sí, sí, però els belgues tela, eh? Bueno, escolta, Laia Colomer, moltíssimes gràcies. Si hi haguessis algun moment, alguna maleta amb un llavall o el que sigui, per
0: qualsevol novetat, us ho dic.
1: Exactament. Moltíssimes gràcies. Tu ara t'imagines, gràcies, Laia Colomer, és la nostra corresponsal avui a Brussel·les, i aquesta tarda ara mateix se'n va cap a Waterloo. Perquè a Bèlgica sí que funcionen els trens, que jo vaig anar una vegada a Bèlgica i vas de Bèlgica d'Anvers a Brussel·les, de Brussel·les a Anvers, d'Anvers a tal, amb uns trens que van genials, eh? Puntuals i tal, riu-te tu dels de Brussel·les. Bueno, tema 1, el tenim finiquitat, el tal? Sí, ah, t'imagines, no? Que ets la dona del Puigdemont, portes 9 anys sense el teu paio a casa, que és una cosa que és el somni de qualsevol senyora.
3: Això sí que és una tornada.
1: I de tot, et torna el marit.
3: Això sí que...
1: A més, torna a casa seva, perquè dilluns voldrà l'organitzar, saps? Oi, això què fa aquí, tal, que quan l'altre... Bueno, ai, mare de Déu, com acabarà això,
2: però vivien allà, no, tots, em sembla...
1: Jo t'asseguro que ella no, eh? No. Ella creus que vivia allà
3: a Brussel·les? Dos nenes adolescents,
1: ojo, eh? Ojo, a Brussel·les, és un rotllo patatero, eh, viure a Brussel·les. Tu vas estar a Brussel·les
2: molts
1: anys,
2: no? Sí, sí, dos anys.
1: I és dos anys més avorrit de la teva vida, tu, perquè treballaves.
2: Bueno, m'avorris per la feina, per el tipus de feina, de seguir tots els organismes que havia de seguir. Però és una ciutat molt ben situada al cor d'Europa i des de la qual et pots moure tot arreu.
1: Ah, bueno, però ja ho estàs dient tot, és a dir, que és una ciutat que pots anar-te'n a qualsevol... A París en un momentet, però a Brussel·les t'asseguro jo que... És que ni el meme que en pis funciona. A veure, llavors, Albert, un altre tema. Eleccions del 29 de novembre, tu això com ho veus?
2: Doncs és la millor oportunitat que tenia el PSOE per intentar salvar una miqueta de roba.
1: Però tan malament ho veieu?
2: Sí.
1: Tu creus que guanyarà l'ultradreta en aquest país?
2: La dreta, ultradreta, sí, jo crec que sí. Jo crec que hi ha una onada generalitzada que l'han utilitzat amb tots els mitjans de comunicació, amb la majoria de mitjans de comunicació, amb polítics que han popularitzat que li gusta la fruta i altres coses que s'ha fet molt popular. Recordo el porter del Sabadell el dia de la celebració a Sabadell dient-li hijo de puta.
1: El porter de futbol, vols dir?
2: Sí, el porter de futbol del Sabadell.
1: Sí, bueno, vull dir,
2: és una cosa tan... Han popularitzat un odi tan gran contra Sánchez i contra el seu entorn, la seva dona, el seu germà, etc., que sembla que és una cosa que hagi de desaparèixer. I, per tant, jo crec que han abocat a la gent a seguir aquesta onada, bueno, i jo crec que guanyarà la dreta.
1: Jo crec que no.
2: Ah, mira.
1: Perquè jo tinc la sensació que hi haurà l'efecte Adelante Andalucía, que és... la gent votarà partit d'esquerres, encara que sapiguem que no... Bueno, jo ho dic clar, jo voto un partit d'esquerres, perquè a mi no em colen aquí l'ultradreta, perquè tu distingeixes entre dreta i ultradreta. Això és una cosa que la trobo molt del segle XX, diguéssim. Mm. Però actualment, a mi diràs tu, la dreta on està? La dreta on està en aquest
2: país? Jo soc políticament correcte.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo també. Jo crec que la gent votarem... votarem local. Igual que vas a comprar la fruita, la teva fruita de confiança, vas a l'arròs de la teva carnisseria de confiança i tal, votaràs el teu partit de confiança, que és Adelante Andalucía, el que li toca Adelante Andalucía, la de Barcelona, no sé què, els comuns, no sé quant, no sé què, la de Madrid, Man Madrid i tal. I llavors, un cop tinguem tots aquests vots recopilats, doncs direm, doncs ara, tal, els que votaran a Pedro Sánchez, després Pedro Sánchez, tal. I llavors ens posarem totes les independentistes. Hi ha molta gent que a mi m'ha dit que havia estat independentista, no vull mirar ningú. No, doncs ara votaré Pedro Sánchez. I uns collons... Tu ara votaràs independentista, guapa, perquè ens has donat la turra amb la independència durant anys i panys, i ara votaràs, no votaràs a Pedro Sánchez, votaràs independentistes. Més igual si just Esquerra Republicana o jo el sum corda. No trobes que tinc raó o no?
2: Sí, sí, sí.
1: La gent que voti amb consciència... i després tenim, per exemple, em trobo que s'ha de llegir la Carta dels Drets Humans, 1948, llavors, i contrastar-la amb els programes electorals. És un exercici que és fàcil de fer.
2: Però tu parles des de la sensatesa.
1: Home, per descomptat. Però
3: no que creus que som més sensats majoritàriament? Clar, la població és més sensata que menys sensata?
2: Jo crec que això passa en alguns territoris.
1: Ah, sí?
2: Sí. Per exemple, passa aquí, pot ser el País Basc, potser en algun altre lloc.
1: Andalusia.
2: Però bueno, mira, Andalusia.
1: Home, Andalusia ja trobo que ja saben de què va el que governi l'ultradreta. València ja s'han de quedar.
3: València és la Dana, també.
1: Exacte.
2: Sí, la Dana, mil problemes amb la medicina, amb l'assistència...
1: Home, Madrid sap perfectament de què va, no? O sigui, tu sí. Vas votar... Tu, la gent que està votant a l'altra dreta, casilàtic amunt, casilàtic avall... Per favor. Bueno, escolta'm una cosa, Albert. Un altre tema.
2: Esperem que tingui raó.
1: Un altre tema. Eleccions als Estats Units.
2: Sí, són el 3 de novembre, les
1: que això ens està
2: legislatives.
1: Passant, com que estem tan en lo nostre...
2: Clar, està aquí al costat. Es renova tota la Cambra de Representants, sencera, i una tercera part del Senat. Es preveu que la Cambra de Representants passi a mans dels demòcrates, ara està en mans de republicans, ara sí. Tot és republicà,
1: sí.
2: I amb el Senat estarà més treballat, més lluitat, i no està clar qui acabarà tenint-lo, no? Però si el tinguessin els demòcrates, les dues coses... Bueno, Donald Trump ja ho deia l'altre dia en un míting, voteu-me a mi, perquè si no, jo i tots vosaltres acabarem a la presó.
1: Per què? Ah, sí?
2: Bueno, perquè es considera, suposo que es deu considerar un delinqüent.
1: No? Ah, ell mateix diu que sí. Necessita, per sobreviure, necessita que el votin perquè el fiquin a la presó.
2: A més, els promet, si guanya, promet a tots els americans que els hi donarà $5,000, una quantitat així... Vull dir, està utilitzant totes les estratègies, després està...
1: Però això també està tonto, no? Perquè si tu et prometen $5,000 si el votes, doncs doni'm-els ja la pasta per delante, diguéssim, com va la cosa. No ho entenc.
2: Bueno, suposo que quan...
1: En quin moment et fies d'aquesta triquilluela? És que de vegades ser idiota.
2: Bueno, és una miqueta infantil, tot això.
1: Em deixes que passi per Madrid? Perquè volem parlar amb el Jordi Armenteres, perquè aquí hi ha un tema... Jordi Armenteres, què tal estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Escolta'm, Jordi, tu acabes d'estar a la roda de premsa que ha fet Pedro Sánchez, president de l'Estat espanyol.
4: No ha acabat encara.
1: Ah, no ha acabat, mare de Déu, vaya rotllo patatero de... I li has fet una pregunta interessantíssima, no?, que es veu que han caigut de cul, no?, amb la teva pregunta, que li has preguntat.
4: Segur. Vols saber la resposta de Sánchez al tema amnistia? De fet, treu pit com ningú.
1: Sí.
4: Aquesta és la legislatura, la que ara acaba, la que avui comencen els 54 dies de compte enrere fins a eleccions. Va començar... Quina és la primera llei d'aquest govern, d'aquesta...
1: La de l'amnistia.
4: L'amnistia.
1: I per tant,
4: el Llarena ha fet el que ha fet i el Tribunal Constitucional ha dit el que ha dit això.
5: Respetar la resolución del Tribunal Constitucional y celebrar el que con ello también ayudamos a la sociedad catalana a mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir y avanzar.
4: Això ho diu ell, Marc, amb un to bastant baix. No fa una frase molt contundent al voltant de l'amnistia. Davant seu Félix Bolaños, la ministra portaveu, la ministra d'Habitatge, perquè evidentment ha parlat i molt d'habitatge fins ara Pedro Sánchez. Clar, què diu el seu entorn? Aquí parlen de triomf indiscutible. Ja es veurà com això serveix per refer ponts amb Junts o no, tot i que no té cap mena de sentit, perquè en aquests moments hi ha eleccions convocades. I clar, hi ha una pregunta. Sempre hi ha la mateixa pregunta. Ara que hi ha una amnistia sobre la taula, hi haurà la fotografia de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont. Moncloa el que diu és que probablement cap de les dues bandes la vol.
1: Escolta, i això dels decrets de l'habitatge, els han aprovat sí. El Consell de Ministres, ara ha d'anar sí. A la Diputació Permanent. Estem aprenent sí. Una quantitat de coses de com funciona un estat aquests dies, que jo flipo. Va a la Diputació Permanent, que la Diputació Permanent és aquest òrgan on hi ha una sèrie de diputats que són menys que els que hi ha al Congrés.
4: 69.
1: Llavors, quan es dissolen les Corts, qui mana en el període fins que es torni a constituir un cop resoltes les eleccions, és el que en diuen la Diputació Permanent, no?
4: Sí, però només per temes d'urgència. Llavors, aquí ja toparem amb una qüestió una mica... De fet, un decret llei tu, amb un Consell de Ministres, només el pots aprovar sota la premissa que ha de ser una qüestió d'urgència.
1: Sí, i l'habitatge és urgent o no és urgent? Diríem que sí, no?
4: No? Jo també ho penso. Una altra cosa és que acaba dictaminant un tribunal, perquè aquest és el primer recurs que ja es pot deixar entreveure que hi haurà els tribunals per part dels contraris a aquests decrets de l'habitatge.
1: Però mentre hi ha els recursos als tribunals, la cosa va corrent, és a dir, que després... Saps què vull dir? És a dir, que tot aquest... O sigui, tu deixes entre la Diputació Permanent...
4: Sí, i a més els tribunals en aquest país lents no ho són, a Espanya no ho són de lents.
1: Per què tipus de coses, vols dir?
4: Sí, no, seria molt llarg. En tot cas, a vegades hi ha un tema de política de fets consumats i sempre es pot acabar tramitant com a llei i llavors acabes torejant aquesta situació. No, a veure... O sigui, formalment el que ha fet avui el Consell de Ministres és agafar l'eix dels dos textos de la setmana passada. Saps que parlàvem d'aquells dos decrets, el primer que atura desnonament si no hi ha alternativa habitacional, el segon que prorroga 2 anys més, a més també retoca molt tema de preus, beneficis fiscals pels propietaris que rebaixin preus. Ho vam explicar molt bé la setmana passada. Si vols ho tornem a repassar.
1: No.
4: Llavors hi ha l'altre. Llavors, quin és el tema? Que... no es poden aprovar els mateixos textos perquè el Congrés ja ho va tombar, llavors no tindria sentit, llavors hi ha retocs tècnics.
1: Armenteres, perdona, un moment, Jordi, sí, però la meva pregunta és, això ara tirarà endavant o no tirarà endavant? I vull la resposta de sí o no, si em fas el favor, perquè he de passar l'Albert Tessa.
4: En principi sí, passa pel Partit Nacionalista Bastot, que té els vots de Bissagra.
1: Sí, que ha dit que sí, el PNV ha dit que sí que votaria, però en quin moment això es fa efectiu?
4: 34 més PNV.
1: És a dir, si tu ara fos una persona que està a punt de desnudar, quan entra demà, el bo, això? Demà mateix ja està.
4: Demà quarts de 8, les 8 del matí.
1: Val, escolta una cosa, el bo ja s'ha apuntat, allò de les eleccions? És a dir, ja les coses estan soltes?
4: Sí, ha sortit avui a 3:15 de 8 del matí. Estan formalment convocades, per tant.
1: Per tant, escolta, Jordi, moltíssimes gràcies, eh?
4: Fins ara.
1: Una abraçada fortíssima. Torna'm amb aquest senyor. Ara està parlant al Junqueras, és increïble, això, de l'actualitat. Bé, escolta una cosa, anem al documental. Gràcies a Jordi Armenteres, que segueix amb el que té peu. No sé si dorm o no dorm, el Jordi, és increïble. Està tota l'estona connectat,
3: segur que
1: eh?
3: Sí, segur que sí.
1: Jesús. El documental NASA.
2: Sí. És un documental de dos israelians, el Yuval Abraham i la Rachel Sor, que investiga el funcionament de la maquinària militar israeliana a Gaza després del 7 d'octubre del 2023, de l'atac conegut de Hamas a territori israelià. Sí. I l'eix del documental és molt potent, perquè parteix de 24 testimonis anònims d'antics soldats, oficials d'intel·ligència i membres de l'aparell militar israelià per explicar com es decideixen els objectius i quin paper tenen l'automatització i la intel·ligència artificial.
1: Ai, Déu meu.
2: I la idea central del documental és com un llenguatge tècnic i burocràtic transforma persones mortes en xifres i danys col·laterals, fent més fàcil psicològicament assumir la destrucció per part dels soldats que pitxen el botó, no? I el nom NASA ve de l'hebreu Nezek Agavi, que significa dany col·lateral. I alhora, el títol també juga deliberadament, potser, no, sense potser, amb la ressonància de nazi.
1: De
2: nazi, evocant la deshumanització i la memòria de l'Holocaust.
1: Què t'anava a dir?
3: També recorda Gaza, a mi em pensava dir...
2: També, és tot plegat, sí.
1: Una cosa, i els teus contactes a Israel t'expliquen que quina és la situació de la població actual, dels israelians que viuen a l'estat d'Israel, és a dir, quina és la percepció que tenen sobre el que està passant, sobre la guerra, sobre el genocidi a Gaza, que per descomptat em sembla que no veuen que és un genocidi ni en broma.
2: No. Ahir precisament vaig estar amb una periodista israeliana molt reconeguda del diari Haaretz, que es diu Amira Haas,
1: sí.
2: I m'explicava que la situació a Israel en quant a la gent doncs és d'absoluta comunió amb els postulats de l'extrema dreta. L'exèrcit d'Israel, que era un exèrcit com la Guàrdia Nacional dels Estats Units, allò, la Guàrdia del Poble, doncs està començant a passar a ser, ja està bastant avançat, està en mans dels colons. Yeah. Abans no es veien qui pas. Quan jo estava allà, a Israel, des del 2009 fins al 2015, els oficials de l'exèrcit d'Israel no portaven qui pas.
1: Sí que t'hi vas estar estona, tu, a Israel.
2: Sí, joder, 6 anys. Això.
1: Sí.
2: Ara està ple d'equipats.
1: L'equipàs és
2: el barret, o els tirabuixons, etcètera, no? Per tant, hi ha una comunió absoluta amb els colons, i per tant l'exèrcit acompanya els colons a conquerir territori. Utilitzen cada vegada més aquesta maquinària militar d'intel·ligència artificial. Un oficial israelià explicava l'altre dia que triga 20 segons en decidir el que li diu la intel·ligència artificial en quant a atacar algun lloc. Tenen uns noms absolutament cruels, com per exemple Lavender, que és un sistema d'intel·ligència artificial utilitzat per assignar puntuacions de sospita a persones, segons va investigar Human Rights Watch. Després un altre que es diu The Gospel, que vol dir l'Evangeli, que és un sistema que utilitza grans quantitats de dades per generar i suggerir objectius militars. No és només una base de dades, ajuda els analistes a identificar edificis o llocs que podien ser objectius. I encara n'hi ha un altre sistema amb un nom més cruel que es diu Where is Daddy? On està el pare? que és un sistema destinat a localitzar presumptes membres de Hamas quan són en espais residencials. O sigui, el nom és especialment inquietant perquè...
1: La seva família.
2: Sí, segons les investigacions publicades, es feia servir per indicar sí, sí, quan una persona, identificada com a objectiu, havia arribat a casa seva.
1: A mi això em recorda a un llibre que torno a recomanar per 500.000 vegades, que és Victoriosa, a Club Editor. És, el llibre explica la història d'una dona general, o sigui, una dona que està molt amunt en l'escalafó de l'exèrcit israelià, que és psiquiatra i que entrena els soldats per anar a la guerra. No només els entrena per anar a la guerra, sinó després els rep quan tornen. He dit guerra i volia dir genocidi. Uh-huh. I és clar, arriba un moment que el seu fill és cridat a files. Uh-huh. I aquí comença el conflicte. I explica molt bé tot aquest tipus de mecanismes que té l'exèrcit israelià, que per cert, l'exèrcit israelià va estar durant molts anys i fins i tot ara encara entrenat pel dels Estats Units, tots aquests mecanismes que hi ha de com s'entrenen els soldats. I et quedes esgarrifat.
2: Bueno, això és una denúncia, no?, que fa aquesta sí, dona. Però és molt curiós perquè a l'exèrcit d'Israel passa moltíssim,
1: però
2: això.
1: Però és una novel·la, eh? El Victoriós és una novel·la.
2: És una novel·la. Escrita per qui?
1: És que me l'he apuntat el nom, però no m'entenc la lletra ara. És el Yihai Sarit, jo crec.
2: Deu ser israelià, també.
1: Que és israelià i, a més, havia estat fill d'un ministre... O sigui, és un home molt amunt en el sistema. O sigui, coneix molt bé el sistema, com funciona l'estat d'Israel.
2: No, el que et volia dir que la gent que està molt amunt en el sistema o que són uns comandaments militars molt alts, sí, mentre estan en exercici...
1: És el teu mòbil? Ui, jo em pensava que era l'Ernest. Ai, tu, agafa, agafa, agafa. Sí,
2: No.
1: A veure qui deu ser, T'ha trucat, mare de Déu. A ti la teva dona que et diu, carinyo, com tens l'ull? T'està curant l'ull, eh? És que com que nosaltres aquí a Carracu tenim...
2: Sí, però haurà de venir més sovint.
1: Per acabar, perquè ha de passar el Miquel Missé.
2: Que tots aquests que han estat comandaments militars o polítics, etc, han utilitzat i dut a terme unes pràctiques absolutament terroristes contra la gent, i, en canvi, quan es retiren, fan llibres on expliquen lo dolent que era tot això, etc. Llavors, amb aquests llibres, venen un munt i renoven una miqueta la seva imatge, no? I se'n van al cel.
3: La redempció, no? Com si fessin una redempció. De totes maneres, molta ia i tal, però Gaza està devastada. O sigui, allò d'anar a buscar l'enemic, suposadament, d'una manera...
1: Sí, si no hi ha... Ja el veus, no? Si no hi ha res, dius, a la que es mogui algú...
2: Devastada, ningú... El procés de pau aquest l'han avalat tots els països d'Occident i continuen matant a gent i en porten des de llavors més de 1.000, etc.
1: Bueno, escolta, NAS és el documental que investiga el funcionament de la maquinària militar israeliana de Gaza després del 7 d'octubre del 2023. Això s'estrena ja i és molt
2: recomanable.
1: El 9 d'octubre. Sí. Amb tots vostès, Miquel Missé. Bravo.
3: Bueno,
1: doncs, escolta, ja hi seríem, eh?
3: Vinga.
1: La festa de la democràcia. Vinga, Miquel.
3: Bravo. Escolta, com que... Avui us vinc a parlar d'un projecte en el que he estat treballant i com que sempre em dius que no explico mai res el que faig...
1: No expliques mai res, Miquel.
3: He pensat, bueno, va, fes el favor. Llavors, us explico. Aquesta tarda s'inaugura a l'Espai Francesca Unmaison de Barcelona una exposició...
1: On està? Que és a Sant
3: Això està sempre més baix.
1: Més baix, fantàstic.
3: És una exposició sobre masculinitats i nois joves, en la qual he tingut la sort de fer-ne el contingut, i les il·lustracions les ha fet la il·lustradora, la Raquel Ribarrossi, que potser la coneixeu perquè és il·lustradora de la Lola Vendetta.
1: Home, i tant. Home, la Laura és superfan de Lola Vendetta, i crec que l'hem entrevistada.
3: Fa molt bé,
1: la Laura.
3: Sí,
1: sí, home, i tant.
3: Pues és una gran professional.
1: Som un superfan. T'ha caigut bé, t'ha caigut bé, simpàtica,
3: sí,
1: que sí.
3: Sí, i a part, sí, perquè després està el món de que la gent t'agradi el que fa i després que sigui fàcil treballar-hi. Que sabem que és el més important, la qualitat humana de la gent és molt més important.
6: I no sempre hi és.
3: I llavors, molt bé. Llavors, aquesta exposició que es diu... I tu què en penses? Ha estat un encàrrec de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, que ja serà la quarta exposició que fan aquestes característiques, que són exposicions itinerants, que fan un encàrrec. Llavors l'exposen durant un mes a Barcelona. Aquesta exposició es pot veure des d'avui fins al 5 de novembre. I a partir d'allà comença a itinerar, a circular per pobles i municipis, acompanyada de tallers, de xerrades, el que sigui. Llavors és un intent de... Intenta una cosa que tots sabem que és important fer, però que és molt difícil fer, que és com es torna a parlar avui amb els nois adolescents sobre qüestions de gènere en un món on aquests nois ja han dit prou, és difícil tenir aquesta conversa, llavors...
1: Clar, aquesta conversa, perdona, la s'ha de reiniciar perquè hi ha un problema previ, no? El problema és que...
3: Bueno, aquest és l'inici d'aquesta proposta, que és, bueno, ens adonem, totes les enquestes diuen, no cal ser un geni per veure que la generació nois més joves hi ha una reactivitat molt forta cap a aquests temes, hi ha molt desgast, hi ha una dificultat, hi ha un problema també de comunicació, en el sentit que ja és igual el que un digui, que la recepció és molt negativa, inclús fins i tot quan no, però si tu estàs intentant entendre el malestar de l'altre i
0: estàs enfadat per una sèrie de raons, doncs anem a parlar-ne, fins i tot això està bastant trencat.
1: És acostar-se...
0: És molt difícil.
1: Això és com acostar-se a un tigre afamat.
0: Sí, llavors, bueno, hi ha hagut una primera hipòtesi, que és, doncs no en parlem més durant un rato, que potser és una part del que hauríem d'intentar fer, és no parlar-ne tant, i l'altra és no parlar-ne de la mateixa manera. És a dir, bueno, com podríem tornar a tenir aquesta conversa d'una forma diferent. Llavors, jo avui volia parlar-vos d'això perquè, com que avui s'inaugura l'exposició, aquesta tarda fèiem una conversa inaugural amb la Raquel Ribarrossi, que és la il·lustradora, allà mateix, però degut a que estem en un context de crisi climàtica molt greu, que provoca danys molt greus, han decidit cancel·lar per l'amenaça de pluges, per les dificultats de mobilitat, i serà d'aquí unes setmanes i us ho explicaré. Per tant, això avui no es farà, però sí que s'inaugura. Per tant, a partir d'avui sí que es pot veure això. Llavors, us volia explicar una mica aquest gran repte que ha sigut, bueno, molt bé, està molt bé analitzar i pensar, però anem a tenir la conversa, doncs intentar dissenyar una cosa que, en el fons, l'objectiu principal és que interpel·li aquests nois adolescents.
1: Clar,
0: que els adults, pues, està bé per inspirar-nos de com tenir converses, però, en el fons, hauria de realment tenir la capacitat d'interpel·lar-los, el qual és molt difícil. Per tant, no sé si ho aconseguirem, però ho hem intentat. Llavors, us explico una mica els recorreguts que hem fet.
1: Molt bé.
0: Bàsicament, bueno, la primera qüestió, que és bastant evident, és que perquè hi hagi una possibilitat de conversa, és bastant important el to amb el qual nosaltres entrarem a la conversa. Llavors, hi ha el to una mica tens o a vegades agressiu i en algunes circumstàncies a vegades culpabilitzador dels nois joves, està clar que fracassa en aquests moments. Potser no dic que en alguns moments concrets no pugui ser interessant tensionar o provocar l'altre, però diguéssim que hem sobre provocat. Llavors aquesta gent ja, la nostra provocació, la nostra intenció de moure's del lloc...
1: Se la passa pel forro.
0: No només se la passa pel forro, sinó que retroalimenta la seva hipòtesi que nosaltres en el fons no volem parlar. Per tant, la primera qüestió seria, un, que l'altre tingui la sensació de que realment tu creus que és part de la solució i no només el problema, sinó que tu confies en l'altre. I això és un mecanisme que té molt a veure amb el llenguatge que un fa servir, amb des de quin angle té la conversa, l'amabilitat, la complicitat, i com en comptes de tenir la conversa tant respecte a tu, que estàs fent una cosa malament, per què no mirem tu i jo junts una cosa que funciona malament en el món? Llavors no és tant que depèn exactament, i a més és que no és veritat que només depengui del que tu fessis, sinó que hi ha una sèrie de coses que són desiguals o que són injustes, i anem a veure com gestionem això. Llavors, per fer això, i després de molts mesos de donar-li voltes, de mirar moltes
1: difícil,
0: enquestes i de dir, bueno, esto está muy mal, muy mal. De fet, dient, més enllà de les enquestes que donen dades estadístiques, que són, bueno, pues que ja les hem vist, no? De tot i ser la generació amb valors més igualitaris de la història, és un fet increïble, és una gent que s'ha socialitzat en un moment on hi ha hagut moltes polítiques d'igualtat, molta prevenció, són la generació que té més desgast sobre aquests temes. Està més farta, i per això, tot i tenir valors molt igualitaris, hi ha un percentatge de nois i cada vegada més noies que és petit, però que s'identifiquen com antifeministes, el qual és una paradoxa d'aquest moment històric, molt interessant i molt reveladora, no? Llavors, més enllà de les dades estadístiques, jo crec que el que és molt interessant, i que, clar, doncs és més temps i no és tan fàcil de capturar amb titulars, són les enquestes o les recerques qualitatives on es fan entrevistes en profunditat en aquests nois. I els hi pregunta, bueno, què passa, no? I en aquestes entrevistes és molt interessant totes les pors que aquests nois han anat acumulant. Una de les més paradigmàtiques que segur que coneixeu és una sensació generalitzada de la fi de la presumpció d'innocència. És a dir, que si hi ha un conflicte a l'aula i una noia m'acusa d'algú, a mi ningú mai em creurà. Això està molt, molt instaurat entre els nois adolescents, aquesta i d'altres, no? O sigui, la sensació de la generalització de la causa general, és a dir, bueno, jo, que soc, pues, jo que sé, el Joan, que soc un noi en particular, tu no em coneixes a mi, vull dir, espera, tinc 14 anys, si tu parles dels homes en general, a mi també hi ha un punt on sento que, vale, però i si jo no fos com aquests homes, hi hauria espai a la conversa? Llavors, tot això que... Si algú té temps, hi ha una recerca superinteressant que es diu culpables hasta que se muestre lo contrario, que de fet és una de les frases que aquests adolescents diuen en aquesta recerca, doncs denota que hem d'intentar entrar per una altra banda. Llavors, després de pensar molt, vaig fer aquesta proposta, que us l'explico. Aquesta exposició són 8 historietes, és com una mena de còmic, són 8 historietes on sempre estan protagonitzades per dos personatges, que són el Dani i el seu gos.
1: Com es diu el gos?
0: El gos no té nom.
1: Ai, la.
0: Es diu el gos.
1: El gos.
0: I, de fet, tothom li diu el gos. El Dani és un noi de 17 anys, és un adolescent que viu a Barcelona, però podria viure a Terrassa, podria viure a Badalona, podria... que més o menys viu amb la seva mare, el seu pare, la seva germana gran i el seu gos, i que és un adolescent que, podríem dir, encarna aparentment doncs, una masculinitat normativa, és a dir, que es comporta... Podria ser doncs, el que avui anomenaríem clàssicament un bro, o sigui, uf, xaval... Sí, que es comporta més o menys d'una certa manera que, a priori, doncs, hi ha moments que és una mica delicat. Però que, d'altra banda, està acompanyat d'aquest gos, que és, bàsicament, el personatge més important d'aquestes històries. El gos és un personatge que l'acompanya tota l'estona I que per mi, us explico això i després ja us convido a anar a veure aquesta exposició o a reflexionar-hi.
1: Que no es faci spoiler, que hi hem d'anar.
0: No, però crec que en el fons articula com diverses coses que són molt significatives de la masculinitat adolescent. El gos com el personatge únic en el qual aquest noi pot tenir una conversa que no tindria amb ningú més. És a dir, que li pot dir unes coses que ningú sabrà, que no li dirà als seus amics nois, perquè és un lloc d'atenció molt important. Per tant, si nosaltres volguéssim explicar què està pensant aquest noi o amb qui podria estar compartint els seus pensaments, la veritat és que l'adolescència masculina és un lloc d'una certa soledat. Perquè com que entre els nois un ha de fer un determinat paper, tampoc és el lloc on un podria desvelar la fragilitat.
1: Ja t'entenc.
0: Per tant, ell, i tampoc paradigmàticament amb les seves amigues ni amb els seus pares i mares. Per tant, el gos és una mica una mena de confident que, en el fons, és una metàfora d'una certa soledat en aquesta etapa de la vida entre els nois, on no és tan obvi dir-li al teu millor amic és que estic molt trist per no sé què, o és que a mi això em fa molta vergonya, o és que jo no m'atreveixo. El gos és això. El gos també és la nostra societat. O sigui, el Dani va vivint coses, li van passant coses, i llavors el gos li fa algunes reflexions que serien una mica les coses que jo li diria al Dani si pogués. O sigui, que te les diria amablement i, hòstia, però vols dir que, hòstia, aquest cop de puny que has fotut no és una mica perquè el teu millor amic s'ha anat a viure a Bilbao?
1: Yeah.
0: Podria ser, o... Però li dic amablement, no li dic per fer-li mal, li dic per... I després, pues, el Dani gestionarà això com pugui. I el gos també són les diverses capes, i em sembla que és la clau de com podem sortir d'aquí, les diverses capes que hi ha en el comportament que nosaltres veiem d'un noi adolescent. És a dir, nosaltres el que veiem és com aquesta persona es comporta públicament i quins són els comportaments que aquest noi sap que estan premiats socialment. Però al darrere d'aquests comportaments, en general, normalment hi ha moltes més capes de complexitat. Al darrere d'un noi que està molt agressiu moltes vegades, hi ha tota una sèrie de coses que no s'han pogut dir a ningú, a vegades tampoc el mateix, i que ajuden a veure que al darrere d'això potser hi ha algú que està molt trist, que els seus pares s'acaben de separar, o que l'han canviat d'escola, no coneix a ningú, o que...
1: Sí.
0: I com que hi ha una dificultat molt gran per expressar això, el gos és com una mena de traductor de les capes de complexitat d'aquests nois adolescents. És a dir, et vaig preguntant coses, el gos li va dir, hòstia, però Dani, no vols dir que... I al final... Pues clarament, aquesta cosa existeix en el Dani i ell la va reconeixent, tot i que amb moltes tensions, no es resol.
1: També la millor serà que això de fer-se home no és immediat, diguéssim, i que seguim sent nens.
0: Bueno, i que hi ha un assaig-error molt complicat fins que trobes el punt, que el punt final és problemàtic.
1: Escolta, ho hem de deixar aquí perquè hem de passar ara immediatament a parlar del Festival Inèdit, una mica de música i cinema i documentals. Però torna'ns a recordar, per favor, això és a la Bonmes, no?
0: Aquesta exposició comença avui a Barcelona fins al 5 de novembre, després serà itinerant, està la Francesca Bonmeson.
1: I després itinerant, eh?
0: I jo, quan fem aquest acte de presentar-la, us ho tornaré a explicar.
1: Jo, respecte a això de que si el feminisme, que si no sé què, que si ens hem passat, de que si tal, que si la masculinitat, que si s'ha de reflexionar i tal...
0: Sorprèn-me, Marc. Sorprèn-me.
1: Recomano ara també una sèrie que encara no s'ha estrenat, però que s'estrenarà en breu, que es diu El Castillo. Una de les seves guionistes és la Isabel Peña, que això sempre és garantia de...
0: Ha fet grans treballs sobre la masculinitat,
1: ella. És la llista de tot plegat, diguéssim.
0: Totalment.
1: Sempre que està ella és la llista.
0: Va fer Antidisturbios, també, no?
1: Sí, exacte. Doncs El Castillo, i va sobre la trata de dones que es dediquen a la prostitució. No està estrenada. Jo me l'he hagut de mirar tota, perquè he d'entrevistar el Raúl Álvaro a la tele demà, que la gravo, i són 6 capítols, però jo la recomano absolutament, diguéssim. Ja en parlarem, eh?
0: Sense voler fer una associació entre els nois adolescents i la trata.
1: Sense
0: això no ens ajudaria, perquè no la majoria d'aquests nois adolescents són part de la solució d'això.
1: Exacte. Però jo també trobo que...
0: Està bé.
1: Veure aquesta sèrie pot ajudar als nois adolescents a... tenir converses
0: Tot ajuda.
1: I envalentonar-se amb els seus propis col·legues i el seu entorn, diguéssim. Els seus xats, amb els seus... etcètera.
3: Amb el seu xat GPT, sobretot.
1: No et digui als homes adults,
3: La teva expo serveix per treure'ls del xat GPT?
1: Mare d'anar. Ui, escolta, Joel, que no hem fet cap públic, per favor, que estem en capitalisme. Vinga, per favor.
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
9: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
8: Jo les triaria.
9: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
10: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Tiri, tiri, tiri. Ràpid, amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes en veterinari és de...
9: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes en veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
12: Amb la C completíssima.
9: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
13: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
14: Ràdio en directe.
15: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
15: RAC més 1.
14: Notícies.
16: Podcast.
15: Contingut exclusiu.
14: Escolta.
16: Navega.
14: Descarrega.
15: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
14: Fàcil, còmoda.
16: Intuïtiva.
14: I renovada.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
15: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
15: Us hi esperem.
19: Mira, ja ve, recta final.
20: Mola de Déu.
15: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
22: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
15: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Carai, quanta col·laboració, eh? Bueno, amb tots vostès, Astrid Rus i Toni Querol. Bravo. Bueno, ells dos són el director artístic, el Toni, i la directora del Festival Inèdit Tu, eh? Estimada Astrid. Explica'ns, per si algú no sapigués què és el Festival Inèdit, que és un clàssic, seria increïble que la gent no ho sapigués, però explica'ns amb 2 paraules, per favor, què és i on se celebra.
23: És el Festival de Cinema Documental Musical.
1: Molt bé.
23: Anem per la 24a edició, o sigui que ja fa 24 anys, a Barcelona, i serà el cinema Esmovia Ribau.
1: És un referent, no, això?
23: És un referent internacional.
1: Perquè més és internacional ja, i s'està exportant aquest tipus d'aquest model de festival.
23: Sí, fa més de 20 anys que ho fem a Brasil, a Xile, a Colòmbia, a Uruguai...
1: I fixa't tu que això, el documental musical, segueix donant de si, Toni, no?
24: Sí, ha viscut altibaixos, però des del 2008-2009, que va haver alguns documentals que van entrar als Oscars.
1: Sí, sí.
24: Que no és que els Oscars hagin de validar les coses, eh?
1: No, però, bueno,
24: però,
1: va fer soroll.
24: Però va ajudar. I bueno, nosaltres volem pensar que portem el nostre granet de sorra a fomentar que això s'agradi i es faci.
1: Escolta, hi ha 2 grans estrenes, no? Mundials seran?
23: No.
1: O no són mundials, però vamos, que...
24: N'hi ha un, hi ha de tot.
1: Hi ha un. Però aquí a Catalunya hi ha el de la Flamenco de Carla Simón, ens interessa particularment. Qui m'ho vol explicar, això? La Carla Simón, la nostra Carla Simón,
24: sí.
1: Fa un documental sobre flamenc.
24: Sí, més que documental, parlaríem de cinema musical, i el que fa és volcar una mirada contemporània, visualment és aclaparadora.
1: Increïble.
24: Contrast de passat, tradició, futur, a través d'unes danses amb el Niño de Elche, també de col·laborador.
1: Hi ha la Rocío Molina, em sembla, també,
24: sí.
1: Que apareix.
24: Ella és la coreògrafa i ballarina principal de la història.
1: Mira, tenim una mica el tràiler, sona així, això, eh? Uy, mira, están fregando algo.
25: Padre, vamos. Yo me he quedado con las ganas de que mi padre me haya dicho que bien has bailado.
1: Després hi ha el documental d'Albert Serra, 6 moments de ma vie, no?
23: 16 moments de la meva vida.
1: Sobre Ingrid Caven, clar que ell és des d'Albert Serra.
24: Clar.
1: La superactriu, no la fas Binder, no?
24: Entre
1: altres coses, clar.
24: Efectivament, com diva del nou cinema alemany, va arribar a estar casada amb el Binder.
1: Sí,
24: fixa't
1: tu.
24: I aquí és un concert, una gravació, on l'Albert Serra hi projecta una mirada totalment fascinada. Es nota que està totalment obsessionat i fascinat amb ella.
1: No m'estranya.
24: Sí. Llavors, en la seva expressivitat, no? Que no té per què ser histriònica, sinó que a vegades és una intensitat que l'aguanta.
1: Sí.
24: I l'Albert Serra sap molt com mirar-la i explorar el rostre.
1: Perquè, perdona, li fa un, grava un concert. Ell grava un concert.
24: Sí, un concert que a més és a idea seva. Ell mateix, l'Albert Serra, es volia treure una espineta de que no havia fructificat alguna col·laboració que havia fet amb ella.
1: Clar.
24: I l'Ingrid estava així una miqueta...
1: L'Ingrid també és molt llesta.
24: L'Ingrid li havia posat morros i llavors l'Albert va dir, calla, farem una cosa. Llavors vam fer un disc, després a fer aquest concert...
1: Hòstia, que bo.
24: Amb els seus amics, els molt forts, que és el grup de Banyoles que li fan les bandes sonores.
1: Sí, mare de Déu, és boníssim. I després, una altra cosa que m'ha sorprès, una banda d'un de Dolly Parton, després hi ha The Best Summer, que és el rock alternatiu dels anys 90, però sobretot m'agradaria acabar amb el Broken English, que és un homenatge a Marianne Faithfull, que això, perdona, estem... O sigui, Ingrid Caven, Rocío Molina i Marianne Faithfull, és que a mi ja em teniu guanyat, perdona. Aquest de què va?
24: Exacte. Jo és que, mira, és veritat, tens raó que portem masses papers, però aquí l'important és un que tinc aquí, que posa de bracet del Marc Giró.
1: Ara.
24: Que és perquè...
1: A veure?
24: L'any passat et vaig veure passar pel costat dels cines. Vaig estar a punt d'agafar-te del bracet.
1: Ah, sí, home, cavallero, això és curiós.
24: doncs sí, allà a la via pública. I vaig dir, Marc, vine a veure això. No vaig gosar, l'Astrid em va dir, però per què no ho has fet? Llavors, avui estava fent l'exercici i la primera que tinc apuntada és Broken English.
23: Ara, la inauguració.
24: Sí, vale. Sí.
1: Quin dia és? Quin dia és?
24: És el 29,
1: el 29.
24: Quan obrim, i és una exploració de la memòria d'una personatge tan fascinant com la Marianne Faithfull.
1: Sí.
24: Ho fan a través d'un dispositiu mig científic, ciència-ficció, on la Tilda Swinton és una científica que remena en la memòria.
1: I Tilda Swinton, a més, sí, o sigui, sí, Marianne Faithfull, sí. Tilda Swinton, és que és tot el que jo necessito per sobreviure.
24: Doncs aquí, t'esperem. I sobretot el que impugna és que encara...
1: El 29 en què cau, Toni?
24: És dijous.
1: Sí. A doctor Abra, encara, primer que vindré, eh? Escolta, tenim, per favor, el tràiler del Broken English de la Marianne Faithfull.
0: Welcome to the Ministry of Not Forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
1: Que bé parlen els anglesos, eh, l'anglès. Escolta una cosa, doncs, del 29 d'octubre al 8 de novembre, els Movi Arribau Cinemes, el festival de documentals de cinema, l'inèdit. No us ho he dit fatal, no? Cinema documental musical inèdit, ara.
23: Bueno, que entrin a la pàgina web perquè tenen títols per buscar i remenar.
1: I escolta, portes tots vosaltres, els que sigueu catalans i els que no també, i els que vulgueu ser catalans, escolteu-ho bé perquè fent això us tornareu catalans.
23: Sabeu què significa fer-se grans? És assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, ser més lliure, ser més tu, i és evolucionar com ATO, que és des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. ATO, la llet que ens ha fet grans.
1: Escolta, moltíssimes gràcies i fins demà, que vagi molt bé. Adeu. Adeu.

0: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
2: Clar, Tipus Directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
1: Bona fórmula, eh?
2: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
3: Es pensaven que s'havia acabat.
4: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
5: I això no és cap escape room.
6: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
5: Merda, aquesta no l'esperava.
3: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
7: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
8: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
7: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
8: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
7: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
8: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
9: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
10: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
11: Concentrats i forts, sillens amunt!
10: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
12: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
10: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
13: Carrega!
10: RAC1. Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: RAC1.
15: Bon dia, són les dues. Via lliure al retorn de Carles Puigdemont, però provisional. Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell, tot i que encara s'ha de llegir la sentència del Constitucional que va l'amnistia a la malversació, i ho deixa clar el seu escrit.
16: Este alzamiento no declara aplicable l'amnistia, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes. Una vez conocido el texto íntegro de la sentencia, se decidirá sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta.
15: Llarena, que ha posat tots els bastons a les rodes que ha pogut a l'amnistia, no ha trigat ni una hora a seguir les instruccions del Constitucional. Puigdemont, per tant, podria tornar a punt per la campanya a les eleccions espanyoles.
10: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
15: Carles Puigdemont valorarà aquesta tarda a les 6 i des de Waterloo la decisió del Constitucional i el moviment provisional, com dèiem, de Llarena. Ja ho han fet fa només uns minuts en Jordi Turull i Oriol Junqueras.
17: És una gran victòria del president Puigdemont i dels dos exiliats, perquè són 9 anys a l'exili, perquè la temptació d'haver trobat o buscat una solució personal els hi era a l'abast. I no va ser pas per manca d'oferiments. I van aguantar.
18: No hem de tornar al passat. No hem de repetir exactament allò que ja vam fer. Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas.
15: Pedro Sánchez destaca que l'amnistia ajuda la societat catalana. És el missatge que ha volgut transmetre des de Moncloa, on ha comparegut després del Consell de Ministres, que ha tornat a aprovar els dos decrets antidesnonaments i ha fet canvis. Per exemple, ha anunciat una línia de crèdits de 50.000 euros per la compra de pis i destinarà 10.000 milions. I compta avui altra vegada amb les pluges que guanyaran protagonisme durant la tarda i no es descarta algun aiguat. Mònica Usart, bon dia.
13: Bon dia. Sí, després d'un matí força tranquil, a aquesta hora ja descarreguen les pluges i ho fan amb ganes cap al Pallars Jussà, també cap al Solsonès, la Segarra, l'Anoia, el Tarragonès, el Baix Penedès i també hi ha ruixats cap al Baix Camp i al Baix Ebre. De fet, a mesura que avanci la tarda, aquestes pluges s'estendran per qualsevol punt del país i no es descarta algun aiguat. De fet, hi ha avisos del Meteocat per més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores o més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, pluges que poden ser torrencials i han acompanyades també de tempesta i de fenòmens de temps violent.
15: Tot plegat mentre encara arrosseguem problemes a la xarxa ferroviària pels aiguats d'ahir i de diumenge. De seguida actualitzem tota la informació pel que fa als esports. Xavi Rocamora, bon dia.
19: Bon dia, Núria.
15: Leo Messi s'acomiada aquesta matinada de la selecció argentina en un amistós contra Benín.
19: Serà l'últim partit de l'exblaugrana amb la selecció, amb qui ha guanyat un Mundial, dues Copes d'Amèrica i l'or dels Jocs Olímpics de Pequín. Entre d'altres coses, el partit començarà a la una de la matinada i el podreu seguir en directe a RAC1 abans, a 8:45 del vespre. També juga Espanya amb 6 blaugranes, visita Croàcia amb el també blaugrana Livakovic i s'espera que Lamine Yamal torni a sortir com a titular. Mentrestant, a Barcelona, Frenkie de Jong ha tornat a entrenar-se amb el grup després de 3 mesos de baixa. El neerlandès es va lesionar el genoll dret durant el Mundial amb la selecció neerlandesa i avui ha fet una part de la sessió amb els seus companys. Ara bé, no s'espera que rebi l'alta mèdica fins a finals de mes. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha endut aquest migdia al torneig de Tòquio després de guanyar el txec Jiří Ležeka en 2 sets, el dia que el número 1 del món, Yannick Sinner, ha anunciat que no tornarà a jugar fins l'any que ve per fer net de la seva lesió al genoll.
15: Som-hi, són les 2:04.
20: 14:15.
15: I com dèiem, Carles Puigdemont ja pot tornar a Catalunya sense que el detinguin. Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció que pesava contra l'expresident després de 9 anys d'exili. També deixen sense efecte les ordres contra els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Això sí, el mateix jutge del Suprem, com dèiem, avisa la interlocutòria que la decisió és temporal i provisional. Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
21: Bon dia. La conseqüència és que l'expresident i els exconsellers Comín i Puig podrien tornar i els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Civil no els podrien detenir. Aquesta ha estat la reacció del jutge Pablo Llarena després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia en els casos de malversació. Tot just feia una hora que coneixíem la decisió quan el jutge del Suprem ha tirat pel dret. Ell mateix reconeix que ni tan sols li ha arribat formalment la resolució. Però Llarena, atenció, deixa clar que és una decisió amb reserves. Adverteix que l'aixecament de l'ordre de detenció és provisional i temporal mentre estudia en detall la decisió del Constitucional.
22: Todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia, cuyo conocimiento resulta necesario para determinar su alcance respecto de los procesados. En todo caso, esta circunstancia sobrevenida justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia y resolver sobre sus consecuencias.
21: Aquesta resolució de Llarena marca límits, té matisos, no aplica l'amnistia directament. Per tant, els líders del procés a l'exili encara no queden nets de responsabilitats penals. Un cop tingui a mans el text del Constitucional i l'hagi estudiat, Llarena prendrà una decisió definitiva.
15: El moviment de Llarena, com dèiem, ha estat immediat després que el Tribunal Constitucional hagi anunciat la sentència que dona la raó als líders del procés, seguint el guió previst. De fet, la majoria progressista del TC ha tirat endavant la proposta que havia presentat Cándido Conde Pumpido. Ara bé, la divisió entre els magistrats, Adrià, és evident.
21: Sí, 7 magistrats progressistes han votat a favor d'avalar l'amnistia en els casos de malversació i 5 conservadors en contra. El text votat avui té unes quantes estirades d'orella al Suprem. Ve a dir que els arguments per deixar fora de l'amnistia els líders del procés no tenen sentit, que van contra de la finalitat de la norma, i ho remata amb un ordre directe. Li diu al Suprem que ha d'amnistiar de manera preferent i urgent. La decisió del Constitucional d'avui feia referència específicament als recursos que va presentar Dolors Bassa, però la decisió val per la resta de líders independentistes condemnats i perseguits pel delicte de malversació. Per això, la primera conseqüència que ara explicàvem, Llarena ha aixecat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín. I arran d'això, hauria de caure en cascada una altra conseqüència. El Suprem hauria de deixar sense efecte les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, i això permetria que tornessin a ser candidats a unes eleccions.
15: Gràcies, Adrià. Aquesta decisió del jutge Pablo Llarena ha agafat totalment per sorpresa Carles Puigdemont i Junts per Catalunya, que no s'esperaven que mogués fitxa tan ràpid. De moment es desconeix què farà ara l'expresident de la Generalitat, si tornarà immediatament a Catalunya, o bé esperarà que l'aplicació de l'amnistia sigui definitiva. Aquesta tarda ell mateix en donarà més detalls en una declaració institucional des de Waterloo. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer, bon dia.
0: Bon dia, sí, tot i que sabien que era una possibilitat que avui mateix Pablo Llarena aixequés l'ordre de detenció, creien que el jutge del Tribunal Suprem encara trigaria uns dies més. A aquesta hora, Carles Puigdemont i el seu advocat Gonzalo Boye analitzen la lletra petita d'aquesta resolució. Desconeixem què farà, però sí que fonts de l'entorn de l'expresident ens recorden que fins ara sempre ha dit que només tornarà quan li hagin aplicat definitivament l'amnistia. A l'espera del que digui aquesta tarda Puigdemont, qui ja n'ha parlat ha estat el secretari general de Junts, Jordi Turull, visiblement content, ha assegurat que avui és una victòria de l'independentisme, però sobretot per l'expresident i els altres dos exiliats, Lluís Puig i Toni Comín.
17: Però l'exili és una presó de vidre. Cada vegada que nosaltres hem anat a veure el president Puigdemont o el conseller Puig o el conseller Comín, tu tornes. Tu tornes i ells s'han de quedar allà. I molts moments i episodis familiars que s'han hagut de perdre, d'aquells que un no es vol perdre mai a la vida, tots aquests costos, doncs ells van aguantar i van persistir perquè eren més profundes les conviccions que les injustícies.
0: Recordem que la decisió d'avui del Constitucional també té efecte sobre Turull, que continua inhabilitat. Sobre el retorn, el secretari general de Junts ha dit que volen que sigui el retorn d'un president de la Generalitat a l'exili, no pas del president d'un partit. Ho ha dit des de la seu de Junts, envoltat de tota la direcció, molt satisfet, fins i tot visiblement emocionants. De fet, ho han celebrat brindant amb cava.
15: Gràcies, Laia. Doncs estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta reacció de Carles Puigdemont. Oriol Junqueras ja ha celebrat la sentència del Tribunal Constitucional, la decisió del Suprem, però mira més enllà. El líder d'Esquerra assegura que un cop superada la repressió tocarà abordar la resolució del conflicte polític i posa deures a l'independentisme. Respondre la pregunta, i ara què? Anem ara cap a la seu d'Esquerra. Ser Giró, bon dia.
1: Bon dia. Un Oriol Junqueras visiblement emocionat, amb veu trencada en alguns moments, ha començat agraint la feina, sovint menys tinguda, diu, de tota la gent d'Esquerra que ha treballat per la desjudicialització del conflicte, i demana obrir una nova etapa, en plena llibertat, per treure del calaix la bandera del dret a decidir i de la resolució del conflicte polític.
18: Avui recuperem els drets polítics, i això vol dir que estem més a prop de recuperar la plena llibertat d'acció. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
1: Junqueras també ha celebrat l'impacte que té el pronunciament del Tribunal Constitucional i el Suprem a la situació de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, i ha recordat que també li ha de permetre a ell presentar-se a unes eleccions.
15: Gràcies, Cesc. I Salvador Illa també celebra, això sí, tímidament, la decisió del Tribunal Constitucional, no amagar la mala maró que hi ha actualment amb Junts per Catalunya. Palau de la Generalitat, Adrià Santasusagna, bon dia.
20: Bon dia, Illa. Només s'ha referit a l'amnistia en un tuit que diu: el temps ens ha donat la raó, Catalunya avança. Res i curt. Després, en un discurs obert, ha parlat de Junts, però ha estat per carregar contra el partit de Carles Puigdemont per haver tombat els decrets d'habitatge, demostrant que, malgrat haver apostat per l'amnistia, les relacions amb Junts estan tocades de mort.
23: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava. I quan es bloquegen solucions que responen a problemes reals de la ciutadania, la democràcia exigeix retornar la paraula als ciutadans.
20: Per tot plegat, Illa creu que convocar eleccions era el més normal i creu que Catalunya tornarà a tenir la clau de la caixa. Ara bé, pel president serà un mal de cap per complir davant dels seus socis, perquè la convocatòria electoral fa que temes com el finançament singular acabin...

0: El Madrid, ara, des del Palau de la Moncloa, amb en Jordi Armenteres. Bon dia, Jordi.
1: Hola, bon dia. Sí, decrets aprovats de nou, amb retocs tècnics, perquè no podien ser iguals, però les mesures són les conegudes. Pròrroga de lloguer 2 anys, prohibició de desnonaments si no hi ha alternativa, prohibició de compra a fons voltor, increment de l'IVA de lloguer turístic al 10%, beneficis fiscals per propietaris que rebaixin el preu, i el president espanyol és qui defensa que és un tema d'humanitat i s'ha de respondre a les dretes, com en tombar divendres al Congrés.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona, como es el mercado de la vivienda.
1: Aquests decrets entren en vigor demà. El primer s'aprovarà al Congrés, el segon no, aquest cop a la Diputació Permanent, l'organisme que valida decrets amb les Corts dissoltes perquè hi ha període electoral. I aquí Junts no té poder de veto. PP, Vox i Junts sumen 34 diputats, tota la resta 35.
0: Hem de parlar, però, Jordi, d'un altre moviment polític. El PP demana la imputació formal del PSOE per finançament il·legal. Sánchez diu que això només és estratègia política, que no té cap fonament.
1: Sí, el PP ha demanat no només imputació per finançament il·legal, també per malversació de fons públics i blanqueig de capitals, en el cas que es coneix com a cas Leire, que s'instrueix a l'Audiència Nacional, avui precisament que entra en vigor la convocatòria d'eleccions, i Sánchez els acaba de respondre que és una més i que forma part de la seva estratègia d'oposició.
2: Llevamos no sé cuántos intentos de imputación tiene el Partido Popular y Vox y, hacia mí, hacia todos los dirigentes del Partido Socialista, hacia el Partido Socialista. Bueno, yo creo que la alternativa que lleva sistemáticamente planteando la oposición no es precisamente el de responder a los problemas que tiene la ciudadanía, sino el de tratar de judicializar la política. Ja està.
1: Després hi ha afegit que no li sorprèn en cap cas, que és l'enèsima denúncia i que, per tant, res de sorpresa.
0: És el que ha dit Pedro Sánchez. Gràcies, Jordi, en aquesta compareixença des del Palau de la Moncloa, a l'endemà d'anunciar l'avançament electoral. Gabriel Rufián continua meditant si encapçala la llista d'Esquerra Republicana o se suma al front ampli que proposen les esquerres espanyoles. Avui l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també ha sonat per liderar aquest espai, ha assegurat que estaria encantada que Rufián es presentés amb ells. N'ha parlat a la 2CAT.
3: Sí, Gabriel Rufián en un moment donat va generar molta expectativa, no?, perquè va defensar amb molta vehemència el front ampli i jo ho vaig celebrar públicament. Però després ens va dir, no?, que Esquerra Republicana no volia estar en cap front ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, decebia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest front ampli, tant de bo.
0: Ara bé, Oriol Junqueras dona per fet que Rufián serà el cap de llista d'Esquerra. Ell ha parlat a Ser Catalunya.
4: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies.
0: Això després que ahir ni el partit ni el mateix Rufián deixessin clar què passarà amb el seu lideratge. A tot això, les patronals consideren inadmissible la convocatòria d'una vaga general en aquest context de precampanya. L'aturada encara no té data, però tindria el suport dels sindicats majoritaris, Montse Martí.
5: La COE i Foment del Treball qüestionen que el motiu de la vaga general compleixi amb la legalitat. Consideren que és una mesura de pressió que persegueix canvis legislatius i pressupostaris en l'àmbit de l'habitatge i veuen difícilment justificable fer servir les empreses i els treballadors per influir en el taulell electoral. El president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, creu que els sindicats s'estan equivocant perquè la vaga no respon a reivindicacions laborals.
6: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable, perquè lesionen des del nostre punt de vista els interessos dels treballadors i de les empreses. Qüestionem també la seva oportunitat perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors i el conjunt de l'activitat econòmica en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió.
5: La COE assegura que revisaran amb lupa la convocatòria definitiva de vaga general quan es faci, amb quins objectius es justifica i si compleixen els requisits legals.
0: El principal motiu d'aquesta possible vaga és l'accés a l'habitatge. De fet, ahir milers de persones es van mobilitzar als carrers de Barcelona Barcelona en una manifestació que va acabar amb incidents. Avui una dotzena de detinguts per desordres públics estan desfilant pel jutjat després de passar la nit a comissaria. Xavi Pardo.
7: Després dels parlaments dels sindicats d'habitatge i amb la protesta oficialment desconvocada, alguns centenars de persones es van enfrontar a la policia al voltant del Passeig de Gràcia i la plaça Catalunya.

0: L'últim balanç parla d'una trentena de Mossos ferits per llançament d'objectes, 13 arrestats i una trentena de contenidors cremats. La consellera d'Interior, Núria Parlon, lamenta des del món RAC1 els atacs a la policia.
1: Són ferits lleus, però, òbviament, veure les imatges d'un munt de contenidors cremant o veure com salten taules als aires contra la línia policial, jambordes i altres objectes, crec que això fa malbé la bondat d'una mobilització. El que no es pot permetre és el que va passar ahir, un cop la manifestació ja havia finalitzat.
0: Moment, dos dels 13 arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs. Parlon no descarta que hi hagi més detinguts els propers dies, un cop repassin els vídeos dels aldarulls.
2: Les 2:18, fem una pausa i parlem del temps.

0: 14:15.
1: Les 2:21 minuts després dels episodis de pluges torrencials que hem viscut aquests últims dies, avui tornem a tenir pràcticament tot el país en alerta per pluges intenses. De fet, ja fa una estona que els ruixats circulen per les comarques del sud i punts de l'interior. I durant la tarda, Mònica, han d'anar més.
2: Sí, ja fa una estona que va plovent i hi ha ruixats repartits per punts de la costa i del prelitoral, sobretot de Tarragona, sectors de l'interior, i fins i tot estan descarregant amb certes ganes. Són ruixats que aquesta tarda guanyaran protagonisme i afectaran qualsevol punt del país. De fet, hi ha avisos del Meteocat de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant la tarda a les comarques de Tarragona, la Noguera i el Pallars Jussà, i al vespre a la costa i al prelitoral, tota la franja que va des de la Selva fins al Baix Penedès. I també hi ha avisos a pràcticament tot el país per aquests 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, per tant, pluges torrencials que podrien portar algun aiguat i també inundacions. Per tant, molta precaució i molt pendents de l'evolució d'aquestes pluges, que si en algun cas es queden més estancades, doncs podrien portar més problemes i aniran acompanyades també de tempesta i de fenòmens de temps violent. I aquesta situació de temps insegur encara sembla que ens acompanyarà demà dijous i probablement alguna estona de divendres.
1: De moment, Protecció Civil manté l'alerta de perill a 4 sobre 6 i no descarta incrementar-la i enviar algun avís si la situació es complica. Eulàlia Carrascal.
3: Amb les dades que tenen ara a la mà, no creuen que la situació vagi a més. Això sí, ho aniran monitoritzant durant la tarda i si cal enviaran avisos a les zones més afectades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demanava a la població de les Terres de l'Ebre, comarques de Tarragona, Barcelonès i comarques gironines, actuar amb seny a l'hora de fer desplaçaments.
4: Per aquest motiu demanem també aquesta prudència a la ciutadania, perquè potser, hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
3: Això mentre recupera progressivament la normalitat després de les pluges d'ahir i el cap de setmana. Els bombers han fet més de 700 actuacions i ara se centren a reobrir carreteres i buidar baixos inundats. El CEM ha atès 400 persones des d'ahir i n'ha portat 77 als hospitals, tot i que només dues en les últimes 24 hores.
1: Mentrestant, la situació de Rodalies continua lluny de solucionar-se. S'estan fent marxes sense passatgers a trams de l'R1, l'R2 i l'R4, com el que va de Terrassa a Manresa, per avaluar si és segur tornar a circular. Després de 2 dies i mig, la xarxa ha recuperat per complet només 2 línies, l'R2 i l'R2 Sud. Des de l'estació de Sants, ara Josep Moragas, bon dia.
5: Bon dia, sí, ara mateix hi ha una estira i arronsa entre Adif i Renfe i els maquinistes. Els responsables de l'infraestructura i el sindicat de maquinistes estan fent marxes de reconeixement en alguns trams de l'R1, R2 i R4, com el que va de Terrassa a Manresa, per avaluar les conseqüències dels aiguats i si és segur tornar a circular. Fonts ferroviàries expliquen a RAC1 que Adif pensa que ja es podria circular en marxes lentes, però els maquinistes no veuen gens clar i es neguen. Amb tot, un matí en què la línia ha funcionat a mig gas, aquesta hora encara hi ha 8 línies que funcionen parcialment i 3 que directament no van, que són l'R7, l'R8 i l'R11. Molts usuaris es queixaven d'aquesta situació en què es trobaven, ho explicaven a RAC1.
6: Agafo el tren cada dia per anar a treballar i això és una aventura diària. Si no és la pluja, el robatori de cable, cada dia hi ha un... Estem molt farts d'això.
7: Bueno, la línia que tengo que coger está cortada, entonces no sé què va a hacer.
8: Quan ve el tren pujo, perquè habitualment no... Bueno, no sé, no ve mai a l'hora, llavors, pues... El primer tren que arriba, agafo.
5: Amb tota aquesta tarda s'esperen pluges intenses al litoral i prelitoral que poden complicar la situació.
1: Granollers també mira de recuperar la normalitat. Avui ja s'ha pogut restablir la circulació de cotxes a pràcticament totes les vies que van quedar inundades o plenes de fang. Eudald Martínez.
9: Aquest matí els vehicles ja han pogut tornar a circular per la ronda sud de la capital del Vallès Oriental, que és un dels punts que va quedar més afectat durant l'aiguat d'ahir. Tot i això, l'alcaldessa Alba Barnosell demana paciència a la població.
10: Tranquil·litat, perquè els ordres d'intervenció i d'acció i d'actuacions són per prioritats, òbviament, i per tant anirem arribant a tot arreu, però les prioritats doncs, són les que són inicialment, restablir la normalitat i després anirem netejant, retirant bancs i reemplaçant el que s'hagi de reemplaçar.
9: Avui també s'ha reforçat el dispositiu de recerca del menor d'edat que va desaparèixer diumenge i hi ha preocupació per si els aiguats l'haurien pogut afectar. El dispositiu hi participen unes 470 persones.
1: Més coses, el sindicat de professors de secundària demana que els alumnes que es treuen l'ESO deixin de tenir automàticament el nivell C1 de català. Creuen que se'ls està regalant un reconeixement de domini de la llengua molt superior o dalt al que realment tenen.
9: El nivell C1 de català, anomenat nivell de suficiència, és el segon més elevat i actualment s'atorga qualsevol estudiant que hagi aprovat l'assignatura de català a l'ESO. Professors de secundària considera que aquesta titulació no es correspon amb la realitat que hi ha a les aules, ni pel que fa a l'expressió oral, ni tampoc l'escrita. És per això que demana ser molt més exigent. N'ha parlat a RAC1 el secretari general de l'organització, Ignasi Fernández.
0: Entenem que el nivell del C1 està molt pel damunt del nivell actual que tenen els escolars de Catalunya quan acaben quart d'ESO. I la mesura concreta que es demana és que s'adongui el C1, però quan s'hagi superat el segon de batxillerat amb una nota d'un 7, una nota mínima.
9: L'organització ha començat una recollida de signatures que presentarà al govern perquè ho estudiï.
1: I un apunt més, perquè a Catalunya hi ha 156 empreses que d'una manera o altra es dediquen a la impressió 3D, ho diu l'últim informe sobre tendències tecnològiques del 2026, que afegeix que aquesta és una de les línies de negoci en creixement. Una d'aquestes empreses té la seu a Lleida i des d'allà ja s'ha convertit en un referent en el camp dels robots humanoides i la realitat virtual. Joan Folguera, el director general de la companyia Imbelon, explica al podcast Rack and Go el motiu pel qual treballen arreu del món des d'una seu a les Terres de Ponent.
11: Per nosaltres, estar a Lleida és una fortalesa. Si nosaltres estiguéssim al 22 arroba, seríem una empresa tecnològica referent en unes tecnologies. Aquí a Lleida som la empresa tecnològica, no? El referent.
1: Imbelon té seus a Milà, Lisboa, a París i d'aquí a poc temps també a Mèxic.
12: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
1: Quasi 27, us ho ha avançat. Recul of Lesbian anuncia 4 concerts a Catalunya per tancar l'any i acomiadar-se indefinidament dels escenaris. Els de Sant i Balmes actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a l'Apolo de Barcelona, Maria Cusó.
13: Després del multitudinari concert que van fer fa tot just 10 dies a la platja del Bogatell de Barcelona, que va plegar, recordem, més de 60.000 persones, Love of Lesbian prepara un fi de gira a casa, a Catalunya. Serà, però, un comiat en petit comitè i amb la complicitat de dues sales que han format part de la seva història, com són, ara ho deies, la Salamandra, l'Hospitalet i l'Apolo de Barcelona. Ho explicava Santi Balmes, líder de la banda, aquest matí al Món RAC1.
14: Volem fer una cosa petitona, que sigui quelcom com capicua en relació a als nostres inicis, no? I consideràvem que era una manera com una miqueta més maca de marxar, una cosa més íntima, i fent homenatge a les sales, aquestes sales que ens van recolzar des dels nostres inicis.
13: Amb aquests 4 concerts, Love of Lesbian posarà punt i a part a una trajectòria que va començar fa 25 anys. Ara bé, tenen clar que no és un punt final.
14: Nosaltres tenim una data a l'horitzó, però no la podem dir. Nosaltres tornarem, sí, perquè és que vull dir, no és una... És, o sigui, no és un trencament, s'obre un parèntesi per tal d'agafar aire, per descansar, perquè portem 25 anys molt frenètics.
13: Les entrades pels 4 concerts de l'Hospitalet i Barcelona es posen a la venda demà dimecres a les 12 del migdia.
1: Uns que marxen, uns que tornen. L'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona obrirà portes d'aquí a un mes després de mig any d'obres. Dinosaurium, una experiència immersiva que transportarà els visitants 240 milions d'anys enrere.
13: Després de 6 mesos de treballs, l'Ideal reobre portes amb més tecnologia i més metres que mai. De fet, l'espai expositiu s'ha ampliat amb una sala nova a la part superior de l'edifici i arribarà així als 2.000 metres quadrats. En parla el director de Layers of Reality, Jordi Selles, a RAC1.
15: L'Ideal serà més gran que mai. Després de la reforma tenim més espai expositiu, tenim una capa tecnològica renovada, una nova sala immersiva, un nou espai de metavers, i realment ens fa molta il·lusió que això s'inauguri amb un tema gegant com són els dinosaures.
13: El tret de sortir d'aquesta nova etapa de l'Ideal el donarà Dinosaurium, una història que s'endinsa en els ecosistemes del passat i camina entre dinosaures a escala real. La proposta combina art i ciència i compta amb l'assessorament científic d'investigadors de l'Institut Català de Paleontologia. Les entrades ja estan a la venda.
1: I aquesta tarda Lluís Llach participa en una taula rodona sobre el present i el futur de la cançó catalana.
16: Quan surts per fer el viatge cap a Itaca.
1: Serà a les 6 de la tarda a la seu de l'ESGAE de Barcelona en el marc del certamen Terra i Cultura Premi Miquel Martí i Pol. Llach compartirà taula amb el professor Lluís Masaguer, catedràtic de Literatura de la Universitat Jaume I de València, i Chantal Rodríguez, cantant del grup Remei de Cala Fresca. L'entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia.
12: 14:15. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Ara passa un minut de dos quarts de tres. Després de 21 anys i 6 títols, Leo Messi, Xavi, s'acomiadarà aquesta matinada de la selecció argentina.
17: Sí, i ho farà en un amistós al Monumental de Buenos Aires contra Benín. Així s'acabarà una llarga etapa que va començar amb les crítiques dels seus compatriotes i que ha acabat amb els argentins rendits al talent i la transcendència del que molts consideren el millor jugador de tots els temps. Messi marxa, però ho fa amb honors després de guanyar un Mundial i dues Copes Amèrica, entre d'altres títols.
12: A RAC1 14-15.

0: Lluny queden aquells inicis de Leo Messi amb l'Albiceleste, quan aquí, a Barcelona, estàvem convençuts que estàvem davant d'un fenomen del futbol mundial, i els seus compatriotes, doncs, amb certs dubtes, es miraven de cua d'ull aquell jugador que juga a Europa, que sí, que feia molts gols amb el Barça, perquè quan arribava l'hora de la veritat amb Argentina, doncs tampoc tenia grans conseqüències o grans actuacions. El temps va passar, van arribar els títols, i Leo Messi avui en dia ja està considerat per la gran majoria com el millor jugador de la història, i avui s'acomiada. És un primer comiat, el de la selecció. Veurem després quants anys més li queden en la competició de clubs, en aquest cas amb l'Inter Miami. Anem cap a Buenos Aires. Saludem l'enviat especial, un dels homes més feliços aquests dies, que és Roger Saperes, i que avui ens explicarà aquest últim tango de Messi amb l'Argentina. Com està, Sape? Bon dia.
1: Hola, Xavi, què tal? Bon dia.
0: Explica'ns primer de tot, perquè clar, jo no sé qui està més nerviós avui, si Messi, si l'afició o si tu mateix.
1: No, no tinguis cap dubte que sóc l'home més nerviós de l'Argentina amb el partit d'aquesta nit. T'ho explicava abans, que m'he llevat tres cops com si fos el dia de Reis, per veure si ja havia arribat el moment de llevar-se i de veure aquest dia tan i tan especial, i t'asseguro que no ho dic en broma.
0: No, no, m'ho crec perfectament. Escolta'm, Sape, hi ha evidències que avui a Buenos Aires ha de passar un fet històric, hem d'assistir a un gran moment del futbol?
1: Sí, aquí és molt d'hora, eh? Són tot just ara 9:45 del matí, però evidentment és el tema de conversa a tot arreu. Ja des que vam aterrar aquí a Buenos Aires està en l'ambient, que avui serà un dia especial, un dia emocionant, i a més quan t'identifiques com a premsa de Barcelona amb qualsevol persona, amb qualsevol taxista, amb qualsevol comerç, la pregunta és obligada. Venís por Leo? Doncs sí, evidentment RACU és aquí per Leo Messi, i una mostra d'aquesta bogeria és que s'ha hagut de buscar una alternativa a tota la gent que no podrà ser avui al Monumental, i això ha obligat, doncs, el que et deia, buscar a un pla B per a tots aquests seguidors que es van quedar sense entrada, perquè en tot just dues hores es van exaurir. Ara mateix sóc sobre la gespa del lloc on s'ha de celebrar precisament aquesta Fan Fest, a una ciutat esportiva universitària aquí a Buenos Aires, a tocar del Monumental. El puc veure perfectament des d'aquí, és a pocs metres on es jugarà aquest partit d'aquesta nit entre l'Argentina i Benín. Encara sense gent aquí, obriran portes d'aquí a 2 hores i mitja, encara estan muntant la pantalla gegant, ara començaven a fer les proves de so, muntant les barres, les food trucks i tot l'embolcall d'aquesta festassa que hi haurà al voltant del partit. De tot plegat n'hem parlat també aquí a RAC1 amb la Carla, que és precisament la responsable de premsa d'aquesta Fan Fest.
0: Doncs va, sentim aquesta conversa de tot just fa poques hores que ha tingut el Sape.
2: Carla, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno, cuéntanos un poco qué nos espera o qué le espera a la gente que venga hoy aquí a esta Fan Fest de Leo Messi. ¿Qué habrá?
3: Bueno, habrá en principio comidas, mucha variedad de comidas, juegos, premios, obviamente, música en vivo. Hay muchos stands de marcas. La verdad que va a estar muy bueno. Es un día inolvidable y un evento muy masivo.
2: Sobre todo la pantalla gigante para seguir el partido,
3: pantalla,
2: ¿no?
3: Gigante, sí. Vamos a transmitir el partido, obviamente. Por más que esté acá enfrente, hoy lo vamos a transmitir, sí.
2: Uh-huh. ¿Cuánta gente se espera que haya hoy aquí?
3: Y bastante. Más de 15.000 personas, seguro. Entre 15 y 20, seguramente, estimamos, sí.
2: Y luego, cuando acabe el partido, seguirá un poco la fiesta, ¿no? ¿Todavía?
3: Sí, sí, sí, obviamente. Sí, tenemos DJs. Sí, música en vivo prácticamente después del partido, seguro. Sí, sí.
2: 12 horas de fiesta, una celebración a lo grande. Imagino que a la altura de la figura de Leo Messi, ¿no? Que es el gran protagonista hoy. ¿Qué significa Leo Messi para la gente aquí en Argentina?
3: No, y es todo. Es nuestro Dios. Es un día muy triste, no podemos creer, no caemos, que ya no va a estar, pero bueno, nada. Lo aceptamos, lo respetamos, pero bueno. Yo creo que hoy va a ser un partido raro. Vamos a estar mirándolos todos con una nostalgia, una mezcla de sentimientos.
2: Vamos a disfrutarlo como se pueda, Carla. Muchísimas gracias.
3: No, gracias a vos, que lo disfruten.
0: I ho farem, i en directe a RAC1, a més, a partir de la 1 de la matinada. Aquest Argentina venint, que insisteixo, seguirem en directe a la sintonia de RAC1 des de mitja hora abans, amb tota la prèvia, amb l'escalfament, amb les primeres impressions que veiem des del Monumental, on habitualment juga River, i que avui es vestirà de blau i de blanc per seguir l'últim tango de Leo Messi amb la seva selecció. Sobre el partit, Sape, per cert, pocs detalls ha volgut donar l'AFA.
1: Sí, en tenim molt pocs. Esportivament, doncs mira, deixa'm que t'expliqui algunes coses. D'entrada, que hi haurà, com diu el tòpic, una bona temperatura per la pràctica del futbol. Fa un dia avui amb sol, però sense excessiva calor, i esportivament, doncs poca cosa, com deies, perquè no ens enganyem, també és pràcticament el de menys en la prèvia d'aquest Argentina-Benin. No va parlar Scaloni, no va parlar cap jugador a la prèvia. L'AFA, com deies, també no dona cap mena de detalls, guarda amb molta discreció tot el que s'espera pel partit d'avui al Monumental a partir de les 8 del vespre aquí a Buenos Aires, 1 de la matinada, hora catalana. Sí que sabem que alguns dels campions del món del 2022 no podran ser avui aquí a l'Argentina. És el cas de Dybala i Molina, que no tenen el permís de la Roma, del porter Armani, de Foyt i també del Papu Gómez, que es perdran aquesta cita. Més enllà d'això, deixa'm destacar-te, això sí, algunes coses del lligam de Messi amb el Monumental. Aquí va jugar el primer partit com a titular amb l'albiceleste i el primer partit al seu país l'octubre del 2006. És el camp on va lluir per primer cop també el 10 a la samarreta el 28 de març de 2009 contra Venezuela. I aquí va marcar també un hat-trick contra Bolívia el 2021 en la fase de classificació pel Mundial 22. Per tant, detalls significatius. En tot cas, no han estat decisius a l'hora d'escollir el Monumental, sinó que el motiu principal ha estat la seva capacitat, perquè és el més gran de l'Argentina, pràcticament amb 85.000 espectadors. Per tant, un camp especial, encara ho serà més per Leo Messi des d'avui, i el millor és que ho podrem viure tot, absolutament tot, en directe a la sintonia de RAC1.
0: I al davant, sabe, la selecció de Benín, una mica de convidada de pedra, però alhora, clar, entusiasmada de poder assistir a aquest últim partit de Messi com a argentí.
1: Sí, sí, passaran a la història precisament per haver estat el rival de l'Argentina en aquest partit. I si et sembla, una mostra de com arriben, podem escoltar un document d'un dels integrants de la selecció explicant bàsicament que més que enfrontar-se venen a durar avui a Leo Messi.
4: No hay que marcar Messi. No hay un plan especial para defender contra Messi. Hay que disfrutar este partido. Ya. Le voy a mirar si Messi eres el dios, el mejor del mundo.
1: Deixa'm dir-te que jo faria absolutament el mateix. A més, afegir a aquest jugador que s'endurà sí o sí la samarreta de Leo Messi cap a casa. Veurem com acaba això, perquè, vaja, m'imagino que pel mateix Leo Messi la samarreta d'avui també ha de ser especial. Veurem si se la queda ell o no.
0: Sape, una tila, un mate, si no, el que trobis, i cap al Monumental. I després t'escoltem.
1: Si us plau, que passi ràpid, Xavi, això fins a l'hora del partit. Una abraçada.
0: Igualment. Aquest Argentina-Benin serà un dels últims partits de l'aturada de seleccions. Aquesta matinada, de fet, assistirem als últims partits de la finestra. Abans, a 9:15, se n'haurà jugat un d'oficial, diguem-ho així, de la Lliga de les Nacions. Espanya juga la quarta jornada, visita la selecció croata, a més, amb 7 blaugranes. 6 per part d'Espanya, 1 Livakovic amb la selecció croata i amb l'enviat especial de RAC1 a Split, que és el Damià López. Dami, bon dia.
5: Bon dia, Xavi. Doncs sí, Split està absolutament paralitzada. Les autoritats ja han avisat que està prohibit anar amb samarretes de la selecció espanyola per evitar problemes. És un partit d'alta tensió, amb la presència de la famosa torcida, els ultras del Hajduk Split, temuts arreu d'Europa, tot plegat marcat també pel 0-7 de Croàcia contra Anglaterra, que té incendiat l'entorn de la selecció croata. Amb aquest caldo de cultiu es presenta aquí la selecció espanyola, 42 partits sense perdre, presumint de la segona estrella i necessitant un sol punt per assegurar el pas als quarts de final de la Nations League. A les files de l'equip espanyol, Dani Olmo, el blaugrana, va jugar 6 temporades al Dinamo de Zagreb i per ell tornar a Croàcia sempre és especial.
6: Són sensacions molt, molt boniques, de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país, doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. Ara que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona.
5: Olmo es va expressar en un perfecte croat a la sala de premsa i es va endur l'ovació de la premsa del país. Preguntat per les diferències futbolístiques entre el que li demanen Hansi Flick i Luis de la Fuente, Olmo va explicar això.
6: Evidentemente son dos entrenadores distintos, aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas.
5: Luis de la Fuente va explicar que un cop s'hagin acabat els quatre partits d'aquesta primera tongada de Nations League, cada jugador haurà disputat com a màxim 270 minuts. Això vol dir que, per exemple, en el cas de Lamine Yamal, que ha jugat 202 minuts, avui podria actuar com a molt 68 minuts. Ho explicava d'aquesta manera el seleccionador espanyol.
7: De cuatro partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres, Laporte ha jugado dos partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo han jugado de tres, dos partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en tres de cuatro partidos.
5: I finalment, Luka Modric, el capità de Croàcia, diu que el partit d'avui, després del 0-7 contra Anglaterra, pot servir de punt d'inflexió.
8: Mañana es muy buena oportunidad para reivindicarse y hacer gran partido e intentar... ganar, pero sobre todo mostrar otra imagen nuestra que hemos mostrado últimos dos partidos.
5: Quatre dels sis del Barça apunten avui a ser titulars, Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal. Pedri i Fermín començaran el partit des de la banqueta, igual que Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol. Carlos Espí, el futbolista del Madrid, ha estat l'únic descartat a la convocatòria. El partit a 9:15, amb gairebé 35.000 persones omplint les grades del Poljut Stadion de Split.
0: Gràcies, Dami. Sempre la granes, doncs, en aquest Croàcia-Espanya. Àlex Pintanel, bon dia.
9: Què tal? Bon dia, Xavi.
0: Però no seran els únics que juguen avui en l'última jornada d'aquesta llarga aturada de seleccions.
9: Flick estarà pendent dels dos jugadors de la sub-21, Xavi Aspar i Marc Bernal. A les 7 juguen contra Romania. Una victòria classificaria directament a Espanya per l'europeu d'aquest pròxim estiu a Sèrbia i Albània. Per cert, tant Aspar com Bernal i també Pau Cubarsí formen part de la llista de 25 nominats al Golden Boy, el trofeu individual que distingeix el futbolista de l'any menor de 21 anys a escala internacional. El central d'Estanyol és el gran favorit. A banda dels espanyols i Livakovic, en aquest Croàcia-Espanya, avui també juga l'Anglaterra de Gordon contra la República Txeca, per cert, amb Santi Deni, el seleccionador txec, situant a Gordon al mateix nivell que Lamine. I finalment, la selecció belga sub-21 amb Jesse Bissibo es veurà les cares contra Dinamarca. Una vegada, o en cas de que Bèlgica guanyi o empati, es classificaria per l'europeu de la categoria. Això pel que fa aquest dimarts. Ahir va jugar Jules Koundé, el francès va ser titular i va disputar els 90 minuts en la victòria de França 4-1 contra Bèlgica, amb 4 gols en 17 minuts, remuntada inclosa i un doblet d'Olise.
0: I mentrestant, a Barcelona, avui novetat important a l'entrenament d'aquest matí, perquè hem tornat a veure Frenkie de Jong entrenar-se amb el grup.
9: Sí, el futbolista holandès ha tornat a treballar amb els seus companys 3 mesos després de la lesió que va patir al Mundial. De Jong ha fet una part de l'entrenament amb els companys, però la idea és anar a poc. L'objectiu és que rebi l'alta mèdica a finals de mes. Al novembre, De Jong compta a poder anar convocat en Països Baixos, on l'espera Xavi Hernández. Per la seva banda, Joan Garcia i Rafinha continuen treballant al marge, mentre que Adeyemi, que ahir no es va entrenar amb permís del club per fer algun dia més de vacances, s'ha reincorporat aquest dimarts als entrenaments. També ho ha fet Hamza Abdelkarim. L'egipci ja s'entrena després de jugar amb el seu país.
0: I tot això mentre Real Madrid Televisió continua traient a passejar el cas Negreira per tapar les vergonyes, i Javier Tebas, president de la Lliga, ho aprofita una mica per pal i pastanaga, amb el Barça i el Madrid pel mig.
9: Sí, ho ha fet amb una piulada a X, i ho ha fet també citant unes paraules seves als foros de Vanguardia al 2023.
10: El Barça pagava al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 25 años. Si hubiese, no hubiese prescrito deportivamente, eso tendría sus consecuencias a nivel de no prescripción deportiva, sin duda. Es un error decir que se compraban los árbitros seguros, no es verdad, pero evidentemente es un hecho muy grave, que ya no tiene trascendencia en el ámbito deportivo, pero puede tener en el ámbito trascendencia en el ámbito penal.
9: Doncs bé, a partir d'aquestes declaracions, Tebas ha escrit avui a X que continua pensant exactament el mateix sobre el cas Negreira, i que el que va succeir va ser gravíssim i que s'ha d'investigar fins al final, però amb un matís, insistint que una cosa és investigar uns fets que van acabar fa anys i un altre ben diferent és construir el 2026 un relat que Negreira encara influeix avui en dia en l'arbitratge espanyol. Diu Tebas que pensar així és una barbaritat i torna a carregar contra la televisió oficial del Real Madrid, afegint que repetir-ho des de Madrid Televisió no ho converteix en veritat. El president de la Lliga també es pregunta què és el que busquen alguns, si volen eliminar el Barça i els seus actuals dirigents de la Lliga o que la Lliga dicti la seva pròpia condemna sense que existeixi una resolució judicial. A més, Javier Tebas acaba insistint que en l'àmbit disciplinari esportiu espanyol els fets ja han prescrit.
0: Àlex, gràcies.
9: Adéu, bon dia.
0: Va, que això s'acaba. S'acaba l'aturada de seleccions. Torna a la Lliga d'aquí a no res. De fet, tindrem un català estrenant jornada. Serà aquest divendres. L'Espanyol és qui obre la nova jornada de la primera divisió, visitant la Rosaleda, enfrontant-se al Màlaga. Els blanquiblaus ja fa dies, de fet, que preparen el partit per revertir aquestes males sensacions d'abans de la finestra de seleccions amb un Manolo González qüestionat. Pau Bonastre, bon dia.
11: Bon dia, sí, i precisament avui l'ha defensat un dels futbolistes pericos, Omar El Hilali, que diu que els jugadors estan i que sempre han estat amb ell i el projecte esportiu.
12: És un entrenador que sabe muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos como creo que la mayoría o todos de los compañeros siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero.
11: Compareixença de premsa aquest migdia d'Omar, on ha dit textualment que cal guanyar com sigui. Diu que l'equip ha treballat bé aquests últims dies, que ha fet autocrítica veient els errors comesos i allò que ha de millorar. Espera que divendres sigui un punt d'inflexió en tots els sentits. Això pel que fa a primera divisió. Mentrestant, a segona, ahir va acabar la jornada amb la victòria del Còrdoba 3-2 contra el Tenerife. Això no varia la situació ni del Girona ni del Sabadell en termes classificatoris. Els gironins són quarts amb 14 punts, a 6 de les posicions d'ascens directe, i a un sol punt del Sabadell, que és setè, el primer equip que es quedaria fora de la zona de play-off.
0: Passen 3 minuts a 3 quarts de 3. Anem a la resta del futbol. Albert Bassas, bon dia.
13: Bon dia. Un apunt de la selecció espanyola femenina per dir que la portera blaugrana Cata Coll es baixa d'última hora per viatjar als Estats Units, on han de jugar dos amistosos el 10 i 14 d'octubre de preparació pel Mundial del Brasil de l'any que ve. En el seu lloc han cridat la portera de l'Atlètic Club Eunate Astràlaga. I en futbol masculí, Dani Carvajal podria tornar a la Lliga Espanyola. L'ex del Madrid estaria a prop de tancar el seu fitxatge pel Getafe, després de rebre una trucada de Bordalàs per convèncer-lo.
0: Avui en deies, que estàs nerviós ja per la cursa. És que està a punt d'arribar. Aquest any, com sabeu, a Platja d'Aro, sumeu-vos a l'onzena cursa, a l'onzena edició d'aquesta cursa de RAC1, aquest any, com diem, a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i de ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadaracu.cat. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I ara temps pel bàsquet. Avui arrenca ja la setmana europea per als catalans. De fet, debuten la Sises Joventut a la Champions League i el FIAC Girona a la FIBA Europe Cup, en el que suposa el retorn dels gironins a les competicions masculines continentals. De seguida en parlem, però és que avui estem molt pendents també del que passi al llac de Como, a Itàlia, perquè allà és on s'està decidint bona part del futur del bàsquet europeu de clubs basses, i entre d'altres coses, una de les més importants que avui hi ha sobre la taula és el paper que ha de tenir l'NBA en tot plegat.
13: Sí, tot i que fons de la reunió expliquen a RAC1 que la prioritat no és l'NBA, sinó el pla de desenvolupament de la pròpia Eurolliga la pròxima dècada. El que és evident és que també s'està tractant les intencions de la Lliga Americana per saber si les dues competicions volen anar de la mà, si volen unir esforços en una mateixa competició, si per contra es considera que la proposta no és prou atractiva. Doncs bé, segons informa aquesta hora el mitjà grec, SDN, els 13 clubs propietaris de l'Eurolliga no acceptarien l'oferta de compra de la competició per part de l'NBA. La consideren inacceptable i colonialista perquè exigia, entre altres coses, que l'Eurolliga mantingués la seva estructura actual i paralitzés la seva expansió prevista a 24 equips en una transició cap a un model de franquícies com pretén fer l'Eurolliga i que, de fet, ja han fet oficial en un comunicat. L'NBA, en canvi, vol una competició amb molts menys equips, 16 en concret, amb 12 clubs fixes de grans ciutats europees, entre elles Madrid, Barcelona o París, i unes altres 4 que ho aconsegueixin per mèrits esportius. Però aquesta reducció i deixar fora ciutats com Belgrat o Kaunas no convenç els propietaris de l'Eurolliga i tot apunta que serà un no.
0: Una trobada, per cert, en presència també del Barça, lògicament.
13: Per fer-nos la idea de la importància de la cita a Luxor Sevilla d'Este a la riba del llac Como, hi ha anat el president, Joan Laporta, però també el del Baskonia, José Anquerejeta, els propietaris de Panathinaikos i Olympiacos, el màxim mandatari de l'Esbel, Tony Parker, per part del Real Madrid hi ha assistit Juan Carlos Sánchez. L'opció de l'ampliació de socis implica 8 places noves a repartir entre 13 aspirants que han presentat ofertes, València, els dos clubs de Salònica, Aris i Pauc, dos d'Israel, Apple de Jerusalem i Tel Aviv, els de Belgrat, Estrella Roja i Partizan, el Dubai, els italians Napoli, Roma i Virtus, a més de London Lions i el París. La formalització d'aquesta ampliació deixarà una bona pluja de milions a les arques de la competició. Es definirà un canvi de format i passarà a haver-hi dues conferències, per entendre'ns, vigent ja de cara al curs que ve.
0: I lluny de com avui, l'actualitat del bàsquet també passa per Fontejau i per l'Olímpic de Badalona. Tots dos pavellons acullen partits de competició europea. Albert Pedrol, bon dia.
14: Bon dia, Xavi. A 3:15 de la tarda, el Girona debuta a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. És el primer partit europeu del Girona, que intentarà reviure a Fontejau la fita de la Casbayo del 2007, quan va guanyar la Copa FIBA amb Marc Gasol, ara president a la pista, i Svetislav Pesic a la banqueta. La FIBA Europe Cup és la segona competició de la FIBA, valgui la redundància, per darrere de la Champions, on avui també debuta la penya. I el sistema de competició és el següent. Hi ha 48 participants repartits en 8 grups de 6 equips. Hi ha dues fases regulars seguides d'una fase eliminatòria. Moncho Fernández, l'entrenador, confessava que dins del vestidor hi ha sensació de partit històric.
15: És una data històrica. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà.
14: I més tard, a 9:15 del vespre, ara ho comentàvem, la penya rep el Benei Herzliya d'Israel en la primera jornada de la Champions, la primera competició de la FIBA. L'any passat, els aficionats de la Sisa Joventut van haver de veure des de casa el partit contra el Hapoel Holon per la guerra d'Israel a Palestina. I tot i que el conflicte encara segueix, les restriccions han passat a la història i avui a l'Olímpic de Badalona podrà haver-hi públic a la graderia. La penya aspira a guanyar la competició després de quedar-se a les portes de la Final Four de la temporada passada. Avui Dani Miret no podrà comptar amb les baixes ja conegudes d'Ante Tomic i Yannick Krak.
0: Gràcies, Pedrol. Anem al tenis. Bases, Carlos Alcaraz s'ha proclamat campió del torneig del Japó.
13: Ha guanyat aquest migdia el txec Giri-Lechek en dos disputats, 7-6 i 6-4, i ha acabat amb una sequera de títols de gairebé 8 mesos. El murcià més ha fet història a Tòquio perquè s'ha convertit en el tercer jugador en revalidar el títol aquí, cosa que fins avui només havien aconseguit Stefan Edberg a finals dels 80 i Pete Sampras gairebé just després, a principis dels 90. Però no era l'única final d'avui. També jugava la dels 500 de la Xina, que ha començat més tard a la 1 del migdia, i dic que ja jugava perquè ja s'ha acabat. Enfrontava el serbi Novak Djokovic i l'australià Àlex de Minaur, i Djokovic s'acaba de proclamar campió. Retirada del tenista australià, quan ja havia cedit, això sí, el primer set per 7-6. Per tant, Djokovic, que torna a guanyar un títol número 102 pel tenista serbi.
0: El que no guanyarà títol ja aquest 2026 és Jannik Sinner. Avui ha anunciat que fins al 2027 no torna. Per tant, el mes d'hora que el veurem serà en el primer gran slam de l'any, que és el d'Austràlia. I Pau, ràpidament, un punt de motor.
11: Sí, una novetat destacada que hem sabut aquest matí, que el pròxim gran premi de MotoGP a Indonèsia aquest cap de setmana hi correrà Aleix Espargaró, pilot de proves, ho farà en substitució de Joan Mir.
0: I també parlem d'Autovivo Punès,
11: home,
0: eh?
11: Sí.
0: Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027, quan torna Sinner. Si ho has sentit bé, ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a autovio.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. autovio.es, 4 i les 3. Ara venim.
16: 14-15.
17: Sol, solet, vine amb a veure.
18: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Hola, això t'interessa.
20: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
19: I allò del sorteig?
20: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
21: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
22: Con Línia Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
23: Valorado.
22: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
23: 100% asegurado.
22: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Tres vertical, caminada per la natura.
25: Trekking?
24: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
25: Excursions gratis amb Costa.
24: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
26: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
28: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
29: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
30: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
32: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
33: Entrades a auditori.cat.
34: Carinyo, 5 per 5?
35: 25.
34: I per 3?
35: 75.
34: Ara ets de números.
35: No, no, de mi BP.
36: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
37: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra cent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
1: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació molt marcada avui per l'aval del Constitucional a l'amnistia per la malversació i la ràpida reacció de Pablo Llarena cobra la porta al retorn de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El jutge del Suprem ha aixecat en menys d'una hora l'ordre de detenció contra tots tres, això sí, ho deixa ben clar, de manera provisional.
3: Todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia, cuyo conocimiento resulta necesario para determinar su alcance respecto de los procesados. En todo caso, esta circunstancia sobrevenida justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia y resolver sobre sus consecuencias.
2: Puigdemont, Comín i Puig compareixeran a les 6 de la tarda des de Waterloo per valorar la decisió. De moment ho han fet Jordi Turull i Oriol Junqueras.
4: És una gran victòria del president Puigdemont i dels dos exiliats, perquè són 9 anys a l'exili, perquè la temptació d'haver trobat o buscat una solució personal els hi era a l'abast. I no va ser pas per manca d'oferiments. I van aguantar.
5: No hem de tornar al passat. No hem de repetir exactament allò que ja vam fer. Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas.
2: Pedro Sánchez destaca que l'amnistia ajuda en general a la societat catalana. És el missatge que ha volgut transmetre des de Moncloa, on ha comparegut després del Consell de Ministres, que ha tornat a aprovar els dos decrets antidesnonament i ha fet canvis. Per exemple, ha anunciat una línia de crèdits de 50.000 euros per la compra de pis i destinarà 10.000 milions. I pel que fa al temps, aquesta hora ja plou amb força. Diversos punts de Catalunya s'espera, de fet, una tarda de paraigua a bona part del país, Mònica.
6: Una tarda moguda amb pluges que poden ser torrencials a bona part de Catalunya. De fet, es mantenen els avisos per intensitat de pluja de més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i més de 40 en 30 minuts. Per tant, molta precaució perquè, a més, portem dies amb molta acumulació d'aigua i això podria fer créixer de manera sobtada rius i rieres i també provocar algunes inundacions. Per tant, precaució tot el país, tot i que els avisos més elevats els tenim sobretot en punts del sud i també al vespre a la costa i al prelitoral entre Girona i Barcelona. I tot plegat serà una situació que els propers dies també ens acompanyarà. No acabem de fer net i encara es manté el temps inestable demà, dijous i probablement alguna estona de divendres.
2: Protecció Civil no preveu ara per ara enviar cap alerta. El motiu és que les pluges en principi no tindran res a veure, ara ho deia la Mònica, amb els xàfecs d'ahir ni els del cap de setmana. Mantenen l'alerta de perill a 4,6 i no descarten això s'incrementar-la i enviar l'avís si la situació es complica. I ho hem sabut fa poca estona, els Mossos han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que hi va haver a finals de març al Parc de les Planes, a l'Hospitalet de Llobregat, en què va morir una persona. Aquest matí han fet 3 escorcolls en immobles del municipi i han arrestat aquestes 3 persones, una de 18 anys, que quan hi va haver el tiroteig era menor d'edat, una altra de 19 i una de 29. Durant els escorcolls també han trobat una arma de foc i munició. Pel que fa als esports, Leo Messi s'acomiada aquesta matinada de la selecció argentina en un amistós contra Benin. Xavi.
7: Serà l'últim partit de l'exblaugrana amb la selecció amb qui ha guanyat un Mundial, 2 Copes d'Amèrica i l'or dels Jocs Olímpics de Pequín, entre d'altres coses. El partit començarà a la 1 de la matinada i el podreu seguir en directe a la sintonia de RAC1 abans, a 3:15 del vespre. També juga Espanya amb 6 blaugranes, visita Croàcia amb el també blaugrana Livaković i s'espera que Lamine torni a sortir com a titular. Mentrestant, a Barcelona, Frenkie de Jong ha tornat a entrenar-se amb el grup després de 3 mesos de baixa. El neerlandès es va lesionar el genoll dret durant el Mundial en Països Baixos i avui ha fet una bona part de la sessió amb els seus companys. Ara bé, no s'espera que rebi l'alta mèdica fins a finals de mes. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha endut aquest migdia al torneig de Tòquio després de guanyar el txec Jiří Ležeka en 2 sets, el dia que el número 1 del món, Jannik Sinner, ha anunciat que no tornarà a jugar fins l'any que ve per fer net de la seva lesió al genoll.
2: Les 3 i 4, tanquem el 14-15 que avui hem fet amb l'Albert Guerra al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9 Setmana Ballonesta.
7: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
8: Ole, ole, ole! Vaya màquines!
9: Molt bon
8: Bona tarda, Núria, Xavi, què tal? Esteu bé o sou Llarena?
9: Molt bé.
2: Estem
8: bé, molt bé, no?
2: Sí, i tant. Sí, sí, bona tarda.
8: Si torna Puigdemont de 3 a 4, aviseu, que informarem aquí a RAC1 Directe.
2: Si ens agradaria saludar-lo.
10: Home, i tant, de fet, mira.
2: A les 6 ens ha convocat a Waterloo. Diga, de 3 a 4, difícil. Venim avui.
8: I quin senyor, aquest senyor...
2: Doncs hi tenim la Laia Colomer.
8: Ha aparegut sense avisar,
10: Que la Laia Colomer la vaig veure diumenge a la plaça, la vaig veure per la xarxa, per Castells en Xarxa, la vaig veure allà fent castells amb els castells de Vilafranca.
2: Perquè és de Vilafranca, com tothom en aquesta ràdio.
10: Totalment.
2: Ana Ballonesta.
10: Ana Ballonesta,
8: Arnau Mañé.
10: Qui més?
2: Laia.
10: La Mònica Hernández de...
2: Mònica Hernández del món. Sí, sí. Vilafranca està colonitzant Barcelona.
10: Sí, sí. Però escolta, sabem que l'actualitat està ben calenta i que hi ha mil temes, no? Que si Puigdemont, el temps, eleccions, rodalies... Mm-hmm. I tot això és fort perquè la gent encara segueix acampada per reclamar, doncs, bàsicament, un accés digne a l'habitatge.
2: Exacte. Sí. Hi ha molts que encara diuen que són uns pollosos, però mireu, voldríem ensenyar-vos exactament com s'estan autoorganitzant a la Porta del Sol, a la plaça, en aquesta acampada. Molts n'haurien d'aprendre d'això, perquè, mireu, tenen un encarregat d'urbanisme.
11: Soy Alejandro y soy el portavoz de urbanismo de la acampada. Todo surge porque a mí cuando voy de acampada o voy de festivales me gusta hacer como un mapa de la acampada, del sitio, para mí. Y aquí pues estaba haciendo lo mismo, pero a la gente le empezó a gustar el mapa, ¿no? Y poco a poco se fue complicando la cosa hasta que ahora tenemos una comisión de urbanismo. Hay un chico que es un geógrafo que ha estado como geolocalizando con una vista satélite de la Puerta del Sol, baldosa por baldosa, dónde están todas las calles. Y después eso pretendemos digitalizar el mapa.
8: Pues ya lo veieu, Alejandro, Urbanisme de 2 seconds,
2: Tindrà millor mapa la plaça del Sol que la Fuliola.
10: molt ben organitzat,
2: aquesta. És que estan superben organitzades aquestes manifestacions. Acomido tothom que hi vagi.
8: I l'Alejandro deia que els carrers ja tenen nom i tot,
2: Clar que sí.
8: Vull dir, perquè la gent no es perdi. Núria, Xavi, hem de començar el programa.
9: Que vagi molt bé.
8: Tot, guapos.
2: Adéu, guapos. Adéu, artistes.
8: Adéu,
2: intel·ligents.
8: Guapos que sou.
2: Adéu.
12: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
13: Taloner, és en català, no...
12: Amb Marc Bala,
14: happy,
12: Guillem Estadella...
15: Jo era un jinete total.
12: ...i Alba Sagarra.
16: Que no tengo miedo a la verdad!
17: Pues vinga, anem.

0: Bona tarda, Alba Segarra i Guillem Estadella, i molt bon programa 459.
1: Bona tarda, Marc Bala.
2: Bona tarda, mastodontes universals del Meteocat.
3: Estem a tope, eh?
0: Què? Pot ser que la gent estigui massa pendent i tot?
3: Jo crec que la gent ja s'ha descarregat Meteocat i s'utilitza més que Tinder a Barcelona.
0: Sí, sí. Hi ha gent que està plovent i està mirant el Meteocat per saber si plou.
3: Totalment, totalment.
1: I és que estic flipant, perquè un moment al TV3 surt Baby Boom a Montgai. Montgai és un poble del costat de la Fuliola.
0: Què dius?
1: I no sabia que hi havia un baby boom. I el baby boom és... Ara mateix hi havia 6 dones amb cotxets.
2: Què dius? Home!
1: 6 criatures a Montgai!
0: Investigació ràpida,
2: demà hem de trucar per veure com...
1: Demà trucarem a Montgai.
3: Doncs mira, acabem de fer reunió d'escaleta, eh? Aquí en directe per demà.
0: Aneu-vos preparant, Montgai.
3: Sí, el que sí que volia plantejar-vos és una cosa. Sabeu que sóc un aficionat als acudits dolents i als jocs de paraules. Avui, en aquesta redacció... De què rius tu?
1: Abans d'hora, ja.
3: Però per què,
1: No, que m'agrada que tu mateix diguis els acudits dolents.
3: Sí, i jocs de paraules.
1: Jocs de paraules sí que és veritat.
0: És que no té res de dolent un acudit dolent.
3: No, a vegades
1: és tan dolent que dona la volta i és bo.
3: I, de fet, l'acudit que vull explicar ara, per brindar una mica d'alegria en aquests dies grisos de Catalunya,
1: una mica
3: d'esperança, una mica de llum, és un acudit que m'ha explicat el dissenyador de la ràdio, el Toni Lladó.
1: Home!
3: Sí. És un acudit que és un senyor i una senyora. Digues.
0: Perdona, és que se m'està ocorrent un nou format, que és, abans d'obrir l'altra versió, que vingui algú de l'equip de la ràdio a explicar un acudit.
1: M'agrada molt.
3: Això estaria molt bé.
1: M'agrada molt.
3: L'acudit del dia, qui el fa, no?
1: Sí. I escolta, què fa olor això? A Ondes, pot ser?
3: A pensar quin els havia ranci.
1: No.
0: Va,
1: avui no m'he petat.
0: L'Estadella explica l'acudit.
3: Per guanyar un Ondes també has de ser una mica ranci.
0: Atenció a tota Catalunya.
3: Mira, això és un senyor que arriba a casa seva, no? Que va una mica borratxo. No?
1: Sí. Vale.
3: Jo que arriba i es diu Paco, no? I la senyora que el diu, Paco, ¿de dónde viene? Paco, ¿de dónde viene? Fotent-li la bronca, no? Paco, ¿de dónde viene? Paco, ¿de dónde viene? I allò que de cop i volta el tio, pues, mig borratxo, respon ràpidament al senyor i diu, Paco viene de Francisco. A mi aquesta merda m'ha fet molt
0: és
3: feliç.
0: És molt bo. Alba, no t'ha fet gràcia?
1: Estic rient.
3: Paco, ¿de dónde viene? De Francisco, clar. Estava tan borratxo que no sabia, clar.
1: ¿De dónde viene?
3: Claro.
1: Paco, ¿de dónde viene?
3: És així, accent aquí del sur, de Cunit.
1: Sí.
0: I sabeu de dónde viene l'altra versió del dia?
1: ¿De dónde?
0: Mira.
1: Ole!
0: Aviam, hem de dir que des d'ahir que no es para de comentar el cartell del Primavera Sound, però els taloners obrim l'altra versió del dia fixant-nos en el poble més heavy metal del país, perquè hem vist que a Castellvell del Camp, a tocar de Reus, s'hi celebrarà un festival de metal extrem.
1: Uau.
0: Com que el fan a Castellvell, el festival es diu, i això és veritat, es diu Castellhell.
2: Uau! Aquest joc de paraules és molt heavy, eh?
0: Vull dir que l'han superat.
2: L'han superat
1: molt
2: fort, eh?
1: Jo pensava, no podrà dir res perquè ja hi ha el joc de paraules.
2: No.
1: I l'Estella sempre és, aguanta'm el cubat. Clar que sí. Mireu, això passarà aquest cap de setmana, els dies 9 i 10. Penseu que Castellvell del Camp té 3.000 habitants i esperen que arribin més de 800 assistents.
3: Uau.
1: Com la mateixa organització explica a les seves xarxes socials, seran dos dies amb 14 bandes de 6 països i amb una sola missió, portar el caos a Castellvell. Death metal, thrash, hardcore, slam, gore king, dom... Petuom i molt més. Prepareu-vos pel riff, blasblets, moix, pits i comunitat.
3: Perdona un moment.
0: Això és el que diuen ells a la web.
1: Marc Bala, ets un cabron de posar les paraules difícils
0: que
1: a mi.
0: Que no, però que això ho deien ells. Escolteu...
1: Què és pits? Ah, moix pits. Pensava que pits sols, que hauria pits sueltos.
0: També n'hi haurà. He estat regirant una miqueta la playlist d'aquest festival. La música que anuncien sona més o menys així, eh?
1: És ioga.
0: Ara.
2: Hòstia, uau.
1: Tranquilet.
0: Clar, davant d'aquest estil de música, jo volia saber com viuran a Castellvell que arribi

0: arracades, amb un bigotillo. De fet, porto una samarreta heavy, també. O sigui,
1: sí?
0: Total, total.
1: Ets heavy de manual, eh?
0: Home, sí, sí, sí.
1: Hi ha algun grup del cartell que et faci especialment il·lusió veure en aquí a Castellvell?
0: Molts, però potser el que més me fa gràcia és la banda Benighted, que venen de França.
1: Ostres, Anton, tu em podries cantar alguna cançó d'aquest grup, perquè no en sé cap, jo.
0: Sí, però és que, clar, sense música quedaria així bastant estrany, però és algo així...
2: Què?
3: Què?
1: Clar, s'ha de cantar culturalment. És l'estil de música.
4: Realment.
3: També et dic una cosa, segons quins dissabtes m'he aixecat jo al matí.
4: Sí, sí.
3: Que també sóc heavy dead,
4: ja
3: dead heavy.
4: Ja t'hem sentit algun vermut del Bundó, una mica així.
1: Més, sí. Més dead que metal, tu.
3: Exacte, una rosteria. Sí,
1: sí. Escolta, que he preguntat a aquest noi, ja que sap tant dels estils, pregunto per les lletres, perquè clar, jo no les entenc. Aviam què expressen aquestes cançons. Quina és la lletra així més heavy que has sentit tu mai en un grup de música? Perquè...
0: Hòstia, lletra més heavy en quin aspecte? De emocional o de rotllo, hòstia, descuartizando a los niños porque me apetece? Este, clar,
1: aquesta, d'aquest rotllo, sí.
3: No, my
0: God. Como que massacrado al nacer. Pues bueno, ja et pots imaginar una miqueta de què van les lletres. Hi ha com molt de contraste entre el que diu la lletra i el que vol fer la penya després. O sigui, que realment ningú té la intenció de matar a ningú. Ni tenir-los allà als sòtanos, ni torturar-los, ni molt menys.
1: Home, clar.
0: Però, bueno, també t'ajuda, saps?, a projectar una mica d'agressió amb aquest caire més positiu, saps? Hosti. I també, pues, bueno, hi ha moltes cançons que són escatològiques. De fet, hi ha com tot una línia de bandes que parlen sobre caca, fer caca, la caca ens envaeix... Bueno, pues també una mica divertit, saps?
3: Vale.
1: Ens acomiadem així cantant una mica... Què seria aquest estil que fas tu, gutural?
0: Sí.
1: Aviam.
2: Adéu, adéu, adéu, adéu.
4: Hòstia, bravo, bravo,
1: molt
4: bravo.
1: Molt bé,
4: increïble.
1: Clar, aquest noi era de l'organització, però he pensat, truca a una botiga, comerç local, aviam com reben aquesta allau de metaleros. He trucat a l'agrobotiga del poble, que venen oli.
4: Ah, molt bé, molt bé.
1: Aviam quina relació, i si aquesta senyora està assabentada, doncs que venen els metaleros.
3: Clar.
5: Botiga, digui.
1: Hola, bon dia, que truco al poble dels heavies.
5: Hi haurà de tot. No, de gent ve molta gent, té molt d'anys aquest festival, perquè és internacional, hi ha grups internacionals, jo personalment a mi m'agrada.
1: Vostè és una mica metalera, que es diu?
5: Bueno, soc tot una mica de tot, però ja que ho fan al poble, hi ha un grup, hi ha un noi que és d'aquí del poble, que està en un grup, doncs llavors, això dir, que tenen moltes ganes de fer coses, s'ha d'apoyar sempre. Això dona vida, a més, es campen aquí, jo com que estic en una botiga, doncs també s'agraeix que hi hagi un moviment.
1: Clar, i venen aquí a comprar oli els metaleros, els heavies, o no?
5: Depèn, n'hi ha que coneixen i llavors al marxar sí que aprofiten. I la cerveseta també.
1: Són més de cerveseta que d'oli, potser, no?
5: De les dues coses, però sembla que la set fa set, com que encara fa molta calor.
1: Clar, l'oli no fa passar la set, no, no.
5: No, i l'aigua a vegades tampoc, no.
4: Ai, Cuca.
1: Ara ja sabem que aquest estil de música no va acompanyat d'oli ni d'aigua.
4: No, bueno, jo crec que no calia trucar per saber-ho, eh?
1: Però aquesta senyora m'ha fet gràcia que volia estar al costat del jovent i donar suport. I acabem aquest periple telefònic per aquest poble, el més heavy de Catalunya, per en Jaume. Que en Jaume, no diries tu de quina tribu urbana és, eh? Que també és heavy.
6: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Una pregunta. Truco a Castellvell o a Castellhel?
6: Ah, esteu trucant a Castellhel, sí, però a Castellvell, així cosa que...
1: Jo estic buscant metaleros i heavies.
6: Encara en queden. I avui, aquests dies, sobretot per la zona, n'hi ha uns quants més que de costum.
1: Van apareixent, que... una mica com els cargols quan plou, no?
6: Home, conec uns quants. De fet, només a l'entitat ja en som una trentena fent tot això.
1: Per no perdre'm, quins estils de música feu al festival? Perquè he vist que n'hi ha un munt i molts no els conec.
6: Death metal, black metal, un fa una mica més slam, que és més pesat o més lent, l'altre fa doom metal. Mira, clar, els gèneres principals de metal extrem serien, diguéssim, el black, el death i el thrash. Un exemple, a veure, el heavy metal seria, si ara poséssim, doncs, aquells que fan, quan pincen el muró, no? Que fan, això seria més aviat el heavy metal.
1: Vale, ho apunto.
6: I el death metal seria els que fan el
1: si això, o sigui, un li apretes el mugró i l'altre a l'escrot.
6: Jo no sé si s'apreten el mugró ni l'escrot, aquest és el tema, no? Tecnicismes no els tinc.
1: I el trash?
6: Com un gall.
3: Ai, Déu meu.
1: Això ha sigut una classe magistral,
4: Mira, jo hi entenc ara perfectament tots els estils, m'agrada.
1: Ramon Gené en estil metal.

Escolteu, us animo, fills del metall d'arreu de Catalunya i dels països del món, que aneu a Castellgel del Camp o sereu succionats per l'anus amb flames de Satan després de menjar un durum picat tallat per destrals. O dit d'una altra manera...

0: Va, que seguim l'altra versió del dia parlant de YouTube, perquè resulta que el youtuber estatunidenc MrBeat ha tornat a batre el seu propi rècord. En menys de 24 hores, el seu vídeo titulat "Menja tot el que hi hagi a un supermercat i guanya $1 milió", així com es deia el vídeo, ha acumulat més de 125 milions de visualitzacions.
1: Exacte, és el seu vídeo més vist en 24 hores i ha acumulat 2,7 milions de m'agrades i 10.000 comentaris. De què va aquest vídeo que ha triomfat tant? Doncs mira, ell mateix ho explica.
2: Acabo de comprar todo este supermercado y sé que esto es una locura, pero si estos 4 concursantes se comen todo lo que hay, van a ganar $1 millón.
3: ¡Wow! ¿Pero tiene que ser todo?
2: Obviamente. Van a intentar hacer algo que nadie había hecho. Comerse toda la comida de una ciudad entera, millones y millones de calorías, sin salir nunca de esta tienda.
4: Eso es imposible.
0: Però wow. Aquest noi no parla en anglès.
5: Bueno, perquè és tan famós aquest MrBeast, perquè qui no em conegui, MrBeast és dels youtubers més seguits de tot el món i és qui ha creat tendència fins a tal punt que Ibai Llanos està fent els vídeos que ell fa, però els fa en castellà directament. I té vídeos doblats a... Té una persona que li dobla els vídeos en francès, en anglès, o sigui, en anglès a fer ell, i en castellà. Vull dir, aquest tio és internacional. A mi el que em preocupa és una mica que després de tant menjar, el repte és a veure com acaba el seu recte, eh? Vull dir, perquè tu et fots tot aquell a un supermercat...
0: Apareix el Beast.
1: Okay. Nois, mira, sí. Apareix el què?
0: La bèstia.
1: Em passava el visto, el doble check. Anava a dir, sí, el doble check és el que li quedarà darrere. Escolta, nois, avui he volgut baixar al carrer a preguntar sobre YouTube, no? De dir, escolta, potser ningú tindrà un vídeo que hagi vist tantes vegades com les reproduccions d'aquest noi, però quins són els vídeos que mira la gent? Sí. Quin és el vídeo que més has mirat? Quin és l'últim vídeo que has vist?
5: Això és bo, eh?
1: Nois, aquí comença un reportatge a peu de visualitzacions. Vosaltres ja ho sabeu, al carrer mai saps el que et depare. I a vegades et porta notícies que no t'esperes.
0: És una selva.
1: Totalment. La primera persona que m'he trobat avui només baixar, fixeu-vos si sap del que parlàvem, perquè ella no només consumeix YouTube. Ah. Escolta'm una cosa, hem sortit al carrer a preguntar a la gent quin és l'últim vídeo de YouTube que has mirat.
6: Doncs mira, ara estic creant un que sóc YouTuber.
1: Tu ets YouTuber?
4: Com?
1: Estàs creant un vídeo ara mateix?
6: Ara mateix. Bueno, no, l'estic muntant.
1: Què podem trobar al teu canal de YouTube?
6: Muntanyisme, llargues distàncies, sobretot.
1: I aquest que penges ara, de què va?
6: De l'alta ruta pirinenca, que l'acabo de completar.
4: Hòstia.
1: Això és?
6: Creuar els Pirineus per la part més alta.
1: Què m'estàs dient?
6: El que sents.
1: I quants dies vas estar?
6: 30. Així que us convido al 5è capítol que surt aquest diumenge.
1: I com es diu?
6: L'au, la muntanyes.
1: Escolta'm una cosa, i tu, a nivell d'usuari, què consumeixes?
6: Muntanyisme. Tècniques de comunicació, formació de la veu...
1: O sigui, tu utilitzes YouTube per ser millor en el YouTube. Un peix que es mossega la cua.
6: Correcte.
5: M'encanta, eh?
0: Mira, l'acabo de trobar, eh? L'au, la muntanyes.
1: 30 dies creuant els Pirineus, 30 dies sense dutxar-se, suposo.
5: Bueno,
1: m'encanta.
5: Bueno, a veure, hi ha refugis, hi ha rius, hi ha llacs...
1: Però jo espero que no s'hagi dutxat. De veritat.
5: Okay. M'agrada molt perquè és molt concret. Si l'aula pugues... muntanyes, eh?
1: Sí. Sí. Ella és molt fàcil. I sabeu de qui és amiga?
5: De qui?
1: Del que està caminant, que és a la Xina.
5: Ah, de l'Enric Lufan.
1: De l'Enric Lufan, que està fent la volta al món.
5: Ah, pues, sí?
1: Quan hem penjat el micro, diguéssim, ella li ha donat per xerrar molt més i quasi me'n vaig amb ella. M'ha explicat que és amiga de l'Enric Lufan.
5: Ah, molt bé. Des d'aquí una abraçada, eh?
0: Una abraçada.
1: Una abraçada, sí. Que està a la Xina, ja, aquest noi,
5: eh? Oh, la Xinuxano, eh?
1: Sí, Xinuxano fins a la Xina, cuca. Bueno, total. Llavors, de la Laura, que no només és consumidora de YouTube...
5: Hem de vigilar amb la pregunta que fas tu, que consumeixes, perquè potser et respon una cosa que no.
1: Sí, perquè aquí a la Per Diagonal se'n consumeix bastanta de cosa. Hi ha gent que diu que només es consumeix a l'Hospitalet i és com els rics que et penses.
5: Bueno, a l'Hospitalet es fabrica i aquí es compra.
1: Bueno, no, els rics ho fabriquen ells, tot ells ja. Bueno, tois, escolteu, de la Laura, que es feia ella el seu propi contingut, a gent que viu completament al marge.
7: Jo cap, perquè no miro YouTube.
1: Què m'estàs dient? I això?
7: Perquè no el miro, no tinc cap interès.
1: Què és el que consumeixes tu per entretenir-te?
7: Tele, Netflix, redes socials d'empresa, tipus LinkedIn i tot això.
1: Però LinkedIn no és entreteniment.
8: De vegades sí, va bé per saber coses.
1: És mica cotilleo, LinkedIn?
8: Bueno, sí, de vegades sí.
1: Hi ha gent que està lligant, per LinkedIn.
8: Ah, no és el cas. Jo no.
1: Llavors, creus que ets de les úniques persones que encara sobreviu sense entretindre's amb YouTube?
7: Jo crec que sí, dec ser de les poques.
1: És un supervivent, eh?
7: Nato. En tot.
1: I per qui, vídeo de YouTube?
8: Mira, algun vídeo és perquè me l'envia la meva filla, que diu mira, o algun amic o algo, i ja està.
1: Però vídeo rotllo, com ordenar la teva habitació?
8: No em fa falta, ja tinc... Ja ho sé, es m'entén. No. Com a aquesta edat, me'l tingui que dir com ordenar o com la teva malament anem.
5: Ai, Cookie, de veritat.
1: Aquesta dona em deia, com algú m'hagi d'explicar jo, amb 60 i pico que tindré com ordenar... Nois, vist com anava el reportatge, he pensat, calla, fes periodisme d'investigació.
5: Molt bé.
1: Busca algú i digue-li, deixa'm veure el mòbil, l'última búsqueda que has fet a YouTube.
5: L'has saludat abans, entenc. No.
1: Bueno, és que la història ha anat cap a una altra banda. Si nosaltres ara obrim el teu mòbil i veiem què surt...
4: Tinc bastanta pressa, és que estic deixant currículums ara mateix.
1: Ai. Busques feina?
4: Sí, estic buscant feina.
1: És una crida, home, que això és la Ràdio Líder. Què busques de feina?
4: Ah, bueno, pues res. Jo soc científic tecnològic dels aliments, doncs bé, tinc una certa experiència, però ara mateix m'estic movent més en tema restauració.
1: Ah. Restaurants de Catalunya, contracteu aquesta persona.
4: Sí.
5: Bravo.
1: Molt bé.
5: De científic a cambrer entenc, no?
1: Sí, com els actors.
0: És un resum de com va el país.
1: Jo crec que sóc defensor de que tothom hauria de passar la temporada de ser cambrer o cambrera.
5: Absolutament.
1: I tant de bo fossin millors salaris i condicions perquè qui ens agradi ens hi poguéssim quedar. Perquè jo treballaria de cambrera perquè m'encanta. Nois, vist que no hi havia manera de que la gent m'ensenyés el seu mòbil, que és algo que no et deixen, dic, anem a preguntar una altra cosa. Anem a preguntar, escolta, confessa'm quin és el teu plaer culpable. Uh-huh. Aquell vídeo que mires per YouTube, saps? Uh-huh. Però que no vols dir ningú perquè et fa vergonya. I aquest és el resultat.
9: L'últim vídeo de YouTube.
1: YouTube no YouPorn.
9: Algú relacionat amb futbol, jo crec.
1: Alguna altra categoria que t'agradi de YouTube?
9: Economia, inversions...
1: Vale, o sigui, però perquè et dediques a l'economia o perquè ets un inversor?
9: Ni em dedico a l'economia ni sóc inversor, però m'agrada.
1: És com que projectes si tinguessis quartos, que faries, no?
9: Exacte. M'agrada imaginar-me quin seria el projecte, o què faria, però realment no...
1: Aquí, algun plaer culpable que vulguis confessar?
10: Sí, sóc de l'Espanyol.
1: Ho dic... Ah! Però mires l'Espanyol com tu, que no t'ho tan malament està.
10: No, pel YouTube no. Vale. El miro en directe.
1: Com aneu l'Espanyol aquest any?
10: Bueno, ahir.
1: Ai. Bueno, visca l'Espanyol, pues.
10: I tant, visca.
5: Bravo. Molt bé. Visca l'Espanyol, eh?
1: I acabo amb, per mi, la persona que mira els vídeos de YouTube més concrets i que jo no sabia que existien, però que no descarto a partir d'ara tornar-m'hi granment aficionada. Bon dia, com estàs?
11: Jo muy bien, ¿y tú?
1: Escolta, però quina elegància, un xèrif al mig de...
11: Oh, ya empezamos.
1: Quin és l'últim vídeo que has vist al YouTube?
11: Pues no te sabría decir, veo muchos.
1: De quin tipus?
11: De petanca, normalment de petanca. Ostres.
1: Vídeos de petanca?
11: Sí, hi ha gent jugant a la petanca, campionats, torneig...
1: Perquè tu t'hi dediques, a la petanca?
11: Uh-huh.
1: És per agafar estratègies...
11: Veure altra gent jugant.
1: Vale, és com qui mira porno, que mira l'altra gent follant... Pues...
11: Sí, prefiro la petanca.
1: Prefereixes la petanca?
11: Sí.
1: Per què?
11: Perquè ja no tinc edat per això que dius.
1: Un vídeo que diguis, és que aquest de dins de petanca és boníssim.
11: Los francesos.
1: Mm. Estàs dient? Me cago en Déu, no em diguis això. Francès destaca, amb la petanca?
11: Sí, sobretot la roig.
1: Roig. I com se diu petanca en francès?
11: Ay, petanque, me parece, no lo sé, jo idiomes no sé.
0: Em fa gràcia perquè segons a quines edats també t'has d'aixecar, t'has de recollir les boles del terra. Vull dir que...
1: I tant. Mireu, nois, fins aquí el meu reportatge d'avui. Només us animo a que mireu tots i totes vídeos de YouTube de com sortir de casa.
5: Bravo!
0: Va, que acabarem l'altra versió del dia parlant del moviment veïnal que pretenen accionar al barri de les botigues de Sitges al Garraf a Castelldefels, al Baix Llobregat. És una demanda majoritària per a molts dels seus veïns que se senten més vinculats a Castelldefels que no pas a Sitges.
1: El que reclamen els veïns de les botigues de Sitges és més seguretat, serveis i infraestructures, ja que molts dels seus veïns es veuen obligats a anar a Sitges, que està a uns 20 minuts, per fer gestions i burocràcia. I, en canvi, tenen només a 8 minuts al centre de Castelldefels. La proposta és fer una consulta amb el vistiplau de l'Ajuntament de Sitges per poder decidir el seu futur.
5: Queda clar que les botigues de Sitges es volen tancar la paradeta, eh?
0: Exacte. I obrir-la,
5: bueno, fer una miqueta...
1: Un traspàs.
5: Sí. Que traspassa.
0: Clar, nosaltres...
1: No hi ha botigues.
0: Podríem fer una cançó, podríem fer, no sé, unes trucades, però jo crec que ara que estem anant a publicitat és el temps ideal per agafar l'helicòpter i anar cap allà.
5: Queda a prop que estàs a Fels, no?
1: Clar que sí.
5: Pues vinga, va. Òscar,
1: porta't el banyador.
0: El GPS diu 3 minuts. Va, que fem 4 anuncis i a la tornada. Guillem Estadella des de les botigues de Sitges. Ara tornem, som els taloners de la versió RACU. Fins ara.
12: Taloners, a publicitat, me cago en Déu.
13: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
14: Segur que no n'hi ha per tant. Amb la les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
16: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
17: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
18: Totes les marques, millors ofertes.
17: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
19: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
20: RAC1, emissora oficial.
21: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
22: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
23: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
22: Us hi esperem.
24: Mira, ja ve, recta final.
25: Mola de Déu.
22: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
27: Un autèntic bochorno.
23: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
22: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
23: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
28: Pues tu ets una mica guarro, no?
29: Home, si la dona menteix així.
28: Espera un moment, perquè la del teu costat és la teva dona?
29: Bueno, una d'elles.
30: Oh! Mare meva, per favor.
28: Però, i aquest és el teu fill?
29: Sí, és el meu fill.
28: De quina?
29: De la segona.
28: És la tercera. Tu és la tercera? És la que més t'està aguantant, o...?
29: No, és la primera va durar poc, la segona va 20 anys. 18-20 anys, i amb ella porto 11.
30: El fill li fa els números,
28: El fill t'està fent els números, és el teu comptable, no?
29: Sí, i tant.
28: Molt bé, molt bé.
31: Els números han d'anar bé, la veritat.
29: Sí, de números. Jo sóc d'acció.
32: Cunyau, cunyau,
22: els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
28: I llavors el president de la Generalitat saps qui és, com es diu?
29: Home, aquest sí, el Llarguerot, dic jo.
28: El Llarguerot.
29: Com es diu? No me'n recordo. El...
28: Sal?
29: Sal d'aquí, també. Sí, sal d'aquí, sal... No.
28: Salva?
29: Salva Illa.
28: A veure, perquè t'ha xivat el teu fill, eh?
33: Jo conozco uno mejor.
0: Dos quarts i dos minuts de 4 de la tarda. Escolta, Alba Segarra, tu com vas de forma física?
1: Ah, estic a tope.
0: Estàs a tope? T'has preparat ja per la cursa de RAC1?
1: Home, per favor, vaig néixer preparada.
0: Aquest any es corre a Platja d'Aro. A Platja d'Aro!
1: Platja d'Aro!
0: A Platja d'Aro! Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Apunteu el diumenge 18 d'octubre. Si no esteu en forma, també podeu venir igualment.
1: És que es pot fer caminant.
0: És que es pot fer caminant.
1: I pot ser un primer dia per començar amb l'esport.
0: També. I si no, doncs mira, també vens a gaudir de Platja d'Aro. Clar que sí. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure i Xavi Mundó i un munt de cares conegudes de RAC1. El Jordi Basté, el Clapés, la Vallonesta, els Taloners, el Pariser, l'Edu de Batlle, el Jaume Molló, els Muppets de la versió i molt més. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç. I, esclar, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Les 3 i 33, una hora maquíssima. Preciosa. Per saludar el Guillem Estadella, que em diuen que ja el tenim preparat i amb bona cobertura, que ha volat ara mateix aquesta pausa de publicitat cap a les botigues de Sitges amb l'helicòpter de RAC1 per parlar amb els seus veïns i veïnes que volen abandonar Sitges per començar a formar part de Castelldefels. Em diu el Soto, l'Enric Soto, que avui el tenim de tècnic, que ja podem connectar amb el Guillem Estadella. Estadella, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? El Llobregat i el Garraf, que aquesta frontera pot ser que desapareixi. On som ara mateix?
0: Per què?
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, perquè al final, clar, si les botigues de Sitges...
0: Ah, clar, clar, clar.
2: Clar.
0: Jo pensava que deies que destruirien directament
1: tota la
0: zona.
1: Què passa, senyor? Que el veig aquí amb patinet a tope, no?
3: Sí.
1: Va amb el patinet, però no va pujat el patinet, eh?
3: No.
1: Molt bé. Vostè d'on és?
3: D'aquí, les botigues.
1: Ah, vostè és de les botigues de Sitges, eh? Ah, molt bé, mira, venim perquè es ve que us voleu independitzar i anar cap a Castelldefels, no?
3: Sí.
1: Ah, molt bé. I tu estàs a favor de la independència?
3: Aviam, és que trobo que Sitges està... Bàsicament, paguem molts IBIs i rebem pocs serveis.
1: Ah, molt bé, clar.
3: I aleshores, clar. No per qüestions polítiques, però sí. Simplement per qüestions de... municipals.
1: Ah, vull dir, tu no fas vida a Sitges, no?
3: No.
1: Tu on vas al bar?
3: Aquí.
0: A les botigues.
3: Aquí, bàsicament a Castelldefels, però perquè és que no hi ha bars a... Mentira. A Port Ginesta sí que hi ha bars.
1: Sí que és veritat que pot ser que allò de les botigues de Sitges és una enganyifa perquè hi ha poques botigues, eh?
3: Correcte.
1: Seria la botiga de Sitges, no?
2: Sí.
3: Només les que estan al Port Ginesta són les botigues nàutiques.
1: I ja està.
3: Ja està.
1: Ah.
3: Per una farmàcia.
1: Per tant, a partir d'un futur, depèn de com vagi la votació, pot ser que no siguin les botigues ni que siguin de Sitges, no?
3: Que siguin les botigues, però... Les botigues en pla... Perquè el tema de les botigues ja és un tema històric.
1: Ja
3: me sembla bé que es digui les botigues i aviam si posen alguna.
1: Tu vols que es posin alguna botiga, no?
3: Òbviament.
1: Tu vas venir a viure pensant que hi hauria botigues i una merda vas trobar.
3: És un tema aspiracional. O sigui, en aquest sentit, el que volem és tindre botigues.
1: Clar. Us és igual que estem fent. Voleu botigues i que el nom doni realitat, no?
3: El que volem és, sobretot, serveis. Perquè paguem IBIs, no paguem el corpus a Sitges, paguem el Carnaval, paguem tot i rebem molts pocs serveis.
1: I escolta, pots enviar-li un missatge als veïns de Sitges dient-los adeu o alguna cosa? Vols acomiadar-te a ells i donar la benvinguda a aquesta EFL? Vols fer oficial ja o no?
3: Deixa'ns marxar, en aquest sentit. No. Jo m'estimo molt a Sitges, però francament...
1: No eres tu, soy jo, eh?
3: Efectivament.
1: Com es diu vostè, senyor?
3: Jo em dic Xavier, però soc nascut a Nova York. És una llarga
1: història. Perdona un moment, ets nascut a Nova York?
3: Sí, però és una llarga història. Però això no... Mira,
1: treballa. Espera, que ens atropellen, que som al mig de la carretera. Espera. Hola, senyor, espera, que parlem. Hola, bon dia. Què tal, vostè és veí de les botigues de Sitges?
4: Sí, digui'm.
1: Què tal, vostè vol la independència i ser de Castelldefels?
4: Com?
1: Que si vostè vol ser de Castelldefels, ara... Bueno, Xavi, no marxi, espera un moment, espera, que estem aquí copsant.
2: Pobre Xavi.
1: Que les botigues de Sitges volen passar-se a Castelldefels.
4: Jo el que vull ser és espanyol i deixar de ser català.
1: Hòstia, tu vas...
4: Independència ninguna.
1: O sigui, tu vols ja ser espanyol.
4: Jo vull ser... No, sóc espanyol. Sóc espanyol i vull que això es reconeixi com a Espanya.
1: Amb les botigues de Sitges.
2: Ai, no havia entès.
4: Botigues de Sitges, Castelldefels, Catalunya, Barcelona i tot.
1: I tot a tope, eh? Ara jo el tema que m'incombeix una mica és que si les botigues de Sitges vols que siguin Castelldefels...
4: Això m'és igual.
1: A tu te la pela, no?
4: A mi me la pela, però sencera.
1: Ell te la pela sencera, eh?
0: Vols ser espanyol, només.
4: Exactament.
1: Tu vols que se't reconegui com a espanyol, no?
4: Espanyol, de cap a peu.
0: Però que no ho és.
1: A lo loco, eh?
4: A lo loco, no. A lo sano. A lo loco és el que està passant.
1: Digue-li que... Poca feina.
4: Aquí no se't reconeix com a tal.
1: Que tu no se't reconeix com a tal.
2: No, eh? Quina sort.
1: Us heu d'imaginar que estic fent una entrevista... Perdona, que estem fent cua, eh? S'estic fent una entrevista amb la finestra mig pujada, gairebé com aquí enveïnta l'espai de la furgoneta.
0: Però què posa en el seu DNI, que hi diu?
1: Pots baixar una mica la finestra, que em sento incòmode.
4: Sí, home, sí.
1: Espera, que entro més. Com et dius tu?
4: Josep.
1: Josep, molt bé. Bueno, escolta, vols enviar algun missatge a algú, en general?
4: Sí, viva Espanya, coño.
1: Vinga, ole! Alegria, pita una mica! Adéu.
2: Mare meva, veus com tothom n'hauria de votar.
3: Bàsicament, tenim una oficina...
1: Ah, sí, tu estàs amb l'oficina, sí.
2: Ai, Déu meu.
3: I aleshores, aquesta oficina quasi mai obre i pensa que el que tenim de serveis aquí, mínims.
1: Ni botigues ni res, clar.
3: No, però és que deixant... No tenim ni cap. Insisteixo, no és una decisió política, és una decisió que doni...
1: Administrativa, no?
3: Administrativa que doni el servei.
1: I llavors, Xavier, què deies? Que tu ets de Nova York. Això, breument, com vas acabar de Nova York amb aquest català perfecte aquí a les botigues?
3: No tan perfecte, però...
1: No, parles molt bé.
0: No, és perfecte.
3: Sí, però la raó que és que vaig néixer allà, els meus pares són originaris d'aquí, i he vingut a viure a Catalunya ja als 10 anys, però dels 10 als 17 vaig tornar a marxar a Califòrnia i...
1: You are international, eh?
3: Efectivament.
1: At the shopping of Sitges, no?
3: At the shopping of Sitges, yes, of course. Sí,
1: molt bé, Xavi, però escolta, moltes gràcies per atendre'ns aquí a explicar-nos la teva història, el teu punt de vista, eh?
3: Vale, gràcies.
1: Que vagi bé, adeu, Cookie, goodbye, in the morning.
0: Adeu.
1: Thank you. Bueno, escolta, vaig al bar... Xavi, em recomanes anar a aquest bar aquí de camioners i tabac o què?
3: Aviam, si t'escolten, ja fa molts anys... Jo aniria a l'estanc, que fa molts anys que existeix els mateixos propietaris.
1: Ah, doncs anem a l'estanc. Saps com es diuen?
3: Ni idea.
1: Perfecte. Bueno,
0: ara,
1: Xavi, gràcies.
0: Ara els hi preguntem com es diuen.
1: Sí, espera, anem aquí a l'entrada a l'estanc. Clar,
0: molt maco el Xavi, no?
2: Molt.
1: El Xavi maquíssim, per favor.
2: Molt interessant. Bueno,
0: feia veu de tenir un casoplón a les botigues de Sitges. Ui.
1: Hola, que hi ha algú? Hola, som de la ràdio. Ui, hòstia, què tal, tot bé? Com es dius? Em dic Guillem Estadella, que venim dels talons del versió RAC1. Sí. Això m'han dit que és Castelldefels, no?
5: Castelldefels, sí.
1: Vale, que estem amb el tema de que es veu que les botigues de Sitges volen formar part de Castelldefels. És per saber vostè com ho veu, això.
5: Molt bé, perquè la gent de la botiga de Sitges tenen que anar a Sitges cada dia, cada dos per tres.
0: Clar.
5: I triguen molt en... Clar.
1: Vostè d'on és, senyor?
5: Perdó?
1: Que vostè d'on és? D'on viu?
5: Ah, de Cornellà.
1: Ah, de Cornellà, eh?
2: Sí, ah, mira.
1: I té el negoci aquí, Castelldefels, eh?
5: Castefa, sí.
1: Oh, molt bé, ja t'ho sabe, eh?
5: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Aquí la gent fuma molt o què?
0: Això t'anava a dir, fa veu de treballar en un estanc.
5: Igual.
1: Tens veu de treballar en un estanc, eh? Veu ben fumada, eh?
5: Sí, no treballo molt, eh? Fa 5 anys que sóc aquí.
1: Ah, fa 5 anys que ets aquí, eh?
5: Sí, perdona. Un segon que li dono.
1: Sí. És que estàs fent una comanda, no?
5: I em queden 2 minuts.
1: Ah, no, us he fet la comanda, per favor, faltaria més. Clar. Hem aquí entrat en erupció.
5: Estan més vells d'aquí.
1: Molt bé.
0: M'adona confiança que t'atenguin amb aquesta veu, no?
2: Sí.
1: Ets l'estanc més vell d'aquí?
5: De Castelldefels, sí.
1: Sí, és l'estanc, el primer estanc de Castelldefels?
5: Sí, bueno, el primer va tancar fa molts anys i jo sóc el número 2.
1: Ah, però tu, bueno, és allò com quan ets soci del Barça, que van morir la gent i tu t'hi vas apropant al número 1, no?
5: Això pots dir ja, sí. Ara veig que jubila, sí.
1: Oh, molt bé. I tu llavors estàs a favor de que la gent de les botigues de Sitges passi a ser Castelldefels, eh?
5: Sí, és normal, sí. És que tenen que anar cada dos per tres a Sitges i costa molt.
1: Molt bé. Però escolti, senyors, moltes gràcies i res, li deixo seguir fent la comanda, eh?
5: Que és que em queda un minut.
1: Hòstia, pos ànims, eh? Que vagi bé, eh?
5: Molt bé. Merci.
1: Apa, adéu, senyor, sí. Bon dia.
2: Adéu.
1: Molt bé, però escolta...
2: Podria cantar antic, Soul.
1: Eh? Sí, mira. Hola! Ets aquí de les botigues de Sitges? El què? D'on ets tu? Què tal?
6: Castelldefels.
1: Ah, tu de Castelldefels, eh? Sí. Molt bé, com et dius?
6: Antoni.
1: Antoni. Ah, d'on ets, Antoni?
6: Antoni.
1: Antoni
6: de França.
1: Ah, et tu es français?
6: Sí, je suis français.
1: Ah, bonjour. Bonjour. Ah, nous sommes sur le... Ah, c'est la radio leader de Catalogne.
2: Ah, voilà.
1: C'est RAC1. RAC1.
6: La RAC1.
1: La RAC1. C'est le téléonaire de Arthur RAC1.
6: Vale.
1: Ah, Antoni, tu vis qui à la boutique de Sitges?
6: À la frontière.
1: À la frontière?
6: Al poil, allí, à 2 minutes.
1: À 2 minutes, bien. Tu connais bien que la gente de la boutique de Sitges voulait l'indépendance et voulait vivre le...
6: Entendez-le ça aussi.
1: Ah, tu aussi?
6: Sí.
1: Es una mica liberté, fraternité y...
6: Claro.
2: Égalité.
1: Égalité e independent.
6: Sí. Entiendo la gente que vive a las boutiques de Sitges porque para mí es más de Castelldefels que de Sitges.
1: Claro.
2: Ah, vale.
6: Porque es muy lejos, muy, muy lejos de... Sitges es muy lejos de aquí.
1: Ah, ¿vols enviar un mensaje? ¿Vos voulez enviar el mensaje de la gente de la boutique de Sitges, de la cohesión de Castelldefels?
6: Sí.
1: Enviar un mensaje en francés.
6: Sí. Venez chez nous, vous êtes à côté, la vie est plus belle à Castelldefels.
1: Ah, oui. Vale.
0: Has de traduir, Guillem, has de traduir.
1: Bueno, que dic que tots benvinguts, no?
6: Benvinguts.
1: Ah, clar.
6: Benvinguts a la gente de boutiques de Sitges.
1: Molt bé. Oh. Merci beaucoup, merci Anthony. Beaucoup.
6: A bientôt.
1: Mira, aquí tenim una gent gran. Mira aquesta gent. Perdonin, senyores, què tal? Som de la ràdio, som de RAC1, que us veig que sortiu d'aquí del bar, no?
7: Sí.
1: Què tal? Som de les botigues de Sitges o de Castelldefels, vosaltres?
7: Bueno, estamos en Castelldefels, però no somos de Castelldefels.
1: Ah, d'on sou?
7: Sant Boi.
1: De Sant Boi de Llobregat?
7: Sí.
1: Ah, molt bé, no?
7: Sí.
1: Cuqui, i heu canviat Sant Boi per Castelldefels?
7: Sí.
1: Ara viviu aquí?
7: Sí.
1: Ah, molt bé. És que estem amb el tema de que es veu que la gent de les botigues de Sitges es vol fer de Castelldefels, i és per saber si vosaltres esteu d'acord o no.
7: Bueno, sempre que li vagi bé, per què no?
1: Ah, però aquesta és l'actitud, no?
7: Home.
1: Quants més millors, més serem, no?
7: Clar.
1: Amb alegria. Vostè, senyora, què n'opina?
8: Jo res, no opino res.
1: A tu t'és igual, no?
8: Sí.
1: Vostè d'on és, senyora?
8: De Sant Boi.
1: Ah, de Sant Boi també, eh?
8: Sí.
1: Vostè, senyor, vol opinar alguna cosa? Espera, que hi ha un senyor que l'han deixat aquí abandonat. El què, senyor?
9: És la meva senyora.
1: Aquí és la seva senyora, de les dues?
10: No.
1: Les dues?
9: No, aquesta.
1: Ah, vale.
9: No sóc bigamo.
1: Tu què?
0: Què?
9: Que no sóc bigamo.
1: Bigamo com?
2: Què?
10: Que per una.
9: No tengo dos.
1: Ah, vale, o sigui...
2: Bigamo no.
1: Bigamo no, polígamo. No, polígamo. Bueno, és igual, amputrador. Sí.
9: Exacte.
7: Donde comen uno, comen dos.
1: Com?
7: Donde come uno, comen dos.
1: Ah, sí, senyor. Hòstia, pues va a tope, eh? I entenc per què porta el tacataca. Deu portar un ritme frenètic, eh?
7: Sí, porque cuando nos cansamos nos pasea.
9: Si em canso, en sem tu.
1: Molt bé, molt bé. I vostè què n'opina de que les botigues de Sitges vulguin ser de Castelldefels?
9: Ah, doncs pues em sembla bé. Sí, quan no? Millor, riemos.
1: No? Molt bé, molt bé. M'alegria, molt bé. El què?
7: Castelldefels.
1: El què?
7: Que hasta les botigues siguin de Castelldefels, collons!
1: Ara! Foli!
7: Foli!
1: Les botigues de Castelldefels!
7: Les botigues de Castelldefels! Les botigues de Castelldefels!
1: Ole, ole!
0: Bravo!
1: Collons!
11: Vaya Che Guevara!
1: Hòstia, ets la Che Guevara d'aquí, de Castelldefels, eh?
7: No, si jo he viscut a Barcelona, allà a Sant Boi.
1: Sant Boi.
11: És veritat.
1: A tu...
7: Però bueno, com que està la Casa Gran...
1: A lo loco. És que Sant Boi no sigui també Castelldefels ara, eh?
0: Guillem.
1: Digues.
0: Mira, que just ens ha escrit un oient ara que estava escoltant aquesta connexió. Sí? Diu que Vígamo és correcte, eh? Que es veu que és una persona que està casada amb dues persones al mateix temps.
1: Ens diuen que Vígamo és correcte, efectivament, que és una persona que està casada amb dues persones alhora, eh?
9: Exacte.
11: Què dius?
1: Sí, és que jo no ho havia sentit mai. És que no ho havia sentit mai, eh?
7: Una dona és de l'any passat i jo soc d'aquest any.
1: Vostè és la d'aquest any, eh?
7: Sí.
1: Què tal? I vostè, sent la de l'any passat, com ho porta?
8: Ah, molt bé, molt bé.
1: A tu t'és igual, no?
8: Sí, sí, a mi sí.
7: No somos celosas.
1: Què?
7: No somos celosas.
9: Jo tampoco soy celoso.
1: Tu vas fent, no?
0: Això acaba en trio, eh?
9: Lo que puc, però vaig fent.
1: Tu vas fent el que pots, eh?
9: Exacte.
1: Ostres, molt bé, molt bé. I ja tens la de l'any vinent, perquè estem acabant l'any.
9: Pues me lo estic pensant.
7: Ha visto una, eh?
1: Ah, sí?
7: Sí.
1: Espilingón,
7: eh? Oi... No,
9: passa que me l'ho he callat.
7: Però jo lo vigilo.
1: Ah, tu el vigila. Hòstia, m'encanta. Aquí porteu un cachondeo bo, eh?
7: Lo vigilo y me chivo.
1: Ah, te chives a la de l'any passat.
7: Claro.
1: Hòstia, molt bé, molt bé, molt bé. Però, escolta, senyors, encantadíssim. Visca les orgies i visca Castelldefels, eh?
9: Exacte.
0: Bueno, potser era una bona senyora per acomiadar la connexió, eh, Guillem?
1: Sí, vols que agafi la senyora? Espera,
0: que és simpàtica.
1: Espera, mira, farem una cosa amb tu. Que hem d'anar a publicitat, que ara arriba el Marc Simón amb els dilemes i tal. Vols acomiadar la connexió en directe pels taloners?
7: Pues...
1: T'ho has de dir, taloners, a publicitat, i si vols cridar el que vulguis.
7: Ah, taloners, a publicitat, collons!
1: Ara, clar que sí!

0: tant de bo sigui possible que deixem d'agafar el cotxe, tot i que la gent no es fia gaire del transport públic. I clar, això genera molt renou a la ciutat. Penseu que hi ha gent que ni s'ha enterat de la problemàtica del transport privat i que col·lapsa la ciutat, que Tesla Marinera, eh? Crec que de veritat que és gent que està fora de l'onda i arriben allà a la Ronda Dalt i diuen, hòstia, què ha passat, no? Ja ho defia el meu pare, eh? Hi ha gent a un servei molt mini, eh? En fi, que això és molt fort.
1: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
0: Els oients, quantes marques de cotxes saben què colat?
2: Mira, és que s'espera que acabi la publicitat per tornar, eh? Vinga, vinga, que ja ho tens, ja ho tens, ja ho tens! Molt bé! Ai, molt bé, Déu aquesta meu. Investigació que les botigues de Sitges...
3: No hi ha botigues.
2: Ni Sitges, eh, tu? Escolta.
3: Literalment tancada la paradeta, eh? Fins ara ho ha vist.
2: Aquest senyor espanyol m'ha patat el cap, eh?
3: Bueno, jo petit, eh? Sí? Jo no volia dir-li que jo era en Depe perquè em putia d'hòsties, eh? Jo, sí, sí, senyor, senyor, viva Espanya.
2: Sí, sí, t'ho dic que sí, ja està. Va, que en 10 minuts arribem a les 4 i en aquests minuts els dedicarem al Marc Simón i els seus dilemes.

0: Marc Simón, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Que bona aquesta cançó, eh?
2: Ole!
0: Aviam, que amb el Marc vam decidir no fer cap sintonia fixa, sinó no. Que l'aniries triant en funció,
1: sí,
0: de la temàtica que fessis.
1: Soc melòmano, llavors la sintonia d'avui va...
3: Jo soc més de síndria.
1: Vinga, bé, perfecte.
2: Tira, tira, no li donis corda.
1: No li donem corda, no li donem corda.
0: Que anem tard. Tira, tira, Marc.
1: Tard. Us recordo de què tracta la meva secció.
3: Sí.
1: Aquesta,
3: sí,
1: que és de dilemes vitals, cada 15 dies, relacionats amb l'actualitat, tal, no sé què. I avui porto una secció dedicada als community managers de Catalunya.
3: Molt bé.
1: Guillem Estadell, predecessor community manager meu.
3: Jo sóc l'ex-community manager i et vaig passar el mòbil a tu.
1: Tu ets la pedra roseta de...
3: La pedra roseta, què és això?
1: A l'inici dels comèdies.
2: Té dos pedres, però no sabem si són rosetes.
1: Que, de fet, hi ha gent de RACU que em té agregat com a Guillem Estadella.
3: Sí. I, de fet, al principi...
1: Em sembla una marranada. Em diuen, Estadella, i jo, guapa, què? I em truques un pare, em truques...
3: Sí, bueno, això passa que, clar, jo tenia el meu...
1: El Tonyín tot el puto dia em truca, i dic, guapa, ja, no?
3: El pobre Tonyín s'equivoca i el truca.
1: Però és que, més com, al cap de 3 anys encara em continuen trucant.
0: Jo vaig haver de canviar.
1: Com a Guillem Estadella, encara. I un dia em diu, Estadella, no sé què, i dic, tia, però si em parla per WhatsApp, però si tenen a conversar amunt, que soc jo.
2: I mira que un ou a una castanya, no? Vosaltres dos.
1: I que la foto de perfil surto jo, que no surt ell, me cago en todo.
2: La gent deu pensar, sí, que s'ha tenyit a l'Estadella.
1: Sí, s'ha posat guapa, no?
0: Ole,
3: Déu meu senyor.
1: Llavors, per què està dedicada a nosaltres? Perquè avui fa ni més ni menys que 16 anys que es va llançar per primera vegada a Instagram.
3: Què diu?
2: Ai, no.
1: L'Oles León, eh, aquest moment, o no?
0: Fa molts anys, ja.
1: 16 anys, eh?
3: Ostres, fa
0: sembla
3: molt
0: que fos ahir.
1: Sembla que, sí, fos ahir, total, eh? En aquell moment no hi havia ni històries, ni hi havia totes aquestes coses, ni els close friends...
3: Totalment, com ha evolucionat,
0: era,
3: eh?
0: Per mi era un fotolog més avançat.
3: Pel mòbil.
2: Sí, més, clar, cookie.
1: Sí, més cookie, sí, jo, sí, no sé què és el fotolog. Però, bueno, en tot cas, tornant als dilemes, us porto un dilema avui que és una, vale, mica més picantón, podríem dir, vale? Llavors, vale, com sabeu, aquests dilemes jo el que vull és que vosaltres us mulleu davant d'això, d'acord? Vale. Llavors, Enric Soto, porfa, posa'm aquesta reverberació tan divertida que em poseu.
3: Bé, bé, a veure... Mm-hmm.
1: Què preferiríeu? Que es filtressin els vostres missatges directes d'Instagram o que es filtrés el vostre historial de cerca?
3: Ja! Uau!
2: Claríssim!
0: Sí, ho tens clar?
2: Claríssim!
1: Jo no ho tinc gens clar, eh?
3: Jo sí.
1: Jo ho porto fatal,
2: l'historial.
1: Això,
2: eh?
3: L'historial?
1: Per què?
3: Ah.
1: Per què?
2: Perquè els missatges...
0: Els carrega el dimoni.
3: Bueno, jo tampoc me'n recordo que vaig escriure, si és l'històric dels 16 anys, jo no me'n recordo que vaig escriure
2: no,
3: fa...
2: No, jo els d'ahir no vull que s'ensenyin, ja. No. Bueno, jo els que... missatges els carrega el diable.
0: Mira, és veritat que els missatges són més mal interpretables que no pas l'historial, que és el que...
2: No, no, exacte, és que els meus no tenen espai per interpretació.
0: Ah, no?
2: No, no.
1: Però són missatges d'Instagram. Jo crec que els missatges d'Instagram són més relaxats que els de WhatsApp, les coses com són. Perquè jo els meus missatges d'Instagram, excepte amb l'Alba Segarra, que tenen tela...
3: Però tu què xerres per Instagram?
2: Amb el Marc Simón.
1: Parlem de moltes coses.
2: Marc Simón i jo, el problema d'Instagram és que tu et pots passar l'story de moltes persones,
1: ah,
2: i llavors
1: rajas,
2: pots comentar aquelles coses. Exacte.
1: Bé.
2: O a vegades...
3: Hola, bien!
2: Exacte. Ah, o a vegades et passen una story i el comentari que tu fas, que no és de ningú, potser és algo... bueno...
1: I la putada, sí, també, que vols enviar una story i el respons en aquella persona.
3: No,
1: això,
3: no,
1: eh?
3: No.
1: És de tremenda, no, eh? És de tremenda.
3: Meu senyor.
0: O lo típic que al principi volies ampliar la foto d'Instagram i li feies un like.
1: I això com ho fas, amor?
0: Veure, clar, també, perquè...
1: Tu, cari, tu, sí, també,
2: és... Vale, tu també, és que clar.
3: Que tu tens munyonet, bueno, de tantes edits.
0: Sí, això és veritat. Ah, clar. Però també és veritat que això és parlant al principi, eh?
2: El meu pare, el Valen, recordo el meu pare. Que un dia em va dir, li hem fet Instagram i em va dir, Alba, goita, m'has de treure les boles aquestes. Les boles, les boles,
0: quines
2: les boles,
0: boles,
2: les boles. Jo pensava, quines boles, quines
1: els
2: boles?
1: Els testicles de l'Estadella.
2: No.
0: Simón, Marc!
2: Són boies, no boles. Noi, total, allò de les fotos, l'Instagram...
0: Estàs parlant de mi o del teu pare?
2: Pues espera, del meu pare podria dir la de tu. I saps què vol que, li molestava, les stories?
3: No!
1: Ai,
2: li vaig dir, si sí, ara truco a Meta, i els dic, mira, li podeu treure les boles al papa, perquè li molesten, és que clar...
3: Com...
0: Ara!
3: Castrat. Ai, pobre sisquet, eh?
1: Llavors, tots coincidiu amb historial, eh?
3: Sí, absolutament.
1: Tots tres historial, vale, pleno. Llavors, continuem. Ara us portaré a RAC1. Però vale, us porté dilemes una mica relacionats amb la gent d'aquí, d'acord?
3: Vale.
1: Llavors, ara us pregunto, a qui de RAC1 li estalquejaríeu l'Instagram, que per qui no parla anglès vol dir a qui li cotillejaríeu l'Instagram i els seus missatges privats?
3: Ho, és a dir, tinc claríssim. Ho tinc claríssim.
1: Si poso tirar una persona d'aquesta redacció, posar-vos el seu mòbil, agafar-li un dia d'estrangis,
3: sí,
1: i posar-te el seu, sí, Instagram i dir aviam què et parla, sí, de qui voldríeu?
3: Jordi Basté.
1: Ah!
0: Jo tinc claríssim Marc Giró.
1: Ah!
3: Oh, també molt bona, eh?
0: Marc Giró ha de tenir converses xules.
1: Marc Giró es porta a les seves xarxes socials?
0: Jo no crec que sí.
2: No, crec, jo crec que no.
3: Crec que és el Joel Fortuny, eh?
2: Jo un cop el vaig escriure i no em va respondre. I vull entendre que no és ell qui les porta.
1: Què li vas dir?
3: Bueno, també té moltes, moltes interaccions que també imagino que el propi community manager no deu donar de ser.
2: És una persona molt famosa.
3: Però a tu et segueix Marc Giró?
2: No ho sé.
1: A tu et segueix Marc Giró?
3: A mi em segueix Marc Giró.
2: Ah! Pel carrer!
3: A mi em segueix Marc Giró.
2: A veure, Marc Giró. Com ho miro, això?
3: Pues,
2: aquí.
3: Pues
2: mentrestant vaig a pensar qui, en qui li miraria jo.
3: És que Marc Giró és molt bona, eh? Ostres. Jordi Basté, que també és un home molt de poder.
1: Vull dir, ha d'haver-hi salseu.
2: Marc Giró em segueix!
0: Bé,
2: apa, aquí.
0: Bé,
2: toma
0: bé,
2: ja.
0: Bé, vale, doncs us he de dir que l'únic taloner que no segueix soc jo.
1: Dios.
2: No puc creure.
0: Ja et val, Marc Giró, que no em segueixis, eh?
2: Jo ja sé. Jo m'agradaria veure...
0: És que he posat Marc i ha sortit tu.
2: No, però és el Marc guai.
1: Vale, però és que jo us diré una cosa. Jo crec que el Marc Giró no es porta a les xarxes perquè el vaig dir el Joel Fortuny. Amore, segueix-me amb el Marc Giró. I em va dir, vale, jo no sé el Joel Fortuny què ha de fer. Tal.
3: És Joel Fortuny.
2: Això vol dir que li caic bé Joel Fortuny. Potser no a Marc Giró, però sí. Jo li demanaria el mòbil al nou director.
3: Ah, Francesc Cano.
2: Per conèixer-lo per dins.
1: Però ell no té Instagram, eh?
2: Ah, llavors malament aniríem.
3: Directament al WhatsApp, no?
2: És que aniria a dir Toni Calapés, però crec que no sap fer missatges.
3: No,
2: és
3: no, tampoc no té Instagram. El nostre bober no té Instagram.
2: Ai, sí, Déu
3: de
2: meu.
3: Fet, diré una intimitat del programa. El Toni té el seu mòbil, l'Instagram del versió, per poder mirar Instagram.
1: Ai, mono.
3: Si no té ni propi.
2: Ai, fill meu, quina agonieta, de cop.
3: És un senyor
0: gran. No serà vegades que li hem dit als taloners que li obríem un, que li gestionàvem,
3: totalment.
0: Que no sé què, que fèiem la broma aquí en directe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: us agradaria canviar-li l'Instagram? És a dir, aquesta persona que diu que té un Instagram així super ben parit, que dius és la polla, no sé què...
3: El vocabulari.
1: Perdón.
2: No està malament dir polla.
1: No està malament. No, va, és que parlem-ne. Per què queda malament? A qui li canviareu? O sigui, qui creieu que té un Instagram
2: claríssim
1: així molt
0: xulo? Però canviar... Que
1: tu veus un Instagram d'algú i dius, joder, aquest Instagram és molt xulo, tal, no sé què, té una vida molt guai, penja fotos molt xules, jo crec que el meu és xulíssim.
2: És que t'anava a dir el
1: teu!
2: El meu Instagram és increïble.
1: El teu Instagram és increïble.
2: Jo tinc la sensació que és com el mercat de Calaf, el meu Instagram.
1: No, és un mercat ben curat.
2: Penjo tot el que em surt de la flor.
3: Sí, i a hores que a mi em posa molt nerviosa.
2: Les
3: talles...
2: És que les talles deu pensar que sóc la Mercedes, jo. No la Mercedes Milà, no, la Mercedes la marca. No. Has de penjar en una hora, que l'estratègia... A mi m'és igual.
3: Em penja post a les 8 del matí. No, hòstia,
1: i què?
2: Jo vull que em veguin les meves cosines, la de Canàries en especial, i estàs.
3: Ja està. Déu meu senyor.
1: I em responeu-me.
0: Jo, sincerament, no li canviaria ningú.
3: Jo li canviaria l'Edu Mutante. Que penja moltes coses, tot el dia està penjant fotos amb gent, vídeos... Jo li canviaria l'Edu Mutante.
2: Sí. Ara m'hi fixaré.
1: I ara és com de una mica, resposta una mica estranya, no?
3: Ah, bueno, ens has preguntat, no?
2: No mos esperàvem.
3: Bueno, què més? Què
0: un altre també seria Abel Caral, eh?
3: Ui, Abel Caral.
1: Ui, Abel Caral.
3: Mira, a l'Abel Caral també m'agradaria bastant veure els missatges.
2: Els meteoròlegs, diria, mòbils damunt la taula, meteoròlegs.
1: Una Mònica Usar de cop, també, no?
2: Hosti, que interessant, el món interior de la Mònica.
3: Sí,
1: la Mònica és tot, ho és tot. I després, ara posem-nos una mica malament, una mica salseïto, que és que aquí de RAC1 no li deixaries mai que entrés al teu Instagram i que et coneixessis l'Instagram. Perquè jo, per exemple, a tu, Alba, deixaria perfectament
2: jo
1: que
2: també,
1: el meu mòbil i que miris tot el que vulguis. Vull dir, no hi ha res que t'amagui d'allà. Però sí que hi ha gent que jo pensaria, jo no vull que m'entris al meu Instagram i que em diguis. O sigui, que vegis les coses que em
2: viu. Gent que tingui la llengua llarga.
1: Exacte.
2: Sí. Jo a Toni Clapés.
3: Oh!
2: Perquè sé que ho diria.
3: A Mar Giró.
1: Alerta,
3: mira.
1: Boomer! Ah! Alerta, boomer! Alerta, boomer! Alerta, boomer!
3: Què, màquina?
1: Quan et fas Instagram?
0: No tinc Instagram.
1: Però quan te'l fas? Te l'has de fer, Toni.
0: No, ja me'l va fer la meva filla i vaig massa feina.
3: Perquè no, t'ho portem nosaltres, de veritat.
0: No, de veritat. Com el Joel Fortuny li porta al Marc Giró.
1: Tindries 1.000 publicitats, et regalaríem molta roba.
3: Ets l'influencer que necessita Catalunya, Toni.
0: Sobretot això.
2: A mi m'han regalat un jersei, avui.
0: Ah, què dius?
2: T'ho juro.
0: Per sortir a l'Instagram?
2: M'han regalat un jersei, m'han fet arribar un jersei perquè pel meu Instagram.
3: Però ja mira com parla, diu, per sortir a l'Instagram, no per penjar coses. Ja parla d'una manera, per sortir a l'Instagram com qui surt a la tele.
2: Home, és que no ets tan vell, Toni.
0: Si m'han de regalar coses, doncs potser m'apunto.
3: A tu et regalarien coses? Segur que et contactaríem
0: no,
3: per fer col·labos.
0: No, però passa? Que, clar, jo estic al que era Twitter.
3: Sí, clar.
0: M'agrada més dir-li Twitter que X. I ja em porta temps, o sigui, estona, no només mirar, sinó també respondre aquestes coses.
3: T'ho portem nosaltres, Toni. Total.
0: I, clar, l'Instagram porta encara més feina, perquè aleshores has de penjar fotografies, has
4: però
0: de veure...
4: Però tu no ets més de fotre clatellades que penjar fotografies, sí, també.
0: No, sí. Jo no penjo fotografies perquè...
3: Ets fotogènic, eh?
0: Perquè tu... molt bé, tampoc sé com es penja.
1: Però què preferiries?
4: Que el fas que el treballes bé, el fas que el treballes
0: sí,
4: molt bé.
0: Sí, m'agrada, sí.
1: I tu preferiries que se't filtressin els missatges privats de Twitter o que se't filtrés l'historial de Twitter? De
0: missatges privats de Twitter no tinc massa cosa...
1: No, no tens DMs així com de fans, en plan, Toni, guapo, tal.
2: No. Has rebut mai a la gent?
1: Gastant una d'aigua fent-te creativitats de no deixis el versió RAC1 allà davant de la plaça Universitat amb estelades i no sé què. Tens molts fans allà a Twitter, sí, que segur que també hi ha molts
3: missatges. És que el Toni, si anés a Instagram, sí, seria influencer de coses així. Tu podries fer col·labos amb marques de la teva edat, jo què sé. Pues,
2: Emoal. Sí.
3: Roibos, Emoal, Memora, vull dir que està
0: influencer molt bé. Influencer, ah, sí, Longevity. Emoal no en gasto, gasto un altre.
3: Quin gastes?
2: Què és millor?
0: Anso.
2: Ah, doncs pues mira, me l'apuntaré perquè millor. Jo en tinc una de Rebelde.
0: És la que em va recomanar el proctòleg. Posa't Anso.
1: Però què és Anso?
3: És per les morenes.
0: Una pomada per les morenes.
2: És que les morenes se'n parlen molt poc i se n'hauria de parlar molt més.
0: Ja t'ho dic jo.
3: Es parla més de les roses.
0: I amb el pas dels anys, com que t'han donat tant per la pala, al final ni amb pomada. Al final has d'anar al proctòleg.
4: La propera marató de TV3 dedicada a les morenes.
2: Seria preciós.
0: No s'ha fet mai una marató de TV3.
3: De morenes.
0: Parlant de, perdona, de qüestions de proctologia i urologia. No s'ha fet mai.
1: I diria molt de tu, eh?
0: Sí. Home, perdona. Ara, que no,
3: la teva morena diu molt de tu.
0: Exacte, exacte.
2: I,
0: i presentada per Ramon Pellicer.
3: Home, sí, sí. Jo sí que ara m'ha vingut al cap que jo tinc una persona, un italià,
0: sí,
3: que em tira la canya molt per Instagram. I l'altre dia em va enviar una foto del seu penis.
1: No, en sèrio?
3: Sí, sí,
0: per,
3: sí,
0: Instagram?
3: Per Instagram. Ara ens ensenyaré la conversa.
2: I com
4: no la volem veure?
3: No, no, perquè...
0: Aquestes coses les carrega el diable.
3: Ostres, jo mira... No.
0: Perquè mai saps aquest penis que et va enviar aquest italià, no, o ja finalment on anirà a parar.
2: I si és seu, realment.
1: Clar,
0: exacte.
2: Perquè jo sé de gent que enviava penes ajenos perquè eren més grans.
3: Sí o no?
4: Ostres!
3: Qui?
4: Com ho vas comprovar? Mira.
2: No, no me'ls enviaien a jo. Una mica em va explicar, mira, que ell enviava els anys d'un
3: altre.
0: Atenció, que l'Estadella li està ensenyant ara al Marc Simón.
2: A veure...
3: Ai, Déu meu, tot és...
1: Que guapo, Dios, punts suspensius. Emoji del Virgínia.
3: Hòstia, està obsessionat amb tu, Guillem, eh?
2: I per què no ho proves, ja, Cuca? No, no, uf,
3: que guapo, així sin camisa.
0: Has vist la pel·lícula...
1: Oman Piernotas.
0: Has vist la pel·lícula Seven?
3: Sí, però no vull acabar amb el cap de... Amb...
0: Per això et dic, que no acabis, saps, dins no, el teu cap amb una capsa.
3: Va començar normal i li responia normal, sí, però quan vaig veure que em m'enviava fotos...
1: Però si no li respon res, amor.
3: Bueno, per molt al principi, imagina el que m'envia.
1: Posa, Dios, pero qué guapo, amo tu cuerpo, em fascina el teu cos.
2: No, no ho sabia.
1: Punts expansius, moltíssim. Vaya guarro,
0: això,
1: no?
0: Això a Instagram, no? Sí, vol... Veus, a Twitter no es dona però, aquest tipus de...
3: Et diu el gilipolles
0: directament. Sí, sí, bolles, Cunyat, cunyat, sí, imbècil, sí.
1: Quin és l'insult que et fa més ràbia que et diguin?
0: No, ja cap, ja estic curat. Ja em rellisca tot.
4: Te la pela tot.
1: Sí, sí. I el que més t'agrada?
0: Tampoc.
3: A tu et posa una mica que t'insultin?
0: No, tampoc. No, no. Aquesta gent que per fer sexe s'insulta no li troba mai la gràcia.
2: O que es peguen.
0: No li trobo la...
2: Que es lliguen.
4: Sí que et prepares les respostes, no? Perquè els tasques que reparteixes a Twitter... Crec que tenen una volteta xula de... Sí, m'ho penso dos segons.
0: Clar, home, és l'alicient, sí, és com un mot encreuat,
4: sí,
0: saps?
4: Sí, un passatemps.
0: És, clar, és un passatemps, sí, per mi. Sí. A veure com el contesto. miro el perfil...
3: Ara, vas a mirar el perfil?
1: Ah, és que és una cotilla.
0: Me l'estudio. Aleshores, clar, miro el perfil, què escriu, qui és...
4: Quins amics té.
0: Quins amics, a veure quins tuits ha fet, i llavors ja preparo la resposta.
3: I vas amb tot, eh?
0: Bueno, vaig amb el que puc, sí.
1: I et responen després?
0: Sí, sí. Sí, hi ha gent que s'hi torna i aleshores... Pues, però ara hi ha un moment que ja és com, saps, és com un lleó, que ja la presa ja en té prou. Ja
1: qui
0: està,
1: és el lleó?
0: Moment...
1: Tu ets el lleó, no, en aquest cas?
0: No, vull dir que hi ha un moment que ja te'n canses de discutir i ja està, ja el dones
2: sí,
0: per... I si segueix sent pesat, el silencio, el bloquejo i s'acaba. Bloqueja? Normalment no bloquejo.
1: La Shakira sempre de Twitter,
4: eh? Sí. Hi ha un fenomen als taloners que quan hi ha hate, que ens insulten o així... Està bé perquè vol dir que ens segueixen sentint i escoltant.
1: Sí,
4: no, us deixaré d'escoltar. Llavors, a la setmana següent,
0: sí,
4: això és
0: bueno,
4: una
0: això
4: merda.
0: És un clàssic.
4: No
0: és un clàssic.
4: Bueno, però no, sí, que no havies deixat d'escoltar-ho.
0: Sí, sí.
2: Així ets líder, tu.
0: Bueno, això vol dir que quan van anar buscant altres opcions, encara són pitjors, per tant, Dios, tornen a... Clar, vull dir, és de Guatemala, Guatepeor.
2: Porque vale más malo conocido.
0: Clar, que malo por conocer, i llavors tornen. I jo ja ho entenc.
2: Que
0: què tal,
2: bueno,
0: senyor Virgili? Que ha anat, que... Veig que avui ha anat al barber, eh?
5: Sí, avui...
0: Ah, doncs miri, no m'hi havia fixat que...
5: No, és que he sentit que parlàveu de pomades per les morenes.
0: Ai,
5: no,
0: sí,
5: no,
0: que és el seu tema.
5: Sí, he descobert després de molts anys...
0: Sí,
5: les he provades totes, sí, totes, eh? Perquè
0: aquestes... Veig que vostè també les pateix.
5: Sí, sí, en silencio, que és el que deia l'anunci.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Doncs la que va més bé de totes,
0: sí,
5: Ruscos Llorenç.
0: Ruscos Llorenç.
3: Som a provar de
5: gent
3: jove,
5: és un tubo vermell, sí, amb unes lletres blanques que diu Ruscos Llorenç.
3: I això t'ho fots pel cul.
4: Això es comercialitza encara?
0: No, si et sembla, t'ho poses a les genives.
5: T'ho poses a les genives i a les orelles.
3: Però el tubo que...
5: Sòmines.
0: No, el tubo no. La pomada.
3: Ah, vale, vale.
5: La pomada.
1: És una cremeta.
3: Ah.
5: Després de fer una netejera.
2: I per les candidiasis, un all sencer a la vagina.
1: Pelat o sense pelat?
2: Sí, sí, pelat, pelat.
0: I l'any també.
2: I que és una compresa amb iogurt i a passar unes horetes.
0: Hòstia. Pues que bé.
2: I així acabarem amb les fibres cèl·liques.
0: Amb el vostre permís anem a intentar pujar una mica el nivell de la tarda.
5: Ara sí que rompere.
2: Va, a veure si ho aconseguiu.
5: Ara m'he marejat.
3: Això és culpa vostra, eh?
2: Adéu!
0: I després... I després...
2: Després que s'animi llepar, que llepi, us recomano.
5: Al bar! Nen, eh?
3: Pots fer alioli.
2: Va, que és la teva hora, Toni.
0: Va, vinga, va.
2: Vinga, anem.
6: Els taloners, els que van abans del clapés.
7: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
11: RAC1, emissora oficial.
12: Jerseis alineats al mil·límetre. I sorrei perfecte. Tot a punt, Maria?
13: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir...
14: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
15: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
16: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics Sensiva a rodi.es. Sí, sí, Sensiva. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
18: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
5: Mira, ja ve, recta final.
3: Mora de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
5: Un autèntic bochorno.
18: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
18: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: It's show.

0: en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que abans de beure qualsevol licor demana consell a l'entrenador mexicà, Javier Aguirre.
1: Hoy toca copa, hoy toca tequila.
2: Tequila no. Fíjate que el tequila, en mi cumpleaños número, exageré con el tequila. Y sorprendentemente, después de 65 años, me tuve resaca. Pero exageré, me casqué bastantito tequila. Un consejo, no shots nunca, de uno en uno, no. Despacito, el tequila es despacito. Y el limón y sal es para turistas. El tequila es para nosotros, despacito. Tómelo como coñac, como whisky. Despacito y solo, háganme caso.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? Sigueu benvinguts. Ja ho sabeu, la llimona és pels turistes. Quan veus tequila, segons aquí el míster Aguirre, l'entrenador Aguirre, que ara entrena el Mallorca, per tant, el tequila sec sense llimona. Montse Llussà, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Que no fos per les mosques, que el fan servir a Mèxic. Ah. Perquè no vinguin les mosques i aquí, com l'esnobisme de la llimoneta, la tonteria.
3: Bueno, ens ha quedat clar el que ens ha dit aquí el míster Aguirre, que, ja et dic, les llimones pels guiris, pels turistes. Apunten, sí, que entrena el València. Senyor Virgili, bona tarda.
5: De vos guard.
3: Què tal? Com estem? Avui què celebrem?
5: Sant Bru.
4: Bru,
5: que és el fundador dels cartoixans. Saps Escaladei?
3: I tant que hi ha estat.
5: Doncs,
3: i tant que hi
5: ha
3: estat. Un lloc magnífic.
5: Doncs allò és de Sant Bru, que era alemany, però va acabar a Itàlia. I ell és els cartoixans són els que van fer el Chartres. Mm-hmm. Ara que parlàveu de begudes d'aquestes...
3: Sí, del tequila, sí, doncs, del Chartres. No, encara el fan o no, el Chartres?
5: A França sí.
4: És d'herbes, no? És d'herbes.
5: Tots

0: el cotxe i funciona el cotxe. Oh, és una alternativa a la benzina.
1: És mil vegades millor que això que deia el senyor Guirre.
0: Sí, home, ja li dic jo.
2: Ara el groc, 40-43 graus, que això...
0: Baixa, home, perdoneu, però baixa substancialment,
1: home, Albert. Bé,
0: sí, sí.
1: Pam!
0: Sí, sí, Albert, l'han de provar pel proper piro musical.
1: Ara et dic una cosa, eh? Et prens una copeta de Chartres verd i dorms tranquil i bé, eh?
0: No, home... Si és que et tornes a aixecar, perquè et quedes, caus rodó, però...
1: Però el bo era el d'aquí a Tarragona, que ja no fan. El fan a França.
0: Bé, deixi'm dir que abans que parlàvem d'impactes i de notícies explosives, avui hem conegut la resolució del Tribunal Constitucional. La notícia passa perquè fins i tot Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció de Carles Puigdemont.
1: Fixa't.
0: Per tant... el president Puigdemont pot tornar a Catalunya. No parlarà Mònica Folquet, bona tarda, fins a les 6, però... bona tarda, Mònica.
2: Bona tarda.
0: Però tenim l'opció d'obrir línies ara mateix amb Waterloo.
1: Bravo,
0: president Puigdemont, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què tal, president? Bona tarda. Bona tarda. Benvingut.
3: Bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, demanàvem a aquesta hora de la tarda una valoració del que ha estat aquesta sentència del Tribunal Constitucional i d'aquesta ratificació de Pablo Llarena d'aixecar, de manera, això sí, provisional, l'ordre de detenció seva, president.
3: Doncs miri, després de 9 anys a l'exili, ara tampoc és qüestió de precipitar-se, de fer maletes a correcuita, de tornar corrents a Catalunya...
0: Això és el que ara mateix, president, ens arriba, que vostè s'ho pren en calma i que vol una decisió ferma per prendre's... realment per plantejar-se el tornar al país.
3: Exactament. No ve d'un mes, dos mesos, tres mesos. No tinc ganes tampoc d'arribar i haver-me de posar de ple a fer campanya electoral. Pensi que tampoc és una cosa que ara mateix em vingui...
0: Sí, perquè ara estem en període electoral. Recordem,
3: correcte,
0: eleccions generals a partir del 29 de novembre.
3: Bé, exactament. No ara mateix no és el que més de gust em vindria. I també fixi's que ara mateix... el clima, en molts aspectes, tampoc és el més adequat. La mateixa Ada Colau ja m'ha advertit que no podré caminar tranquil per Catalunya, perquè hi ha molts ciutadans que estan molt, molt emprenyats. Bé, per no parlar del clima meteorològic, pensi que s'està molt millor aquí a Brussel·les que no pas a Catalunya. Ara mateix estem a 23 graus, cel serè, ho estic veient des d'aquí, des de les golfes de la Casa de la República, des de la finestreta, cel serè i hi ha un sol espaterrant. Si no vaig confós, en canvi, Catalunya crec que no poden dir el mateix.
0: No, estem amb una certa...
3: túnel de borrasques.
0: Que no en sortim, entrem en una i quan sortim d'una entrem en una altra.
3: Exacte, molt millor estar aquí a Waterloo amb un temps meravellós. I la situació política tampoc és la millor. Vull dir, aquí a Girona tampoc és que sigui una cosa estupenda. Des de que Junts va sortir del govern municipal i li van retirar la confiança a l'alcalde Salelles, de cap manera funciona la cosa. Hi ha molt mala maró. Per no parlar de la situació esportiva. La situació del Girona a nivell esportiu. Està a segona divisió, no aixeca cap. El bàsquet Girona també ha començat molt malament l'ACB. I, sincerament, amb tot aquest clima tan enrarit que teniu per aquí baix, doncs ja us el podeu menjar amb patates, que jo, mentrestant, les patates me les menjaré amb musclos. Que, escolta, una vegada t'hi acostumes, no va gens malament, eh? Vull dir, ja no em ve d'estar 5, 8, 10 mesos més amb aquesta dieta. Vull dir que no... jo pressa no en tinc.
2: Perdoni, president, demà
3: té
2: pluja, només que l'aviso.
3: Bueno, demà sí, però vull dir, aquí a Catalunya en tenen cada dia, però un dia puntual que tenim pluja...
0: Amb això li dono la raó, president. Amb això li dono la raó.
3: Vull dir, si esteu aquí, pràcticament sou la Venècia del sud.
0: Per tant, president, no cal, de moment no cal que l'esperem, no?
3: Tot i que ja tenim... no cal que vinguin voluntaris amb camions de mudances, no cal absolutament res, perquè de moment... Aquí m'hi trobareu.
0: Molt bé, president. Tot això l'escoltarem a les 6, a veure qui és la seva declaració, que no sé.
3: Vindré a dir el mateix.
0: Mònica Folquet, si es podran formular preguntes o no en aquesta declaració.
2: En principi, la convocatòria és una declaració
0: institucional.
2: I, per tant, el format és...
0: Aleshores, una pregunta que li faig, president Puigdemont. Per què convoquen a la premsa que vagin a veure la Waterloo per fer aquesta declaració institucional, si després no es pot fer una roda de premsa amb preguntes? Quin sentit té aquesta convocatòria?
3: És un bany de sol. Els periodistes que vinguin aquí a Waterloo podran prendre el sol. En canvi, a Catalunya no el poden prendre. És per una qüestió de salut, per la vitamina D.
0: Molt bé, és una qüestió solidària, per tant, una convocatòria solidària amb els periodistes.
3: Ja. Correcte.
0: Bueno, doncs...

0: está bien que llore ahora Yarena, porque cuando le llegue la resolución del TC queremos que la firme y se la entregue al Tribunal Supremo. Y se levante de una vez por todas ya este decreto de prisión para el presidente que nunca debió ser una realidad, como decimos desde el primer día.
1: Gràcies, Gonzalo Boye. Tot això, Carles Puigdemont, que, com dèiem, compareixerà a Mònica Forquet a les 6 des de Waterloo per fer aquesta valoració institucional. I això sí, ho farà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. I a les 6 ho seguirem en directe aquí al Versió RAC1.
2: Aquí hem sentit ara, abans és el secretari general de Junts, a l'espera doncs, del que digui el president Puigdemont. Jordi Turull ha parlat de gran victòria.
3: I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme. Volem i treballarem i estarem al costat perquè el retorn sigui el retorn del president d'un país, no el retorn del president d'un partit.
2: El líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, hi ha hagut algun moment en què se li ha trencat la veu, ha demanat obrir una nova etapa en plena llibertat per recuperar la bandera del dret a decidir.
4: Avui recuperem els drets polítics i això vol dir que estem més a prop de recuperar la plena llibertat d'acció. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet un tuit escuet on diu "El temps ens ha donat la raó, Catalunya avança" i després de fer la piulada en un acte ha carregat contra el partit de Puigdemont.
5: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava. I quan es bloquegen solucions que responen a problemes reals de la ciutadania, la democràcia exigeix retornar la paraula als ciutadans.
1: També hem sentit Pedro Sánchez, que l'endemà d'anunciar l'avançament electoral pel 29 de novembre ha protagonitzat la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres.
2: Sí, el president espanyol ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi amnistiat la malversació i que s'obri la porta a la tornada de Puigdemont a Catalunya, però ha descartat per ara reunir-se amb ell perquè diu "estem en temps electorals". Anem cap a Madrid. Jordi Armenteras, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Què més ha explicat Pedro Sánchez?
6: Doncs Gairebé és més interessant el que et diuen els ministres, el que t'explica l'entorn de Pedro Sánchez, que no el que ha dit ell, ara el sentirem, però el govern espanyol, bona part dels ministres, parlen d'un triomf indiscutible, que això comportarà la normalització de Catalunya d'una vegada per totes, que es passa pàgina. Insisteixo, Sánchez no va tan enllà, però sí que treu pit perquè l'amnistia es va aprovar amb manifestacions de PP i Vox, amb recursos, amb traves dels tribunals, però ara amb l'aval del Constitucional avui, sobretot del TJUE de Luxemburg, ara fa setmanes.
7: Tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil. Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes.
6: Llavors hi ha aquesta altra agenda que teníem des de feia anys de la necessitat d'una reunió de Pedro Sánchez amb Carles Puigdemont, o Carles Puigdemont amb Pedro Sánchez. És veritat ara, que els ponts entre Junts i el PSOE s'han trencat tots i ara finalment han admès que la foto no és pertinent ni per una banda ni per l'altra.
1: A mi el que em sap greu, ara que acabarà la legislatura de Pedro Sánchez, és que al final han passat 8 anys... I ens hem quedat... No, ni res, deixi-m'ho explicar.
6: Ah,
1: i clar, és que ni res, no. Hi ha moltes coses que ha fet Pedro Sánchez. I crec que moltes, hi ha un grapat de coses que ha fet bé. Però una de les coses, una de les decepcions que tinc, que clar, dius... quien mal comienza, mal acaba, és que quan no era president del govern espanyol, a Marc Serra, en uns Premis Planeta, ens va fer aquesta promesa.
8: Cuando sea presidente, mira, yo te daré el teléfono de Moncloa, me llamarás e incluso nos daremos un café allí.
9: Le cojo la palabra.
8: Porque las veces que he ido yo a Moncloa, ¿sabes lo que me he encontrado? Mucho silencio, mucho verde, poca gente,
9: Bonsais.
8: Y creo que ahora mismo lo que y creo que ahora mismo lo fundamental sería abrir la Moncloa, como hace por ejemplo en Estados Unidos Obama, la Casa Blanca, que la visite la gente, la ciudadanía. Bueno, pues yo creo que eso también hay que hacerlo en Moncloa. Mira, una de las primeras decisiones que tomaría si soy presidente del gobierno es abrir la Moncloa para que la visiten los ciudadanos.
1: 1 de juny,
6: això 1 de juny,
1: perdona, sí, però, sí, però escolta, es va comprometre amb el Marc Serra.
6: I tant.
1: 1 de juny del 2018. Sí. Estem a dia 6 d'octubre del 2026. Encara estem esperant aquesta primera promesa.
6: A mi, si se'm crida...
1: Amb això, perdona,
6: vaig,
1: dius, qui mal empieza, mal acaba.
6: Ara,
1: és a dir,
6: ara.
1: Sí, ha fet moltes coses ha fet bé, però només aquest petit detall,
6: sí,
1: que, com deia Josep Pla, petits ara. Detalls, grans conseqüències, ja ho hem vist.
6: Sí.
1: A partir d'aquí, apaga i vamos.
6: Deixa-m'ho dir i que l'Armenteros hi transmeti.
1: No, ja
6: si vol tornar a ser president...
1: Ja, és més, ara ja
10: si
1: no
10: vol anar. Ara no hi vull anar, ja. Ara ja no hi vull anar.
1: Ara anem... Ara ens apuntem als que sortiran, que ens convé anar a veure els que sortiran.
6: Per tant...
1: Home, clar.
6: Serra.
1: Ara, si surt...
6: Truca Feijó.
1: Si surt Feijó, per exemple,
6: t'ho demano per anar a veure la Moncloa.
1: Home, hem d'anar cap allà a veure aquest home.
10: Truca Feijó i li expliques això i veuràs com Feijó dirà adelante.
1: Que no hi hagi una sorpresa i continuï Pedro Sánchez, cosa que veig difícil.
6: Sí. El dones per mort i les vides dels gats en són 7, però les del Sánchez ja n'ha superat unes quantes.
1: No, jo no el dono per mort, eh? Jo només et dic que ens va fer aquesta promesa.
6: Home.
1: Estem el 6 d'octubre del 2026,
6: sí.
1: I aquí estem esperant, eh?
6: És possible que ell no plegui fins que no compleixi aquesta promesa.
1: I et diré més. Amb unes altres eleccions on hi havia la Meritxell Batet, que era la candidata de Catalunya, com ara serà Jordi Hereu, gent amb projecció, gent jove, i que va ser la presidenta del Congrés de Diputats, també en aquella conversa on hi havia, entre d'altres, l'Havane, li van posar el document a la Meritxell Batet i va dir sí, ja parlo amb el Pedro Sánchez i anireu a la Moncloa.
10: Otra, què
1: tal? Mira, ara la Luja se'ns posarà el document i ens dirà a quina data era.
11: Yo soy una tía que observo. Entonces me he dado cuenta que los políticos todos mienten. Hace unos años, te voy a poner un ejemplo, a un compañero mío, que es como un hermano, el Maserra, Pedro Sánchez, cuando no era político, no era presidente, le prometió que vendía nuestro poror. No, que nosotros iríamos a la Moncloa. ¿A ti te llamas? Porque a mí no. Y entonces todavía estamos esperando a ver si vamos o qué.
12: Bueno, yo se lo diré y... Lo que sí voy a hacerlo, yo te invito al Ministerio de Política Territorial.
10: ¿Y es Atla, Vane?
11: Cuenta con mi voto, ¿vale?
12: Vale, pero oye, pues esto ya...
13: Veo que te han convencido rápido, ¿eh?
10: ¿Y va anar a la Vane, el Ministerio?
1: Tampoc!
14: Dues promeses.
6: Ella era ministra.
14: Dues.
6: No, ella era ministra i va saltar del Ministeri de Política Territorial a la presència del Congrés dels Diputats.
1: Això provoca desafecció.
6: Això de Moncloa hem de treballar. A veure, recordeu que...
1: Hem de treballar, ja estem fora de termini, eh?
6: Sí,
1: ara
6: ja estan
1: fent caixes, ja, aquí a la Moncloa.
14: Un meset, sí, no, un mes tindríem encara.
6: Podem fer una estratègia.
1: A veure.
6: Oi que Pedro Sánchez va anar al podcast de la Pija i la Kinky,
1: sí,
6: i allò va ser determinant a la campanya electoral del juliol del 23 per captar nou públic, doncs li hem de dir que la versió potser li pot servir. Ja veuríem amb quin discurs ve.
14: Però li dius tu o què?
1: No.
6: Jo compleixo ordres de la direcció i Toni Clapés és direcció.
1: No, però escolta.
6: Si vols, ens hi posem.
1: Moment, jo no sóc cap direcció ni res.
14: Del programa.
1: Però
10: el que no vols són les engrunes.
1: No, un moment.
10: Ara cuita corrents.
1: No, el que vull dir és, ara jo no faré el joc a cap partit polític perquè entrem en campanya electoral. Per tant, ara no, ara ja... Ara no, perquè ara ni Abascal, ni Pedro Sánchez, ni Perico de los Palotes.
10: Feijó.
1: Ni Puigdemont, mira què et dic. Ni Puigdemont.
10: Què dius ara?
1: No, perquè estem en campanya electoral. Jo ara ja... O sigui, jo no entrevisto mai polítics, però ara menys. Ara, en aquest període que he tingut de 8 anys, home. Hem estat esperant anar a regar les plantes allà
10: això,
1: a Moncloa.
10: Eh?
1: Vull
10: doncs
1: dir
10: llavors que... es guarda aquesta gravació i el proper que surti se li diu...
1: Sí.
10: Fíjese, a l'anterior no va complir i on és...
1: Ara,
10: al carrer.
1: Tal com diu el Jordi Armenteres, que amb això li dono la raó, en Pedro Sánchez... Tot és possible. Vull dir que veurem
10: què
1: és el...
10: El seu ex-cap de gabinet va dir en aquest programa que sortiria.
1: I ho ha tornat a dir. Ho ha tornat a dir fa poc Ivan Redondo, en una entrevista, dir que no descartem que hi hagi un gir. Jo veig...
14: És que tu ho has dit molt ràpid, això. No,
1: no
14: se sap,
1: jo
14: eh?
1: ho veig molt difícil.
14: Bueno.
1: A més, veient, si fas una mica de zapping i poses el termòmetre, això t'ho pot dir l'Armenteres, a Madrid... que ja sé que Madrid no és Espanya, però si fas un gir, si fas una volta, crec que les ganes de canvi i de que arribi PP i Vox, ara mateix, és com, bueno, és com aquests, com aquestes riades d'aigua, no? Sí. No sé què en pensa l'Armenteres.
14: El programa Horizonte, vols dir, per dir alguna
9: cosa? No, que tenim un tall d'Ivan Redondo a la Sexta de la setmana passada, si vols.
1: Ah, a veure,
9: posem-ho.
15: El bloque de la derecha o las moteades o el consorcio PP y Vox en 210 escaños. No los he visto en todo el año, ni mucho menos. Están en torno a 190 veces, 186. Si están en 186, que ahora están más en 186, estamos hablando de 10 escaños y un penalti. Eso en primer lugar. Dos, ¿qué es lo relevante aquí? El Partido Socialista está a 3 puntos con 120 escaños, que lo habéis visto en muchos sondeos. En realidad, el PSOE, como opción, yo me mojo, tiene todas las opciones de ser la primera fuerza si se convoca a las elecciones generales. Pero habéis dicho en la mesa, ¿pero le da o no le da? Bueno, pues ese es el otro partido también.
16: Claro, fíjate,
6: Aquí hi ha un element, perdoneu, però el 23 passa una cosa, que és que a les eleccions autonòmiques i municipals el PP arrasa sense cap mena de problema amb Vox per la mínima. S'emporten molts governs per la mínima, molts. I la llei d'on sabeu que és una mica curiosa perquè hi ha un problema amb tots els vots que acaben sobrant, no? Llavors, què passa el 23J? Passa al revés. Passa que Pedro Sánchez per la mínima pot sumar amb tota la resta. I que per molt poc s'acaben emportant els últims escons els socialistes de diverses demarcacions... I llavors el resultat que surt és el que surt. Llavors, es pot repetir això ara? Evidentment. El tema és que les enquestes estan dient totes que hi ha una escombrada global de PP i Vox.
1: Clar.
6: Però és que, clar, és que l'estat espanyol hi ha 52 demarcacions. Clar. Llavors, el gran tema al final és qui es queda l'últim escó de cada demarcació. Sembla que està tot bastant ben repartit, però clar, per això és tan important el paper que pugui fer sumar Podem per tot el debat de les esquerres. Perquè si sumar Podem no fa un paper, tot això se'n va cap al PSOE, tot aquest vot d'esquerra, perquè seran vots obrers. Què va passar a les andaluses l'última vegada? Que baixa una mica PP, tot i repetir els vots de l'última vegada, precisament per la llei d'Oni, perquè el comportament de les esquerres va ser molt concret, que uns ho van saber, que hi havia una gran divisió entre les esquerres a l'esquerra del PSOE, que María Jesús Montero va fer el paper que va fer, però Adelante Andalucía va tirar molt. Llavors, hi va haver molts restos de vots de les esquerres, de Podem, de Sumar, perquè eren tots... Que va permetre que Vox acabés pujant. Llavors, hòstia, jo de teoria electoral, evidentment, en sap molt més el Redondo, però vaja, quan hi ha 52 demarcacions, no és tan fàcil dir que tot anirà d'aquesta manera. I estem acostumats a veure moltes enquestes que es fan amb 800, 1.000, 1.200 enquestes a tot l'estat. L'enquesta d'aquest cap de setmana a La Vanguardia era amb 2.000 persones. És suposadament una enquesta... bastant ben feta. Un 6... El 6 diu el que diu, ningú se'l creu, però el 6 té enquestes a 3.500, 4.000 persones. Una enquesta de La Razón d'un diumenge van 800, no? Perdó, perdó.
1: No, al contrari, molt interessant el que expliques.
2: Perdó, Per cert, Toni, l'Estadella diu que Pedro Sánchez on ha d'anar és als taloners.
1: Bueno, doncs que vagi. Sí, mira, els taloners... Però els taloners... A veure, els taloners... La convocatòria la va fer el Marc Serra, li va... La convidada... Exacte, o sigui, l'Estadella...
10: Ara no comencem a posar-nos aquí.
1: Sí, l'Estadella s'està colant.
2: El Guillem
1: s'està colant.
2: Diu que Pedro Sánchez vingui als taloners, vingui aquí perquè li facin l'entrevista. Això no té res a veure amb la visita a la Moncloa.
1: No.
10: Ara no barregem coses. Sí, la promesa es va fer aquí. S'ha complert o no s'ha complert?
2: Doncs mira, potser algun titular...
10: I que li expliquin allò...
1: Els taloners, mira, a la cua i que s'ho treballin com s'ho va treballar el Marc Serra. Que no mouen el cul de la cadira, que tot el dia estan aquí.
10: I aprofiten el nostre programa per enviar-li un missatge a la Folquet que col·loqui les seves coses.
2: Són els taloners del versió RAC1.
10: Ja han acabat a les 4.
1: Sí, vols que t'ho digui? Fan una obreta i cap a casa. M'entens? Que ja m'ho conec, aquest format de programes ja me'ls conec.
14: El Sánchez no ve el vostre, que vingui el nostre. No,
1: que primer hem d'anar nosaltres allà, no ell aquí.
10: No, senyoritos.
1: Jordi Armenteres, una abraçada molt forta.
6: Sabeu perfectament que de cop i volta apareix Jordi Basté i diu, entrevisto Pedro Sánchez demà.
1: Ah, no, home, sí, però Basté sí, perquè a Basté li agrada aquestes entrevistes.
10: Però si va al Basté, vaig jo també. Sí. No?
1: Atenció, perquè el Bales està posant medalles com el màgic Andreu. Li trauríem més suc nosaltres, eh? Sí, clar. Cap mena de pregunta transcendent. Sí, sí. O sigui, preguntes totalment...
10: Puc explicar aquella...
1: No preparades, improvisades,
10: batalla dins de la... I que no es pot aprofitar, no es pot aprofitar ni un vídeo.
16: I el risc que l'Alba Segarra es tirés un pet
10: amb Pedro Sánchez.
6: Mireu, entren missatges del PSOE ara mateix.
10: A veure, calla.
6: Mira, això seria una idea. El próximo sábado, 10 de octubre, 11:30 de la mañana, meeting de Pedro Sánchez y María Jesús Montero a Dos Hermanas. Vull dir, si li vols pagar el bitllet o el Marc Serra a l'Estadella...
10: A l'Estadella? Sí, perdona.
6: L'envies a l'acte de Dos Hermanes sí. I espera, que diumenge... És que ja comencen els meetings a punta pala, eh? Diumenge a Ponferrada, León. Diumenge també 2:15 del migdia. Hosti, tu, comença la precampanya i meeting dissabte i meeting
10: Mira,
6: diumenge.
10: Mira, et vaig dir una cosa. Si RAC1, que està en uns nous temps... que ha arribat l'època, veig, de... Vinga, de...
16: Lluvia de
10: tirar, lluvia de millones, de tirar de cartera. Això venen en temps de canvi. Han enviat els Saperes a veure Messi.
16: Argentina.
10: Com sua la samarreta, que dius... Bueno, li interessa als que són seguidors de Messi.
16: Sí.
10: Evidentment, els que ens interessa a veure què fa Pedro Sánchez en aquest míting.
16: A Dos Hermanes.
10: Perquè no podem enviar a Guillem Estadella a Dos Hermanes. Això a partir d'ara ho movem, a Xenia Lobo i a l'Estadella.
2: L'Estadella diu, si cal anar-hi, vaig a...
10: Home, és que ja estàs anant a Dos Hermanes i de retruc hauries d'anar amb el Bala i la Segarra, perquè els tres encara faríeu més...
16: L'Estadella,
6: en genera molta confiança... A Sevilla és perfecte.
10: Home, i tant!
16: Genera molta confiança perquè diu l'Estadella, si voleu, si cal, vaig a lo del PSOE.
10: Sí, a dos germanes. Escolta, està molt bé aquesta proposta, eh? Està molt bé. Doncs Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
6: Vinga, bona tarda.
10: Bueno, escolta, parlem amb la direcció de la casa, que la cartera està oberta.
6: Sí.
10: Aprofitem, és el moment de... Després ja retallaran,
6: sí,
10: però ara és el moment, d'enganyar i de fotre...
2: L'AVE hauria de funcionar per això.
10: Sí, home, funciona, home. I a l'Estadella, a Dos Germanes, a intentar parlar amb Pedro Sánchez.
17: Va que sí, guapo, Pedro! Vinga, Cuqui, vinga, va!
10: És o no, Guillem?
17: Que guanyaran les eleccions, Cuqui! Que guanyaran les eleccions! Que empataràs el Feijó! Ah, vinga, vinga, vinga!
2: Cuqui, eh?
17: Clar, Cuqui, vinga, va, amb alegria i il·lusió, Pedro! És que
10: aquesta serà l'entrevista amb Pedro Sánchez.
17: Clar que sí, guapo! Aquest Cuqui, un Pedro! Aquest Cuqui, Cuqui, Cuqui, Cuqui! Aquest Cuqui, Pedrito! Aquest Cuqui! Vinga, va, amb alegria i il·lusió, Toni, clar! Dos germanes, a mi, vinga, va, clar que sí!
2: Que soy amigo de Marc Serra.
17: Soy amigo de Marc Serra!
16: És la manera de no anar-hi.
17: Que em convidaràs a mi a la Moncloa abans que els altres. Que s'hauran de quedar amb un... Que s'hauran de fer fotre. S'hauran de fer fotre. Ah, que sí, Cuqui. Vinga, va, convida'm. Pedrito, va, guapo.
10: I aquest és el pet de l'Alba Segarra. Bueno, va, anem al temps, perquè un dia més hem d'estar al cas del temps.
2: Sí, dels nous avisos per pluja
10: torrencial. A veure on som, perquè ja començo a estar una mica... Ja vaig més perdut que un pop en un aiguat amb un garatge. A veure...
2: Per això tenim l'Abel Caral aquí.
10: Abel Caral.
18: Bona tarda.
10: Aquesta tarda.
18: Jo no parlaré dels avisos del servei, ja parlaré del meu pronòstic. No, he venit a hablar de mi pronòstic.
10: No, però és que no n'hi ha d'avisos.
2: Ja sí, avisos per pluja torrencial, a diferents serveis.
10: No, perdó, no hi ha ni àlers.
18: No hi ha ni àlers.
10: No hi haurà àlers.
18: Les àlers s'envia quan hi ha avís vermell, que és avís 5 o 6, sobre 6, quan, doncs això, d'intensitat, d'acumulació, el que sigui. Ara mateix no tenim avís vermell, per tant, en principi, no s'envia, és alert. Això sí, calla que cap al final del dia no tinguem alguna tempesta forta d'algun lloc, i llavors, per observació, per veure cada cop hi ha algun lloc que hi ha una tempesta forta, doncs apretin el botó, premin el botó.
2: Però ara mateix...
18: Aquest. A mi em va despertar l'altre dia.
2: La gent s'espanta, quan
18: dia que pugui dormir una mica.
2: Però a veure, Abel, ara mateix està plovent.
10: Ara, busca, sí. Perdoneu, però jo estic amb la no sé qui ho comentava l'altre dia, crec que era en Basté. Jo ja... S'ha arribat un punt que... I que ho hagi de dir jo, té nassos el tema,
2: calleu.
10: A veure. Us queixeu de tot, Té nassos que ho hagi de dir jo, això,
16: Si es fa,
18: Pots repetir-ho?
10: Us queixeu de tot.
16: De bici. Es queixen de bici.
10: Que si l'alerta, masses alertes. Sí. Que si sona... que si sona fort. Que si m'espanta. Que si no sé què.
18: Que si em desperta.
10: Noies,
18: ahir vaig sentir alguna veïna...
10: Jo sóc la consellera La Parlon i us envio amb l'alerta un míssil. I au, vinga.
18: Ojo, que Israel ho va fer, això, amb allò que va
10: fer... És que ara queixar-te del so de l'alerta.
18: Va fer
10: per la veritat. Que us queixeu de tot. Va,
18: escolta, jo hi vaig sentir un SLR d'una veïna. S'imagina't, També visc en un pis que has fet tu tot, Es foten a parlar les veïnes.
1: A tots els pisos se sent tot.
18: No, es foten a parlar les veïnes, ha fet tertúlia.
1: A tots els pisos són iguals.
18: A l'escala?
1: Bueno, també és... els edificis, si no vius en un castell, són així. Les parets són de fullola. Sí.
19: Però a veure, ens explicaràs si trobo algun lloc o...
18: Això. I que a mi no em va sonar.
1: Tens una verborrea que
18: la veïna
1: en riu tot el senyor Virgili.
20: Ah, però ell el que volia explicar és que la veïna li va sonar i ell no.
18: I a mi no em va sonar.
20: Això, perdona, no és gaire normal.
18: Va sonar més tard, però...
1: No, sí que passa, sí que passa. Hi ha mòbils que sonen un moment i després sonen uns
18: altres. Jo porto contingut, no parlo per parlar.
1: No.
20: Ara, sempre.
1: Mai.
18: A veure, hem tingut algun ruixat ja un mica abans del migdia, s'han avançat una mica en algunes comarques aquí i allà molt dispersos, alguna tempesta forta fregant la Costa Daurada, i ara la cosa està més tranquil·la, però sí que tenim xàfecs dispersos, Recordeu que ahir, Salvador Illa, fent doma del temps, tenim un tall que parlava de...
20: Ho va fer bé o no?
21: Sí, ahir va informar d'aquesta perturbació.
1: Sí, perquè ahir va fer vostè de meteoròleg.
18: Va parlar de ruixats dispersos.
21: Hem parlat d'aquest sistema convectiu, més o escala, que vam baixar de la nostra comunitat autònoma, però ja vaig advertir que a partir d'aquesta tarda i al llarg de demà podríem tenir perturbacions d'una naturalesa diferent. Però que poden tenir afectacions importants.
22: Amb aquesta perturbació, amb aquest sistema convectiu de Meso-Escava, que ha marxat del país, però que entrarem en una situació de ruixats dispersos. I a partir de demà a la tarda,
18: avui,
22: tot el dimecres, entraríem en un sistema de perturbacions aromàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar puges importants.
1: Però això, perdoni, president, no és intrusisme professional.
18: Una mica.
1: També ens ha de fer la previsió del temps.
21: De l'organigrama de presidència em penja tot.
18: Ja, però trobo...
21: De l'organigrama de presidència em penja tot.
1: Sí, penja tot. Ja sé que li penja tot, però ho trobo... O sigui, un paper que potser no li pertoca, no?
21: Escolti,
1: a veure...
21: Jo ja ho vaig advertir.
1: Sí,
21: perquè després diuen que no...
1: Permeti'm, Abel Caral, parlar, perquè comencem a anar malament de temps.
18: Sí,
1: a veure.
18: Ràpidament, aquests dies que hem tingut són pluges que venien de mar cap a terra, d'origen mediterrani, i el que s'ha d'anar ara és una situació que ve de l'Atlàntic, És una situació d'inestabilitat que fa que ara mateix tinguem aquests ruixats en sectors del Pirineu, del Prepirineu, alguna àrea de la... del Bages, del
21: Lluçanès. Els mapes correctes perquè no coincideixen.
18: Però a vegades coincideixen, a vegades
21: aquí
18: no.
21: Aquí no s'hi va a badar. Segons els meus models, els que consulto jo aquesta tarda...
18: Què mira més? Que vostè mira més? Aroma, l'europeu...
21: Formis bé, perquè aquesta tarda tindrem perturbacions atlàntiques amb sistema de terra-mar.
22: A partir de demà a la tarda, tampoc els models anticipen que es torni a reproduir un episodi d'aquest tipus. Mm-hmm. Es preveu que hi hagi, diguem-ne, perturbacions atlàntiques. Per dir-ho fàcilment, aquests sistemes eren de terra, de mar a terra, i ara tindríem de terra a mar, una naturalesa meteorològica diferent, però que també pot provocar nivells de puja intensos. A partir de demà a la tarda i durant dimarts.
18: El veig ben informat.
22: Sabem quan, a on i amb quina intensitat?
18: No. doncs jo, més o menys, sí.
21: No sigui ben aventurat.
1: És que ara em vaig dir una cosa, ara em sap greu dir-t'ho, però ho fa... que te'l creus, o sigui, ho fa amb credibilitat.
20: Sí.
22: En canvi,
1: a vosaltres no, vull dir que els meteoròlegs us tenim tan sentits, tan escoltats, que hi ha moments que ens genera dubte, però clar, ho diu el president, amb aquesta sobrietat...
18: Se't fa estrany veure un president, no sé si el Polònia tenen GAC preparat, se't fa estrany veure un president de Generalitat fent d'home del temps. No?
1: Superats,
18: Te l'imagines amb un croma?
1: Sí, però perdona, això ja ho va fer Illa, o sigui, el Polònia el que ha de fer és superar això ja està fet, ho va fer ell.
18: No, el GAC...
1: Ho va fer el president... No, és que
18: l'Illa amb el croma i
1: però és que no,
18: tal.
1: Però és que això ja ho va fer l'Illa ahir.
20: És la realitat.
1: Ja, és la realitat.
18: Doncs amb el Mini Molina, que se les tinguin amb el Molina.
1: No, el Mini Molina ja no el fan. Es nota que fa temps que no veus el Polònia. Quant temps fa que no veus el Polònia?
18: No tinc tele, vull dir...
1: Pues que, aleshores, què coi m'estàs explicant?
18: Però si t'ha que el Mini Molina... Però existeix encara el Polònia. I sé que feien allò del Mini Molina.
1: Existeix.
18: I sortia el Mauri, també...
1: No? El Mini Molina, busca'l. El Mauri, busca'l també. Vull dir que han canviat els personatges.
18: El Gori Massip havia sortit, també.
1: No ho sé, no t'ho sé dir.
18: Jo estava donant idees a... Doncs, a...
1: No t'ho sé dir perquè...
20: Però per què no dius una mica això
1: perquè
20: de...
1: Perquè a vegades...
20: No, menys el temps, parlarem de...
18: Vale, us explicaré.
1: No, explicaràs, però...
18: No.
1: Pim-pam-pum.
18: Telegràficament. Dius que ara mateix tenim... Deia aquests ruixats dispersos, perquè són dispersos.
1: Arranca-lo!
18: Cony! Aquests ruixats dispersos...
20: Sí, per on?
18: El meu WhatsApp què posa?
20: Digue,
18: ruixats dispersos. Va, home, se m'ha copiat el president Illa. Se m'ha copiat el president. Tenim una tempesta forta a les Terres de l'Ebre. Una mica riu amunt de Tortosa, a la zona de Xerta, arribant a Rasquera, arribant ja també cap a Mora. Mora Nova, Mora d'Ebre. Aquesta tempesta se'n va cap al sud de la Ribera d'Ebre, sud del Priorat i sud del Baix Camp. I amb el pas de les hores, ja ara són pràcticament les 5, doncs a partir de les 7, 8 del vespre, podem tenir tempestes una mica més fortes que vagin, a més, a les comarques de Tarragona, Ebre i Camp de Tarragona, arribant a les de Barcelona i a les de Girona. I compte que al final del dia podem tenir algun xàfec fort, algun aiguat, sobretot a la costa central i sud de la Costa Brava.
21: No, escolti, no podem predir tant a la lleugera. Perquè vostè, senyor meteoròleg...
18: No podem, què?
21: No pot voler afinar tant perquè després venen disgustos. Després venen disgustos. Ui. Vostès diuen unes coses i després passen unes altres.
1: Amb això, miri, amb això, president, li dono la raó.
21: Amb aquest sistema de pertorbacions de naturalesa convectiva mesoestàtica...
18: Mesoscalar.
21: Després venen disgustos.
18: Mesoscalar.
21: Els pronòstics concrets són variables, perquè tenim l'aigua de mar tan calenta que ja no es pot predir res. Jo ho vaig dir ahir, també.
22: A partir de demà a la tarda entrarem en una situació de pluges que poden tornar a ser intenses, però de totes formes estem en una fase diferent, però encara en un context d'inestabilitat important. La temperatura del Mediterrani està 2 graus per sobre del que seria normal a les mitjanes.
1: És increïble.
18: 2-3.
1: No, coneixements del president al voltant de la meteorologia.
21: Fem, no, no facin prediccions a la lleugera.
1: Sí, sí, amb això li dono la raó.
18: No, bé, jo intento ser rigorós i intentar apamar al màxim les previsions.
1: Sí, sí, no, no.
18: Després, per comarques, no dir, no, el Pirineu... No, escolta, anem a precisar una mica.
21: Tot disgust.
18: Però saps dispersos, sí.
1: Ara, gràcies a l'Abel Caral, gràcies al meteoròleg que a partir... Ves a saber que no acabi de meteoròleg, president.
21: Mai se sap.
1: Perquè la vida dona moltes voltes.
18: I jo de president.
21: No es pot predir res.
18: Eh? I jo de president, que no acabi de president.
1: De president tenim a Donald Trump, és, tot és possible.
18: Jo vaig ser alcalde accidental de Tiana, ho recordo.
1: Per tant, sí, sí, per això dic que tot és possible. En l'oïda política, realment...
18: Tot jo vaig estar en política municipal, eh?
1: Sí, sí, bueno, Ada Colau també va ser alcalde de Barcelona.
18: I perquè em vaig centrar en la meteorologia.
1: Alcaldessa, per això dic que tot és possible. A veure, anem a preguntar-te per altres afectacions dels aiguats que tens aquí anotades.
19: Moltes, perquè
1: moltes,
19: a
1: veure, pues,
19: bueno, no, pues, molt ràpid, Rodalies, l'única línia que dona servei a tot el recorregut és l'R2 Sud.
1: Les altres no funcionen
19: les
1: bé?
19: Les altres funcionen. Algunes,
1: la manera d'acabar ràpid el
19: algunes
1: diagnòstic.
19: Algunes per trams...
1: Dius la que funciona
19: i, ja sí, no,
1: i la resta que t'espavilis.
19: No, però a DIF, RENFE, Sindicat de Maquinistes, fan marxes de reconeixement d'alguns trams de l'R1, R2, R4 per avaluar les conseqüències i es veu que hi ha maquinistes que no ho veuen clar i estan bloquejant la represa del servei. La R1, per exemple, només funciona entre Arenys de Mar i Hospital, però d'Arenys en un sentit nord s'ha de fer el servei alternatiu per carretera. Les línies R7 i R8 tenen tot el servei suspès. Fixa. I la R11, la circulació suspesa entre Maçanet, Massanes i Portbou. A tot això, la consellera diu que no està clar quan es podrà recuperar el servei del tot, però tampoc s'ha anunciat cap mesura per compensar els usuaris, com sí que es va fer quan la xarxa va quedar totalment aturada arran de l'accident de Gelida. Què passa? Rodalies va com va, és a dir, no va. Això vol dir que a l'entrada de Barcelona aquest matí s'han registrat fins a 10 quilòmetres de retencions, entre altres coses, i els busos interurbans van saturadíssims perquè, tot i que es diu que s'ha reforçat el servei, hi ha línies on no s'ha reforçat el servei, com si va passar en altres moments. Les carreteres, la majoria s'han pogut, que estaven tallades, s'han pogut reobrir, però n'hi ha algunes, sobretot al Vallès, que encara continuen tallades. De moment encara hi ha uns 4.400 abonats sense electricitat, sobretot la majoria a Barcelona, i també una part a Sant Adrià de Besòs. I a Granollers es mira de recuperar la normalitat. Després d'ahir s'han obert pràcticament totes les vies de la ciutat, i el que s'ha reforçat és el dispositiu de recerca d'un menor d'edat que va desaparèixer, no directament està relacionat amb l'episodi de pluges, però això pot haver complicat trobar-lo. Hi ha un dispositiu de 470 persones buscant-los. L'Abel ens explicava aquesta previsió. A les 7 de la tarda hi ha una nova reunió per avaluar la situació meteorològica i si cal prendre alguna mesura o no, i a quarts de 8 del vespre hi haurà una roda de premsa, doncs, per explicar si s'ha variat alguna cosa, si es planteja alguna decisió nova.
1: Molt bé. A tot això, anem amb els efectes de les pluges, dels aiguats, Marc Serra,
10: sí, perquè
1: hi ha moltes afectacions per aquestes inundacions, passen els dies,
10: sí,
1: es comença a fer recompte dels danys i pèrdues de materials que han patit. Encara no hi ha xifres oficials que ens hagin arribat, però s'espera que els danys siguin importants i quantiosos. Tenim l'exemple d'una empresa amb una feina peculiar, curiosa, sí, que tot seguit explicarem, que la pluja els amenaça amb tancament,
16: és
1: Marc
16: Serra. És que aquesta és la següent pantalla. Estem explicant, ara explicava la Mònica, el que són les dades, diguem-ne, macrodades i macroafectacions, però quan ens fixem en el que li passa a la gent, tenim exemples més concrets. Una dada sí que us puc donar, perquè veieu les coses que han passat i estan passant al país. Des de dissabte, els dos episodis d'Aiguat han generat almenys 9.741 trucades al 112. Els bombers han fet 2.440 actuacions durant el temporal del cap de setmana i dilluns havien rebut 431 nous avisos per pluges. Això ens pot donar una idea dels danys que es poden haver produït en cases, indústries i en el cas que ens ocupa, cotxes i pàrquings. Anem fins a Granollers, on ens escolta el Josep Manel Reyes. Josep Manel, bona tarda.
0: Bona tarda.
16: Gràcies per atendre'ns. Hem escoltat aquesta història al matí a Desperta Carreres, del canal Terrassa. Ets responsable d'una empresa que es diu Expo Motor. Ens podries explicar què us dediqueu, Josep Manel?
0: Nosaltres el que fem són vehicles d'escena, o sigui, usem tots els vehicles a les pel·lícules que surten sovint a les plataformes digitals.
16: He vist, per exemple, estava mirant el vostre Instagram, no sé si heu col·laborat també La Bola Negra.
0: Sí, nosaltres hem fet pel·lícules tan importants com La Bola Negra, hem treballat a Torrente Presidente, La Infiltrada, pel·lis d'actualitat pel·lis de premis, grans produccions, que és el que fem sovint nosaltres.
16: Per tant, ens hem d'imaginar aquestes pel·lícules d'època o quan es requereixen cotxes extres, que aquests cotxes del darrere són vostres, són els que llogueu vostres. Quants en teniu, aproximadament?
0: Pues, entre totes les bases que tenim a Euskadi, Barcelona i Madrid, prop de 800, més o menys, calculem.
16: Cor, ai, Déu-n'hi-do. Centrem-nos en el que us ha passat.
1: 800 cotxes.
0: Sí, entre 800 i 850, calculem que han d'haver-hi. Sí. Nosaltres tenim delegacions a Euskadi, a Madrid i Barcelona, que és la central més gran, sí.
16: Centrem-nos en el que us ha passat a Granollers, no? Que el problema el veu trobar amb les pluges, concretament no del cap de setmana, sinó de dilluns al matí. Explica'ns, Josep Manel, amb quina situació us veu trobar.
0: Bueno, el dilluns, el que és el dilluns que va ser quan va ploure... Això va començar ja el diumenge, que va ploure bastant, però no lo suficient per passar el que ens ha passat. I el dilluns al matí, quan surto de casa, nosaltres estem fent una producció que és de la vida de la farmacèutica d'Olot, és una producció que estem fent ara allà a Osona. Pues vaig sortir de casa a Mendora i vaig passar per la nau, una de les bases que tenim a Granollers, i no plovia ni res, bueno, tan normal. Vaig a un altre garatge que tinc a prop i enfilo cap a Osona, que estaven rodant, havia d'estar a les 8 del matí. I qüestió de 25 minuts, que és el que va trigar en omplir-se tot això d'aigua, tirant cap a per la sèrie 7, em van trucar a la Guàrdia Urbana, els bombers, que havia rebentat la porta d'una de les naus i havia entrat tota l'aigua i s'havia inundat tot. Bueno, els cotxes estaven flotant. Sí, molt, molt bèstia.
16: Tots d'ahir estàvem parlant al programa d'aquesta situació quan els cotxes, diguem-ne, l'aigua els fa flotar per molt que pesin un munt de quilos. O sigui, aquesta era la imatge, eh? La porta va quedar rebentada per l'aigua i quants cotxes estem parlant que hi havia allà dins?
0: Aquí, aquesta base que tenim aquí, Granollers, aquí hi havia sobre 120 cotxes, 130 cotxes, o alguna cosa així, hi havia.
16: De quins cotxes estem referint? De quines produccions o quin tipus de cotxes?
0: Doncs pues mira, aquí hi ha cotxes, mira, de fet hi ha cotxes de La Bola Negra, aquí hi ha cotxes que han participat a La Bola Negra, cotxes que han participat a La Infiltrada, a Les Lleis de la Frontera, la pel·lícula de Daniel Monzón, els protagonistes en aquí. Hi havia cotxes importants i de marques de prestigi, com Corvettes i Ferraris també, que havien participat a la sèrie de Los Farad, de Movistar, i bueno, pues, jo ja sobre rodes, la veritat és que són tots cotxes clàssics i cotxes de prestigi, sí.
16: Per tant, estem parlant que la pluja afecta la base del vostre treball, que és el lloguer d'aquests cotxes.
0: Clar, ens ha parat, això ens ha aturat ara, totalment. Vull dir, ara, o sigui, precisament aquesta base és la base que nosaltres fem servir per preparar les noves produccions, és a dir, això és un magatzem de cotxes que aquí els preparem i ja els enllestim perquè puguin rodar. Llavors, tot això que estava preparat era el que anava a rodar ara. Com, i, bueno, doncs, ara, no sé.
16: Com han quedat afectats aquests cotxes, Joan Manel?
0: Bueno, jo diria que gairebé, si no un 90, un 100%, s'han inundat, o sigui, això ha entrat un metro, més d'un metre i mig d'aigua, diria. Hi ha cotxes que estaven tapats d'aigua.
16: He vist algunes imatges, per exemple, del Ferrari, que de dins està tot ple de fang.
0: Sí, aquest cotxe es va tapar d'aigua. Aquest cotxe es va tapar d'aigua. És un dels cotxes que ha patit més, perquè, a més, el garatge aquest fa una mica més soterrani. Llavors, el problema ha sigut també el riu, que la riera aquesta, el que L'aigua ha entrat per les tuberies, és a dir, o sigui, tot el fang ha entrat perquè s'ha posat a nivell del riu. Llavors, com que aquesta nau queda una mica més baix del nivell, s'ha posat a nivell del riu. I tot això per les clavegueres, ha entrat tot el fang i s'ha inundat tot.
10: La vostra història té un detall important, i és que vosaltres i el vostre equip vau participar activament ajudant els afectats de la Dana, a València. Com els veu ajudar?
0: Pues, curiosament, va ser nosaltres, quan va passar això a València, pues, amb les eines que tenim de maquinària de grues i tot terrenos, que fem servir a l'empresa i a l'equip humà que tenim, que és un equip preparat i gent que s'implica molt en aquestes coses, vam decidir d'anar allà a València. Vam estar una setmana traient cotxes d'allà i no pensava que això ens podria passar a mi. Jo, quan vaig arribar allà, sí que vaig veure que la gent patia i que era una situació molt complicada, però no podria entendre el que se sentia, i ara entenc el que se sent, no? Després de el que ens ha passat a nosaltres, jo entenc perfectament el que estava patint aquella gent ara, perquè nosaltres hem perdut una base important. De fet, aturem l'activitat, no podem seguir. Ara, de moment, no podríem seguir.
10: La clau de que pugueu continuar, no sé en quin punt estan els cotxes, és a dir, els heu de treure encara d'aquest aparcament o en quin punt us trobeu?
0: Ara mateix, en el punt que estem ara, han vingut les tasques de neteja de carrers, perquè no podíem ni entrar del fang que hi havia. Han vingut la gent de Protecció Civil, la gent de l'Ajuntament, les brigades, i han estat treballant avui molt activament. Nosaltres hem pogut treure cotxes, sí que hem tingut la possibilitat de treure com 20 o 25 cotxes, que és el que hem tret ara, i estem avaluant tot el que ha passat, però aquí és una feina molt gran el que ens queda encara, i no només a nosaltres, vull dir, a tots els comerços que hi ha a prop, perquè nosaltres som una petita part del que ha passat aquí a Granollers, que ha sigut bastant fort el que ha passat.
10: Doncs sí, recordem que es va desbordar el Congost, i crec que també aquesta afectació va perjudicar a molts comerços i a moltes persones del voltant. Estem parlant, per sort, en aquest cas, de pèrdues només materials. A vosaltres, l'última pregunta, us ajudaria la declaració de zona catastròfica? Ho dic perquè aquí no n'hem començat a parlar al programa, però queda tot una segona part, que és com es reclamen tots aquests danys, com s'ha de fer?
0: Home, evidentment, això és que no, és que això ho necessitem. I ja no parlo només de una persona, no parlo en primera persona, sinó parlo en general, amb els comerços que han sigut afectats, que no són pocs, que són molta gent. Aquí viu molta gent, nosaltres viu molta gent també d'aquesta empresa. Vull dir, de moment nosaltres hem d'aturar la nostra feina perquè no podem seguir. Hem de buscar la manera de que això pugui continuar. Llavors sí que necessitem ajut, és el moment, ara és el moment que ens puguin ajudar, perquè si no molta gent haurà de tancar, evidentment.
10: L'assegurança, alguna idea?
0: Pues no sabem com funciona això encara, perquè ara estem en tasques de neteja i el que volem és quan abans millor poder treure tots els cotxes, que és el més important, i poder netejar tot el que hi ha dins, no? No sé com funciona, la veritat és que això no m'he parat encara a pensar, perquè no he tingut ni temps de pensar com funcionarà això. Jo desconec això, mai m'havia passat, i no sé com funciona, sincerament.
10: Doncs Josep Manel, una abraçada per a vosaltres i també per a totes les persones que han quedat afectades arreu de Catalunya, que, com dèiem, abans li preguntava la Folquet, no hi ha dades encara d'aquestes afectacions, perquè encara estem en la primera pantalla, que és d'intentar fer una miqueta de recompte de tots els danys que s'han produït. Que tingueu moltíssima sort. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu i ajudar-nos. Gràcies a tots.
1: Una abraçada. Adéu. Gràcies a vosaltres i endavant amb la vostra feina, perquè, en fi, són un grapat les pel·lícules on participen amb els seus cotxes, sí, que són clàssics.
10: El que veus de fons...
1: Per exemple, la pel·lícula de l'Eugenio, doncs, hi sortia... Exacte, en aquest cas, al bar de gay, sortien els cotxes de l'època. I és d'aquesta empresa, no?
10: Sí, sí.
1: Dit això, a les 5 i 9 minuts, tot seguit saludarem a... què passa?
19: Sobre Rodalies, que ens ha escrit en Jordi Mola, sí, un usuari que és a l'estació de Sant Adrià de Besòs, esperant un tren direcció Mataró, línia R1, per tant, porta, ens deia, una hora, ja fa més d'una hora, megafonia, no diu absolutament res, per tant, no sap si passaran o no passaran. Dir-li a aquest usuari que lamento molt no poder-li aclarir què està passant, perquè les fonts oficials el que diuen és, la pàgina de Rodalies de Catalunya diu, servei ferroviari entre Hospitalet del Llobregat i Arenys de Mar, correcte i alternatiu entre Arenys i Maçanet-Massanes, per tant, hauria de funcionar. I l'última informació que hi ha d'Adif és de fa 7 hores, que parla d'incidència solucionada, que els trens recuperen les freqüències de pas habituals. Per tant, com que tampoc hi ha cap portaveu de Renfe que surti
1: perquè
19: i expliqui
1: passat,
19: com estan
1: què ha passat amb el, amb el... Bueno, abans hi havia el... O no hi és, el Carmona.
10: Va plegar.
19: Sí, però no, jo ja no és portaveu.
1: No és portaveu?
10: No, però...
1: Doncs mira que ho feia bé, eh? Sí. Perquè...
19: Ho feia molt bé i a més hi era sempre i sempre donava explicacions.
1: Sí, no per això.
10: Les persones que ha aguantat més xàfecs, home, mai més ben dit,
1: home,
10: a Catalunya.
1: I a més,
10: eh?
1: Xàfecs capaç d'aguantar els ciclons tropicals.
10: Totalment.
1: D'aquestos ciclogènesis que estem vivint.
10: Però tinc el dubte de si ha marxat de l'empresa o està recol·locat en un altre...
1: Bueno,
10: un
1: allò altre... que fa l'empresa que l'han...
10: Noves funcions dins de Renfe, diu la Xènia.
3: Mònica, comentaves a aquest oient que ens ha explicat això, ens ha enviat una foto que hi ha a les màquines validadores dels bitllets un paper enganxat amb cel·lo que hi diu circulació interrompida esta mañana.
22: Oh!
19: Però això... El que...
3: A mà,
19: doncs,
3: eh?
19: És l'exemple a mà.
3: Sí.
19: Estupendo.
1: Va, doncs és
19: el, sort que he vingut amb bus.
1: És el tren de l'Oeste.
3: No, però això crec que us agradarà també bastant, aquest mail que hem rebut ara mateix de l'Ester Infante, que diu comentar-vos que els meus pares porten 3 dies sense llum i seguint. Quan li preguntem a aquesta noia on són els seus pares, és el carrer Beato Almato, que hi ha mig barri sense llum. Es veu que és una fase concreta. Els hi porten dient que tornarà la llum fa 3 dies i l'última notícia és que han anat a buscar una peça a Saragossa, que és la que estan instal·lant. Això al Coll, a Barcelona, al costat del Carmel i a la zona d'Horta. Per tant, diu, sembla una barbaritat per un institut com Barcelona, però no tenen ni llum, ni per cuinar, ni aigua calenta, ni carregar mòbils, ni res.
10: Sempre falta una peça, eh?
3: Sempre. Jo sé que era Alemanya, però es veu que no, que res a Saragossa.
10: Oi, ja és més a prop.
1: Ara, 3 dies de llum, ja pots anar llançant tot el que tens al congelador i a la nevera, eh? Vull dir que la... Diu una expressió, la... La cabronada és... És menor, però és... Clar, és que són molts diners que has de llançar. Vull dir, això t'ho ha de pagar l'assegurança, entenc, no ho sé. Bé, 3 minuts, arribarem a un quart de 6. Fem una pausa i saludarem Marc Poyato, que ja fa estona que s'espera.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Marc Poyato, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Albert Bassas, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Comencem amb aquesta compareixença, no roda de premsa, de Carles Puigdemont a Waterloo.
2: Sí, trencarà el seu silenci d'aquí a poc menys d'una hora. Des de Waterloo, l'expresident de la Generalitat té via lliure per poder tornar a Catalunya després que el magistrat Pablo Llarena hagi aixecat l'ordre de detenció que hi havia, també contra Toni Comín i Lluís Puig. Puigdemont explicarà d'aquí, com dèiem, una hora aproximadament, quins seran els passos que seguirà a partir d'ara. Anem fins a Waterloo amb l'enviada especial de RAC1, Laia Colomer.
4: Sí, serà una declaració institucional a priori sense preguntes que Carles Puigdemont farà acompanyat també de Lluís Puig i Toni Comín. De fet, Puig és aquí, a la Casa de la República, i s'espera que d'aquí mitjoreta arribi Comín. Veurem què diu l'expresident sobre el seu retorn, després que avui el Constitucional hagi ordenat al Suprem aplicar l'amnistia i Pablo Llarena li hagi aixecat l'ordre d'atenció. Pel que expliquen fonts properes a Puigdemont, però aquest retorn no seria immediat i s'esperaria que el Suprem li apliqui definitivament l'amnistia d'aquí poques setmanes, quan ja no hi hagi volta de full. Veurem si això es confirma en aquesta declaració institucional. És la primera vegada que Puigdemont parla en públic després de molts i molts mesos en silenci des de principis d'any, quan va convocar la direcció del partit a Perpinyà per la crisi de Rodalies. Fins ara sempre havia mantingut que no diria ni asa ni bèstia sobre l'amnistia fins que no fos el sac i ben lligat.
2: Des del Partit Popular vinculen la decisió del Constitucional sobre l'amnistia directament amb la convocatòria d'eleccions. N'ha parlat la portaveu al Congrés, Esther Muñoz.
5: Que el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía. Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía. En eso consistía la legislatura.
2: Per Pedro Sánchez, la sentència del TC serveix per tancar d'una vegada per totes, diu, el tema del procés i afavorir l'estabilització a Catalunya. Més coses, l'Audiència Nacional ha demanat al govern de Ceuta que li entregui la llista de trucades que hi va haver entre el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, entre els dies 27 i 30 de juliol. La magistrada que investiga el cas, Maria Tardón, ha fet aquesta petició, que qualifica d'urgent, després de la declaració que Vivas va fer la setmana passada com a testimoni. Segons va explicar, Vivas va intentar contactar amb Sánchez fins a 10 vegades els dies previs a l'entrada massiva i només va rebre resposta 3 cops a través del cap de gabinet. No va ser fins al dia 30 de juliol, el dia de l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta, que Vivas va aconseguir parlar directament amb Sánchez. I a Catalunya, les associacions que estan a favor de la nova variant d'Olot Les Preses diuen que cada dia veuen passar per davant de casa prop de 20.000 vehicles. Per això volen aquesta nova carretera, que evitarà travessar les dues poblacions per creuar la Garrotxa fins al túnel de Bracons. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
6: És un projecte ja aprovat per la Generalitat que té previst invertir-hi centenars de milions d'euros. Fins ara ja acumula tres contenciosos administratius d'Unió de Pagesos, Salvem les Valls i la Vall d'en Bas, tot per frenar una nova via que travessarà camps, un aqüífer i passarà a tocar d'una escola pública. Alguns veïns de Les Preses, però, han anunciat avui que buscaran assessorament jurídic per mirar d'accelerar-ne la construcció. Ho ha explicat el membre de l'associació Les Preses 2020-2030, Pau Terradellas.
7: Estem ultimant la contractació de serveis jurídics perquè ens puguem fer una defensa correcta en el contenciós amb l'objectiu de protegir la variant de Les Preses. I també en la defensa que faci la Generalitat de Catalunya.
6: I han anunciat manifestacions a favor de la variant que evitarà que per davant de casa seva hi passin

0: 2.500 camions cada dia.
1: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embusto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
2: I als esports, Leo Messi s'acomiada aquesta matinada de la selecció argentina en un amistós contra Benín. Serà l'últim partit de l'exblaugrana amb l'albiceleste, amb qui ha guanyat un Mundial, dues Copes d'Amèrica i un or als Jocs Olímpics de Pequín. Enviat especial de RAC1 a Buenos Aires, Roger Saperes.
3: Som a 8 hores pel partit, però Buenos Aires ja es prepara per viure una autèntica festassa que col·lapsarà la ciutat. El trànsit ja ho acusa, amb moltes retencions a les principals artèries de la ciutat, i d'aquí a 3 hores es tallarà ja tota la circulació als voltants del Monumental, que obrirà les seves portes pels aficionats a les 9 de la nit, hora catalana. Tot just ara també obre portes la Fan Fest, a pocs metres de l'estadi, on prop de 20.000 persones podran gaudir d'activitats i veure l'Argentina venint en una pantalla gegant. El partit començarà a la 1 de la matinada. Aquest comiat de Leo Messi de la selecció argentina el podreu seguir en directe a la sintonia de RAC1.
2: Abans, a 8:45, també juga a Espanya la Nations League amb 6 blaugranes: Lamine, Olmo, Pedri, Rodri, Cubarsí i Fermín, i el jugador de l'Espanyol Roberto visiten Croàcia amb el també blaugrana Livakovic, i s'espera que Lamine torni a sortir com a titular. Mentrestant, a Barcelona, Frenkie de Jong ha tornat a entrenar-se amb el grup després de 3 mesos de baixa. Es va lesionar el genoll dret durant el Mundial amb la selecció neerlandesa i avui ha fet una part de la sessió amb els seus companys. El dia que el COI ha anunciat els 7 països interessats a acollir els Jocs del 2036, amb 3 candidates europees: Alemanya, Hongria i Turquia. Les altres són Qatar, Corea del Sud, Sud-àfrica i l'Índia. Ara comença un llarg procés que es culminarà el 2029 amb la proclamació de la ciutat escollida. I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha endut aquest migdia el torneig de Tòquio després de guanyar el txec Jiří Šeka en 2 sets, el dia que el número 1 del món, Jannik Sinner, ha anunciat que no tornarà a jugar fins l'any que ve per fer net de la seva lesió al genoll.
4: I al temps, tenim ruixats poc importants escampats per força comarques i una tempesta a les Terres de l'Ebre que avança cap al Baix Camp i al sud del Priorat. Amb el pas de les hores, sobretot cap al final del dia, la pluja guanyarà protagonisme, primer al sud del país i després a les comarques de Barcelona i Girona, i en alguns casos amb intensitat forta.
5: Versió RAC1.
6: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
5: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
7: Tot i que arriba el bon temps, com fa un moment ens comentava aquí la companya, parlant de Clinitec, doncs arribi el bon temps, o arribi el mal temps, o arribin les pluges, doncs sempre està bé, doncs...
8: És agradable, sempre, doncs, per perdre una mica de pes, saps? Sí. Bueno, si és allò que dius.
7: O no. Bueno,
8: no, celebrem una festa. Mira,
7: no dic perquè si jo em perdo més, saps? Al final la bàscula tampoc marca.
8: Hauràs de passar 3 vegades.
9: Sí, ara.
7: Per això. Bé, que ens volies parlar de...
8: La gran festa del patrimoni cultural.
7: Ah, home, de què es tracta?
8: Això sempre és interessant. Mira, avui quin dia és? 6?
7: Avui 6, 6
8: doncs
7: d'octubre, sí.
8: 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees del Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya. 400, això de gratuïtes, això és interessant,
9: 400,
8: Concerts, passejades, jocs, tallers, senyor Marcelí, el que vulgui. Descobrint monuments, museus, jaciments en 200 municipis. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català. Per tant, una miqueta sortir de casa i fer una mica de cultura. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
7: No sé si Sergi Pàmies ha pres nota o no d'aquesta adreça. Què tal, Sergi? Bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda.
7: Ho has apuntat bé, perquè l'ha dit la Lluçà d'una manera
9: expeditiva. 400 activitats, m'he espantat.
7: Home, perdona, sí, sí. És que no te les acabaràs, eh?
9: No.
7: Qui, és que si no fa res és perquè no, és
9: sí,
7: perquè no
9: sí,
7: vol.
9: Sí.
7: Perquè no vols.
9: I tant. Perquè... Bueno, i perquè també hi ha la tele, que a vegades també
8: et distreu
9: una mica.
8: Això sí, t'hipnotitza, bàsicament.
9: Sí, però vostè, si no m'ha sentit, sempre diu que no fan res de bo.
10: No fan res de bo, eh?
7: Això sí.
10: Vas canviant
7: però
10: si, de
7: però
10: canal.
7: Si passa hores, eh?
10: Bueno,
7: si
10: perquè vas canviant de canal buscant.
8: Sí, noi.
7: Deixem-me preguntar al Sergi, per començar, tu que tens un telèfon, diguéssim, una mica del segle passat...
9: En tinc dos, eh?
8: Ep.
7: Bueno, tens el...
9: Tinc el de sempre,
7: el
9: vell...
7: I el nou, que seria smartphone, no?
9: Ara en tinc un perquè, clar...
8: Ja tens smartphone?
9: Sí, perquè la feina m'obliga.
7: Feina i família. Sí, sí,
9: les dues coses m'han obligat.
7: No, et volia preguntar, amb el vell, per entendre'ns, si t'arriben les alerts.
9: No.
8: Ah?
9: No, només m'arriben amb el nou.
7: Ah?
9: Perquè, clar, no té internet, el vell. El Nokia no té internet. És un telèfon que només reps trucades,
7: sí,
9: SMS,
7: sí.
9: I pots fer... I ja està, i no hi ha res més. I aleshores aquest, el no està connectat amb res... no pots rebre alertes. I, en canvi, amb l'altre sí que rebo les alertes.
7: Home, però això està... Vull dir... I amb quin va? Vas amb els dos alhora?
9: No, en general vaig només amb el vell. A l'altre el tinc al costat de l'ordinador.
7: Per tant, a tu els alerts aquests...
9: Si sóc a casa, les sento.
7: Ja, però ara suposem que estàs fora de casa. I ve una riuada i se't pot emportar.
9: Doncs no me n'assabento. Però, gràcies a Déu, fa 50 anys que porto la ràdio connectada. De manera que... per 50.000 mitjans,
7: veus?
9: Ja he sentit tots els avisos.
7: Veus?
9: Per ves tant, estic informat.
10: Veus? Ves dir el darrere.
8: Sí.
10: Ves dir el darrere.
7: Sí, no, aquí, aquesta, el gir no me l'esperava. Sí. No me l'esperava. Alguna és alert que t'hagi... Sí. Bueno, alguna alert, clar, si no escoltes...
9: T'he de dir que a mi encara em costa, sí, perquè, sí, clar, no domino molt els smartphones. Llavors, com que sento molt el soroll...
7: Sí.
9: Intento apagar l'alerta.
7: Sí.
9: I quan l'apago, desapareix de la pantalla el missatge. De manera que no sé de què és l'alerta. Això no està ben resolt.
8: No.
9: Perquè després...
7: Sí, a mi també em passa el mateix.
9: Després he intentat buscar... Sí.
8: Perquè si no l'has de llegir amb aquell so infernal. I
9: ara,
8: has d'estar llegint... Clar.
9: Segurament hi deu haver una manera d'apagar i llegir posteriorment el missatge.
7: Però vols dir que no s'apaga sol?
9: S'apaga al cap d'una bastanta estona. Però jo, a la que sento l'alert, apago. I quan apago, desapareix de la pantalla.
8: Bueno, pots recuperar, Sergi. O sigui,
9: com?
8: Se't queda a la pantalla, et queda...
7: No, que desapareix,
9: desapareix.
8: No, jo sí. Jo tinc allí com una cosa guardada, diguéssim.
9: Doncs al mi em desapareixen i com que sóc molt petós, no sé... No
7: sí,
9: sé,
7: sí,
9: no
7: jo faig igual que tu. Començo a tocar, ara. I llavors toques tant...
8: L'esborreu.
9: Sí. De manera que algunes...
7: Igual que el Pàmies, jo.
9: Algunes de les alertes, no sé quina és.
8: Clar, i ara no saps què has de fer. Si quedar-te a casa o marxar.
9: Per sort, repeteixo, la ràdio m'ha informat
7: ara,
9: molt abans.
7: Sí.
9: He sentit les dues hores de compareixences dels polítics fotent uns rotllos tremendos i, per tant,
7: les d'avui?
9: No, les de tots els dies.
8: Jo tinc el d'ahir a les 9:54,
7: diumenge
8: 10:52. Bueno, se'm guarden aquí tots.
7: Però com se'm guarden? No ho entenc.
9: A mi no se'm guarden.
8: Els tinc tots aquí.
7: Els apagues en el moment que
8: són? Aturar i llavors llegeixo.
7: Doncs a mi no se'm...
9: Què és aturar?
8: I diu allà. Jo clico damunt i para el so.
7: Sí, cliques i s'esborra ja.
9: No, però hi ha una tecla que diu... quan tu s'esborra, vaja...
8: Doncs jo els tinc aquí, els tinc...
10: No sé.
8: Com és?
7: Vostè,
8: tu també els deus tenir,
7: vostè home. Vostè no sap ni què li arriba, no?
9: No sé, si els tingués no semblaria idiota com semblo ara.
7: No, ja som dos idiotes. Tots molt tontos. Perquè a mi em passa el mateix. Jo
10: m'apreto
7: i us dic, hòstia, no sé de què anava l'alerta.
10: L'altre dia, que va sonar el telèfon del meu fill, que era el vàter, i va sonar... El vàter.
7: Sempre està el vàter.
10: Ell.
7: Sí.
10: I tenia el telèfon allà i va sonar l'alerta. I clar, com que no veia el que hi deia, vaig haver d'anar a buscar la lupa que tinc per llegir el diari.
7: Preciós.
10: I abans no vaig trobar la lupa. I havia marxat ja l'alerta. Ja.
7: Bueno, no, però l'alerta queda, és el que diu la Lluçà.
10: No,
7: l'alerta queda.
10: On queda?
7: Com valores la gestió de les alertes? Perquè no ha deixat...
10: No, la gent no està contenta.
7: La gent no acaba de quedar
9: satisfeta.
7: Jo trobo
9: que la gent es queixa molt perquè té relació amb el mòbil. O sigui, els que escoltem la ràdio, quan arriba l'alerta, ja hem tingut 700 alertes. Ja. I, per tant, jo crec que això té molt a veure amb el caràcter que s'està desenvolupant amb la gent que té mòbil, que es queixen.
7: Els molesta, els molesta.
9: I després no deixa de ser veritat que és una interferència, allò que va passar al Liceu, el que passa als cinemes. O sigui, si tu ets en un lloc que has aconseguit un cert silenci, una certa intimitat, és com si entrés a casa teva una horda de salvatges a molestar-te. Per tant, jo crec que hi ha un tema a resoldre, que suposo que es resoldrà amb el temps, que és aquesta invasió. Si tu, inclús la gent que està dormint, hi ha gent que té torns. Que és,
8: hi ha gent que té torns. Si, si, i es pensa que és el despertador.
7: Però, si és una, veure, però hi ha un concepte que, clar, o sigui, si és una alerta, les alertes és com una alarma.
10: Exacte.
7: O sigui, a veure, ha de cridar l'atenció, perquè si no...
10: Invasió, invasió.
7: Si és un... Bueno, això no, però si poses, si poses una, treu, Àlex, la que sigui, posa un re, un so, el que tinguis aquí al Dalet, el primer que et surt. Això, ara, per exemple, això. Dius, bueno, pues vale, han arribat dos missatges sí. d'aquest, diríeu, de Life's Score, per exemple.
8: Un, de què? Okay.
9: Què has dit?
7: Life Score.
9: Què és Life Score?
7: Veus, jo sabia que cauria en el... Cauria una, és una aplicació que també en resultats de futbol.
8: Ah.
7: Va, està bé.
8: Ah. Jo havia tirat cap un altre score, ara.
7: No, i... score. Life Score, sí, posa. Sí, i aleshores, sí. o també en saps... I llavors, clar, no t'hi fixes. En canvi, si tu poses, posa l'alerta. Hòstia! Què passa?
10: Sí, alerta.
7: M'entens?
10: Sí,
7: vull dir que sí. està ben trobada, aquesta.
9: Si tu estàs a punt de dir-li a la teva... a la noia que t'agrada, que l'estimes i sí. estàs a punt de demanar-li en matrimoni. T'has agenollat, ja. Estàs en el moment de màxima intimitat, has posat la música de Barry White sonant.
8: Barry White,
9: I de cop i volta sona aquesta alerta. En aquestes dues persones que estan en aquesta situació en un lloc segur, no els ajuden res. És a dir, que hi ha tota una part de la població que això li és imprescindible, important, i pot salvar vides, que és el que diuen tota l'estona. Això pot salvar vides. Però també te'n poden amargar vides, saps? Però ja tot... S'ha de resoldre, Toni. És un període de proves. I té relació amb el mòbil, repeteixo. Perquè els que anem amb la ràdio ens han dit 700 vegades el que passarà i el que hem de fer.
7: Clar, però com que la gent, molta gent, no escolta la ràdio, només mira el mòbil, doncs aleshores els envia una
9: Doncs que no es queixin.
7: Mira, ara, de fons, escoltem Barry White.
9: Clar, Barry White, el que ja veu. Fucking Music, es deia això.
7: Sí, Barry White, que vaig llegir fa poc, que va acabar molt malament.
9: Molt malament.
7: I va anar a viure a Alemanya, problemes d'alcohol, va acabar... És aquestes vides torturades, Barry White.
8: Vàries persones m'han enviat com podeu fer-ho, d'acord?
7: Bueno, ja ens ho mirarem.
8: No, és tan fàcil com pujar o baixar el volum.
7: Com llançar el mòbil per la finestra.
9: No, és que pujar i baixar el volum, no sé fer-ho. Perquè està al mateix lloc que s'encén el mòbil.
8: No està a l'altre costat?
9: No, està al mateix lloc.
7: Sí.
9: I aleshores jo apreto perquè se'm pugi el volum i se m'apaga el mòbil. O al revés.
10: Però vols dir que no ho vau comprar barat, tu?
7: No,
9: és un bon mòbil.
7: És un mòbil una mica... És un mòbil una mica mullet.
9: Samsung.
8: Per la gent que ho tingui una mica més fàcil, es veu que pujant el volum o baixant-lo, això s'apaga. I la Míriam Díaz m'ha enviat...
7: Sí. Calla, vinga.
8: Com recuperar l'històric d'alertes, i m'ha enviat un PDF, si el voleu, jo us el passo.
7: És que tampoc, tampoc n'he de fer res,
8: jo.
7: Tampoc n'he de fer res. Saps?
9: No. Encara estic aprenent a obrir PDFs.
7: Sí, saps? No n'he de fer res, jo, de...
8: Doncs deixem-ho estar.
9: Jo estic en una primera fase d'aprenentatge, vull dir que ja n'aprendré.
8: No, però... Tot el Xavi Pardo, el de
7: aquí, Matius, perdona, una pregunta
8: m'ha explicat això del volum.
7: Sí, el Xavi Pardo. Bueno,
9: el de les notícies, no? Sí. Les notícies pardes del matí.
7: Sí, a RAC 105.
9: Home, i tant, amb el Codina.
7: Sí, sí, i que Instagram està més desvestit que vestit.
8: Es fa fotos despullat, no?
7: Sí, tot el dia
8: va amb el... Es posa una albergínia.
7: Sí, tot el dia va amb el pinoclo.
9: Si jo no tindria èxit, ja t'ho dic ara.
10: No se sap mai, eh? Tot se despatxa.
9: No.
8: Pots posar un carbassó. Oh.
9: Sí, un cogombret d'aquells petits. Seria el més real. En fi, una esvergínia s'ha de tenir l'autoestima molt alta. Per posar una esvergínia, collons. No, això ni el Rocco Siffredi.
8: Bueno, és que es veu que el Pardo...
9: El Pardo... En fi, deixem-ho.
7: Les liapardes. Bueno, a veure... no, que parlaves amb un d'aquests articles que has fet relacionats amb els temps que corren meteorològicament parlant, vas escriure, no me'n cansaré de repetir-ho, el millor amic de l'home no és el gos, sinó la ràdio.
9: Home... Aquests dies ha sigut un festival.
7: Però la pregunta és, has tingut mai mascota?
9: No.
7: Però clar, aleshores no
10: pots comparar.
7: Ràdios.
10: Eh?
9: Però tinc uns ràdios.
7: Sí, però clar, però no has provat si realment el gos superaria la ràdio. No, clar, no. Ho dius amb...
9: Jo et puc assegurar
7: amb coneixement de causa.
9: En el meu cas, jo sempre defenso les experiències individuals. Jo porto 64 anys de ràdio. Continu. No hi ha hagut mai cap moment en què hagi interromput aquesta relació. Amb una mascota se m'haurien mort dos o tres gossos, com a mínim, clar,
7: perquè,
9: en aquest temps. Se m'han mort moltíssimes ràdios. Algunes m'ha fet molt de mal i, com passa amb les mascotes, m'ha sapigut greu. Sé perfectament, abans de que la gent comenci a trencar-me les cames, que l'efecte que es té amb un animal no es pot comparar per res amb el que pots tenir amb un aparell. El que jo intento explicar amb aquesta afirmació és que el factor de companyia que fa la ràdio és absolutament extraordinari. I com que he sentit i conec molta gent que té aquest mateix efecte amb les mascotes, els gossos, els gats, els periquitos, el que faci falta, doncs faig aquesta comparació, si tu vols, un pèl provocadora, portant-la una mica al màxim, però hi crec de debò. Si a mi ara em diguessis et traiem la ràdio, no escoltarà la ràdio, ostres, necessitaria buscar un psicòleg i fer teràpia.
10: Fixa't.
7: Per cert, ara que parlàvem de Les Aller, m'apunta l'Abel Canal que està previst, pel que sembla, es podria enviar un avís a les Terres de l'Ebre per temps violent. Hi ha tempestes molt fortes que ja deixen més de 70 litres.
10: Jesús.
7: És més, m'apunten que s'ha llançat ja. Aquesta alerta, aquest avís s'ha llançat a les 5:21. Per tant, és allò de les... És alert. Aquí no
9: ens ha arribat,
7: però
9: no
7: a les Terres de l'Ebre sí que s'ha enviat.
9: Doncs que vigilin i que prenguin les mesures perquè no els hi passi res.
7: Escolta, estaràs pendent aquesta nit del comiat de Leo Messi davant la selecció...
9: És molt tard.
7: Però és a la una de la matinada, tampoc és tan tard.
9: Home, a la una de la matinada jo ja estic en el primer son profund.
7: Però a quina hora vas a dormir?
9: 11:30. És sagrat.
7: Bueno, però pots allargar una mica, que avui...
9: No és una mica. A la una és una hora i mitja.
8: Home,
9: més.
8: Home, sí.
9: Ja no és una mica.
7: Bueno, però poses un parell de sèries.
9: No, el que faré és enregistrar-ho
7: i recuperar-ho demà.
9: Que això és una cosa
8: a dos
9: també...
8: quarts enclavats, vas al llit?
9: Sí, com a molt tard. A vegades 11:20 ja hi soc.
8: Ja està.
9: Ja hi soc. Però és un horari...
7: Perquè el pijama, perdona que entri en temes domèstics,
9: no.
7: a quina hora te'l poses?
9: O sigui, no, quan arribes... moment, sempre en el moment de
7: d'anar a dormir.
8: Sí. Què dius,
7: fas com el Marc Giró.
9: No, el Marc Giró va elegant tot el dia.
7: No, però el Marc Giró...
9: Jo vaig fer un pellingo tot el dia i, per tant, no hi ha cap diferència entre quan vaig normal i vaig en pijama.
8: Tu per casa
9: no
8: com vas? Com vas?
9: Ara, quan arribi a casa, em trauré les sabates.
7: Però vas vestit com ara.
9: Que és pellingo.
7: No,
8: és
7: correcte.
9: És
7: no, perdona, és... No, senyor.
8: No,
7: el Marc Giró també fa... No, perdona, que vas perfecte. El Marc Giró fa el mateix. Ell arriba a casa i es posa el pijama al moment d'anar a dormir. Exacte. Però hi ha molta gent que arriba a casa, només obrir la porta,
9: sí, home,
7: i els agafa com un peristaltisme, uns nervis...
8: A mi una mica això.
7: Que s'han de canviar i ja van per casa amb unes gomes,
9: sí,
7: amb uns xandalls ja horrorosos.
9: Toni, jo ja vaig amb gomes i xandalls horrorosos.
8: Ja hi va sempre.
7: No, però no se't veuen.
9: Ah, perquè tingué après a desenvolupar aquesta tàctica.
7: I clar, això, clar...
8: No t'agrada?
7: Home,
9: és que hi ha gent que va molt mudada, durant el dia, i va molt tibat, i amb corbata, i vestit, i llavors jo entenc...
7: No, però això
9: és una manera de treure's la pell.
8: Sí, home, sí.
9: Home, jo ho entenc.
8: Jo m'ho trec i em poso el pijama,
7: no? Sí,
8: no. És que em dona una sensació com de relax i de pau.
7: Jo, a casa, tenim la normativa, està establerta des del moment que et vam conèixer.
8: Es va,
7: no. A partir de la pandèmia ja vam deixar les sabates a l'entrada, això sí que es va marcar, però la roba no...
9: Toni, fins a la pandèmia anàvem amb sabates per casa.
8: Sí. De talons.
9: Sí, sí.
7: Bueno, fins que la sabata ja molestava i et posaves les sabatilles. Però ara ja és dictamen. Ja. Ara ja, vull dir, a partir de la pandèmia vam decidir sabates a l'entrar. I on sí que es manté...
10: La roba
7: fins a l'hora
9: d'anar a dormir. Sí, jo és el que faig.
7: Tu ets el meu.
9: A vegades sí que em trec la camisa.
8: Ah, ai, què et poses?
9: Bueno, sota porto samarreta.
8: Imperi.
9: No, imperi mai. Màniga curta. Sí, home.
7: Imperi, que li tens a clarar la...
9: Em fa vergonya. trobo que per portar samarreta d'Imperi o has de ser, o has d'haver nascut als anys 1920, això has de ser la bola
8: ser
9: negra,
8: James Dean.
9: O has de ser James Dean. És a dir, has de ser una persona com jo, una samarreta Imperi, està al límit de que vinguin els Mossos a posar-me una multa per persona mal aparcada. I en per canvi, tant, l'altra, la de Catlón, diguéssim,
7: sí,
9: la de Catlón de sí, mitja màniga,
7: sí, sí, sí,
9: aquesta, doncs...
8: Et dignifica.
9: Sí, sí, una mica Ferran Adrià.
7: Sí,
9: Ferran Adrià
7: sí
9: sempre va amb samarreta
7: sí,
9: negra
7: sí, sí,
9: de mitja màniga.
7: Sí que és cert.
9: I aleshores no sí el veus amb una samarreta sí, Imperi. La samarreta sí, Imperi... Sí. Mario Casas pot anar sí,
8: home,
9: samarreta.
8: Home, sí,
9: perfecte. Clar. Marlon Brando. Perfecte, sí,
7: Marlon Brando.
9: Ara, Fernando Esteso.
10: Quan era jove.
9: Fernando Esteso. I jo, ja... Fernando Esteso i jo és una altra categoria.
7: Mm. Eh? Per tant, tu tampoc deus ser, que això ho veig molt, sobretot ho he vist molt a l'estiu i fins i tot amb algun veí que tinc i tal, de dinar sense samarreta, o sigui, dinar a pecho descubierto.
9: Això només em va passar una vegada fa molts anys que vaig anar a casa d'un amic que era a l'estiu, feia molta calor, i jo ho duia una samarreta d'aquestes Ferran d'Adrià. I ell ens va fer, fantàstics a més, uns espaguetis amb bitxo.
8: I vas començar
9: i aleshores vaig començar a suar. I com que ell anava, la persona que em feia aquest fantàstic dinar, i des d'aquí el saludo cordialment i amistosa i afectuosament, anava, ella anava
7: sí, sí,
9: sense roba.
7: A pelo.
9: A pelo. Li vaig preguntar, et sap greu? Estava convidat en una casa que no era la meva.
10: No, i tant, i tant.
9: Li vaig dir, et sap greu si em trec la samarreta? Perquè la suor que em va agafar en aquell moment era molt, molt, molt important.
7: Però és curiós, perquè jo he vist aquest estiu que els homes
9: cert,
7: ho fan molt...
9: Espaguetis són bitxo inoblidables. Eh?
8: Bueno, sí. Ja, però quan comences a suar així...
7: Sí. No, però hi ha, hi ha un detall...
9: És l'única vegada que m'he tret...
7: Però hi ha un detall curiós. Amb els homes, que jo n'he vist molt aquest estiu, que s'estila cada cop més, allò, tot, des que es lleven fins que se'n van a dormir a l'estiu... sense res, amb el pit descobert.
8: No.
7: Però, en canvi, clar, amb les dones no.
8: No.
7: No van amb les tetes a l'aire.
8: O pots anar amb biquini o tal. Vull, però,
7: no, però és que no van. No. Llavors, és curiós això, que sí, o sigui, sí, els homes sí que els hi dona molt per anar ensenyant aquí a la pitrera, i en canvi...
9: Bueno, els hi dona tant... molt, o altres com jo tenen a bé no ensenyar-les.
7: No, bueno, molt pocs, eh? N'hi moltes... he vist molts aquests estius.
8: On els veies, pel carrer, vols dir?
7: No, a casa, als apartaments, que fan fins i tot una paella...
8: No, això no
7: m'agrada.
8: Una
9: barbacoa.
7: Barbacoa,
9: a moltes cases, on he estat, el que tenia més tetes era jo, eh? Vull dir que compta amb això. Compta amb això. Vull dir que a vegades no té res a veure que sigui home o dona.
8: Ja.
9: Eh? Les tetes són les tetes.
7: No, això, això sí que és cert. Bueno, deixa'm preguntar-te per una pel·lícula. Hem parlat de mascotes, hem parlat de... En fi, de moltes coses. I parlant de mascotes, hi ha una pel·lícula que és la de Brad Pitt, El corazón de la bestia, on Odín és el seu gos, no?
9: Sí, senyor.
7: Té un gos amb el que...
9: Ara,
7: passa
9: una relació brutal de... A veure, aquesta és una història de traumes. Tenim un ex-soldat que havia estat a Iraq o a Afganistan, un soldat d'aquests d'elit dels Estats Units, que era l'encarregat de cuidar i de tenir la relació amb el gos artificier. En aquestes comandos de l'elit militar,
7: sí,
9: hi ha gossos especialitzats en artificiers. Per exemple, en la pel·lícula Cronos, hi ha un moment en què ja tenen la sospita de que el terrorista està amagat dins de la botiga i un gos va a mirar si hi ha explosius. Doncs aquest gos és el que havia estat a la guerra amb el Brad Pitt. Passen els anys i Brad Pitt deixa l'exèrcit i se'n va a córrer món a llocs salvatges de la naturalesa. I va amb el gos, que a més amb el gos... té com una pota així ortopèdica. I és la relació aquesta que s'estableix entre el gos. Molt bonica, amb grans paisatges. Es parla de que el gos podria guanyar l'Òscar, en broma, perquè es nota que han fet servir més gossos. No sé quants, tres o quatre. I que això és molt habitual, també. Però que és aquesta relació íntima que s'estableix entre l'home, que ja no creu en res, que ja... tota la seva vida, que és una mena de bèstia parla.
7: I el gos hi creu?
9: El gos fa cara de... Com a mínim el seu amo hi creu. No sé si creu en la vida en general, ni té un sentit tràgic de l'existència, però en qualsevol cas sí creu en la relació que s'estableix amb el seu amo. Bueno, bonica, no està mal aquesta pel·lícula.
10: Això és com Ullal Blanc.
9: Ullal Blanc, o aquesta que havíem comentat fa unes setmanes, que es deia La constel·lació del perro.
7: Mira, un altre gos.
9: Que també hi ha un altre gos. Vull dir que això és molt habitual. Potser han detectat que la pel·lícula amb gos ben
7: funciona.
9: Més, funciona.
7: Ja t'entenc.
9: Perquè, bueno, ja
7: perquè amb gats
9: jo, si
7: no
9: la fes, la faria amb una ràdio.
8: Sí.
9: Jo aniria amb la ràdio.
7: Però amb ràdio, amb d'aquesta que penja el cordill amb l'auricular, això...
9: Lletja.
7: Això ja no s'estila, aquest tipus de ràdio.
10: Una pel·lícula...
9: Costa molt de trobar, Sí. I funcionen malament, les que hi ha.
10: Perquè... Jo tinc transistor, encara.
8: Jo també.
7: Jo me'n recordo...
9: Sí, però el transistor per anar pel carrer no és còmode.
7: Al Camp Nou, jo havia anat amb el meu pare i la gent anava amb transistors amb l'antena, transistors de mà, vull dir, de mà.
9: Bueno, sí,
7: de quatre dits, de petits, i amb el volum a tota castanya, i anar escoltant, que deies, bueno, aquest home què escolta? Perquè ja s'havia acabat el partit del Barça, però bueno, ell allà escoltant...
10: I l'antena que traia.
7: Amb aquest efecte, Sí, que perdien el
10: aquella
7: fil,
10: ruleta,
7: que,
10: dius,
7: que dius, bueno, no sé si busqué, no sé què buscava, si el Puyal o vés a saber. Clar, aquella època, però escoltava la resta, escoltava el que feien. Mm. Bueno, anem amb el plat fort, que no sé si ha estat aquesta del Corazón de la Bestia, o la nova pel·lícula del Tom Cruise, que suposo que ja saps que el titular és que no està recaptant. No està recaptant el
9: és collonut,
7: que havia de
9: això,
7: recaptar.
9: Com es creen missatges gairebé previs i antipaties i simpaties que no saps d'on venen. Perquè de la mateixa manera que hi ha fenòmens com la bola negra, no? Que ho té tot a favor, saps? No hi ha gent que estigui comptant els 10 minuts a veure si els hi ha anat malament o que li tingui mania a ningú. Mm. Però, en canvi, aquesta pel·lícula del Tom Cruise, hi ha la gent que li té mania al Tom Cruise. La gent que li té mania al director, que li tenen una mania... Brutal.
7: Per què?
9: Perquè és raro, perquè és un ególatra...
8: González Iñárritu.
9: Sí, perquè...
7: És de l'Iñárritu?
9: Sí.
7: I cau malament, aquest?
9: Cau malament. Perquè és mexicà, vés a saber per què. Però cau malament. Aleshores, el pobre aquest home convencen el Tom Cruise per fer una pel·lícula ambiciosa... Sí,
7: bueno, i diferent a tot el que fa.
9: Completament diferent.
7: Bueno, perquè, clar, no, sempre fa d'aventura.
9: Llavors fa una pel·lícula així, d'autor, una pel·lícula sobre el canvi climàtic, una pel·lícula amb discurs, amb una intenció, però amb els excessos habituals de l'Iñárritu, que són... és molt ciclotímic. Passa de la genialitat a la tonteria o a la cosa grotesca, amb molta facilitat. Però... Tu no has notat que en els últims dos dies hi ha com un entusiasme que estigui anant malament?
7: Sí, oh, i tant.
9: És a dir, hi havia ganes de que anés malament.
7: Sí. Tens raó, tens tota la raó. I si és amb Tom Cruise? Perquè, clar...
9: Se suma,
7: Clar, perquè molts hem defensat d'anar al cinema una pel·lícula d'aventura, sigui
9: Tom
7: el Top Gun o...
9: Tom Cruise ha salvat diverses vegades el cinema. Quan va haver-hi la pandèmia, va fer el Maverick i ho va salvar, i va omplir cines.
7: Però hi havia...
9: Literamania.
7: Exacte, bueno, estic d'acord.
9: Què fas, aleshores? Vaig a la pel·lícula. Mm. Arribes, has d'esquivar diversos retens de gent que et vol... amb matxets, que et volen atacar... I
8: et bloquegen.
9: Què vas a veure? I tu has de dir una altra. Has de dir la bola negra.
7: La bola negra.
8: Passi. Bueno, cuidado, també.
9: Passi. Sí. Però si dius... Digger,
7: no.
9: Com es diu aquesta pel·lícula, vés en compte. Mm. Vas a la pel·lícula... I resulta que la pel·lícula és molt bona.
10: Ai?
9: Ho he dit amb la boca petita perquè no em sortís pus de la boca mentre parlo. Resulta que aquesta pel·lícula és rodona? No. És excessiva com tot el que fa aquest home? Sí, segur. Però té coses absolutament sensacionals. I a més és actual, és valenta, és una paròdia satírica passada de voltes completament. El Tom Cruise fa un paper que, evidentment, no li donaran l'Òscar, no fos cas que li donés...
7: Que el mal acostumessin.
9: Sí. I és una pel·lícula molt bona. Què has de fer tu quan surts? Posar cara circunspecta i fer amb la boca... Això vol dir que no t'ha agradat.
10: Ja.
9: Per si de cas t'estan filmant, perquè podria ser que t'estiguessin filmant tranquil·lament, eh? El control en aquests moments és absolut. Llavors tu surts del cinema, vas buscant-te i quan arribes a la cantonada dius, hòstia, pues acabo de veure una pel·lícula que m'ho he passat molt bé, m'ha interessat, és molt passada de voltes en alguns moments, però és una molt bona pel·lícula. Vull dir que no en veiem gaires de pel·lícules com aquestes al llarg de l'any. Arribes a casa, què tal, d'on vens? Ah, he vist una pel·lícula molt dolenta. Em sembla que estarà molt malament. Saps? I ja estàs dintre
7: de
8: l'opinió general.
9: Del corrent.
7: Bueno, està bé.
9: Per tant, no ho dieu a ningú.
7: No,
9: digueu,
7: no ho direm.
9: És una bona pel·lícula.
7: Doncs mira, fas bé en dir-m'ho perquè, de moment, clar, amb tot el que he anat escoltant, ja no volia anar-la a veure, però després, home, el Tom Cruise sempre el vaig a veure i estava amb aquesta diatriba. A veure, hi ha una altra que es diu que l'he vist anunciada molt als bus, bueno, a les parades d'autobús.
10: I què fan?
7: A veure si ho dic bé. Verity.
9: Verity,
7: gràcies, Sergi. Això sí, protagonitzada per Anne Hathaway i Dakota Johnson, que és la que en el seu dia va fer...
9: Aquí tenim...
7: Què?
9: El clàssic, és a dir, si féssim un diccionari, el clàssic merdot. Però, saps de la mateixa manera que els iogurts ja posa natural clàssic?
7: Sí.
9: I tu saps que hi ha el natural i el natural clàssic, sí. que és el que prenies de petit. Uh-huh. Aquest és un merdot de dimensions... O sigui, perfecte. Si tu el fiques dintre d'un ordinador de merdots, tu dius un accelerador de partícules que acaba decidint si és un merdot perfecte
8: surt
9: o no.
8: Això.
9: Surt això. És un merdot. No hi ha res de bo.
8: Bueno.
9: Res de bo.
8: Ni l'Anne Hathaway, tampoc.
9: No, i aquí ve... Aquí dius, a veure, no pot ser que sigui un merdot tan perfecte. Resulta que l'Anne Hathaway ha fet, en els últims dies, en els últims anys, ha estrenat 3 o 4 pel·lícules. Pregunta, què ha passat aquí? M'he informat.
7: Ah?
9: Fins on jo sóc capaç d'informar-me, que és, si visc en un carrer, doncs 2 carrers a sota. Aquesta dona estava embarassada. O es va quedar embarassada.
8: Està a punt de parir, ara, crec.
9: Sí. Va dir, quan tingui la criatura, hauré d'estar 2 anys parat. Clar. Què faig? A fer pel·lícules.
10: Com una boja.
9: Truca al representant. Tete.
8: Qualsevol cosa,
9: el que sigui. Com menys feina, millor. Perquè les últimes pel·lícules que surt allà...
8: La de Oak Street aquella, que és un carrer que... Bueno, un poble que desapareix.
9: Aquella és la millor.
8: Aquella no para de córrer.
9: Però aquella és bona.
8: Sí, està bé.
9: Però em va fer una d'una actriu que és... Bueno, una cosa... Una marmellada, però d'aquelles sensacionals. I aquesta és un merdot. A veure, no passa res, hem vist merdots. Sí, vull dir, quan ens obrin en canal, ens facin l'autòpsia, detectaran una quantitat de merdots... que allò no se'l saltarà un torero. Però aquesta pel·lícula sí que, aviso, és un merdot. Vull dir que qualsevol persona que digui bueno, hi vull anar malgrat això,
7: de moment ens quedem amb Digger.
10: Senyor Pàmies, sí, vull fer una pregunta
7: a vostè
10: que sap de coses de cinema, perquè aquest matí he escoltat, me sembla, el Xavi Puig.
7: Xavi Puig, sí.
10: Sí. Que parlava d'aquesta pel·lícula, que ara tothom parla això de la bola negra, de tot això, i m'ha deixat com a pensatiu, a veure, és que no sé què treure, no sé on vol... A veure, escolti.
11: Què pensaria el mestre Parera de la bola negra? Ell era més de la blanca, la groga i la vermella.
9: Bueno, això és un homenatge al Nadal a tres bandes.
10: Al Nadal a tres bandes.
9: Vostè
10: és més de bola negra o de la bola blanca
9: del
10: mestre Parera.
9: Del mestre Parera, sempre. I hi havia un que es deia Dani, que també era molt bo.
10: Sí, que també ho feia molt bé.
9: Sí. Que era un gran jugador
7: Dani
9: de billar.
7: Dani Sánchez m'apunta aquí, l'Àlex. Sí que estàs al cas.
9: Sí, gran jugador de billar a tres bandes.
7: O sigui que ho seguíeu, això del billar a tres bandes.
9: El billar a tres bandes és l'últim esgraó abans d'arribar a Déu.
10: Exacte.
9: O sigui, tu vas camí de la perfecció divina i just abans d'arribar a Déu et diuen, mira, ja viu Déu, abans hi ha el billar a tres bandes. I el billar a tres bandes, les satisfaccions filosòfiques, emocionals, ètiques, estètiques, èpiques que et pot donar són úniques.
10: I enguany fa 100 anys que es va crear el Club de Billar de Catalunya. I es va crear a Barcelona, a l'Hotel Colón, i estava al soterrani.
7: Ves per on? Ara hem acabat parlant de billar. M'heu deixat descol·locat. Però
9: I la bola negra és una de les boles del billar americà.
10: Ah, exacte.
9: De forats. Ja no se'n parla.
10: Ja no és el mateix.
9: Ja no hem de continuar parlant.
10: No.
8: El de forats no, eh?
10: No!
9: Un billar que han de posar forats... Vull dir, no és seriós.
10: No, exacte.
9: No és seriós. El billar, a tres bandes.
8: És el de caramboles, no?
7: Sí. Doncs, el proper dia parlem... Bueno, veig molt posat, jo... No,
8: tots
7: no,
8: dos,
7: no,
8: no,
7: sí, sí, he quedat sorprès del coneixement del billar.
8: Jo només he jugat a l'americà.
9: Verd?
10: No, perquè ara n'hi ha de vermells.
9: Però, bueno, també n'hi haurà a topos, com els cirurgians, que van amb aquests gorros que sembla que hagin... que vinguin d'un carnaval. Clar, això no vol dir res.
10: I, perdoni, i l'snooker...
9: No, l'snooker és una altra cosa. Perquè, a més, té forats.
10: També té forats.
9: També té forats. És una altra cosa.
10: Hosti, però van inventar l'Índia, l'snooker.
9: Però, en canvi, i, senyor Marcelí, el billar francès, que és com es diu, a tres bandes? Sempre?
10: No.
9: Deixem-ho aquí, fem un cliffhanger.
7: Bueno, ens heu deixat? Escolta, Estorats. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies.
9: Salut.
7: Ara hi pensaré.
12: Versió RAC 1. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
13: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
15: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
16: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
15: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
16: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
12: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
7: Tenim ara mateix, abans de les 6 de la tarda, la compareixença en directe des de Waterloo, des de Bèlgica, del president Carles Puigdemont. A veure si tenim el sol, podem escoltar. Ara mateix encara sembla que s'estan disposant alguns periodistes i ens sembla que sí que estem en disposició d'escoltar-lo. Doncs, ves per on estava el faristol?
8: Sí,
7: i ara acaba de marxar, vull dir, ara que li posàvem el micròfon, ara se'ns n'ha anat. Això, tot això, Laia Colomer, bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Toni.
7: Però què ha passat aquí? Què ha estat això? Com es diu allò?
17: Diu que estan esperant que arribi el conseller Comín.
7: Bueno, és que...
17: No, mira, us explico què ha passat.
7: Bueno,
17: no,
7: clar,
17: no, la compareixença serà puntual, començarà de...
10: Mutis.
17: Tres minuts a les 5 de la tarda. Sí que pot ser que ha vingut a pels periodistes. No era la compareixença, les imatges que estàveu veient. Ens ha dit que serà puntual, per tant, a les 5 de la tarda esperem aquesta declaració institucional. Ja ens ha dit, sense preguntes, de Carles Puigdemont, que de moment encara no ha començat.
8: Ha sigut una cosa una mica estranya,
17: sí.
7: Bueno, jo l'hem vist sortir, donava la sensació que per això la teníem programada a les 6, dic, talla la publicitat, que hem d'anar amb Carles Puigdemont, però...
17: Falten dos minuts.
7: Per tant, què ha sortit? A saludar els periodistes?
17: Exacte, ha sortit aquí a parlar als periodistes, a explicar una mica com anirà aquesta declaració institucional.
7: Bueno, però
17: serà
7: a veure, com anirà,
17: doncs
7: sortirà, llegirà i ja està, no?
17: Exacte, sense preguntes, i sí que el que ens ha comentat és que un cop de quan passi d'aquí una setmana...
7: Ui, també falla...
17: ...definitivament, ja si fa una roda de premsa amb preguntes. De moment serà aquesta declaració...
10: És llarena, eh?
7: No, això,
17: com
7: això
17: anirà,
7: és...
17: i ens comentava...
7: Això és RAC1.
17: Toni Comín, que encara no ha arribat i una mica l'estan esperant.
7: Bueno, a veure si amb la nova direcció de RAC1, sí, aquest tipus de coses, a veure si les comencem ja... canviar, eh? Ja va ser hora, després d'un grapat d'anys que ens trobem amb aquestes situacions tècniques, potser que algun dia ens fem grans. Dit això, bueno, hem tingut un ace alert, Marc Poyato, que l'hem de situar a les Terres de l'Ebre.
4: Sí, estàvem pendents també que vingués l'Abel Caral,
7: sí,
4: a fer-nos,
7: bueno,
4: aquesta previsió meteorològica.
7: Potser està fumant un pitillet.
4: Però, és que aquest butlletí sembla dels despropòsits.
7: Bueno, és que no són les 6, clar.
10: És que hem anat massa de pressa.
7: Clar, i li hem dit al Sergi, no, em dieu publicitat. No, ja m'espero, perquè ara anirem a publicitat i ja sortirà. Sí, ha sortit Puigdemont, ha sortit a saludar. Doncs, a veure, Laia Colomer, a veure si... Hem pogut recuperar el som, Laia Colomer, o no?
18: Sí, crec que sí, no? Ara em sentiu millor?
7: Sí, ara millor. Bé, a veure què dura, eh? A veure què dura la transmissió. Dit això...
18: Exacte. Digues, Toni.
7: No, anava a preguntar-te, hem vist el Puigdemont que ha sortit, ha dit com anirà la compareixença.
18: Exacte, sí.
7: Serà a les 6 o haurem d'esperar que arribi Toni Comín?
18: Ens ha dit que serà puntual.
7: Val,
18: per
7: doncs,
18: tant,
7: mira,
18: encara que...
7: Sis.
18: Mira, ara veiem com apareix.
7: Doncs vinga.
18: En punt. I que començarà aquesta declaració institucional de Carles Puigdemont. Recordem, després que avui, aquest migdia, el Tribunal Constitucional hagi ordenat al Suprem aplicar l'amnistia i el jutge Pablo Llarena hagi aixecat provisionalment aquesta ordre de detenció. Escoltem Carles Puigdemont.
19: Gràcies per haver assistit.
20: De moment nosaltres, per això no tenim el senyal. No tenim el senyal de l'estreaming, nosaltres.
19: No el podem permetre fer d'una altra manera.
7: Ara ens arriba. Ara ja el podem.
21: Bona tarda a tothom.
7: Ara.
21: Us vull donar les gràcies per haver assistit de manera tan precipitada, demanar-vos excuses per no haver-vos pogut convocar amb més antelació, però les circumstàncies del dia d'avui no ho podíem permetre fer d'una altra manera. La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre. En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí. Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant, és inacceptable en una democràcia europea. El que dèiem el primer dia de la primera roda de premsa en arribar a l'exili a Bèlgica és perfectament vàlid 9 anys després. Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys. El primer, la defensa de les institucions i la legitimitat de les seves decisions en contra de tot intent de sotmetre-les al caprici repressor espanyol. El segon, la defensa política dels nostres drets fonamentals per aconseguir un marc jurídic que els blindi millor del que no estaven blindats l'any 2017, com són, d'entre d'altres, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el rebuig a l'extradició del conseller Puig que va decidir la justícia belga i que introdueix el concepte de grup objectivament identificable de persones, també la sentència que desautoritza el Parlament Europeu per haver-nos retirat la immunitat per raons polítiques i, naturalment, la sentència europea que avala la llei d'amnistia. El tercer, el caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada. I el quart, el manteniment del sentit polític de l'exili i, per tant, el refús a tot itinerari personal per resoldre la situació particular de cadascú. Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Tanmateix, no podem negar que, malgrat el fracàs de l'estratègia per extradir-nos i per fer-nos comparèixer davant dels jutges espanyols, malgrat el que és avui una clara derrota dels poders públics espanyols que ens han intentat portar davant d'un tribunal, inclòs l'encara primer ministre Pedro Sánchez, que s'hi va comprometre públicament, 9 anys de repressió han tingut conseqüències en tots els plans, en l'ordre personal i familiar, en el social i en el polític. Ha perjudicat els nostres projectes polítics que hem hagut de defensar davant dels ciutadans, sovint amb les mans lligades a l'esquena. El conseller Comín no ha pogut ocupar l'escó al Parlament Europeu, que es va guanyar netament a les urnes. El conseller Puig i jo mateix encara no hem pogut ocupar el nostre escó al Parlament de Catalunya. Hem hagut d'afrontar totes les campanyes electorals en una clara desigualtat de condicions, en condicions de greu anormalitat que han acabat tenint conseqüències en els resultats electorals. Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides. Per això avui és un dia molt especial per a totes elles, per les nostres famílies, pels nostres amics i per tota la gent que de manera incansable ens ha acompanyat i ens acompanya des del primer dia. Des dels voluntaris que ens proporcionen la seguretat que ni la Generalitat ni l'Estat han estat capaços de donar-nos al llarg d'aquests 9 anys, fins als milers de persones que han expressat i expressen el seu suport personal de totes les maneres possibles, cada dia, de cada setmana, de cada mes i de cada any. I mai, mai no ens han deixat sols. De manera que a totes elles els donem les gràcies, dediquem emocionats la victòria de l'amnistia. Moltes gràcies.
7: Doncs fins aquí aquesta compareixença de Carles Puigdemont, perquè recordem, no hi ha torn de preguntes, no hi ha roda de premsa, no hi ha res. Per tant, ara farà una mena de briefing amb els periodistes que els han fet anar a Waterloo, off the record. Però fins aquí el que hem pogut escoltar. Jo trobo que, home, en un dia com aquest, el més dins la normalitat, ja que parlem de normalitat democràtica, és poder fer un torn de preguntes, ni que sigui una per mitjà. Però bé, cada partit decideix la manera de fer i la manera d'executar. Doncs fins aquí, no, Laia Colomer?
0: Exacte, sí, fins aquí aquesta declaració institucional. Ja ens havien avisat abans que seria sense preguntes. El que sí que ha comentat és que un cop se li apliqui definitivament l'amnistia, per tant, el Tribunal Suprem, la decisió sigui més definitiva, doncs sí que farà una roda de premsa per contestar totes les preguntes que facin falta, però aquesta doncs ha estat la primera reacció de Carles Puigdemont a la decisió d'avui, tant del Constitucional d'ordenar al Suprem que li apliqui l'amnistia, com també de Pablo Llarena d'aixecar-li provisionalment aquest ordre de detenció. Ell no ha parlat en aquesta declaració institucional sobre el seu retorn. Donem per fet que no serà immediat, que s'esperarà aquí a Bèlgica fins, com dèiem, la decisió d'aplicar-li l'amnistia sigui definitiva.
7: Doncs, fins aquí aquesta compareixença de Carles Puigdemont. Laia Colomer, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé, fins ara.
7: Molt bé, bon viatge aprofitadíssim. El de Laia Colomer, perquè ha anat a posar el micro. Vull dir que està...
10: Però realment sentit,
7: és... No, sentit. Sí, no, bueno, com que la casa és gran, doncs vinga, doncs paguem el viatge. Alguna cosa més, Mar?
20: Sí, a aquesta hora estem pendents de les tempestes, principalment
7: sí.
20: De les que...
7: Sí, perquè tenim més alerta a les Terres de l'Ebre.
20: A les Terres de l'Ebre, per això tenim aquí l'Abel Caral, l'Abel.
1: Sí, perdoneu. Una, si ara tenia una mica de carraspera.
7: No, és curiós que la carraspera l'agafes quan vas a parlar.
1: Bé, perquè feia estona que estava callat, escoltant el Puigdemont.
7: No sé què us passa, que quan arrenqueu sempre teniu carraspera. No ho entenc.
1: La qüestió és que tenim tempestes a les Terres de l'Ebre, ho comentàvem fa una mica més d'una hora, que afectaven alguns sectors del Baix Ebre al nord de Tortosa. Han anat a més, han anat inflant, han aparegut nous rècords, nous nuclis de tempesta. Són calent, tenim rècords de pluja, però tenim aquests nuclis de tempesta que han anat avançant una mica més cap al nord. I ara mateix, tempesta forta que afecta al sud del Baix Camp, també sud de la Ribera d'Ebre, i aquesta pluja més intensa que teníem cap a Xerta, en aquesta zona una mica aigües amunt del riu Ebre, més amunt de Tortosa, tot i que encara hi plou, ha anat a menys. Però compte, perquè la cosa es va animant. Ja, a més, les properes hores. També tenim algunes tempestes entrant cap a la zona del Baix Segre, per tant, zones del Segrià, on les properes hores les tempestes també poden ser cap al sud de la Plana de Lleida, una mica fortes. I des de les Terres de l'Ebre aniran avançant al llarg d'aquesta tarda, vespre, que queda dia, cap al Camp de Tarragona, ja n'hi ha algunes cap al sud del Camp de Tarragona, i aniran arribant també més cap a les 9-10 de la nit a Barcelona i altres sectors de les comarques de Barcelona, les més intenses, costa, prelitoral central, i ja més tard també arribant cap a les comarques de Girona, sobretot cap al sud de les comarques de Girona. Ruixats aquí i allà poden aparèixer moltes comarques, però les més intenses, insistim, Camp de Tarragona, litoral central i sud de les comarques de Girona, ben bé fins a la mitjanit o una mica més enllà, i de nou ja tenim alguns registres de 70 litres per metre quadrat a algun sector del Baix Ebre, de nou en alguns casos fins i tot podríem superar els 100 litres per metre quadrat al llarg de les properes hores, en molts casos, insisteixo, cap al final del dia.
20: Afegeixo un apunt, i és que la justícia ha deixat en llibertat provisional els 11 detinguts ahir a Barcelona pels aldarulls que hi va haver després de la manifestació per l'habitatge. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia, estan acusats de desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. El jutge els ha deixat marxar, però amb la condició que compareguin els jutjats sempre que se'l requereixi. En total, els Mossos van detenir ahir 13 persones, dues ja havien quedat en llibertat, una d'elles és menor, i la resta són aquests 11 que han passat a mans de jutge aquest matí, els ha deixat també en llibertat provisional.
7: Gràcies, Marc Poyato. Tot això acaba d'arribar corrent. Arnau Vila, què? Us hem d'anar buscant a tots?
3: No, estava seguint la compareixença.
20: Doncs ja fa estoneta que ha acabat, eh?
7: Puigdemont, fa estona que ha acabat.
3: Sí, però vull dir...
7: Tampoc l'ha fet molt llarg. Sí,
3: però estic aquí.
7: A veure si espavileu tots una miqueta, perquè, nois...
10: Ui, estan com encantats. Hòstia,
7: un desaparegut, l'altre que no ve, l'altre dormint, el Puigdemont que no accepta preguntes. Vaya tarda, portem.
3: Però estic aquí.
7: Sí, estàs aquí perquè t'ha anat a buscar la Xènia Lobo.
3: Sí, això és
7: veritat. Estàs aquí, perquè si no, no sé què estaves fent. Perquè t'has adormit amb la compareixença del Puigdemont o què ha passat?
3: Home, molt entretingut.
20: Doncs, no dius que la seguies.
7: Que l'estava seguint.
20: Llavors has mentit.
3: No, l'estava seguint i precisament...
10: L'estava seguint i s'ha dormit.
20: I berenava.
3: No,
20: segur que estava berenant.
3: No, de debò que l'estava seguint atentament. Com allà a la redacció...
7: Bueno, va, anem del que parlarem avui al temps afegit. De què parlem avui, Arnau?
3: Doncs mira, avui, com bé saps, el dia... La matinada Messi, en cas catalana. Tenim el Roger Saperes allà per seguir aquest últim partit de Messi en la selecció.
7: Tal com és el Roger Saperes, potser que es quedi a viure a
3: Argentina,
7: eh?
20: Per què?
7: Home, perquè té adoració, addicció... És un friqui de Messi, eh?
10: Com un sant, eh?
7: Sí.
20: Què farà amb la canalla?
7: Està al llindar de grupi plàsting de Messi.
3: Està a la fanzona, eh, avui?
7: Per això t'ho dic, si és que no tornarà.
10: No.
7: Jo crec que el Roger Saperes es queda ja a viure a Argentina.
10: Sí, fent assados amb ells.
20: I estudiant psicologia.
7: Tot i que Messi torna a Barcelona.
20: Per això, llavors tornarà.
3: Home, i té feineta. A més, té un parell de clubs, vull dir que vulguis que no. I tot això ve perquè us fem una pregunta del dia... per avaluar una mica el sentiment general de la nostra audiència en relació a la retirada Messi de la selecció.
7: A veure,
10: és un traïdor?
3: Quatre opcions.
7: Aquesta pregunta, no m'ho hem formulat.
3: Primera opció, estic enfonsat. Segona opció.
7: Estic enfonsat.
3: No, és la primera opció de la pregunta. L'oient que vota està enfonsat per la retirada de Messi.
7: Perquè retira Messi. Ah. Bueno, retira de la selecció argentina, no retira del futbol.
3: Sí, avui avaluem estat d'ànim. Quatre opcions. Estic enfonsat, dia trist per al futbol, tant se me'n fot, o ja m'he fet del Cornellà i l'Aldenc. Són les quatre opcions de la pregunta del dia. Molts bons.
7: Perquè són clubs
3: que ha comprat.
7: Són clubs que ha comprat Leo Messi.
3: Més de mil i escaig vots ja a aquesta hora, amb una opció que guanya per damunt de les altres, que és tant se me'n fot.
7: Està guanyant el tant se me'n fot.
3: I després, avui farem un aprofitant que estem en aturada i que hem volgut estirar algun dels temes que ens fa il·lusió tocar, sobre la publicitat als camps de futbol.
7: Això t'interessa o tampoc?
20: Molt, igual que la retirada
3: de Messi. Doncs home, no em sembla bé. Perquè...
20: Una mica al mateix nivell, eh?
3: No sé si us heu preguntat mai... Moment, però deixeu que us ho vengui. Jo us ho venc amb il·lusió.
7: És interessant el que expliques.
20: Sí.
7: Mira, el Rocco ja l'interessa.
3: Com es gestiona el fet que surti O sigui, tota la publicitat en les pantalles LED, a l'estadi, per canvia, la televisió...
10: Allò enreda molt.
3: Allò ho fa una persona abans de començar els partits. Com hi ha algú que va als estadis, que ho munta, que ho prepara, que gestiona, exacte, la programació de què surt, quanta estona, en quin moment, i que tot surti bé i que en diferents països es vegi diferent. Tot això ho fan persones i avui ens ho venen a explicar.
20: Bueno, però és una feina, no?
7: A vostè li agradava abans la publicitat estàtica.
10: Estàtica.
7: Ofeant.
20: Penjada.
7: Festina.
10: Festina.
7: Bueno, era...

0: i el pal queia en diagonal fins a la punta.
1: I alguns estanys.
0: I aleshores la pilota quedava com al final d'empotrada, al final
2: que de... Que no la podies treure.
0: Que era, aquella porteria era molt més maca que les d'ara.
2: On vas a parar?
0: Que són com rectangulars, sí, no, que... i com una, sí, caixa. A mi m'agradava més, sí, la porteria que feia, sí, que descendia. Sí, sí. De l'època de Sadurní.
2: Sí, sí.
0: Aquelles,
2: sí,
0: porteries, sí, d'època, sí, de Sadurní, de Mora.
1: Encara en queda alguna, eh?
0: Veig que el Rocco està apassionat.
3: Home,
0: amb la
3: conversa. Home, és que expliqueu unes batalletes.
1: Perdona, però, sí, perdona, això està molt bé.
0: A veure, jo... El Rocco està mirant, què estàs mirant? El serial aquest?
4: No. Vols que et digui...
0: Valle Salvaje, estàs mirant?
4: No, vols que et digui el que estava pensant?
0: No sé què estaves pensant.
4: Que m'agrada molt aquesta camisa que portes a Pols.
3: Sempre pilota. És tan pilota?
4: Sí. No.
2: Pilota.
4: Escolta, doncs, quan no m'agrada una cosa, una vegada li vaig fotre una, perquè una camisa de flors que et deia que no m'agradava, i ara li estic dient...
0: Encara la tinc, aquella que no t'agrada.
4: Doncs llança-la, per favor.
0: No.
4: Però m'agrada molt.
0: No llenço res.
4: Però m'agrada molt aquesta camisa de...
0: No llenço res. Gràcies, Rocco Arnau. Ens veiem d'aquí re una estoneta. Ara entrem en matèria televisiva després d'aquesta pausa.
4: Tinc un safareig avui, Corpo/2cat, que Catalunya es quedarà gelada. Que es prepari...
0: No tindrà relació amb el cas. Gràcies.
4: Sí!
0: Home, doncs aviseu al Josep Montero, sisplau, perquè hem de parlar de... Perquè aquí hi ha una cosa que no entenc.
4: No, ara t'explicaré jo. La història és molt grossa. Val? La història és molt grossa perquè jo feia dies que m'estava ensumant que hi havia alguna cosa que no em quadrava. I vaig estar preguntant. No, tot molt normal.
3: Els imites?
4: I aquest matí he aixecat el telèfon, he fet un parell de trucades, i efectivament m'han explicat tota la història d'aquest concert en l'aspecte televisiu.
0: Clar, fem la prèvia perquè... Un moment, Josep Montero. Fem la prèvia perquè el 2cat va anunciar com a concert d'aniversari de la cadena...
4: Sí, senyor.
0: Transmissió en directe del darrer concert d'Oques Grasses a 2cat. I de cop i volta, jo, veient TV3, veig que anuncien el concert d'Oques Grasses i vaig dir-me...
5: Però aquest concert...
6: Si tu sabessis, tio...
0: Vaig pensar... Però aquest concert no el feien a 2cat. I torno a veure la promo a TV3 i dic... Per tant, fan el concert a les dues cadenes. Què ha passat?
6: Flipa.
0: Ara ho expliquem.
7: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105 emissora oficial.
8: Versió RAC 1. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Es pensaven que s'havia acabat.
13: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
14: I això no és cap escape room.
15: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
14: Merda, aquesta no l'esperava.
12: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
16: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així.
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Bonès.
19: RAC 5, 4,
1: 3, 2, 1...
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
7: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, DIP Salut.

0: CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
2: Mira, ja ve, recta final.
3: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
4: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
5: Un autèntic bochorno.
0: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursaderac1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
0: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: A veure, recordeu que tenim una cita, si el temps... com era aquella frase de... Si el tiempo...
2: Y... Lo permite. Ah, acompanya.
1: No. Si l'autoritat, si l'autoritat, ara ho recordo. Sí. Si, sol Bundó, ens ho recordaríem, aquest magnífic programa que esperem que torni a la 2CAT. El com si fos ahir.
3: Em sembla que va més tard aquest any.
1: Sí, aquest any. Crec que ens haurem d'esperar al gener. Mira que en sóc fan absolut del programa. Com es diu el programa?
3: L'any que vas néixer.
1: I dic com si fos ahir, imagina't si estic.
2: No, home, no, que això és la sèrie que em miro jo, eh?
1: Ah,
2: si
1: veus,
2: necessiteu res.
1: L'any que vas néixer.
3: Doncs, no, gràcies.
1: I potser es podríem trobar aquesta frase, perquè és de l'època de Nodo, de si l'autoritat i el tiempo lo permite.
3: Sí.
1: Doncs si fa o no fa, la cursa és això. Si l'autoritat, que crec que sí,
2: sí,
1: i el tiempo lo permite, ens trobarem el dia 18...
2: A l'11a edició de la cursa. A la Costa Brava, que això sempre és una meravella, anar a córrer a la Costa Brava. 18 d'octubre, Rocco, veniu a córrer a la cursa de 5 quilòmetres, tu pots, això,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, jo faig 10.
2: Oh, imagina't. Doncs la pots fer doble.
4: Mira, així.
2: La pots fer doble.
4: Arribo a
1: fer...
3: Però parant en alguns moments, eh?
2: Diem a peu, en un moto,
1: doncs apunta't aquest any allà... Sí. O vostè, senyor Virgili, podria venir amb aquella gent que ho fa, amb cadira de rodes.
5: Sí, amb el caminador.
1: Bueno, per què no?
5: Tinc un caminador amb rodes.
2: Home, tots,
1: però,
2: no? Amb
1: quatre rodes.
5: Amb quatre rodes, mi filo dalt.
1: I l'empenten i va sol, no?
5: Exacte.
1: Bueno, doncs miri, li aconsello que vagi a les Rambles, que farà el recorregut ràpid.
3: Sí.
2: Escolta, saps a qui se li atribueix aquesta frase? De
1: quina?
2: Si l'autoritat i el tiempo lo permite.
1: Sí.
2: A Cristòfor Colom.
5: Què dius ara?
1: No recordo que fos que vingués de...
2: S'atribueix a la famosa cita històrica de Cristòfor Colom. Home, ho acabo... Bueno,
1: això que és de la intel·ligència artificial.
2: Sí, clar, que pot ser... equivocat,
1: és igual. A mi em sonen altres èpoques. Dit això, posa'm la sintonia del rock. Ja estem aquí amb el... Val, ja estem amb la música dels Oques Grasses. Anem amb el concert, que aquesta prèvia que ens ha fet el Rocco Steinhauser,
4: sí,
1: al voltant de... concert que, en principi, s'hauria de veure a 2CAT i a TV3,
3: sí,
1: o no?
3: Sí, però vestim-ho bé, com Déu mana, amb la sintonia del safareig, perquè el safareig... Això és safareig 100%.
1: Estic veient qui t'està...
3: Sí.
1: Ja t'està...
3: Ja està.
1: He vist el nom de qui t'està amenaçant, eh?
2: Ui! Ah, què?
3: Però com ho pots veure, això?
1: Home, perquè ha sortit el nom al mòbil, al rellotge que portes.
3: Sí, sí. Aquests
1: que porteu rellotges analògics, digitals, es veu el nom de que us truca.
3: Sí. Endavant!
6: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.

0: veure, el tema és el següent. La 2CAT, jo ja feia dies que, el que dèiem abans, era estrany que tenint el concert la 2CAT també TV3 la faci, no tenia sentit res. Total, que parlo amb TV3, no, nosaltres també ho fem, no m'expliquen res. Dic, guau, molt bé, doncs d'acord.
1: Perquè, perdona, jo vaig pensar, això és una coproducció, 2CAT TV3... Sí. Com en el seu dia s'han fet algun tipus de...
0: Sí, el per concert exemple, de Palestina.
1: Concert de Palestina, que sí, crec que es va emetre pels dos canals.
0: Pels dos canals.
1: La inauguració de la...
0: Que també va haver una mica de merder, amb aquest
1: de la
0: cançó.
1: Torre de Déu, de la...
0: Sí. De la Sagrada Família, que es va fer...
1: Que es va fer, l'exterior ho va fer TV3, l'interior ho va fer...
0: Televisió Espanyola.
1: I vaig pensar, bueno, doncs, no sé, primer era per la celebració del 2CAT, de l'any del 2CAT, però veia que TV3 també sonava apuntant.
0: Bé, doncs... Com hi havia alguna cosa que em grinyolava, dic, vaig aixecar telèfons, i aquest matí m'hi he posat, i ja directament m'han explicat el què.
1: A veure.
0: La 2CAT comença a pensar què fer per l'aniversari del naixement de la 2CAT. I la coincidència del mes d'octubre, amb aquests concerts del Cas Grasses, que ja s'havia anunciat des de feia temps, i a més era el final, i que s'havia venut tot, dic, ostres... Això hauríem de mirar, de veure, de parlar amb ells. I es parla amb la gent que porta aquest concert, que és, finalment, el que físicament retransmeteix aquest concert, que és la productora del Roures. El Roures és el que, a nivell de gestió tècnic de tot el concert, ho gestionen ells. Vale? Després ja té Project també pel mig, però a nivell de televisió, perquè això...
2: O sigui, les càmeres.
0: Sí, les càmeres, els tècnics, el so. Tu bé. I la 2CAT, parlant amb ells, i diuen, escolta'm, ens interessa aquest concert, ens agradaria donar-lo en directe per l'aniversari. Ah, perfecte, perfecte, perfecte. TV3 també està interessat, en aquest cas, en donar el concert, però no en directe, sinó tenir-lo gravat ja, i ja l'emetrem un altre dia. Però això va ser una part de la direcció de TV3. Els hi diuen els Dupont en Dupont. Són dues persones de la direcció de TV3...
2: Que són iguals.
0: Que són iguals. Que els diuen així. Bé, i al millor la idea també era fer un documental sobre aquest concert, sobre el comiat, etcètera, etcètera. Però la idea era no emetre el concert en directe, sinó a l'estiu, quan calgués. Llavors, tot tira endavant, finalment, molt bé, el concert es fa per la 2CAT, i aquesta notícia de que la 2CAT... i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà. Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
2: Ui...
0: Enfadadíssima, no, el següent.
2: Fixa't.
0: Enfadadíssima, no, el següent.
2: Fixa't.
0: Entra en còlera.
2: Ella,
0: aquest concert s'ha de donar. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i ja s'ha de fer en directe. Ja us ho podeu muntar com vulgueu, però aquest concert s'ha de donar a TV3 i a la plataforma.
2: Jesús, Maria i Josep.
0: Total, que, clar, aquí la gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos, 3CAT, 2CAT, poseu-vos d'acord perquè nosaltres aquí, nosaltres encantats que us estigueu barallant per emetre aquest concert, però nosaltres no tenim res a veure. I al final, com... aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat.
2: Ah.
0: Aquí, raja de que TV3, al estar interessat, diu, bueno, doncs, nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. I al final, la 2CAT, doncs, no va tenir la prou força, no va dir, bueno, doncs, ho fem a mitges. Ho fem a mitges, que hem, sí, clar, si els altres també diuen que sí... I els que reporten el concert diuen que TV3 també d'acord perquè no et volen tenir problemes, etc etc. Doncs també que el donguin TV3. Clar, llavors, de la 2CAT, amb tota la raó del món, enfadadíssims i cabrejats. Home, això ho portem nosaltres del mes d'abril. I un cop més, segons m'estan dient de Televisió Espanyola, sempre hi ha pedres...
2: A les sabates,
0: per segons les coses que volen fer ells, ja van darrere per... això fora. Això nosaltres.
2: Fixa't.
0: Això no. Això ho compartim.
2: Fixa't.
0: O ho fem nosaltres o ningú. I llavors, això és el que ha comportat aquesta història de que, clar, és que s'han saltat el TN el dissabte. El TN sagrat a les 9 de la nit. Suposo que anirà abans, però clar, a quina hora? A 8:15? Però el concert comença a 9:15.
2: Exacte.
0: Què van a fer? Un mini TN? De 15 minuts perquè després ja publi... Saps? La 2CAT ha muntat un set dins de l'Estadi Olímpic, que ho presentarà la Montse Soto, i que, a més, em consta que estarà vostè.
1: Bueno,
0: Estarà...
3: Ah, sí? Tu també, eh?
1: He estat... Tot i que anava amb una altra... Sí, anava amb una altra localitat, però, clar, com que he de passar per aquest set, perquè estem els que estem a 2CAT, que... En fi, és un privilegi.
0: És privilegi, t'ho diràs.
1: Doncs,
0: no estaràs tu sol, només, perquè estarà, em consta, que també el Jordi Basté.
1: Home, clar, és que també...
0: Crec que el Xavi Rondó, també.
1: Suposo que vindrà la Nierga.
4: I
1: tots els...
0: Clar, perquè és l'aniversari de la 2CAT.
1: I presentadores que estan a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. No sé si vindrà l'Hurtado, vull dir, no sé, a veure qui va.
3: Quina veu tan maca té la Montse Soto, eh?
1: Sí, té tota la raó.
0: Me la trobo cada dia, venim cap a la ràdio.
1: Doncs sí, se'ns va dir, escolta, 2CAT fa aquest concert, farem un programa especial, i els que formeu part de la graella d'aquesta tardor, doncs esteu convidats-vos i esperem.
0: Sí. I el tema és que TV3 no hi ha espai en l'estadi perquè ells muntin un set.
4: Fixa't.
0: És a dir, no sé com faran ells tota la prèvia... introducció...
1: Ho faran a l'exterior, no?
0: Sí, perquè és que no hi cap, no hi caben, està tot pla, pleníssim.
3: I com és que no havies explicat això?
1: El què?
3: Això que està dient el Rocco,
1: clar. Bueno, perquè m'espero que ho expliqui el Rocco.
3: Home...
0: I ja fa dies, no sabia, però el que passa que anaves al... que estaves a...
1: No, perquè...
0: Estaves en aquest... en aquesta escaleta del programa
1: especial. No, perquè em van dir, escolta, podries venir... No, em van dir, el dia del concert dels Roques Grasses hi vas? I vaig dir, i vaig amb l'Arnau Vila, perquè jo...
3: Aneu molt junts, sempre van junts.
1: Abans dels concerts, dels quatre concerts de Gràcies, jo, seré sincer, no era un grup que no.
4: Ni Gràcies ni Primes.
1: I sí que és cert que després del concert que vaig veure al Palau Sant Jordi, que va emetre TV3, en aquest cas, doncs em van agradar tant que ara m'he enganxat a Oques Grasses. Mira va com va, això. Els he descobert com pleguen.
4: Bueno, que, bueno,
1: més val tard que mai. Més val tard que mai.
0: Sí.
4: Bé, aleshores, la Kefa està de TV3.
1: No, però ara ja deu estar, tranquil·la.
4: No!
1: No?
4: Bueno, no ho creguis.
0: Però clar, això qui ho ha negociat? Però com es diu, com dieu que això ja ho matarem en un altre moment de la temporada? Fixa't, això d'anar en directe, un esdeveniment com aquest, el comiat, totes les entrades venudes...
1: Deixa'm dir que, en aquest cas, no li falta raó a Roger Romà.
0: Home, clar. Però són els Dupont.
1: Jo no sé qui són, ni el Dupont ni el de Dupona. No sé qui són. Però aquí deixa'm donar-li la raó a Roger Romà. I felicitar el 2CAT, a la direcció de 2CAT, el Nolis i la Folguera, perquè es van avançar al 3CAT, que està... Però és, per mi és evident, és de calaix, que això 3CAT ho havia de fer. Però bé, en aquest cas, per tant, li dono la raó a la Rosa Romà. Estaven... No, passa que a TV3 és un clàssic que enregistren coses i aleshores se les guarden i ja les emetrem, ja les farem, i després que arriba un moment, un dia les emeten a l'estiu, que no les veu ningú, vull dir, aquest tipus de criteri, que jo crec que no l'entenen ni ells. Per tant, crec que amb això Rosa Romà té tota la raó. Ara, ja et dic, primer van ser els de 2CAT.
0: Bé,
1: què més tenim?
0: Els d'Oques Grasses estaran contentíssims perquè...
1: Per cert, deixa'm dir una cosa. Ahir va acabar la sèrie del Ferran Adrià.
0: Sí, senyor.
1: Amb molts bons números.
3: Jo encara no l'he vist. Súper, no? Està súper, no? Aquesta sèrie. La sèrie, gent.
1: Bueno, segons Bernat de Déu, està fatal.
0: Sí? Ostres! Escolta'm,
1: segons Bernat de Déu, a un tuit que va fer Paco Escribano, la va agafar i la va esmicolar com si fos un tortell de nata.
3: Ens la mirarem. Aquí.
0: Bernat de Déu.
1: Atenció a... No,
0: perquè el Francesc Escribano va fer... Si us està agradant Gènesi, no us podeu perdre demà l'enllaç, el desenllaç de l'últim capítol. És molt emocionant. Bernat de Déu.
1: Sí, no, on vaig quedar, dic, hòstia...
0: És una sèrie espantosa, amb un guió autènticament inframental.
1: No parla així, el Bernat de Déu.
0: Ja ho sé, però deixa'm vestir-ho.
3: Parla
1: més tranquil.
0: Deixa'm vestir-ho una mica. És una sèrie espantosa, amb un guió autènticament inframental.
1: Inframental, és impossible que digui inframental.
0: Inframental.
3: Ell escriu bé, diguéssim.
1: No, ah, sí, sí, que és bé. Autènticament inframental.
3: Inframental.
1: Sí, sí, inframental.
0: Ho comparteixo amb algun dels actors participants.
1: Busca què vol dir inframental, sí, sí, perquè no...
0: Que t'hauria de caure la cara de vergonya, Francesc. T'hauria de caure la cara de vergonya. Jesús. Però bueno, què ha passat aquí? Hi ha alguna cosa que no sabem?
1: Però hi ha alguna cosa que no sabem de la sèrie, de la trama?
0: Home, és que aquí hi ha actors participants que comparteixen que la sèrie és espantosa.
1: Actors de la sèrie?
0: Home, qui ho diu?
1: No, on ho diu?
0: Aquí.
1: No, ho comparteixo amb alguns dels actors participants. Ah, que ha parlat amb molt... Perdó, no sé si... Que alguns dels actors participants...
0: Li han dit, al Bernat, sí, que ells pensen que la sèrie és espantosa.
1: A veure, bueno, no ho sé.
0: I que han deixat la imatge del xef Santa Maria, que en Pau descansi, sí, no gaire bé. Jo he vist algunes piulades de gent que el van conèixer en el seu moment, sí, i que van conèixer aquella història i que no estan gaire d'acord amb una mica la imatge que se li ha donat al xef.
1: A veure,
0: que la família hauria d'haver reaccionat.
1: La família quina?
0: De Santa Maria.
1: Però si ja van reaccionar, perdona. Si, a veure, un moment, si avui precisament hem estat parlant d'això precisament en la reunió i hem parlat d'una trobada que es va fer...
4: Sí, com un homenatge.
1: Al restaurant del Nando Jubany, una trobada... que la va organitzar el Nando, que s'hi van trobar els fills, la vídua, si no recordo malament, del xef Santi Santa Maria, i els fills del Santi i la filla. Van llegir un document de reconciliació, i en aquesta trobada hi havia el Ferran Adrià, és a dir, que s'han llimat, o sigui, bueno, que s'han acostat a les dues branques. Sí que és cert que en aquella època...
4: Esclar, el que retrata ha de retratar allò.
1: Clar, en aquella època...
0: I que s'han deixat moltes coses, que s'han deixat moltes coses suculentes, sucoses que hi havia.
1: Bueno, clar, però és que hi ha moltes coses que no es poden explicar.
4: Home, esclar.
0: A nivell...
1: A tots els nivells.
4: A tots.
1: Clar.
0: Tu en saps algun?
1: Sí.
3: I... A quin nivell
1: en saps? Pues a molts nivells no es pot... No, vull dir...
3: Bueno, coses personals
1: exacte,
3: o...
1: Exacte, bueno, coses que entenc que la sèrie, doncs, no han acabat de... No han pogut explicar.
3: Doncs ja està.
1: Ara, com a sèrie, a mi m'ha agradat. M'ha sobrat de la sèrie...
0: El què?
1: Perquè no sigui dir que no. A mi hi ha una... O sigui, hi ha la història del Bulli... Però hi ha una subhistòria d'un restaurant que és els Cardellac, no? Sembla que és... Can Canavac, gràcies, Àlex. Can Canavac, que a mi... O sigui, no m'ha interessat res des del primer moment, perquè és fictícia, o sigui, és inventada, no interessa, ocupa minuts, t'estorba, i dius, sense aquesta, tota aquesta subtrama del Can Canavac, que és un restaurant inventat, pues, en la sèrie hagués estat igual de bé i no calia tota aquesta subtrama de Can Canavac, que no ens ha interessat a ningú dels que veiem la sèrie.
0: No, és veritat.
1: En camp, no
0: m'ha interessat a mi.
1: A mi m'importa què aporta Can Canavac. Si fos, mira, el restaurant d'un altre, d'un tercer, no sé, què et diré jo.
0: Feia molta mandra.
1: El Carles Gaig, o la Ruscalleda, o algú d'aquell moment, vale, però Can Canavac, a mi que o sigui, no aportava res. Això jo crec que ha estat totalment sobrer. Ara... La història del Bulli, com va créixer, com es va desenvolupar... Bueno, per fer-te una idea, crec que està bé. I després hi ha una cosa que sí que retrata, que és el que es va viure. I això ho vam viure nosaltres, perquè en aquell moment el Ferran Adrià col·laborava al Versió RAC1 i vam viure quan el Santi Santa Maria va publicar el llibre de La cocina al desnudo i va explicar... que els plats de l'Adrià, bueno, doncs feia que la gent que anava al Bulli, doncs després es trobés malament. És a dir, que aquí hi ha moltes qüestions a tractar. I a
0: o sigui que ja s'han deixat molta cosa, veig.
1: Home, sí, es van deixar molta cosa. I després, bueno, tanquen el Bulli d'aquella manera, vull dir, hi ha un dia que el Ferran, que l'entén perfectament, hi ha un moment que diu que vol tancar-lo, el Juli desapareix també d'una manera una mica misteriosa i després, bueno, la relació amb l'Albert Adrià, que també tot és estupendo. Bueno, pues, aquí te quedes la cosa. Recordo una entrevista de l'Albert Adrià quan va marxar del Bulli al Periódico, que crec que li va fer el Pau Arenós, que jo vaig quedar estupefacte amb tot el que explicava. però, bueno, clar, la sèrie entenc que han volgut fer...
3: L'han dulcificat, doncs, diguéssim.
1: Bueno, vull dir, no, clar, no pots explicar-ho tot.
3: Clar.
1: No sé què en pensa d'aquesta sèrie, Carlos Arguiñano.
5: Quipa,
1: què
5: passa?
1: Què tal, com estem?
5: Aquí sois unos pesados con el Ferran Adrián.
3: Sí, eh?
0: I cada vegada que entro al supermercat on vaig jo, veig la cara del...
5: Sí,
0: a tot arreu, tot el dia va venent de tot.
5: Peix, però dic que és el
0: Lidl.
1: És que ho ven tot.
5: Claro. I tot
0: sabroso, sabroso, sabroso.
5: Fresquíssimo i de la huerta.
0: Sí. Aquest supermercat ara vol anunciar-se aquí al programa.
5: Vaya doncs tostón, vaya tostón de series. I és que no hi ha qui la vea. És més densa que una tarta de queso de la viña. Si li hubiesen puesto algún chistecito de los míos, al menos hubiese quedado un poco más divertida. Pero si es que el Ferran Adrià había que subtitularlo, para entenderlo, parecía de Murcia. A ver cuándo hacen una serie de mí y de mi familia.
1: Bueno, sí, perquè tu has col·locat tota la família allà,
5: també. Mi hijo, mi hermana...
1: La teva germana amb los pasteles.
5: El Bricomania...
1: Però aquest era, familiar teu.
5: I el otro.
1: Però el teu fill sí que també l'has col·locat allà.
5: Claro, hombre, nosotros hacemos cocina de verdad, no como el Ferran Adrià, que solo sabe hacer esferificaciones y cocinar con nitrógeno, pero si eso es para las verrugas y encima gases tóxicos. A ver...
1: Això no és veritat i això va quedar palès...
5: Hombre, si estava la gente con diarrea tres días.
1: Algú perquè s'atiborrava o menjava massa.
5: Quiero
4: repetir, No
1: donaria el mateix...
5: 300 euros por los gases.
1: Bueno, dic, no seria el mateix una sèrie del Arguiñano que una sèrie, en aquest cas, del Ferran Adrià.
0: No.
1: Però, home, perquè el Ferran em va marcar una època, sí, que recorda el seu lloc.
0: Que,
4: va canviar la cuina.
0: Escolta'm, que per cert, el jefe d'aquesta sèrie, que és el Toni Soler,
1: sí,
0: ha explicat que se'n va del Barri Gòtic, eh? Ha sentit la notícia?
1: Bueno, pues que se'n vagi.
0: Ara?
1: No,
0: ho dic,
1: no.
0: Ho dic perquè...
3: Però això és notícia, vols dir?
0: Bueno, l'Ara ha fet una peça d'això, i el Nacional també.
3: Bueno, però un moment,
1: per denunciar el que està passant al Barri Gòtic.
3: D'acord.
1: Per això ha fet la peça, per denunciar l'estat en què
0: està el Barri Gòtic. És que el Lluís Bozzo, va estar l'altre dia amb cita prèvia a BTV, i li van preguntar per Barcelona, el 4, i va dir això.
6: Tu ara, com dèiem, vius a l'Ametlla del Vallès,
0: sí,
6: tu ja no estàs a Barcelona...
7: No, però gens, eh?
6: Per què gens? No t'agrada gens Barcelona, eh? Ja no la reconeixes.
7: Se m'ha convertit en un lloc hostil. No em costa baixar-hi, em costa... Està tan diferent de quan... Jo hi he viscut tota la vida, eh? Mm. Però ara ja fa 7 o 8 anys ja ha canviat molt. Imagineu, jo... La meva joventut amb lo dels Lluïsos assajàvem fins a les 12 de la nit allà als Lluïsos, no? I jo tenia 14 anys, 15. Mai a la vida a casa meva es va plantejar si podia haver-hi alguna trava de tipus de seguretat, tot això. Mai a la vida. Tots, nois i noies, anàvem a la plaça del Nord. Jo vivia una miqueta retirat de la plaça del Nord. Tenia gairebé un quart d'hora caminant, no?
0: Però, clar, el Toni Soler aquí va dir que, cansat de que el barri ha perdut l'essència...
1: Llegeixo el que va dir el Toni Soler. Perquè, clar, a veure si encara tindrem aquí, que no tinc ganes de tenir més incendis dels habituals. Després de 25 anys marxem del Barri Gòtic amb moltes ganes d'obrir una nova etapa. La lletreta que m'heu enviat també...
3: És
1: de Lilliput.
3: Jo ho veig, amb molta recança.
1: Sí, tinc el text, però el text és de mosca. És impossible de llegir.
3: Pel que deixem enrere.
1: Silenci.
3: Amb molta recança pel que deixem enrere, pels records compartits, pels moments únics viscuts en família, amb amics i veïns.
1: Ah.
3: No ho oblidarem mai. I ara, diu, és cert que ens sentim una mica foragitats d'un barri que cada cop més s'ha entregat al monocultiu turístic, on costa ser barceloní i català i sentir-te a casa. Ens sap molt de greu perquè el Gòtic està ple de veïns que estimen el barri i mereixen que la ciutat doni resposta al seu compromís. Malgrat tot, marxem perquè volem i sabem que això ens converteix en uns privilegiats. A tots els veïns, botiguers, amics, una abraçada ben forta...
1: És un comiat del barri.
3: I fins sempre.
0: Se'n va més a dalt a viure.
1: Bueno, no sé,
3: escolta.
1: Com si...
0: És que, perdona, és que... Escolta, no es pot dir res. Se'n va més a dalt a viure, doncs ja està, doncs endavant. Si ens ho pot permetre...
1: Fa un comiat del barri. Bueno,
0: si ens ho pot permetre...
3: Ja, bueno.
0: Bé, escolta'm...
3: Ja, és un privilegiat, que se'n va perquè vol, Rocco, que molta gent se'n va perquè la fan fora, eh?
0: Sí, sí.
3: No, és que aquest és el problema
1: aquí,
3: real,
1: aquí,
3: eh?
1: Aquí, està, aquí està. Aquest és el fet.
3: Ara.
1: Aquest és el fet. Home. Que ell se'n va perquè vol, exacte. Clar, però hi ha la de gent que la fan fora perquè, no, perquè no poden pagar home. El lloguer.
0: Just. Escolta'm, vols que parlem del tema de les sabates de la Raquel Sans, o no?
1: Sí, home, i tant. Ho dic perquè...
0: No hi ha debat. No hi ha res.
1: Bueno, no hi ha
0: res. Ella porta tota la vida... anant amb aquestes sabates, sigui una mica més alt o més petit, però
4: sabata
0: hi ha
4: plana.
0: Llibertat...
1: No, si no és un tema de debat. És una qüestió que, després del seu accident...
0: Sí, però és que abans del seu accident, ella anava també...
4: Amb sabata plana.
0: Amb sabata plana.
1: Plana, plana com ara, no.
0: A mi em diuen que sí.
1: Bueno, pues a mi...
0: El que passa
1: que
0: a vegades...
1: m'han dit és que ha demanat que a partir de l'accident a la travessa... que es va trencar el turmell amb dos o tres... O sigui, que es va tenir una lesió forta.
0: Dins del programa.
1: Ara de...
0: Dins del programa, no fora. Com
1: no, dins. Sí, sí, és sí. Que ara, perdona, és que la promoció que estan fent ara de la travessa...
4: Se la veu per
1: terra. Surt la imatge que s'ha fotut, que està per terra i s'ha fet mal.
4: Sí, sí.
1: Que no fos en aquell moment. O sigui, estan venent això. O sigui, sí, a veure, sí. Que no ens m'hem mal dit.
0: Sí, sí.
1: I que va estar de baixa dos o tres mesos perquè estava fent la travessa. L'hauria d'haver fet. Això ja és una qüestió de 3CAT i de la senyora Romà que ho decideix tot.
0: No, però no crec que sigui ella que decideix. Això és el que la trava, que al final li va deixar marxar. I això després... Dins de la casa va haver un debat amb aquest tema i hi havia gent que estava... suposava que la Raquel fes això.
1: Bueno, però això és com un futbolista que el deixes agafar una moto i que vagi a fer...
4: O una bicicleta.
1: I que vagi a fer motocross. El deixaries... El deixa la normativa o no? Perquè pot passar el que va passar, que després et queda sense Raquel Sant 3 mesos. Pues ja està. Ara, vull dir, no sé, s'ho faran aquella casa. Però el que vull dir és que el que ara es parla molt del calçat de la Raquel Sans, doncs un dels arguments és aquest, que ara no pot portar talons. Perquè,
0: entenc jo, perquè ha d'estar una hora presentant l'Instagram.
1: Ara, jo, amb la dinàmica en la que estem, jo crec que el proper pas ja a TV3, als Telenotícies, és que presenti el Telenotícies amb roba de pijama. O sigui, jo, els que fan el TN, que surtin en pijama, a punt d'anar a dormir, sí, o amb xandall còmode.
3: Empatitzaries més, també, des de casa.
1: El xandall que portava el Pàmies, sí, que és un sí, estupendo, amb goma, que,
3: ho ensenyat,
1: que
3: sí.
1: Tu et pots anar engreixant i no te n'adones, perquè la goma sempre va cedint i és igual, doncs jo crec que hi ha el proper pas, i fins i tot que s'hi posin el llitet,
4: sí, sí.
1: Perquè quan acabin el TN ja. Els vegis ja tapar-se i anar a dormir. Estem ja
0: sí, sí.
1: En aquesta... I al migdia, pues, uns pantalons, que et diré jo, sí, pues, d'estar sí, per casa.
3: Sí, còmode,
1: d'estar
3: còmode.
1: Per casa, una cosa home, sí. Còmode, sí. Xancletes,
3: home.
1: I escolta, i la cadira que sigui de platja.
3: Estiradets com vostè, senyor Marcelí, estirat per aquí.
1: I escolta, poso... això sí que fa, sí. Fa més quotidià
4: sí, sí,
1: i més,
4: sí,
1: sí. Sí. Més lligat al dia a dia.
0: Sí, perquè... estan d'acord amb tu.
4: Van començar a treure la corbata, doncs
1: no,
4: tot
1: perquè,
4: fora.
1: Escolta, oi que hem d'anar com la gent com va al carrer?
4: Exacte.
1: Sí, però
4: home,
1: només sí. Has de veure la gent com va al carrer. Si la gent com va al carrer, la gent es tapa, no es vesteix.
4: No.
1: La gent es tapa.
4: El primer
1: drap que troben, pum, se'l posen. Ja s'hi acaba fins i tot el contenidor, agafen tota la roba que hi ha fora el contenidor, que és un clàssic, es posen el primer i ja està. Ja tenen el dia tranquil.
4: Sí,
1: pues a TV3 ha de seguir els Telenotícies aquesta línia, la línia del drap. De tapar-se amb
4: draps.
1: I ja està. I si sí. No, pues, et dic... jo crec que trobo a faltar sí. I que portin uns Mickey Mouse, una sí, coseta sí, mona... Sí.
3: A Felpadet, quan ve més l'hivern.
1: A Felpadet, amb un polar. Sí. Que surtin amb polar, això. Perquè fa fred. Que, dir, jo no sé què
4: i un estrellacaps. Jo vaig amb un estrellacaps
1: també,
4: amb la borra.
3: Vostè se'l posa?
4: Sí.
0: Deixa'm comentar-te que...
1: I a més, el Mauri amb unes manoples.
4: I tant.
1: A l'hora de fer els mapes,
4: els
1: amb unes manoples.
4: Que fessin llum.
1: I la Raquel Sans, que li posin pantufles, que està al llindar
4: ja.
3: Doncs ja està.
0: Que, per cert, hi ha hagut, dins de la casa vam comentar l'especial informatiu que vam fer dissabte, que alguns explicaven, vam deixar la Raquel, la van deixar abandonada fent un programa amb una canya i dos espardenyes.
1: Sí,
0: eh?
1: Bueno, però això és
0: ella i l'Eloi Cordoní.
1: Però sí. Això és cada cap de setmana.
4: Sí.
0: En l'especial aquell de les pluges, després
1: això
0: del TN.
1: Això és que em consta, per part dels serveis informatius de 3CAT...
4: No hi ha ningú.
1: Que els caps de setmana no hi ha ni l'apuntador. I el 324, bueno...
4: Va de miracle.
1: Ens van prendre el pèl amb tot el canvi dels decorats i tot això, però
0: estan
1: sota mínims. Perquè la inversió de l'empresa és en produccions externes, no en internes. I això...
0: I també altres... I hi ha la plataforma. Hi ha la plataforma.
1: Que...
0: Hi ha la plataforma. Tota la plataforma.
1: Però és el que t'estic. Produccions externes a la plataforma, però el que és serveis informatius i tot això, doncs pues, tant se'l fem.
0: Per cert, deixa'm de felicitar, donar les gràcies al Ramon gràcies. Pellicer, gràcies. Perquè el diumenge va comptar amb la Mònica Usart en l'especial que va fer també del Vèrtex, que va tenir a la Gemma i a la Mònica Usart en el programa.
3: Les gràcies per...
0: Perquè l'han convidat.
1: Per convidar-la. Ah,
4: per sí, comptar amb algú de
0: sí, sí. Sí, sí.
1: No tots, perdona, no tots, no tots no, no, els presentadors no, tenen sí, aquesta sí. valentia. Eh?
0: No, no.
3: És que com que he pensat que hauria de ser normal, per això hi
0: entenc. No. Quan van fer el llibre la Mònica i la Gemma, la Gemma va fer la promo TV3. La Mònica no la van trucar. Parlo ja del seu moment.
1: Bueno, escolta, doncs
3: jo tinc unes cosetes ràpides per dir-vos. Inframental, recordeu.
1: Ah, sí?
3: Inframental no s'ha recollit al diccionari de la Reial Acadèmia, però de la Reial Acadèmia ni el de la llengua catalana. Val? Però és fàcil, perquè és infra i mental. En sentit literal seria allò que està situat per sota del nivell mental o que implica una capacitat intel·lectual o consciència reduïda, inferior o bàsica. L'altra cosa que...
1: Bernat de Déu, són paraules majors, eh? O sigui, arribar al nivell del Bernat costa. La prova és que hem tingut que buscar la paraula.
3: No, encara que sigui una paraula que no existeix com a tal, però sí que està molt ben elaborada. L'altra cosa, un aplaudiment fantàstic perquè l'Ester, que ens ha escrit abans que els seus pares fa 3 dies que no tenen llum, o, miracle, els hi ha arribat aquesta...
1: Home! Bravo!
3: Felicitats, que la peça l'heu obligat de Saragossa. I l'última persona que, bueno, jo crec que us farà molta gràcia que ens ha escrit, diu, bona tarda, sóc el Jordi Oliver, senyor Marcelí, vicepresident de la Federació Catalana de Billar.
1: Home!
3: I he sentit avui el versió que heu tret el tema del billar a tres bandes amb el Pàmies, en què s'ha dit no exactament com ha de ser. Per tant, senyor Marcelí, si voleu contactar amb mi, estaria encantat de poder participar en aquest programa que fa anys que escolto. Per tant, a la millor aquest senyor els pot orientar una mica
4: al Jordi Oliver. Una mica, perquè potser hem dit algun disbarat i
0: escolteu. Escolta'm, abans de marxar...
4: Ja no tinc edat.
0: Ha hagut una batussa considerable fa unes hores amb la Susana Griso i un responsable de la UGT.
4: Ai!
0: Jo no havia vist mai a la Susana Griso tan enfadada i parlant tan clar aquest responsable d'UGT. Tinc el document i ara te l'escolts.
8: Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de la UGT. Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
8: ¿Entiende usted las críticas de que durante 8 años no convoquen ustedes una huelga? De hecho, no la han convocado en 14 años y lo hagan ahora, coincidiendo con las elecciones. A ver si nos entendemos. Que les asiste la razón, que los salarios son muy bajos, son precarios, son unos salarios de mierda en este país. Lo digo así de claro. El salario más común son 1.200 euros. Pero lo que no tiene sentido es durante 8 años bailarle el agua a Yolanda Díaz y a este gobierno, y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocan ustedes una huelga general a rebufo del sindicato de inquilinas. Eso no tiene ningún sentido, perdóneme, porque da la sensación de que es el último favor que ustedes prestan a este gobierno, con el que han ido de la manita hasta antes de ayer.
9: Respeto mucho las opiniones que se puedan tener.
8: Sí, es que no nos vamos a poner de acuerdo, perdóneme. Y lo digo con todo el respeto a los sindicatos, salarios, porque yo también creo que los sindicatos son necesarios. El problema es que cuando los sindicatos se convierten en un brazo político del gobierno, pierde legitimidad. Perdóneme que se lo diga.
9: Será una opinión que tiene.
8: Bueno, la mía, yo la expreso. Yo le permito a usted expresar la suya y también déjeme que yo exprese la mía.
9: No me
8: bueno, pero vamos
9: hablar,
8: a ver, si nos cronometramos ha tenido usted mucho más tiempo que yo. Y creo que ya le he dado opción a explicar.
0: No, el panorama...
1: Sí. Però, perdona, és em sap greu corregir-te. No és la Susana Griso.
4: Com?
1: Home, és Isabel Díaz Ayuso.
0: Ah, vols dir?
1: Aquest àudio? Jo juraria que és Isabel Díaz Ayuso. Jo crec que esteu errats.
4: Ah,
1: no era la Griso.
0: Escolta'm.
4: És que tenen la veu semblant,
1: No, és que era la Ayuso. Això a vegades lieu una miqueta. Bueno, ho deixarem aquí.
0: Ja?
1: Sí, ja.
0: Demà
1: ja.
0: Et posaré uns documents.
1: Sí, abans, però, espera't.
3: Això sí que t'interessa, Rocco. L'assegurança de moto.
1: Ara.
3: Ah, sí. Hem fet la moto per tu de Línia Directa, que és una de les més ben valorades a Espanya. És el podi de les assegurances, i això no s'oblida. Mira, 917-ROCO-700-700 o liniadirecta.com. 917-700-700-liniadirecta.com és el valor de ser directe, o sigui que ho tinguis clar.
1: Sí, ja ho saps.
0: A mi m'han baixat el segur, l'assegurança.
4: Fixa't.
5: Més barat.
1: Veus, quina sort.
5: A perquè mi, no he tingut cap accident.
1: A mi tot m'ho pugen. Exacte. No sé què passa, em veuen cara d'idiota. Bueno, sí. Que ho soc. I aleshores és evident que...
4: És, no, inframental.
1: Inframental. I d'aquí... De... M'ha agradat la paraula, a partir d'ara. I aleshores, clar, no paren d'incrementar-me totes les despeses d'aquest tipus. Vull dir, no sé, fins i tot Movistar. Ara tornem.
10: Ui. Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar... és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: Versió RAC 1.
1: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
2: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
6: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria?
9: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir...
10: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
13: Només pel fet de comprar el cupó diari?
12: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
13: Mira que bé!
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
16: Són les 7 de la tarda, 3 minuts. Començarem immediatament el temps afegit, però abans l'actualitat mana i un dia més hem de parlar de la meteorologia. Abel Caral, perquè hem d'actualitzar, tal com ha passat aquests darrers dies, la meteorologia, els efectes dels aiguats i del que està per venir. A veure.
17: Sí, passem del temps afegit, o abans del temps afegit, del temps meteorològic, perquè és notícia un dia més, perquè tenim tempestes. Ja fa unes horetes, ben bé 3 hores llargues, que hem tingut tempestes a les Terres de l'Ebre, que han anat ja a la baixa, tot i que hi ha encara alguns nuclis entre el Baix Ebre i el Montsià, però aquestes tempestes han anat avançant cap al sud de la Ribera d'Ebre primer, després cap al Baix Camp, a la zona de Vandellòs, Pratdip, està plovent amb molta intensitat fa una estona, ara avançat ja cap a la zona més ja cap a Reus i arriba al sud del Tarragonès. Per cert, hi ha hagut una tempesta al migdia que ha deixat de 40-50 litres a la Tarragona ciutat. Estava damunt del mar i ha fregat alguns sectors entorn de Tarragona, al cap de Salou. Això ha marxat, però ara mateix tenim aquestes tempestes que van seguint bastant el guió previst, perquè havien d'anar entrant per Ponent, pel sud, i així està sent, tot i que a primeres hores de la tarda la cosa estava bastant tranquil·la, van avançant, i també tenim algunes tempestes fortes en alguns sectors del Segrià, entrant des de l'Aragó. De fet, Primer han emès un avís de temps violent. Ens està arribant, ja? Doncs el tenim aquí, eh? Perquè aquesta era notícia...
18: En directe, Bel.
17: Aquesta era notícia que s'ha activat...
16: Sí, una mica més i vas més tard que l'alerta.
17: Home, coi.
16: En fi, el ritme que portes ha arribat abans a l'alerta que la teva informació.
17: S'ha d'explicar com està la cosa. El tema és...
16: Sí, s'ha d'explicar, però explica el que ens afecta aquí més immediatament.
17: Però és que estem tenint aiguats ja ara mateix, cap al sud del Baix Camp, arribant al sud del... Perdó, al nord del Baix Camp, arribant al sud del Tarragonès. Què ha passat? Que hi havia avís vermell per intensitat a moltes comarques, carbassa, perdó, d'intensitat de pluja a moltes comarques, i fa una estona s'ha actualitzat aquest avís, i a bona part del litoral de Catalunya, si mirem el mapa d'avisos, hi ha avís vermell per intensitat de pluja. En quines comarques? Doncs avís de 40 litres en 30 minuts a bona part, de, com dèiem, del litoral, que això vol dir doncs, des del litoral de les comarques de Tarragona. Espera que estic aquí mirant-ho en directe.
16: Vols que llegeixi l'avís de protecció que acabarem abans?
17: Home, Toni, però deixa'm mirar els mapes.
16: I no, dic perquè, bueno, acaba d'arribar, mira, puc llegir que posa previsió. Previsió.
17: Sí,
16: sí, bueno, però dic, perquè ja que m'ha arribat l'alerta, doncs ja anem directe a l'alerta que ens ha arribat. Previsió pluges torrencials al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins a les 2 de la matinada.
17: Correcte.
16: Extremeu precaucions en la mobilitat. No us acosteu a zones inundables. En cas d'emergència, contacteu al 112.
17: Ja haguéssim pogut esperar 2 minuts, que jo acabés d'explicar què està passant. No, perquè també és important que ara mateix ja tenim algunes empreses fort, no? Dic els que han premut el botó.
16: Sí, bueno, han vist que anaves a possessió de micròfon i han dit, pues, li llancem l'alerta perquè calli una estona.
17: La qüestió és aquesta, que s'ha actualitzat i, de fet, ja ha vist també, en aquest cas no vermell, per acumulacions de 60 mil·límetres en 3 hores, doncs també al Baix Empordà, Gironès, Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Per tant, precaució, perquè ara la cosa està encara cap al sud de les comarques de Lleida i Camp de Tarragona, però això va pujant i al llarg de les properes hores anirà arribant a les comarques de Barcelona, sobretot costa i prelitoral, i a les comarques de Girona, sobretot sud de les comarques de Girona. Insisteixo, no vol dir que tot arreu hagi de diluviar, perquè ara mateix, en una mateixa comarca, com és el Baix Camp o el Tarragonès, hi ha zones on plou molt, molt fort i zones on la pluja és menys intensa. Però compte que va pujant, seguint la costa, seguint el prelitoral, ara mateix des del Camp de Tarragona, anirà avançant cap al nord de les comarques de Tarragona i anirà arribant cap a la costa central primer, costa i prelitoral central, i més tard cap al sud, sobretot de les comarques de Girona. Quan pot arribar a Barcelona? No per centralisme, sinó perquè viu molta gent i això pot haver-hi més problemes de mobilitat. Doncs jo calculo que d'aquí un parell d'hores, entre 9 i 10 aproximadament, és quan la pluja més intensa podria arribar a Barcelona i voltant. Compte, perquè parlem d'intensitat de 40 litres en 30 minuts o de més de 60 litres per metre quadrat acumulats en 3 hores. I puntualment podem tornar a tenir acumulacions que s'acostin als 100 litres per metre quadrat. El bo, per dir-ho d'alguna manera, és que ja és una hora que la majoria de gent ja està a casa, doncs tenim desplaçaments previstos o activitats. Tinguem en compte això, que fins als vols de la mitjanit o una mica més enllà, aquesta situació anirà avançant des del Camp de Tarragona fins a les comarques de Girona, sobretot per la zona més propera a la costa i al prelitoral, malgrat que hi ha també pluja forta, com dèiem, a les comarques de Lleida i en va entrant més des de l'Aragó. Per tant, situació d'inestabilitat que hem d'anar seguint i que anirem actualitzant i d'aquí una hora el nou CEO veiem com està la situació.
16: Molt bé, Abel Canal, moltíssimes gràcies.
17: De res.
16: Recordem que ja tenim aquest avís de protecció civil per diferents comarques, per previsió de pluges torrencials, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins a les 2 de la matinada. Extremeu precaucions de la mobilitat.
19: Sí, que per cert, el Balonmano Granollers, que juga aquest vespre a 3:15 Lliga Europea contra el Busau, informa que el partit serà a porta tancada.
16: Molt bé.
19: Per qui tenia previst anar al partit.
16: No cal anar-hi, eh? Va, alguna dada més?
19: No.
16: Va, a veure si podem començar ja el temps afegit.
20: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
16: Doncs vinga, ja tenim una alerta més, això, si les anem col·leccionant és d'estar alerta permanentment.
18: Vam passar de no rebre ninguna a rebre per accés. Potser,
16: bueno, no,
18: per però ja va bé,
16: no,
18: ja va bé.
16: No,
18: ja va bé.
16: Escolta, més val estar informat, exacte.
18: No, i tant, efectivament.
16: Per tant, s'agraeix aquest tipus de... Jo ara almenys les trobo que són... que, en fi, els hi dono credibilitat i per mi és una informació que ajuda que segons quin tipus de tromba d'aigua no t'enganxi segons quin lloc.
18: Efectivament.
16: Què tal, Edgar? Com
18: molt
16: estàs?
18: Molt bé. Intentem ja sortir d'aquest cobriment que ens ha agafat amb aquesta alerta, intentar pensar en coses més positives. Avui ens ho passarem molt bé. De fet, ha vingut a passar-s'ho bé. El coneixeu molt bé, el Lluís Carrasco!
21: Hola.
18: Què tal? Una altra alerta? Aquesta
16: més alerta. Segona alerta.
18: Segona, aquesta és el teva, Toni, eh?
16: No, no, però ja m'havia arribat,
18: ah, aquesta, eh? Què t'aporta de nou aquesta?
19: És la repetició.
16: Sí, és la repetició.
18: Ah, la repetició.
16: Sí, sí, és la segona part de la no sé, me l'han enviat dos cops, veu que m'han vist amb dificultats de retentiva o de lectura comprensiva i me l'han tornat a remetre. Espero que no hi hagi una tercera vegada.
18: Doncs, estima Lluís Carrasco...
1: Responc a la teva presentació. Moltes gràcies, molt content d'estar aquí i endavant.
18: És que ha respost les alert per tu, en aquest cas. Exacte. En comptes de respondre, ha respost...
1: És alert que arriba el Carrasco.
16: Bueno, m'ha arribat dos cops, sí. No sé, acabo d'entendre.
18: Bé, de seguida vindrà l'Aleix Pariser, que està molt nerviós perquè avui es recull a Festa Grossa a partir de 1:15, perquè Messi diu adéu a la selecció argentina, es farà en directe contra Benín. L'Aleix de seguida arribarà, també ha vingut a passar-s'ho bé. Avui, el Jordi de Haro, el tenim aquí. Ell és tècnic de pantalles LED de l'empresa New Events, que és l'empresa que gestiona la publicitat als camps de futbol. I m'ha fet molta il·lusió veure'l perquè havíem coincidit molt a peu de gespa. Ben bé no sabia què feies i avui ho sabré i ho sabran els oients. Efectivament. Perquè la gent sàpiga de què va, el que es diu col·loquialment com la U televisiva, que és aquestes LEDs publicitàries que veieu al Camp Nou, per exemple, doncs tu t'encarregues d'això, no?
21: Exacte, exacte. Nosaltres el que fem és controlar el sistema aquest de publicitat i anar fent corrent tots els anunciants que ens van dient.
18: Doncs fixa, tenim el publicista, el tècnic, i de seguida vindrà el farsant, Aleix Pariser, que acabarà de rodonir-ho tot. Bé, comencem per Messi, perquè avui és el plat fort del dia. Sí. La pregunta, Messi es retira de la...
16: Estava veient, perdona, perquè, clar, el contrincant, l'oponent, és Benín.
18: Sí, d'Àfrica.
16: Bueno, sí, però he tingut que mirar exactament on... Perquè, clar, no és un país que és molt anomenat, està al costat de Togo, i dic... Sí. Bueno, a veure si cara les vacances de l'estiu és interessant anar-hi, aquest país de Benín, que són els que juguen contra Leo Messi.
19: I què? T'ho ha semblat o no?
16: La pinta de Glover Trotter és que no s'aguanta, això, aquest partit. Aquest partit serà
18: una
16: pallassada. Però bé, perquè, clar, ells han dit que ells venen a... Que és igual que...
18: Ells venen a buscar samarretes.
16: Que venen, exacte, que ells venen de... Van de turisme. Però bé, m'estava mirant, dic, a veure, diu, segons la guia, ¿es seguro viajar a Benín?
18: Ui.
16: Presenta un nivel de riesgo medio que requiere precauciones importantes, especialmente evitar ciertas regiones del norte. Norte del país. Se desaconseja viajar a las zonas fronterizas del norte y los parques nacionales. Se desaconseja. Debido al riesgo de terrorismo y vandalismo. Vandalismo, perdón. Centros urbanos y sur. Ciudades como Cotonou, Porto Novo y Paracou son generalmente seguras durante el día en sus zonas céntricas. Existe un aumento de la delincuencia menor y hurtos en zonas concurridas y mercados. Se recomienda no caminar solo de noche ni llevar objetos de valor visibles. Bueno, pues amb aquest panorama crec que no hi aniré.
18: Com diria aquell, si vas a Benín, date por muerto.
16: Sí, no, home, no, però vull dir que bueno, vull dir que ara ja sabem una mica les característiques del país.
18: Sí, sí. Doncs aquest serà l'equip del The Last Dance de Leo Messi.
16: Contrincant,
18: amb sí, Argentina, va. Efectivament. I avui us preguntem, o millor dit, volem que compartiu el sentiment que teniu. Messi retira de la selecció argentina. Quatre opcions us donem perquè voteu. Estic enfonsat, és un dia trist pel futbol, tant se me'n fot...
22: No, ens importa un pito, més a més, eh?
18: O ja m'he fet del Cornellà i l'Aldenc. Recordeu, dos equips propietat de Leo Messi. Va, coneguem una miqueta com va l'audiència i els hi pregunto amb ells de seguida. Arnau, com ho tenim, això?
19: Doncs mira, dels gairebé 1.400 vots del dia d'avui, i a més, ampliant la diferència de les 6 de la tarda, amb un 50% dels vots, tant se me'n fot. És a dir, la gent no està molt ficada en el tema retirar de Messi de la selecció. Amb segona opció, 40% dels vots, dia trist per al futbol, un 8%. Ja m'he fet del Cornellà i l'Aldenc, hi ha gent per tot, i després... El que no està la gent és enfonsada. Només un 2% dels oients diuen que estan enfonsats.
18: A veure, taula. Lluís Carrasco.
1: Jo crec que és un gran dia. És un gran dia perquè avui mor el Messi futbolista i neix el Messi mite. I això és molt important. Fins ara, d'alguna manera, se'l jutjava pel seu rendiment, pels seus gols, per l'equip on jugava. Ara ja no. Hem passat de comprar el seu rendiment a comprar la seva història. Per tant, és un gran dia pel futbol. Avui no és un mite.
18: Clar, però segueix jugant a futbol. L'únic amb l'Argentina no...
1: Amb l'Argentina no. Però on fan un consum absolutament estrafalari del futbol és l'Argentina. Avui pensa que una entrada d'Argentina són 300 euros. Perquè us fa una idea, el sou mig interprofessional a l'Argentina, 390.000 pesos, ve a correspondre a 250 euros. Per tant, avui l'entrada més barata per veure Messi val, al canvi, 1.600 euros en un país que és pobre. És una bajanada, és una burrada. El consum que fan del futbol als argentins no té sentit.
18: Doncs avui és un dia històric per ell, sens dubte. A veure, Jordi de Haro, quin sentiment et provoca avui l'adeu de Messi?
21: Jo crec que cap, perquè...
16: Bueno, és el que ha votat, és el que ha votat la majoria, eh?
19: Sí, sí, la majoria.
21: Al final tampoc es retira del tot, o sigui, deixa la selecció però continuarà jugant, si no serà una retirada encara. I fa 4 dies els mateixos aficionats de la selecció li estaven criticant
19: ara
21: les coses, o sigui que...
19: Ara, això ho escoltarem,
18: Sí, sí, ara ho escoltarem. Això ho escoltarem. És molt bèstia. I ja tenim aquí l'Aleix Pariser. Aleix, com estàs?
2: Hola.
18: Avui estàs molt nerviós. Tarda. És un dia gran, com el dia de Cap d'Any o de Nadal, que un està nerviós. Fareu el partit, però d'entrada el sentiment de l'adeu de Messi, a tu què et provoca?
2: No, per mi és un dia trist. És que, realment, això de l'Inter de Miami està molt bé per veure els highlights, però per mi avui deixarà de jugar al futbol professional de màxim nivell. Vull dir, ja sé que és un amistós que no serveix per res, però per mi avui deixarà

0: Tío, macho,
1: es para grabar. Es como muy pastoso, ¿no?
2: Venga, maquillaje.
1: ¿Es que te pones gomina en la boca o qué es lo que pasa? No te habrás confundido.
3: No lo sé.
1: Y en lugar de ponerte el dentrífico.
2: Y dejamos de faltar a los compañeros. Ahí está. Fuera. Venga. Pero ojo.
1: Pero posa'm el micro.
4: Vale, Josep, tranquil, vinga. Trata de arrancar-nos. És
3: molt típico
1: de los jugadores. Si el padrón no el fitxarà.
3: Es muy típico de jugadores y entrenadores del Barça.
1: Vocaliza un poquito más, chato, porque al paso que vamos necesitaré. Esto es una conversación de Pedrerol en Morse.
3: Cuidado, porque Guardiola también se vació y se fue. En cambio, Mourinho nunca se va. Si acaso lo echan con un finiquito millonario. Y es muy diferente. Ojo, cuidado. Venga. Por fin se terminó el debate.
1: Es que no se te entiende, no sé qué te
3: Cristiano
1: pasa.
3: Cristiano y Mourinho, los mejores de la historia. Y el Real Madrid, el mejor club del mundo. Venga, tírame, firma, vamos.
1: Sí, no se enreda lo que dices. Realment, que no m'estranya que Telecinco s'estigui plantejant, bueno, el que l'han fitxat ara...
4: L'audiència no...
1: De passar-lo per internet,
4: No
1: vull dir que...
4: Sí. Bé, de fet, jo crec que quan diu una cosa que no acaba de sentir Pedrerol, no se l'acaba d'entendre.
1: No,
4: jo crec que pensa el contrari del que acaba de dir.
1: No sap ni el que diu.
4: I en qualsevol cas, mira, el Lluís Carrasco, que ara l'escolteu...
1: Com que el que diu li ha escrit Florentino, aquest és el problema, que no ho sent com ell, clar.
4: Sí. Les coses s'han de sentir, Lluís, tu que saps molt bé, ara et sentia riure. Doncs molta atenció amb el vídeo emotiu que han preparat a les xarxes de la Federació Argentina de Futbol amb el comiat de Leo Messi.
5: Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles. Por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América, inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar. Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos, con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad, porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final del Mundial. Mira si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras. Cuando pusiste la historia en su lugar, a los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabes qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos.
1: Són bons, Fent això, són bons, fent això.
4: Sí, però com,
1: Són bons, són bons, et foten la pell de gallina, no?
6: Previsible.
1: Va.
6: Previsible.
1: Ja, diuen... A mi és que a mi el Tor Gentí i aquesta emoció, a mi m'agrada. Per mi són bons.
6: Tot i posar la música èpica d'Espartac per darrere, aquesta música romana, el que diu és exactament el que un espera que diguin. M'ha sorprès, els argentins són grans creatius i no en aquesta peça, i haurien guanyat moltíssim més efecte si en comptes d'aquesta veu de tio hagués sigut la veu d'un nen. Perquè en realitat avui neix el mite. Per tant, estaria molt bé que fos la veu d'un nen que expliqués tot el que acabem de sentir.
1: Mira, és que...
2: Perquè ara que has posat això sobre la taula, quina diferència hi ha entre aquest vídeo de Messi, el d'Alexia Putellas, com a marxar, que era el mateix. Sí. Si fa no fa, tots els vídeos, és que és el que dius
6: amb
2: tu.
6: Amb la veu d'un tio de 40 anys...
1: Alexia, la diferència és el llegit.
2: És que em va agradar més el d'Alexia que aquest...
7: Sí, a mi m'ha emocionat, aquest, però et compro la teoria que una veu de nen li hagués fotut encara
2: més. I el d'Alexia, que era ella?
6: Estaríem tots enganxats a la cadira.
2: Però el d'Alexia, Lluís, que era ella, també...
7: Ell de gallina.
2: Va haver moments que em va posar la pell. Després, com va fitxar ja pel club on està i el que va dir, ja la pell de gallina se'n va tornar pell de cartró.
6: Mira, és que l'Alexia mai ha estat una futbolista, sempre ha estat una estrella, és una reina. Li va molt bé el sobrenom de la reina, perquè és una reina. I les reines tenen aquestes coses, tenen aquest punt d'impressionant.
1: Sí, sí, és que va estar en aquell vídeo, va estar impressionant. Bé, doncs tenim el vídeo, però, clar, aquesta estimació dels argentins...
0: Sí, perquè ens sorprèn, avui s'acomiaden d'ell com si només l'haguessin estimat ells, i jo he anat a recollir què deien aficionats i després periodistes any 2014, 2015, 2016, quan aquí ens l'estimaven, doncs això és el que deien aficionats argentins.

0: la camiseta, está faltando el respeto a la camiseta. Necesitamos un 10 en la selección. Está jugando.
1: Y ese no es Messi.
0: No es Messi. Pastore, Messi está jugando de 9. Falta Pastore.
1: A ver, ¿qué pasa con Messi?
2: Es un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Siempre lo banqué toda la vida, pero no puede ser. No puede ser.
3: Lo que pasa con Messi es que no corre una. Agarra la pelota y no la tiene como en el, con el Barcelona. Y otra cosa, es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está, dejen de joder, es un invento, se va, un invento, una mentira. Una mentira.
1: No es como Maradona, Messi.
4: Ni a palo, ni a palo.
5: No tiene la sangre que tenía Maradona.
3: Ojo,
5: no tiene la sangre que tiene Maradona.
3: No es toda la culpa de Messi, pero
5: es horrible. Sangre.
6: Es un pecho frío, camina en la cancha. No lo pueden comparar nunca con Maradona.
7: Hoy no existió, Messi no estuvo. No sé qué está pasando este pibe, pero no tenía. No puede jugar Messi como está jugando, y menos con el equipo que está armando Batista.
8: ¿Qué le parece? Tiene que aparecer, no ganamos nada con Messi todavía. Queremos ganar algo, nosotros estamos cansados. ¿Hace cuánto que no ganamos nada?
0: ¡Te llevo el más grande! ¡Messi! ¡Andate!
9: Això, aficionats. Això, aficionats, que avui estaran plorant al Monumental, i ara periodistes que també s'ompliran la boca aquests dies.
10: Messi nunca le hizo ganar partido de la selección argentina importante. Messi para mí no tiene que jugar más en la selección después del Mundial. Argentina necesita una renovación, y la renovación también es Messi. Y muchas veces decimos, pero es el mejor del mundo, sí, que se vaya de la selección. ¿Por qué a veces Messi en el Barcelona gana partido solo? Y acá nunca. No tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver. Messi nunca ganó un partido importante. Anti-Messi, ¿no vas a sacar campeón del mundo?
11: Ahora,
10: ¿dónde
11: te
10: vas a sacar campeón del mundo? ¿Que se vaya de la selección? Sí, que Messi se vaya de la selección.
12: Hay algunos chicos que le dicen al viejo papi, ¿por qué Messi la rompe en Barcelona y acá no? Lávense la boca cuando hablan de Maradona. Respeten al más grande jugador de la historia. Yo lloraba con Diego, me emocionaba con Diego. ¿Qué me vienen a comparar? ¿Por qué no me dejan de romper las pelotas con las comparaciones? ¿Qué me vienen a joder a mí ahora con esto?
13: ¿Vamos a hablar en serio? Acá el problema es Messi. Acá el problema es Messi. Hablemos en serio.
14: ¿El problema?
13: Sí, es el problema.
14: ¿Por qué decís?
13: Porque es el peor jugador de la cancha hoy de Argentina.
15: Claro. Levante la mano, gringo. ¿Quién considera que Messi es pecho frío en la selección?
16: Yo.
17: Me voy.
16: Yo.
18: No le tengo que pegar al 10. Si nadie le pega al 10. Bueno, caminó la cancha. Caminó la cancha. No le pega a nadie. No se lo puede tocar. No puede jugar más Messi en la selección.
19: Con Leo Messi, ¿me entendés? Con Leo Messi.
20: Ya.
19: Transformaron. A la selección argentina la transformaron en esto, Flavio.
20: Esto
19: es la selección argentina. Hoy la selección argentina es carbón.
21: Que yo me animo a decir lo que pienso de Messi. Es un futbolista que no te salva nunca cuando las papas queman. No te salva nunca cuando las papas queman.
3: O sea, yo tengo que mentir, tengo que decir que la rompió en la selección Messi. No la rompió nunca en la selección,
22: el máximo
3: viejo.
22: Goleador.
3: No tiene nada que ver.
23: Todos ustedes lo han puesto como el mejor jugador del mundo, el que nos iba a resolver todos los problemas. Y para la selección argentina no resolvió ninguno. Pero ni ahora ni completo. Antes.
24: Fernando,
23: ni ahora ni
24: Fernando,
23: cuando tenía menos años. Disculpa. ¿Dónde están las grandes actuaciones de Messi?
15: Pero yo lo adoro, pero yo quiero que la rompa, viejo.
0: Y tenemos a Messi nosotros. Y no podemos salir campeones de nada. ¡Cebollitas somos! ¡Cebollitas! Porque fue un fenómeno. Pero cuando tiene que patear el penal, cuando está frente a la pelota, los 12 pasos, no la puede tirar a la tribuna como Higuaín.
25: Fa por respecte, això era fa 4 dies. Ell ha d'abandonar la selecció argentina. Messi surt de la selecció argentina. Scaloni és qui el torna a trucar. I tot això passa, ho dèiem amb l'Arnau. És que Messi no és que no jugués bé amb Argentina. Messi arribava a les finals. Va arribar a la final del Mundial 14, va arribar a la final de la Copa Amèrica 15, a la final de la Copa Amèrica especial centenari del 2016, que passa és que les perdia, i dos d'elles van ser els penals. Però és veritat que el va castigar molt el fet de guanyar un or olímpic a Pequín el 2008 i fins al 2021 no guanyar la Copa Amèrica. Tot aquest desert, i això contrastava amb què guanyava el Barça, i tothom, periodistes, ara això que ha trobat l'Arnau és mel, perquè periodistes i aficionats, com heu escoltat, vomitaven verbalment damunt de Messi, i qui ara mateix està, francament, espantat, blanc, pobre, és qui l'està seguint ben de prop, que és el Roger Saperes, que és fan, ja dic, ell és messianista confés i practicant. Roger Saperes, com estàs?
26: Què tal? Bona tarda.
25: Estimat Roger, no sé si has escoltat el que fa 4 dies deien a Argentina de Messi, quan ets a les portes d'un partit, com deia Lluís, històric, i que tothom plora i paga el que no té per veure el comiat de Messi.
26: Sí, estava escoltant, però he acabat apartant el telèfon de l'orella perquè no podia més. No podia més, i acabo de descobrir perquè existeix una llei de les segones oportunitats, perquè evidentment hi havia molta gent que la mereixia i que ara ja ningú recorda res de tot això que deien, evidentment.
25: Bueno, Roger, explica'ns, ja queda poquet, entre cometes, és a la 1 de la matinada, hora catalana. Explica'ns ara mateix què estàs vivint, si has pogut acreditar-te amb normalitat, si hi ha moltíssima gent que està pendent de poder entrar.
26: Sí, hi ha moltíssima gent que ja està pendent de poder entrar a l'estadi. Les acreditacions les van repartir ahir, vam estar 5 hores fent una cua perquè ens donessin doncs, la targeteta que ens permetrà avui entrar a l'estadi, i quan venia cap aquí, jo sóc ara mateix a la Fan Zone, aquesta fanfest que s'ha organitzat, que es diu Gràcies Leo, on la gent doncs, pot passar una mica l'estona, hi ha food trucks, hi ha concerts, hi ha activitats, hi ha un mur amb dedicatòries que em sembla interessant després del que acabem d'escoltar.
9: I ara m'acostaré,
26: si voleu, a preguntar a la gent què és el que està escrivint en aquest mur dedicat a Leo Messi, i hi ha, evidentment, la pantalla gegant on es podrà veure aquí també el partit. Aquesta fanzone és al costat, a pocs metres, a centenars de metres del Monumental, i venint cap aquí ja hi havia fa una hora moltíssima gent als voltants esperant ja per poder entrar aquí a l'estadi, i tots els voltants està absolutament col·lapsat Buenos Aires perquè s'han tallat moltíssims carrers de cara al partit i ja no es podia circular per les rodalies del Monumental. Però si us sembla, m'acosto cap a aquest mural on hi ha moltíssima gent signant i preguntarem una mica a la gent a veure què és el que estava signant. Mira, el Lluís demanava també la veu d'un nen, en tinc un per aquí. Hola, què tal? Buenas noches. Buenas tardes para una radio de Barcelona. Le quería preguntar la dedicatoria que le ha hecho a Leo Messi. ¿Cuál es?
2: Le puse gracias por todo, Leo, te queremos mucho.
26: ¿Qué sentimiento tienes hoy?
2: Muy contenta porque voy a ver a mi jugador favorito.
26: ¿Lo podrás ver en el campo?
2: Sí.
26: Bueno, pues disfrútalo mucho. ¿Usted también ha podido dejarle alguna dedicatoria a Leo?
11: Sí, gracias.
26: ¿Qué le puso?
11: No hay adjetivo calificativo para todo lo que hizo el señor Messi con la selección argentina, en todo el mundo. Nos ha representado muy bien. Un chico muy humilde, muy familiero, muy todo. Así que se merece lo que le va a suceder ahora en su despedida, es todo lo que está bien, se lo merece.
26: Ya quedan lejos las críticas que recibió en su día, ¿no?, en la selección.
11: ¿Qué crítica? No existen críticas para Messi. Para una persona así no existen críticas.
26: Muy bien, me alegro. Muchísimas gracias, que disfrute del día.
11: Gracias.
26: Doncs ja ho veieu, que no existeix.
9: No hi ha crítiques,
14: Sort que hi ha una cosa que es diu enregistrament...
9: Hemeroteca,
14: mira, hem pogut escoltar que no hi va haver cap mena de crítica ni a nivell públic ni a nivell de mitjans de comunicació. No hi va haver crítica.
26: Escolta, no sé si voleu, Toni, escoltar encara algú més, alguna opinió més, perquè hi ha moltíssima gent signant. Jo puc seguir aquí fins que em digueu.
25: Roger, només una coseta, que ahir no sé si al final tenies aquesta informació. Hi ha algú del Barça que serà present avui a aquest comiat amb la selecció argentina o finalment no?
26: No hi haurà ningú. Jo ho vaig preguntar i o bé a última hora i per sorpresa, però no hi haurà representació del Barça en aquest partit del Monumental.
25: I en principi què ha de passar? És a dir, s'entén que Messi no sortirà amb la resta de companys, sortirà a part, hi haurà un homenatge més a la prèvia, al descans, al final...
26: Doncs de moment és que l'AFA no va de boca. Amb tot el que serà el partit i els actes previs i el post, ni si parlarà Messi, ni si podrem escoltar a la sala de premsa, a la zona mixta, jo pensava que era pel fet de ser d'un mitjà de Barcelona, que l'AFA, malgrat preguntar, doncs no responia, però és que els companys d'aquí amb els qui he estat parlant durant el dia d'ahir i d'avui tampoc saben res de què és el que passarà. I m'atreveixo a dir també que l'entorn de Messi encara no sap ben bé com anirà tot una mica, i si ell, per exemple, parlarà després del partit. Per tant, estem una mica a l'espera de veure què és el que passarà. Tothom intueix que serà molt emotiu, que serà molt gros, però encara no tenim cap mena de detalls del que passarà un cop siguem ja al Monumental.
25: Doncs mira, encara més raó, Aleix, a partir de 2:15 tens a l'antena de RAC1.
16: Sí, home, clar, perquè jo l'únic que ha penjat l'AFA és que hi haurà una sèrie de grups de música animant en les hores prèvies al partit. Són grups, evidentment, argentins i shows d'artistes argentins, però tampoc tenim massa cosa. I... no sé, l'himne argentí abans del partit el canta Fabio Santana, jo no tinc el plaer. Hi ha un show al descans de Gaspar Venegas, que tampoc tinc el plaer de saber qui és Gaspar Venegas. I quan acabi el partit, drones i fuegos artificiales.
9: Això
16: és l'únic que he pogut trobar llegint una mica els webs i les xarxes de l'AFA.
25: El 10 amb drons. Escolta, Roger Saperes, gaudeix molt, que sé que t'estimes molt a Messi. No et faré la pregunta de si ets del pare o la mare de Maradona, de Messi, però passo-t'ho molt bé, que això és com un somni. Ahir t'ho deia, és com si estiguessis a punt de trepitjar la lluna.
26: Sí, més o menys aquesta és la sensació, i avui més de Messi que mai.
25: Doncs, estimat Saperites, una abraçada. Escoltem aquesta matinada, anava a dir, no, matinada. Una abraçada.
26: Que vagi molt bé, una abraçada per tots.
14: Adéu, Roger, adéu. Que ho disfrutis i ho gaudeixis. El Roger Saperes ens deia que no hi ha cap representant del Futbol Club Barcelona. Saludem el vicepresident Rafael Juste. Rafael, vicepresident, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
14: Bueno, no hi ha cap representant del Barça.
1: No hi ha ningú del Barça, però us puc ben assegurar que el Messi, el Leo, que és un nano criat aquí a la Masia, que és nostre com el que més, que sap que el tracte rebut per part del club sempre ha estat excel·lent, sí. I us ben asseguro que sempre sap que som al seu costat. Ell n'és plenament conscient, sí, però necessita que hi siguem presencialment, perquè amb el somriure que sempre ens envia per via mar i aire, o com es
14: via
1: digui,
14: mar i aire.
1: Sap perfectament que el portem al cor, i ja, això però és el lloc exacte on serem en aquell partit.
14: Però no hi ha cap partit, representant, del, no ha anat ningú del Futbol Club Barcelona.
1: Lo important és que serem en ell amb via mar i aire. I el somriure que li donarem, escolti, hi serem. El Barça sempre, el Barça és Messi i el Messi és Barça. Vull dir, és una conjunció única,
16: sí,
1: indissoluble.
16: Sí, però jo crec que aquesta directiva encara no ha acabat d'arreglar les coses, perquè Messi entra a porta
1: tancada.
16: De ben
1: tancada. Segur que
16: ho arreglarem.
1: A l'estadi
16: va entrar sense ningú a l'estadi.
1: Les diferències són part de la humanitat, i escolti, en aquest sentit, estic segur que tindrà un homenatge que passarà mil voltes aquest que li faran els de l'Argentina, que són molt macos, però nosaltres ho som més.
25: Mira que l'esperaven allà, eh? Argentina, una terra que havia anat molt fa molts
1: anys. Bueno, escolta, no sé.
16: Sobre això de les crítiques, sí. Tots tenim morts a l'armari, perquè seguidors i periodistes haguessin fotut en el primer avió que sortís de l'aeroport del Prat a Rafinha fa 2 anys.
9: Però no amb aquest to, Aleix.
16: Que no?
9: Amb aquest to com es parlaven aquestes tertúlies?
4: No, fixeu-vos que al principi del programa...
16: A Rafinha l'haguéssim empaquetat al minut 3.
9: Però tu haguessis obert un programa cridant així contra Rafinha?
14: Ara, perdó, això que dius està molt bé, però el primer que el volia empaquetar és el mateix club, eh?
16: Això també.
14: Ah, vale, no, ho dic perquè sí, nosaltres el volíem empaquetar, sí, però el mateix club li buscava per veure si se n'anava a Catar o no sé on collons havia d'anar, per veure si venia el Nico Williams.
16: Però que
14: dic perquè no.
16: Tots
14: a veure si comencem a explicar. I no una temporada, sinó 2 temporades seguides intentant-lo col·locar.
16: Que sí, que sí. Li va costar molt...
14: I aquesta mateixa temporada, quan es va lesionar, molts dient que ja era el moment de... Qui és més, algun tertulià d'aquesta taula havia arribat a dir que era el nom, la vaca sagrada que sortiria a l'estiu. Sí, sí. I ara resulta que avui l'hem renovat.
25: Sí, bueno, exacte, divendres es farà públic.
14: Mostra que no tenim ni, com deia Luis Enrique...
25: Ni puta idea.
5: Retratado.
14: No, ni puta idea. Fem una pausa i ara tornem.
6: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
17: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra 100 papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
22: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
27: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del 7è art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
28: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
29: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
28: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
30: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
31: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
30: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
3: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
5: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
30: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
14: Va, que tot seguit parlarem de la publicitat estàtica, que ara ja no és estàtica.
9: Es mou, eh?
14: Ara es mou, ara es mou als estadis, però abans, molt ràpidament, parlem de publicitat d'Autovivo.
9: Sí, és el moment de parlar d'Autovivo.es, perquè aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Ho has sentit bé, ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a Autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi del Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es.
14: Gràcies, Arnau Vila. Va, entrem en matèria publicitària.
25: Efectivament, perquè ara fa poc, fa 4 dies aquest estiu, la Lliga ha sortit molt potent amb un anunci de Duracell. Per exemple, han agafat a Conejito Saviola, perquè és un conill rosa la imatge de Duracell. Tot això ho ha patat bastant a xarxes, però anem una mica més al terreny de joc, perquè el Jordi De Haro, que és tècnic de aquestes publicitats que es posen leds, abans el Toni deia estàtiques, però hi ha hagut una evolució amb aquestes U publicitàries o imatges que veiem. Estem a la tele o estem al camp i veiem a la zona de lateral, que és la zona contrària on estan les càmeres de la visió, una sèrie de publicitat. Explica'ns com és ara aquesta publicitat, Jordi, i en què consisteix exactament la teva feina en un dia de partit.
8: Vale, doncs mira, nosaltres el partit el preparem un dia abans, sempre. Semblem com els jugadors, no? Tenim una escaleta, com se fa aquí a la ràdio, per preparar tots els vídeos, i estic a mirar que surti tot bé, o sigui que no hi faci cap LED, cap pantalla, i tenim que anar fent el repàs. I durant el partit estem també pendents de que no faci cap pantalla.
9: Però una escaleta, o sigui, una escaleta què vol dir? Perquè en clau això, dius, que us passen els vídeos, tu has d'anar allà a veure que les pantalles vas llumeta per llumeta que funcioni bé...
8: Exacte, nosaltres ens passen uns vídeos i els minuts o segons que tenen que sortir per la tele, llavors fas una escaleta preparant els vídeos que vagin sortint. I té que ser temps televisiu sempre, tot això.
25: I tu, per exemple, el dia del Barça-Getafe, físicament, si anem al camp, on hem de mirar per veure el Jordi De Haro? On és tu?
8: Al córner.
25: A la gespa?
8: A la gespa.
25: Vale, i què pot passar? Si alguna cosa no va, què passa?
8: Si alguna cosa no va, es té que reparar, ràpid. Perquè si no, tens que compensar l'anunciant que surt, el tens que compensar. Si falla una pantalla, tens que compensar-li els segons o d'això que hagi fallat el vídeo.
25: I estàs amb algun company, no estàs sol?
8: Sí, sí, estem dos al camp i després un altre que està dalt manegant el que és l'ordinador per sortir els vídeos.
16: Podeu reparar, o sigui, quants LEDs hi ha en una pantalla d'aquestes?
8: Són plaques de 10x40.
16: I si s'espatlla només una coseta?
8: Una no.
16: No,
8: si s'espatlla un LED, no.
16: No, es veu bé l'anunci. Sí, sí, o sigui, s'ha d'espatllar una zona, diguem, 4 o 5.
8: Es canvia si, per exemple, ve el de sempre, el típic animal, com a l'Ibrahimovic, una vegada...
16: Una pilotada.
8: No, va fallar un gol i ho va apagar amb la pantalla. La va trencar per la meitat.
16: La va rebentar amb un cop de peu?
8: Sí, per la meitat.
9: I llavors? És a dir...
8: Llavors tens que canviar la pantalla.
16: L'has de posar nova.
8: Sí.
25: Clar, per sort tothom ha vist que ha sigut l'Ibra, no heu sigut vosaltres, però ho heu de reparar. En aquest cas, què va haver amb la puntada de peu d'Ibrahimovic a la pantalla LED? Què es va trencar i com ho veu reparar a temps rècord?
8: Bueno, el que va fer és que va trencar tot el que és la pantalla. La pantalla fa metro i mig, la va trencar per la meitat i tenim de substitució al camp. Sempre deixem 3 o 4 pantalles de substitució i la tens que substituir. No té reparació.
9: Però això no es veu per la tele. És a dir, quan hi ha una pantalla trencada, ho has de fer durant el joc, que s'ha d'arreglar.
8: Sí.
9: Però això jo no he vist mai un senyor passant per davant de
8: les
9: pantalles.
8: Són molt ràpids. Són molt ràpids.
25: I en Champions crec que passa alguna cosa diferent. En Champions sí, hi ha un franctirador que t'apunta i si et passes de la ratlla et dispara.
8: No pots estar per davant de la pantalla mai. Ni ficar una mà per davant, les càmeres també queden per darrere. No pot haver-hi res davant de les pantalles.
25: I al nou Camp Nou hi ha hagut un petit canvi, no? Perquè els que heu anat Toni i Arnau, hi ha com una doble capa de publicitat.
16: Molt alta, no? Molt alta. Sí.
8: El que és el camp, tu veus dos publicitats diferents, una en blanc i negre i l'altra en color.
25: Sí.
8: I a la tele el que veus és un doble.
9: Única? O sigui, del mateix, de la mateixa empresa?
8: De la mateixa empresa. Veus que va corrent en petit i quan arriba al mig del camp se fa gran. Bueno, és el tema del virtual. Ara amb el virtual és el que s'està fent. Tu estàs veient una publicitat aquí i a Argentina, Messi estaria veient una altra publicitat. Aquí estaríem veient la Minja Mal a les pantalles i ell estaria veient el millor Leo Messi a les pantalles.
0: Això tècnicament...
2: Ah, o sigui, perdona, a veure, perquè això... O sigui, la publicitat que jo veig a la televisió aquí pot ser que no sigui la mateixa...
8: Que estigui a camp, pot ser.
2: Pot ser diferent.
8: Pot ser diferent.
2: I la que estiguin veient, per exemple, si el partit l'estan veient...
8: Als Estats Units,
2: pot ser una altra publicitat. Una altra publicitat. També. I això com es fa?
8: Bueno, depèn del partit, venen uns feeds, que són unes publicitats per cada país. Cada país té una...
2: Però com aconseguiu que...
8: A través del fent en virtual. O sigui, a sobre de les mateixes pantalles, nosaltres projectem un altre vídeo que només surt al
0: país en qüestió. País en qüestió. O sigui, tu pots vendre la mateixa pantalla en el mateix partit 25 vegades.
2: No,
0: és increïble.
2: Però vull dir que, clar, com ho instal·les allà clar. Perquè coli que...
0: Superposen, o què? O alguna cosa així.
8: Clar, bueno, es fa com se feia abans del temps, pràcticament.
25: Es fa digitalment.
8: Amb un croma, però ara ja no és un croma.
25: Mira, Lluís, crec que té informació sobre aquesta qüestió.
10: No, es fa tot digitalment i encara serà molt més sofisticat, perquè d'aquí dos dies, però dos dies són dos dies, hi ha una cosa que es diu audience-based creative, que vol dir que en funció dels teus usos, costums i consums, tu rebràs la publicitat adreçada a tu. Ells saben que miro, ells saben que compro, ells saben que on viatjo, quan viatjo, si tinc fills, si tinc cotxe, si tinc amant. Ells ho saben tot. No, ells ho saben tot.
0: Però ells qui és? Ells qui és? O sigui, ells és com els de la publicitat, vol
10: sí,
0: dir.
10: Sí, clar, ells estan connectats. La teva compte de Movistar, en aquest cas, està connectada a un telèfon. Aquest telèfon està connectat a un banc. Aquest banc a un consum. Ells saben tot de nosaltres. I, per tant, jo a casa meva rebré la publicitat que a mi m'afecta, que a mi m'impacta i que a mi em fa consumir.
25: Però no ho veurem reflectat a la televisiva, eh? O sigui,
10: només ho veuré a casa meva.
2: No, però ho veuràs a la tele veient el futbol.
10: Sí, veient el futbol. Serà publicitat adreçada a targets concrets. I hi poden haver infinitat de targets concrets. Si en aquella casa, per exemple, hi ha un compte i saben que només viu una senyora, i la senyora té 72 anys i aquesta senyora té contractat aquest paquet, aquesta senyora rebrà publicitat de les coses que li interessen a ella. I com ella viatja i ella navega per internet i ella entra en webs, rebrà informació d'aquelles webs on ha entrat.
0: Però això, llavors, ara tinc un... Clar, jo ara tinc un dubte, és a dir... El mateix Camp Nou, aquesta doble pantalla. Ara estava revisant alguna foto últimament per veure que, efectivament, al Camp Nou es veu pantalla doble, dos anuncis diferents. Però a la tele es veu pantalla única. En tots els tiros de càmera que fan en la retransmissió es veu la doble pantalla.
8: Només amb la càmera màster.
0: Només amb el pla general.
8: Amb el pla general. Quan canvies de càmera, com no tens aquesta mena de fer-lo virtual... es veu la publicitat del camp.
0: Però el que has explicat és que al camp la gent veu un tipus de publicitat i tu, a través de la tele, pots enviar...
8: Enviar-li una altra publicitat.
0: Una altra publicitat en el mateix partit. I a la mateixa pantalla publicitària. Sí. Perquè superposes una altra imatge.
8: Abans només podries vendre el que és la publicitat del camp, que tothom veia, i ara no. Ara li pots vendre la publicitat pràcticament per barri, podries fer-lo també.
2: I això podria donar-se també aquest sistema al que seria, per entendre's, la publicitat que es veu o es veia, ja no ho recordo, el que seria la primera graderia o segona graderia, és a dir, que no només el terreny de joc, sinó la que es veia, podríem dir, el que és la grada, que sempre hi havia publicitat, o no? O
8: sigui, sí, de fet.
2: El proper pas seria també... On està el marcador, per entendre'ns?
8: Uh-huh.
2: Allà també podria anar aquest tipus de publicitat
8: mòbil? Sí, de fet, n'hi ha camps que no tenen doble valla i el que és la grada es fa publicitat a la paret sense tenir res. I surt publicitat...
0: Per la tele?
8: Per la tele surt publicitat a la paret i no tenen letra.
0: I el camp veus paret?
8: I el camp veus paret, sí, sí.
0: Però això, clar, tu estàs a la gespa. Tu això no pots estar fent durant el partit.
8: No, ho fan des de
10: mena. Això és senyal digital, sí. Això és automatitzat. És més, hi haurà productes en funció del moment del partit, després d'un gol, productes que tenen que veure amb la celebració, en el descans, producte que tenen que veure amb l'os immediat, com per exemple patates fregides.
2: Paper de vàter.
0: Begudes.
2: El
10: jugador destacat del partit amb algun producte que sigui especialment premium, moments d'angúnia, es podria posar un anunci de Valeriana o de Tranquimacín, en moments on...
2: Sí, sí, allò que al Madrid sí. Han fotut dos.
10: Sí, sí, sí. Sí. És a dir, podries anar escollint què és el que anuncio en funció però, del que està succeint al terreny.
16: Però, Lluís, juguen amb tu psicològicament, llavors, perquè t'estan no, condicionant de dir, si estic nerviosa, mira, una Valeriana, ara baixo a comprar-la.
10: Però,
16: no?
10: però despertem, perquè estem en aquest món, i aquest món ha arribat.
25: Això és el...
10: I una cosa molt important,
25: sí,
10: Edgar,
25: sí, sí.
10: Anar al futbol, anar a qualsevol espectacle en viu, quedarà circunscrit per persones molt benestants, amb butxaca molt plena. Estem cridats els pobres a disfrutar del futbol, dels concerts, del lliurament de premis, de tot el que el directe és fonamental des de casa. Anar serà exclusiu per persones amb butxaques benestants.
25: Que això, mira,
2: que això
25: està...
2: ja comença a passar.
10: Ja comença a passar.
2: Perquè, clar,
10: ho deien en el programa de Lluís Pellicer, ho explicàvem fa 5 anys. Ja està succeint en aquest moment.
2: Bueno, la prova la tenim amb els preus per anar a veure el Barça-Madrid ara...
10: O els preus del Mundial. No hi havia entrades per sota de 1.000 euros.
16: Però Lluís fa anys que ho explica, això.
2: I a més, s'especulava que el Mundial seria un fracàs perquè amb aquests preus no hi aniria ningú.
10: La gent,
2: els estadis...
16: Plens.
10: La gent es ven els cotxes per anar a veure la seva selecció. És així? Argentina, el mercat immobiliari es dispara als anys de Mundial, perquè la gent es ven segones i primeres residències.
2: Sí, sí.
25: Mira, el Lluís ara parlava del futur, i no tan futur, perquè això ja està
10: això
25: passant.
10: Ja està passant.
25: Al moment de la Covid, per exemple, m'explica un expert en la matèria que es pintava gent asseguda, com ara es pinten coses a la televisiva, m'explicaven, i aquí anem una mica al passat, a la part vintage, que també és molt interessant, que les porteries en físic, les lones, ja no hi són, però tu a la televisió les veus. Recordo aquelles imatges, no sé si les havies arribat a col·locar tu, les lones, aquelles que visualment tu les veies aixecades, però estaven estirades.
16: En 3D.
8: Semblaven com una cunya, no?
25: Sí.
8: Sí, ara ja no existeix això i es fa la publicitat a sobre de la gespa directament.
25: Que un futbolista crec que va quedar com en un llençol...
8: El Griezmann no va quedar al camp del Barça, va quedar embolicat amb tota la lona aquesta.
2: Que és, sí, com, sí. Que és quan van aprofitar per tornar-lo a l'Atlético de Madrid.
16: Empaquetat, no?
8: El van empaquetar, no?
16: Jo recordo, fins i tot, algun dia, que el Neymar... es va emprenyar perquè li molestava la publicitat. I l'anava traient, i al final, vull dir, la teva feina és dir-li a Neymar, això no pots tocar-ho.
8: Bueno, és que són molt, molt especials, els jugadors, també. A vegades, per tirar un córner, te tenen que treure el micro, o aparten els fotògrafs, els periodistes... Són una mica
10: ara la fan falses, són com hologrames, tu veus allà vino pata negra, sí, i veus l'ampolla allà al mig del camp, evidentment, no, cap camp, simplement la sobreposen i ja està.
16: A mi em va explicar el Minguella, fa molts anys, que ell, a casa seva, avorrit una nit, veient un partit de rugbi sud-africà, va veure per primer cop aquestes lones a terres estirades que fan l'efecte que s'aixeca.
25: Això ho dèiem.
16: I que ell va comprar la patent aquí a Espanya, al Minguella. És així o no? Val, o sigui, el Josep Maria Minguella tenia la patent d'aquesta publicitat als estadis amb lones, que ja no es porta, perquè ara ha evolucionat tot moltíssim, però la història va ser boníssima.
2: Té, el Minguella sempre un pas per endavant de la resta.
16: Va veure el negoci, Toni. Va veure el negoci.
2: Això has de tenir vista per dir, mira, això, compro la patent.
16: Ara parlarem de la selecció espanyola, però aprofito perquè hi ha un oient que efectivament ens confirma que l'altre dia, mirant televisió espanyola, el partit de la selecció espanyola a Wembley, es fixa que els patrocinadors que apareixen al lateral de Wembley eren els de la selecció espanyola, i que això respon a que tu pots posar i fer i desfer en funció del país.
1: Que aquí a Espanya, a Televisió Espanyola, es veien aquests patrocinadors anglesos.
16: Que, evidentment, a Wembley allà no devien estar
2: veient... No es veien aquests patrocinadors.
10: I preparem-nos perquè allà també els estadis de futbol es convertiran en grans platós de televisió. I aquí m'agradaria que la gent, perquè es fes una idea, es fixés en el programa de Mr. Beast. Saps, Mr. Beast? En realitat està convertint això... Estan convertint coses que es fan físicament en coses que són autèntic espectacle. I seran això, un camp de futbol serà un plató de televisió. I el públic haurà d'interactuar, perquè les marques no es conformen que et vegin i et llegeixin. Voldrà que interactuïs.
16: I què farem? Aixecar els braços?
10: No, per exemple, jo em poso i dic, entre tothom que posi el seu nom, el seu cognom, quantos, sortegem una volta al món per dues persones. I ho sortegem a la meitat del partit, a la mitja part. Quantes persones se'n van a fer pipí? I quants es queden a veure si et toca? Sapiguent que diran al guanyador i el guanyador sortirà al mig del camp a rebre el premi. Per la marca li suposa 38 cèntims per persona. Una volta al món costa 40.000 euros. Hi ha 100.000 persones allà. Per tant, el cost per persona són 38 cèntims. Un xollo. I la gent en allà a veure si el toca, pensant que té moltes possibilitats. Però són les mateixes possibilitats que et toqui l'11 demà. Hi ha un número entre 100.000. Igual. la mateixa possibilitat que la 11. I oi que no et quedaries a casa per veure sorteig?
0: No.
10: Allà la gent es queda.
2: Amb això ens ha quedat clar que podem anar a pixar tranquil·lament.
0: Que no ens toqui.
25: Efectivament, mira, qui es va quedar a l'època de...
10: Però abans de dir-t'ho, Toni, et quedaves, eh?
2: Sí, sí, no, home, és com el pernil als estadis quan anaves a aquests estadis que tocava el pernil a mitja part.
0: Treballant el número que...
2: Sí, el 44. I vinga, a veure si m'ha tocat el pernil.
25: Però mira, qui es va quedar a l'època vintage, a l'època d'Ocean, que ho deies tu, l'època de... de Educados o de Winter Tour, és el Damià López. Que el
4: vamos tenim allá, DJ Split, don Damià. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Lo tuve en mis pechos.
0: Otra vez.
2: Qué raro.
4: Tenemos alineaciones. ¿Cómo arribem des de Split? ¿Sona bé això, José sí. María, o no?
2: Sona perfecta, Damià.
4: Como si estuvieras aquí al lado.
6: Molt bé, fantàstic.
4: Vamos a levantar un poco el ánimo, ¿no? Que no nos queda tiempo. ¿Con qué sale España?
6: Doncs Espanya surt amb tot. Realment, de la Fuente no...
4: ¡Vamos con la alineación!
2: Sí, que ja va. A veure, José María, calma.
6: Sí, una miqueta de calma, José María, que ja sé que anem apretats, però ara anem...
4: ¡Que juega España!
6: Espanya juga amb 5 del Barça, dels 6 convocats, només Fermín a la banqueta, també es deixa a Roberto Fernández, Cubarsí, Rodri, Pedri, Olmo i Lamin Yamal. L'11 inicial és el format per Unai Simón, Pubill, Cubarsí, Laport, Cucurella en defensa, Rodri, Pedri, Olmo, Lamin Yamal, Oyarzabal, Baena. De la Fuente li dona màxima importància a aquest partit. Els croats venen ferits després d'haver perdut 0-7 contra Anglaterra. A Croàcia juga Livakovic, porter del Barça, lògicament, també Luka Modric, i vaja, és un partit de màxima exigència. Si Espanya doncs es posa el marcador a favor, és possible que hi hagi rotacions, però almenys 5 del Barça en un partit que serà dur en principi.
25: I Lamine Yamal titular, Espanya en té prou amb un empat per classificar-se. Tenim més o menys informació de quan té previst De La Fuente fer jugar Lamine Yamal avui?
6: Media hora. Sí, de fet, ahir ho va explicar. Mm-hmm. Hauran estat 4 partits de Nations League i ell mateix va dir que, segons la càrrega de rotacions que tenen previstes, cap jugador haurà pogut disputar 270 minuts, que això serien 3 partits de 4. Són 360 minuts en total. Per tant, 270. Si mirem el que ha jugat, per exemple, en el cas de Lamine Yamal, porta 203 minuts jugats. Si li fem cas a De La Fuente, avui Lamine jugaria 67-68 minuts. Vaya. O sigui, seria el típic canvi d'equador de la segona part. Per exemple, un altre cas, el cas de Cubarsí, va jugar els 2 primers partits sencers, ja no es va vestir de curt a Oviedo en el partit de dissabte contra la República Txeca. Avui Cubarsí ens fa pinta que jugarà tot el partit i aquesta és la càrrega. Jo, a cas de Lamin, em costa acabar-me de creure De La Fuente, en el sentit que si el partit es complica i Espanya perd, doncs potser el deixa una mica de més, però vaja, que aquest és el pla que té De La Fuente a l'hora de gestionar les càrregues dels futbolistes.
25: Espanya,
6: en general,
25: totes li ponen. A Croàcia, com dius, va rebre un correctiu important d'Anglaterra, on Modric va dir que havia passat vergonya després de tota la història ben jugat amb Croàcia. Avui s'espera, en aquest sentit, un ambient un punt hostil pels locals, o s'espera un lleno hasta la bandera, com diria García?
6: No, un punt hostil no, Edgar. T'he de dir que molt hostil, i això ha marcat la... Sí, això l'Arnau sap perfectament, perquè crec que has estat aquí.
0: Sí, sí.
6: Però bé, una cosa, lògicament, són els aficionats del Hajduk Split, que per qui no ho sàpiga, dintre de la seva afició tenen la que és coneguda com la torcida, que bé, en general a l'est d'Europa hi ha molta cultura d'aficionats ultra, que aquí, doncs, per exemple, Joan Laporta és un dels mandataris del futbol espanyol que ha fet millor feina en aquest sentit i els va erradicar, directament els va liquidar, no?, del mapa, però a l'est d'Europa costa molt i, per exemple, la torcida directament manen, o sigui, són els dirigents del club. Tu vas, camines per Split i bàsicament no et trobes escuts del Hajduk, que te'ls trobes, sinó de la torcida. Tenen fins i tot una botiga oficial. Doncs bé, aquest 0-7 aquí ha fet molt mal i s'espera que, lògicament, els jugadors de la selecció espanyola seran xiulats, però avui l'ambient està absolutament incendiat contra Modric, Kovacic, Livakovic i companyia, i com la cosa es posi 0-1-0-2, no es passaran ni una. De fet, ara hem vist com entraven escortats els integrants de la torcida i realment és impressionant, perquè van tots de fosc, van amb les seves bomber, els han col·locat, però és que a més no els han col·locat amb un gol, els han col·locat a tribuna, o sigui, tenen una perspectiva absolutament preferencial. Diguem, us podeu imaginar, a la grada on hi ha un escut gegant del Hajduk Split, doncs allà estan els de la torcida, que són una cinquantena d'aficionats, i més val que no t'hi apropis perquè són certament contundents.
25: Dami, vigila. I tapa't bé. Escolta, moltíssimes gràcies i molta sort avui.
6: Fantàstic, gràcies a vosaltres.
4: Temperatura?
6: 19 graus, exactament. Home, 19 bé, graus, José Maria.
0: Molt bé.
6: Sí, molt bé. Jordi,
25: a vosaltres i al gran Lluís Carrasco, per posar-nos més llum al món de la publicitat. Ens veiem demà i a l'Eix, molta sort aquesta nit també amb la transmissió amb el partit de Messi.
0: Allà t'espero, aviam si ens escoltes.
25: Sí,
0: fins a les 4 del matí,
2: fins a les 4. M'ho passaré quan em llevi a les 6, en recuperaré. Tiraré enrere la cinta.
30: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Bueno, aquí discutint, a veure qui està més macho. Sí, eh? Molt bé, realment. Sí, sí. Què? Perquè menges, què has dit?
1: Fruita, mira, aprofito i ho faig, sí. Fruita de temporada. Fruita sí. Verdura, temporada i de proximitat sí. És el millor remei per prevenir els virus i les
2: malalties. I la compren en Lidl. O
1: sigui, no.
3: Ara què
1: no,
3: podem menjar, per exemple?
1: No, ara comencen les magranes, que són, un, sí, són i molt saludables.
3: Els moniatos són molt.
2: Que és la fruita més peligrosa. No?
1: I d'aquí 4 dies ja tindrem les mandarines, que és el que millor podeu menjar pels constipats.
4: Sí, sí. Però tu, no sabia que teníeu un nutricionista aquí.
0: Sí, ho sap tot. Nutricionista, boletaire, fitness, tots els pals. Que necessitis. A vegades, si necessites un especialista que et vingui, el
4: trobaràs. Ja passaré consulta.
0: Sí, toca tots els pals.
4: Vinga.
0: Fins demà.
4: Que vagi bé. Fins demà a les 8:00. Bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Carles Puigdemont no aclareix quan tornarà a Catalunya. L'expresident de la Generalitat celebra la decisió d'avui del Suprem d'aixecar l'ordre de detenció, però també critica la guerra judicial d'aquests darrers anys. Puigdemont n'ha parlat aquesta tarda des de Waterloo.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
1: Puigdemont ha insistit en la derrota dels poders públics espanyols, però ha reconegut el desgast i també les conseqüències personals, socials i polítiques que ha tingut tot el procés durant els darrers 9 anys. De seguida anirem cap a Waterloo per saber tot el que ha dit Puigdemont, encara que, com dèiem, no ha donat cap pista sobre el seu retorn. Avui, en temps de tertúlia, parlarem de l'escenari que s'obre a partir d'ara amb el seu advocat Gonzalo Boye i també amb l'exconseller Lluís Puig. De moment, el jutge Llarena, com dèiem, ha aixecat aquesta ordre de detenció de manera prop provisional. Diu que abans es vol mirar bé l'escrit del Constitucional. Amnistia a banda, però un dia més continuem també pendents del temps perquè tornem a estar pendents d'una nova situació de tempestes a Belcaral, que ja han descarregat amb força en algunes comarques i per això també fa una estona Protecció Civil ha enviat un altre alert.
3: Sí, de fet, al migdia ja hem tingut una tempesta intensa que ha afectat Tarragona i zones properes i al llarg de la tarda n'han aparegut més, primer les Terres de l'Ebre i després el Camp de Tarragona, des d'on han anat avançant cap al nord. Ara mateix descarrega amb ganes en alguns sectors del nord de la Costa Daurada i les tempestes comencen a arribar també al litoral central, àrees del Garraf i del Baix Llobregat Sud. En les properes hores anirà avançant tot plegat cap al nord i la pluja acabarà arribant també allà on encara no plou, tot i que la més intensa, i on hem d'estar més alerta, la possibilitat d'alguns aiguats és a la costa central i al sud de la Costa Brava.
1: Ara de seguida ho ampliarem. També repassarem algunes de les afectacions que ja han deixat les tempestes aquests últims minuts i això mentre continuen també els problemes de rodalies per culpa de la pluja. El més preocupant és que avui el govern ha reconegut que encara no sap quan tornarà a funcionar amb normalitat tot el servei. De tornada a la política, avui encara cueix l'anunci d'eleccions anticipades ahir de Pedro Sánchez. Avui ha tornat a aprovar els 2 decrets de l'habitatge i han afegit també alguns canvis. Demà entraran en vigor i la Diputació Permanent ho haurà de validar. I d'altra banda, també atenció a aquesta proposta dels professors de secundària. Demanen al govern que es deixi de donar automàticament el nivell C1 de català a tots els alumnes que acabin l'ESO. Consideren que no tenen un bon nivell i demanen criteris més exigents. També parlarem de la grip. L'última setmana els casos han crescut un 12%, justament avui que també s'ha fet públic un estudi de la UPF que assegura que vacunar-se també va bé per reforçar el sistema immunitari. I en cultura, Love of Lesbian farà 4 concerts a casa nostra abans d'acomiadar-se dels escenaris durant una llarga temporada. Ho hem avançat a RAC1. Els 4 seran al desembre, un a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i la resta a l'Apolo. De seguida, tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Carles Puigdemont dona per acabada l'etapa a l'exili, però evita concretar el calendari del retorn. És la resposta de l'expresident de la Generalitat a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia. Puigdemont creu que l'exili ha aconseguit derrotar la justícia espanyola, que s'ha vist obligada a aplicar la llei. Ara bé, assegura que Catalunya encara està lluny de viure una situació de normalitat i que s'ha de començar a abordar el conflicte polític.
5: Amb la decisió d'avui, Puigdemont té cada vegada més a prop el seu retorn i ja avança que la tornada tindrà tot el sentit polític. Això després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem aplicar la llei d'una vegada per totes i el jutge Pablo Llarena hagi aixecat l'ordre de detenció. Ara bé, el Suprem l'aixeca de manera provisional fins a conèixer a fons el detall de la sentència del TC.
1: Un cop s'han sabut tots aquests moviments, Puigdemont ha convocat els mitjans de comunicació a la Casa de la República, Waterloo, des d'on ha fet una declaració institucional que ha durat escassament 5 minuts. Puigdemont ha defensat la decisió d'haver marxat de Catalunya ara fa 9 anys, després de la declaració unilateral d'independència. Assegura que l'exili ha servit per posar en escac l'estat espanyol.
2: Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys.
1: Puigdemont, però, no ha badat boca sobre el seu retorn, només ha dit que serà al servei del país i no del partit. Enviada especial de RAC1 a Waterloo, Laia Colomer, bon vespre.
4: Sí, una breu declaració sense preguntes de poc més de 5 minuts, però que han estat les primeres paraules de Carles Puigdemont sobre l'amnistia després de molts i molts mesos de silenci. Avui sí, ha parlat, ha aplaudit la decisió del Tribunal Constitucional, diu que tanca l'etapa de la repressió, però que no acaba el conflicte polític.
2: El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre.
4: Com dèiem, ha evitat de totes especular amb el seu retorn, només ha deixat clar que ha de servir per posar-se al servei del país.
2: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
4: Això sí, tot i treure pit de l'exili, Puigdemont també ha recordat els costos personals i polítics d'aquests 9 anys en què no s'han pogut presentar en igualtat de condicions, ha recordat, a les eleccions.
1: I tot i que ara mateix no hi ha cap ordre de detenció activa a l'estat espanyol contra Carles Puigdemont, el líder de Junts no tornarà immediatament a Catalunya. Puigdemont es vol esperar que la justícia tanqui del tot el seu cas perquè el Suprem, Laia, no surti amb una maniobra d'última hora.
4: Exacte, sí. De fet, des de l'entorn de l'expresident insisteixen que avui el jutge Pablo Llarena no li ha aplicat l'amnistia, que ha aixecat només l'ordre de detenció i, segons diu, no ho farà fins que analitzi la sentència, i això Llarena no ho podrà fer fins que el Constitucional la publiqui. I quan passarà tot això? Doncs poden passar alguns dies o algunes setmanes. No hauria de ser massa. Per tant, malgrat que avui, com dèiem, s'hagin aixecat les ordres de detenció, Puigdemont, tampoc Toni Comín i Lluís Puig no tornaran fins que el Tribunal Suprem apliqui definitivament l'amnistia, un retorn, almenys en el cas de l'expresident, que no serà precipitat d'un dia per l'altre, sinó que es farà en pausa.
1: La reacció de Puigdemont, que arriba després que Pablo Llarena hagi aixecat l'ordre de detenció que pesava contra l'expresident. Això sí, no està del tot lligat. El jutge del Suprem insisteix que és una mesura provisional mentre estudia l'aval de l'amnistia del Constitucional. Llarena també matisa que l'aixecament de l'ordre no vol dir que hagi amnistiat a Puigdemont. Anem ara cap a Madrid, Adrià de les Heres.
6: A més de Puigdemont, la decisió de Llarena també beneficia els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Civil no els podrien detenir si ara posessin un peu al Principat. La reacció del jutge del Suprem ha estat immediata, després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia en els casos de malversació. Llarena ni tan sols tenia la resolució entre mans quan ha fet el pas. Per tot plegat, insisteix que la decisió d'aixecar les ordres de detenció és temporal mentre estudia en detall la decisió del Constitucional.
7: Todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia, cuyo conocimiento resulta necesario para determinar su alcance respecto de los procesados. En todo caso, esta circunstancia sobrevenida justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia y resolver sobre sus consecuencias.
6: Llarena també matisa que això no vol dir que hagi amnistiat Puigdemont, Puig i Comín. La decisió definitiva arribarà en els propers dies o setmanes.
1: Aquest moviment de Llarena, com dèiem, que ha estat immediat després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia en els casos de malversació. La majoria del ple ha seguit el guió previst i ha aprovat la ponència que va redactar Cándido Conde Pumpido. El text només feia referència, però, al cas de l'exconsellera Dolors Bassa, Adrià, però la doctrina fixada s'aplica a tots els líders del procés.
6: L'esborrany de la ponència que el Constitucional ha aprovat tenia unes quantes estirades d'orella pel Suprem. Assegura que van fer una interpretació retorçada de la norma, negant l'amnistia als exconsellers, i tanca el document remarcant que s'ha d'amnistiar amb caràcter urgent i preferent. Això ha estat específicament sobre els recursos de Bassa, però la decisió també val per la resta de líders condemnats o perseguits pels delictes de malversació. Per això, a Llarena no li ha quedat més remei que aixecar les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín. La sentència del Constitucional hauria de tenir una altra conseqüència en els propers dies. S'haurien de deixar sense efecte les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això els permetria tornar-se a presentar a unes eleccions.
1: I l'altre gran actor implicat en l'amnistia, el govern espanyol, avui ha tret pit d'aquest desenllaç judicial. Des de la Moncloa, Pedro Sánchez ha lamentat que el camí hagi estat llarg per les traves del PP, de Vox i també dels tribunals. Sánchez diu que al final s'ha acabat però imposant la lògica.
8: Tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil. Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes.
1: Ara bé, el president espanyol admet que això tampoc ajudarà per refer ponts amb Junts per Catalunya. També des de Madrid, Jordi Armenteres, bon vespre.
9: Sí, bon vespre. Des del govern es parla, del govern espanyol es parla de triomf indiscutible. Fet s'equipara la sentència del TC amb el que va comportar el final d'ETA en el seu dia. Diuen que són dues gestes del PSOE amb manifestacions de dretes al carrer, però que arriben totes dues a bon port. Sánchez no ha volgut anar tan enllà davant de micròfons, diu que no ho ha fet per convicció i no per necessitat, i descartarà totalment una reunió amb Carles Puigdemont després de tants anys de tenir-la a l'agenda.
8: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
9: I el Partit Popular avui li treva encara que l'amnistia només ha estat una palanca perquè ell aguantés a Moncloa. Esther Muñoz, la portaveu parlamentària, és qui ho diu.
10: Que el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía. Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia. En això consistia la legislatura.
9: Feijóo no n'ha volgut parlar, però ha utilitzat les xarxes socials per dir que l'amnistia és un altre dels motius pels quals les urnes han de castigar ara Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Jordi. A casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, ha fet una declaració institucional per celebrar la decisió de la justícia. Rull diu que prepara una gran rebuda al president Puigdemont i també a la resta d'exiliats.
11: Prudència i molta cautela. Perquè una cosa és aixecar l'ordre de detenció i una altra de ben diferent, l'aplicació efectiva de la llei de l'amnistia, que és el que reclamem, que és el que demanem.
1: I demana que un cop siguin a Catalunya es pugui començar també a resoldre el conflicte polític. De la seva banda, Oriol Junqueras també celebra la decisió de la justícia espanyola, però demana que es miri més enllà. El líder d'Esquerra assegura que ara toca resoldre el conflicte polític i posa deures a l'independentisme. Diu que s'ha d'aclarir com es vol articular a partir d'ara, Giró.
12: Sí, un Oriol Junqueras emocionat ha començat agraint la feina a tota la gent d'Esquerra que ha treballat sovint, diu, amb poca comprensió, per la desjudicialització del conflicte.
13: Ho han fet tot. Han liderat, han obert camí quan fer certs discursos defensant la desjudicialització del conflicte polític era criticat com una renúncia a l'esperit de l'1 d'octubre. Van treballar per construir solucions quan el més fàcil era lamentar-se i denunciar els problemes.
12: I reclama obrir una nova etapa que torni a posar al centre del debat el dret a decidir i la resolució del conflicte.
13: Avui recuperem els drets polítics. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític. Aquesta serà la següent etapa.
12: Junqueras també ha celebrat la proximitat del retorn de Carles Puigdemont i ha recordat que el pronunciament del Constitucional i la decisió del Suprem li han de permetre també presentar-se a ell a unes eleccions.
1: I Salvador Illa celebra l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, però ho fa, això sí, amb la boca petita. El president ha deixat clar que ara mateix la relació amb Junts per Catalunya està del tot trencada després que tombessin els decrets d'habitatge al Congrés. Adrià Santasusagna.
14: Els darrers mesos Illa havia repetit en diverses ocasions que volia que Puigdemont tornés a Catalunya amb l'amnistia aplicada i n'argumentava els motius. Avui, dient que això ha passat, la seva valoració ha estat molt escueta, un tuit dient que tenia raó i que Catalunya avança. Més tard, en un acte del PSC, ha parlat de Junts, però per criticar que hagin fet descarrilar la legislatura espanyola.
15: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava. I quan es bloquegen solucions que responen a problemes reals de la ciutadania, la democràcia exigeix retornar la paraula als ciutadans.
14: I ja vol fixar el marc de la campanya electoral o dretes o esquerres i creu que Catalunya tindrà la clau de la caixa.
1: I per la seva banda, la CUP aplaudeix l'aval de l'amnistia, però demana que la seva aplicació sigui efectiva també per tots els activistes i militants anònims que estan pendents de rebre-la. La portaveu Su Moreno assenyala que ara arriba el moment de resoldre el conflicte polític.
16: L'amnistia només serà un èxit quan arribi tothom, també els activistes i militants que encara estan pendents de rebre-la. Aquesta llei, el que sí és una victòria del moviment independentista que l'ha conquerida amb la mobilització i la lluita, però tot i que permet alleugerir la repressió, no resol el conflicte polític català.
1: Moreno denuncia que l'estat espanyol continua sense reconèixer el dret a l'autodeterminació i demana a l'independentisme que reagrupi forces. Doncs bé, sobre aquest possible retorn de Puigdemont a Catalunya i també de l'escenari polític que s'obre a partir d'ara, avui li hem preguntat al cap de política de l'ACN, Rafa Garrido, què en pensa?
17: Que Carles Puigdemont acabaria podent tornar a Catalunya sense risc de ser detingut era una fita que fa molt que semblava tocar. Però els capricis d'una colla de jutges amb més intenció política que respecte per les lleis han anat allunyant la cita durant mesos i mesos. Ara, amb el camí completament aplanat, serà l'expresident qui decideixi quan tornar, com tornar i, sobretot, per a fer què. L'autoritat moral dins del partit és inqüestionable. Farà el que vulgui fer, repeteixen tots els dirigents cada cop que se'ls hi pregunta. Però aquesta voluntat ara mateix té més incògnites que respostes. Voldrà tornar a presentar

0: falsedat documental per contractar un conegut quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Vuit i gairebé 18 minuts, amnistia a banda. Aquesta hora també estem molt pendents d'un nou episodi de pluges. Ara mateix afecta principalment les comarques de Tarragona, de Lleida i el sud de les de Barcelona. I, de fet, Protecció Civil ha enviat una altra alerta als mòbils fa una hora mal comptada al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Garraf, al Gironès, al Maresme i a la Selva per l'evolució d'aquestes tempestes fortes. Abel Caral, bon vespre.
2: Bon vespre.
1: Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs aquestes pluges van avançant de sud cap a nord. Les més intenses afecten aquests sectors que dèiem, sobretot a les mateixes àrees del nord de la Costa Daurada, sud de la Costa Central, també algun ruixat una mica intens, per exemple, cap a la Noguera, i de fet la pluja més sostinguda, més d'anar fent, de la que no hem de patir perquè ens entenguem, afecta també altres zones de les comarques de Lleida, arribant també cap al Prepirineu, i també molts sectors, per exemple, de la Catalunya Central, Solsonès, Anoia, Bages, va arribant també cap a Osona, Moianès, però aquí és pluja suau, però estem pendents d'aquestes tempestes que, a part de les que han tingut els vols del migdia, per exemple, entorn del Cap de Salou, Tarragona, que estaven sobre el mar però han fregat alguns sectors de la costa del Tarragonès, amb quantitats de 40-50 litres per metre quadrat, això s'ha anat, s'ha desaparegut a les primeres hores de la tarda. Després han aparegut algunes tempestes fortes que en sectors del Baix Ebre, de la Terra Alta, del sud de la Ribera d'Ebre o del Baix Camp, han descarregat amb intensitat, però això s'ha anat esveint, i ara mateix, també després han anat afectant sectors del Tarragonès, encara en alguna àrea del nord del Tarragonès plou amb ganes, però ha anat avançant. I ara mateix pluja intensa, amb tempesta forta que afecta àrees del Garraf, sobretot, i també del Baix Llobregat Sud, sobretot a la zona de Viladecans, Gavà i també enfront de l'aeroport del Prat, que pot patir doncs les conseqüències també d'aquestes pluges intenses que estan ben a prop amb una tempesta, doncs això, també amb molt aparat elèctric a més a més. Aquesta tempesta del Baix Llobregat Sud es va desplaçant i ara mateix, per la direcció que veiem que porta, d'aquí una estona sembla que pot anar arribant a la ciutat de Barcelona, on ja plou en alguns barris, però de moment no de manera gaire intensa, però sí que aquesta pluja del Baix Llobregat Sud ha d'anar arribant doncs, també cap a la zona del Barcelonès, Hospitalet i altres zones del Barcelonès. I amb el pas de les hores, aquestes pluges han d'anar avançant.
1: Això t'anava a preguntar precisament de com evolucionaran aquestes tempestes, Abel.
2: Doncs anar avançant de sud cap a nord. La pluja, com dèiem, ja va arribant també en molts sectors de les comarques de Barcelona, on encara no ho fa, en alguns sectors d'Osona, del Berguedà, també hi ha d'anar arribant, del nord del Berguedà, hi ha d'anar arribant els pròxims minuts, i de fet a les comarques de Girona ara mateix no hi plou, però també tota aquesta massa extensa de precipitació anirà arribant a les comarques de Girona. A mesura que avança cap al nord, va parant de ploure cap al sud, però encara pendents a les properes hores, perquè aquesta pluja, el que dèiem, va avançar cap a les comarques de Girona i també hi arribaran tempestes fortes. On? Sobretot al sud de la demarcació, sobretot cap a la Selva Marítima, sud del Gironès i Baix Empordà. És on la pluja pot ser més intensa, però encara no de moment, sinó més aviat ja de cara a les 10, 11, 12 de nit és quan creiem que aquesta pluja, la més intensa, pot arribar a aquests sectors de les comarques de Tarragona. Però compte també Maresme, Vallès, Occidental i Oriental i Barcelonès, perquè les pròximes dues hores aproximadament aquí pot ploure amb força. La bona notícia és que no es queden estancades les pluges, poden descarregar amb força, 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona. De fet, hi ha vist vermell per intensitat de precipitació en força comarques, doncs això, perquè caiguin 40 litres en 30 minuts, que és molta aigua. També ha vist que es poden acumular 60 litres o més en 3 hores, però passen, i després ja no ha de ploure més, i de fet el que dèiem, cap a les Terres de l'Ebre hi ha molts sectors del Camp de Tarragona i cada cop en més sectors, doncs va parant de ploure, però ull perquè tot i que en general plou bé, hi ha alguns llocs on, amb el mar calent, aquestes pluges a la costa es reactiven.
1: I demà s'acaba, Abel?
2: No s'acaba, però no tindrem pluges tan importants. De fet, tindrem un matí, veiem que tranquil, i després a la tarda una situació com la que he tingut avui a primeres hores de la tarda, de xàfecs més dispersos, no pluges tan extenses, però sí que aquí i allà, demà a la tarda, podem tenir ruixats, algunes tempestes en sectors interiors del centre i nord de Catalunya. També demà a la tarda, algun xàfec pot arribar cap a la costa central. Pot descarregar localment amb força, però no aquestes pluges més generals que estem tenint entre les últimes hores han descarregat al sud i que van avançar cap al nord. Per tant, la inestabilitat no marxa i tampoc encara de cada dijous. Després de cada divendres i cada setmana, sembla que sí, que el temps es calma el cap de setmana, que no tindrà res a veure amb l'anterior.
1: Déu-n'hi-do quins dies, eh? Després, si et sembla, d'aquí uns minuts en temps de tertúlia ens actualitzes la situació, a veure com estan aquestes pluges, com estan evolucionant.
2: Sí, perquè va evolucionant molt ràpidament i s'han actualitzant.
1: Gràcies, Abel. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Doncs bé, davant d'aquest nou episodi de pluges torrencials, com dèiem, Protecció Civil ja ha enviat una alerta als mòbils de les comarques més afectades i demana molta precaució durant tota la nit i també

0: fer la matinada, o acaba de fer la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha comparegut fa només uns minuts després de la reunió de seguiment del pla Innuncat. Ho està seguint des del Departament d'Interior, l'Alba Carnicer. Alba, bon vespre.
1: Bon vespre, sí, un episodi que està previst que duri fins les 12 o a tot estirar les 2 de la matinada, amb diferent intensitat a les comarques on ja s'ha enviat un alert. De fet, a Xerta, al Baix Ebre, s'hi han fet ja 18 rescats. Des del Metocat avisen, però, que en les properes 6 o 8 hores la principal preocupació estarà al litoral i prelitoral, sobretot de Barcelona i Girona, pluges que escombraran, com dèieu, de sud a nord del país i que a partir de la mitjanit aniran movent-se cap al mar. Sigui com sigui, de cara a demà, les pluges no seran tan intenses com les dels últims dies. Ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon, fa només uns minuts.
2: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem. Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Innuncat activat en fase d'emergència.
1: Unes pluges que s'allargaran durant els propers dies i és per això que des de Protecció Civil demanen molta precaució.
0: Gràcies, Alba. Ho anirem seguint. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I una de les zones més malparades de les últimes hores són les Terres de l'Ebre. Els aiguats han causat inundacions, han tallat carreteres i també han atrapat una desena de conductors a Xerta, al Baix Ebre. Part de la comarca s'ha vist sorpresa també per les pluges torrencials abans que s'hagués enviat cap alerta als mòbils. Les alertes que ha arribat gairebé 2 hores després de l'inici d'aquest episodi de pluges. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral, bon vespre.
3: Bon vespre. Doncs sí, l'acumulació d'una gran quantitat d'aigua en prop de 100 litres per metre quadrat precipitats des de 3:15 més o menys de la tarda en tot just 2 hores ha provocat aquesta gran inundació de carrers i carreteres també, sobretot a la comarca del Baix Ebre. Epicentre, ho deies, entre Benifallet i Xerta, en una zona rural poc poblada que ha patit les conseqüències del pas d'aquests aiguats. La situació ha obligat, de fet, els bombers a fer a Xerta prop d'una vintena de rescats de conductors, la majoria que havien quedat atrapats i sorpresos per l'aigua a la carretera C12, una carretera C12 que, de fet, ens confirmaven ara fa poca estona que segueix tallada. El primer avís massiu als mòbils, a la zona, aquest és alert, ha arribat a 6:15 de la tarda, gairebé, per tant, 2 hores després que hagués començat aquest episodi de pluges. S'ha acabat enviant quan ha vist Protecció Civil que la intensitat de les pluges s'incrementava i començaven a haver-se de rescatar persones. Ja ha passat el pitjor, tot i que segueix plovent a diversos punts del Camp de Tarragona. Això sí, les conseqüències encara queden en forma de carreteres tallades a Xerta, Benifallet i també entre el Dover i Tortosa, tota la comarca del Baix Ebre.
0: Gràcies, Esteve, també. Bon vespre.
3: Bon vespre.
0: I davant d'aquesta arribada de noves pluges, Granollers demana a la població limitar encara la mobilitat. L'Ajuntament ha informat que aquesta tarda i vespre els equipaments municipals estaran tancats. També ha suspès les activitats culturals i esportives. Això mentre el municipi encara mira de recuperar la normalitat després de l'aiguat de dilluns.
4: Aquest matí s'ha reobert la ronda sud de la ciutat, que dilluns va quedar totalment inundada. Tot i això, l'alcaldessa Alba Barnosell admet que hi haurà feina per dies.
5: Tranquil·litat, perquè els ordres d'intervenció i d'acció i d'actuacions són per prioritats, òbviament, i per tant anirem arribant a tot arreu, però les prioritats doncs són les que són inicialment, restablir la normalitat i després anirem netejant, retirant bancs i reemplaçant el que s'hagi de reemplaçar.
4: Avui també s'ha reforçat el dispositiu de recerca del nen que va desaparèixer diumenge, tot i que la desaparició inicial no es vincula directament amb el temporal. Hi ha preocupació per si els aiguats l'haurien pogut afectar. En el dispositiu hi participen unes 470 persones entre serveis d'emergències i voluntaris. La recerca s'està fent tant a la zona urbana com en àrees forestals properes a la ciutat.
0: I per ser a banda, l'hospital més gran de Catalunya, el Vall d'Hebron, recupera també progressivament la normalitat. Les pluges d'aquests últims dies han obligat a cancel·lar una 50ena d'operacions i es van haver de tancar 9 quiròfans. D'aquests n'hi ha 4 que encara no funcionen. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat l'hospital aquesta tarda i ha assegurat que s'aniran reobrint a poc a poc.
4: Són 3 quiròfans als edificis de Vall d'Hebron i un més al Parc Sanitari Pere Virgili. Tot i això, l'edifici que ha sortit més malparat és l'Hospital Infantil i de la Dona. El servei de nounats encara funciona a mig gas i es recuperarà l'activitat els propers dies. La consellera apunta que cal analitzar els problemes que hi ha hagut per les pluges i impulsar actuacions per evitar que es tornin a repetir.
6: valorar quines són aquelles obres que sí que s'hauran de refer estructuralment. I en aquest cas ja no és només la Vall d'Hebron, hem de mirar altres centres, perquè, per exemple, doncs, amb els episodis de pluja anteriors també vam tenir problemes a Verge de la Cinta. I sí que hem d'anar veient amb tot el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia.
4: L'Hospital de Granollers ha recuperat la normalitat, excepte la unitat de farmàcia. Tot i això, el servei està garantit a través del Parc Taulí de Sabadell.
0: I mentrestant, la situació de Rodalies continua lluny de solucionar-se. Personal de DIF i del Sindicat de Maquinistes han fet marxes sense passatgers a trams de l'R1, de l'R2, de l'R2 i de l'R4 per avaluar les conseqüències dels aiguats. Renfe admet que a aquesta hora circulen amb retards generalitzats, però el cert és que hi ha usuaris que es queixen que fa hores que esperen el tren.
4: Per exemple, a l'R1 en dues hores ha passat un sol tren, quan en aquest temps n'haurien d'haver passat 24. Avui, després de dos dies i mig, la xarxa ha recuperat per complet només dues línies, l'R2 i l'R2 Sud. El govern no té clar quan es podrà recuperar el servei que hi havia a Rodalies abans d'aquest episodi de pluges torrencials. Ho admetia avui la consellera Sílvia Paneque.
7: Progressivament, en aquests moments R1, R2, que transporten el 80% dels passatgers d'usuaris de Rodalies, estan en marxa i, per tant, permetin-me també la prudència de que anem comunicant en cada moment la incorporació d'aquelles línies que en aquest moment no estan funcionant amb normalitat.
4: Això sí, Paneque assegura que aquest cop s'ha reaccionat millor, diu, que d'altres vegades.
0: Un minut i ens plantarem a 9:15. El govern espanyol segueix d'altra banda el guió previst i avui ha aprovat un altre cop els dos decrets d'habitatge amb alguns canvis. Demà tornarà a entrar en vigor la prohibició de desnonaments de famílies vulnerables i la pròrroga també dels contractes de lloguer durant 2 anys. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
8: Sí, també hi ha la prohibició de compra a fons voltor, amb un text més dur que la setmana passada, l'increment de l'IVA de lloguer turístic i beneficis fiscals per propietaris que rebaixin el preu. Entre les novetats, el govern espanyol mobilitza 10.000 milions d'euros en crèdits per l'adquisició del primer habitatge. Es podran demanar fins a 50.000 euros. Pedro Sánchez ho justifica per això.
9: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda en favor de intervenir un mercado que claramente no funciona, como es el mercado de la vivienda.
8: Aquests decrets entren en vigor demà al matí. El primer s'aprovarà al Congrés, el segon no. Aquest cop a la Diputació Permanent, l'organisme que valida decrets amb les Corts dissoltes perquè hi ha període electoral. I aquí Junts no té poder de veto. PP, Vox i Junts sumen 34 diputats, tota la resta 35.
0: I per cert que Pedro Sánchez també s'ha referit a la vaga general que han convocat els sindicats majoritaris per l'habitatge i per reclamar un sou digne. De moment encara no té data. El president espanyol diu que respecta el dret constitucional de la convocatòria, però les patronals consideren inadmissible aquesta aturada. Montse Martí.
10: La COE i Foment del Treball veuen difícilment justificable la convocatòria. El més contundent és el president de la patronal espanyola, Antonio Garamendi, que creu que amb eleccions a la vista ara no toca fer una vaga general.
11: Que és una huelga contra el gobierno, contra la oposición, contra quién es, es otra pregunta y en cualquier caso, sinceramente, creo que tiene un contenido político, es evidente.
10: Els sindicats, però, insisteixen que la crisi d'accés a l'habitatge és una reivindicació laboral perquè afecta els treballadors i impacta en el seu poder adquisitiu. N'ha parlat el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez.
12: La vivienda no es una cuestión ajena a los trabajadores y las trabajadoras. Ustedes me habrán oído a mí decir muchas veces que no hay convenio que aguante el aumento de las subidas de la vivienda.
10: La COE assegura que revisaran amb lupa la convocatòria definitiva de vaga general.
0: I per cert que els 13 detinguts pels aldarulls d'ahir a la nit a Barcelona, després de la manifestació pel dret a l'habitatge, han quedat en llibertat amb càrrecs. Avui han passat pel jutjat, que els investigarà per desordres, danys i atemptat contra l'autoritat.
4: Els incidents van acabar amb una trentena d'agents ferits, un nombre similar de contenidors cremats i càrregues i corredisses pel centre de la ciutat, sobretot al Passeig de Gràcia i a Plaça Catalunya. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia aquest matí des del món arracú que la policia va intentar garantir els drets tant dels manifestants com de la resta de ciutadans.
13: Són persones que habitualment acostumen a fer malbé la importància d'una mobilització. Sempre hi ha uns quants que la seva finalitat és ser notícia. És a dir, que no sigui notícia la manifestació, sinó ser notícia ells amb els seus aldarulls i fent malbé el mobiliari urbà.
4: L'Ajuntament de Barcelona xifra els danys d'ahir en més de 40.000 euros.
0: I l'endemà que Pedro Sánchez convoqués eleccions, continuen els moviments preelectorals. Gabriel Rufián continuava editant si encapçala la llista d'Esquerra Republicana o se suma al Front Ampli d'Esquerres. Ara Colau, que també ha sonat per liderar aquest nou espai, assegura que estaria encantada que Rufián es presentés amb ells.
4: L'exalcaldessa de Barcelona, però, no ha parlat de Rufián com el líder d'aquest nou espai, sinó com un actiu més. Ho ha fet en declaracions a la 2CAT.
14: Sí, Gabriel Rufián en un moment donat va generar molta expectativa, no?, perquè va defensar amb molta vehemència el Front Ampli, i jo ho vaig celebrar públicament, però després ens va dir, no?, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i per tant es descartava. Crec que això doncs decebia també a molta gent, i ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també que Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
4: Ara bé, Oriol Junqueras dona per fet que Rufián continuarà vinculat als republicans, ho ha dit a la SER.
15: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana. Esquerra Republicana és un partit amb 95 anys d'història. És el gran partit de referència de l'esquerra a Catalunya i, per tant, és el partit que ha d'assumir la responsabilitat de defensar el nostre país en totes les circumstàncies.
4: Això després que ahir ni el partit ni el mateix Rufián aclarissin què passarà amb el seu lideratge.
0: I mentrestant, el govern admet que molts dels projectes troncals de la legislatura cauran en sac foradat després que Pedro Sánchez hagi convocat eleccions. És el cas de la reforma del sistema de finançament o també la condonació de part del deute del Fla, que, com dèiem ahir, queden en paper mullat.
4: Salvador Illa havia fet valer la bona relació amb Sánchez per aconseguir acords favorables al finançament, com dèiem, però també el traspàs de competències en immigració o l'enduriment d'algunes penes al Codi Penal. Tot això queda en no res. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que es podran reprendre les converses només si la Moncloa hi continua Sánchez.
7: El govern continua compromès, el govern sap que perquè efectivament es puguin reiniciar aquestes tramitacions es necessita un govern, des del nostre punt de vista, encapçalat doncs, per Pedro Sánchez, un govern que doncs, continuï treballant amb aquests objectius.
4: El que seguirà per ara el calendari previst és el traspàs de Rodalies. Aquesta tardor s'hauria de tancar el traspàs de la línia R1.
0: Pràcticament les 8:35 minuts. A França avui s'ha viscut una gran jornada de protestes dels estudiants que reclamen millores als instituts. Segons els sindicats, més de 450.000 estudiants han sortit als carrers per denunciar que falten professors, que les aules estan massificades i que calen també més inversions. Fa dies que s'allarguen les protestes, però avui un cop més hi ha hagut enfrontaments amb la policia i a aquesta hora el president Emmanuel Macron ha convocat una reunió del govern per buscar solucions. Corresponsal de RAC1 a París, Marta Casagol, de bon vespre.
16: Bon vespre. Desenes de milers d'estudiants d'instituts s'han mobilitzat a les principals ciutats franceses amb manifestacions com la que hi ha hagut aquesta tarda a París amb més de 7.000 persones. Durant la mobilització, els estudiants han cremat mobiliari urbà i hi ha hagut moments d'enfrontament amb la policia. Des de l'inici d'aquestes protestes a mitjans del mes passat hi ha hagut uns 6.000 detinguts a tot França, la majoria menors d'edat, i també centenars d'estudiants i policies ferits. Els partits d'esquerra denuncien la contundència de la policia i ja s'han obert algunes investigacions per la brutalitat d'alguns agents. Però el govern creu que la protesta ha estat segrestada per grups violents, com assegurava aquest migdia el primer ministre Sébastien Lecornu.
17: La violència extrema ha trucat a la porta dels instituts. Aquesta violència s'ha de condemnar sense condicions. Una democràcia que funciona no pot deixar espai a tolerar la violència.
16: El ministre d'Educació es reunirà demà amb diferents organitzacions d'estudiants per escoltar les seves reivindicacions.
0: Gràcies, Marta. I a casa nostra, un dels principals sindicats de professors demana deixar de donar el nivell C1 de català als alumnes que es treuen l'ESO. Creuen que se'ls està reconeixent un nivell lingüístic molt superior al que tenen realment, Eudal Martínez.
18: La petició és del Sindicat de Professors de Secundària, que ha iniciat una recollida de signatures per reclamar el canvi als departaments d'Educació i de Política Lingüística del govern. Actualment, el C1, el segon nivell més elevat que hi ha, s'atorga a qualsevol estudiant que acabi l'ESO amb la signatura de català aprovada. El secretari general de l'organització, Ignasi Fernández, creu que caldria ser més exigents. N'ha parlat a RAC1.
19: Entenem que el nivell del C1 està molt pel damunt del nivell actual que tenen els escolars de Catalunya quan acaben quart d'ESO. I la mesura concreta que es demana és que s'adongui el C1, però quan s'hagi superat el segon de batxillerat amb una nota d'un 7, una nota mínima.
18: El sindicat remarca que territoris com el País Valencià o les Balears, el reconeixement del català un cop s'acaba l'ESO és molt més baix.
0: I per cert que ja se saben les dates de la propera selectivitat. Es farà de l'1 al 3 de juny de l'any que ve. El Departament d'Universitats ha publicat les dades de les proves, que inclouen una novetat. A partir d'ara, la segona convocatòria de l'ESPAU no es farà al setembre, sinó al juliol. Concretament, serà del 6 al 8. Pràcticament les 8 i 38 minuts, els casos de grip creixen un 12% l'última setmana i comencen a fer forat a Catalunya, tot i que els nivells de moment són baixos. Només hi ha 53 casos per cada 100.000 habitants. La corba creix de forma sostinguda. Ara hi ha un 40% més de casos que fa dues setmanes i un 50% més que en fa 3. Tot això coincidint amb l'arrencada de la campanya de vacunació. Ara un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que les vacunes no només tenen beneficis a curt termini, sinó que també protegeixen el cos de les seqüeles que poden aparèixer després de la infecció.
4: L'estudi s'ha fet en ratolins i mostra que temps després de curar-se d'una infecció el cos encara té seqüeles, sobretot pel que fa al sistema immunitari. En el cas dels animals no vacunats, la seva resposta davant una nova infecció era molt més dèbil. En canvi, els animals vacunats no tenien seqüeles. Ho explica RAC1 la directora doctora en biomedicina de la UPF, Paula Cebollada.
20: Amb aquest estudi també desmuntem una mica el mite de que infectar-se és millor que vacunar-se, no? Sempre es diu en general que infectar-se sempre et protegeix més contra una infecció, però aquest mite doncs, no té en compte aquestes possibles seqüeles de les infeccions, no? Nosaltres passem la infecció i ens curem i pensem que ja està, però no està, perquè després el nostre cos doncs, està durant un temps una mica afectat.
4: Malgrat que l'estudi s'ha fet en ratolins, la doctora assegura que el comportament en humans seria similar.
0: En successos, el jutge envia a la presó els tres detinguts que van disparar uns agents de la Guàrdia Civil divendres a Terrassa. Estan oficialment investigats per intent d'homicidi, per lesions i atemptat contra l'autoritat.
4: La policia els perseguia per robar camions, però els agents es van veure atrapats al barri de Camparellada de Terrassa enmig d'un tiroteig en ple carrer. Les imatges mostren diversos tiradors i com els policies responen també amb arma de foc. Un d'ells va quedar ferit greu amb quatre impactes i l'altre, que també va rebre un tret, va poder avisar els serveis d'emergències. La investigació continua oberta.
0: Els Mossos, d'altra banda, també han detingut tres homes implicats en un altre assassinat amb arma de foc. Va ser al març al parc de Camp Planes de l'Hospitalet.
4: Els arrestats tenen entre 18 i 29 anys. Més de mig any després d'aquell incident, els investigadors han identificat tres dels implicats i a casa d'un d'ells hi han trobat un arma de foc pendent d'analitzar. No descarten encara més detencions. Aquell episodi va coincidir amb una onada de conflictes amb arma de foc a l'Hospitalet i a Barcelona.
0: I per tancar els successos, dos detinguts a Barcelona per robar un rellotge que val atenció 66.000 euros. La peça, però, no ha aparegut.
4: Va ser el districte de Ciutat Vella. Un home va robar-lo a la víctima i els altres vianants el van retenir fins que va arribar la policia. Abans, però, havia aconseguit donar-lo a una altra persona que es va tancar a un local proper. Els Mossos van aconseguir entrar-hi, també el van detenir, i ho van escorcollar tot de dalt a baix. I van trobar dos rellotges més robats, però el de 66.000 euros encara no l'han localitzat.
0: I a Madrid, la Fiscalia investiga el creador de contingut, Iñaki Angulo, per haver insultat i haver fet declaracions homòfobes contra el futbolista del Betis, Héctor Bellerín.
4: Durant un dels seus directes a YouTube, Angulo va dir que Bellerín és un maricón encobert mentre analitzava el partit que disputaven el Betis i el Madrid. El creador de contingut va anar encara més enllà i va fer referència a l'aparença i als gustos personals del futbolista, dient que es pinta les ungles i que només llegeix llibres de dones. Davant aquests comentaris, l'Associació Transparència i Democràcia en l'Esport va presentar una denúncia i ara la Fiscalia investiga si Angulo pot haver comès un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques.
0: Per 3:15, en música, Love of Lesbian prepara 4 concerts a Catalunya abans d'acomiadar-se dels escenaris.
21: Me voy a atrever, ¿qué tal vas, amigo mío? Frase ridícula para empezar.
0: Com us hem avançat aquest matí a RAC1, els de Santi Balmes actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i els dies 28, 29 i 30 de desembre a l'Apolo de Barcelona.
4: Aquest 2026, els de Santi Balmes posen un punt i a part a una trajectòria de 25 anys i ho faran en dues sales capdals per la seva història, la Salamandra de l'Hospitalet i l'Apolo de Barcelona. Ho avançava Santi Balmes aquest matí al Món a RAC1.
1: volem fer una cosa petitona que sigui quelcom com capicua en relació a nostre, als nostres inicis, no? I consideràvem que era una manera com una miqueta més maca de marxar, una cosa més íntima i fent homenatge a les sales, aquestes sales que ens van recolzar des dels nostres inicis.
4: Balmes també ha deixat clar que no és un adeu definitiu, sinó un fins aviat. Les entrades pels quatre concerts es posaran a la venda demà a les 12 del migdia.
0: I atenció també a això, Pedro Almodóvar vol adaptar al cinema la novel·la Peixos d'Eva Baltasar. El director manxec ho ha explicat durant una xerrada al Festival de Cinema de Nova York.
4: Peixos és la història d'una relació, diu Almodóvar, lèsbica, intensa i esquinçadora, i admet que té dubtes sobre si trobarà intèrprets femenines disposades a assumir l'exigència i l'exposició física que requereix. Segons el director, actualment és complicat fer aquest tipus de cinema pels canvis en els protocols de rodatge d'escenes íntimes. Per normativa, ara és obligatori treballar amb coordinadors d'intimitat i Almodóvar diu que fins ara no ho ha fet mai i creu que aquesta figura pot afectar la dinàmica entre els actors i els directors.
0: I ara sí, sembla que arriba el capítol final de la compra de Paramount a Warner Bros. Avui s'ha tancat definitivament per gairebé 110 milions de dòlars. La fusió entre les dues companyies americanes arriba després de mesos de batalla judicial.
4: La companyia englobarà els estudis de cinema i televisió de Paramount i Warner Bros., a més dels serveis de streamings de Paramount Plus i HBO Max i les cadenes CNN i CBS News. Una dotzena de fiscals generals dels Estats Units s'havien oposat a aquesta operació, consideraven que la fusió podia concentrar massa el mercat audiovisual. Finalment, però, una jutgessa federal de Califòrnia ha avalat l'acord i ha permès tancar la compra.
0: I després de 6 mesos tancat per obres, l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona torna a obrir portes. Serà el 6 de novembre amb Dinosaurium.
4: Es tracta d'una experiència immersiva que transportarà els visitants 240 milions d'anys enrere quan els dinosaures habitaven la Terra. Una mostra que combina art i ciència, com explica el director de Layers of Reality, Jordi Selles, són declaracions a RAC1.
2: A Dinosaurium tractem, gràcies a les arts digitals, les últimes revelacions científiques que han canviat completament la imatge que nosaltres teníem de què eren i com vivien els dinosaures durant milions d'anys.
4: L'Ideal reobrirà portes amb més tecnologia i més metres que mai. De fet, l'espai expositiu s'ha ampliat amb una sala nova a la part superior de l'edifici i arriba als 2.000 metres quadrats. Les entrades per Dinosaurium ja estan a la venda.
0: Tres quarts de nou, abans dels esports, us expliquem també que la impressió 3D va a l'alça. Així ho indica l'últim informe de la Generalitat sobre les tendències tecnològiques a les empreses, que assenyala que al nostre país n'hi ha 156 dedicades a aquesta línia de negoci. Una d'elles és la protagonista del podcast per emprenedors Rack and Go, des de Lleida, on té la seu principal, treballa arreu del món i ja s'ha convertit en un referent en robots humanoides i en realitat virtual. Es diu Invelon i podeu descobrir la seva història, com dèiem, el nou capítol de Rack and Go a l'aplicació i també al web de RAC1.
22: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de Rack and Go cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: Quarts de nou, moment per repassar els esports. Albert Ferran, bon vespre.
23: Bon vespre.
0: D'aquí a poc més de 4 hores, Leo Messi, que juga el seu últim partit amb la selecció argentina.
23: Serà a l'estadi Monumental contra Benin a la 1 de la matinada, hora catalana, i en directe a RAC1.
0: I qui viurà en directe aquest partit i aquest comiat, per tant, de Messi és el Roger Saperes. Roger, bon vespre. Quin ambient es respira a la rodalia del Monumental?
24: Bon vespre. Doncs moltíssima gent s'aplega ja als voltants del Monumental esperant a poder accedir-hi i gaudir de la festa de comiat de Leo Messi de la selecció argentina. A pocs metres del camp està en marxa també la FanFest, on ara mateix s'hi apleguen milers de persones, algunes de les quals seguiran el partit en una pantalla gegant. Tots els que van al camp i els d'aquí, no cal dir-ho, entregats en cos i ànima a Leo Messi i esperant amb ganes l'hora del partit.
25: Con mucha emoción, con mucha ansiedad, con mucha ganas que ya arranque el partido. A mí personalmente es, no sé, una bandera, un estilo de vida, un ídolo desde muy chico. Tengo tatuaje de Leo, mi hijo se llama Lionel, ha sido un estilo de vida para mí.
26: Messi es el ídolo de la Argentina y el ídolo de todo el mundo en realidad. La verdad que estamos muy ansiosas. Ya comimos y ya nos vamos para la cancha ahora.
24: L'AFA ja ha anunciat diferents concerts al Monumental, focs artificials i també una sorpresa final després del partit. Tot el que succeeixi ho explicarem en directe a la sintonia de RAC1.
0: doncs, aquest moment que es viurà aquesta matinada, com dèiem, després del Tu diràs aquí a RAC1. I mentrestant ja ha arrencat el partit de la selecció espanyola, Albert, contra Croàcia.
23: Sí, quarta jornada de la Nations League. Amb un empat, Espanya certifica l'accés als quarts de final amb 5 blaurana a l'11 titular.
0: Doncs seguint el partit hi ha l'enviat especial de RAC1 Split, Damià López. Dami, bon vespre.
3: Hola, bon vespre. Un minut i mig de partit aquí a l'estadi Pol Lluc de Split, 0-0. Espanya amb 5 dels 6 jugadors del Barça. Només queda Fermín a la banqueta. També el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández. Per la resta sobre el camp, Cubarsí, Rodri, Pedri, Olmo i Lamine Yamal. Va amb l'equip de gala, Luis de la Fuente. Espanya amb un empat aquí a Croàcia. Es classificarà ja matemàticament pels quarts de final de la Nations League. 2 minuts de partit. De moment, a Split, Croàcia 0, Espanya 0.
0: Gràcies, Dami. Més enllà del futbol, avui és un dia històrica Girona perquè l'equip masculí de bàsquet torna a jugar a Europa.
23: El Fiat Girona s'estrena a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest. Els aficionats volen reviure l'èxit de la Casbayo al 2007.
0: Tercera connexió, anem ara cap a Fontejau. Dani Aguilar, Dani, bon vespre.
5: Bon vespre, sí, de moment no està sent el debut somiat contra un equip a priori inferior com el romanès. L'equip gironí no està còmode a pista, de moment guanya per només 3 punts tot just ara. Arrenca la segona part d'aquesta primera jornada d'una primera fase, recordo, amb un grup de 6 equips. Els dos primers classificats accedeixen al top 16. Avui, com deies, Can Fontejau viu el retorn de les competicions europees del bàsquet masculí.
0: Gràcies, Dani. Bon vespre.
5: Bon vespre.
0: I, Albert, acabem amb més resultats.
23: Sí, la 6a Joventut debuta aquesta hora a la Basketball Champions League, també a casa contra el Binei Israelia. De moment, els primers minuts són igualats. 18-16 guanya la penya. El partit del Franklin Granollers d'handbol contra el Busau romanès, que acaba d'arrencar de competició europea, juga finalment a porta tancada per aquesta alerta del temporal. Aquesta tarda comença la Champions masculina de waterpolo i ho ha fet amb victòria del Club Natació Sabadell a la piscina del Jadran per 16-17. I en tenis, Carlos Alcaraz ha guanyat el torneig de Tòquio i Novak Djokovic el torneig de Pequín.
0: Gràcies, Albert, que vagi bé.
23: Fins ara.
0: De seguida la tertúlia d'avui del No ho sé, però abans, com sempre, deixeu-me que saludi l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat avui per explicar?
6: Doncs que aquests dies s'estan anunciant els Premis Nobel i en les últimes hores s'ha fet bastant viral un vídeo del moment en què el guanyador del Nobel de Medicina, que és el científic Karl Deisseroff, explica a la seva família que ha guanyat aquest guardó. Concretament ho explica als seus 3 fills, que són 2 nenes més petites i un noi ja més gran, adolescent, que s'emocionen moltíssim quan el seu pare els explica la notícia. What? What?
0: Oh my God, what? Aquest és de veure, eh? Aquest sí, és el fill gran.
6: Exacte, aquest últim és el fill gran. Aquí, òbviament, és el so del moment, però si veieu el vídeo, doncs les filles, òbviament, salten a abraçar-lo, el fill també, i realment estan molt, molt emocionats. El vídeo l'ha publicat la Universitat de Stanford, que és on treballa el científic, que, per cert, ha guanyat el Nobel amb 2 companys més, juntament, perquè els 3 han creat una tècnica que permet controlar el cervell amb llum. Per tant, bueno.
0: No, evidentment, aquí la notícia és aquest avenç científic, però nosaltres ens hem fixat en la part com més humana, no? més personal. Realment, exacte, val molt la pena, si el busqueu per les xarxes, a la Universitat de Stanford, per exemple, està penjat aquest vídeo, quan ell ho comunica al menjador de casa seva, no? A la seva família, primer les seves filles més petitones, que fins i tot crida l'atenció que elles ja sàpiguen la importància
6: que és un Nobel,
0: guanyar el Premi Nobel, sí, perquè sí, es tiren directament al coll del seu pare i després el fill gran, no? Aquest adolescent que es queda com un minut que pràcticament paralitzat, que fa abraçades al seu pare i se'l torna a mirar com volent dir, de debò que tu ets el meu pare i has guanyat el Premi Nobel?
6: Exacte.
0: Vull dir que res, és un vídeo que avui ens ha creat l'atenció. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara. Nou minuts per les 9.
22: A RAC1, No ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dimarts 6 d'octubre. Avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a La Vanguardia des de la distància. Susana, com estàs? Bona nit.
1: Sí, senyora, molt bé. Bona nit.
0: Et sentim perfectament, eh? Vull dir que...
1: Pues que bé.
0: Que gairebé no es notarà aquesta distància. També ens acompanya el periodista i escriptor Jaume Clotet. Jaume, com estàs?
2: Bona nit.
0: Bona nit. La directora de la Mira, Magda Gregori. Magda, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: I el professor de Ciència Política de la UB i exdiputat al Congrés, Raimundo Viejo. Raimundo, com estàs?
4: Bé, bé.
0: Ben retrobat, perquè sí, no ens havíem saludat, encara. Aquesta temporada. Ara de seguida parlarem a la tertúlia d'aquesta decisió d'avui del jutge Llarena, del Suprem, que era molt previsible que passés el que ha passat després d'aquest pronunciament per part del Tribunal Constitucional. També parlarem del que ha dit Carles Puigdemont en aquesta compareixença. Ha estat curta, 5 minuts, sense preguntes. No hi ha hagut preguntes dels periodistes. No ha aclarit quan tornarà a Catalunya, perquè la decisió de Llarena, recordem que ell mateix ha insistit que és provisional, perquè a més fins i tot abans de que es fes públic el raonament del Constitucional, per tant, sembla que sí, que ara sí que l'amnistia ja és aquí, però encara queda aquest últim pas, que és que el jutge Llarena doncs, ho faci de manera definitiva, que aixequi de manera definitiva aquesta ordre de detenció. En uns minuts anirem cap a Waterloo per saber-ne l'última hora, per saber què ha dit Carles Puigdemont en aquesta compareixença, però abans deixeu-me de nou que parlem del temps, perquè, Abel Caral, bona nit.
5: Bona nit.
0: Tenim una situació, realment, jo no sé si tu recordes alguna setmana tan intensa com aquesta en els últims anys, amb aquesta gravetat també d'aquests temporals.
5: A veure, tan intens, és a dir, setmanes en què ha anat plovent, en què no està el temps ha sigut protagonista, n'hem tingut moltes, sense anar més lluny, l'hivern passat, per exemple, que vam tenir uns quants mesos en què plovia molt, no només aquí a Catalunya, sinó a altres zones de l'Estat, i més, a desembre, a gener, que són mesos que no acostuma a ploure tant, doncs déu-n'hi-do, sí. No? El que passa és que venim, que és una situació excepcional al cap de setmana, ja no tant per les quantitats, que déu-n'hi-do, sinó també per les intensitats del pluja que hem tingut i pels episodis doncs, d'inundacions i també per la naturalesa d'aquests episodis amb aquesta olor de situació tropical o subtropical que fan aquests episodis. Per tant, ja no són només les quantitats de pluja, sinó és també d'on neix tot plegat. No? El que passa és que, bé, ho anàvem advertint i al setembre és, vam dir, compte l'octubre, que sembla bastant plujós, i tenim el mar molt calent, a la que arribi inestabilitat, compte, i doncs se'n tornem-hi avui, perquè tot i que és una situació diferent que la que vam tenir cap a setmana, o la que vam tenir ahir, que sí, tenia un origen mediterrani, la que estem tenint ara és una situació d'inestabilitat que ve, perquè ens entenguem, de l'Atlàntic, no? Tenim tempestes també a diverses zones de la península, però que també hi ha un ingredient mediterrani, que és que aquestes pluges, quan arriben a la costa, doncs s'encabriten.
0: Descarreguen amb moltíssima força i
5: perquè
0: es queden,
5: tenen el mar calent.
0: Paralitzades, no?, en alguna zona.
5: Hi ha hagut algun moment, a primeres hores de la tarda, que, de fet, ja hi ha hagut una tempesta forta als vols del migdia, damunt del mar, davant del Tarragonès, Baix Penedès, que ha fregat alguns sectors del Tarragonès. A Tarragona ha fet una tempesta de 40-50 litres per metre quadrat, tot i que molt local, també un sector ben bé a la punta del Cap de Salou, mentre que a Salou en si no hi ha plogut tant. Però bé, en tot cas, després a la tarda sí que he tingut unes tempestes una mica estancades a les Terres de l'Ebre, i ara sí que van evolucionant, eh? Però sobretot és això, perquè ploure ha plogut i està plovent en força comarques, hi ha zones ara mateix del Pirineu, del Prepirineu, doncs que va plovent amb insistència, i algun xàfec una mica fora, algun sector, per exemple, cap a la zona de, doncs, a cavall de la Noguera i el Pallars Jussà, cap a la zona de Comiols, per exemple, el Montsec, hi ha algun xàfec fort, però hi ha moltes altres comarques que la pluja és suau d'anar fent, de més bona aprofitar, diguéssim, de la que no fa créixer tant els rius i les rieres i els torrents. Però a la costa què passa? Això que dèiem, aquest ingredient, que és aquest mar tan calent, 2-3 graus més calent del que tocaria, que ja toca que estigui doncs, escalfadet d'aquesta època, però encara ho està més del que toca, i això reactiva les tempestes. I ara mateix, atenció, perquè d'entrada està plovent amb força a Barcelona, no tot arreu amb la mateixa intensitat, però hi ha molts barris que hi ha doncs, un aiguat, hi ha molt d'aparat elèctric, molts llamps i trons, i també afecta aquesta tempesta a zones del Baix Llobregat, i de fet n'hi havia fins fa una estona.
0: Això, Abel, ara t'anava a dir, si fem ara la radiografia, sí, si mirem ara mateix al radar, on està plovent més?
5: On està plovent més ara mateix és entre Baix Llobregat, zona d'Esplugues, Cornellà, tirant ja cap a la zona del Prat i aeroport, fa una estona també plovia amb força, tot i que ara també ho fa, però no tanta intensitat, en àrees doncs, ja més properes al Garraf. I també tenim una tempesta que fa una estona estava descarregant amb intensitat forta al litoral del Baix Penedès, que ara està entrant pel sud del Garraf. Ens arriben imatges de Sitges, on han caigut fins fa una estona, segurament això ja s'ha incrementat. Havien caigut a Sitges 37 litres per metre quadrat, però n'ha caigut 23 en 30 minuts. Per tant, una bona intensitat. Ribes, Sant Pere de Ribes, 38. I, de fet, a Sitges, però a la zona de les botigues de Sitges, n'ha caigut 46. I hem vist imatges de Sitges amb carrers baixant molt carregats d'aigua. Per tant, possiblement amb zona d'inundacions fins i tot, perquè la zona tocant a Castelldefels, per tant, ja la zona del Sitges, ja tocant cap al Baix Llobregat, doncs déu-n'hi-do, però hi ha imatges del centre de Sitges en què les imatges són una mica d'aquelles
0: que estaven amb més de dos pams d'aigua.
5: Més de dos pams d'aigua i baixant objectes un altre cop. I ara, atenció, perquè hi ha aquesta tempesta al sud del Garraf, que es va desplaçant doncs, de nou també resseguint la costa cap al nord de la comarca. Però el que dèiem és bàsicament costa, ja ni per litoral, a la que entres una mica terra endins, la pluja ja és més suau. I aquesta tempesta que tenim entre el Baix Llobregat i el Garraf es va desplaçant, anirà arribant d'aquí poc cap al Barcelonès Nord, per tant ja cap a la zona del Besòs, Badalona, etc., i anirà arribant també cap al Maresme. A part d'aquestes tempestes que tenim que es desplacen, es van generant nous nuclis de tempesta damunt del mar o la costa, i per tant d'aquí aquests avisos del Meteocat i aquesta alerta que ha arribat als mòbils, perquè les pluges van evolucionant i l'alerta també ha arribat cap a la Selva, cap al Gironès, són comarques on encara no hi plou, o ara està arribant en zones interiors de la Selva la pluja, però més suau, però atenció que fins als vols de la mitjanit aproximadament això va evolucionant i la pluja anirà arribant al Maresme, a la Selva Marítima, sud del Gironès, Baix Empordà també fins i tot pluja intensa, més enllà de la pluja més suau, que també han arribat a la resta de comarques de Girona. A mesura que avança cap al nord, va parant de ploure cap al sud. Però compte, perquè és el que deia, es van regenerant ruixats damunt del mar, enfront de la costa central, enfront de la costa daurada, que per la direcció que porten, doncs això, han d'anar arribant també en sectors, sobretot de la costa central i sud de la costa brava, al llarg de les properes 3, 4, 5 hores.
0: Fins les 2 de la matinada, aproximadament?
5: Aproximadament. Tot i que a Barcelona i zona del voltant, doncs potser cap a les 10 o 11 hauria d'haver anat parant, i llavors la cosa estarà més despassada més cap al nord. S'ha d'anar seguint, però en tot cas, precaució. No és una situació que hagi de deixar 100, 150, 200 litres per metre quadrat, però puntualment 100 litres sí que els podem recollir, però no com a cada setmana, no són aquelles extensions de pluges tan torrencials, tan extenses.
0: Tot i així, fa una hora, recorda'm a quina hora més o menys ha estat que hem rebut
5: doncs
0: les hores,
5: no? Cap a les 7 i 10.
0: A les 7 fa 2 hores.
5: Sí, pràcticament 2 hores.
0: Està molt ràpid aquesta estona. Ens ha arribat una alerta a diverses comarques i ara tenim el Pep Tormos aquí a l'estudi. Pep, bona nit.
2: Bona nit.
0: Perquè s'ha rebut un altre alerta, oi?
2: Sí, en aquest cas, concretament, a la ciutat de Granollers. Protecció Civil ha enviat una alerta a la capital del Vallès Oriental per la previsió de pluges torrencials des d'ara fins a les 2 de la matinada. Des del perfil de xarxes socials de Protecció Civil demanen extremar les precaucions en la mobilitat i no acostar-se en zones inundables. És una ciutat que ha rebut molts litres en les últimes hores, en els últims dies. Entenem que s'envia aquesta alerta també per l'acumulació dels últims dies. La Bela em corregirà, però crec que eren més de 200 litres per metre quadrat que van caure únicament el dilluns al matí.
5: Sí, molta aigua entre cada setmana i dilluns, i de fet fins i tot a cada setmana hi va haver a Granollers hi va haver una situació que va deixar 68 litres per metre quadrat en 30 minuts, que és moltíssim. Pensem que els avisos d'intensitat del Meteocat són de 20 litres en 30 minuts, de 40 litres en 30 minuts, que són els que s'han activat avui, o de 60 litres o més en 3 hores. Doncs se'n va, que 40 litres per metre quadrat en mitja hora ja és realment un aiguat. Doncs en van caure pràcticament 70 en només mitja hora. Allà no és la zona, segurament, perquè veig ara mateix, em puc equivocar, evidentment, perquè això s'ha d'anar veient com evoluciona, no és dels llocs, Vallès Oriental, on hagi de ploure més, perquè la cosa sembla que està més a la costa.
0: Sí, el que dèiem, però és que
5: és l'acumulació, zones que poden estar molt negades o encara inundades.
0: Explicàvem que l'Ajuntament de Granollers ha demanat que no hi hagi desplaçaments pràcticament per deixar treballar a tots els serveis que encara estan ara en aquests moments, doncs traient troncs, traient fang i hi ha segurament doncs, moltes sortides d'aigua que estan embussades i tot això. Amb poca pluja, no? O amb potser no tanta pluja com va caure el dilluns, doncs es podrien provocar problemes com els que han passat aquestes últimes hores.
5: Sí, de fet ja hi ha plogut i està plovent al Vallès Oriental, també Granollers, i per tant també sí, els embornals poden estar doncs, saturats, o sigui, taponats de fulles, de branques. Jo ho he vist vivint al Maresme doncs, aquests dies com les brigades estan encara avui doncs, traient fang, hi ha molta acumulació de fang, de branques, i per tant és això, la pluja, que per encara que no sigui especialment intensa o que no recullin tants litres per metre quadrat de pluja, doncs pot provocar problemes. Sembla que es quedarà més cap a la costa, cap al Maresme, però també podria haver algun xàfec intens o puntualment algun aiguat arribar al Vallès Oriental. Per tant, d'aquí aquesta alerta que s'ha enviat als mòbils. I en tot cas, doncs això, que cap a les 12:01 de la nit, a mesura que tot plegat va marxant cap amunt, doncs anirà marxant. És aquesta escombrada que hem tingut al llarg de la tarda, des de mitja tarda, ha anat entrant pel sud de les comarques de Lleida, també cap al Baix Ebre, hi ha hagut alguna tempesta forta, alguns xàfecs intensos, Ebre, Camp de Tarragona, i ara doncs està més tot plegat situat cap a doncs cap al centre i nord de Catalunya i va avançant cap amunt. Encara hi ha algun ruixatge també cap al Camp de Tarragona, però la cosa ara que ens fa patir més és aquesta zona entre el Baix Llobregat Sud i el Barcelonès i el Garraf, que va avançant aquesta nova tempesta intensa després d'aquestes imatges que hem vist, aquests reculls de pluja que hem comentat, i aquestes imatges que doncs, ens recorden que hi ha zones molt vulnerables, i el Garraf n'és una. Té un massís, com és el massís del Garraf, doncs, darrere, Sitges, tota aquesta zona litoral, des d'on baixen rieres, on baixa molta aigua, també algunes rieres que venen des de l'Alt Penedès, i que poden baixar molt carregades, malgrat que ara mateix, per exemple, l'Alt Penedès doncs, no és dels llocs que plogui més, però bé, s'ha d'anar...
0: M'estan enviant alguns vídeos des de la ciutat de Barcelona on es veuen que no paren els llams,
5: Abel? Sí, molt
0: un darrere l'altre.
5: Un darrere l'altre, és el que dèiem. Hi ha molta activitat elèctrica, molt d'aparat elèctric, i això acompanyat d'aquesta pluja intensa, que hi ha alguns barris més propers al Besòs on encara no és tan forta la pluja, però ja han arribat. Però ara mateix, zona més de Sants, Montjuïc, Hospitalet, veiem ara mateix una pluja torrencial, per tant, a veure els registres que s'hi acumulen, però acabarem l'octubre, és que tot just és dia 6 avui, a veure com continua el mes, però és que ja tenim registres, ho comentàvem ahir, alguns sectors del Maresme que ha plogut més en 3 dies que en els 6 primers mesos de l'any. Per tant, aquesta situació que fa que passem d'uns mesos sense ploure, com hem tingut a l'estiu, amb molta calor, això, evidentment, ha fet que el mar estigui molt calent i que alimenti les tempestes, d'uns mesos sense ploure, ara de cop ens ve tota la pluja de cop, i això és una cosa que ens hi hem d'anar acostumant, malauradament, i ens hi hem d'anar adaptant.
0: Si hi ha qualsevol canvi, qualsevol novetat, Abel, ens avises.
5: Entro, perfecte.
0: Fins ara. Res, només us volia preguntar, començo per tu, Susana, molt ràpid, això de les alertes, avui n'hem tornat a rebre, gairebé que ens estem acostumant a rebre aquestes alertes. Fa temps que ja ho diem, ostres, si n'anem rebent, després quan passi una cosa important, potser no la gent no em fa tant de cas. Com ho veus, això, aquesta gestió que s'està fent darrerament d'aquest enviament d'Esalert?
1: No, a veure, les últimes alertes sí que han estat correctes. La prova va ser que fa un parell de dies, va ser dilluns, no? Aquelles alertes van ser molt ben rebudes i molt ben gestionades en tots els sentits. D'altres alertes, les anteriors sobretot, sí que hi va haver una certa precipitació. Demà, per exemple, a Vanguardia publicam una entrevista amb una geògrafa que va estar, a més, amb tot el procés judicial de la Dana del 2024 a València, on explica que la societat està començant ja a gestionar millor el que és el risc davant aquestes pluges torrencials que cada cop són més sovintejades, no? Però tot i així, doncs encara ens queda molt ens falta moltíssim per aprendre i ho fem a còpia de desastres, Això és així.
0: Magda, Raimundo, Jaume, voleu comentar alguna qüestió sobre això de les alertes?
3: Jo crec que realment, almenys aquests darrers dies, sí que allà on s'ha enviat una alerta ha acabat passant no, que les pluges s'han produït i en alguns casos, doncs, com en el cas ara parlàvem de Granollers, ha tingut unes conseqüències greus. Per tant, jo crec que s'estan enviant. El que passa que també us he de dir que jo he rebut aquesta alerta, estava amb altra gent, i hi ha gent que no ha mirat ni el mòbil. Vull dir, en el sentit de que...
0: No n'ha baixat el volum i ja està, no?
3: Sí, de fet algú ha començat a dir... Perquè a més, a mi n'he rebut dos de seguides. No sé si és que... Bueno, a vegades aquests sistemes funcionen, no? O no sé si funcionen bé o no, però... És a dir, no sé si estan... Com que ja tothom ja sap que l'alerta és pel que és, Entenc que la gent, sobretot quan veu que comença a ploure, etcètera, pren més consciència de les conseqüències que pot tenir perquè ho hem vist, no? I perquè es veu que realment pot haver un perill de que la situació es compliqui, però la sensació de mirar el mòbil i veure exactament què deia aquesta alerta i fins a quina hora estava activa, etc. Jo el que he vist, i era una sala on hi havia més gent, ha sigut de gairebé ignoració, però jo crec per això, perquè ja sabem quin és l'escenari en el qual ens trobem i portem molts dies amb moltes alertes o amb els mitjans en explicant que la situació pot ser complicada si no
4: és vigila. És el petit, no? Això,
0: aquest
4: so estrident. Però jo crec que efectivament ningú es mira, o sigui, la lletra aquesta petita. Jo que sí tinc la mania de llegir-me i tal, però la veritat...
0: La mania, diu.
4: No, però sí, perquè veig que ningú llegeix. Vull dir que és una cosa que dius, bueno...
0: Sí, perquè és diferent el que... Vull dir que han enviat textos diferents aquests dies.
4: Sí,
0: alguns
4: sí.
0: Que restringeixen la mobilitat, d'altres que recomanen quedar-se a casa...
3: Per cert, hi havia
0: casa,
3: faltes, a més a més, amb aquesta alerta. Vull dir, això és una altra cosa que no és el, haurà de millorar.
0: No és el primer dia. Digues, digues,
4: no, però... per exemple, a mi em va agafar el metro i llavors sabia, hòstia, haig d'anar a classe o em torno cap a casa, no? És a dir que, i és com que, clar, cadascú va mirar el que li interessa, no? I llavors uh-huh. dius, bueno, però clar, això no dirà, no em vagis a classe, què tal?
0: Clar,
4: clar. Cal dir, fa unes informacions molt genèriques per una àrea bastant bèstia, no? Uh-huh. Llavors, clar, jo crec que, no, que ja només amb el so aquest... És un ajut, no és en realitat una solució, ni una planificació, ni res. Jo crec que està bé, sobretot quan s'apliquen bé, que ha estat el cas últimament.
0: Jaume.
6: Aviam, jo, com tanta gent, a mi em va emprenyar rebre missatges tant d'hora al dematí o tant tard a la nit, però vivim en el món que vivim, després de la dana del País Valencià, tota precaució és poca, aquests últims dies s'han mort persones i per tant jo crec que per la gent que més o menys estem, ara ho deia la Magda, la gent que estem informats pels mitjans sabem que vindran episodis de tempestes, però hi ha moltíssima gent que viu al marge de la realitat dels mitjans, hi ha moltíssima gent que no s'assabenta de res i per tant aquesta gent quan reben el missatge jo entenc que els ja seria útil, és a dir, jo crec que no es fa per la gent en general, es fa per un tipus de gent que viu molt desconnectada i t'avisen de que vindran episodis com els que estem vivint aquests dies que tenen realment l'impacte que tenen. L'Abel ho ha explicat, estem vivint episodis climàtics que no havíem viscut mai amb aquesta intensitat i aquesta gairebé improvisació en el temps, no? Per tant, també entenc jo que el govern es vol curar en salut perquè només faltaria que passés alguna desgràcia i no haguessin enviat una alerta, no? Avui en dia. Per tant, a mi em toca els nassos a vegades, com a tothom, però suposo que és millor prevenir.
4: Sí, però és veritat que això pot portar a abusar una mica, yeah. No? És la sensació aquesta...
6: Però amb aquestes
4: que...
6: coses, millor que abusin que
4: ara,
6: no que
4: sí,
6: faltin.
4: Sí, sí, no, jo ho tinc clar, sí.
0: En fi, 9:09 minuts, qualsevol novetat que hi hagi al voltant d'aquestes tempestes, doncs ràpidament vindrà cap aquí l'Abel Caral. Fem una pausa i ara de seguida, quan tornem, parlem de Carles Puigdemont i de l'aplicació, entre cometes, perquè no és definitiva, d'avui de l'amnistia.
7: No ho sé, amb Anna Ballonesta. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, recta final.
12: Mora de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ràbic. Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 2 minuts per arribar a un quart de 10 de la nit. Com dèiem, Carles Puigdemont ja podria tornar a Catalunya, però de moment avui ell no ha volgut donar cap pista de quan ho farà. El jutge Llarena del Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció, però ho ha fet i ha insistit que ho fa de manera temporal a l'espera de conèixer doncs, tot el detall del text del Constitucional. Aquesta tarda, des de Waterloo, Carles Puigdemont ha celebrat aquesta decisió, alhora però que ha criticat l'actuació de la justícia durant aquest temps. Escoltem.
2: El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre.
1: Això és una petita part del que ha dit Carles Puigdemont en aquesta compareixença que ha seguit des de Waterloo la Laia Colomer. Laia, com estàs? Bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Ha estat ràpida, oi? Ha durat, què, 5 minuts?
3: Sí, ha durat una cosa així, uns 5 minuts, si és que hi han arribat. Ja ens havien avisat que era això, una declaració institucional de Carles Puigdemont, sense preguntes, i això ell mateix, de fet, abans de començar, ja ens ha comentat que duraria poca estona, i ho ha fet també acompanyat de Lluís Puig i Toni Comín, que com ell doncs continuen a l'exili aquí a Bèlgica.
1: Laia, és el que tothom esperava, a veure si dirà alguna cosa sobre quan torna, no? Perquè és la pregunta que ja fa mesos que es fa moltíssima gent, i res de res sobre això, ni tan sols cap insinuació, no?
3: Exacte. Durant la declaració institucional, Carles Puigdemont no ha fet cap referència al seu retorn, quan podria ser. Sí que sabem, doncs, per fonts properes a l'expresident, que ell espera que l'aplicació de l'amnistia sigui definitiva. El que ens comenten és això, que avui Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, ell mateix ho ha dit, de manera gairebé provisional, a l'espera de veure la sentència, quina és la sentència que publica el Tribunal Constitucional, analitzar-la bé i llavors decidir què fa definitivament. Per tant, des de l'entorn de Carles Puigdemont, el que ens comenten és això, que l'expresident esperarà que Llarena, el Tribunal Suprem, apliqui definitivament l'amnistia, i també el que podem dir és que no serà un retorn immediat d'un dia per l'altre, no serà un retorn precipitat, sinó que es farà amb calma. Però de moment, Això, malgrat que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat aquest ordre de detenció, una decisió just immediatament després que el Tribunal Constitucional li hagi ordenat aplicar l'amnistia. De fet, crec que cap de nosaltres ens esperàvem que Pablo Llarena anés tan ràpid avui. Malgrat això, que avui li han aixecat l'ordre de detenció, també a Toni Comín i a Lluís Puig, cap dels tres de moment tornarà a Catalunya a l'espera doncs, que aquesta decisió, que l'aplicació de l'amnistia sigui definitiva, i tampoc sabem més o menys quan pot tardar que passi això. Ens comenten que poden ser uns dies, poden ser unes setmanes, per tant, veurem en quin moment el Tribunal Constitucional publica aquesta sentència, arriba al Suprem, i a veure quina és l'anàlisi que en fa el jutge Pablo Llarena. Per tant, podria ser durant aquest mes d'octubre, durant el mes de novembre, per tant, també veurem si torna abans o després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Dèiem, no, això, que durant la declaració institucional no ha fet cap referència a quan serà aquest retorn, però sí que ha deixat entreveure com vol que sigui aquest retorn, més que com vol, quin sentit vol donar aquest retorn, i ara l'escoltarem, ha dit que vol ser el retorn del president d'un país i no pas del president d'un partit. Escoltem-lo.
2: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
3: Per tant, això és el que

0: fer també accelerar-ho una mica, que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya abans del 29 de novembre?
1: Yo creo que no es ni necesario y he entendido bien lo que ha dicho el presidente. Es una decisión de país, es un regreso de país, no de partido. Por lo tanto, no es una cuestión electoralista, aunque yo entiendo que Sánchez y ella quieran usarlo como una cuestión electoralista. El presidente no lo va a usar nunca como algo electoralista.
0: És un retorn que està planificat, és a dir, Carles Puigdemont té clar com vol tornar, amb qui es vol trobar, com vol que sigui la rebuda a Catalunya. No sé si vostè té previst acompanyar-lo o no en aquest retorn.
1: Bueno, eso lo vamos a decir los próximos días, pero evidentemente el presidente desde hace 9 años tiene claro cómo quiere regresar a Cataluña. ¿Y para qué? Desde que yo le conozco, ¿sí?, siempre me ha dicho para qué quiero regresar y cómo quiero regresar. Uh-huh. Y siempre ha sido lo mismo, ¿eh?
0: ¿Y com és? ¿Ens en pot donar alguna pista o no?
1: No, eso lo tendrá que explicar él. Yo creo que le corresponde a él. Yo en este caso estoy bajo secreto profesional y de amigo.
0: No, però vull dir... Aquesta...
1: Es el doble secreto. Sí. Yo no sé cuál de los dos obliga más, pero...
0: Quin és el més estricte, no? No, anava a dir, claro. En tots aquests anys han canviat molt el panorama. No sé si la manera en la que Carles Puigdemont tenia pensat tornar fa 5, 6, 7, 8 anys és la mateixa o es pot mantenir exactament de la mateixa manera que avui, a octubre del 2026?
1: Yo creo que cambian algunos elementos, pero en el fondo, el presidente Puigdemont era, es y seguirá siendo un independentista, y eso le lleva a enfrentarse a las situaciones políticas de una forma determinada, y por lo tanto, pues se puede cambiar el decorado, pero no se va a cambiar el guión.
0: M'ha dit, no m'ha volgut dir si tornaria o no abans de les eleccions del 29, però vostè sí que ha dit diverses vegades que tornarà abans de Nadal. Això ho manté?
1: Sí, yo creo que no se va a alargar tanto el tema y evidentemente el presidente tiene unas fechas previstas en función de una vez que el Tribunal Supremo ya archive definitivamente la causa, uh-huh, él iniciará la dinámica de regresar, si él no quiere estar afuera, pero tampoco quiere interferir.
0: Uh-huh. Vostè porta molts anys treballant en aquest cas i fent d'advocat de Carles Puigdemont, ara vostè ho deia, no? No sé si va primer l'amistat o la meva feina com a advocat. Li pregunto també per una part més personal. Vostè creu que finalment el que ha passat avui suposa el final o s'apropa també el final de la seva feina en aquest cas o encara creu que potser haurà de fer algun tipus més de feina relacionat amb aquest cas?
1: Yo llevo 9 años diciendo que el conflicto solo va a estar resuelto en el plano judicial y por lo tanto va a quedar abierto a la resolución política cuando los jueces, los fiscales y los abogados desaparezcamos de la escena, uh-huh, de Cataluña. Es decir, sobramos los abogados, sobramos los fiscales, sobramos los jueces en un conflicto que es eminentemente político entre dos países.
0: Es pensava que això duraria tant quan va començar el seu recorregut com a advocat de Carles Puigdemont per aquesta qüestió?
1: Bueno, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil y sabíamos que no iba a ser rápido. 9 años...
0: Però 9 anys?
1: Bueno, pues es que mire, si no se hubiesen empeñado, esto se hubiese resuelto después de Alemania. Uh-huh. Es decir, en el año 18. Sí. Porque ya en el año 18 la justicia alemana y la belga les dijeron aquí no hay delito. Pero se empeñaron. Y eso nos ha arrastrado a una judicialización de 9 años. Pero es que fíjese una cosa. En el año 19, Pedro Sánchez gana las elecciones comprometiéndose a llevar al presidente Puigdemont a la cárcel. Sí. Es decir, era una base de campaña. La cabeza del presidente Puigdemont era la ofrenda a los dioses electorales a los que se encomendó Sánchez en el año 19.
0: Mm-hmm. I com ha acabat, no? Ha acabat molt diferent.
1: Bueno, ahora le está encomendado a la diosa Vivienda, porque siempre es un relato nuevo.
0: Mm-hmm. Senyor Boya, té una miqueta de ganes de poder-se'n oblidar ja d'aquest cas, de descansar una mica?
1: Bueno, la verdad es que sí, es un caso que nos ha desgastado mucho. Nosotros hemos sido víctimas también, mi familia y yo, de
0: Sí.
1: la represión de forma brutal y de las cloacas del PSOE durante estos años, porque no aceptaban que el abogado hiciera su trabajo.
0: Però és evident que aquest cas li ha canviat la vida i la carrera també, no?
1: Bueno, yo ya me dedicaba a esto, lo que pasa es que tal vez en Cataluña no era conocido, pero yo sí hacía este tipo de defensas. ¿Me ha cambiado la vida? Sí, en alguna medida sí, y también he estado 7 años imputado,
0: Sí.
1: he acusado una causa, me he sentado en el banquillo, he salido absuelto, pero nadie habla de las otras 6 causas que me abrieron en estos 7 años. Ah, porque esto era una actuación permanente de la fiscalía, que todos saben de quién depende, ¿no?
0: Senyor Gonzalo Boye, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més al 9C. Esperem que sigui de les últimes vegades que hem de parlar amb vostè per aquesta qüestió.
1: Así lo espero.
0: Que
1: Muchas
0: vagi bé. Una
1: gracias.
0: abraçada. Bona nit. Pràcticament 9:45 de la nit. No sé si és una sensació meva, però he notat també un altre to avui en aquest Gonzalo Boye, que normalment és molt incisiu amb algunes coses, no? És molt, molt ràpid. Avui l'he notat com ja més relaxat, una mica més de baixada. No sé si heu tingut o no la mateixa sensació, Magda.
2: És que ja és una altra fase, és a dir, al final jo crec que és el final d'una etapa política. És a dir, no judicial, perquè, és a dir, recordava avui quan el president Illa feia aquell tuit dient el temps ens ha donat la raó, dic, bé, és el mateix Salvador Illa que deia que l'amnistia no era factible des d'un punt de vista d'un estat de dret. Vull dir que, al final, aquí el que hem vist és moltes capes a nivell polític, no? És a dir, malgrat que aquest procediment ha estat judicialitzat des del primer moment, el que hem anat veient és que les coses s'han mogut també en funció de l'interès polític del moment. I jo crec que ara el que veu que Gonzalo Boye i també el mateix president Puigdemont, i els exconsellers Puig, Comín, etc., és que si torna Puigdemont es tanca, encara que sigui simbòlicament, una etapa política que va començar la tardor del 2017 i a més, amb l'escenari de que el president Puigdemont no podrà ser detingut, no? Per tant, aquella imatge que tant havien volgut probablement a Madrid, doncs finalment no s'acabarà produint. Això no deixa de ser, per tant, una victòria política per a Puigdemont. És a dir, cadascú podrà fer moltes lectures, però ell podrà defensar que va marxar a l'exili i que torna sense haver estat condemnat i que ha reforçat durant aquests anys d'exili la seva estratègia a nivell internacional i també judicial i que, per tant, considerarà que Junts de quin pot capitalitzar uns resultats. Veurem si això realment després es tradueix en resultats electorals, eh? Però sí que jo crec que podrà tenir aquest discurs a nivell polític. Ara la clau és saber quan torna Puigdemont. És a dir, és la data, perquè en funció d'això sí que tindrà, jo crec, unes conseqüències diferents, no? Si això es produeix en plena campanya de les eleccions espanyoles, si és fins i tot, perquè alguns diaris aquesta setmana també ho tornaven a apuntar, si això li pot servir fins i tot a ell per ser candidat a aquestes eleccions espanyoles i, per tant, jo ho veig difícil, eh? Però que formés part molt activament d'aquesta campanya o si finalment el seu retorn va per un altre, té uns altres objectius i la política que farà Puigdemont quan retorni a Catalunya sí un altre. Per això jo crec que ara la clau és quan, perquè sí que tindrà unes derivades en política, pel que fa a la política a Madrid i al Congrés dels Diputats. No?
0: Jo li havia de fer la pregunta a Gonzalo Boye, però vaja, era evident que no ens donaria una data. Ell ha insistit que sí, abans de Nadal, però ja quan hem entrat en el tema de les eleccions tampoc no ho ha volgut acotar gaire. Susana, com ho veus?
3: Doncs bastant diferent que la Magda, sincerament. A veure, jo no veig que hi hagi, sí, no veig que hi hagi una victòria política del Puigdemont, en tant que se n'han anat 9 anys i les coses han canviat molt. Llavors, ara sí que s'ha donat la circumstància perquè tant per part del Constitucional com per part del Suprem donin el que és el conflicte judicial per superat, que no vol dir que estigui superat el conflicte polític. Em quedo amb la idea aquesta de que evidentment és positiu que tornem o que acabem amb aquesta anomalia que hi havia de tenir l'expresident fora, president encara, en tota la legitimitat que li dona el protocol. I també és veritat que era el moment de treure d'una vegada tot el que era el conflicte dels tribunals per passar-lo, per fi, al que és la política. Però també, no sé, aquesta idea de què vol tornar a fer de president i no pas amb una estratègia política, sinó com a president, jo entenc que el que vol fer és reprendre el que va deixar enrere. I recordem que ho va de, que home, que hem de veure a què ve a fer de president, perquè en aquest moment ja n'hi ha un, Catalunya ja en té un de president, i si realment faria el que va fer el 2017, que va dir que faria, que després finalment no va fer. Per tant, estaria bé que el president Puigdemont doncs, expliqués exactament tornar per fer què, no? Evidentment que ha de tornar, però per fer què. I després, també és veritat que em penso que amb les paraules del Boye, jo sense saber què té al cap el Puigdemont ni molt menys, ha comentat, una, que no es canviarà el guió, això vol dir reprendre el que es va deixar enrere en els termes, no sé si amb els mateixos termes que comentava fins ara, i després jo no penso també he comentat que no volia interferir, no sé quin verb ha fet servir, però jo entenc que no entrarà en campanya el president Puigdemont, en tant que ja hi ha un candidat que és la Míriam Nogueras per part de Junts per Catalunya, i tampoc sé fins a quin punt ara mateix en aquest precís moment és un actiu per al partit o no. Sobretot sense definir massa quin serà el seu paper a partir d'ara, no?
0: Mm-hmm. Jaume, estàs d'acord amb el que diu la Susana?
4: En algunes coses no. És a dir, jo crec que...
0: Així m'agrada.
4: Jo crec que està bastant clar que ha sigut una victòria política i personal de, no només d'ell, sinó també de Toni Comín i de Lluís Puig, els que estaven a fora, també de Marta Rovira en el seu dia, d'aquesta estratègia, perquè no van ser ja no jutjats o condemnats, no van ser ni detinguts, no? I per tant el president no volia ser detingut, ni tan sols passar una nit o unes hores en una comissaria, i crec que això ho aconseguirà, i és un triomf personal, polític, dels seus advocats, sobretot, com ha dit avui el mateix president, i per tant des del punt de vista de estrictament de la part del procés i de l'exili, crec que és un triomf dels que se'n van anar, i l'estratègia més encertada. Dit això, hi ha molts interrogants, alguns dels quals la resposta ha de ser molt ràpida. És a dir, primera, el president Puigdemont jo crec que és un actiu per Junts, no sé si molt o poc, però segurament no tant com molta gent de Junts voldria, però jo crec que la seva participació en campanya, directa o indirecta, es revertirà en segur en alguna cosa positiva. No sé quin és el nivell, no sé si tindrà una participació en la campanya de les generals, és massa propera, i el president ha dit que vol tornar com a president de tots o com a president de quan va marxar, i no com a d'una qüestió, ha dit, de cap partit polític de ningú, i jo crec que això està bé, però, per exemple, hi ha una decisió que ha de prendre tan bon punt arribi, que és ell i Lluís Puig si agafen l'acte del Parlament de Catalunya.
0: Sí.
4: I això és inajornable. Llavors, quan arribin, l'agafen o no l'agafen? Si l'agafen, vol dir que Carles Puigdemont esdevé cap de l'oposició a Catalunya i farà la sessió de control al president Illa. Jo em costa de veure. Em costa de veure perquè crec que no lliga amb el que avui ha dit i no lliga amb el que crec que hauria de fer jo el president, ja ho veurem. Això és inajornable. Si no agafa l'acte, crec que es demostrarà més o menys per on vol anar. Jo tampoc el veig de candidat a unes catalanes, per exemple. Però hi ha una altra decisió també que serà directa i que a més aquesta segurament la veurem properes setmanes, que és que Toni Comín sí que agafarà l'acte d'eurodiputat que té vacant des de fa un any i mig, més o menys, des de l'any 2024, i per tant Junts recuperarà el seu escó al Parlament Europeu que va guanyar les eleccions europees del 24. Per tant, això és una cosa que també la veurem. Quan torni i què vol fer, jo crec que no ho té clar. I acabo amb una cosa que el president ha dit... I també
0: no tens cap pista, d'aquest guió que deia el Boye?
4: Bueno, alguna cosa m'ha explicat, però jo crec que ara mateix tampoc ho saben bé, perquè sobretot...
0: Alguna cosa que es pugui explicar?
4: No, com ha dit Gonzalo Boye, no te'n pots... Jo crec que te'n pots refiar dels jutges espanyols. I avui el mateix Llarena ha dit que de moment li aixeca això, però no se sap. I per tant, sí. Jo crec que fins que el seu advocat no digui que pot tornar de debò, no tornarà per moltes ganes que tingui o molta campanya que pugui haver-hi. Jo crec que això... No podem saber. I hi ha una cosa que el president ha dit moltes vegades, i crec que té raó, que és que ell vol fer un petit tour o vol parlar amb la gent. És veritat que en 9 anys ha canviat molt el país. I és veritat, i jo ho he vist moltes vegades, que la gent que ha pujat durant 9 anys a veure'ls era un tipus de gent. Era un tipus de gent propera a l'independentisme, del món polític, associatiu, moltíssima gent hi ha anat, però era un tipus de gent. I, per tant, segurament la desconnexió que ha tingut amb una altra part de la gent, ell i els altres, l'ha de recuperar. I, per tant, que palpi el país, jo crec que és bo, perquè el país d'ara no és el país de fa 9 anys, de manera clara, i sobre això decidirà què vol fer. Però jo crec que serà més polític que partidista.
0: Raimon, doncs reservo el torn de paraula perquè he de fer una altra trucada molt ràpida i després ja acabem, perquè a banda de Carles Puigdemont, avui el jutge Llarena també ha aixecat les ordres de detenció, ara ho dèiem, de Toni Comín i de Lluís Puig, I a aquesta hora també doncs, volem saludar a l'exconseller Lluís Puig. Senyor Puig, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com ha rebut avui aquesta notícia? Encara no és del tot definitiva, però no sé si s'ha tret una miqueta més un pes de sobre avui.
5: Home, sí, l'he rebut, mira, tard, perquè estava volant en direcció a Bèlgica.
0: Sí.
5: I quan he aterrat, el mòbil ha començat a fer espurnes de foc dels centenars de missatges que entraven.
0: Mm-hmm. Ja s'imaginava que aniria per aquí la cosa, però, eh?
5: No, el Tribunal Constitucional, tristament, per ells, que només es guanyen descrèdit, tristament ja ho sabíem què diria, què farien i què dirien. El que m'ha sobtat sí que ha estat la decisió del jutge instructor Pablo Llarena quan ell havia dit que s'havia de llegir la resolució del Constitucional i... Mm-hmm. En fi, és el que esperava. Jo esperava almenys una setmana, 10 dies, que s'aixequi l'ordre d'atenció.
0: Per què creu que ha fet això avui Llarena? Per què aquesta pressa?
5: Bueno, això segur que us ho podria respondre ell. Però des de fora jo penso que és que s'han cremat molt. El Tribunal Suprem no havia fet mai ordres de petició d'extradició europees. I aquí les primeres que han fet se'ls ha estroncat el currículum, diguem-ne, no? No ho han fet bé, està clar. Mm-hmm. No n'han guanyat ni una. Mm-hmm. I per tant jo crec que deuen tenir més ganes de tancar la carpeta i oblidar-ho que altra cosa.
0: Per tant, creu que quan rebi la sentència definitiva per part del Constitucional no trigarà gaire a donar una resposta definitiva al jutge Llarena?
5: Això és el que desconec. Si... No, és que no sé si el jutge Llarena també és el qui ha d'acabar aplicant-nos l'amnistia, perquè com a instructor suposo que sí que ha de ser ella, però tampoc ho sé segur o si ell ho passarà a la sala segona del Suprem, no ho sé. Aquí sí que no sé els tràmits com s'ho faran, perquè entenc que poden fer aquestes dues opcions, o que sigui el mateix Llarena qui acabi aplicant l'amnistia o transparentar-ho a la sala segona del Suprem.
0: Però en tot cas, quan el Constitucional, vostè espera que aquest procés es produeixi relativament ràpid?
5: Sí, és evident. Les sentències del Constitucional estan escrites i el que ha de fer el Suprem també. Mm-hmm. Per tant, pot ser uns dies, pot ser unes setmanes, no sé què tardaran, però avui s'ha resolt la de la consellera Dolors Bassa. No sé si el Constitucional n'hi ha resolent una per una cada 15 dies o el proper ple el resoldrà tots de cop. Mm-hmm. No sé.
0: Senyor Puig, vostè ha explicat en alguna entrevista, no?, que ja fa 5 anys que està instal·lat a la Catalunya del Nord, que de tant en tant va a Bèlgica. Té previst o no vostè tornar a Catalunya?
5: Sí, i tant. Jo vaig marxar una nit de l'escó del Parlament de Catalunya. Mm-hmm. I des de llavors tots els plens del Parlament hi ha un llaç groc en la meva cadira. Mm-hmm. I jo vull anar un dia, no molt tardar, i retirar aquell llaç groc, i tant que sí. Mm-hmm.
0: Però tornarà a viure a Catalunya o hi tornarà? Es refereix a una tornada més de tant en tant, més esporàdica?
5: Ah, jo sóc nascut i resident de tota la vida a Terrassa.
0: Sí.
5: I tornaré a Terrassa, però també em ve al cap un recull de poemes d'un poeta que deia "Ara m'haig d'exiliar de l'exili". Mm-hmm. Permeti'm aquesta llicència poètica,
0: sí.
5: Perquè evidentment a l'exili claves arrels, fas amistats, coneixences, relacions entranyables. Només estic molt implicat amb el projecte de la Casa Macià, a Prats de Molló,
0: sí,
5: al Vallespí, que no deixaré, que no abandonaré. Per tant, pujaré més o menys, però Catalunya Nord sempre més formarà part de la meva vida.
0: Però la residència serà aquí a Catalunya, eh?
5: Sí, compto que sí, sí, sí.
0: Em deia que anirà, que li agradaria retirar aquest llaç groc del seu escó. L'escó l'agafarà o no, però?
5: És que l'acta de diputats ja la tenim. Jo sóc diputat.
0: Sí, però exercirà com a diputat? És a dir, anirà al Parlament...
5: És que ja estic exercint de diputat. A totes les comissions del Parlament de les que formo part,
0: sí.
5: I estic participant activament cada 15 dies.
0: I ho seguirà fent, per tant?
5: Sí, clar, i en el ple no hi participo perquè telemàticament, o el reglament, no sé quins problemes hi ha,
0: sí,
5: no puc estar telemàticament en el ple, però jo tinc el vot delegat, per tant, el meu vot hi és a cada ple del Parlament, com el que s'està fent avui, demà i demà passat. Per tant, estic en contacte permanent. Per tant, no haig de recollir cap acte del Parlament de Catalunya perquè sóc diputat de ple dret. Sí, sí.
0: Pel que fa al retorn, li agradaria que fos conjunt amb Carles Puigdemont o amb Toni Comín? O com s'ho ha imaginat? Perquè m'imagino que això sí que hi deu haver pensat diverses vegades.
5: Mira, quan vaig marxar a Brussel·les, que m'ho va demanar el president Puigdemont, allà vam recollir tota la informació política i jurídica, i amb tota la informació que vam recollir, jo vaig tornar a Barcelona, a Terrassa, el dia 31 d'octubre del 2017,
0: sí,
5: perquè vaig voler compartir aquesta informació amb la meva dona, la meva companya, la filla i el gendre, i amb aquesta decisió conjunta vaig tornar a marxar a l'exili. I ara vull fer una mica el mateix també, vull prendre una decisió conjunta amb el gendre, la filla i la meva esposa i companya, i per tant ho vull fer-ho de forma consensuada, no tant perquè haguem de tornar al mateix dia, a la mateixa hora, traspassar la frontera de la Jonquera junts, sinó perquè hi ha circumstàncies diferents, com bé dèieu ara en tertulià, el conseller Comín ha d'anar a la Junta Electoral Central o a alguna ambaixada o no sé on ha d'anar i poder exercir d'eurodiputat. Jo tinc una responsabilitat de presentar-me al Parlament, i el president, amb la figura de la institucionalitat que ha representat, segurament tindrà un altre calendari, però avui ho hem estat parlant i estem tots d'acord amb el significat de totes tres formes.
0: Per tant, m'està dient que en principi no tornaran junts tots tres, eh?
5: Ah, no, jo tornaré amb la meva família.
0: Amb la seva família.
5: Són amb els que vaig marxar.
0: Sí. Acabo. Creu que tot aquest temps a l'exili ha servit d'alguna cosa? Ha valgut la pena?
5: Sí. Jo no estic convençut. Vam defensar una posició. Ha sigut més llarg, segurament, del que molts haguessin volgut, però penso que ho hem defensat amb dignitat i amb convenciment, i no hem defallit. Mai hem fet res per nosaltres. Sempre hem recolzat i votat, encara que una cosa ens pogués perjudicar judicialment. Sempre hem defensat la causa per tots i tothom, i si quan torno encara queden causes pendents per aplicar l'amnistia, estaré allà defensant-les també perquè se'ls apliqui.
0: Li fa por tornar a una Catalunya que li costi de reconèixer, per molt que li hagin explicat que en aquests 9 anys doncs, les coses han canviat, que hi ha doncs, unes altres ideologies també per part d'una part de la població? Li fa por això, no conèixer o no reconèixer el seu país tal com el va deixar?
5: No, li haig de dir que no em fa gens de por. Primera, perquè del meu àmbit i amb el que sempre m'he bellugat i relacionat, que és la cultura, he viscut molt en el món de la cultura durant la pandèmia de la Covid, per exemple. Va ser dels poques coses que es va aconseguir durant la Covid fer concerts. Imagina't quina capacitat d'adaptació i resistència. Entitats de cultura popular, per exemple, que van patir molt durant la Covid perquè no podien fer l'activitat, l'han superat. Jo diria que la cultura en general, malgrat els malgrats, està més reforçada ara que fa 9 anys. En alguns aspectes segurament hi ha mancances, eh? Per tant, l'àmbit aquest, que és el que jo conec, estic segur que trobaré una Catalunya que conec i que culturalment té molt a dir.
0: Lluís Puig, exconseller de Cultura, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del 9C. Que vagi molt bé. Fins aviat. Bona nit.
5: Moltes gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
0: Raimundo, que t'havia deixat el torn de paraula pendent.
6: No, bé. Bueno, jo crec que aquí hi ha diverses coses. Hi ha, des d'un punt de vista legal, se'm fa una mica raro que puguem estar pensant que Puigdemont participi, perquè estic mirant el calendari i l'haurien d'inscriure el dia 21, 26 d'octubre, després s'hauria... És a dir, és tot molt a prop.
0: Molt just.
6: Clar, sobretot tenint en compte, i potser per això s'ha fet això el Llarena, tenint en compte l'administració del calendari per part dels jutges, no? I això que deies, jo crec que tens tota la raó. Doncs, o sigui, l'últim que pot fer ara el Puigdemont és fiar-se a lo més mínim d'aquesta gent, no? Entre altres coses, perquè la convocatòria electoral que ha tingut lloc ara amb el tema de l'habitatge, que canvien l'agenda, i el PP i Vox deuen estar bastant nerviosos i deuen estar bastant per, primer, no, allò que deien de cazar la piel de l'oso antes de... No? És a dir, que per tant, que pugui entrar Puigdemont en la campanya, més enllà d'on ja ha entrat, perquè és que a distància, no, això, ja l'ha fet, no? Però crec que no, que ni de broma, vamos, que les dretes no volen més problemes, més canvis d'agenda sobre la marxa, i que ahir segur que el Llarena hi dona un cop. Mm-hmm. Això per una banda. I després per una altra, i una cosa que em sobta bastant, que jo entenc que ells parlen des de l'experiència que parlen, però Catalunya avui és un planeta diferent. Catalunya, a l'època en què se'n van anar, i Ciutadans era el primer partit polític. Ara no existeix. Vox no existia. Ara, d'Unió... El seu propi partit s'ha tallat en dos.
0: Aliança Catalana.
6: Clar, està Aliança. I el que és pitjor, des del punt de vista de venir com president, deixem-li... agafem el seu argument. Però president dels de la CUP i els d'Aliança, a la vegada, tu saps el que ha passat aquí? Ets conscient, els de la CUP, per cert, que estan insistint en que tots els amnistiats han d'entrar en l'amnistia, que no és cosa només de les èlits i tal. És a dir, i els d'Aliança, que a més estan fent una cosa ben curiosa, que és no presentar-se ara a les eleccions generals, on traurien segurament un magnífic resultat, doncs perquè algú recapti, no, els vots de l'extrema dreta, no? I aquí, justament, el que ha canviat, no? Des de la ciència política estem bastant, vamos, al·lucinats amb el fenomen d'Aliança i amb els canvis i fluxes de vot, perquè el PSC, per exemple, perd vots cap a Aliança, cap a Vox, És a dir, estan passant coses, i jo crec que intentar agafar el pols d'això retornant com president dels catalans del 17, hosti, a més, això a banda de que l'independentisme actualment està al 40-41%, no? És a dir, que ni tan sols té les amples majories que tenia d'intenció de vot en referèndum. No sé molt ben com s'ho farà, honestament, és a dir, potser el paper que li queda aleshores és justament aquest de tornar, efectivament, com president, però el de la foto del Parlament. És a dir, el que estigui allà a la paret un mes i bueno, que pacti o que d'alguna manera consensuï amb l'Illa a aquest paper, no? Si, com dèiem, no? Ostres, com dèiem, no? És a dir, si torna per exercir de líder de l'oposició, hostis, pues Sant Pedro se la bendiga, perquè té Aliança amb molta força i no té un partit que sigui de debò a l'antiga Convergència o una cosa equivalent.
0: Creieu que l'arribada de Carles Puigdemont podria contrarrestar aquesta força d'Aliança, aquesta enquesta que publicava també aquest cap de setmana la Vanguardia? És a dir, tindria prou força el retorn de Puigdemont com per fer canviar una mica les xifres en aquest sentit, Magda?
2: Jo crec que ara veure com reforçarà electoralment el retorn de Puigdemont a Junts és una mica ciència-ficció, perquè en funció de quan torni... I sobretot ja no és perquè... La gran pregunta ja no és... Després també ho hem vist ara tots com hem anat comentant diferents coses. La pregunta ja no és si Puigdemont podrà tornar o no, que sí, tornarà, més aviat o més tard, però tornarà, sinó la pregunta és per a què torna. És a dir, quin és l'objectiu quan ell arribi aquí? Perquè això no ho coneixem. No ha donat cap tipus de detall avui. El mateix advocat ara tampoc no els ha donat. És a dir, quan sapiguem per què torna, jo crec que podrem començar a veure si realment pot unir esforços i per això tenir un impacte electoralment a Junts, si no, és a dir, jo crec que aquí està la clau, i evidentment pel que hem sentit ara amb la conversa, ell serà l'últim a retornar. Jo crec que Lluís Puig deu estar al caure aquesta data pel que ha dit, per tant haurem d'estar pendents les pròximes setmanes, perquè és probable que el retorn de Lluís Puig, per exemple, sigui molt més proper que no pas el del president.
0: 7 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Deixeu-me que fem una pausa i de seguida rematem la tertúlia d'avui del 9-0.
7: 9-0 amb Anna Ballonesta. Carinyo, 5 per 5?
8: 25.
7: I per 3?
8: 75.
7: Ara ets de números.
8: No, no, de Mi BP.
9: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
10: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: A Ametller Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Ametller Origen, el gust és nostre.
18: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Molt honorable!
20: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
21: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
22: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
10: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mare de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
10: RAC1. Tots som un milió.
1: amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
0: Res, ens queden 2 minuts per arribar a les 10 de la nit. Gairebé que ho hem de deixar aquí, eh? Però, Jaume, m'havies aixecat la mà, sí, perquè volies respondre-li alguna cosa al Raimundo.
4: Sí, molt ràpid. Molt ràpid, sisplau. La primera, quan ha dit que el president Puigdemont tornaria i que no es pot comparar amb la situació actual, té raó. I salvant 1.000 milions de distàncies, quan va tornar a presentar Radelles, ja sabia que el moment havia canviat. I més del seu encara, eh? Per tant, és un tema, jo crec, institucional i simbòlic, i evidentment no crec que el president Puigdemont pensi que torna com a president del 2026. I després una altra cosa molt ràpida és, has dit que l'independentisme està sota mínims, o el 41%, has dit més o menys, sí. Segons el CEO és el 45, però jo crec que el proper eleccions del Parlament de Catalunya, segons totes les enquestes, segurament tornarà a haver una majoria absoluta independentista totalment inoperativa, perquè no es podrà pactar amb Aliança Catalana per les raons que tots sabem, però serà paradoxal, però segurament tindrem més diputats independentistes que segurament el 17 fins i tot. I per tant, que l'independentisme està malament és una sensació, però que quan hi hagi eleccions crec que no serà ben bé així.
0: Queda molt per això, eh?
4: Queda
2: no tant, anava a dir.
4: Bueno, no tant.
2: Eleccions de forma molt ràpida.
0: Esperem que no, esperem no tenir més sorpreses d'eleccions anticipades. Doncs hem de deixar aquí, em sap greu, a Susana Cuadrado, Jaume Clotet, Magda Gregori i Raimundo Viejo. Gràcies una setmana més per acompanyar-nos a la tertúlia del Nou Sé. Que vagi molt bé.
6: Vinga.
4: Bona nit. Gràcies.
0: Fem una pausa i ràpidament actualitzem la informació. Fins ara.
23: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
25: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
26: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
24: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
27: Concentrats i forts, i llens amunt!
24: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
28: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra, història castellera concentrada a la plaça Vella.
24: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
29: Carregat!
24: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
0: Les 10 i 2 minuts. Actualitzem aquesta hora la informació. Pep Tormos, bona nit.
30: Bona nit.
0: Qui és el més destacat aquesta hora?
30: Doncs que estem pendents de l'episodi de pluges que aquesta hora es concentra a les comarques de Barcelona, de Girona i al nord de les de Lleida. Fins a les 2 de la matinada, Protecció Civil demana extremar les precaucions i no acostar-se a les zones inundables al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i a la Selva.
0: Abel Caral, quina és la situació ara mateix i com ha d'evolucionar?
31: Doncs mira, ara mateix la pluja en general no és forta, tot i que tenim alguns aiguats damunt del mar, enfront del Barcelonès i el Baix Maresme, però van seguint la línia de la costa, però poden fregar alguns trams del Maresme, sobretot, i arribar cap a la Selva Marítima. Però la bona notícia és que aiguats ara mateix, a terra ferma, no en tenim.
0: Gràcies. A veure, el temporal que manté, d'altra banda, Pep, afectacions a aquesta hora també a Rodalies.
30: Sí, hi ha un tall de la circulació de trens per una avaria entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Afecta les línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2. Això se suma als retards generalitzats que s'han anat acumulant durant tota la tarda a diverses línies.
0: Doncs molts ànims a totes les persones que hagin de fer servir el transport públic aquests dies, perquè és realment complicat. Gràcies, Pep.
30: Fins ara.
0: Els esports, Àlex Pariser, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què fareu? Avui t'ho diràs.
5: Doncs mira, començarem a 11:15 i no sabem quan acabarem, perquè avui empalmem el t'ho diràs amb l'especial...
0: Dia intens, avui.
5: Argentina venint, el comiat de Messi de la selecció argentina amb el SAPE a Buenos Aires. Aquest és un dels grans temes. L'altre, el Croàcia-Espanya. De moment, entrada a la segona part, 1-1. Acaba d'empatar Espanya amb gol de Miquel Merino. I tenim el Damià López a Split. I també tenim comunicat de Cristiano Ronaldo, explicant la seva versió de per què va marxar de la selecció portuguesa. Són els grans temes que tractarem amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Lluís Carrasco a la tertúlia del t'ho diràs. I després poseu la ràdio a partir de la 1 perquè muntarem una bona festa. Sí, sí.
0: Gràcies, Aleix, us escoltem. Que vagi bé. Fins ara.
5: Vagi bé, fins ara.
0: 10:04, una pausa i de seguida avui fem sopar de germanor. Avui amb dues germanes. Una d'elles segur que la coneixeu.

0: Avui acabem el 9-C amb un nou sopar de germanor i això vol dir que tornem a seure a la taula amb dues persones amb qui durant els propers minuts doncs, volem parlar de la seva relació, de la família, de discussions, de lloances, de records, vaja, tot el que ens vulguin explicar. Les d'avui són dues germanes. Si us dic Mònica i Mireia, segurament no sabreu de qui us parlo, però si afegeixo que de cognom es diuen Usart, doncs segur que ja ho endevinareu de seguida. Avui el sopar de germana ens acompanyen la meteoròloga d'aquesta casa, la Mònica Usart, i la seva germana, la Mireia Usart, que de seguida descobrirem també a què es dedica. Mireia, Mònica, com esteu? Benvingudes al sopar de germanor.
1: Hola, molt bé.
0: Clar, Mireia, la Mònica juga a casa, perquè sí. Ella es coneix molt bé aquests estudis. No sé si tu, és la primera vegada que vens aquí a la planta 3...
1: A la ja havies vingut? Ja havia vingut.
0: Havies vingut de visita?
1: De visita.
0: A veure els nous estudis. Mm-hmm. Per tant, no és 100% nou, però entrevista a les dues sí, eh?
1: Home, totalment. Sí. Això, totalment nou.
0: Després descobrirem, Mireia, a què et dediques. I si t'agrada la ràdio o no, que crec que aquí tenim una mica d'història, hi ha un passat familiar. Però abans sempre ens agrada començar amb la mateixa pregunta per situar-nos una mica, saber una mica com és la vostra relació, i és quan va ser l'última vegada que veu sopar juntes?
2: Si va al dinar...
0: Sopar. Sí, també si va al dinar.
1: Ah, dinar va ser la setmana passada,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i sopar potser les vacances a Cambrils.
0: Sí, no sí. Fa tant. No, un poc. Mes, un parell de mesos, una cosa així.
2: Sí, més i mig sopar.
1: Sí, sopar més i mig.
2: I dinar
1: setmana passada, perquè hi ha algun dia que dius, ei, vinc d'hora, vols dinar, i dinem, un pim-pam a casa.
0: Es confirma una mica la meva teoria, que quan venen parelles de germans homes,
1: sí.
0: O un germà i germana... Això de sopar i de quedar, és com que cadascú fa més la vida. En canvi, tinc la sensació que quan sou dues germanes, teniu una relació... Bé, després segurament descobrirem altres qüestions de la vostra relació, però sí que crec... Mira, aquesta temporada em proposo aquest repte d'anar-ho comprovant, a veure si és veritat o no que les germanes queden més que els germans. Clar, sou de Molins de Rei, crec que les dues hi viviu ara. Viviu a prop? Sou veïnes? O es pot considerar que sou veïnes o no?
2: Jo sempre dic que amb distància estem super a prop, però és que hi ha unes pujades...
0: Una pujada.
2: Brutals. Llavors, clar, jo a vegades fins i tot allò que dius, agafo el cotxe...
1: Sí, perquè fa mandra, però sí, realment... Amb...
2: 5 minuts.
1: Sí, 5 minuts sí. Plantes. Sí. Mm-hmm.
0: I a banda d'això de quedar de tant en tant o d'anar a casa als pares al cap de setmana, compartiu alguna altra activitat juntes que us agradi fer plegades?
1: A veure, fins fa poc sortíem a córrer, fins que ens van tancar a Collserola.
2: Llavors corríem per la muntanya, no ens agrada córrer.
0: Per l'asfalt, no?
2: Clar, sí. No. El que fèiem més sovint, més allò, un cop per setmana... Després n'hi ha alguna que fem menys sovint, però que és molt interessant també, que és
0: a veure.
2: Concert.
0: Ah, sí, no patiu, que d'això ja en parlarem després, perquè aquí també tenim un tema, perquè, home, la Mònica, al final, tants anys treballant aquí, acaba explicant moltes coses.
1: Clar,
0: com
1: i si
0: tots,
1: no t'ho fan explicar.
0: Acabem exposant-nos, sí. I això dels concerts ja en parlarem. Mireia, tu ets més gran, no? Que tu ets la gran. Quants anys us porteu?
2: Doncs sempre, la meva mare sempre diu 6 anys i mig, entre 6 i 7 anys.
0: Sí. Això ja ho tenen, els pares, de dir, no, 7 anys, sí, no, són 6 anys i mig, concretem.
2: M'agrada dir 6 perquè no semblo tan gran. Però...
0: Clar, és força distància, 7 anys, no?
1: Sí, jo crec que jo vaig venir una mica de rebot, però mira, al final vaig aparèixer i crec que hi havia algú a casa que volia tenir una germana,
2: sí,
1: no?
2: Sí, el que passa que quan va arribar, clar, a mi em van dir, potser tens una germana, clar, quan ets petita no ho entens, després veus que això, el potser aquest significava que potser no s'esperava tant. I llavors, clar, quan m'ho van dir, era, primer no t'ho creus, després, clar, amb gairebé 7 anys, clar. Era com, ja la vull veure, i quan la vaig veure vaig pensar, no. Però jo volia una germaneta de la meva edat. No volia una germaneta recent nascuda. I va ser com un xoc, no?
0: Dius, aquest no és l'encàrrec, que potser no ha estat prou concreta demanant exactament què volia. Com recordes l'arribada de la Mònica, el naixement? Va ser difícil?
2: No va ser difícil. De fet, va ser complicat que aquella nit que els pares anaven a l'hospital... Clar, m'havien de deixar amb uns amics dels meus pares, amb uns veïns amb qui tenia molta amistat i jo estava molt bé, però va ser un moment de dir, ei, els meus pares estan fent una cosa sense mi. I el dia següent, quan em van portar a conèixer la Mònica a l'hospital, em va sortir com aquest instint de, he de cuidar aquesta coseta tan petita.
0: Clar.
2: I de seguida vaig sentir molt amor cap a la Mònica i pensar que això, que l'havia de protegir, era com un instint de protecció i d'amor.
1: Ai, mai havia sentit això.
0: Ah, no?
1: No, jo no li havia preguntat mai què va sentir. O sigui, de fet, no sabia ni on s'havia quedat aquella nit.
0: Mira!
1: Ni que la van portar a l'hospital, ni què va pensar. Zero.
0: Estem descobrint coses amb aquest sopar de germanor,
1: eh? Sí, totalment.
0: I tu, Mònica, què recordes? Clar, tu vas arribar, que ella tenia 7 anys, per tant, potser els primers records ja en tenia 10, 11...
1: Jo, no, de molt petita, pràcticament no recordo res, perquè primer vivíem en un pis, que fins als 4 anys hi vaig ser. D'aquella època et diria que pràcticament no recordo res.
0: Clar, però tu ja has viscut sempre amb la
1: teva
0: germana,
1: clar, jo
0: no?
1: Sempre he estat amb ella, i sí que molt la insistència, potser quan tenia ganes de jugar, no, de que ella jugués amb mi al meu joc, i clar, potser a vegades em podia fer un pèl pesada. Jo tinc la sensació que jo vaig ser una mica pesada, de petita.
0: Mireia?
2: És que em crida l'atenció perquè m'acaba de venir un moment d'aquells que ella no recorda el pis quan ella tenia menys de 4 anys, perquè jo recordo, jo sí que clar, amb 10 anys va ser el canvi, llavors recordo molt bé. Jo quan tinc records que a vegades els barregem, penso al pis o a casa, no? I al pis me'n recordo això, ella insistia molt en que li fes casa, i jo doncs, amb 7, 8 anys o...
0: Clar, estaves per una altra cosa.
2: I
0: ja.
2: Estava venint amigues a jugar, i me'n recordo que un dia no hi havia ningú amb mi, o sigui, estava jo sola a l'habitació, i ve ella tota feliç i contenta, que clar, era un xampinyonet de 4 anys, i em diu... Mira què he fet! I m'ensenya que tenia un botó a dins del nas.
1: Vaig posar un botó al nas.
0: Sí. Però no va anar més endins, no?
1: Vam acabar l'hospital.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, sí, intentaven treure-li el botó, se n'anava endins, i jo, clar, pàl·lida, allà pensant, l'he liat, doncs que res, m'ho van treure i cap a casa. I em sentia molt malament per haver-ho fet. I mira que era tranquil·leta, no era gaire trapella.
0: Eres trapella o no?
1: No, jo no em considero trapella. I també tinc marques per tot arreu, em feia traus, però jo crec que més de patosa que no de trapella. Sí.
0: Era molt moguda, no?
2: Ens ha fet patir, ella diu que no, però potser comparat que jo sí que era zero trapella. Jo era d'aquelles nenes que sempre m'assentava amb els pares, al sobretaula...
1: A veure, una cosa, jo també. Ella era la que entrava a casa i desapareixia.
2: Aquelles dels gronxadors que t'havíem de portar a l'hospital.
1: A veure, jo no, una cosa, jo no em considero...
0: Quins mals de cap a la família.
1: No, moguda no em considero. Jo era molt també d'estar amb els meus pares, però sí que és veritat que em passaven més puntualment, em passaven coses.
0: I quan, és a dir, clar, portant-vos aquesta edat, és veritat que costa molt trobar punts en comú, sobretot quan ets molt petit, quan recordeu de començar a fer-vos una miqueta més? Amb quines edats?
1: A veure, jo crec que hi ha hagut èpoques. Jo recordo, quan jo feia 6è de primària, vaig passar una mala època perquè a nivell
0: anys,
1: de classe...
0: 12 anys, per tant, 11-12.
1: Sí, hi havia alguns mals rotllos, i recordo un dia que vaig arribar, no em vaig ni treure la motxilla, vaig trencar a plorar totalment amb ma mare i amb ella, i tinc un record de certs moments així més complicats, de que ella sempre hi era, no? I després potser hi va haver una època en què, bueno, ara en parlarem, potser que ella va voltar més i ens vam distanciar una mica més, però després ens hem retrobat molt fort, jo crec, quan hem tingut els fills. És a dir, quan ella va ser mare, jo encara hi havia moltes coses que no podia entendre, però en canvi, quan les dues hem sigut mares, jo crec que ha sigut quan el lligam s'ha fet més fort.
0: Tu tens un fill, totalment, no, Mireia? Sí. I tu tens una filla, l'Elna. Sí. Quan es porten?
1: 5 anys.
2: Sí, no es porten tant com nosaltres,
0: clar,
2: però
0: és una
2: Déu-n'hi-do,
0: miqueta...
2: semblant.
0: I són fills únics, els dos. Sí. No sé si en aquest sentit han fet de cosins germans, germans de debò.
2: Totalment, de fet, molts. Al principi, quan el meu fill, que ara ja va a l'institut, era més petit, dinaven gairebé cada dia junts a casa els avis, a casa l'àvia, els nostres pares, i era... Nosaltres ho dèiem, de fet, si es porten 5 anys, els altres ens en portaven gairebé 7, però Déu-n'hi-do, la relació és molt de cosins germans, efectivament.
0: Ja ho heu deixat anar en algun moment, això dels concerts, i si parlem de música amb vosaltres, és indubtable que hem de sentir aquesta.

0: Què us passa amb
1: digue-li a ella.
0: Adams? Perquè,
1: a ella.
0: La Mònica ho ha dit molts cops aquí a la ràdio, que n'és fan. Tu Mireia, d'on us ve això? O sigui, tu ets qui vas arrossegar la Mònica o com va això?
1: Clar, sí.
2: Perquè
1: tinc 7 anys més que ella, sí, però perquè suposo que m'agradava abans, no?
2: Sí.
1: No ho sé, sincerament. Jo devia tenir 12-13 anys. Vaig anar a un concert molt jovenet, amb 16 anys, i clar, la Mònica en tenia 10 quan jo vaig anar al primer concert a Brian. I era
0: que tu com... no hi vas anar, Mònica.
1: No, jo crec que ni que havia...
3: De fet, crec que em van enfotir i tot. Vull dir que en aquell moment, per portar la contrària... Saps?
0: Tenim un titular, Mònica Usar s'enfotia de Brian Adams.
1: Jo vaig anar amb una amiga meva que era 2 anys més petita. Imagineu-vos, a l'època, allà a la plaça de Toros. I jo allà, la Mònica, ni era ni se l'esperava, no? Ara amb 10 anys.
3: Ni de conya.
1: Però després, clar, suposo de sempre escoltant, a més, tota l'estona amb la mateixa música... Té una cosa especial.
0: Tu, Mònica, recordes quan vas fer el clic aquest de passar a criticar que els concerts?
3: Doncs tampoc ho tinc molt clar, perquè sí que recordo potser l'època institut. Jo en aquella època doncs era molt rock català. Eren Els Pets, Sacs en Busto, Sopa de Cabra... I aleshores sí que crec que alguna cançó del Brian em ressonava més. I llavors algun dia em vaig posar a escoltar algun d'aquests CDs. I a partir d'aquí vaig anar agafant-li tot el que tenia i anar escoltant. No sé en quin moment vaig assumir que passava de criticar-lo a apassionar-me, però aquesta passió jo crec que ha anat creixent amb els anys, sí. I llavors que també ens ha trobat un punt d'unió a les dues, que jo crec que això ho ha fet més gros, no? Segurament si no fos un cantant que compartim, segurament no hauríem passat a la fase que hem passat d'anar a concerts amunt i avall juntes, perquè no és només un concert, és anar a passar un cap de setmana amb la teva germana quan la vida amb els fills i amb la feina no t'ho permet, no? I dius, l'excusa és perfecta, no?
0: Va, deixeu-me que sentim una altra vegada Brian Adams, però aquesta cançó concreta. Per què hem posat aquesta cançó concreta? Què vol dir el títol d'aquesta cançó?
3: Bueno, ho portem tatuat.
0: Això és la ràdio, no es veu, però teniu aquí al braç totes dues el títol, no?
3: Sí,
0: Mireiem.
3: Ens ho vam tatuar, això que t'ho expliqui la Mireia, perquè és culpa seva. És culpa seva, també.
1: És el títol d'una cançó, no? Sí. Doncs ens havíem fet algun regal, sempre regals vinculats amb Brian Adams, per què no dir-ho, no?
3: El teu aniversari era.
1: Sí, vam trobar...
3: Com a regal d'aniversari, voldria fer-me un tatu.
1: Vull això per amb tu. I clar, va ser, bueno, si és per això, no?, que també t'ho agraeixo, doncs sí, a més és un vincle, jo crec, més,
3: sí,
1: no? Entre germanes, la frase també, a mi la gent que me la veu, que no sap ni qui és el Brian Adams, em diu que bonica, no?
3: Sí.
1: Quina frase d'aquí estic jo, i a vegades t'ajuda molt, i a vegades no, si estàs patint, no tens alguna vergonya, tu mires i tires endavant.
3: I és on estic aquí, saps, per tu. I tu per mi.
1: També per entre nosaltres,
0: sí,
1: més enllà
0: de
1: Brian.
0: Sí, té un significat molt important per vosaltres.
3: Sí, no?
0: No, és realment, sí. Diríem, tot el que heu explicat,
3: sí,
0: i el que significa...
1: Va patir una mica, la Mònica.
0: Mare, el moment del tatuatge?
3: Sí, em vaig marejar.
0: Va,
3: no sé si... perquè no es pot veure aquí, però la M, l'última lletra, la vam fer superràpid, perquè vam pensar, aquesta cau a terra, i jo pensant, però per què m'estic fent això? O sigui, jo no volia.
0: O sigui, la teva M, Mireia, està més ben feta,
1: i el meu,
0: no?
1: Sí, el meu tatuatge va trigar el doble que ella.
3: Sí.
1: És a dir, jo estava allà sentada, rient, perquè a mi em fa pessigolles.
3: Sí.
1: I jo la veia marejada, estirada,
3: allà,
1: i la noia allà corrent.
3: Olorant, fatal.
0: Home, va ser un sacrifici per la teva germana.
1: T'ho agraeixo, t'ho agraeixo.
3: Però m'agrada molt, t'haig de dir, A més, no me'l veig gairebé mai perquè està en una posició
0: clar,
3: que no te'l veus,
0: sí,
3: i quan a vegades et fas una cua davant d'un mirall i tu veus i dius, ai, el trobava a faltar.
0: És curiós perquè encara no hem explicat què us dedico. Bueno, la Mònica ja sabem a què es dedica.

0: compartint exactament la mateixa carrera. Mm-hmm. Clar, el fet de portar-vos 7 anys, per tu, Mònica, la Mireia devia ser un referent, potser, en
1: sí,
0: algunes
1: clar,
0: coses.
1: Sí.
0: O sigui, va acabar influint que ella estudiés física per dir, va, jo també?
1: Sí, jo crec sí. que sí, que va ajudar. I a més, no recordo ben bé el moment de la decisió, perquè crec que em vaig posar altres opcions, però segurament ella també em devia animar, tot i que jo la veia patir molt estudiant física, vull dir que vaig ser valenta de fer-ho. Vull dir que jo crec que sí, que sempre quan tens un adult a casa, no? un germà més gran, pot ser un referent per algunes coses, i per altres, no.
2: Totalment, ja ho ha dit.
1: No, a veure, deixa'm...
2: A veure,
0: molt gratuït he trobat ara això,
1: no,
0: eh?
1: Ho dic perquè hi ha coses que veus que fa que dius és un bon camí, i altres que potser si veus els pares patir, dius per qui no.
0: Però estàs referint a quan era més jove, sortir
1: sí,
0: de festa,
1: home, quan sortia,
0: aquestes coses.
1: A més, eren èpoques que no teníem telèfons mòbils.
0: I li agradava la festa, la Mireia, vols dir?
1: Sí, li agradava la festa i li agradava no fer cas de ma mare.
0: Clar, ets rebel.
1: Soc la rebel.
2: És la rebel. Sí, sempre dic que soc l'ovella negra. Ells s'enfaden, però jo crec que...
0: No, però a vegades les famílies, els petits són els més rebels.
1: Sí, no,
0: i aquí és diferent.
1: No. Jo anava obrint camí, penso, sí. i aquí té tota la raó de que vaig obrir camí tant per les coses bones, potser, com per les coses més dolentes.
3: Sí, a més a mi em passava que a vegades m'explicava coses, jo sabia on era i ma mare no ho sabia. I aleshores jo no podia dir, veia ma mare patint, però jo el tema de la confiança i guardar els secrets és molt sagrat. I aleshores pensava, no li puc dir, però ma mare li està regirant tota l'habitació per saber si troba una pista d'on és ma germana i jo sé on és.
0: Mireia, ja els vas fer patir molt, pel que veig.
2: Sí, ara com a mare ho he vist.
0: Clar, això t'anava a preguntar, que ara que ets mare...
2: Entenc i crec que he agafat el gen de ma mare, perquè sóc molt patidora. El meu fill té 13 anys i ja surt, tenen mòbil, tot, però el moment en què em diu a les 9, bueno, li dic a les 9 a casa, i a les 9 i un minut no arriba i jo estic
0: ja estàs patint. Mireia, tu dèiem que vas estudiar física, però no et dediques a la física, no? I la Mònica estudia física i acaba sent meteoròloga, que això sí que té una relació correcta, però tu fas una cosa que podries haver estudiat una altra carrera,
2: totalment,
0: no?
2: Totalment, de fet, jo ara estic professora a Facultat de Pedagogia de la Rovira i Virgili a Tarragona i porto el grup de recerca en investigació aplicada en tecnologia educativa. Diguéssim que així, per anar ràpid i explicar-ho fàcil, em dedico a veure com s'implementa la tecnologia a les aules i des d'una vessant científica, d'evidències, etc, formem a mestres i els acompanyem, no, en que visquin en aquest món digital. I el camí va ser aquest. Jo crec que la física m'ha ajudat molt a resoldre problemes, a pensar de manera diferent, i això és una cosa que et dona una carrera d'aquest tipus.
1: Sí.
2: Després, a part, doncs, també vaig estudiar psicologia i vaig fer el meu doctorat i tot això és en educació, però és veritat que aquesta base no me n'arrepenteixo i crec que és un plus, no?
0: Deixeu-me que tornem cap a la vostra vida, perquè les feines, crec, Mireia, que tu t'han portat a vegades a no viure... Tu no has viscut sempre a Molins, tu sí, Mònica?
1: Sí,
0: tu no t'has mogut del
1: Jo sóc una persona que no m'agraden els canvis i sempre intento mantenir-ho tot igual. Sí.
0: I tu no, Mireia, tu t'ha agradat
1: jo
0: volar una mica
1: canvi.
0: Més viure, no?
1: A mi el
0: però
1: canvi...
0: Però no has voltat.
1: Sí. Jo, doncs, ara, jo vaig acabar la carrera i me'n vaig anar cap a Canàries.
0: Caram!
1: I vaig estar allà un parell d'anys, després vaig anar cap a Andalusia, i vaig estar també, vaig viure tant a Sevilla com a Màlaga, com bastant temps a Almeria. Almeria hi he viscut dues èpoques de la meva vida. I després vaig venir a Barcelona, vaig estar a Barcelona ciutat, i al final he tornat.
2: Ha tornat a casa.
1: He tornat a casa.
0: Què t'ha fet tornar a casa?
1: Jo crec que el ser mare i necessitar de la mare, de l'àvia, també de la germana, per suposat, i almenys a mi el que m'ha passat és vull tranquil·litat, vull que el meu fill pugui sortir, que no et dic que a Barcelona no pugui sortir, però tu com a mare pateixes més, que el nen saps que està, si no ho saps tu, la veïna sabrà on és del poble, i això ajuda, i ajuda que el meu fill pugui anar a dinar a casa als avis, o anar amb la tieta per la tarda a vendre els xurros, el que sigui. Llavors això...
2: Això és la bona
0: xurros,
2: influència,
0: eh?
2: Això és una... És un factor.
1: O fer creps a casa.
0: Sucre, xocolata...
1: Així sempre el compro. Amb això, sushi, me l'emporto un buit.
2: Totalment.
0: Tu, Mònica, com vas viure això, que la teva germana... Clar, no sé quants anys si va acabar la carrera 22, 23...
2: 23, sí.
0: Llavors va marxar...
3: A mi no m'ha agradat mai que marxi. Porto malament. Cada moment crec que ha tingut les seves conseqüències, però sí que un dels cops que va marxar, que va ser el pitjor, va ser quan jo tenia el Berenguer, el meu nebot, sí. I va arribar a casa i em va venir a veure i em va dir, ens anem a viure a Almeria. O sigui, aquell

0: dia, recordo que va ser una tarda molt fosca. Sí, el Berenguer estava dormint al cotxet i ella i jo parlant, i jo pensava, és que no m'ho puc creure que estiguis marxant, clar, és que no vull que marxis. I llavors, bueno, després quan va tornar, doncs mira, ho vam recuperar tot, i jo crec que ara espero que no es mogui més de bolets.
1: Mireia?
2: No, ara ja la maduresa m'ha portat a valorar certes coses, i realment està a casa, i Molins és casa, i la família, i la Mònica, i els pares són casa, no tinc plans. M'agrada molt viatjar, i viatjo molt per feina, però m'encanta tornar. Que difícil és dir-se adéu, mai t'oblidaré
1: quan sents que ja és l'hora. Abans dèiem que no era la primera vegada que venies aquí, Mireia, als estudis, però és que vosaltres heu estat juntes a la ràdio fent un programa.
3: Jo vaig veure, com a curiositat, un capítol dels Simpsons, sí, que també ho intentaven comprovar.
1: Oi, sí, a Austràlia. Sí? Què és aquesta veu, Mònica? Què és això?
0: Fa molts anys.
1: Què vau fer juntes? Això és Ràdio Molins, no?
2: Sí, la nostra ciència.
0: Sí, vam fer un programa
1: de ciència.
0: La nostra ciència, ens vam ajuntar a ma germana i jo i una amiga meva, l'Alba, que és matemàtica. Dos físiques i una matemàtica.
2: És un acudit.
0: I fèiem una hora de ciència. Aleshores, doncs, cadascuna s'encarregava d'un quart d'hora, i cada dia que fèiem un cop a la setmana, doncs, teníem un tema. I jo, en aquest que estava sonant, parlava de la força de Coriolis, que és això de com giren, sí, les pertorbacions. I això,
1: a veure,
0: que
1: diuen... podem tornar a pujar? A veure si tornem a sentir aquesta veueta de la Mònica.
3: O potser va ser casualitat, perquè sí que pot ser que passi, però aquí també pot girar al revés.
1: Fa molta vergonya, i quan et sents de fa anys...
0: A més, em veig com molt cap a dins. Jo vaig haver de fer classes de teatre. Quan vaig començar el 324, veia que em costava molt, no?, poder parlar al públic i dirigir-me a ells. I aleshores, doncs, aquí em noto encara que parlava cap a dins,
1: perquè tenia vergonya. Però, clar, quants anys tenies?
0: No, doncs, 24.
2: Ah, 23, 24 sí, anys.
1: Sí, i quan va, 30, quan va durar però... aquest projecte?
2: Va passar tota una temporada,
0: sí,
2: segur.
0: No sé si dues o tres.
1: I era ciència pura i dura, eh?
2: Ciència pura i dura.
0: El programa, no sé, ara l'hauríem d'escoltar sencer per veure si era
2: infumable. Jo el primer dia tenia els meus apunts com si anés a donar classe. Sí. Llavors jo tenia els meus apunts, tota la història de la física,
0: tota,
2: amb una secció que durava 10 minuts.
1: Ei,
2: jo ho vaig fer, tu.
0: Sí.
2: Si vaig matar algú, no ho sé.
1: Escolta, no és tan difícil. No?
0: I les altres dues si vas aprenent.
2: Reforçàvem positivament.
1: Sí. Molt bé.
0: Sí, sí, que ho fèiem.
2: Però vam anar aprenent, i llavors fèiem seccions més, jo feia ciència més de les pel·lícules, de ciència-ficció, sí, llavors veníem a l'espasa làser, no? Podria ser possible tenir un espasa làser. Llavors vam aprendre molt de la primera a la segona temporada.
1: Una mica més...
2: radiofònic, potser, o
1: clar,
2: més
1: clar,
2: a més.
1: Pel públic general, no?
2: Sí. Divulgació científica, és el que ens agrada.
1: Exacte. Tardes de pluja, roba de colors, la teva esquena nua dins l'aigua. Hem d'acabar amb una pregunta que sempre fem als sopars de germanor. Després de tota aquesta conversa, d'obrir-nos una mica, no?, d'obrir el vostre cor, d'explicar anècdotes, sempre us demanem que us dieu una cosa que us agradaria dir. Pot ser una cosa bona, una cosa no tan bona, alguna cosa, allò que tinguéssiu... Ui, la Mireia s'està fregant les mans, eh?
0: Aquí comença.
1: No sé, alguna cosa que tingueu pendent fa anys o que...
2: Retrets, no.
1: Van ser coses maques. Ja n'hi ha hagut alguns de retrets durant l'entrevista.
2: No, ostres, jo el que diria potser és com a tancament de tota aquesta conversa per mi, i el que m'emporto, no?, d'haver tingut la sort d'estar aquí en aquesta conversa amb tu, és que realment la nostra relació passada, o sigui, jo recordo aquella nena petita la que volia cuidar, aquests anys que han sigut, no?, doncs, d'apropar-se, allunyar-se o acoplar-se d'alguna manera com a germanes, i ara, sincerament, crec que tinc sort, i t'ho dic molt, potser sóc molt pesada, però t'ho vull dir aquí davant de tothom que ens escolti, que tinc sort de que siguis la meva germana, i que aquell sentiment de cuidar-te el segueixo tenint, i que em perdoni si a vegades et vull cuidar massa, perquè realment és el que sento que he de fer.
0: Que bonic, que t'explori, no?
2: Que t'estimo moltíssim.
1: M'estic emocionant jo i tot, eh?
0: Ja, i ara jo què dic, Mònica. Anna? Ara jo què dic?
1: Què
0: li dic? Que si vol anar a un concert, no?
2: Sí, vull.
0: No. Jo també una mica segueixo la línia d'ella, perquè és inevitable. A més, crec que estem en un moment de la vida que ens necessitem molt. I jo crec que a mesura que ens fem grans, també, no?, surten molts moments més complicats així, i que espero que continuïs sent aquest pilar i aquest lloc on agafar-me, perquè hi ha vegades, i últimament ens passa molt, que no cal ni dir una paraula. Simplement veient com camina aquella persona cap a una banda i vas darrere sense dir-li res, saps? I vas darrere perquè saps que et necessita. I això últimament amb ella m'està passant molt i crec que ho vull sempre.
1: Que bé, que bé, que bé. Quin plaer poder parlar avui amb la Mònica i amb la Mireia Usar Rodríguez i amb el cognom de la mare, també,
0: sí,
1: que
0: home,
1: a vegades
0: clar.
1: queden oblidats els segons cognoms.
0: No sé si... Fem acabar ja. Abans de plorar.
1: Escolta'm, mira, com que fa unes setmanes que no aneu a sopar juntes, jo crec que és el moment de dir, mira, ara fixeu la data quan sortiu,
0: anem
1: mireu el calendari,
0: podem anar a sopar ara mateix,
1: el restrupor, sí. I acabeu de parlar aquestes coses. Mònica, Mireia, moltíssimes gràcies.
0: Un plaer,
1: que vagi
0: gràcies,
1: molt bé.
0: Anna.
1: Nosaltres ho deixem aquí, ara el tu diràs, bona nit, fins demà.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 6 d'octubre del 2026. El dia que RAC1 farem en directe l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina.

0: A partir de la una de la matinada, bé, minuts abans ja n'estarem molt pendents, durant tot el Tu diràs n'estarem molt pendents, us explicarem en directe aquest Last Dance, aquest últim tango de Messi amb l'Albiceleste. A l'estudi de RAC1 ja ho tenim tot a punt, i a l'Estadi Monumental de Buenos Aires també, amb el nostre enviat especial, el Roger Saperes, que ja ha entrat i ja el tenim a dins, situat a la posició de RAC1, quan encara queden 2 hores i mitja perquè arrenqui aquest amistós entre l'Argentina i Benín. Obriu línies amb el Monumental de Buenos Aires. Saperes, què tal? Bona nit, bona tarda per tu.
1: Hola, Pariser, què tal? Bona nit a tothom.
0: Bona nit. Ja ambient a aquesta hora, el Monumental?
1: Hi ha ambient a aquesta hora. Els dos gols del Monumental són pràcticament plens. Encara poqueta gent a la zona de lateral i tribuna, però ja t'asseguro que això serà una autèntica festassa. Hi ha una gentada de por als voltants del Monumental. Hi havia una gentada de por també a la FanFest, de manera que la gent anirà arribant progressivament. Queden 2 hores i mitja encara per aquest partit, però hi ha un ambient de nit gran aquí a Buenos Aires. Ja es pot veure algun mosaic aquí al Monumental, també alguna imatge de Leo Messi aixecant la Copa del Món. S'estan preparant pancartes, per tant, imagina't el que serà això quan estigui ple com un ou a les 8 del vespre, en què començarà 1 de la nit, a hora catalana, aquest comiat de Leo Messi en el partit contra Benín, l'adeu del crac a la selecció argentina.
0: Tens algun detall més del que es viurà o encara es manté el secretisme, Sape?
1: No hi ha massa detalls, continuem com ahir en allò que l'AFA no transmet gran cosa, més enllà de que sí ha penjat avui un programa, diguem-ho així, de concerts i actuacions. Tu el repassaves també al Temps Afegit. La majoria dels artistes, doncs, no els coneixem gaire. Sebastián Mendoza, Romana El Original, Amar Azul, Santi Cairo, O Locura, Un Poco de Ruido, Damas Gratis, Fabio Santana, que és qui interpretarà l'himne abans del partit. Per tant, poc coneguts per nosaltres, pel nostre públic. I després sí que hi haurà drones i fuegos artificiales i una sorpresa després del partit, que no sabem en què consistirà. Per tant, haurem d'estar atents quan acabi el partit, aquests focs artificials i també aquesta sorpresa que hi ha preparada per Leo Messi.
0: Perfecte, doncs línies obertes ja amb el Monumental de Buenos Aires, amb els Saperes. Qualsevol novetat que tingui, Roger, ens ho fa saber durant la tertúlia que anirem fent aquí.
1: Mira com comença a cridar, ja sona la musiqueta aquí al Monumental i la gent que ja es va animant. Qualsevol la novetat, no patiu, que us la faré arribar.
0: Perfecte, fins ara, Sape.
1: Fins ara.
0: Quines hores de ràdio esportiva que ens esperen, eh? Des d'ara i fins que faci falta. Tu diràs, i després l'últim tango de Messi a RAC1. Una nit i matinada espectacular. Més enllà del comiat de Messi, tenim en joc a aquesta hora els últims minuts del Croàcia-Espanya, amb el Damià López com a enviat especial a Split. Ara hi connectem, però és que hi ha una gran notícia aquesta nit. Comunicat de Cristiano Ronaldo, de fa només uns minuts. El portuguès ha trencat el seu silenci després de marxar de males maneres de la concentració de Portugal amb un text en què explica la seva versió. Hola, Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Has estat mirant aquest text, que és llarguíssim. Després l'expliquem amb calma en temps de tertúlia, però per resumir-ho, què diu Cristiano Ronaldo?
2: És molt llarg, per llegir-lo sencer, jo crec que mínim 10 minuts us hi hauríeu d'estar. Acusa a Cristiano Ronaldo, el seleccionador Jorge Jesús, de mentir-lo en 2 ocasions i justifiquen aquesta doble mentida la seva fugida de la concentració de Portugal. Diu que havien pactat amb el seleccionador que jugaria el primer i el quart i últim partit d'aquesta aturada, però al matí del segon partit a Noruega, partit que Cristiano Ronaldo, insisteixo, no havia de jugar segons el que havia pactat amb el seleccionador, el tècnic li va dir que sí, que al final jugaria 30 minuts a la segona part i efectivament el va fer sortir a escalfar, però al final no va acabar entrant al terreny de joc. Reconeix Cristiano que això el va enfadar, no per no jugar, sinó pel fet que el seleccionador l'hagués mentit. A partir d'aquí, diu Cristiano que ja ho van parlar posteriorment, que ho van resoldre internament amb el seleccionador i que van pactar que Jorge Jesús sortiria a la roda de premsa prèvia del tercer partit contra Dinamarca a disculpar-se en els punts que enumera Cristiano Ronaldo, que havien acordat perquè digués al seleccionador, a la roda de premsa, n'hi ha un que personalment m'ha agradat especialment i que és el següent. Jorge Jesús havia de dir, i cito textualment del comunicat de Cristiano Ronaldo, vaig cometre un error posant a escalfar algú del nivell de Pelé o Maradona per no fer-lo entrar. Si fos avui, no ho tornaria a fer. Insisteixo, són 8 punts els que van pactar Cristiano Ronaldo i Jorge Jesús, però El seleccionador no va disculpar-se, com ho havien acordat, i per tant, davant d'aquesta segona mentida, Cristiano Ronaldo va decidir tocar el 2, excepte, diu el jugador, que la federació el pugui sancionar per aquesta fugida, però no tanca la porta a acabar tornant a jugar amb la selecció, no anuncia, per tant, que es retiri del combinat nacional, ni res per l'estil. Diu que si està en forma, ell està obert a tornar-hi.
0: Ara ho comentarem, a la tertúlia, aquest comunicat d'última hora de Cristiano Ronaldo oferint la seva versió, avui, com sempre, amb el trident dels dimarts, Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco. I també comentarem, sens dubte, l'últim partit dels internacionals del Barça amb Espanya, a Split. I tenim el Damià López. Hola, Dami, bona nit.
3: Hola, bona nit, Aleix, des de l'estadi Pol Jut de Split.
0: Acaba de finalitzar ara mateix el partit amb una remuntada express d'Espanya.
3: Sí, ha guanyat Espanya 1-2 aquí a Croàcia. Victòria meritòria que fa que Espanya sumi 12 punts de 12 i s'hagi assegurat de moment el pas als quarts de final de la Nations League, que es disputaran el mes de març, i ara el novembre es disputarà freca amb Anglaterra. Espanya ha de jugar a República Txeca i l'últim partit, el Metropolitano contra Anglaterra, jugarà amb els anglesos la primera posició. Ha estat una victòria molt meritòria la de la selecció espanyola, no només per la remuntada, sinó perquè bé, ara aquesta connexió la fem ja. No se sent massa l'ambient, però ha estat una caldera, eh? L'estadi Pol Jut, hi havia molt ambient, la gent estava molt al damunt, ha estat un autèntic infern, un partit complicat, els croats han pagat, han estat molt al damunt dels futbolistes espanyols, Croàcia ha començat molt envalentonada, un gol inicial de Perisic, unes quantes oportunitats, amb Modric liderant, bé, la veritat és que ha estat un partit complicat, que ha hagut de gestionar bé l'equip de Luis de la Fuente, i a la segona part, l'home dels gols, sempre miraculosos, l'autèntic talismà Luis de la Fuente, ja ho va demostrar al Mundial, Mikel Merino ha fet els dos gols, 1-2, a partir d'aquí sense incidències físiques no hi ha cap jugador en principi que tingui cap contratemps, s'ha passat una miqueta el minutatge a Lamine Yamal, el que ja explicàvem que doncs bé, no hi hauria cap jugador que es passés dels 270 minuts, avui a Lamine li tocava ser substituït al minut aproximadament 67-68, l'ha canviat de la Fuente al 77, bé, ell explicarà, entenc que el partit no estava sentenciat. Lamine ha jugat avui en total 77 minuts, Cubarsí 90, Pedri 86, Rodri 70, Olmo 70, Fermín 20, i no ens oblidem de Livakovic, que ha tingut a la porteria de Croàcia, l'eix, algunes intervencions meritòries. Marxen els jugadors d'Espanya, ho ha celebrat De La Fuente elevant els punys, i els jugadors de Croàcia, doncs, que després del 0-7 l'altre dia contra Anglaterra, avui han tingut una actuació molt més digna contra la selecció espanyola. Per tant, ara baixarem a escoltar protagonistes, però vaja, en definitiva, Espanya, que suma ja 43 partits sense perdre, durant una estona ha estat en joc aquest invicte, de moment el manté, i Croàcia, doncs, que s'haurà de jugar el descens de categoria aquesta Nations League contra la República Txeca.
0: Sí, sí, Espanya 12 punts, 12 de 12 líder, Anglaterra, que ha guanyat 3-0 a la República Txeca, 9 punts, i virtualment eliminats ja. Bé, Croàcia té una mínima opció, però bé, Croàcia i la República Txeca amb 3 punts i 0 punts estan ja eliminats d'aquest grup. Espanya i Anglaterra, que jugaran la primera posició de cara als quarts de final. Hi ha una Espanya-Anglaterra, no?, al novembre, al Metropolitano, Dami, no?
3: Sí, exacte, la primera de les jornades, el dia 12 de novembre, Txèquia juga contra Croàcia, partit, com dius, Aleix, doncs més que res pel descens de categoria de Nations League. Primer Espanya jugarà contra Txèquia i Anglaterra contra Croàcia, i el grup es tancarà el 15 de novembre amb un partidàs del Metropolitano entre Espanya i Anglaterra. Si Anglaterra guanyés contra Croàcia i Espanya guanyés el seu partit contra Txèquia, doncs seria una
0: sí,
3: final.
0: Però li valdria l'empat a Espanya, no?, el Metropolitano, Dami, per ser primera.
3: Sí, perquè el que compta és el primer criteri en competició UEFA és l'enfrontament particular. Recordem que Espanya va guanyar 2-3 a Wembley, per tant l'empat li valdria a la selecció espanyola. Segons com, la derrota per un gol, però en aquest cas potser no, perquè com que Anglaterra va guanyar per 7 gols a Croàcia, doncs aleshores té la vera general millor.
0: Perdona, deixa'm sentir Merino a Teledeporte, a veure què diu l'autor avui dels dos gols, de la remuntada, Mikel Merino.
4: Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento por poder ayudar otra vez más al equipo. Un partido más que me toca meter desde el banquillo. Y lo mismo que vengo diciendo últimamente, ¿no? Salir con la mejor actitud posible, aunque las cosas no te vayan a favor y estés un poco rabioso porque no juegas titular. Pero poner lo mejor de ti, tanto a mí en este caso con el tema de los goles, como todos mis compañeros que han entrado y han aportado su granito de arena. Esto es lo que es la selección, un equipo, una familia, y un día más se demuestra.
5: La primera parte, tú has visto el partido desde el banquillo, España ha sufrido, Croacia ha apretado mucho. ¿Qué te dice el míster en el descanso cuando vas a saltar?
4: Bueno, que que salga a hacer lo que sea hacer, a tener la pelota, que nos den un poquito más las posesiones, estar encima de ellos para el traspérdida, que no estaban corriendo y haciendo daño, sobre todo porque la gente se venía arriba y generaba un poquito de pánico, y luego cargar a área y que intentar hacerles daño, y bueno, es lo que he intentado hacer.
5: Recordábamos en la retransmisión cuando Tuchel, ahora mismo seleccionador inglés, te ponía de central, decíamos, vaya movimiento de delantero centro, cuéntanos ese segundo gol, el control que haces, cómo te revuelves, dónde la pones en la escuadra.
4: Pues mira, justamente el segundo gol ha sido más de llegada de segunda línea, ha sido un momento en el que hemos hecho el cambio táctico y me han puesto de 8 a jugar un poquito más en la base. Pero bueno, es lo que tiene conocer también a tus compañeros. En cuanto ha recibido Zubi con el pie abierto, sé lo bueno que es y el pie que tiene para meter esos balones de segunda línea. Y bueno, he roto al espacio, me ha puesto un balón perfecto un poquito atrás y luego a veces de esas controlas tres mal y una bien y me ha tocado esta vez bien. Luego la finalización ha estado bien también.
5: 4 de 4, habéis ganado todos los partidos en escenarios muy complicados. No vemos el techo de esta selección.
4: Y que sigamos sin verlo. Nosotros tampoco lo queremos ver. Miramos hacia arriba, pero como digo, siempre con los pies en el suelo, sabiendo la humildad que tenemos que tener, que cualquier día como hoy se te puede escapar la racha de partidos, hay que seguir dándole valor a esto que estamos haciendo, incluso en días que se complica, dándole la vuelta, y bueno, muy orgulloso de este grupo y a por más.
5: Miquel, enhorabuena una vez más.
0: Les paraules de Miquel Merino, als companys de Televisió Espanyola, que són també a Split, com el Damià López. Aquest tio, Dami, té una ràtio minuts-gol espectaculars, i a més gols importants, com a suplent, Miquel Merino.
3: Sí, ell ha estat important en el Mundial, sobretot el gol contra Portugal al tram final, també contra Bèlgica, recordaràs, aquella pilota que se li escapa a l'Amens, no? Sí. Després del xut de fora l'àrea de Cubarsí, i ell l'altre dia ho va subratllar i a més han estat declaracions destacades que no han passat per allà. Ell va dir, no m'agrada ser suplent, em fa ràbia, i m'ha creat l'atenció ara que ho ha dit 3 vegades.
0: Sí, amb un somriure, no? Però
3: sí, però és que no li agrada a ningú, també ho deia durant el Mundial, Grimaldo deia, sóc el millor amic de Cucurella, però odio ser suplent, a més de dir aquesta paraula, odio ser suplent, perquè sóc un professional, m'estic perdent minuts que serien el somni de qualsevol jugador disputar aquest Mundial, però és el que hi ha, és un nivell increïble, encara no eren campions del món, però al cap i a la fi ho han acabat sent, i ara Miquel Merino l'eix forma part potser de la millor plantilla que hi ha al món, no sé, seria comparable a la del Barça, és un gran debat, no? Qui té millor plantilla, Barça o selecció espanyola? Qui guanyaria, Barça o selecció espanyola? Però clar, Miquel Merino, fixa't tu, o sigui, que cada cop que surt al camp, marca, és un futbolista doncs que s'hauria de veure quin rendiment li donaria de continu, no?, com a titular en aquest joc de possessió que proposa Luis de la Fuente i que proposa el Barça també, però el que està clar és que l'encaix que li troba de la Fuente doncs quan el partit està més trencat, no?, quan diguem, els equips que han començat doncs fent pressió alta com Croàcia, que s'ha desgastat i que el partit està una mica més trencat, doncs que hi ha més bogeria sobre el terreny de joc i doncs que et surt un jugador amb més verticalitat, no?, com Miquel Merino, i aquí doncs pot explotar el seu, doncs, les seves fortaleses, aquí és realment implacable, i el seu ràtio, efectivament, de gols decisius, és que a més és que et resol situacions com l'avui, a més en diferent registre. El primer és aprofitant un rebuig a l'interior de l'àrea, li creu a la pilota a l'Ivakovic 1-1, i el segon és un gol també marcat a la casa, rep d'esquena porteria, es regira i li clava l'escaire de l'Ivakovic, 1-2 cap a casa, 43 partits. Una vegada li vaig... hi ha algun entrenador que alguna vegada, que ara se li haurà començar a preguntar a la Fuente, que deia que quan portes una ratxa molt destacada de partits, diu... comencem a necessitar una derrota, perquè si no ens arribarà quan menys ho desitgem, no? Per exemple, en el cas d'Espanya podria ser doncs ja quan arribi l'Eurocopa d'aquí 2 anys. Segurament De La Fuente sempre negarà això, però és cert que ja quan portes 43 partits, cada vegada que jugues, la gent parla doncs que quan arribarà aquesta derrota, però el cert és que Espanya ja són 43 partits, que és realment una animalada.
0: Fins al novembre no pot arribar aquesta derrota en la següent aturada FIFA. Perfecte, Dami, et deixem baixar a la zona mixta i durant el programa sentim més reaccions. Gràcies.
3: Perfecte, Aleix, fins ara.
0: Connexions amb Buenos Aires, amb el Monumental, amb el Roger Saperes, Split, amb el Damià López, en aquest tu diràs. I mentrestant, aquí a Can Barça, Frenkie de Jong ha tornat a entrenar-se amb el grup, després de 3 mesos de baixa. Ara, en tertúlia, amb la Marta Ramon farem una mica la cronologia de la lesió de De Jong i explicarem quina és la situació del neerlandès i també les previsions que hi ha perquè pugui tornar a jugar amb el Futbol Club Barcelona aquesta temporada. I també posarem sobre la taula el cas d'Mbappé, perquè hi ha cas Mbappé a Madrid. El francès està en el punt de mira dels periodistes i dels aficionats. Obertament creuen que hi ha un problema amb Mbappé dins del vestidor del Real Madrid, que no és un líder com cal pel conjunt blanc i que s'està equivocant amb les seves últimes accions i aparicions en públic. S'espera que el rebin amb alguna xiulada o amb algun xiulet aquest dissabte en el Madrid-Villarreal al Santiago Bernabéu, perquè l'afició no està gens contenta amb com ha gestionat Mbappé les últimes setmanes. En parlarem també més tard en temps de tertúlia. Per cert, un ex del Madrid, un excapità del Madrid com Dani Carvajal, està sense equip i podria tornar a la Lliga en les pròximes hores per jugar al Getafe, que és el rival del Barça aquest dissabte al Camp Nou. Insisteixo, està sense equip, per tant, en qualsevol moment pot fitxar per qui vulgui, i des de Madrid expliquen que Bordalás l'ha trucat per convèncer-lo i per fitxar-lo pel Getafe. Més enllà d'això, en el món del bàsquet, aquest vespre han jugat competició europea dos equips catalans, la Penya a Badalona i el Girona a Fontejau. I a Fontejau hi hem tingut el Dani Aguilar. Hola, Aguilar!
6: Hola, Aleix Parisser, què tal? Bona
0: nit. Què tal? Bona nit. Com ha anat aquest doble compromís europeu dels catalans?
6: Vols saber una curiositat? D'un punt que no tenim el mateix resultat en tots dos partits, tu. Hòstia, bàsquet que... Girona 87, Dinamo de Bucarest 75.
0: Què tal? Bona nit. Tal? Bona nit. Com ha anat aquest doble compromís europeu dels catalans?
6: Vols saber una curiositat? D'un punt que no tenim el mateix resultat en tots dos partits, tu. Hòstia, bàsquet que... Girona 87, Dinamo de Bucarest 75.
0: Els catalans?
6: Vols saber una curiositat? D'un punt que no tenim el mateix resultat en tots dos partits, tu. Hòstia, bàsquet que... Girona 87, Dinamo de Bucarest 75, Neijersliga 75. Per tant, d'un sol punt que no, tenim un doble 86 a 75 o 87 a 75. En tot cas, doble victòria en aquesta estrena europea. La Penya, que ha arrencat a la Basketball Champions League contra l'equip israelià, li ha costat a l'inici, però ha acabat guanyant. El bàsquet Girona amb un nou problema de viatge a l'eix. Ahir, de nou, l'avió que els havia de dur de Vitoria a Barcelona i després a Girona. Recordaràs tots els problemes que van tenir per anar. De nou es van endarrerir pel temporal. Molt cansats a l'equip de Moncho Fernández, però finalment ha acabat traient el partit en aquest retorn a l'eix a la competició europea masculina a Fontejau. Feia 18 anys que no jugava a un partit de competició continental a Fontejau masculí i acaba guanyant a la FIBA Eurocup, en aquest cas el quart grau d'Europa, el bàsquet Girona 87 a 75 davant el Dinamo de Bucarest.
0: Perfecte. Més tard sentirem algunes declaracions dels protagonistes, tant de la Penya com del Girona. Per cert, estaves pendent en aquestes últimes hores d'aquesta reunió Euroliga NBA que s'ha fet a Como, a la ciutat italiana, amb Joan Laporta, el president del Barça, representant el conjunt blaugrana. Com ha anat?
6: Doncs Joan Laporta amb Cisco Pujol i Jaume Nicolás, també amb Josep Cubells. Diferents titulars d'aquesta reunió, Aleix, que podia redefinir l'escenari europeu a curt termini. De moment, jo et diria que tenim una pròrroga, un moment que potser no és tan crucial en aquesta reunió, com deies, a la riba del llac Como, a Txernòbil, a l'hotel Vila d'Este, amb els 13 propietaris de l'Eurolliga, que el primer que t'he d'explicar és que han dit no a la proposta de la NBA. Una proposta que consideren insuficient, una proposta que hi havia un element important en l'eix, que és que la NBA vol entrar a l'Eurolliga o acordar amb l'Eurolliga amb aquests 13 socis, no vol que hi hagi més socis. Això, evidentment, és un punt crucial, i també els diners, els calés que oferia l'NBA. De fet, ara unes últimes informacions del New York Times, dels companys de The Athletic, expliquen que directament ja consideren des de l'NBA socis que són anti-NBA, però d'altres que senzillament no els agrada l'oferta, d'acord? Per tant, que aquesta oferta, si es millora, es podria contemplar potser mantenir aquestes negociacions entre Euroliga i NBA, com per exemple, en aquest cas, el Real Madrid, que s'expliquen altres informacions, que dona un marge de 30 dies per si l'NBA vol tornar a oferir alguna qüestió, però en qualsevol cas, aquesta és la notícia. Sí que s'ha donat l'okay a la transformació d'aquests 13 clubs a franquícies, però aquells 8 restants que havien d'entrar com a socis permanents, de moment encara no s'han decidit, encara es dona un temps de marge l'Eurolliga, tant amb aquests nous socis com amb l'NBA.
0: Per tant, haurem d'esperar a veure si s'amplia, si no s'amplia, si canvia el format de l'Eurolliga i tot això. Val.
6: Sí, molt bé, senyor.
0: Després en parlem. Gràcies, Aguilar. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Adéu. Per rematar-ho, Albert Ferran. Hola, bona nit.
7: Bona nit.
0: Què més s'ha jugat aquest vespre de dimarts, que hi ha hagut molta activitat esportiva?
7: Sí, primera victòria del Freaking Granollers a l'European League, la segona competició europea, 37-31 contra el Buzau romanès. El partit s'ha jugat, per ser a porta tancada per l'alerta del temporal. Els vallesans, amb aquesta victòria, són segons de grup, per darrere del favorit, el Flensburg alemany. Aquesta tarda ha començat la Champions masculina de waterpolo i ho ha fet amb una bona victòria del Club Natació Sabadell a Montenegro, a la piscina del Jadran, per 16-17. Demà debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa contra el Novi Beograd. Al Mundial Femení d'Hockey Patins, a la mateixa hora que el comiat de Messi, es juga un Espanya-Argentina. És un partidàs amb la primera posició del grup en joc. I en tennis, Carlos Alcaraz ha guanyat el torneig de Tòquio. És el primer títol del murcià després de la lesió al canell, que el va tenir més de 4 mesos de baixa. Avui ha superat el txec Lehečka en 2-7, 7-6 i 6-4. També aquest migdia, Novak Djokovic ha guanyat el torneig de Pequín per la retirada de l'australià Demi Ñor per lesió, quan el serbi havia guanyat el primer set 7 jocs a 6. El dia que el número 1 del món, Jannik Sinner, ha anunciat que no tornarà a jugar fins l'any vinent per fer net de la seva lesió al genoll.
0: Perfecte. Mira, està parlant Marco Corella, Teledeporte, a veure què diu el lateral del Madrid.
8: El compromiso, las ganas de darle la vuelta y sobre todo la reacción.
9: Mira que habíamos hablado ayer en la víspera, tanto con el entrenador croata como con Modric y también con Dani Olmo y con Luis de la Fuente, de que ellos insistían mucho en que iban a ser mucho más agresivos que el otro día contra Inglaterra y tal. Aún así, parar un equipo con la calidad que tiene Croacia y con esa agresividad ha sido difícil, aunque veníais ya prevenidos.
8: Sí, por supuesto. Al final ellos también vienen de unos partidos difíciles. Esperábamos una reacción de ellos. Es verdad que la primera parte pues nos ha costado igualar su ritmo, controlar el partido. Creemos que he tenido algunas pérdidas poco habituales en nosotros, pero bueno, creo que lo más importante es la reacción del equipo. Hemos seguido unidos, hemos demostrado al final por qué somos a día de hoy el mejor equipo. Hemos sabido darle la vuelta y nada, muy contentos, ya clasificados y otros 3 puntos más.
9: ¿Qué te parece lo de Mikel Merino? Que sale hoy, nos sorprendía porque metía el gol como muy pronto, ¿no? Pero luego no, ha tenido que meter el segundo en el 88. Qué idilio tiene con la selección este jugador, ¿eh?
8: Sí, al final encantados. El míster siempre lo dice, que muchas veces los partidos no lo ganan la gente que empieza, sino la gente que entra en el banquillo, y hoy lo ha vuelto a demostrar. Cómo ha entrado, creo que nos ha ayudado mucho, tanto en la presión como con esos 2 goles determinantes. Y nada, al final tenemos 26 jugadores de mucha calidad, todos podemos jugar. El míster tiene que elegir 11, pero bueno, luego al final todos acabamos siendo importantes y hoy lo hemos vuelto a demostrar.
9: 4 victorias en 4 partidos, 43 partidos oficiales sin perder. No se ve el techo de esta selección. No sé si incluso a vosotros os sorprende desde dentro decir, no, es imposible que perdamos un partido.
8: Bueno, al final imposible no hay nada. Yo creo que hoy nos ha servido también como toque de atención, que si empezamos relajados o nos íbamos a pensar que iba a ser un partido fácil, nos han puesto las cosas muy difíciles, hemos tenido que sufrir mucho, pero bueno, al final yo me quedo con la reacción del equipo, con otro partido ganando, 3 puntos más y al final lo que queríamos todos, que es estar clasificados.
9: Marc, enhorabuena, a disfrutar de esa clasificación.
0: Marco Corella també valorant aquesta victòria patida avui de la selecció espanyola, 1-2 al camp de Croàcia, que els classifica pels quarts de final de la Nations League. Per tant, la selecció espanyola ja sap que el mes de març jugarà anada i tornada de quarts de final contra algun dels rivals dels altres grups. De l'actualitat esportiva, per completar aquest inici del Tu diràs, ens queden un parell de punts del món del motor que són molt interessants, amb el Quim Salvador, com sempre. Hola, Quim.
10: Hola, Aleix, bona nit.
0: Bona nit. Atenció, Aleix Espargaró correrà el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
10: Sí, el granollerí, pilot de proves d'onda, substituirà aquest cap de setmana al circuit de Mandalika el mallorquí Joan Mir, que està de baixa per malaltia. Serà el primer Gran Premi d'enguany pel gran dels germans Espargaró, que a l'abril va patir en un test a Sepang la lesió més greu de la seva carrera. 4 vèrtebres fracturades, per sort ja està recuperat i aquest cap de setmana tornarà a pilotar en Gran Premi.
0: I un altre nom propi, Fernando Alonso, que ja ha confirmat que participarà al Dakar 2027.
10: Bé, encara no és oficial, però ho va avançar a isoimotor.com i avui la notícia a molts mitjans es dona completament per confirmada. El pilot asturià de Fórmula 1 tornarà a disputar el Rally Dakar, ja ho va fer l'any 2020, en aquesta pròxima edició, el gener de l'any vinent. Ho farà el volant del cotxe campió, el Dacia Sunriders, amb què Nasser Al-Attiyah es va imposar l'hivern passat, però amb els colors i el nom canviat. Serà Fernando Alonso Aston Martin, igual que la Fórmula 1, el cotxe que ja no fa servir Dacia perquè es retira oficialment de la competició, l'agafa ProDrive com a escuderia i, patrocinat per Aston Martin, doncs lluirà els colors de l'escuderia anglesa. I Alonso tornarà a tenir, com el 2020, de copilot un autèntic il·lustre, el català Marc Coma, pentacampió del Dakar en motos i actual director del Rally de Marroc. Per cert, Aleix, és força probable que el Dakar 2027 es faci precisament al Marroc, tot i que per ara està oficialment programat a l'Aràbia Saudita. L'organització i, sobretot, molts dels equips participants tenen dubtes de la viabilitat de l'esdeveniment per la inestabilitat de la zona, a Aràbia.
0: Sí, sí, doncs això, a partir del gener, aquest Dakar 2027, tot apunta que finalment es farà al Marroc i amb aquesta dupla il·lustre, Fernando Alonso i Marc Coma en el mateix cotxe, intentant guanyar aquest Dakar 2027. Gràcies, Quim. Fins ara. 5 minuts i les 11. Una pausa i obrim tertúlia. Pendents d'aquest postpartit Croàcia-Espanya amb el Damià López Split i també molt pendents de tota la prèvia de l'adeu de Messi amb l'Argentina al Monumental de Buenos Aires amb el Roger Saperes.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
12: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
15: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
16: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
17: 22.910-22910.
16: Sèrie
17: 28028.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ja sabeu que per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya del 16 al 18 d'octubre. Res, d'aquí a 10 dies pots anar a veure els pilots i els cotxes de les 24 hores de Le Mans. Ja pots comprar les teves entrades del FIA WEC, 6 hores de resistència de Barcelona, des de només 30 euros. A on? Doncs a la pàgina web del circuit, a circuitcat.com. Ja tenim per aquí el senyor Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
1: Hola, hola.
0: Què tal? Bona nit. També l'Ernest Folch. Hola, Ernest.
2: Què tal, Aleix?
0: Què tal? Bona nit. I mira, està obrint la porta de l'estudi de RAC1 el gran Màrius Carol, també, per acompanyar-nos. Hola, Màrius, eh?
3: Hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
3: Està fent la xerradeta a la redacció.
0: A la redacció. Sempre és important entrar i copsar l'ambient de la redacció.
3: No, i començar... Això és com l'entrenament. És un entrenament que jo em faig a mi mateix. Dic disbarats, perquè així en tinc menys aquí.
0: Ja et buides allà, no?
3: Ja està. Ja han fet una mica, han posat...
0: No, m'interessa molt si plovia o no plovia, perquè hem rebut un alert aquè a Barcelona, algunes
1: coses. Ha estat plovent durant 2 hores seguides. Ara ja no.
0: S'heu vingut bé, us heu pogut desplaçar amb certa normalitat, eh?
1: Amb certa normalitat.
0: Val, bé, perquè patia, dic, escolta, això fins a les 2 del matí diu que tothom estigui pendent, però me n'alegro.
2: M'he arribat a plantejar de trucar-te i
0: clar. No, ho hagués trobat lògic, no? No vull posar-vos en perill.
2: Però la fidelitat a la tertúlia és infinita.
0: M'encanta. A més, avui que plegareu molt d'hora, perquè estarem molt pendents de Messi.
2: Bueno, això ho vull veure.
1: Diguem que la teva parla més, no té massa credibilitat.
3: Escolta, i el preu de la tertúlia d'avui no és el mateix.
0: No és el
3: perquè
0: mateix.
3: Hi ha un plus de perillositat que nosaltres assumim.
0: És així. Està signat, això. Vull dir que en un tovalló, a més, ho vam signar.
3: Sí,
0: no sé qui el guarda, però està signat un tovalló.
1: Ara que teniu director nou, l'hem de pillar per banda.
3: Sí, però jo crec... El pots agafar despistat per alguna cosa, però per aquesta dels calés
2: aquesta no.
0: Bé, què volies dir?
2: No, tu.
0: Estàs bé? No, jo anava a dir que, escolta, tenim molts fronts oberts,
3: sí.
0: Tenim els Saperes al Monumental de Buenos Aires, ja preparat. A veure, no sé si... El tenim per aquí connectat al Roger, a veure si hi ha alguna novetat.
1: El Saper deu estar vivint un somni humit.
0: No, totalment. Dues hores queden perquè arrenqui aquest especial que farem a RAC1, a Argentina, Benín.
3: Ara, el dia que m'hagueu de fer un homenatge, no porteu a la selecció de Benín, eh? O sigui, el dia que heu de fer un homenatge a mi, que...
2: En fi... Quina vols, selecció, el dia que...
0: Quina és? L'Argentina...
2: Quina t'agradaria?
0: Sense Messi o no sé...
3: A mi m'agradaria una...
0: Països Baixos.
3: Una Argentina-Espanya.
2: Argentina-Espanya.
0: La final del Mundial, eh?
3: Sí, perquè això m'agradaria tornar-ho a veure. Vist el que hem vist cada de l'altre, seria molt divertit tornar-ho a veure.
1: El que passa que, per una altra banda, jo he estat pensant d'això que estàs dient, Màrius, que sigui un rival de més entitat, però avui estem en un dia molt important, perquè és la fi, com a futbolista, del millor futbolista de la història. I avui és un dia que serà l'última de moltes coses. Serà l'última celebració, si fa un gol, i per tant calia garantir que fes aquest gol. Serà l'últim gol, l'última celebració, l'últim partit, l'última fotografia, l'última dedicació, l'última entrevista. Aleshores, clar, res podia sortir malament. Li arriba a sortir una Croàcia com la que acaba d'enfrontar-se a Espanya, que ha estat patint durant tot el partit per possibles lesions.
3: Rascaven, que
1: he estat patint tot el partit, no pel resultat, sinó per possibles lesions, perquè anaven al xoc en totes les boles.
0: Perquè venien d'un 0-7 amb Anglaterra, estaven calents a Croàcia.
2: De què esteu parlant, dels amistosos aquests?
0: Sí, de la Nations, aquesta.
2: Sí, jo quan era més jove, jugava amb la meva filla al Mario Kart.
0: Això a vegades... M'encantava, a mi també.
2: I al Mario Kart hi havia una disciplina que m'agradava molt, que era la Copa Champignon. Llavors, la Nations... Sí, vull dir que la Nations League és una Copa Champignon que s'han inventat i li han posat un nom solemne, perquè al Mario Kart, com a mínim, posaven un nom que estava a l'alçada del que tu estaves jugant. La Nations League... És una Copa Champignon, però que li han posat un nom com si fos alguna cosa.
1: Doncs mira, buscant símils et diré que serà la Copa Champignon, però es foten molts bolets. Val? Perquè la veritat és que cada entrada era un perill.
3: Bueno, escolta una cosa. Les seleccions, el trofeig que els hi donen pot ser un champignon, però s'ho pren seriosament. Eh?
1: Molt seriosament.
3: I escolta, jo he vist Croàcia que no volia que li fotessin una golejada avui i ha rascat tot el que feia falta.
1: Han acabat amb 5...
3: Vaig veure Anglaterra tenia ganes, en fi, de passar per la pedra de la
2: perquè
3: selecció.
2: Perquè s'han inventat una cosa que és... rebatejar una cosa que li havíem dit tota la vida, que era partit amistós. Aquest partit amistós l'han rebatejat, li han posat una... Diu, grups, No, i vosaltres, vosaltres tot això ho llegiu seriosament,
0: jo explico la informació.
2: Espanya té 12 sí. punts.
0: 12 punts.
2: O sigui, tot això...
0: Classificada,
2: aquesta,
0: ja.
2: No, classificada, tal, els play-offs... Aquesta ficció ha tingut èxit, realment.
1: Home, juguen amb la mateixa intensitat que si fos l'Eurocopa, quan no té res a veure.
0: Bueno, perquè hi ha un títol en joc, encara que sigui una copa de xocolata.
2: No, hi ha la copa xampinyona.
0: Val, sí, però...
2: Jo no conec cap ésser humà o futbolístic que hagi dit mai en el meu palmarès tinc una Nations League. Tu ho has sentit mai?
0: Cristiano.
2: Sí,
0: però... És l'únic que treu pit.
2: Pues em dones raó.
0: Tinc raó.
1: Acabes de confirmar la poca importància de trofeu.
0: No, és que ell diu que no havia guanyat res Portugal fins que ell va guanyar Nations, i després l'Eurocopa aquella del 2016.
3: Però jo no estic d'acord. Jo no estic d'acord. Perquè, escolta, fa 5 anys tu deies la Copa del Rei, això no ens interessa. I ara gaudim de la Copa del Rei, encara que sigui...
2: No és un invent. La Copa Champignon aquesta no és un invent.
1: I per què ho dius en castellà, això de Champignon?
2: No, perquè en pantalla...
3: I ell va anar a una bona escola que li van ensenyar francès, no volia dir-ho bé.
2: En pantalla...
0: Es deia així, perquè es deia així.
2: Perdoneu, en pantalla m'apareixia així, la Copa Champignon. En aquella època, perdona, Lluís, jo no tenia català en el menú del Mario Kart.
3: Sí, però tenia... Però havies estudiat francès.
2: No sé si teniu la sort d'anar menú de català al Mario Kart.
1: No teníem català.
2: Em confirmen que no.
0: Espera, deixa'm saludar.
3: El xampinyon no me sale nada.
0: Abel Caral, hola, meteoròleg de RAC1.
4: Bona nit. Bé, és que jo el Mario Kart m'havia viciat molt i recordo la Copa Champinyó, perquè a més hi havia un dels jugadors del Mario Kart, que era el xampinyonet.
2: Vull dir,
4: podies agafar de corredor el xampinyó.
2: Sí, sí, sí.
4: M'agrada molt el símil, tot i no ser gaire futbolero, perdoneu, però m'agrada molt el símil.
2: No, però Abel Caral, confirma'm que no hi havia català. No hi ha català.
4: No hi havia català.
0: No hi havia. Pep Tormos, que tal, company dels serveis informatius.
5: Bona nit. Bona nit. Sento no poder parlar de Mario Kart.
0: No. El que t'has perdut. Sí. Tu ets més a tocar la trompeta.
5: Sí.
0: El Pep, un gran trompetista, sí. Forma part del grup dels Búhos, també.
4: Entre d'altres.
0: Sí. Entre d'altres. Bé, què més fas, això, Pep?
5: Bé, tampoc caldria entrar.
0: Va, no li agrada. Va, perfecte, molt bé. És que han entrat un moment perquè, ja que vosaltres heu pogut venir a la ràdio...
3: Heu pronunciat el nom als Búhos i no s'han aixecat cap dels dos. Has vist? Vull dir, és una manca de respecte.
4: Ja no hi ha modals. Ja no hi ha modals.
0: A fer reverència.
3: Hi ha algú que es va quedar amb el Mario Kart i es pensava que el món arribava aquí.
1: És que jo tampoc vaig jugar al Mario Kart, jo com el Pep.
3: Bueno, jo veia jugar els meus fills.
4: Gran joc,
1: Jo t'he fet més la flauta que la guitarra, però bueno.
0: Bé, escolta, poseu cordura tot això. Com està el temporal?
5: Sí, poseu-nos seriosos perquè continuem pendents d'aquest episodi de pluges, de tempestes, que ara se centra ja en les comarques de Girona. Protecció Civil demana extremar la precaució fins a les 2 de la matinada. El Gironès, el Maresme i la Selva, dels últims minuts, també destaquem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Llobregat i municipis de comarques veïnes per possibles augments sobtats del nivell de rius i rieres. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 350 trucades per prop de 300 incidents. Abel, quina és la situació ara mateix i com ha d'evolucionar?
4: Doncs mirar amb la situació molt més tranquil·la que fa 2-3 hores i que al llarg de la tarda, que déu-n'hi-do, de sud a nord com ha anat avançant aquesta nova tongada de precipitacions, amb algunes tempestes fortes a les Terres de l'Ebre, primer al Camp de Tarragona, sobretot en zones properes a la costa, i han anat avançant. En molts llocs ja han parat de ploure, i ara en molts casos, comarques de Girona, però també encara algunes àrees del Pirineu, del Prepirineu, Cerdanya, a l'Urgell, Berguedà, Solsonès, plou, però d'una manera continuada, a una certa intensitat, però sense estralls, perquè ens entenguem. I les tempestes més fortes, que déu-n'hi-do com han descarregat en sectors, per exemple, no només del Camp de Tarragona, sinó del Garraf, del Baix Llobregat Sud, del Barcelonès, doncs ja estan, sobretot, damunt del mar. El que passa és que algun ruixat intens ha fregat fa una estona, per exemple, algun sector del centre del Maresme, Caret de Mar, zones properes, però la puja més intensa, les tempestes, a més ha sigut una situació amb molt d'activitat elèctrica, vull dir, la nit era dia, allò que realment no, era un no parar de llampegar.
2: No, espectacular.
4: Brutal.
2: M'ha recordat el dissabte.
4: Sí, mira, que a més parlàvem amb tu amb el Basté, hi ha hagut alguns moments de molta intensitat, tot i que els registres no són tan importants, però bé, escolta'm, a Sitges s'han acumulat una 70 de litres per metre quadrat, sobretot a la zona de les botigues. A Barcelona, depenent del barri, 20, 30, 40 litres més que sumem. També en sectors més del Camp de Tarragona han tingut, sobretot a prop del mar, 30, 40, 50 litres per metre quadrat, una mica més en alguns sectors de l'Ebre. I en tot cas això, molts llamps, i encara se'n veuen ara però la pluja més intensa, vull destacar això, que ja està damunt del mar. Hi ha hagut aquest avís de l'Agència Catalana de Protecció Civil, vaja, per aquest augment que pot tenir alguns rius del Baix Llobregat i zones properes, tot i que ara mateix hi ha algun ruixat residual, però la situació està bastant tranquil·la i no veiem de moment que hi hagi augments del cabal dels rius. Encara queden unes horetes, dues, tres horetes, en què la pluja afectarà sectors del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona. Encara hi ha alguns ruixats també cap al Maresme, com dèiem, però van desfilant cap a mar, i tot i que ara hi ha algun xàfec intens a la zona de Platja d'Aro, Sant Feliu, és aquest sector encara al sud de la Costa Brava, al Maresme, sud de la Costa Brava, Selva Marítima, al Maresme, que hi pot haver encara algun xàfec intens, però això en qüestió d'un parell o tres hores ja ens ho haurem ventilat, i demà un dia molt més tranquil. Sí que a la tarda hi haurà alguns xàfecs aquí i allà, al nord del país, en principi, perquè també estem aquests dies últimament que anem tenint sorpreses, com les d'ahir, que cada cop se'ns...
5: Sí, perdona,
2: i aquesta, però en principi... aquesta cosa que es deia sol, la tornarem a veure...
4: Sí. I fins i tot de cara a fines de setmana, que ja, clar, jo vaig rebent consultes de cada setmana, i sembla que es van cada setmana a partir de divendres, i cap de setmana tranquil, però encara demà i dijous es manté inestabilitat.
0: Tornava a dir per això, pels concerts d'Òcar Gràcies, dimecres i dijous, què?
4: En principi bé, ahir encara dubtava, però en principi bé, perquè sí que a la tarda pot haver alguns ruixats en zones interiors, algun pot arribar al Maresme tarda vespre, però pel concert d'Òcar Gràcies a Barcelona, cap problema.
3: Pots dir-li Braves, també, perquè
4: hi ha alguns que són.
3: Òcar Gràcies, que era més maco.
0: Braces.
4: Com a nom de grup. No, i dijous alguns ruixats, sembla que sobretot a la meitat nord del país, però en principi bé, i després que hi ha divendres i dissabte també, no?
3: Sí. Bueno, i dissabte hem d'anar al camp del Barça. I
0: clar,
3: camp
0: i dissabte...
3: Del
0: Barça, que torna la Lliga, no? A quarts de set és això, no? Quarts de set.
3: Dos quarts de set
0: del Barça-Getafe. Sí.
4: Sense complicacions, va, i fins i tot, Ernest, podràs anar a fer vermutet als solets. Sí, bé, de gust.
2: Tant. És bo. A mi m'agradaria tornar a viure en un país mediterrani. Ho dic perquè ara vivim en una cosa estranya que es diu Barcelona. Mira. City... que deu estar al tròpic.
4: Mira.
2: És una cosa estranya.
0: Has estat mai a les Açores?
2: Hi ha monzons.
0: No, has estat mai a les Açores? És això, a les Açores de cop i volta fa un sol esplèndid, espaterrant, i es gira allà una tempesta que dius...
4: I això que allà hi ha l'anticicló de les Açores. Mira, saps aquella frase, allò que es diu, que fa anys que es diu el Maresme...
0: Lliure i tropical.
4: Doncs cada cop més tropical, perquè una de les característiques del clima tropical és que té dues estacions, no? Una seca i una humida. Al Maresme, jo soc del Maresme, a Tiana en concret, Baix Maresme, de juny a setembre pràcticament no ha plogut, hi ha 3 dies, i hem de sumar la pluja d'avui, de dissabte a dilluns, ha plogut una mica més, 327 litres, una mica més que el que havia plogut de gener, de l'1 de gener al 30 de juny. És a dir, en 6 mesos va ploure... en 3 dies ha plogut el mateix que en 6 primers mesos d'any. Per tant, aquesta tropicalització, ja veurem, però característiques a tot plegat.
3: I això, en fi, tot el fenomen del...
4: Sembla una roda de premsa, això. M'està agradant.
3: No.
0: Per exemple, parlem
4: d'esports. Màrius Carol.
3: Sí.
4: Parlem d'esports. De l'avantguàrdia, endavant.
3: Moltes gràcies. En anglès o...
4: Escolta. Ja hi ha l'intèrpret.
3: Escolta, interpreta'm una cosa. Digue'm. És a dir, però aquí el fenomen del nen estan dient que això ve, està esperant a darrere.
4: El fenomen del niño, del nen, sí, que sabeu per què es diu així?
0: Per què?
4: Perquè el màxim del niño és en època de Nadal. I llavors els pescadors del Perú detectaven que, de tant en tant, en època de Nadal, hi havia, doncs, plovia més, hi havia uns canvis en els patrons habituals de meteorològics. Llavors, com que era en època de Nadal, del niño Jesús, o sigui, el niño... que en anglès es diu ENSO, que vol dir El Niño Southern Oscillation, ENSO en nivell tècnic, però...
3: Ja nivell.
4: Però és El Niño, pel Niño Jesús. Doncs el tema és que això, que és una... Recordem ràpidament, per l'audiència del que estem al tu diràs, no, ara mateix? És que les aigües del Pacífic Equatorial Oriental, per tant, la zona que s'acosta més al
3: Carib...
4: No, és l'altre cantó, clar, la zona que s'acosta més és el Pacífic Equatorial, a la costa oest d'Amèrica del Sud, no? Doncs s'escalfen amb una certa periodicitat de 6-7 anys, a vegades més, a vegades menys. I això fa que, sobretot allà, les condicions meteorològiques canvin, però al final té un impacte a tot el món. I llavors, el que no està clar encara és com afecta a Catalunya, però sí que, com que és un efecte dominó, els efectes poden arribar a Catalunya. i ja veurem de quina manera, bueno. Però sembla que a Catalunya els efectes del Niño sobretot els podem tenir de cara a la primavera. Ja veurem si hi ha més pluja, menys pluja.
3: Si ens abandona el Nen Jesús, vol dir que això deu ser un càstig o alguna cosa.
4: Esperem que no ens abandoni mai el Nen Jesús.
2: El que està clar és que ja tenim una nova ciutat.
5: Vinga, l'última,
2: del tròpic, que és Barcelona City.
4: Barcelona City.
2: Barcelona City.
4: Ah, sí, en anglès.
1: Que aviat deixarem de veure, jo què sé, coloms als arbres per veure tocants i en comptes de
5: ratolins. Ja està,
3: en tot cas.
5: Fins aquí.
4: Cotorres, cotorres.
3: Unes cotorres.
4: Aquells nius.
5: No li doneu corda.
3: El colom fa xaf, eh? I et fot malbé una mica la
5: camisa. Sí, sí.
4: Avui se m'ha cagat un colom, a mi.
3: Les cotorres... Sí, però se caga la cotorra.
4: I el Raval.
5: Màrius, la pintura dels cotxes també queda...
4: Sí,
5: escorrosiu. Bé, Pep, què vols dir? Afegir, sí, molt breument, que aquest episodi de pluges el que provoca també aquesta hora són afectacions a rodalies en la mobilitat. Hi ha un tall de circulació de trens per una avaria entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Afecta les línies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2. I això se suma també als retards generalitzats que s'han anat acumulant durant tota la tarda, bueno,
1: Pep,
5: a diverses línies.
1: Tot, quan fa sol i ja tens anticiclònic, les rodalies tampoc funcionen. Per tant, no canviaran gaire les coses.
5: Paciència a tota aquesta gent, exacte, que estigui per aquesta zona, i ànims a tota la gent que estigui patint el temporal.
4: Cada mica a mica ja va remetent, eh? Però encara unes horetes, comarques de Girona, nord de les de Barcelona.
5: Bones notícies. Gràcies, Abel, Pep, eh?
4: A disposar, i ara... Mario Gar.
5: Quina exhibició.
2: Gràcies per la lliçó.
5: Quina exhibició. No, no, no, ara parlaven... Escolta, ara parlàveu de la pluja a Platja d'Aro. No sé... 18 d'octubre, eh? La cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Sumeu-vos aquesta 11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava, diumenge 18 d'octubre, 5 quilòmetres. Es poden fer caminant o corrent per tot el litoral d'aquesta magnífica població. Podeu venir amb la família, amb el gos, amb el cotxet, amb el nen, com vulgueu, i passeu un dia d'esport i ràdio i de moltes sorpreses. Com sempre, hi haurà el Via Lliure amb el Xavi Bundó en directe des de Platja d'Aro i un munt de cares conegudes, i serem tots, eh? Basté, Clapés, Ballonesta, els Taloners, l'Eduard de Batlle, els Muppets també, totes les veus que tenim a RAC1 que fan imitacions xulíssimes. Inscriviu-vos ja i veniu a gaudir amb nosaltres d'aquesta cursa de RAC1 el 18 d'octubre a Platja d'Aro. La cursa de RAC1.cat, tot junt, la cursa de RAC1.cat, i allà teniu tota la informació i us podeu inscriure. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A veure, un quart de 12 de la nit. El Monumental. Saperes, alguna novetat aquí a menys de dues hores per el comiat de Messi?
6: Hola, Pariser. Doncs de moment novetats poques. Continuem esperant a veure si surten els jugadors a escalfar-se. Tenim els dos gols ja d'aquest Monumental absolutament plens i la gent que va entrant de mica per omplir, com et deia abans, la zona de tribuna i de lateral, però evidentment moltíssimes ganes, electricitat, et diria, fins i tot en l'ambient, esperant a que arribi el moment de veure Leo Messi sobre aquesta gespa. Costa molt trobar algú que no sigui aquí al Monumental amb una samarreta de Leo Messi. Ho dic de veritat, és espectacular. Veurem quan estigui ple, però ara mateix ja té un ambient molt xulo al Monumental. Imagina't el que serà això quan ja estigui ple.
5: Perfecte. Doncs ara tornem. I a Split, Damià López. A veure, tenim ja declaracions d'algun jugador del Barça, després d'aquesta victòria 1-2 contra Croàcia.
7: Sí, ha passat fa uns instants per zona mixta Pedri, que avui ha estat titular, probablement per l'absència de Fabián, que com que va néixer el seu primer fill al cap de setmana ja no va ser a Oviedo, en el partit contra República Txeca, i tampoc avui, i Luis de la Fuente li ha tornat una titularitat que va començar sent seva a l'inici del Mundial, després va anar perdent protagonisme, però vaja, Pedri és un futbolista important en aquest equip, ha estat substituït al final, bon partit avui de Pedri, aquí a Split ha passat per zona mixta i ja el podem escoltar.
5: Doncs vinga, a veure què diu el migcampista del Barça.
8: Victoria de muchísimo mérito del equipo, que creyó que fue una situación muy complicada y después de empezar mal el partido, ¿verdad?
9: Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, que iban a apretar, venían de un resultado muy, muy duro y en su campo estaba claro que iban a salir con todo, pero bueno, lo importante es que hemos sabido darle ritmo, intentar cansarlos y han llegado los goles al final.
10: Pedri, quería preguntarte, segundo partido como titular, pero llevabas algunos como suplente, no sé si tenías un poco de rabia o esperar el momento, ¿cómo has sentido este proceso hasta volver a la titularidad?
9: Bueno, está claro que a mí me gusta jugar todos los partidos, pero al fin y al cabo hay muy buenos jugadores que están disponibles, el míster es el que decide, y si toca ser suplente pues a intentar aportar desde el banquillo, y si toca ser titular pues va a salir con todo.
11: Te pregunto por Lamine, tú que le conoces bien, ha hecho otro partidazo, le ha faltado la puntería, esa finura de los partidos anteriores, pero se va muy cabreado cuando hace un buen partido y desperdicia esas ocasiones que le hemos visto hoy, que se ha ido un poco cabreado al banquillo.
12: Bueno, igual esa pregunta es para él, pero bueno, es un tío que se exige mucho, siempre quiere marcar, siempre quiere aportar cosas al equipo. Siempre, aunque no marque o asista, aporta mucho porque atrae muchos jugadores, es un jugador diferencial que nos da mucho y bueno, por suerte lo tenemos en la selección y en el Barça.
13: Pedri, te voy a preguntar un poco por el partido, que ha empezado floja porque ellos se han jugado mucho, pero parece que cogéis el mando, es una selección que es, no se iba a decir imbatible, pero cerca anda.
12: Bueno, creo que somos una selección muy, muy dura cuando cogemos el balón, rodamos de lado a lado. La presión tras pérdida también la hacemos bien, no regalamos un esfuerzo y eso pues al final se nota dentro del campo y bueno, es complicado ganarnos. Queremos seguir así, intentar pues no perder nunca. Nuestra misión es ganar todos los partidos y así seguiremos.
14: Edri, hoy Merino ha sido fundamental con su doblete saliendo desde el banquillo. Sí. Tú no has perdido un poco tu condición de indiscutible en esta selección. ¿Eso es fácil de asimilar o todo el mundo, sea titular o suplente, tiene cosas que decir aquí?
12: No, creo que está claro que todos venimos a aportar a la selección, aunque seas titular o suplente. Es verdad que a nadie le gusta ser suplente, todo el mundo quiere jugar los 90 minutos, pero al fin y al cabo la selección ahora mismo creo que es la mejor selección del mundo y es complicado pues tener un puesto fijo. Si bajas un poco el nivel, es normal que te lo quiten y así.
15: Último día has participado en los 4 partidos, ¿cómo sales a nivel futbolístico y también físico de cara a lo que viene ahora?
12: Bueno, bien, ahora a centrarnos en el club, ya acaba la selección hoy y a centrarnos en el Barça, en dinámica del club y a seguir. El calendario siempre es duro, pero hay que recuperar como se pueda para los partidos siguientes.
0: Bueno, en principi arribar bé físicament, Pedri, que no sé com l'has vist, Dami, ara que li feies aquesta última pregunta, que li has pogut fer aquesta última pregunta, no està en el seu millor moment amb la selecció espanyola, però això és una bona notícia perquè arribi bé al Barça, perquè no, a vegades arribava cremat, cansat o tocat amb la selecció, després de la selecció, no, de jugar-ho tot, i no ho ha jugat tot en aquesta finestra.
7: No, amb Espanya no ho està, perquè ell va ser víctima una miqueta de l'inici amb dubtes d'Espanya en el Mundial. Recordaràs aquell empat contra Cap Verd, després una victòria amb dubtes.

0: entre Pedri, que a més avui era un context de partit, Aleix, fantàstic per ell, perquè esclar, Croàcia ha començat forta, marca l'1-0 i es tanca. I sobretot doncs, quan ha començat la segona part, Espanya ha dominat, ha tingut el 90% de possessió i aquí requeria la circulació de Pedri, a més de la Fuente l'ha aguantat gairebé fins al final. I la millor notícia és que jo crec que s'ha de dir que De La Fuente ha fet una bona gestió, tot i que s'ha passat d'aquests 10 minuts amb Lamine, ha fet una bona gestió, més o menys ha tingut en compte les càrregues de tothom. Pedri ha tingut dues titularitats, ha tingut dues suplències, més o menys hi ha hagut minutatge, i excepte Eric García i aquelles molèsties que va tenir abans del partit contra Wembley, doncs bé, més o menys aquí tothom se'n va content des de tots els punts de vista.
1: Aquí a la taula hi ha algú que no està d'acord amb això, no? No, tu creus que no?
2: Jo, estimat Damià,
1: estimat Ernest, diu. Sí.
2: No, amb tot el respecte que saps que tinc, discrepo perquè, mira, procedeixo a llegir els minuts de Lamine.
1: Mira, sí, jo estic aquí.
2: De la Copa Champignon.
1: A veure.
2: A la Copa Champignon, Lamine
0: ha jugat. Si ja comencem dient-li Copa Champignon, a partir d'aquí, sí. La Copa es diu UEFA Nations League, que va guanyar Cristiano, Cristiano va guanyar. Que Cristiano va guanyar, per exemple, i que Espanya vol guanyar i que tothom vol guanyar.
2: Sí, que sí, Damià, que sí.
0: No, perdona, és que ja van dos dies seguits, jo, per sort, mira, demà la nit ja no treballo, però jo, Aleix, si tu em vols, jo demà entro. Sí. És que cada dia, o sigui, ahir dilluns, avui dimarts, jo ja...
1: La gent es queixa.
0: Jo no treballo a la UEFA, i jo no sóc l'encarregat de defensar Nations.
2: Jo no t'he acusat d'això, Jo no, o sigui...
0: No, però tampoc sóc l'encarregat de defensar les seleccions. Sembla que jo em dediqui aquí a defensar les seleccions. No, jo vinc aquí a informar.
2: Perdona, Damià, hi ha una dita llatina que m'agrada molt, que és excusatio non petita, accusatio manifesta. Jo no t'he acusat de res.
1: Tu donaves la teva opinió, que és que no t'agrada la Nations i que creus que és una competició...
2: Que això es diu Nations League. Que això es diu Nations League, ja sé llegir el diari. Quan dic Copa Champignon és que s'han inventat un nom que no existia per uns partits que són amistosos. Llavors, a la Copa Champignon, procedeixo a llegir, si em deixes, Damià, què ha jugat Lamine. Lamine ha jugat 90 minuts al primer partit, 67 al segon, 45 al tercer. Es va especular en aquest tercer que potser no jugava cap minut en el quart.
0: Es va especular per part d'aquí.
2: Eh?
0: Es va especular per part d'aquí.
2: Doncs per part d'un gremi que coneixes molt bé, que es diu gremi periodístic. Eh?
1: Llavors, però va quedar clar la prèvia que jugaria.
2: Llavors, això sí. L'últim partit juga de forma sorprenent, amb l'excusa d'un resultat apretat o no sé què, com si estiguéssim jugant alguna cosa, 79 minuts. Total, 281 minuts. Home, això és un percentatge de gairebé el 80% dels minuts possibles en aquests 4 partits, d'un 79%. Home, em sembla que és bastant fortet. Per què? Perquè anem a explicar la veritat. Què és Lamine? Lamine no està assegurant un resultat esportiu. Lamine és l'eix comercial d'aquesta selecció. Llavors, si juga Lamine hi ha més audiència, si juga Lamine hi ha més...
3: No, però també tens més opcions de valor.
1: Tens més opcions de guanyar.
3: En un moment com aquest...
2: Totalment. I ell també. I ell també, no sé això, ja ho vam comentar.
1: Ell també.
2: Però perdoneu.
1: Si volgués, podria dir-li a Luis de la Fuente, escolta, avui reserva'm, i no vol.
2: Hem parlat molt de Rafinha, ens vam passar molt parlant de Rafinha i d'Ancelotti i de no sé què, i resulta que entremig, mentre estàvem entretinguts amb Rafinha, Lamine ha fotut aquí una marató de partits espectacular. Llavors, això ho trobo, com a mínim, discutible.
1: Sí, però has d'entendre que el seleccionador espanyol, que per ell és una competició oficial, molt més que per tu, que vol guanyar, que vol seguir invicte i que vol seguir guanyant títols, ell pensa, tinc el millor jugador del món a la plantilla, el poso. Jo, intento...
0: Jo he escoltat l'Ernest amb molta atenció. Jo l'únic que puc dir és que jo vull estar en aquest partit, com segueixo tots els de Lliga, de Champions, de Copa, també de Nations League, classificatoris pel Mundial, Eurocopa, etc. I ho dic honestament, de debò. O sigui, a mi el partit d'avui m'ha semblat un partit d'elit, m'ha semblat un partit d'altíssima competició, m'ha semblat un partit en què el públic estava molt al damunt, m'ha semblat un partit amb moltíssima passió, un partit que els jugadors volien jugar, un partit d'altíssima exigència, i de debò entenc que dir-li això partit amistós, no, d'amistós no en tenia res. O sigui, aquest partit tenia més exigència, més passió i més interès per part dels jugadors que molts de Lliga. Jo crec que s'ha d'estar aquí per veure-ho. O sigui, no es pot parlar d'aquests partits de Nations League de selecció com si fossin un partit de costellada. Però que jo escolto aquestes coses, que he de dir, escolti, que cadascú doni la seva opinió, que cadascú opini, que cadascú parli dels partits de selecció com vulgui, però no ho són. Honestament, no ho són. Ha estat un partit d'elit, de màxim elit. I si tu ets seleccionador, tu vols guanyar el partit perquè t'estàs jugant la teva feina, però perquè és un partit de màxima competició. És que potser si tu fossis seleccionador, a la mil l'haguessis posat 330 minuts. A mi em sembla que De La Fuente ha estat just.

0: Tantíssim.
1: Que rodava Pelé, o que rodava Messi, sí. O que rodava Platini.
2: Crec que
1: de totes les estrelles que hi ha hagut a la història, potser la Mina és la que té més rotació.
0: Sí, és que...
3: Però és el debat de Maia Cabassa, de les seleccions. Hi ha gent que no ho suporta, Dami, ja està.
0: No, saps què passa, Damià, que no soc seleccionador, soc tertulià del Tu Diràs, i tu ets periodista, i tots tenim el nostre rol. Jo el que dic, Damià, jo no he dit que fos un partit de costellada, eh? O m'has escoltat malament, o m'he expressat... No he dit que és un partit de costellada, he dit que la competició és de costellada, que és diferent. Avui, efectivament, ha estat un partit disputat. Dic que l'envoltori que li han posat a tot això... és, evidentment, de costellada i és un invent, Damià, com saps molt bé. La Nations League té zero tradició, no existia, i des del punt de vista del palmarès és la Copa Champignon. Això no vol dir que no s'hi juguin bons partits a dins de la Copa Champignon. Una cosa és compatible amb l'altra.
2: És que crec que esteu dient el mateix, de veritat. Tu i el Damià esteu dient el mateix, perquè tu et refereixes que és una competició sense cap mena d'importància, perquè no en té cap, més enllà del títol oficial, que els jugadors juguen com si fos la final de la Copa del Món. I això és perillosíssim, perquè jo, que si juguin el físic per classificar-se per aquesta Copa del Món, o inclús per l'Eurocopa, ho puc arribar a entendre, perquè són els títols oficials dels que han jugat els Garrinches, els Zicos, els Cacàs, els Beckenbauers i els Cruyff. Però això no. Això és un invent, i és un invent perillosíssim, perquè abans eren partits amistosos, com deia l'Ernest, el Damià està fent un seguiment excels, com a periodista, de l'esdeveniment.
0: Això, evidentment.
2: Sí, que no s'ho prengui una cosa personal, perquè no té res a veure amb personal, i és veritat que és terriblement perillós, perquè jo avui, insisteixo, ara parlàvem amb el Màrius, és que realment han rascat molt, i cada entrada dels croates era una jugada de perill pel físic. I aleshores, clar, fem-nos-ho mirar, perquè ens queixem de que els jugadors van saturats, de que van sobreexposats, de que van sobrecansats, i a sobre fem aquests invents que encara es posen més en perill. És simplement això. Jo crec que el Damià i l'Ernest, en realitat, estan d'acord.
3: Sí, de fet és que és el debat de mai acabar. Vull dir, hi ha gent que no li agraden les seleccions i a més, si hi ha una aturada
2: no, però
3: amb quatre partits...
2: No, però les coses que valen la pena. Però no sé si dir-li xampinyon o no, però en tot cas no per aquest trofeu, que és un invent que l'hauríem de repensar, perquè, insisteixo, posa en perill la salut d'uns jugadors que van molt sobrecarregats.
3: Ja, però...
1: Perfecte, però jo el que estic cansat és que porto anys seguint futbol de seleccions i el 90% de les connexions que faig sempre hi ha la pulleta aquesta. I no ho prenc personal perquè jo no treballo la UEFA ni la FIFA. Però perquè el Dani Aguilar, per exemple, és un exemple, quan entra per explicar un partit del Barça a bàsquet, no surt ningú a dir que l'Eurolliga és no sé què, i és una competició nova i no té cap, per exemple. O perquè quan entra
2: Laia Coll...
1: És un exemple. Però perquè quan entra Laia Coll per parlar d'handbol, ningú surt a qüestionar la competició de l'handbol. O sigui, sempre amb el tema seleccions. Jo estic aquí per informar. I aleshores sempre surt el debat per l'odi a les seleccions. Doncs escolta, Aleix, quan surti aquest debat, doncs jo em dedico a una altra cosa. Ara, per exemple, està parlant aquí Sútalo, de Croàcia. Jo em dedico a informar perquè és que em fa mandra, sincerament, aquest debat. A més, que jo ja he explicat la meva posició, però no t'ho dic enfadat, eh? Tu saps com jo m'expresso, saps? Vull dir, jo he explicat la meva posició 10.000 vegades. Crec que aquí hi ha gent a qui li agrada el futbol de club i el futbol de selecció, i hi ha gent a qui només li agrada el seu club.
0: Crec que
1: a qui només li agrada el seu club, i hi ha gent a qui només li agrada el futbol de club i la selecció. A mi m'és igual, jo segueixo el futbol de club, quan hi ha futbol de selecció també el segueixo, m'agrada tot, i hi ha gent a qui només li agrada el seu club. I quan hi ha el futbol de selecció, diu que no hi ha futbol. Diu que no hi ha futbol. No, sí que hi ha futbol, eh? Hi ha futbol de selecció. O sigui, això de que no hi ha futbol, no sé, és que és una mentida, és una trola en si. Sí que hi ha futbol. Hi ha futbol de selecció. El que no hi ha és el futbol del teu club.
0: Sí. El que passa, Damià, que no, això no era una crítica al futbol de seleccions, era a un futbol de seleccions, que és la Nations League. No estàvem aquí perquè, perdona, que el futbol de seleccions amb un Mundial, una Eurocopa, etc., com deia el Lluís, pot arribar a ser espectacular, no, sinó un dels més grans espectacles esportius que hi ha, jo crec que això no ho discuteix ningú. O sigui, estàvem discutint una altra cosa.
3: Bé, escolta, no t'ho prenguis malament, Dami, que has fet una feina magnífica, i és que és un debat de mai acabar, vull dir, hi ha gent que no ho suporta, vull dir, el mateix Joan Poquí.
1: Que jo no m'ho prenc malament, que no m'ho prenc personal, però sempre només dic a l'Eix que jo estic fent una feina i que cada vegada sento el mateix debat, que ja em fa mandra. No, de veritat, t'ho prometo, que no m'ho prenc personal, però que és cada vegada el mateix, que quina mandra, que no sé què, que el futbol de seleccions, que el minutatge, que jo no el faig,
0: no
1: el minutatge.
0: seleccions.
1: Que jo no el faig. No, no, sí, Ernest, sempre és el futbol de seleccions, perquè la Nations League abans no eren amistosos, eren classificatoris, i això és que sempre explica el mateix. No eren amistosos, eren classificatoris de 2 anys per un Mundial o per una Eurocopa, i quan et tocava un grup imparell, un grup senar, per exemple, que tu tenies 7 equips, doncs aleshores et tocava un amistós quan et tocava descansar, però no eren amistosos. Això de que eren amistosos és mentida, no és cert. Tu tenies 2 anys de classificatoris. I aleshores la gent deia, home, és que toco, en aquesta aturada toca un amistós contra Liechtenstein i un classificatori contra Xipre. Quin rotllo! I aleshores van fer la Nations League per tenir partits més competitius. La Nations League tampoc agrada. No agrada el futbol de seleccions.
2: No, i és veritat.
3: En general hi ha molta gent que no li agrada, la gent del Barça, perquè
2: no, i per un català,
3: no se deuen sentir identificades amb cap selecció.
2: Correcte. Per ara un català especialment, perquè és un país sense estat, i tot això ens fa una mica de mandra.
3: Sí, és així. Si existís Catalunya de forma oficial, segurament ho veuríem diferent. Tot i que algú seguiria criticant que els jugadors del Barça anessin amb Catalunya perquè no volen que es lesionin ni perquè no paguen.
4: L'argument pel que seria el mateix. L'argument seria el mateix.
3: Sí, jo que es desgasten en una competició inventada.
4: Jo tinc una cosa. Jo aquests partits els gaudeixo. Passo bé. Escolta, però són... jo els vull veure.
3: Però tu vols entendre que hi hagi gent que pateixi pel físic del futbolista del Barça perquè no li agraden aquests partits.
4: Jo he vist com ha sortit Croàcia. Croàcia ha sortit, diguem, a posar-se allò, no deixar treure la pilota del camp de la selecció espanyola. I era per lo civil o per lo criminal, eh? O sigui, hi ha hagut alguna entrada que dius, hosteres, aquí prendrà mal algú. Ara, a mi el partit, jo li he gaudit, el que passa el gaudia sabent que hi havia un perill,
3: De lesió, d'alguna cosa. Dit això, podem debatre el que vulgueu i tenir opinions que vulgueu, però aquí els jugadors són els que volen anar amb la selecció i jugar.
4: I després, una cosa, jo he vist...
3: Aquest és el gran problema del
0: futbol.
4: I una cosa sí que et diria que m'ha preocupat, que jo he vist la selecció cansada.
3: Home, és que aquests 4 partits...
4: Cansada.
3: És a dir, aquesta aturada no ha anat...
4: Hi ha jugadors que...
3: No ha agradat massa.
4: Que anaven amb reserva.
0: Home, he llegit els minuts de Lamin. Sí. Imagina't l'acumulació de minuts.
3: No, però
2: en general. A tu t'agrada el futbol, jo també m'ho menjo. I aquest cap de setmana veia amb cert interès el Samaí Andorra. I la setmana passada el derbi asturià entre l'Oviedo i el Sporting de Gijón. Ens agrada el futbol. I si ens donen futbol per televisió, el mirem.
3: Sí, dit això, és veritat que el Damià López i el Luis de la Fuente i molts jugadors d'Espanya han criticat aquesta mega aturada de 4 partits. Creuen que és excessiva jugar tants partits en tan pocs dies. Vull dir, s'ha intentat unificar l'aturada de setembre i d'octubre en una, i de moment jo crec que la prova no ha anat bé i que hauran de repensar si fer 3 partits entre setembre i octubre i 3 partits al novembre. Vull dir, repartir una mica més aquestes aturades, perquè és un desgast tremendo, això que hem vist.
4: Que de la Fuente, com li passava l'any passat a Àfrica al Barça, sap que jugadors, diguem, d'entitat, que en té 14, 15, 16, no en té més, eh? Mm. És a dir, quan tu surt Zubimendi fa patir, perquè té... A mi no em desagradava com a futbolista, però amb unes dificultats no per treure la pilota
2: no
4: de darrere...
2: No és Rodri, ni Víctor Muñoz, és la minya mal, i no, sí, clar.
3: Hem de fer una pausa, eh? Ara tornem, aviam si hi ha alguna cosa més i diu alguna cosa de la Fuente.
4: Noms, eh? Sí, tinc la sensació... Que,
1: perfecte.
3: Fins ara, és que hem de fer una pausa, i perdona, canta't el Pep Tormos, que no sé si hi ha algun últim relacionat amb el temporal.
5: Sí, explicàvem abans que hi havia problemes a Rodalies, doncs s'acumulen els maldecaps, perquè els últims minuts hem sabut que ha caigut un arbre i un taló sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. La bona notícia és que no consta a hores d'ara cap persona ferida, els serveis d'emergències estan a la zona i els passatgers estan sent transbordats a un altre comboi i treballen, a banda dels serveis d'emergències del SEM, als bombers, 3 dotacions dels bombers que han assistit al centenar de passatgers per abordar amb seguretat l'altre tren. Insistim, no consta cap persona ferida, però l'incident a aquesta hora és aquest, la caiguda d'un arbre i d'un talús sobre un tren a Rodalies, a Vilanova i la Geltrú.
4: Hi ha un problema amb els pins.
3: Qualsevol cosa que hi hagi.
4: Els pins, que arrelen poc, les arrels són molt superficials i quan es mulla molt el terra van avall. Mira, sí. aquí a la sortida de Barcelona, davant de les universitats, davant de la parada final d'una sèrie de línies, del CIS i tal i no sé què, aquest matí jo he passat per davant i hi havia un pi, i un pi potent, tombat. Havia caigut. Tombat per això.
5: I l'altra bona notícia, perdoneu, tuit de fa només uns segons de Protecció Civil, s'ha restablert la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, que abans explicàvem que la circulació estava tallada. Doncs bé, fa només un segon s'acaba de restablir aquesta circulació.
3: Molt bé, Pep, qualsevol novetat ens ho feu saber.
5: Fins ara.
3: Vinga, gràcies. Va, una pausa i seguim, amb el Monumental de Buenos Aires, amb el Damià López, a veure si hi ha alguna reacció més del Croàcia-Espanya, i començarem a parlar del comunicat de Cristiano Ronaldo i del cas Mbappé, perquè a Madrid estan catrinant amb el davanter francès.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
7: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
9: Concentrats i forts, i gens amunt.
6: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
10: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
6: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
11: Carrega!
6: RAC1. Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 11:38 de la nit, aquí seguim el Tu diràs, a RAC1, a la nit esportiva de Catalunya. Avui, un programa que no acabarà a la una de la matinada. Un programa que allargarem per fer la transmissió de l'Argentina-Benín des del Monumental de Buenos Aires amb el Roger Saperes. Sape, alguna novetat aquí a l'estadi, que queda una hora i 20 minuts?
1: Doncs mira, n'hem tingut una, i és que ha sortit la selecció de Benín aquí a la gespa a trepitjar, a comprovar una mica quin és l'ambient que hi ha aquí al Monumental, i han estat rebuts amb una autèntica ovació, més que l'equip rival, semblaven els locals, i han fet pràcticament una volta d'honor aplaudits per tot el públic. Els hem escoltat aquests dies dient que venien pràcticament no a enfrontar-se a l'Argentina, sinó a participar de la festa de l'Argentina. Explicaven també alguns dels seus integrants que hi hauria baralles per fer-se amb la samarreta de Leo Messi. Segurament d'aquí l'ovació que s'han endut els jugadors d'aquesta selecció de Benín, que seran avui el rival de l'Albiceleste en aquest darrer partit de Leo Messi, a qui encara no hem vist sobre la gespa del Monumental. Estem esperant a veure si apareixen per escalfar-se, i encara tampoc tenim els 11 de tots dos equips.
2: Vull fer una pregunta.
0: Encara no hi ha l'11, suposo que serà titular, Messi.
2: Sabries dir-me en quin lloc està en el rànquing de seleccions de la FIFA
1: Benín?
2: Jo crec que deu estar al 180, una cosa així.
0: Benín, rànquing FIFA. Sí. T'he de dir que era difícil trobar un rival, perquè les europees jugaven...
2: No, esperem una mica, però, no passa
1: a
2: res.
1: Aleix, també estava preguntant, perquè us escoltava una mica el debat que teniu de si era... havien triat aquest rival perquè fos molt assequible i això fos una festa i no hi hagués cap mena d'ensurt. Però és que m'explicaven...
0: Número 89 del rànquing FIFA, Benín. Bueno, 89, sí.
3: Van estar a punt d'entrar al Mundial, eh?
0: Ah, l'últim Mundial. Mira, imagina, van estar a punt d'entrar al Mundial, diu el Dani.
2: Aquest any, quan era el Mundial? L'hi venia 64, no?
0: Bueno, què deies, Roger, perdona?
1: Res, no, molt ràpidament per acabar, que el motiu bàsicament no era aquest, que l'anterior rival que han tingut ja és Burkina Faso, i el que em comentaven els companys aquí d'Argentina, companys de premsa, és que la AFA el que fa és buscar rivals que venen gratuïtament perquè volen enfrontar-se a la selecció campiona del món, i d'aquesta manera la AFA només fa que ingressar calés per aquests partits.
2: Escolta, no, és el comiat de Messi. L'AFA sense Messi és un tortell sense nata, per favor. Per favor, però de què estem parlant? Volen estalviar? De debò.
1: Venen de jugar a Burkina. Però que venen de jugar a l'anterior partit contra Burkina Faso, és a dir, que els darrers rivals han estat tots,
2: no,
1: només Burkina Faso. Va arribar amb l'equip sub-23, perquè va haver problemes logístics en el vol. Els havien de fer arribar a través d'una escala. Els titulars, el primer equip de la selecció de Burkina Faso, es va negar a viatjar i va venir la sub-23. I el que ens explicaven és que quan s'han organitzat aquests partits es va fer amb aquesta motivació, que l'AFA només ingressés calés i no hagués de pagar...
2: A la mitja part podríem fer un concurs, que és posar un mapa d'Àfrica, i aviam cada espectador, que aviam on se li acudeix situar Benín. Jo ho sé,
0: Tu ho saps, eh? Val. No, jo entenc que, a banda d'això que explica el Roger, en aquesta aturada totes les europees tenien compromisos. Impossible. Podries haver jugat contra una sud-americana, sí. Podries haver fet una Argentina-Brasil. En comptes que Brasil anés a jugar a Austràlia i a l'Índia, podries haver fet una Argentina-Brasil, sí.
2: Però val calés.
1: Ja està bé que sigui així, clar, i que es pugui lluir i que acabi tot de la manera... Això és un conte que avui ha d'acabar de la manera més feliç possible. Val. Per tant, evitem-nos qualsevol tipus d'ensurt. Ja està bé, home.
0: Atenció, veus dels argentins que ha pogut copsar el Roger Saperes abans d'entrar al Monumental de Buenos Aires. Així està l'afició.
4: Perdona, ¿le puedo grabar? ¿Le puedo grabar una pregunta para una radio de Barcelona?
5: Ay, bueno, sí, dale.
4: Sí. Nada, un poco cómo viven la previa de este partido.
5: Ay, no, lo vimos súper emocionante, por supuesto. Por supuesto que sí, imagínate que es el mejor del mundo y tener la oportunidad de venir a verlo la última vez para nosotros es maravilloso.
6: Y la verdad que estamos ahora con una ansiedad bárbara para ver el último partido de Messi. Con muchas ganas de verlo.
4: ¿Qué significa Leo?
6: Sí, muy, muy, muy emocionante.
4: Nada, simplemente las sensaciones antes de un partido como este.
7: Y alegría, emoción, el fin de verlo dentro de una cancha, que es pura alegría. Nosotros somos fanáticos de Messi, de la selección. Ellos crecieron con esto. Y más que emoción, no hay más.
4: ¿Qué sentimiento?
5: No puedo hablar.
8: No. Importantísimo. Se lo va al mejor del mundo. El mejor del mundo se lo va. Y la verdad es que hoy no tenerlo, la verdad que es una lástima. Va, no seguir teniéndolo, porque la verdad que como persona, como jugador, un excelente. La verdad que es el mejor del mundo.
4: Me veo emocionado.
8: Sí, porque la verdad que lo sentimos así. Somos argentinos, somos futboleros, somos de Córdoba, de la provincia del país, 900 kilómetros del país. De acá de Córdoba, de Buenos Aires, la verdad que estamos emocionados, y venir hoy acá, o sea, me gustaría ver lo que siga, pero bueno, todo llega.
9: ¿Cómo lo vive? Sí, igual, la verdad que era algo que nos debíamos. En particular, yo no concebía haber convivido con él, el mejor jugador de todos los tiempos, y no haberlo visto en la cancha. Y bueno, fue decir, listo, como sea, vamos. Y mucha emoción, sinceramente. Para mí es no solo un jugadorazo, yo soy súper admiradora de él, sino como ser humano. Sinceramente, lo que ha dejado para el país no tiene comparación.
8: Como argentino, gracias a Barcelona, a España, por haberlo acogido y haberlo tenido y hacerlo muy grande. Gracias.
10: Que lo disfruté mucho.
9: Gracias.
10: No, simplemente saber cómo viven la previa de este partido.
11: Mucha emoción, muchos nervios y nostalgia por ser el último.
12: Lo mismo, no sé, mucha emoción, esa es la palabra, emoción.
13: No, una locura y emoción, nostalgia, y un poco de tristeza también.
1: Nostalgia todavía no se ha ido. Fácil.
13: No, pero es el último con la camiseta y pesa mucho.
12: Es nuestro, es argentino, es nuestro.
14: Se va a extrañar mucho y bueno, mucha tristeza porque se nos va. Creo que no sé si en algún momento vamos a vivir otra cosa como lo que vivimos con Messi.
1: Que lo disfruten mucho.
14: Muchas gracias.
1: El partido, gracias.
0: Vale, doncs això és els argentins, un plorant, l'altre. I això que... És que avui el versió RAC1, el temps afegit, han recordat el que deien fa 8, 9, 10 anys els argentins. Pecho frío, que se vaya de la selección. Vull dir que sí. La història ha canviat radicalment, eh? No és un líder.
1: A una segona oportunitat.
0: Sí, és veritat, tothom té dret.
15: Els hi hem regalat, eh? Els hi hem regalat que se'l quedin ara, a Messi.
0: Sí.
15: Perquè ara li fan l'homenatge que el Barça no li ha pogut fer, no li ha sabut fer, no li ha volgut fer.
0: O no li ha pogut. No?
15: Bueno,
0: perquè,
15: sí.
0: Com dius tu sempre, les relacions són les que són, ara mateix, amb l'actual directiva.
15: Doncs això, no, vull dir que no... No és perquè sí que Argentina s'ha quedat a Messi en el seu adeu. Se l'ha quedat a Messi en el seu adeu perquè nosaltres no ens el vam poder voler saber quedar.
0: Va. Mira com canta. Això és el Monumental a capella?
1: Sí. Escolta. Cantant la de Muchachos, la cançó que va ser la del Mundial 2022, que va guanyar a Qatar Leo Messi. Aquesta.
0: Bona festa. Està pràcticament ple, pel que dius, el Monumental, Saperes?
1: Sí, encara queden localitats buides, però pràcticament es van ocupant totes les localitats i jo crec que d'aquí ben poca estona ja estarà ben ple aquest Monumental.
0: Perfecte. Avisa quan tinguis 11 o surtin a escalfar-se a veure l'ovació que rep Messi. Fins ara.
1: Fantàstic. Fins ara.
0: Fins ara mateix. Bé.
2: Quantes localitats té?
0: 80 llargues mil, 80.000. 85.000. 85.000, jo el sap. Sí. Ja, avui explicaves, Lluís, el temps afegit, que val una pasta ja una entrada, no?
16: Sí, allà el sou mínim interprofessional són 390.000 pesos argentins, que al canvi serien 260 euros. Aquest és el sou mínim a Argentina.
0: Mensual?
16: Sí, 260 euros al canvi, i l'entrada més barata costava 300. Per tant, el canvi i la depreciació és com si aquí paguessin com a entrada més barata 1.500 euros.
0: Déu-n'hi-do. Sí. A veure, hola Marta Ramon.
17: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Ara anem amb l'última hora del Barça, però deixa'm fer un tastet només de Cristiano Ronaldo, que és una de les notícies de la nit. Oriol Jové, abans en resumies aquest comunicat que ha fet avui l'estrella portuguesa. Has dit que són 9 minuts d'escrit.
18: Mira, explicarem una interioritat amb l'eina que treballem aquí a la ràdio per redactar notícies. Al final del document normalment ens diu quanta estona t'ocupa de temps el que has escrit. És a dir, quan trigaries a llegir-ho si ho locutessis. Llavors, el que he fet és enganxar...
0: És com un comptador de caràcters, però també et compta el temps,
18: l'equivalència
0: que dura el text. Que dura el text de lectura.
18: Llavors, he fet l'exercici d'enganxar la traducció del comunicat de Cristiano Ronaldo a la nostra eina de redactar notícies i em surt un total de temps de 9 minuts i 47 segons.
0: Una cosa curta per llegir, de la seva versió del que va passar.
18: De Cristiano Ronaldo, imprès a cos 16 de lletra, 7 pàgines de comunicat.
17: Insuportable.
15: Entre això i els últims comunicats del Madrid ens apropem a les obres completes de Josep Pla. La paginació és bestial.
18: El que passa és que Josep Pla li agafaria alguna cosa si llegís aquest comunicat.
15: Parlo de quantitat,
18: no
15: de qualitat.
18: No.
17: Sense cap mena de dubte.
16: Oriol, i aquests 9 minuts els podries convertir en 9 segons, que és l'interès que tenim.
0: Podries resumir
18: No, bàsicament, amb 9 segons diria que acusa Jorge Jesús de mentir-lo dues vegades, justifica amb això el fet que toques el 2 de la concentració, i després hi ha perles espectaculars, com dir, per exemple, que havien acordat amb el seleccionador que digués amb roda de premsa que s'havia equivocat fent escalfar un jugador del nivell de Pelé o Maradona per no fer-lo entrar.
2: Increïble.
0: O sigui, això Cristiano diu que això ho havia pactat amb Jorge Jesús. Que
18: i que com que Jorge Jesús no ho va dir, es va sentir enganyat doblement.
2: Tracta,
18: la primera vegada havia
2: això
18: estat.
2: Això es tracta, eh? Hi ha especialistes que t'ajuden molt quan tu penses.
17: Sí, es diu megalomania.
2: Sí. Bueno, sí. No, hi ha un que és el president dels Estats Units que hi ha
15: farmacologia per això, eh? També.
2: No, i narcisisme, i narcisisme.
0: Un moment, s'ha posat a l'alçada de Pelé i Maradona, diu ell al comunicat.
18: Ell diu que havien pactat els punts, hi ha 8 punts, si voleu, sí, ara us els desenvolupo. Un dels 8 punts era que havia de dir Jorge Jesús a la prèvia del tercer partit de l'aturada contra Dinamarca, després de que passés tot el que va passar, dient que, i ell ho havia validat, que Jorge Jesús havia de dir que s'havia equivocat doncs, fent escalfar algú del nivell de Pelé o Maradona per no fer-lo entrar al terreny de joc.
0: Alguna perla més que puguis resumir?
18: Vols que et llegeixi els punts que havien acordat i que Jorge Jesús no va dir? El primer, Jorge Jesús havia de dir que havia estat ell qui va proposar el pla de partits de Cristiano Ronaldo. Explica a Cristiano Ronaldo que aquest pla consistia en que jugués el primer i l'últim partit.
0: Que
18: el
0: són
18: segon,
0: els dos de casa.
18: Exacte.
0: El primer i l'últim eren a casa en territori portuguès.
18: El segon, que era a Noruega, no estava previst que Cristiano el jugués, però tot i així explica que al matí d'aquell mateix dia el seleccionador li va dir que jugaria 30 minuts si ell es trobava en condicions de fer-ho. Ell va dir que sí, i llavors va ser quan va passar tot, que va sortir a escalfar, però finalment no va acabar entrant. El punt número 2 diu Jorge Jesús havia de dir que sé com viu i estima la selecció nacional Cristiano Ronaldo i el pes que té al món, el pes i la influència positiva que ha tingut a la selecció durant 24 anys consecutius. El punt número 3 del que havia de dir el seleccionador és que el pla que li va proposar Cristiano Ronaldo, és a dir, jugar el primer i l'últim partit, va ser acceptat. El punt 4 diu que mai va Cristiano va qüestionar les decisions del seleccionador, que va ser un exemple de lleialtat i professionalitat. El punt 5 és el que explica el que us deia ara. El seleccionador havia d'explicar que el partit contra Noruega, el partit jugat a Noruega, el segon partit, no estava inclòs en el pla inicial dels partits que havia de jugar Cristiano Ronaldo, però com que havia aconseguit recuperar-se físicament del primer partit, el va avisar que li donaria minuts i Cristiano Ronaldo hi va estar d'acord. El punt número 6 és el que us deia ara. Vaig cometre un error al posar algú del nivell de Pelé o Maradona a escalfar només sense posar-lo a jugar més tard. Si fos avui, no ho faria.
0: Això és el que havia dit Jorge Jesús, literalment.
18: Punt número 6. El punt número 7.
2: Però tot això no interessa a ningú. És que no interessa a ningú, ni als portuguesos, ni...
0: Bueno, hi ha alguna divisió allà a Portugal.
16: No, però saps el que és més sorprenent?
2: No, però escolta una cosa. Escolta, pot haver-hi una discussió sobre si hi ha de jugar o no de jugar, però tot aquest rotllo que ens... De debò? De debò?
18: Vols els dos últims punts, Màrius?
17: Per 30 minuts.
0: Vena, espera un moment, acabem i ara el Lluís vol dir una cosa. Acaba els dos punts.
18: Punt número 7. Jorge Jesús havia de dir vull Cristiano a la selecció nacional. Ell també creu en mi i creia a l'Al-Nasser i aquí també. I el punt número 8, respecte al fet que Cristiano no saludés a l'afició a l'acabar aquest segon partit, que va marxar emprenyat, segons diu ell, no pel fet de no jugar, sinó perquè el seleccionador l'havia mentit, dient-li que jugaria i no fent-lo entrar. Jorge Jesús, sobre aquesta qüestió, havia de dir, ja hem parlat d'això, algú que juga més de 230 partits amb la selecció no ha de rebre lliçons d'amor a Portugal de la meva part. Va ser un moment de frustració, que no es borra res, és el jugador que més autògrafs signa, més selfies es fa i més afecte mostra cap a l'afició, no inventem problemes on no n'hi ha, quan no estem contents, reaccionem i això és tot.
0: Déu-n'hi-do el que havia...
18: Això és el que havia de dir Jorge Jesús a la prèvia del tercer partit.
0: La baixada de pantalons del seleccionador havia de ser històrica i el que va fer és dir, aquí mano jo. I l'altre va dir, ah sí?
18: I llavors, això, Cristiano ho va entendre com la segona mentida i va ser quan va dir, doncs toca el 2.
15: Però perdoneu, el més bèstia de tot no és això, és que ho expliqui. Sense adonar-se que explicant-ho fa el ridícul.
0: Com ja el va fer, marxant.
15: Com l'ha fet tota la seva vida, perquè és un cas clínic de Salieri. Sí. Sí, Cristiano té una patologia que, a més això, està descrit, que és pensar-se que és el millor del món però haver comprovat cada dia de la seva vida útil com
2: fins
15: a futbolista...
2: Fins i tot a casa, perquè el nen casa, volia la samarreta casa, de Messi i no la del seu pare.
15: Que,
2: és que això és terrible.
15: Que la història...
17: Això és heavy, eh? Tu imagina't.
15: Clar, no, la història... No.
0: Bueno, li ha passat per sobre, al final. És que és així, res.
2: Jo, el nen, no sé, en fi... Lluís. Tindríem una conversa, eh?
0: Lluís,
2: tindríem una conversa,
0: Lluís, digue'm, Lluís.
16: No, en realitat volia dir... El
2: que anava a dir, el portaria al reformatori, però no, no ho faré.
16: Acaba d'explicar... Jo no sé si Cristiano és conscient del ridícul majúscul mundial internacional que fa explicant-ho. Perquè el que demostra és que és una persona en aquest moment patològicament malalta de vanitat, d'egocentrisme, d'egotisme i d'estupidesa. De, és que sí. És molt millor que no ho expliqui. Jo mira, abans d'explicar-ho pensava...
2: És que no té amics.
16: Potser sí que l'han enganyat. Però és que després de llegir tot això, bueno, també hi ha un problema, i és que Jorge Jesús també es pren molt seriosament la Nations League aquesta, i el que vol és guanyar. I clar, sap que amb Cristiano Ronaldo guanyar és bastant més complicat.
2: Escolta, això és...
16: I que no s'enfadi de mi amb mi, però, no, no, però és
2: hem,
16: així.
2: Hem entrat amb
16: però el ridícul, amb el bucle, eh? El ridícul que fa Cristiano explicant això en el final de la seva carrera, la veritat, és que és com per fer-s'ho mirar.
0: Sí, sí.
15: No, no, i a més una cosa interessant que denota tot el temps és que torna al vell complex. És a dir, en el fons jo crec que s'està comparant amb Messi. Aquí hi ha una altra qüestió.
16: Sí, però no el menta, no el menta.
15: No.
18: De fet, jo no vull ser no vull ser conspiranoic, però que a 5 hores
15: ara.
18: Que Messi s'acomiadi surti aquest comunicat... Curiós. Jo li he dit abans a l'Aleix Pariser...
0: Curiós, sí, sí.
18: Abans a la redacció, perquè que m'ha semblat estrany.
15: Perquè també la història ha castigat cruelment amb això a Cristiano, és a dir, hi ha l'adéu perfecte de Messi i hi ha l'adéu brut i terrible i
0: ridícul,
15: trist
0: ridícul,
15: i ridícul de Cristiano.
0: Sí.
15: És a dir que... Ni en la Déu aguanta la comparació, pobre Salieri. És que és... Sí,
17: I que té una distorsió de
15: la realitat.
17: De la
15: sí.
17: realitat.
15: Molt greu. Molt greu.
17: És que és molt
0: el
17: greu.
0: El que ell viu sí. no és el que no, és el món
17: és,
0: actualment.
17: És que no, o sigui, tu agafes la seva pel·lícula i la poses al damunt de la pel·lícula real i no casa res, vull dir, és que...
0: Sí,
15: jo...
0: Viu en un món paral·lel,
17: un
0: una realitat paral·lel.
15: Sí, jo crec que una persona sense els seus diners, amb tot això, en principi li posa una camisa de força. Què passa? Que, bueno, ja quan tens tants zeros al compte corrent... Més o menys t'estalvies, però...
17: No, i el problema és que sempre tens un acord...
15: I tot sempre, això acaba molt malament.
17: I sempre tens un acord de gent donant-te la raó, ningú et discuteix res i ningú et fa veure les coses quan...
0: Bueno, les imatges de quan aterra ara a l'Al Nassr, allà a l'Aràbia Saudita, bueno, reverències, abraçades... Vull dir que aquí, allà,
17: el que
0: allà
17: el
0: seu club...
17: encara més la distorsió mental que té de si mateix. Ah,
0: absolutament. Bé, 4 i la mitja nit.
18: Per cert, digues, ha dit sí. que no tanca la porta a tornar a la selecció. És a dir que...
16: Sí,
17: aleshores el que vol és que es petin el seleccionador.
16: Bueno,
17: o sigui, està claríssim.
18: Diu, no, no, ha dit, accepte que el que ha fet de marxar no està bé. De fet, hi ha una part del comunicat en què es disculpa als seus companys, perquè com a capità diu que ha de donar exemple. I acaba dient, si estic en bona forma física, jugant amb el meu club i amb sort marcant gols, després de complir la sanció que m'imposi la Federació Portuguesa, estaré disponible, com sempre ho he estat, per competir i guanyar amb la nostra selecció nacional.
15: Jo crec que aquest últim fragment s'hauria d'emetre amb riures de fons com l'escurçó negre.
0: Sí.
15: Saps per què?
0: Enllaunadets, no? Enllaunats, que fessin grasses.
15: No, perquè tot això...
0: Increïble. Gràcies, Jové.
18: Fins ara.
0: Vinga, fins ara. Una pausa i ara parlem del Barça, de Frenkie de Jong, que ja comença a treballar després de la lesió.
19: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
20: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
21: Peugeot.
19: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
3: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada, molt bé.
21: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
19: Tu diràs, amb Aleix

0: Pràcticament la mitjanit. Us recordo que ja podeu anar a veure Iniesta Experience, el joc interior al Port Vell de Barcelona. Una gran experiència per descobrir la vida d'Andrés Iniesta quan s'apagava el soroll de l'estadi. Què passava amb Andrés Iniesta? Doncs ara podeu descobrir la seva història des de dins, els seus records, les seves emocions, els moments que va marcar l'Andrés també darrere del futbolista. Iniesta Experience, el joc interior a partir d'avui ja a Barcelona. Totes les entrades i tota la informació d'aquesta experiència immersiva a iniestaexperience.com. Ara tancarem línies amb Split, amb el Damià López, a veure si Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit alguna cosa relacionada sobretot amb els jugadors del Barça, que estan tots sants i estalvis després d'aquesta aturada, que ja s'ha tancat, ara sí, s'ha tancat l'aturada, queda només l'Argentina venint, que d'aquí una hora farem en directe a RAC1, avui allargarem el Tu diràs i farem programació especial per viure l'últim tango de Messi. Estic amb energia, us he de dir. Perquè encara hem d'aguantar aquí fins a les 3-4 de la matinada i estic amb energia. Sí, sí. Ara més menjarem alguna cosa, picarem alguna cosa i passarà ràpid, això. Ja ho veureu. Així que poseu la ràdio si no teniu
1: sol. El que hi ha per menjar...
0: Té bona pinta?
1: Sí.
0: Té bona pinta, va, va.
2: Sí, però això després no ho cremes,
0: Ah, no?
2: No.
1: Depèn de quan vagis a dormir.
0: No, avui cap a les 4 o les 5, avui.
1: I es pot fer exercici abans d'anar a dormir.
2: Sí, bé, aneu fent coses. Aneu fent coses que us agafarà.
0: Marta, De Jong continua fent passes endavant per reaparèixer.
1: Sí, avui ha fet una part de l'entrenament amb el grup i pel que ens han explicat ha tingut molt bones sensacions. Per tant, De Jong fent aquestes passes endavant per reaparèixer. Treballen amb l'objectiu que rebi l'alta mèdica per rebre l'Alavés el dia de la Castanyada. Aquesta, diguem que és la marca al calendari perquè pugui rebre l'alta mèdica i està a disposició de Hansi Flick. De Jong vol anar a tenir minuts al novembre i també compta amb anar convocat en Països Baixos a la propera aturada on l'espera Xavi.
0: Per tant, postclàssic seria el possible retorn de De Jong. Anem a explicar una mica què va passar. De Jong va tornar del Mundial lesionat i va gestionar-ho d'una manera que va generar malestar al club.
1: Sí, anem al principi de tot. Va tornar amb un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Va començar a tenir molèsties al genoll durant el segon partit de la fase de grups davant de Suècia. De fet, va disputar infiltrat els dos últims partits del Mundial en Països Baixos, 73 minuts contra Tunísia i 110 contra el Marroc, infiltrat i amb un embenat important al genoll. Va acabar caient eliminat als setzens. Quan va marxar del Mundial, hem de tenir en compte que l'últim partit va ser el 30 de juny, no va anar immediatament a Barcelona per visitar-se el genoll, sinó que va descansar uns quants dies pel seu compte. Sí que va anar a la Ciutat Esportiva el 13 de juliol, quan encara li quedaven dues setmanes de vacances, en el que era el primer dia de revisions mèdiques oficial marcat pel club. Va ser aleshores que els serveis mèdics del Barça van comprovar l'abast de la lesió. Se li va recomanar passar pel quiròfan, com més aviat millor, però ell va preferir optar per un tractament amb cèl·lules mare, un tractament que podia funcionar, però que generava dubtes sobre l'estabilitat del seu genoll un cop recuperat. Ara s'haurà de comprovar si, amb els moviments que fa habitualment, no recau ni es veu futbolísticament perjudicat.
0: Aquesta va ser la pel·lícula, des que es lesiona fins que torna a Barcelona. Això va generar cert malestar al club, el fet que no vingués immediatament ja a començar la recuperació, a veure l'abast real de la lesió o a saber què en pensaven els serveis mèdics, però... Què més va acabar molestant el club, Marta, pel que hem pogut saber?
1: A veure, per resumir-ho tot, el Barça van encaixar malament tres temes. Un, que tant ell com el seleccionador de Països Baixos, aleshores Koeman, forcessin el genoll malmès jugant infiltrat, en contrast amb que De Jong sempre és molt primmirat amb el seu físic quan juga amb el Barça, quan ha de tornar, quan ha de jugar, sempre ens ho diuen moltes vegades, que és per a punyetes fins i tot, doncs això contrasta amb el fet que s'infiltrés i arrisqués d'aquesta manera en una zona tan delicada com el genoll, en aquest cas en Països Baixos. Què més? Dos, que no anés immediatament a revisar-se amb els serveis mèdics del club un cop eliminat del Mundial. Això ja allà dintre hi ha qui ho interpreta com una mica d'irresponsabilitat, que no vingués de seguida a comprovar que tot estava bé amb el genoll. I tres, que decidís optar per un tractament conservador en comptes d'apostar pel bisturí, que és el que se li estava recomanant des del Barça. Tot aquest brou, tot aquest taló de fons, sumat al fitxatge de Rodri, fan que hi hagi veus de pes al club que no amaguin que el millor seria trobar-li una sortida a curt mitjà termini sabent que el jugador no vol marxar.
3: I us deixo un punt 4, que és previ a tot això, que és el final de la temporada passada, que Flick no va quedar gens content de que s'autodescartés en el moment final de la temporada el pensant punt, més
1: és
3: el Mundial.
1: És el punt número 1, que dèiem que sempre és molt primirat. El que vam explicar aquí a RAC1, faré una mica de memòria, és que abans de l'anada de quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, des dels serveis mèdics i des de l'estaf tècnic, es preveia que Frenkie de Jong ja pogués entrar en aquella convocatòria, però De Jong va dir que encara no se sentia al 100% ni prou preparat com per poder formar part de la llista i per això no va reaparèixer encara contra l'Atlètic de Madrid.
0: Tu has estat molt polite dient que ell és molt primirat quan es lesiona amb el Barça i bo, ja ha de reaparèixer, i el Lluís li ha posat la frase del que ara explicava la Marta,
3: sí,
0: que també vam dir en el seu dia.
3: Que
0: no?
3: Quan els serveis mèdics no troben patologia ni troben exactament el per què no pot jugar,
1: sensacions.
3: Ell parla de sensacions i això molesta algunes persones.
1: Sí. Sobretot aquí, perdona, Màrius, el contrast que dèiem, és això el que realment enerva, diguem...
0: Sí, però et podrien dir, era un Mundial. Per tant, això passa un cop cada 4
1: eren
0: anys...
1: Eren uns quarts de final de la Champions,
0: sí, sí, val, Aleix. Sí, sí, com a contrapès, és veritat,
1: saps?
0: Que em pots dir això.
1: O sigui, el contrast és a uns quarts de final de la Champions. Sí que anem al mil·límetre de les sensacions, però, en canvi, en Països Baixos, t'infiltres, et fots un embenatge i jugues... arriscant-te el que es va arriscar, que va tornar...
3: Perquè dos companys d'ell, Fermín, es va trencar justament perquè no va estalviar ni un sol esforç i Pedri ha arribat totalment esgotat per garantir el títol de Lliga pel Futbol Club Barcelona.
2: I el Flick, tu ja ho has insinuat, però exactament en aquests moments, què és el que pensa que ha de fer amb aquest jugador? És
1: a dir, veure...
2: Aquest jugador juga al mig del camp on ja no sap on posar els jugadors que té, eh? Gavi, per exemple, és un futbolista que té apreci personal
1: aquí
2: amb el Flick i tal, i no hi cap.
1: Aquí el que canvia el joc
0: és Rodri.
1: I l'escenari i tot. Clar. És Rodri. L'arribada de Rodri, diguem que facilita molt les coses i el discurs de focalitzar-se sobretot en el rendiment esportiu. Si tens un jugador top, que a part és una aposta de club, és un fitxatge que marca l'estiu, i que ocupa la posició de De Jong, el que fa és fer-ho fàcil. El que fa és fer el mateix que va passar amb Ter Stegen quan van apostar per Joan García.
0: Marta, l'empeny.
1: I després, espera't, que encara no he acabat de respondre-li al Màrius.
0: Avui esteu.
1: És que encara no li he acabat de respondre. Flick, el que sí que et puc dir és que la mirada cap a Frenkie De Jong ha canviat. Per capítols com el que ara recordàvem amb el Lluís de la temporada passada, però tot el que ha passat amb la gestió de la lesió ha contribuït a canviar la mirada. Tot i així, no és que la relació entre ells no és que no sigui bona, no és que no parlin, simplement Flick ja ha vist doncs que en alguns moments el compromís que exigiria de Jong doncs no ha estat al 100%.
2: Després hi ha una qüestió esportiva, perdona, Ernest. Hi ha una qüestió esportiva, que és que el Barça aquesta temporada juga molt més directe, molt més ràpid, el primer toc, i ell condueix, és capaç de guanyar línies i tal, però és que el seu futbol ara no acaba d'encaixar en com juga el Barça. Aquesta és una impressió d'un aficionat.
0: No sabrem si Rodri i ell poden encaixar o no, estic d'acord amb tu.
4: No, sense negar tot el que explica la Marta, que és informació, i per tant està claríssim que hi ha hagut una decepció respecte a Frenkie de Jong. Vull veure què passa. Vull veure què passa perquè pels precedents. O sigui,
1: sí, és lògic que ho diguis.
4: Hansi Flick va defensar a Frenkie de Jong quan veus a dins del club i de la junta directiva el volien guillotinar. L'entrenador el va defensar. Segon.
1: Però és pre-Rodri.
4: Segon.
2: Perquè no tens recanvi.
4: Pre-Rodri, bueno. També. No. Segon. Quan l'afició estava enamorada, estàvem tots enamorats de Marc Casador, ell va apostar per Frenkie de Jong contra tot i tothom. Llavors, per què, a més a més? Perquè Hansi Flick, jo crec que...
1: Perquè considerava que De Jong era millor.
4: Amb bon criteri, no tan millor, amb bon criteri, també ho va demostrar amb Lewandowski l'any passat, ell va tenir una obsessió amb els jugadors amb experiència. O sigui, ell es va aferrar en això, fins i tot per sobre del que dictava el sentit comú futbolístic, perquè pensava que en els nens se'ls havia de compensar amb experiència, amb galons. Llavors, ell ha tingut sempre Frenkie de Jong en aquest club reduït de jugadors que són sòlids.
1: Però en el cas concret de la dicotomia Frenkie-Caçador, t'asseguro jo que és perquè pensava que Frenkie era millor per aquesta posició.
4: Sí, però jo ara he aixecat la càmera...
1: Sí,
4: i
1: ja ho veig.
4: I el tema
1: de l'experiència està bé. Sí.
4: Amb tot això, ha demostrat... Ho enteníem o no? Ho volíem o no? Ho volien a dins del club i estaven d'acord o no l'afició o el que sigui. Però ha demostrat Hansi Flick que era un entrenador enamorat de Frenkie de Jong. Enamorat. Agradi o no agradi. Llavors, és veritat que ha passat aquest episodi, tu l'has descrit molt bé, però quan Frenkie de Jong torni en plenitud de les seves condicions...
1: Si pot tornar amb la plenitud...
4: Bueno, si
1: que se li pressuposa, perquè hi ha dubtes de com li haurà quedat el genoll.
4: Si no pot tornar amb la plenitud, jo crec que no hi haurà debat. Però si es recupera i va recuperant la forma i arriba a una bona forma, jo crec, i ho dic pels precedents, i no hi estic ni d'acord, però crec que tindrem una sorpresa.
2: És que pot passar.
4: Perquè ja la va donar la sorpresa.
0: En positiu, vols dir?
4: No, que tingui més minuts del que estem debatent en aquesta...
0: No, en positiu per ell, vull dir, per De Jong, eh? Sí,
2: però pot passar una altra cosa, que és que no el posi, el cridin per la selecció holandesa i torni a trencar-se.
0: Hi ha un
2: debat molt greu de dir, escolti, una cosa, aquest futbolista té un preu de mercat i aquest futbolista no ha fet el que se li ha de demanar, el que li ha d'exigir al club, que és anar a la seva i intentar fer fora el que no fa a casa. I jo crec que aquí hi hauria una trencadissa important. Mm. I amb l'afició, que el rebarà com el rebarà l'afició. Bueno. Clar, és que aquesta és l'altra.
4: No, per en descàrrec de Frenkie de Jong també et diré que l'han tirat a l'escorxador més d'una vegada.
2: Sí,
4: que a part de la seva posició se l'ha buscada ell, però n'hi ha un altre que hem fregat el moving. Amb Frenkie de Jong,
0: també et dic que ell...
4: Quan va rebre aquella famosa oferta, recordeu? Aquella...
3: Ernest, i enamorar-se, tu deies...
0: Però ell no ho ha fet
3: enamorat.
0: Bé.
3: Tots els entrenadors han estat enamorats de Frenkie de Jong perquè tots han vist que és un jugador amb unes capacitats impressionants. El que passa és que tots s'han decebut, però Quique Setién, Koeman, Xavi, Flick ara, tots s'han decebut perquè al final el rendiment és el que és. I al final també has de mesurar el rendiment dels jugadors en funció del que porten a l'equip. Temporada passada, 31 partits, 2 gols, una assistència. Ho sento. Un migcampista, un pivot del Barça ha d'oferir quelcom més.
4: Però va jugar 31 partits.
3: Has d'oferir quelcom més.
1: Per això he dit que el que canvia l'escenari radicalment és l'arribada de Rodri. Mm. Perquè, a part, també tens molta sobrepoblació de migcampistes, perquè podries dir...
0: No,
1: doncs, correcte. Tu podries dir, doncs, es pot fer compatible De Jong amb Rodri, perquè Rodri, doncs, pot assumir el rol que fins ara havia assumit De Jong, com ho està fent, i De Jong pot assumir el paper que assumeix Pedri, per exemple, o jugar fins i tot més avançat, no? Però, clar, tens altres jugadors que estan en molt millor estat de forma i que estan ara mateix per davant d'ell. És que fins i tot et diria, quan Xavi Espar juga al mig del camp, el preferiria a veure Frenkie de Jong.
0: I després
1: té un problema.
0: Decisions errònies amb això de la lesió que dèiem i a vegades amb el contrast de quan força o no força amb la selecció dels Països Baixos
1: i
0: amb el Barça.
1: I després demana
0: fer una entrevista als mitjans del club quan no li recomanen, per sortir a desmentir segons què. Vull dir que ha errat, no?, en algunes decisions, jo crec que ha errat i que no ha acabat de fer-ho bé, en aquest sentit.
1: I que hi ha part del vestidor que no l'acompanya. Que aquesta és l'altra, que hi ha hagut moments de la temporada passada, per exemple, que hi ha hagut companys que li han recriminat que no corri prou després de, per exemple, en la pressió després de pèrdua de pilota, que sigui més contundent a l'hora de defensar. Hi ha hagut companys de vestidor que li han retret.
0: Jo no tinc res en contra de De Jong. A mi no m'agrada ja com a futbolista del Barça. Fa molts anys que li hem donat oportunitats i no m'agrada, no m'encaixa. Li desitjo el millor en un altre club i a la selecció dels Països Baixos, a més amb Xavi Hernández com a seleccionador, i jo aquest any és que ni el compto. O sigui, veient la plantilla que té el Barça i els migcampistes que té el Barça, jo ni el compto.
1: És que ara és com el personatge aquell d'una sèrie, no?, que se n'ha anat a fer les seves coses, no?, i de cop i volta torna a la sèrie aquell personatge que ningú ha trobat a faltar.
0: Clar, és que s'haurien de lesionar tres jugadors del mig del camp per comptar-lo, per mi.
2: El que ha tingut un infart al meitat de la sèrie i agafen i el personatge el maten en la ficció. Perquè no saben què fa. Clar,
0: és un clàssic, eh?
4: Tot això que esteu dient, sí, però un asterisc. La temporada passada, no tan fort com el que esteu descrivint ara, però més o menys ja era un personatge estrany, estrany i secundari en el guió, i va jugar, com ha dit molt bé el Lluís, 31 partits.
2: Més,
4: és a dir,
2: alguns més.
1: Però l'escenari és molt diferent.
0: Alguns més, imagina't, encara. Reforça el que
4: però
0: diu l'Ernest.
4: Encara, jo el que vull dir és, vigileu que hi ha alguna cosa en la relació de Jong-Hansi Flick, que tu has escrit molt bé, Marta, que pot haver-hi problemes, Anna, i decepcions, etc, però que hi ha alguna cosa sòlida.
0: Bé, Marta...
1: El rendiment ho acabarà marcant.
0: Sens dubte. Alguna cosa més de l'entrenament d'avui del Barça, que ara ja hem de començar a mirar cap al
1: doncs,
0: Getafe.
1: Mira, perquè com que anem... Això és com anar passant llista al col·le, no? Van tornant els nens del casal d'estiu, doncs han tornat a Adeyemi i Hamza, i demà s'espera Cancelo. Rafinha i Joan García es continuen entrenant al marge.
0: Va. Avui hem sentit Gabriel Jesús elogiant Rafinha, precisament.
1: Sí, ho ha fet al canal de YouTube del Barça, responent preguntes d'aficionats. Els aficionats li podien enviar dubtes i fer-li una mica de qüestionari, i ha explicat que confia molt en que Rafinha marqui el gol que els doni la Champions en una hipotètica final.
5: Crec que Rafinha està on fire, està marcant, està impressionant. El coneixia perquè havien jugat uns quants partits junts amb el Brasil fa uns quants anys, i per això sé que finalitzant és simplement increïble. A més, ha millorat molt, ho estem veient amb la manera que ha començat la temporada, i espero i l'animo a continuar així perquè està ajudant moltíssim l'equip.
1: La ràdio al final també és posar èmfasi en les coses, i així l'hem sentit a Gabriel Jesús. També ha dit que el jugador que més l'ha sorprès és Brian Fariñas. A més, també ha parlat... Això m'ha sorprès, que digués que el jugador que més l'ha sorprès és Brian Fariñas, que encara no l'hem vist debutar en partit oficial al primer equip. A més, també ha parlat amb el company Achraf Benayà, també en una altra mini-entrevista, i a més, dedica a Lamine Yamal, hauria de guanyar la pilota d'or. També ha insistit que les lesions formen part del passat i que està enamorat del club. De moment, recordem, Gabriel Jesús, 41 minuts disputats amb el Barça, ha participat en 4 partits i li ha tret molt suc a les poques estones que ha jugat. Ha marcat 2 gols, un a la Lliga i un a la Champions.
2: Podria ser titular o no?
1: A veure, la lògica ens diu que Rafinha entra a la convocatòria, però que podria estar a la banqueta i Gabriel Jesús ser titular. Aquesta és la lògica, però tot això dependrà de la conversa de Hansi Flick amb Rafinha.
0: Ara, 41 minuts en 4 estonetes i 2 gols, surt a gol cada 20 minutets, Gabriel Jesús, de moment no està malament.
2: I després jo crec que hem de reivindicar i fer una mica de mea culpa, perquè em sembla que va ser la setmana passada que nosaltres vam posar molt el focus damunt de Rafinha, dient, ara aquest, que tornarà a córrer, tornarà a deixar-se allà el múscul, i la veritat és que va fer el que tots volíem
1: que
2: fes.
1: Que era tornar cap aquí.
2: Clar, tornar cap aquí, dient,
0: ho ha gestionat bé.
2: Tinc un blau. És que escolta una cosa, tenia un blau. Tenia un blau.
1: Sí, una dema.
2: Sí, un blau.
1: Un blau.
2: Sí, un blau, sí. I mira, jo crec que se'l devia fer amb el bolígraf.
1: I jo era dels escèptics.
4: Jo era dels escèptics que tornés, perquè pensava que el farien quedar i tot, i té raó el Màrius, que res de res.
0: Ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé. Mira, parlant de Rafinha, vam dir que estava al caure la signatura de la seva renovació, una renovació que, per cert, ell va predicar els micròfons de RAC1 en aquella entrevista, vull quedar aquí tota la vida, i l'endemà d'Eco diu, ja l'hem renovat. Quan signarà, aquesta setmana?
1: Vam dir que signaria ara a l'octubre, i malgrat que està tot pactat i encarrilat, s'ha d'acabar de rematar al 100% la paperassa i s'ha de quadrar bé l'agenda, de manera que, pel que ens diuen, és molt just que pugui fer-se l'acte protocolari aquesta setmana. També podem explicar que està molt ben encarada la de Xavi Espar, tots dos fins al 2030, per tant, és qüestió de dies, però aquesta setmana...
0: Per tant, Rafinha 2030, Espar 2030.
2: I la manera de ser capità, jo he vist altres capitans al Barça, des del Sagarra fins aquí, n'he vist uns quants, i és una mica diferent, però em sembla que és una capitania molt personal, no? I amb una cosa que veus que els àrbitres, que a vegades amb els capitans es posen nerviós, els àrbitres l'escolten, i això no li passa a tothom, Sí, has de tenir una personalitat especial.
1: És que té una energia, Rafinha, de les vegades que l'hem entrevistat, que
2: Genera bon rotllo, no?
1: Genera bon rotllo, genera certa comoditat. És un tio molt natural que parla de les coses amb ordre i veus que realment el coco li funciona com li ha de funcionar i que realment abraça molt la maduresa la que ja està entrant. Vull dir que no és un xavalet que porti dos dies. Ha hagut de sobreposar-se a molts moments de la seva trajectòria que han estat complicats i el seu creixement i la seva evolució a nivell futbolístic també tenen un mirall en la seva personalitat i en el seu creixement a l'hora de madurar.
2: I després jo crec que aquest rotllet que es porten amb el Lamin
1: té
2: està
1: molta
2: molt
1: ascendència
2: està
1: en el Lamin Yamal, és com el seu germà.
0: La celebració que això que fan...
3: Sí, ara Marius, que
2: i això és molt
3: que havies...
2: xulo, perquè veus que es tenen un respecte...
3: I ara que parlaves de que havies vist des de Sagarra fins ara, jo a Sagarra no me'n recordo, però és veritat que és la persona que més he vist transformar-se pel fet de portar el braçalet de capità. I segurament de tots els capitans que he conegut, qui millor ha dignificat aquest braçalet. Perquè s'ha transformat, ha patit una metamorfosi des de que és i se sent capità. Solta, i cal agrair-li.
2: I els aficionats ho hem notat, perquè...
3: Molt, molt.
2: Jo mai havia sentit al camp cridar capità, no? Sí. O sigui, és que, no sé, és un crit una mica estrany
0: en com el MVP, no? MVP, que s'ha posat a moda, doncs sí. Capità.
2: Però capità té una
0: Marta,
2: cosa d'autoritat moral.
0: Gràcies, sí, sí. Marta.
1: Bona nit a tots.
0: Vinga, fins ara, a descansar. Abans de deixar-vos marxar, d'Mbappé voleu dir alguna cosa? Hi ha molt merder i molt enrenou a Madrid. Ahir, per exemple, explicaven algunes ràdios espanyoles i també alguns mitjans de comunicació de premsa escrita que no ha agradat, ja ve de l'any passat, no va agradar que el 3 de maig en un Espanyol Real Madrid el tio aterrés a Madrid. Estava lesionat i venia d'unes vacances i enmig del partit a terra, com dient, no miro ni els meus companys.

0: clàssic. Que després arriben tocats i no estan bé i mala maror al vestidor, però són perillosos, eh? El... 19 dies pel clàssic.
1: És un escenari molt perillós que hi hagi una esquerda entre Mbappé i Mourinho per Florentino. Perquè...
0: Qui tria, no?
1: Clar, qui tria, cap on fa estirar el club, l'afició, què farà? És molt perillós i
2: el Florentino, i, ja t'ho dic, li sí, tirarà sí. l'afició a sobre.
0: Per salvar-se ell, per salvar la poltrona, vols dir?
2: Clar.
1: Sí, però cada vegada...
2: I després li farà sí. demanar perdó de genolls, ja està.
1: Sí, però Florentino cada vegada té el foc més a prop, eh?
0: Mm. Vull dir, i després la teoria aquesta de que Vinícius no és Vinícius, que corre... Això és una cosa meravellosa, si entreu a les xarxes socials. De veritat, és graciós, no, és ocorrent, és divertit, vull dir, hi ha imatges que t'ho fan creure que seguint. No és Vinícius.
3: Ho estic seguint de forma activa. Però no li podem donar cap mena no, de rigor, sisplau.
0: No, jo m'ho prenc com una conya, però és que em sembla aquesta teoria conspiranoica de que Mourinho, de que Vinícius...
3: L'heu sentit, Màrius, o no?
0: Diuen
3: de que va morir aquest estiu, de que sí, Vinícius bueno, va morir aquest any.
0: O que està en un altre lloc, sí, o que...
3: Que va morir directament amb un accident, sí. i que ha estat substituït.
0: Substituït per un doble com un actor. I llavors el que fan és comparar-li a la barbeta, perquè s'ha operat... Sí, però els tatuatges, diuen que ja no té els tatuatges que tenia el Vinícius real, vull dir, la veritat... La teoria, si tu segueixes els fils a les xarxes,
3: és
0: apassionant, però és un divertiment.
1: Jo no ho trobo apassionant, ho trobo un símptoma de la imbecilitat
2: humana
1: i cap on va la humanitat, que mereixem extingir-nos.
0: Va, però deixa'm riure una estona, jo m'ho passo bé amb això.
1: Mereixem extingir-nos.
3: Pues t'asseguro que és molt entretingut. Si mires com un divertiment, en aquestes 3 setmanes que no teníem res a fotre, sense lliga, la veritat és que ha estat molt ocorrent.
0: I vídeos comparant el gran Vinícius de fa uns anys, fent gols i driblings, i l'actual Vinícius, que no se'n va de ningú, també és molt divertit.
1: Vigilem molt amb dir que ens diverteixen les fake news idiotes sobre Vinícius, perquè llavors... No, llavors...
3: M'estàs dient idiota, jo m'ho he passat molt bé.
1: No, jo no t'he dit idiota.
0: No, diu que les fake news són idiotes.
1: No, què he dit? Les fake news aquestes... Perquè el dia que hi hagi fake news sobre la mínima mal, llavors que no ens faran gràcia, no? Aquestes... No, ho dic perquè... Sí, aquestes coses, vull dir, que se sap com comencen, però no com acaben. Jo...
0: Bona reflexió, però jo m'ho he passat bé. És veritat que m'ho miraré més, però aquests dies m'ho he passat bé, amb aquesta teoria. Apa, us deixo marxar en pau i tranquils. La setmana que ve torna a la Champions. Barça-Getafe dissabte, dimarts Galatasaray i Barça, després el PSG, després el Madrid. Vull dir que ara venen dies interessants.
3: I del Getafe no hem parlat, d'acord, que no és el rival més bèstia del món, però juguen d'aquí 4 dies amb el Getafe.
0: Sí.
3: Tinguem-ho en compte.
1: Getafe és un rival incòmode.
0: Bordalàs volia fitxar avui Carvajal, que està sense equip. El vol de lateral
3: dret. No ha fet un bon inici de temporada, és un equip que va donant tombs por ahí.
1: Però és un equip dur.
3: Que ha fet 4 gols en set jornades. No estan trobant ni la línia, ni el joc, ni la forma...
0: Si arriben bé els internacionals, el Barça fotrà un altre cabàs de gols. Tinc aquesta sensació, tot i que es tanquin al darrere.
2: Avui els he vist molt cansats i veient Croàcia, que n'hi va fer 7 l'altre dia a Anglaterra i que Espanya n'hi va fer 4 i tal, i no sé, avui he pensat, sí, però de cop i volta t'agafa un Getafe, el Getafe, que és una mica però això.
3: Altres temporades no hi ha res,
2: però rasquen,
3: hi
2: posen la cama.
3: En aquest moment el Getafe és un de veritat, està sense identitat. Ha començat molt malament la primera divisió.
0: Dissabte a 6:45, a veure si el Barça reprèn bé la competició. Gràcies, amics. Una abraçada.
2: Adéu.
0: Vinga, una pausa i tanquem línies amb Split i ens quedem ja al Monumental de Buenos Aires per viure en directe avui, programació especial, l'adéu de Messi amb l'Argentina.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
6: Mm-hmm.
5: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
8: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
9: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita

0: Tens vine a Ocasión Plus.
1: Recordes el teu primer Corsa?
2: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
4: Quatre minuts i dos quarts d'una de la matinada. Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. A Nima fa més de 45 anys que ajuden a milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Nima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. El Monumental de Buenos Aires, Saperes, queda una mica més de mitja hora. Alguna novetat?
5: Ja està quasi ple el Monumental. Ja s'escalfen sobre la gespa d'aquest estadi els porters de Benín. Tothom esperant amb candeletes que aparegui el gran protagonista de la nit, com és Leo Messi. Per cert, ja hem vist imatges de l'arribada en bus de la selecció argentina. Es veia a través dels vidres la imatge de Leo Messi plorant amb la rebuda que ha tingut de l'afició. Imagineu-vos el que pot ser quan trepitgi la gespa del Monumental.
4: Uah, mare meva. O sigui, encara no s'estan escalfant, si queden 33 minuts.
5: No ha aparegut en cap moment ni allò de que sortís algun jugador a veure quin era l'ambient. No hem vist absolutament a ningú. Només tenim aquestes imatges que hem pogut veure a les xarxes de com arribava la selecció argentina. A través del vidre es veu a Leo Messi tapant-se la cara i plorant amb el que estava veient al carrer, per tant, ja visiblement emocionat abans de començar el que li espera avui aquí al Monumental a Leo Messi.
4: Perfecte. Queda't obert, si apareix Messi i obre el micròfon i ens avises. Mentrestant, anirem tancant línies amb Split, amb el Damià López, després que ara ja sí s'hagi tancat aquesta zona mixta i les rodes de premsa d'Ami, de De La Fuente, i també ha estat molt interessant Modric, em deies per línia interna.
6: Sí, ha aparegut per aquí Luka Modric, ha parlat de Messi. Ara l'escoltarem, tanquem abans però selecció espanyola amb Luis de la Fuente, que ha tingut paraules per Unai Simón, que crec que no ho hem comentat, però ha fet un partidàs, perquè amb l'1-0 Croàcia ha tingut un parell d'ocasions per posar-se 2-0, i bé, doncs Unai Simón avui molt, molt destacat, referant-se en aquesta posició com a titular. Pau Cubarsí després li ha tret una centrada en què no arriba Unai Simón, també bona actuació de Pau Cubarsí avui en general en aquesta data FIFA, i també ha tingut paraules per Miquel Merino, per als seus dos gols i, lògicament, per la seva implicació. De La Fuente ha resumit el partit d'aquesta manera.
7: El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival. Hemos sufrido mucho porque, insisto, nos empujaban y se ha vuelto un partido muy duro. Pero el segundo tiempo, pues ya hemos tenido la calma de hacerle desgastar mucho al rival, de generar ocasiones, de que aparezca Miquel Merino otra vez más. Tal cual lo habíamos creo que planteado, se ha desarrollado ante un grandísimo rival, en un ambiente excepcional, y se ha visto enfrente pues una selección que no baja los brazos y que quiere ganar siempre.
6: Que quiere ganar siempre. I De La Fuente, una selecció espanyola amb fam, és un tema ja recurrent. Recordem que després de guanyar el Mundial 2010, Espanyola va engolejar en un amistós a Portugal, un amistós justament a Buenos Aires, Argentina 4-1, i en canvi, doncs, després de guanyar el Mundial d'Estats Units, l'equip de De La Fuente doncs, ha mostrat el mateix nivell competitiu.
7: Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos. La actitud de un grupo de futbolistas maravilloso, que siempre quiere dar lo mejor, que no se cansa de pelear por ganar, y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando.
6: Bé, doncs, Luis de la Fuente, pròxim compromís novembre, abans ho dèiem, i pròxima llista segurament farcida de jugadors del Barça. Veurem si repeteix també Roberto Fernández, davanter de l'Espanyol, que va jugar dissabte a Oviedo. Luka Modric s'ha aturat ara fa uns minuts. La veritat és que compareixença extensa davant dels mitjans croats i també dels mitjans de l'estat espanyol. Se li ha recordat que avui retira Messi de la selecció, que s'acomiada, i ha tingut, lògicament, paraules de reconeixement pel que va ser el seu adversari a la selecció i sobretot al Madrid quan ell era futbolista del Club Blanc.
8: Ah, què dir d'ell? És una Pena que se despide, pero ya es su decisión y hay que respetarlo. Ha hecho algo increíble con selección. Ha ganado el Mundial que quería y es uno de los mejores jugadores del mundo. Y ha sido un placer verlo jugar, aunque ha sufrido mucho contra él y en selección como en Madrid. Pero ha sido un placer verlo jugar, de verdad, porque es un jugador único y lo deseo suerte.
6: Per cert, que ha recordat Modric que el seu debut amb la selecció croata va ser justament contra Messi, contra Argentina, l'any 2006, fa 20 anys. Són realment dos jugadors que són generacionalment rivals i companys de generació. També és company de Cristiano Ronaldo. Li hem preguntat si era conscient de tota la moguda i si ha pogut parlar amb ell.
8: No sé exactamente qué ha pasado y no me fijé mucho en el tema porque tenía mis problemas aquí, pero es una pena ver qué está pasando con Cristiano en su país. Pero más, yo creo que van a encontrar una solución porque Chris merece una, si se despide o si no va a seguir con selección, merece una despedida a lo grande. Por eso no sé exactamente qué pasó, pero espero que se va a solucionar porque Cristiano es jugador más grande del Portugal y merece otra despedida y otro fin en selección.
6: Modric, 41 anys, ha dit que no sap quin serà el seu futur a nivell selecció. En principi, aquesta temporada l'acabarà i l'any que ve de cara a l'Eurocopa veurem. I ha explicat també a l'Eix que li agradaria, ja quan es retiri del futbol, doncs, integrar-se a la disciplina esportiva, staff, scouter, el que sigui, al Madrid, club al qual vol tornar en algun moment.
4: Clar, té mèrit encara que està fent un Luka Modric amb 41 anys, déu-n'hi-do. Molt bé, Dami. Escolta, magnífica feina aquests 12 dies, voltant per tot arreu, explicant-nos tot el que s'han fet els internacionals del Barça amb la selecció espanyola. Bon viatge de tornada. Escolta, i si no tens son, aquí seguirem nosaltres, ara pendents de Messi, d'aquest homenatge que li faran, d'aquest comiat.
6: No, la son costa agafar quan estàs de viatge, entre que arribes a l'hotel, fas els matinals, una cosa i l'altra, o sigui que cap problema. Jo per parlar de seleccions ja saps que sigui Nations League, amistosos, vull dir que estic a absoluta disposició.
4: Molt bé. Si no tens molta son i estàs avorrit, encara tornarem a trucar a Split perquè diguis la teva també en aquest homenatge a Messi. Apa, una abraçada.
6: Molt bé, vinga, fins ara.
4: Gràcies, ja Dami, adéu-siau. Saperes, què? Apareix Messi o no? 26 minuts perquè comenci
5: no
4: el partit.
5: No apareix, encara no. La gent està que es mossega les ungles, Aleix. De moment només han sortit els porters, ara ja sí, de l'Albiceleste a escalfar-se en aquest monumental que es ple a vessar, que comença a escalfar motors, que comença a cantar. So en directe del monumental. Aquí cantant la cançó del darrer Mundial, la quarta estrella, i com et dic, esperant a Leo Messi. De moment encara no tenim ni alineacions confirmades, ni tampoc l'hem pogut veure a la gespa, només aquesta imatge que comentava el bus, visiblement emocionat amb l'arribada i la rebuda calorosa ja dels aficionats argentins.
4: Me la jugo, un minut i mig de públic, me la jugo. Val? Va, vinga,
5: va, juga-te-la, va, va, va, va.

0: 12 i 36. Ara sí que queden 24 minuts perquè comenci aquest Argentina Benint. Abans de quedar-nos ja definitivament en aquesta programació especial que farem als esports de RAC1 fins a quarts de 4 de la matinada, fins que faci falta, amb el comiat de Messi, amb l'últim tango de Messi, deixeu-me que us parli un moment d'Autovivo Ponés. Aquest octubre li queden estoc, més de 300 cotxes de quilòmetre zero, de gerència i seminous t'estan esperant a Autovivo Ponés, amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Sí, sí, ho has sentit bé. Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a Autovivo Ponés o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi del Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona. Autovivo Ponés.
1: Hablan de amor, pero nadie sabe lo que sentir así.
2: L'últim tango de Messi a RAC1.

0: A partir d'ara ja només músiques argentines i aquest programa especial de l'últim tango de Messi a RAC1 amb el Roger Saperas al Monumental de Buenos Aires. Sape, no apareix encara?
1: No apareix encara, encara no. No sé què trigarem, no sé si l'arribarem a veure. És que començo a dubtar de si ja sortirà amb l'equip titular o si els veurem sortir a escalfar-se. De moment només hi ha l'equip de Benín.
2: Però està confirmado que juega?
1: No, encara tampoc hi ha les alineacions oficials, José María. Així que les sapiguem, les cantarem.
0: Aquí tindrem a l'Edu Mutante i els seus personatges. Hola, Mutante.
3: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Gràcies per venir a la festa.
3: No, home, gràcies a vosaltres per convidar-me si no tenia res més.
0: A fer, no? No dorms, a més.
1: Aquestes hores, no? Aquestes... De 1 a 3,
0: qualsevol no cosa, qualsevol cosa interessant que tinguis a dir, sí. Barra lliure.
3: Sí, sí.
0: També hi haurà el col·laborador habitual a la Champions a RAC1 i tertulià també del Tu diràs de tant en tant, el Carlos Martínez. Hola, Carlos.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. A més, ets un gran fan de Messi de l'Argentina. Bé, de fet, tu vas estar al cos tècnic del sí. Barça quan Messi era jugador del Barça en plenitud, no?
4: Sí, sí. Jo vaig compartir equip, per dir-ho d'alguna manera, amb Messi del 2014 al 2017 i em fa... No t'imagines la il·lusió que em fa estar avui aquí.
0: O sigui, tu haguessis vist el partit a casa, amb un bol de crispetes, amb alguna cosa...
4: Sí, l'hagués vist segur, però em fa molta més il·lusió compartir-ho des d'aquí, perquè crec que estem vivint un moment històric i poder participar, encara que sigui mínimament d'això, doncs em fa una il·lusió de l'hòstia.
0: Sí, hi ha molta gent que diu, no, encara no és la retirada final, no. Jo crec que sí, no? Vull dir, ell es retira del futbol professional quan deixa el PSG, evidentment segueix jugant a l'Inter de Miami i té molt mèrit, però realment avui es retirarà del futbol d'elit, no? Perquè avui sí, ja deixa el futbol d'elit o el futbol de primer nivell, no?
4: Sí, el futbol... jo estic més amb el futbol de nivell top, no? Jo crec que al final, quan surts d'Europa a Estats Units, ja és un pas, però avui el deixar la selecció, amb tot el que ha suposat la selecció argentina per Messi, jo crec que és el comiat, no? Perquè al final, jo crec que tots haguéssim desitjat veure el retirar-se al Barça. No ha pogut ser, perquè primer perquè encara no s'ha retirat i després perquè no ha continuat al Barça, però crec que tancar aquesta història de Messi amb Argentina després de tant de temps amb èxit, quan durant molts anys semblava que...
0: El van matar.
4: Exacte, semblava que no tindria la possibilitat d'aixecar un títol amb Argentina, doncs crec que és tancar-ho, bueno, amb tres finals de Mundial, dues perdudes, sí, però al final ha jugat tres finals de Mundial.
0: Sí. I... dels últims quatre Mundials, ell ha portat a l'Argentina a tres finals.
4: Sí, sí.
0: És bèstia.
4: És molt bèstia.
2: Per això havia que estar hoy aquí contándolo, no com otros que están en su casa.
0: Sí, que és veritat, sí. Mira, a banda del Carlos Martínez, de seguida l'Albert Blaya, també, analista habitual també aquí a RAC1 en les nits de Champions.
1: Compte aquí, Ivan.
2: Ojo.
1: Surt la selecció argentina i brama ja el Monumental a l'espera de poder veure per primer cop a Leo Messi trepitjant aquesta gespa al capdavant, el capità ja saludant el públic del Monumental al capdavant de tot l'equip. Leo Messi, com sempre, el capità, com l'hem vist en els Mundials, apareixent el primer... Comença les curses d'escalfament, saludant a cantó i cantó del Monumental. Ja tenim sobre la gespa el gran protagonista del partit, Leo Messi.
0: A Movistar, i ara a veure si han connectat, ara el posarem al canal i a veure si tenim ja alguna imatge d'aquesta sortida de la selecció de l'Argentina, perquè realment Saperas atronador, el Monumental, amb 85.000 persones.
1: Sí, sí, i ara cantant, i Messi que va corrent de cantó a cantó de la gespa, i quan arriba a un dels extrems, doncs s'atura, saluda una mica i s'ho va mirant tot, impressionat, perquè realment és ple a vessar, ple com un ou al Monumental, i amb unes ganes enormes de poder-lo aplaudir.
0: De moment no hi ha imatges, de Movistar,
4: no. De moment no. Roger, que sàpigues que et dic una enveja absolutament insana ara mateix.
0: Ja has estat mai a Monumental?
4: No he tingut la sort de veure futbol a Argentina en directe, i és una d'aquelles coses pendents que tinc a la vida, segur, i la faré segur, no sé què, em mori demà passat, però la faré segur. Però ara mateix, ja et dic, el Sabem fa una enveja absolutament terrible.
0: Carlos Martínez, Albert Blaya, de seguida aquí a l'estudi per posar-hi una mica de cordura a tot això, de seny. Edu Mutante amb els seus personatges i també s'han volgut sumar a la festa. Xavi Puig, hola, Puig.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. De seguida també el Miquel Agut, el Dani Aguilar, l'Oriol Jové, hi haurà absolutament tothom avui.
6: Manolo.
7: Hola.
0: Hola.
6: Hola, Paco.
0: Sí, sí, va. Hola, Antonio. Puig, tu com et prens a aquest Argentina Benín? Com l'estàs vivint?
7: Mira, jo abans ho pensava, que és una mica com que... com el comiat que no li ha fet al Barça, doncs és com una mica una prèvia del que espero veure algun dia amb el Camp Nou ja acabat, de l'homenatge encara pendent a Leo Messi. Evidentment, amb el punt d'accés que sempre té el futbol argentí, però ja és com una mica de dir com que nosaltres encara no li han fet aquí a Barcelona, doncs com a mínim gaudim de moment d'aquest a l'Argentina i després ja veurem si d'aquí uns anyets, que esperem que sí, veiem un homenatge com Déu mana també al Camp Nou a Barcelona.
0: Volia venir també, però no ha pogut, el David Broc. Hola, Broc, què tal? Bona nit.
8: Bona nit.
2: Impresentable.
0: No t'ho has pogut
2: muntar.
0: Qual és
2: l'excusa?
0: A nivell familiar no s'ha pogut muntar, no, jo l'entenc.
8: Una logística molt complicada, o sigui, difícil d'explicar.
0: Però volia com a mínim entrar en directe i explicar una mica les seves sensacions, no? Però veuràs el partit o no? O has d'anar a les Roseros demà molt d'hora al matí?
8: No, he d'anar. El que passa és que jo ja vaig dir que tinc experiència en anar a la tele sense dormir. Aleshores, no ho sé, depèn de com... També és cert que el partit, evidentment, futbolísticament, no té cap interès, més enllà del que faci Messi, i depenent de com vagi, si la son em deixa, no? Em deixa aguantar i tal, encara el final, perquè aquí la gràcia està al final de la pel·lícula, no? O sigui, és una mica aguantar tot aquell abans per després de veure el final, que és el moment esperat. Si no, ja demà el recuperaré, però bueno, em feia gràcia una mica la idea de començar a preparar, no? El que deia el Puig, el que ha de venir, que això per nosaltres és una espècie d'assaig, de prova pilot del que ha de venir.
2: Qué triste. Qué lamentable.
8: Está solo, ¿no, José María? Está solo en la mesa.
2: Estamos aquí con la luz apagada. Estoy de pie dando vueltas. Arusí, Parisino.
0: No, jo el que vull és tenir imatges...
2: Aún passarà la factura de la llamada.
0: No. Jo el que vull és tenir imatges ja de Movistar, sisplau, que la gent de Movistar...
7: No, és que fins a menys 5, no?
0: No, fins a menys
7: 5, marca. Ostres. Una menys 5.
0: Sí, què?
9: No, que dic, estan cantant les alineacions per megafonia d'Argentina. Ho dic perquè podem escoltar...
0: A veure
9: com és... L'ovació tronadora. Anem per Otamendi.
0: Val, normalet aquest.
10: Porte de 4. Agustín Yai.
9: Anem pel número 4, el dorsal 4.
0: El deixaran per l'últim, no?
8: Sí.
9: Imagino. Anem pel 7, Rodrigo de Paul.
0: Bé, fi estilista.
7: És un home o una dona qui canta les alineacions?
9: Una dona, és una dona, no? És una dona, crec.
8: Una dona, sí.
2: Qué daño ha hecho el fútbol femenino.
0: No, va, Maria, comportis.
10: Alexis McAllister.
9: Seguim pel mig del camp, amb McAllister.
0: Hola, Albert Blaya, eh?
11: Què tal?
0: Ja està, benvingut. Mira, anem a veure el moment de Messi, a veure.
10: Lautaro.
9: Julián Álvarez.
0: Ara.
8: Compte.
9: Va, que va.
10: Y por última vez, vistiendo la camiseta número 10, nuestro capitán, el máximo goleador de la historia de la selección nacional argentina, la leyenda, Lionel Andrés Messi.
0: La leyenda. Sí.
8: Escolta, deixa'm dir que el senyor de continuïtat de Movistar deu estar adormit a la taula. Ja sé que no comenten fins ara. Però tu has de tenir la capacitat de dir, escolta, tornem ja.
0: Clar, o sigui, clar. És que hi ha pocs moments en què viuràs, sí, home, no sé, sí, la cara de Messi, pues això, quan canten les alineacions, si plora...
8: Està
0: si
8: no plora. El senyor a la taula, fregidíssim, amb un whisky. I...
2: Està Axel consola... Torres.
4: Ens consola saber que si algun dia ens falta feina podrem treballar a continuïtat de Movistar.
0: Blaya, com t'ho prens tu, aquest partit?
5: Oh, moltes ganes, no? Jo crec que com tothom, però una mica de tristor de que sigui l'últim, perquè realment sí que és veritat que continuarà jugant a Inter de Miami, però per mi és una miqueta aquest tancament d'acompanyar Messi a tants mundials, Copes Amèrica, i d'haver, jo recordo, no, el 2014 haver patit molt aquella derrota quan era un adolescent, i fins a aquest camí, que ha sigut espectacular de Messi amb la selecció argentina. I moltes ganes d'aquest partit d'homenatge, que jo crec que serà molt emocionant.
6: Perquè Benin, què tal? Tu que ets una mica pantallero i especialista.
2: Le das opciones?
8: Parenquita, parenquita.
5: De l'1 al 10, no? Allò, quantes opcions, no? Home, la veritat és que l'altre dia escoltava una entrevista amb el central Mohamed Tijani, que deia que no posaria la cama massa, tampoc, no? Que si Messi havia de marcar, home, per tant, esperem un partit, almenys que Messi sigui golejador. Per tant, jo crec que això ja ens ho podem imaginar.
6: Val. Sí. Home, avui, no serà... avui el que no sigui fotre un hat-trick m'estranyaria, perquè que li faran el passadís fins i tot a Messi, perquè entri fins a la porteria. Ara estan cantant Benin, saperes?
9: Sí, ara estan... No, encara estem amb la banqueta.
6: Mare meva.
9: Estem amb Giuliano Simeone. Sí, ara buscarem a veure l'onze de Benin perquè el Carlos ens faci una mica l'scouting.
6: També,
9: selecció,
6: sí. Ho porta bastant clar. Li he demanat a l'Albert Ferran que busqui algunes dades interessants i durant la transmissió del partit trucarem una persona seriosa,
9: no com nosaltres, no?
8: Sí, sí. Una persona
6: que ha estat a Benin i que coneix una mica el país. M'han dit que allà són els cracs del vudú i que ens explicarà una mica com funciona, si tota la màgia negra i tot això.
8: Això m'interessa.
6: Mira,
2: una trucada.
6: Què tal, Maldini? Mira,
2: jo te diria que fijareis en el número 10 de Benin, que està en l'òrbita del Numancia.
6: Ah, sí?
2: Sí, i podria venir en enero.
6: ¿En enero? En enero al Numancia. Sí.
2: Y ojo también con un jugador de Argentina llamado Julián Álvarez, que tiene ADN Barça y que le pediría a Deco que estuviera pendiente este jugador.
6: Sí, n'ha estat molt pendent, Julio. Molt pendent. Gràcies, per l'escout. Excel·lent.
2: Luego os diré más jugadores.
6: Ah, perfecte.
2: Para estar atentos.
6: Mira, tenim aquí un especialista també de luxe, com és Julio Maldonado, Maldini. Res, Broc, vols afegir alguna cosa més? Ja et deixo anar a descansar i que gaudeixis.
8: No, que estem veient ciclisme.
2: Que no se queda?
6: Sí. Ah, sí?
8: Estem veient ciclisme a l'espera de que algú digui... Escolta, potser el seu homenatge hauríem de connectar una mica abans. O sigui, ja no et dic mitja hora, però 10 minuts...
6: Jo estic veient a un dels canals que el fan el gol de Messi a Roma. Estan fotent ara la final del 2009. No sé, estan fent temps, suposo que per connectar, perquè el feien dos o tres dials diferents
8: sí,
6: el feien.
8: Sí. Jo, el que estic jo, estan fent un resum de ciclisme. Val. Molt interessant.
2: Val. ¿Cómo está la serpiente multicolor?
8: Perfectamente.
2: ¿Ha atacado ya Periquín?
6: Broc, re, gràcies, que descansis.
8: Re, home. Val. Un plaer.
6: Si et quedes despert i t'avorreixes, avisa, que tornem a trucar.
8: Sí, també un missatge. Si jo estic despert, a la mitja part, que no ho crec, però Val. Si estic despert, també un missatge et dic, escolta, aquí estic.
6: Molt bé, gràcies. Fins ara.
8: Vinga.
6: Fins ara.
8: Adéu,
6: vagi bé. Hem de fer una pausa molt ràpida, abans de la una de la matinada. Així que la fem ja, i així saperes, vivim ja la sortida dels jugadors, dels equips, i una mica ja la prèvia d'aquest partit del tot, que comença d'aquí a 9 minuts. Argentina-Benin, programació especial a RAC1.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
12: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
14: RAC1, emissora oficial.
15: Es pensaven que s'havia acabat.
16: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
17: I això no és cap escape room.
18: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o moriré.
17: Merda, aquesta no l'esperava.
19: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
20: I pot ser tot això sent professional.
19: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.

0: Matinada. Avui tu diràs After Hour, amb aquesta programació especial per viure l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina, amb els saperes al Monumental de Buenos Aires, in situ, en el lloc dels fets, i aquí amb el Carlos Martínez, l'Albert Blaya, l'Edu Mutante amb els seus personatges, també amb el Xavi Puig, el Miquel Agut, el Dani Aguilar, l'Albert Ferran i l'Oriol Jové. Aniran passant moltes coses, eh? Moltes coses. Què passa, saperes?
1: No, de moment seguim amb l'escalfament. Ara hi ha algun avís per megafonia, però res significatiu. De moment tenim el protagonista, Leo Messi, xutant a porta abans de marxar cap a vestidors i ja sortir a la gespa per començar el partit.
0: De moment encara seguim sense senyal de Movistar. A veure, ara que quedaran ja 5 minuts, a veure si connecten. Anava a dir que això serà com la NBA, potser. Puig, aniran allò uns minuts tard o què? Home, si han de sortir ara i cantar l'himne, no, Xavi? Això anirà tard.
2: Encara anirem tard. Sí. Més ja la interpretació de l'himne. Sí. Vull dir, la cosa... No hi ha pressa. Vull dir, ara ja està tot fet, no?
1: Cap ni una.
2: Què
0: hem de fer, no, ja? Sí.
2: Està tot tancat ja a aquesta hora. Vull dir que tampoc...
1: Truca el Basté, també, esperant. Que s'afegeixi ja. Sí. Truca el Basté, home.
0: No, un parell de coses. La primera, els oients que estigueu desperts i que estigueu sentint la ràdio, si voleu dir alguna cosa, doncs el compte d'Esport RAC1, allà amb el hashtag FRAC1, que és l'habitual de sempre, podeu fer algun comentari i anirem llegint alguns missatges de tant en tant. I després, tenim uns oients meravellosos, perquè un oient de RAC1, del Tu Diràs, seguidor de l'Argentina i que treballa a les empanades argentines, les Munts, que són nascudes a Barcelona, ens ha portat perquè puguem sopar unes empanades argentines. Així que, bravo, un fort aplaudiment per a aquesta gent que ens cuida i que, com a mínim, avui podrem sopar alguna coseta. Hola, Miquel Agut, eh?
3: Hola, bona nit. A l'Esperes Emilian, hi ha gent que no pot parlar ara mateix. No ha pogut ni aplaudir ni pot parlar ara mateix. Anàlisi del partit i alineaciones ara mateix.
0: Estan bones o no?
4: Sí, i tan tremendíssima.
0: Tan tremenda, eh, José María? Val, perfecte. Doncs això, moltes gràcies per aquest detall, perquè a més lliga perfecte amb la programació especial que farem, aquestes empanades argentines nascudes i fetes a Barcelona, que són les Munts, i que avui, mira, ens ha portat un oient aquí i que podrem degustar. Carlos, en algun moment haurem d'anar picant, perquè això, si no, es farà llarg, això.
5: Sí. No, jo crec que avui, sí, tret de l'emoció del moment i de l'inici i tot això, crec que després el partit es farà feixuc.
0: Ojo, ara sí, eh? Imatges, eh, Movistar?
1: Imatges.
0: Sí,
1: ara,
0: sí.
1: Per fi.
0: Ara he vist a Messi. Està prou tranquil, no? Puig, pel
1: sí,
0: que he vist.
1: Sí.
2: Ara aquí la gespa, sí, després, quan surti, ja veuràs. Ja. Hi haurà un moment que trencarà, però segur, eh?
1: Ara que està fent aquests xuts, que suposo que l'esteu veient amb el Dibu, hi ha hagut un perquè li ha clavat un golaç, però un golaç des de fora a l'àrea espectacular.
3: El porter, per cert, que s'ha fet, ell que es fa pentinats estranys, s'ha, diguem-ne que, tatuat amb el tall de cabells, per entendre'ns, no amb tinta, sinó amb el tall de cabells, l'ema de Messi al clatell, ell que moltes vegades fa...
1: Quin boig.
3: Pentinats, sí, clar, estem parlant del personatge que estem parlant, però es fa pentinats commemoratius, no?, diguéssim, i el d'avui va dedicat a Messi.
0: Ah, perquè l'11, a veure, saperes, canta'l, mentre
3: vas provant.
1: Sí, mira, jugarà...
0: Tan bones, t'he de dir.
1: Amb el Dibu a la porteria.
0: Hola, bona nit, bona nit.
1: Amb Gley, Romero, Otamendi, Tagliafico en defensa, amb Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis i Leo Messi, i al davant amb Julián i Lautaro. Mm.
6: ¿Quién juega en Benín?
1: No ens l'ha facilitat, encara estem esperant el full d'alineacions.
0: No.
6: A veure, mira, et diré per a sorprendre.
0: Hola, Albert Ferran, què tal?
6: Bona nit. No juga el golejador de Benín.
1: Oh!
6: A la banqueta, tu, el Pichichi.
7: Però el central, aquell que ha sortit, l'heu vist, el vídeo del central?
1: Sí.
7: Val. Aquell sí que juga, en principi.
5: Sí, Tijani, que és el que ha comentat l'Albert abans.
1: Mohamed Tijani, que a més va dir que s'enduria sí o sí la samarreta de Leo Messi.
0: Perquè
1: li he promès a la meva mare que me l'enduré. Dic, no sé, potser Leo Messi se la vol quedar, aquesta samarreta.
0: Hi ha algun jugador de Benín així que jugui alguna lliga coneguda? O no?
1: Home, mira, ho està mirant.
6: Tenim el botador actual, és de Benín, és el davanter centre de Benín, que és a la banqueta.
0: Botador.
6: És el botador actual a Europa.
0: Per què?
6: Perquè ha marcat 25 gols a la Lliga de Letònia. Va, allà, la Lliga és anual. I ara mateix ha marcat 25 gols en 27 partits. Ede Oloco, 25 anys.
3: Home, que clar.
6: I ara mateix va per davant de Rafinha. Oloco, 25 punts, Rafinha, 24, i Christian Lien, que juga a Suècia, també 24 punts. Però ara mateix, a dia d'avui, Oloco, el davanter de Benin, que és a la banqueta, és el votador 2026-2027.
7: És boníssima, aquesta dada.
5: Sí.
1: Oh, me l'ha agafat l'Excel.
5: Bé, no, de l'11 d'Argentina, Carlos i Blaia, que l'esperam, no? Vull dir, el de comiat, diguem, d'aquesta generació. O què?
8: Sí, jo, bueno, una miqueta el que va dir també Scaloni, que ja serien partits per provar la nova generació, per veure doncs, quins jugadors haurien de fer aquesta passa endavant. Interessant doncs, veure la presència de Guia lateral, la resta i una miqueta aquesta vella guàrdia. No? Si pogués ser Di Maria, hi seria, per exemple, segurament, un dels amics de Messi i jugadors més importants d'aquesta generació, Tamendi, doncs, titular en aquest partit, també Tagliafico, jugadors com De Paul, McAllister i, per exemple, Cau Nico Paz, no? Que ha vingut sent un futbolista important.
5: Sí, la Pedra va fer un bon gol.
8: Sí, sí, per mi està cridat a ser un d'aquests jugadors molt rellevants.
5: Però, a més, deien que potser heretava el 10, Nico Paz.
9: Sí, això jo ho he llegit avui, això, que potser heretava el 10. Home, jo crec que potser a nivell de joc, evidentment salvant les distàncies siderals que hi ha ara mateix, però jo crec que potser a nivell de joc és el que ha d'agafar una mica el rol de Messi, no? Nico Paz, perquè jo crec que és el jugador que per perfil ara mateix més se li assembla. Al final, jo crec que
2: a mi em donen el 10 i ja dic jo que deixo la samarreta a la taquilla, eh? I dius mira, dona-li una altra.
7: És
2: un barronaco, ara, agafar la samarreta amb el 10, no la voldria mai de la vida.
5: Però no la poden retirar, no?
3: No, va, però hi ha molts exemples de jugadors que han heretat el dorsal de les llegendes. Qui va heretar el 10 de Messi al Barça és Ansu Fati. Qui va heretar el 7 de Cristiano al Madrid és Mariano.
7: Sí, però...
3: I al final, no? Al final t'estàs afegint tu sol molta pressió, jo crec.
7: Per mi amb una diferència, que és que aquí no hi ha cap hereu, no? Vull dir, no se li pressuposa cap hereu perquè tothom és conscient que és impossible totalment que ningú... Però fins i tot Ansu, tots vam crear, i crec que ens hem d'incloure tots, aquella mena d'aura, d'icona que podia ser qui rellevés algun dia. Però aquí, jo crec que qui l'agafi és conscient que ha acabat llapar.
4: ¿Quién igual se llevó el 5 de Juan Antonio San Epifanio?
3: ¿El 5?
7: Ja saps. Comencem bé.
5: Un moment, perdoneu un moment. S'han retirat ja vestidors, els jugadors?
3: Sí, sí,
5: un moment, home, que no he pogut xupar.
3: Sopar millor quan vulguis.
5: No, que em poso seriós, un moment. Ara anem, amb l'Argentina venint. Però ha entrat el Pol Prats, companys dels serveis informatius de RAC1. Hola, Pol, eh?
10: Bona nit, com
5: estàs?
10: Què tal?
5: Bona nit. Perquè tenim una última hora important pels oients i, evidentment, per la societat en general.
10: Doncs és que aquesta hora l'aeroport del Prat està tancat, no surten ni aterren vols per una incidència provocada pels aiguats. Segons ens acaba de confirmar Protecció Civil a RAC1, l'aeroport no està operatiu per una incidència operativa, diuen literalment, no donen més detalls, però diversos perfils especialitzats ja publiquen que la torre de control de l'aeroport del Prat s'ha quedat sense llum. Expliquen que hi ha alertes i informació d'Eurocontrol, que és l'organisme europeu que gestiona el trànsit aeri. En els últims minuts ja s'han cancel·lat una quinzena de sortides, també totes les arribades previstes per aquesta matinada, i en aquest sentit els vols que eren a punt d'aterrar s'estan desviant la majoria a l'aeroport de Palma. La resta de vols que estaven arribant a Catalunya, però que encara eren relativament lluny, estan fent mitja volta. Per exemple, hi ha un vol que venia ara mateix de Bristol, un altre de Londres, que estan tornant cap al Regne Unit, un altre que venia de Lisboa, que s'està desviant a Madrid, o un altre que anava cap a Barcelona des de Luxemburg, que ara va cap a Tolosa. De moment, es preveuen que aquestes restriccions s'allarguin fins a les 6 del matí al Prat, mentre es resol aquesta incidència. I, per cert, Aleix, que des de RAC1 hem intentat posar-nos en contacte amb Aena per tenir més informació, però de moment no hem obtingut cap resposta.
5: Bé, doncs a veure com evoluciona. T'esperem al descans, Pol, i fem una altra actualització d'això, i si hi ha alguna novetat del temporal que ja anava a la baixa, ens deia la Belcaral, també. Gràcies.
10: Fins ara.
5: Vinga, fins ara. Mira, és Antonella, no?, a la televisió, ara mateix. Antonella saludant a Messi, evidentment en una de les llotges VIP d'aquest monumental de Buenos Aires, saperes, que ara hi ha com aquell silenci abans de la sortida d'una cursa, no?, d'atletisme.
1: Sí, sí, sí, que tothom s'està preparant per alguna cosa molt especial. Ha sortit tota una sèrie de nois amb porten una tela molt gran que entenc que es desplegarà tan bon punt el biceleste posi un peu a la gespa, i veurem què és el que descobreix aquesta tela. No sé si la podeu veure ara mateix a les imatges televisives, però de ben segur que tindrem alguna sorpresa sobre la gespa.
5: Val. Tens l'11 o no de Benin? Que està aquí.
1: Sí, va. A veure.
5: El grup d'esports el tens, eh? T'hem fet una foto al grup d'esports.
1: Sí, sí, l'estava...
3: Vamos con él.
1: Vinga, jugaran amb Dan Ginu a la porteria, amb Omore, Roche, Tijani i Uru. Defensa,
7: amb Mouarou, amb Imouran, d'Almeida, Olaitan i Aloco al mig del camp, i Tosin en punta.
4: Home. Qui és l'àrbitre?
7: Sí, Tosin. Tosin. Fantàstic.
3: Tosan.
0: A veure, tenim a Jorge Valdano amb nosaltres. Jorge, què tal? Què te parece el adiós de Messi?
11: Sí, bueno, la verdad que no solo despedimos a un jugador, sino que despedimos a un icónico económico, social y cultural de una selección que irrumpe la vida de millones de argentinos como una culebra que se cuela por una tubería para alegrar unas vidas quebradas en un país donde la pobreza se extiende a lo largo...
0: Jorge, Santés, Jorge, perfectamente, perfecta, Jorge.
11: Sí, sí, sí,
0: un personaje importante, de rellevancia, gracias. Jorge Valdano, tanca el micrófono, gracias. Gracias, sí, sí, gracias, Jorge. Val, adeu, vagi bé, vagi bé, vagi bé. Tenim dades de l'Oriol Jové i també de l'Albert Ferran sobre Argentina i Benín. Jo, o sigui, jo sobre Messi només diré... A veure, Jové, deixa'm trepitjar-te alguna dada.
4: No, és per què ets tu,
0: Sí. Per exemple, dades que sap gairebé tothom. Ha guanyat 4 títols grossos, no, diguem-ho així, que és un Mundial, 2 Copes Amèriques...
4: I una finalíssima.
0: I una finalíssima, més l'or olímpic.
4: Correcte.
0: Que seria el 4-1, no? 207 partits, això és correcte?
4: 207 partits, correcte.
0: 207 partits. Sí. El següent pot ser que sigui Mascherano 147? És que,
4: clar, sí, senyor. És bèstia. Sí, senyor. Sí, senyor. Distància sideral entre el primer i el segon amb més partits amb la selecció argentina. 207 Messi, 147 Mascherano. Tercer i Maria amb 145. Tanca el podi.
0: 125 gols ha fet en 207 partits.
4: Correcte. També màxim golejador de la història. El segon en té 56, que és Batistuta.
0: 56 a 125. Blaia, què?
8: No, és que és aquestes dades de la longevitat de Messi... De...
4: Perdona, Maradona 34 gols.
8: No, és que clar, gols, assistències, partits, etc. És una absoluta barbaritat. I a més és un jugador que jo crec que sempre, en molts moments, i mires, per exemple, l'alineació del Mundial de Rússia de 2018, ostres, hi havia una diferència a nivell entre Messi i la resta, més enllà d'algun.
12: I la terra
0: xilena,
12: la misma de
0: l'altre
12: dia.
0: Brutal. Jo vull de periodista.
7: Vull molts moments d'aquests.
4: Estàvem
7: preguntant aquí, per què no?
4: Bueno, ja ho va dir Mourinho. Quién és l'àrbitre?
7: Que acaben de desplegar. Acaben de desplegar aquella tela que comentàvem que havien tret alguns nois. És una samarreta ja gegant amb el número 10 al dorsal de Leo Messi i una inscripció a l'esquena. No du el seu nom a la samarreta, sinó que hi posa gràcies. Gràcies. És una samarreta que ocupa pràcticament tot el camp d'extrem a extrem, de banda a banda. La veuran els jugadors tan bon punt surtin del vestidor, però la primera sorpresa per Messi, aquesta samarreta gegant amb el 10 i la inscripció gràcies.
0: De Messi, només li hem dit això en un anunci d'Adidas. De moment no ha parlat, només que aquestes paraules en un anunci d'Adidas.
13: Gracias a la vida.
14: Llegó el momento. Me voy en paz.
13: Me ha dado la risa.
14: Dejé todo.
13: Y me ha dado el llanto.
14: Esta camiseta fue mi sueño.
13: Así yo distingo.
14: Mi orgullo.
13: Dicha de quebranto.
14: Y mi vida.
13: Los dos materiales que forman mi canto.
14: Gracias por quererme tanto.
13: Gracias a la vida.
14: Lo voy a extrañar.
0: Es bonito, ¿no? Está bien, ahora sí.
7: Sí, sí.
15: Sí, y Mercedes Sosa cantando de fondo.
7: Com un que he escoltat també aquesta tarda, ara no recordaré, crec que l'heu emès al temps afegit, sape, que a mi em posa la pell de gallina.
4: Sí.
7: A mi és que m'agraden així. No, sí. Hi ha gent que no comentava, sí, Aleix, de si hauria d'haver estat diferent o no. A mi m'agraden d'aquesta manera. Jo també sóc persona poc amant dels canvis, també us ho dic, però amb música èpica, amb aquella veu... Quan veig un anunci de l'AFA, jo el que espero és una mica això.
8: Totalment.
7: Ara, després hi ha...
1: no? Hi ha gustos per tot, però a mi m'ha agradat l'anunci.
16: Sí, a mi també. Sí, a més amb una veu argentina, amb
7: sí, home, aquella emoció sí, que li posen. Sí, ja està, no cal donar-li tantes... Vull dir, el que...
1: No, és que estem esperant una mica això, no?
7: Clar, amb què connecta? Mira, què ha de connectar?
16: El sentim? El sentim, l'altre anunci?
1: Sí, va.
17: Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles. Por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor. Algo que ningún diario llegó a documentar. Mejor que las dos Copas América. Inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar. Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres. Mejores hijos. Mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria de tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad, porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final del Mundial. Mira si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras. Cuando pusiste la historia en su lugar, a los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabes qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos.
16: Doncs això,
1: ja està.
16: La reflexió perfecte. Final dels argentins.
1: Una hipèrbola no, exageradíssima, com són ells.
7: Clar. Exacte.
3: Però per nosaltres està bé, perquè també, a més, hi ha veu. No només hi ha la música,
7: sí,
3: sinó que, a més
7: sí,
3: a més, hi ha un relat. Sí, i llavors, per nosaltres...
16: Escolta, mira quina imatge. Ha passat un dron per davant de Messi mentre s'escalfava i se l'ha mirat com dient, què és això? Què fa això aquí, no? Que estava gravant, suposo, imatges de l'AFA, entenc, eh?
6: Sape, amb què estaries content avui? És a dir, avui ja... Ja et dono per descomptat que marcarà Messi, si no hi haurà un penal inexistent que l'aixiurà de l'àrbitre. Marcarà
1: com
6: un sempre. Gol segur. Tu, amb què estaries content? Ara no recordo si a Messi li queda encara algun gol d'aquests de xilena o
3: de... Corna.
6: De corna no n'ha marcat
16: olímpic,
6: mai.
16: No?
6: Mira, olímpic.
16: No, de xilena no l'ha fet mai, no?
1: Sí, no ho sé. La veritat és que li hem vist fer tantes coses que ja no et sabria dir què li demanaria en el darrer partit, no? Jo... Tinc ganes de veure el moment en què ell hagi de marxar del terreny de joc, no? Que jo crec que hi haurà el canvi al final del partit perquè es pugui endur l'ovació. Per mi aquest és el gran moment, deia el Broc, no? No me'n vull anar a dormir, vull aguantar perquè la part bona vindrà al final, que jo crec que serà una mica aquest moment quan s'enfonsi el Monumental.
16: Perquè l'han de canviar? Durant... L'han de canviar o ha de fer 90 minuts? L'han de canviar,
1: no, home, jo crec que l'has de canviar, 89. No? Perquè... Sí,
16: pots fotre l'homenatge un cop s'acabi el partit. Vull dir, no.
3: Perquè farà discurs, saps?
1: Que si sabem
3: això,
1: dos.
16: No? No sabem res.
1: No. Posa, tot el que ha dit l'AF és que hi haurà focs artificials després del partit, entre d'altres coses, a més de les actuacions que hem anat comentant, i que hi haurà una sorpresa final.
16: Han fotut drons, també, que jo entenc que faran la figura de Messi al cel, vull creure, o un 10.
7: Com Gaudí en el seu dia.
16: Sí, com Gaudí, aquí en el seu dia. Sí.
7: Perdó.
16: S'han copiat,
7: Estem parlant de... No, vaja, no sé si gosaré ara comparar Gaudí amb un futbolista, però si l'hem de comparar amb un futbolista, que sigui un Leo Messi.
3: El dron és seu?
1: No, home, si alguna cosa ha fet Leo Messi és fer-nos Gaudí, no?
6: Bé!
7: Està inspiradíssim.
16: Una i 11 de la matinada. Suposo que l'heu entès, no?, que ha parlat.
2: Sí. No, per a Gaudí. La meva pregunta pel Sape és si has hagut de comprar una altra maleta amb tot el que deus haver comprat aquí a Buenos Aires per la tornada o no.
1: Quan torni t'ensenyo tot l'arsenal que porto.
16: Sí, has arrasat.
1: No, l'estona que he pogut perquè he hagut d'anar al centre avui i en 5 minuts, de veritat. A més, quan venia cap aquí, ens ha fet fer la policia una volta d'una hora perquè no ens deixava passar per un punt. Llavors he anat passant per diferents llocs on hi havia però absolutament de tot. Venia un paio que estava venent fins i tot mascaretes de Spiderman de Leo Messi amb els colors de l'albiceleste.
6: És a dir, perquè... I també l'has comprat.
1: No, he estat a punt perquè és que si no arribo a final de mes. Però de veritat que porto una bossa que no sé... Sí, m'hi cabrà tot. Us l'ensenyaré quan torni a la
16: parlant de comprar, hi ha algú aquí a la taula de l'estudi de RAC1 que té la samarreta que avui lluirà Leo Messi, que és especial.
18: Sí.
16: Vol pronunciar-se aquesta persona?
9: Sí, sí, cap problema. De fet, no la porto posada perquè, com ha caigut avui tota la pluja que ens quedava, per por a que es taqués i es fes malbé, no l'he portat posada, però ahir et vaig dir que la volia portar posada.
16: No, tinc una foto que m'ha enviat al WhatsApp. De porta tot això dels mundials al rivet. El rivet de les espatlles porta tots els mundials que ha jugat i tot això d'or, no?
9: I, bueno, porta, sí, el rivet daurat, la M de Messi en comptes de la símbol d'Adidas, el número també és en daurat, que normalment no ho és.
16: O sigui, és la samarreta que portarà avui.
9: Sí, és la samarreta, la versió jugador. Sí.
16: Val lo seu, no?
9: Sí,
7: n'hi ha una de...
9: Prefereixo no dir-ho, per si la meva dona està escoltant.
3: Amb el que factura...
16: No, però vull dir que és un record. És un record.
6: Quantes col·laboracions són?
16: Unes quantes, sí. No, però vull dir
7: que... N'hi ha una a l'estudi que la té i n'hi ha una altra que la té al Monumental, també.
6: Ara!
16: La portes o no? La portes?
7: No, posada no. Intento ser un amic. Perquè... Intento fer veure que sóc professional.
3: Però hi ha algun periodista, sape, argentí, que porti una samarreta, alguna cosa, ja, com, vaja, com Roncero, diguéssim, o no?
7: Mira, estic mirant ara aquí, hi ha una noia al davant que la porta, però no, la majoria...
18: Eso solo hacen los periodistas palmeros.
7: No.
16: Un quart de dues.
7: A quina hora havia de començar, això?
16: A la una.
7: Avui, evidentment, s'ha saltat tot pels aires.
8: Hi ha hora de... d'arrencada?
16: Hi ha kick-off o no, Saperes, aquí? Hi ha compte enrere o no?
7: No.
6: Serà dos quarts.
7: No. Aquí la gent està... La gent ara està cantant, els nois que estan al voltant de la samarreta van fent aquell gest argentí, aquell d'anar cantant, i aquí no hi ha... ho dèieu abans, aquí no hi ha pressa. Aneu trucant al Basté, que enllacem avui, eh?
16: Sí, ja ho veuràs. No, mira, de les dades que deia, perquè després potser ens en descuidarem. Ahir m'ha cridat l'atenció, hòstia, 125 gols ha fet Messi, i què has dit, 30 i pico Maradona?
4: 34 sí. Maradona, sí. El promig de Maradona de gols per partit amb Argentina és 0,37, el de Messi és 0,6.
16: Per partit. Són 100 gols més, gairebé, que Maradona.
7: Si voleu, Aleix, també tinc detallats els gols i assistències. Mira, la Copa Amèrica són 39 partits, 14 gols, 18 assistències. En partits d'eliminatòria, 72 partits, 39 gols, 13 assistències. En mundials, 34 partits, 21 gols, 12 assistències. I en amistosos, 61 partits, 54 gols, 22 assistències. Canta el Monumental mentre espera que aparegui Leo Messi.
16: La de muchachos, canten?
7: El campeón mundial.
4: Ojo. Aquesta s'ha cantat a la redacció.
7: I al Palau de la Música.
16: A Terra o al Puig? Al Palau de la Música vam perpetrar.
7: Això és el més inquietant.
16: A mi m'agrada molt aquest gestet amb el braç que ha d'acompanyar. És molt argentí, el gestet.
7: Jo sempre saps què penso? Que això, els que no som argentins,
16: ho intentem fatal.
7: No ho sabem fer, Puig. Clarament, alguns menys, fins i tot, entre els quals m'incloc. I hi ha molta gent que ho intenta...
16: La mà morta no la saps deixar.
7: Deixa-ho, noi. Jo ja ho he deixat de fer. Perquè és que realment es veu de 4 hores lluny que no ets argentí. En canvi, si ets argentí, deus néixer amb aquest codi genètic capaç de moure el braç així. És molt argentí.
6: Vull fer una flexibilitat excepcional.
7: Correcte.
16: Vull fer una crida, a veure si ho aconseguim durant el partit. M'agradaria trobar un argentí que estigués aquí a Barcelona o a Catalunya sentint RAC1 i veient el partit per la tele, a veure si vol entrar en directe i explicar-nos com ho està vivint des de la distància, un argentí que sigui seguidor de Messi, de l'Argentina, i que estigui vibrant també com nosaltres. I al revés, un català que estigui ara mateix a Buenos Aires, veient el partit també a casa seva a Buenos Aires i posant o sentint RAC1 o que això, que estigui escoltant-nos. Aviam si podem...
7: Com ho fa?
16: Creuar,
7: Com es posa?
16: Per internet,
6: amb el hashtag.
16: A tu diràs @RAC1.net.
4: Que escriuen un mail, no?
16: Sí, perdona, tens raó. Tu diràs
6: @RAC1.net. Hashtag RAC1, també, sí. Si volen.
16: Per tant, un argentí a Catalunya i un català a Buenos Aires, a veure si els podem creuar, per que siguin fans de Messi, a veure si els podem creuar. Mira, Lionel. Sembla que no
7: mira
16: vagi
7: això,
16: amb
7: mira
16: ell.
7: Això.
16: No, sembla que no vagi amb ell. Jo crec que plorarà avui, però sembla que no vagi amb ell ara mateix.
6: Pot començar a plorar ja l'himne.
7: Mira
6: que l'himne...
7: Ve plorat, ja. Sí. Ve plorat del bus, Leo Messi,
3: I la quantitat de gent que hi ha, perquè això que es fa ara als estadis, que és que hi ha unes...
16: Els nens. Això és sona Movistar, a veure. Són els nens...
7: S'abraça, sí. Els tres fills. Estic buscant el que m'ho diu.
6: Té un fill altíssim, ja.
8: Sí. Més alt que ell, eh?
18: Ai, abrazo con sa pera.
16: Després.
7: Estic una mica lluny.
16: Sí. Leo, estàs nerviós o no?
18: Espera.
7: S'apaguen els llums al Monumental. S'encenen focs a cantó i cantó del túnel de vestidors. Coets, focs artificials per rebre la sortida dels jugadors que salten ara mateix a la gespa en una sortida espectacular amb els jugadors, amb Leo Messi al capdavant de l'Albiceleste, topant-se amb aquesta samarreta gegant, aquest gràcies, aquest número 10, aquests colors de l'Albiceleste que ha lluit durant dues dècades. Leo Messi ja és a la gespa del Monumental.
16: Emocionant, Carlos? Tu que deies que tenies ganes de viure-ho.
3: No té paraules.
9: Sí,
16: Saps que no en som conscients, però aquest tio ens ha fet plorar a tots, jugant amb el Barça. Bueno, almenys a mi. Jo crec que molta gent l'ha fet emocionar el que ha aconseguit Messi. Ara potser tenen al cap 3 o 4 jugades o 3 o 4 gols, però en va fer moltíssims amb el Barça, de molt importants. I en moments clau, no?, també de moltes competicions, Leo Messi. Per tant, el sentiment que tenim aquí avui, veient-lo, és una mica d'enveja, no?, d'orgull, però també d'enveja de no haver-lo pogut acomiadar com tocava. S'han gastat, aquí, calés, amb els focs artificials.
7: Quasi tant com a Badalona l'altre dia, amb la celebració de la Supercopa.
16: Sí, sí. Okay. Blaia, què t'està semblant? Emocionant o què, de moment?
8: Sí, però clar, només faig que pensar en aquella no celebració, amb aquell Camp Nou que hagués estat, no?, o que espero que encara pugui tornar a ser en algun moment, perquè, evidentment, doncs, això a Barcelona seria espectacular. I és això de deixar enrere una època de la nostra vida, crec que tots, que ens ha fet molt i molt feliç, no?
6: És el que més s'assembla al que no hem tingut, el que trobem tant a faltar perquè no ho hem pogut viure aquí, a Barcelona.
16: De moment.
3: No, però clar, potser no. Arriba a Barcelona i ja està retirat o no vestit per jugar. Clar, aquí saps que surt al camp i que et jugarà.
16: Escaloni s'emociona molt sovint, Escaloni. S'està fent gran. No? Sí, això passa molt amb la gent gran. Sí.
6: La porta de les banquetes.
7: Sí. Està bé, emocionar-se, està bé, en moments així.
9: És jove, Escaloni.
7: Sí, la veritat és que sí.
3: Deu ser jove, Escaloni, cap a París, imagina't.
16: Puig, què t'està semblant? Perquè a vegades els argentins són una mica caòtics, però de moment està sent maco, xulo.
9: Molt bé. No tenim cap queixa. M'ha sorprès, sí, que és molt alt, el fill, eh?
16: Sí. Ha fet l'estirada.
3: Tiago, aquest és Tiago, no, Puig?
16: Ha fet l'estirada, ja.
7: Ah, està sonant l'himne de Benito.
16: Sí, home, clar.
7: Ah, val.
16: Anem a respectar-ho.
3: Respecten.
18: Ahí están, con las sudaderas Fruit of the Loom.
16: Respecto. Molt bé, i ara ve un moment important, ara.
7: Arribarà gran moment, jo el tinc d'esquena ara mateix a l'Eves, per tant, a veure si la realització...
16: Qui és el que canta? Recorda'ns el nom.
7: Us permet veure... Ara us el dic, que el tinc per aquí apuntat. Ara te'l dic.
16: Fabio Santana.
7: Mira, Fabio Santana.
3: Vamos, Fabio.
16: A veure, deu ser algun molt important.
7: Vinga, a veure si arranca.

0: acaba nunca. Al final, s'emociona. Ara sí, buah, quina cara. Ara. I en primer pla de Messi, ara sí, ara sí. Ha trencat a plorar amb el seu fill al costat. I Scaloni, bueno, Scaloni. Jo sóc molt fan de Scaloni, sí, sí. Clar que sí. Les emocions s'han de mostrar.
1: Scaloni ha de veure un litre d'aigua ara mateix.
0: Sí, sí, sí. No, no.
2: Quines llàgrimes, eh?
0: És un dels moments de moment
3: que hem vist,
0: del comiat. Sí.
4: Ja està, ja està. Però... està enfadat.
3: No,
4: ja està,
3: però per què no enfoquen a Messi tota l'estona?
2: Però Messi perquè... tenia la cara com... El que estic vivint de... és increïble. No estava emocionat, sí, sí, però estic gaudint de cada segon de l'himne.
5: Estava contenint, no? Jo crec. Estava intentant no plorar, no plorar, fins que al final ha explotat.
6: Jo crec que al principi...
3: És el que anava a dir, perquè tenim un monitor aquí de la realització televisiva també, i Messi pràcticament no cantava l'himne. Estava com contenint-se de dir, mare meva, tot el que estem vivint. I per cert que Fabio Santana, el cantant, tenia al terra, just al costadet, una pancarta de les Malvines, són argentines.
0: Sí, és que ara estic buscant que és un reconegut cantant argentí i excombatent a la guerra de les Malvines. És, és com un heroi del país que, a més, ha estat escollit per cantar l'himne en aquest últim partit de Messi i és molt conegut, eh? Va ser un heroi a les Malvines amb 18 anys. Va formar part del regiment
1: d'infanteria. Va disparar 500 bales.
0: No ho sé, la tinc la dada.
3: I t'he dedicat un doble, eh? Te'l trauré durant el partit.
4: És el pare d'Mbappé.
3: És algú.
1: Sampaoli.
5: I ara... Estava pensant en els de Benin.
3: Sí, senyor.
5: Tu imagina't, vull dir, aquesta gent mai de la vida es podria haver imaginat que estaria en un dels moments més grans de la història del futbol, la retirada del millor futbolista de la història.
2: És que a la banqueta anaven amb el mòbil, directament.
3: Fa molta estona que penso en el comentari del Puig. Molta estona. Aquí, per mi, després de Messi, els grans protagonistes són aquests tios.
5: Que... Sí, és com si hagués anat l'empenta, pràcticament. Sí, l'homenatge a Leo Messi.
6: Els ha caigut la puta loteria.
3: Home, i tant.
6: I deies tu de la samarreta. Jo estic convençut, però convençut, de que aquesta gent

0: Directament al seu vestidor tenen un paquet de samarretes de Messi avui, però sense samarretes.
1: És impossible que Messi no marqui avui. És impossible. Clar. Impossible. Clar.
0: I algun treu el mòbil del pantaló i es fa una foto al meitat del partit.
2: Espinilleres rares, no?
3: Espinilleres.
4: Sí. Sí. Si no marca Albert, passarà com a la Bíblia, que s'obriran les aigües, li faran el passadís perquè entri amb la pilota.
1: Si li faran un penal claríssim al 85, ho agafaran de la samarreta i tiraran.
5: Carlos, què deies?
4: Perdona, Carlos.
0: El tema de l'himne, que jo crec que ha passat per tres fases. La primera ha sigut com de gaudir del moment. La sensació que he tingut és estic gaudint de l'última vegada que escoltaré això com a jugador d'Argentina. Després ha tingut un moment de contenir-se moltíssim i al final l'emoció, no?
5: Espera, que el d'Avenint li està donant... ara li està donant una bruixa.
2: Està explicant
3: la xapa. Sí, sí,
2: el vudú.
5: Una carta. Està donant una foto, una carta del president. Però país.
1: Sí que començarem a les dues, crec.
5: Ara ja anem.
3: A favor. Ja que tenim el moment de glòria, a favor.
5: Atenció a l'estàtua. Li han donat l'estàtua, arriba la bandera. Ara, espera, que fan una foto amb la samarreta.
3: Ui, quin esponsor.
2: Ahí está el alcalde.
5: Benín. Molt bé, gràcies.
2: Vinga, ciudad de vacaciones.
5: Aquí la carta.
3: Quantes coses porta Messi ara?
2: Hauria de jugar amb això, no? A partir, a veure si estaria bé.
5: Estaria bé. Sí que estaria bé. Sí.
2: Home, va amb tres coses.
5: Sí. És curiós que els nens que estan al costat dels àrbitres porten la samarreta argentina al revés, amb el 10 i el gràcies. Això està molt bé.
3: Jo t'he de dir que amb el tema...
2: Penalti a favor d'Argentina!
5: No ha començat, un moment.
3: Digues. Hi ha hagut molta crítica, o he sentit, no, estic contra Benin, vols dir... Cada vegada, o sigui, a mesura que s'ha anat apropant al partit, més m'ha agradat que sigui Benin.
1: Haguéssiu preferit Anglaterra, no, per exemple?
3: Acabem de lavar a un grup de tios... A una categoria...
2: Autèntic convidat de pedra.
3: La història em sembla sensacional. Sí, però vols dir que tothom recordarà Benin.
5: Això anava a dir.
3: Pels temps dels temps, quan et diguin Benin des d'ara fins que... Vaja, els futboleros diran... Hosti, sí, aquella gent que van jugar contra... Amb tots els respectes, eh? Sí, que, no sé quines glòries esportives han tingut Benin.
1: Mira, però...
2: El Bota d'Oro.
6: Són els... Mira. Són el bocinya del Mundial.
5: Exacte. Són el bocinya del Mundial, de Cap Verd. Si espera, que ha sortit algun cas. Què és això?
4: No, és una companyia... Aleix, és una companyia com d'aquestes que reparteixen menjar... I és com un acte publicitari que ha anat l'home, que aquí van de vermell en lloc d'anar com d'altres companyies que van més de groc, per no dir noms, i li ha entregat la pilota, ha fet l'acte d'entregar la pilota.
1: Sí, sí. Li doni a Messi, no?
5: Això deslueix.
3: Trincada d'AFA. Ara mateix amb això, espero que els hi hagi fotut el caché.
0: Això deslueix. La trincada d'AFA i prèviament la trincada de Benin, que ha fotut la samarreta, la sudadera, fruit of the loop, com a Isnedo.
2: Visit Benin, eh?
5: Escolta, no, això deslueix molt que vingui el rider, deslueix molt. Això.
6: Sensacional. A més, han buscat la millor rider que han trobat.
4: Molt famosa, perquè aquests dies l'he estat veient bastant. Comença el partit aquí al Monumental.
5: Ara sí, dos quarts de dues, clavat. Ens vam equivocar, eh? Era l'una i mitja. Si ho sé, tu t'ho diràs sencer. Bueno, demà el back-to-back, que avui el Pedrol... Li vam dir que vingués a fer el back-to-back, però ho farem demà.
3: S'havia de viure aquesta mitja hora.
5: Sí, i tant. Vinga, Saperes, no sé, explica una mica els primers minuts i ja després anem comentant.
4: Sí, vinga. Perquè, sinó... De moment és pilota per l'Argentina en aquests primers compassos de partit.
5: Bona gespa.
2: Àries, algun canvi?
4: L'han estat regant molt i, per tant, en principi, fa la sensació que la gespa està en bon estat. De moment la pilota per l'Argentina. McAllister al mig del camp. Endarrereix la pilota pel Cuti Romero, el central de l'Atlètic de Madrid. A veure què és el que fa. De moment, ben endreçadet Benin. A veure les venir. Benin.
2: Bé.
4: Pilota...
3: Quantes en tens, Sape, d'aquestes? Perquè s'acabarà. Portem el minut 1.
4: No hem d'abusar perquè Benin dona bastant joc. McAllister, que filtra la primera pilota. A veure, per aquí, per Lautaro Martínez, que intentava desfer-se del seu defensor, però no ha pogut. A veure si rep la primera pilota. Leo Messi encara no ho ha fet. La pilota cap a la banda dreta, la centrada. Pot anar a peus de Messi, que era el punt de penal, però... Ha refusat la pilota, la defensa de Benin torna a ser pilota per l'Argentina.
5: Val, a veure, fem una porra. A quin minut marca Messi el primer? Albert, ràpid, eh?
1: El 13.
5: El 13, Dani?
3: Mitja hora.
5: A la mitja hora, vale. Carlos?
0: 25.
5: Vale. Agut?
7: El 6.
5: El 6. Ho jugué?
2: 32.
5: 32. Mutant-hi el personatge que vulguis, ho pot dir.
2: En el 4.
5: En el 4, val. Blaia?
8: 19, va.
5: El 19. I tu, Puig?
8: El 8.
5: El 8. I tu, Sape?
2: 13.
5: També?
4: Val, doncs mira, el 10.
5: El 10.
0: Home, per ser poètic hauria de ser el 10.
4: Doncs... estaria bé, no?
1: Sí. Penal al minut 9.
7: No marca.
1: Jo diria el 7.
4: Messi, que se'n va recollir la primera pilota per servir un corna i ja s'endú, mira, una ovació gratuïta. Des de la banda esquerra de l'atac d'Argentina, servirà el primer corna i ho farà Leo Messi, enmig de la bogeria dels aficionats. Ho fan curt. A veure com acaba aquesta jugada. Torna la pilota a peus de Messi, enganxat a la banda esquerra, combinant amb Enzo, que decideix canviar l'orientació del joc cap a Rodrigo de Paul.
5: Perquè enteneu que es retiri o no, Carlos? Tu entens que es retiri? És que jo el veig jugar i el veig. Jo el veig encara. O sigui, jo crec que podria estar encara, no sé si al següent Mundial, però al següent Copa Amèrica podria.
0: Jo crec que si tinc el dubte de si haguessin guanyat el Mundial, què hagués passat.
5: Però no, crec però que llavors sí que era la millor manera de tancar per la porta gran, o no?
0: No, perquè jo crec que ara mateix, dius, has perdut la final del Mundial, si ara comences i no va bé, tal, jo crec que... I després jo crec sincerament que el tema de la mort del seu pare... també l'ha afectat en aquest nivell.
5: Clar. Tu, Blai, entens o no que marxi així ara?
1: Coche mal aparcador.
8: A veure, jo penso que hagués pogut seguir, però escoltar una mica Tagliafico, que feia un vídeo també i explicava que ells al Mundial van anar una miqueta a intentar que Messi doncs, pogués gaudir. I que quan van veure que Messi estava a aquest nivell, es van creure que podien guanyar. Per tant, ha tornat a ser una mica Messi tirant del carro i crec que Messi també, una mica el que deia el Carlos, doncs veient això, potser ha volgut deixar-ho ara i no allargar i, per tant, anar amb més derrotes a l'esquena, que al final marxes amb un Mundial que no ha firmat mai ningú la història.
4: També tenim exemples recents que és important saber marxar a temps, eh?
3: Home,
5: sí.
4: Vull dir que Portugal...
5: No, el comunicat d'avui...
3: És increïble.
4: Xavi, això
5: el contenidor de Repuig...
8: I l'havia de fer avui, eh?
5: El contenidor de Repuig de demà ha d'aparèixer aquest comunicat, no?, d'alguna manera, perquè...
8: El que tu mà.
5: És que s'ha comparat amb...
3: Ara, no?
5: S'ha comparat sí. amb Pelé o Maradona, el tio. És molt bèstia el que ha fet Cristiano, o què?
6: Sí. És molt comunicat, és sensacional. Bé.
8: Jo crec que ha perdut el nord ja fa un temps.
5: Sí.
8: Que no, o sigui, no, bueno, i a més, és això, fer-lo avui, sabent, evidentment, que avui és el dia de Messi, no? I jo crec que això...
5: Això és la teoria Jové, que hi ha relació.
8: Sí. Per mi, clarament.
0: Sí, és que... Comparteixo 3.000%.
3: Però per treure-li notorietat?
8: Sí. És que jo crec que avui Cristiano veient això, pues ell sap ridícul. Que això Portugal no ho tindrà.
3: Sense adonar-se que està fent tot just el contrari. Vol dir que encara s'està posant més...
1: Sí, que el contrast és més xordador encara, però...
5: I que ningú li diu que... Bé, tot aquest comunicat...
1: Fes-lo demà.
5: Potser el podia rebaixar una miqueta.
3: Estem ja en la faula de l'emperador.
5: Sí,
3: clar, però és que... Però això avui és monumental, ja.
5: Potser no posis...
7: Però això és com Florentino, Albert, és com Florentino, totalment, que tu li dius a Florentino, que no digui allò, i ell diu el que li surt dels...
4: De compte Benin, que l'ha tingut, a veure si encara...
5: No fotem, eh?
3: Sí.
5: I amb el Pichichi a la banqueta,
4: tindrem
5: tu.
4: Tindrem un ensur, eh?
1: El Dani van venir.
4: A veure, o la Itan que aprova el xut, però res, rebota en la defensa argentina.
5: T'imagineu un 0-2?
3: Increïble.
4: Calla, Albert, calla.
5: Abans ha dit el Dami que Benin va estar a punt d'entrar al Mundial.
1: Sí, mira, faltaven un parell de jornades i era líder.
5: Del seu grup.
8: Quin grup tenia?
1: Ara no t'ho sé dir, però estava... No, era amb 14 punts empatat amb el segon i el tercer tenia 11. Les dues últimes jornades no li van anar bé. Però clar, estem parlant d'un equip que mai ha jugat al Mundial, que ha jugat 5 Copes d'Àfrica i en aquestes 5 Copes d'Àfrica només ha guanyat un partit de 18. I que va ser l'última Copa d'Àfrica contra Botswana, el 2025. Per tant, a veure, estem parlant d'una selecció que va estar a punt de fer història majúscula en classificant-se per un Mundial.
7: Bons elefants, Botswana.
1: Tenia el grup Sud-Àfrica, Nigèria, Lesotho, Ruanda i Zimbàbue. Van classificar-se Sud-Àfrica.
4: Repassamos marcadores.
1: Sí, de fet, crec que en les dues últimes jornades jugant contra Sud-Àfrica, que era el partit clau, i el van perdre.
4: Pilota per Messi, a l'interior de l'àrea, Messi, la centrada de Messi! No l'ha trobat, rematador.
7: Sí.
4: El primer intent de l'argentí de generar perill a la porteria de Benin.
5: Mira, porta 68 assistències en 207 partits. Avui és el 208. 68 assistències. El següent és Di Maria amb 32. Vull dir, duplica en assistències també el següent jugador.
8: I si li traguessis això, seguiria sent el millor. O sigui, és el bo, de les assistències i els gols, que és, bueno, per mi és un més a més, no?, de tot el que ha fet Messi, però és que és espectacular a nivell estadístic.
0: Ara que comentaves de Di Maria, ha sortit una dada abans, que era el company amb el que més vegades havia jugat a la selecció argentina. 113 vegades, Di Maria i Messi junts.
5: Dels 207 partits, en 113 han coincidit.
0: Sí.
5: El fideo.
4: Ho prova Messi des de la frontal, el xut! perdut. Quasi, quasi, quasi, quasi l'ha tret el porter. Mira. En el primer intent, primer xut de Leo Messi. Minut 7 d'aquesta primera part, la primera que té l'argentí.
5: Mira, jo havia dit el 7, eh?
7: Ui. Oh, jo el 6, eh? Era 6.40, sí.
5: No, no, això és el 7, jo. M'imagino que el porter també avui dius, ostres,
7: sí, home.
1: També vull ser protagonista, no?, sí, amb la de Messi.
5: Com es diu el porter?
1: De fet, ell, la prèvia, ja ha dit que ningú els hi ha dit que han de regalar gols.
5: Però si ho va pensar no ho verbalitzis, com a mínim.
1: Però és un porter que fa por perquè juga al Kruger United a la primera divisió de Sud-àfrica.
3: El meu trauma d'anem tu.
4: Un equip que sempre està d'ungles.
3: Sí, clarament. Sí. Freddy,
5: fa finet des de Buenos Aires, també.
3: Quin horror.
7: Parlant de, fa Freddy o no a Buenos Aires? Aquí, no, no, però aquí...
4: Fa fresqueta.
7: Fa fresqueta, eh?
1: Temperatura...
4: S'està bé, però fa fresqueta. Ara t'ho dic, José María.
7: No, hi ha full d'alineacions del partit? Que t'ho posi, això.
4: No, en tenim, no en tenim de full d'alineacions, no. 17 graus.
7: Oh.
9: Fahrenheit o Celsius?
3: Bé, no, important.
4: Celsius.
3: O Kelvin, fins i tot. Que, a nivell de... A nivell d'instal·lacions, què tal, sap, eh? Vull dir,
4: el Monumental...
1: Sí. Bé, ja ho diu el nom.
5: Rivera son los millonarios, és la zona...
1: Pot ser que hi hagi més gent
5: benestant de la que diuen. És a dir, veig un, darrere d'un dels gols la gent molt...
4: És que clar, saps què passa, Albert? Aquí hi ha zones que no hi ha cadires.
5: Clar, llavors, hi ha gent que gairebé no es pot
4: això
5: dir
4: això permet fer una mica de més i de menys.
5: Tu Blai, has estat a l'Argentina?
8: No.
5: Mai, jo tampoc. No.
8: M'agradaria. Sí,
5: algú d'aquí ha estat en algun estadi argentí? No, no hi hem estat, hem tingut el plaer, no?
9: No, per això estem avui aquí, no?
7: És el més a prop que estarem per estar l'Argentí, no?
1: El camp d'esport...
5: A veure, hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5 híbrid, eh? Un SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS, pensat per gaudir en cada trajecte. Atenció, aquest Omoda 5 híbrid és de nous, només 23.230 euros. I els tres primers manteniments gratis, en tota la gamma, eh? Això és bona notícia. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
3: Però sou molt amunt, sap, eh?
4: No, estem bastant a prop. Ja, perquè ens entenguem una mica, estaríem... Clar, és que aquí són dues graderies, doncs entre la primera i la segona.
3: Ah.
7: Home,
4: molt bé. Ho veiem molt a prop. Vull dir, fantàsticament bé, i ho podem explicar a la perfecció aquí a la sintonia de RAC1.
0: Encara més enveja, tio.
9: Sí. Han hagut d'ampliar zona de premsa, sape o no? O és la zona habitual?
4: Pel que veus, o no? És enorme, eh? És enorme. No, jo crec que ja l'han omplert, no hi cap ni un periodista més, però no fa la sensació que hagin posat algun extra.
7: Mm. Val. I algun periodista beninès, o no?
4: No, que hagi vist per aquí, no. Que jo tingui a prop, no el tinc controlat, no.
0: Tu imagina't el que dèiem abans, els jugadors de Benin, que...
1: Els Gapars, per cert.
3: Bé.
1: Són els Gapars.
3: Bé.
1: Que abans eren els Esquirols, però es veu que no...
3: Ah!
1: Però es veu que no hi posava molt. Llavors van passar fa uns anys a dir-se els Gapars.
4: Sí. Esquirols semblava més de classe de primària, no?
5: Sí, sí. Correcte. Sí.
4: Avui juguem contra la classe dels Esquirols.
5: Això vol dir que a Benin hi ha Esquirols i Gapars. Bé, van triar primer el nom amb menys potència.
1: Sí, sí. És que hi ha molt lleó, no? És veritat.
4: Ah, sí?
1: La zona d'Àfrica...
3: Però ja hi ha molts de lleons.
4: Sí, més, però és el Camerú.
1: D'Àfrica.
3: No? Sí. Marroc què és?
7: No, bueno, són els lleons de l'Atlas.
3: Això.
7: Sí. No, però com diuen en Sape, els lleons també són els de Camerún.
5: Sí. Clar,
7: t'has de distingir una mica les panteres.
5: Trucant. Carlos, què volies dir, perdona?
0: No. Deia que tu imagina't aquests tios que...
4: Minut 10, ovació per Messi.
1: Home... Es para el partit, eh?
4: Sí, es para.
9: Hòstia. Es para?
4: Sí, sí. Es para. Hi ha focs artificials.
5: Tothom dempeus. Mira el Chiqui Tapia.
4: Sí.
5: S'abraça amb jugadors de Benin, Messi. Es para el partit al minut 10.
1: Messi està al·lucinant.
5: Increïble, sí.
4: Els jugadors de Benin s'estan acostant tots a felicitar. Jo crec que li van dient a cau d'orella. Per mi la samarreta, per mi.
5: Sí. Però sembla que el canvien ara.
4: I ara Messi aixeca els braços.
9: El canvien, ja.
4: Encara no.
7: Torna a plorar, Scaloni.
4: Em
9: vaig a dormir, eh?
3: Per què només es veuen jugadors de Benin? No ho entenc.
4: Focs artificials, increïble. Caram. Minut 10 de partit i primer homenatge per l'Argentina. Això no ho havia explicat l'AFA, veus? L'àrbitre ha xiulat fins i tot per aturar el partit.
5: Jo t'he de dir que Messi no ho hauria saber.
4: No, fa pinta que no.
0: S'ha quedat mirant com dient com, que collons està passant, saps?
5: Sí, que em refredo, vol dir, no? Sí.
1: Ah, però ho deixen tot el minut o ja hem passat del 10 a l'11?
5: 11 i
4: encara
5: mig,
4: no, bueno, sí, estem a l'11:45 ja.
3: Això tenint en compte que és un tio que tampoc se'l veu especialment còmode en aquest registre.
5: No.
3: Vull dir, avui passarà un dia intens.
4: I a més, un altre detall, que segurament és una tonteria el que vaig a dir, però molts futbolistes quan saben que són al centre d'atenció, no? Els veus que han anat al perruquer o... Sí, i avui a Messi no el veig especialment que s'hagi preparat com per aquest partit. Fruit, no?
3: Mira, he pensat exactament el mateix. Diu, quan ha sortit pel vestidor, dic, sí. Hosti, però quins cabells em porta. No, perquè, no, a vegades... Sí, sí. No, perquè,
0: a més, el contrast amb els companys, perquè veies a Enzo, que s'ha tallat el cabell avui, a De Paul, que lo mateix, i el veus amb ell i dius, aquest ni s'ha afaitat.
7: El Xiqui Tàpia duia la bandera de l'Argentina, repentinat al darrere amb els colors de la bandera de l'Argentina al cap.
3: I que en algun moment Messi s'ha fet algun pentinat.
5: Vols dir que no ho fa expressament, així una mica de, així, hipster i tal, no, eh?
4: No, potser se l'està deixant més llarg, però sí que hi ha dies que els veus, i a més, el Carlos ho sabrà, els futbolistes són de tallar-se'l el dia de partit, no? Per...
5: Sí, sí.
4: Agafa el dia, si és important.
5: Agafa alguna mums quan puguis, Jové. Mare meva, tu. D'aquest oient que ens ha portat aquí unes empanades argentines. Fly me to the moons, es diu així. Boníssim l'eslògan.
0: No ha portat cargols, l'Oriol.
5: No. Mira, tenim el Molló en línia. Hola, Molló.
10: I Jaimades.
5: Molló.
10: Hola, què tal?
5: Què tal, Molló? Tot bé o què? Encara estàs despert, eh?
10: Sí, home, i tant. No podia perdre el comiat de Messi.
5: T'està agradant?
10: Sí. A part, m'ho estic passant molt bé amb la Transmi. I la veritat és que és una festa. Jo és que em fa molt feliç veure tot això que han muntat per Messi, que Messi ho pugui viure, perquè hi ha molts anys que jo crec que ell ho patia més que ho gaudia, això d'anar a l'Argentina. I afortunadament això ja fa temps que va quedar enrere i aquest final, ostres, és fantàstic per ell.
5: Sí, ara durant el partit repassarem una mica quan va debutar i tot el que ha patit Leo Messi, perquè... Ai, no passa res. Perquè la seva història...
4: Fora de joc. Res. Hi ha hagut una oportunitat de Lautaro, però res.
5: La seva història és molt curiosa, vull dir, de voler-lo fora i lapidar-lo a ser ara mateix millor que Maradona, no? Quan semblava impossible. Molló, mira. Ui, gairebé, no? Sap bé?
4: Sí, però aquesta jugada estava invalidada, ja.
5: Val. És que hi ha hagut dos fora de joc molt consecutius. No,
4: hi ha hagut una oportunitat de Lautaro.
5: Molló, hi ha alguna cosa? O sigui, ara ja espera el gol, no? Més enllà del que hem vist.
10: Sí, home, mira, jo et diré 22 per mirar, ja que l'altre dia va sortir el duos a cap puntes al Supersports.
4: Ara t'anava a dir. Grande referentes.
10: Tiro de gran referents. No, esperar el gol de Messi i, home, i esperar el moment del canvi i la sorpresa final, no?, que ens ha anat dient en Sape que hi haurà final del partit i això. Jo crec que ell durant l'himne, no sé qui ho comentava, que també és una mica... Ha anat revisquent aquestes etapes, aquests moments que ha viscut amb l'Argentina, aquesta mirada perduda segur era de tots aquests records, no? I esperant això, sobretot que s'hidrati Scaloni, perquè si no amb tanta llàgrima la veritat pot acabar amb una deshidratació, tot i que, com tu dius, molt a favor de la gent que mostra les seves emocions.
5: Clar que sí. Molt bé, Molló, no t'adormis, eh?
10: No, home, no. No.
5: Vinga,
10: no.
5: Una abraçada.
10: Molt bé, una abraçada a tots. A veres, disfruteu molt.
4: Ho estic fent, no pateixis, Molló.
10: Abraçada a tots.
5: Gràcies.
4: Una abraçada, Jaume.
5: A la segona part podem tornar-lo a trucar.
3: M'agradaria.
5: A veure si s'ha quedat despert o no.
3: Sí.
5: Perquè ara ha quedat molt bé aquí a la ràdio.
3: Estem d'acord que estem al pijama.
5: Sí.
3: Estava parlant clarament amb el pijama.
5: Ha sortit a la terrassa.
4: Veu de pijama, no? Veu de pijama.
5: Soc molt del Molló. La Champions a RAC1 torna, dimecres ja. Bé, dimarts fem el Barça amb el Pou. I dimecres hi ha una bona jornada també allà amb el Molló. Sí. Us ha convocat algú? No us ha convocat algú? Encara no us ha convocat, Blai? Encara res, eh?
8: No.
5: Va, perfecte.
4: Deia Parisià que també és un bon tema de tertúlia. Des d'on entres quan et truquen el tu diràs?
5: Sí.
4: A determinades hores. Això també és interessant, aquest.
5: Puig, tu vas amb pantufles o no?
8: Home, sí, evidentment. Sí, clar.
5: Pijama llarg o curt ja? Compte que fa fred, ja.
8: No, curt.
3: Ahir vaig canviar, jo.
5: Curt, tu vas canviar, ja?
3: Jo ahir pantaló
8: llarg. Llarg, ja?
3: Ja. Ahir sí, no, ahir.
0: El Dani Aguilar, 54 anys.
5: El teu ha de ser llarg, també t'ho dic.
8: Sí.
5: Amb peluix?
8: Per si venen visitants, no? Que no els notis tant.
3: Amb cuciluz.
4: I amb gorro?
3: Amb allò, amb el gorro, amb la borla.
4: Val.
3: Val, el Puig ara me l'estic imaginant.
5: Missatge, missatge, missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid, eh? A Romauto tenen un híbrid reinventat. És el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient, vol dir que és menys consum. Si és més potent, vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto! Saperes, com tenim el partit?
4: Rematada de cap de Benín, que se'n va per sobre la porteria del Dibu. Estan avisant, sí, sí, tossint, estan i Benín... I Benín que...
7: Benín tossint, eh?
4: No ha sigut, molt clara. Però vaja, generant una mica de perill, més de, del que ha fet Argentina, que encara no s'ha acostat més enllà del xut de Leo Messi en perill a la porteria rival.
7: Mm. Ah, perquè si l'Argentina no guanya, s'ha de jugar un altre partit fins que Messi guanyi, no?
5: Però,
7: no,
5: no, si arriba 0-0 el 8,
1: hi ha penals, no?
2: La vuelta i Benín. No?
4: Això no s'acaba fins que no marqui Messi. Home. I això va així, avui aquí. Ara hi havia un canvi de joc i serà servei de banda per Benín.
5: Perquè de moment, Blaia, futbolísticament, poc, no?
8: Molt poc. Ritme, sí, jo crec que tothom estem esperant a veure que ningú xutarà que no sigui Messi, no? Perquè Argentina la sensació és que fins que no Messi la toca de tres quarts doncs no busquen tampoc, evidentment, massa cosa, però el ritme d'aquests baixets, els jugadors no crec que ara potser emocionalment tocats i no està acabant
4: d'aquí va Benín per banda dreta, entraran a l'àrea, la centrada, la rematada, fora! Fora, un altre cop, Tosin.
5: Home, és que no hi ha pitxitxi.
4: Acaba de tenir una ocasió claríssima, ara sí, per marcar amb aquesta acció ràpida per banda dreta, la centrada i la rematada del davanter que ha sortit fora, però està avisant Benín.
3: Has estat a punt de tenir un dels documents radiofònics de la teva vida, eh, Sape? Una centrada rematada i gol de Benín contra Argentina.
4: De Benín, en l'homenatge al comiat de Leo Messi, és per, vaja, que em fotin fora per mufa.
1: No el cantaries gaire, no?
4: No, home, no.
11: Bueno, es lo que le interesa a la selección argentina. Recordemos que en el Mundial ganamos los partidos remontando.
5: És verdad.
11: Hace falta marcar un gol y esperar el minuto 78.
5: Clar, clar, això és el que li agrada a Messi, eh? Ja ho va fer-ho, contra Egipte, no? Va ser Egipte...
11: Inglaterra.
5: Anglaterra.
3: No hi ha ningú de Benín que t'agradi?
11: Bueno, hay...
5: A veure, un millor, central, no?
7: Jo crec que els punts suspensius millor.
5: Poli, Sape.
4: Vinga, és pilota per la selecció argentina que juga al mig del camp. La pilota la té el Cuti, que s'atura i la deixa per Rodrigo de Paul, que entra al cercle central buscant alguna opció de passada clara que no acaba de veure. L'exfutbolista de l'Atlètic de Madrid, actualment company de Leo Messi a l'Inter Miami i acompanyant també de Leo Messi en la visita nocturna al Camp Nou. Rodrigo de Paul. Juga a l'Argentina per banda esquerra. A veure aquesta centrada, si la pot treure. No, endarrereix la pilota per Enzo. Enzo que mira de progressar, no pot fer-ho. Decideix recular i enviar la pilota cap enrere, cap a Otamendi, que vira el joc cap a la banda dreta amb el Cuti Romero. Aquest amb Messi. Zona de tres quarts. Messi que no se'n va. La deu enrere per McAllister. Aguanta McAllister, la selecció argentina que mira de tocar una mica per generar algun espai.
5: Ja, és que trobo falta, alguna arrencada de Messi amb algun dribbling, de moment no ha aixecat cap O del públic, i després sobre el públic, estan molt callats, no, per ser argentins? Ara
4: hi ha hagut una... Demanava al públic falta...
1: Han reivindicat.
4: O es queixava del comentari de l'Eix Pariser, no sé què és el que ha passat.
5: No tenim clar.
4: Però no li ha donat l'àrbitre, el senyor José Cabero, xilè, l'àrbitre del partit. També va dirigir el partit contra Burkina Faso, és a dir, han aprofitat, han fet un 2-1. Va xiular el de Burkina Faso i repeteix avui amb la mateixa tripleta xilena. Pilota per Benín, jugant a camp propi encara.
5: Jo m'esperava ja algun gol,
4: A ritme lent.
1: O una falta a la frontal.
5: Jo m'esperava ja alguna cosa.
8: Quants hem perdut la porra, ja?
5: No tots, només queden els del... Queda el Molló amb el 22.
7: El Puig ha dit el 30, no sé quant.
5: 32,
7: no, no, no, el Jué.
4: Però aneu tant. Recuperació d'Otamendi, passada en llarg per l'Otamendi. No?
1: Aquí és qui s'acosta més, no?
5: Un amunt de premi.
9: Jo he dit el 8 de la segona part.
5: Sí. Ah, perdona. Sí. No t'havíem entès, no t'havíem entès. A veure, tenim el cap d'esports en línia, a veure què li està semblant el producte. Joan Lluís García, què tal? Bona nit.
12: Bona nit.
5: Aquest sí que està amb el pijama.
12: Bona nit. Bona nit. Impecable, impecable. No? Sí. Estic passant, o sigui, estic disfrutant de la transmissió. El partit és un bunyol. De
5: però, gros, eh, de moment.
12: Compte que ataca. Res. Ho estic passant bomba amb vosaltres. Vull dir que si, per, gràcies a vosaltres estic aquí, perquè si no estaria, si fos pel partit, estaria dissecat al sofà de casa.
5: Segurament molta gent ens està maleint, de dir, hòstia, vull apagar la ràdio i no puc, no? Me'n vull anar a dormir, no puc.
12: T'ho juro, Aleix, que m'està passant això, de dir, tios, a veure, ha començat mitja hora més tard del que calculava. Són les dues de la matinada. Demà he de portar el nen al col·le. Vull dir, no em puc escaquejar, és a dir, m'he llevat d'hora, però estic aquí enganxat per culpa vostres, lladres.
3: També et dic que has vist ja una de les imatges del partit, que és la persona que ha entregat la pilota, Juan Luis. Això és molt difícil.
12: Era una, era una senyora, no? Heu dit senyora?
7: Sí, sí, sí, sí, algú ha dit senyor, però una senyora.
12: Val. Sí. Ai, ho era.
4: A veure la passada en llarg de Julián, que mirava de treure-la perquè rematés Messi. Res.
12: Bé, doncs escolta, sí, per de moment és la imatge del partit per mi, eh? Aquesta i els mocs d'Escaloni, que el tio cada cop que l'enfoquen està com una magdalena plorant.
1: I la desuadora de Benin al sorteig de capitans.
0: Sí, també.
1: Fan el primer pla.
0: Facturant.
12: L'hem regalat a Messi, però vamos, està més facturat aquest pongo de molt de cuidado.
5: Bé, però, escolta, sí, a veure si arriba el primer golet una mica, no? I veiem alguna celebració de Messi.
12: No, és el que dèiem, eh? Ganes de sentir com marqui Benin el 0-1, eh? Ganes de sentir el sap, a veure com el canta, com un boig aquí al Monumental.
7: No, sí, queden 0-1, tornen a jugar divendres.
12: No fotis. A veure,
4: jugada de Messi, igual. S'ha de quedar, eh?
7: Clar.
4: Com el Canut amb el gol, com el Canut amb el gol mil de Romario, igual. Home, si s'ha de fer l'esforç, es fa, eh?
12: Clar.
4: Si s'ha de quedar, doncs, escolta. A veure, la centrada per Messi! Oi! Oi! Pogut marcar. Oh. L'ha tingut a Messi, la més clara de si del partit, el 24 de la primera part, una pilota bombada, posant la punteta de la pilota a Messi.
12: Dale.
4: I la pilota ha sortit molt a prop del pal de la porteria de Danginu. L'ha tingut a Messi, la segona. Argentina 0, Benin 0.
1: Aquesta és la mía, eh? Sí. A mi no se me escapa. A mi no se me escapa aquesta.
5: Era fora de joc o no?
0: Podia ser ho, però l'assistent, escolta.
7: Jo crec que no.
0: Ho ha fet bé, l'assistent.
1: No hi ha VAR, no?
7: No, clar. No, hi ha el mateix xilè de l'altre dia, el VAR, també. Sí, sí. Tres dies que estan allà.
4: Té el braç lligat perquè no se li aixequi a l'assistent.
5: Sí, sí, sí. Ha estat a punt d'arribar-hi Leo Messi.
0: Ha sortit fregant el pal.
5: Sí, a més la toca, de fet. De fet, la toca.
0: Sí, sí, sí.
4: A veure que la torna a tenir Messi a la front tal de l'àrea. Volia fer una obertura cap a Julián, la pilota que va sortint per la línia de banda.
5: Molt bé, Valro, doncs res, escolta, si no t'adons, aquí seguirem, eh? Gaudint de l'espectacle.
12: Ja m'han vingut a cridar l'alto, eh? És a dir, del crit que he fet amb l'ocasió de Messi, ja han sortit a dir-me...
3: Pijama, també, cap d'esports, ara mateix?
12: Mira, pijama és pantalons llargs,
3: bé.
12: I inaugurat, i samarreta de màniga curta, sí. I samarreta de màniga curta, una del City d'aquestes així, de quan va guanyar el triplet, que van aparèixer per aquí a la ràdio, me la vaig trincar i la tinc aquí.
0: Molt a favor de les trincades, aquestes.
5: Sí.
3: De pijar-me fan molt, aquestes.
12: Sí, molt a la que et despistes va vola, però vaja bé.
5: Acaba de gaudir, gràcies, Joan Lluís.
12: Gran programa, aquí estem escoltant-nos.
5: Molt bé, gràcies, una abraçada. Adéu. Cinc minuts i les dues de la matinada. Estem en directe als bojos d'Esport RAC1, seguint el comiat de Messi, que de moment està 0-0 contra Benin a la mitja hora.
4: Hi ha una falta per l'Argentina.
5: Està molt llunyana.
4: Molt llunyana.
5: Però aquesta al 80...
4: Això és Liverpool o no? Aquesta és Liverpool o més lluny que la...
7: No, més lluny, no.
5: Però aquesta al 80 el porter se l'ha de deixar.
8: Bueno, està més escurada, també, no?
0: Sí, jo crec que és més escurada, però de distància jo crec que és similar a la del Liverpool, eh? Però sí, més escurada.
8: Però ha de xutar, no? No hi ha una altra opció.
0: Home, clar.
4: A veure, està Rodrigo de Paul i Leo Messi al costat de la pilota.
0: I el porter del Kruger que se'l deixi.
3: Sí. Però estan molt bé, eh? Estan molt motivat, més del que em pensava.
4: Danginu, el porter col·locant la tanca... A veure, entre Rodrigo de Paul i Leo Messi conversen abans de xutar aquesta falta i anirà Messi concentrat, s'acosta cap a la pilota, Messi, Danginu! Ha posat els punys per desviar la pilota, jo crec que no anava molt forta, però s'ha hagut d'estirar el porter de Benin per refusar aquesta pilota, tercer intent de Messi de perforar la porteria rival al 27 de la primera part ja.
0: Sí.
13: La estirada...
5: No rieu.
4: Que és poc ortodoxa o no?
5: Marcelo Bielsa.
13: Me ha recordado Carlos Busquets.
5: Marcelo Bielsa, com està veient vostè el partit, l'homenatge a Messi, què tal? No, no.
13: Bueno, antes de referirnos al Messi jugador, centrémonos en el Messi niño, cuando en los pastitos de los porteros ya andaba corriendo y pateando un balón hecho con retazos, cuerda y cualquier tipo de aperos, mientras los padres laburaban y su abuela lo cuidaba
5: para es un estil molt semblant a
13: jugar. Cumplir sí. su sueño de...
7: Informe Bielsa.
5: Asegurola, ¿no? Una mica sent aquest to tranquil, pausat, aquesta reflexió. Gràcies, Marcelo.
3: Dues de l'abraçada.
5: No va tenir molta sort amb l'Uruguai. Ara Diego Forlán, ja a l'Uruguai, que ho ha fet molt bé. Avui ha guanyat una 4 en una vistosa a l'Índia, l'Uruguai. Sí. Gràcies, Marcelo. Sí, talla la línia.
0: El 30 de la segona em dormo amb això.
5: Ja està, ja està. Va, va. Fora, talla, gràcies.
4: Després... Ataca l'Argentina, ataca l'Argentina. La centrada buscant la rematada de Messi, no. Ha rebotat en un defensa i pilota per Dan Gino.
5: A la segona part trucarem un excompany de Messi al PSG. Sergio Ramos va compartir vestidor amb Messi.
4: Bona.
5: A la segona
13: part. Que veduda, no?
5: Sí, a la segona part, a la segona part. Què, no arriba el gol? Ara ja em ve de gust.
4: Apareix a la promo del Tu Diràs, també.
13: En aquella parte de Barcelona estuvieron...
5: No, ja està, Marcelo, gràcies. Marcelo, ja està. No queda ningú per la porra, el del 30 i el del 32.
1: Jo,
5: 30 i 32, qui ha dit 30?
3: Jo.
5: Tu, va.
1: Jo, 32. Per tant, a partir del 32, qualsevol minut...
3: Ai, Puig ha mentit.
4: No, he dit el 8 de la segona part.
5: Marcelo, vinga. Per favor, Marcelo. En quin moment l'hem trucat i li hem demanat l'opinió a Marcelo Bielsa? El coneixeu o no? Tu el coneixes, Carlos? No.
0: No, personalment no.
5: No veu coincidir a Anglaterra ni...
4: Messi per la banda dreta, entre l'interior de l'àrea. Messi! Li han pispat la pilota.
5: Penal! Una llàstima.
4: Penal!
5: Home!
4: El árbitro se va al bar.
3: Veure?
4: No sembla que hi hagi revisió.
5: Res de contacte, A veure, alguna dada curiosa de Benin, Albert Ferran, ja que t'has currat la informació.
13: Eso con Negreira es penalti.
1: L'hem anat comentant ja. És el 89 del rànquing FIFA, just per davant de Bulgària, que només ha guanyat un partit a la Copa d'Àfrica.
7: Bulgària?
5: No, el rànquing FIFA.
1: És un país de 15 milions d'habitants.
5: Sí, Bulgària és el 90 del rànquing FIFA i Benin el 89. Doncs, per davant.
1: Bon dia, el 40% de la població té menys de 15 anys. Hòstia. La mitjana d'edat del país és de 18 anys, de Benin, que és el bressol del vudú.
5: Veus?
1: La religió que posteriorment es va transportar a Amèrica.
13: Ahora entendemos el 0-0.
1: Comerç d'esclaus. I que tenen gran veneració per les serps.
3: Oh.
1: Especialment per la pitó. Ah. És el símbol de la força.
13: Jo també.
1: És que no es pot dir res, no es pot dir res.
5: Però és curiós que es diguessin els esquirols i després els guepards i que tinguin veneració per les serps, no? Per la pitó, no?
1: Escolta.
3: La mitjana d'edat és... Bé, és que potser...
4: 18 anys.
1: 18 anys, sí. El 40%, menys de 15 anys, el 40% de la població.
3: Han de posar escoles de futbol, perquè...
1: Té una taxa de natalitat molt alta.
4: Sí. O esperança de vida molt baixa.
1: També.
3: Esperança de vida 60
4: clar,
3: anys.
4: Clar, segur.
3: Esperança de vida, he vist que dius, són 60 anys.
1: Mm. Bueno, Déu-n'hi-do.
0: Està bé, no?
7: Què vol dir que està bé?
4: Sí, ja n'hi ha prou, vols dir?
5: Prou, no?
0: Com es nota que és el més jove, eh?
4: Arribar a la jubilació estaria bé.
3: Per d'on jubilar abans, suposo.
0: I poder-la gaudir ja seria
1: l'hòstia. Quina és Benin?
4: Ja se pot morir, que diria el
3: Puigdemont. 60, ja...
5: Vai.
4: Ara ho intentava Julián, sense sort, torna a ser pilota per l'Argentina, servei de banda... I pilota per Rodrigo de Paul al mig del camp.
3: Clar, estava pensant...
4: A mi que s'avancés Benin, a mi m'agradaria.
5: Sí. Ara sí, eh? Ara sí, t'agradaria.
4: Puig, que... no temptem la...
3: Potser Argentina necessita això, no?
4: Messi que entra a l'àrea, la centrada per la banda esquerra, a veure si la torna a caçar Messi, no ha sigut així. Benin intenta sortir de camp propi, pressió d'Argentina, falta. Falta en la pressió de la selecció albiceleste, serà pilota per Benin.
5: Quan és l'última vegada que us ho heu passat bé?
3: Ara.
5: Ara,
1: i que us ho veu passar bé al volant, l'agut...
7: Lloc al casament de la Iacoll i Gerard
1: Maria. Difícil, eh? perquè estava parat al, perquè estava parat al cotxe. No?
7: El dia ho vaig passar molt bé.
1: És hora de redescobrir...
3: El propietari
9: estava parat al cotxe i el cap de l'agut també.
1: És hora de redescobrir aquesta sensació de passar-t'ho bé al volant amb el nou Suzuki Swift, un disseny completament renovat, tecnologia híbrida, etiqueta Eco i connectivitat amb el vostre smartphone gràcies a Suzuki Connect. I ara té 10 anys de garantia, aquest nou Suzuki Swift. Redescobriu la sensació de passar-t'ho bé al volant. Consulta les condicions a suzuki.es i descobriu-lo també a Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
3: Saps què m'ha donat per mirar? La mitjana d'edat d'Espanya.
1: I què tal?
3: 45 i mig.
1: Ui!
3: Baixa, eh?
8: D'esperança de vida.
1: De superar-la.
3: No, d'esperança de vida, no.
0: Ens vol matar tots, eh?
3: Ostres, no?
4: La matada de Messi, fora!
1: Oh!